0: No, podria dir-te que no, no sé si tu l'has vist. Tu l'has vist?
1: Estic en una situació molt similar.
0: Vale, doncs podem dir que l'equip del Troia no l'han vist encara.
1: Sí que l'ha vist.
0: I què tal? T'ha agradat?
1: Molt llarga. Bueno, ja la comentarem, doncs.
0: Aquest seria el primer motiu. I el segon, no tan positiu com que no l'entregui una altra pel·li, que sempre és, per qui us agradi Nolan, pues, sempre suposo que és una bona notícia. Una altra no tan bona, és com ja sabeu des del final de la temporada passada, ara el Sergio, no?, ha deixat el programa, un record, m'ha deixat de tornar, però està bé, vull dir, m'ha quedat una mica...
1: està viu, continua menjant molt bé.
0: Té les dues cames, tot bé. Però, bueno, no, aquesta no deixa de ser una temporada de redefinició del programa, no?, de nou, de repensar les portes de Troia, i què millor començar, no?, aquesta temporada tornant back to basic, no?, tornant a lo bàsic, que en un programa que es diu A les portes de Troia, dedicar un programa, precisament, a situar-nos a les portes de la ciutat de Troia, en el món d'Homer, i també posar una mica d'ordre en el gran guirigall que suposa precisament la figura d'Homer, les seves obres, no? Intentarem explicar una mica quins grans temes es tracten a l'Ilíada i a l'Odissea, i com ens permeten apropar-nos tant a l'època que descriuen com a l'època en què aquestes històries van adoptar la seva forma definitiva, no? Llavors, la idea és una mica aquesta, aproximar-nos una mica al món d'Homer persona i al món d'Homer creador.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Alberto Reche, bona música per començar la temporada, no?
1: Home, si és el món de Homer, què millor que la cinta dels Simpsons.
0: Quins records, eh? Homer i Homer.
1: Sí, jo, de fet, he posat la cinta de la primera... Com els Simpsons els hi passa una mica com el Troia, que és que ningú s'ha passat també per quina temporada va.
0: Hòstia.
1: Doncs he posat la cinta de la primera temporada, he assegurat, he tirat a taulell.
0: Està
1: he dit,
0: bé.
1: Poso la primera temporada, que a més, si us fixeu, si tireu enrere, el cor diu Los Simpsons, no? Mm. Llavors, allà...
0: Quins records?
1: Tu no devies estar ni viu, no?, quan va començar el Simpsons a emetre.
0: Quin any va començar el Simpsons?
1: No ho sé, però molt... Ara
0: l'Adrià
1: que ho busca. Però, bueno, estem en el món d'Homer, de Homer pels amics... I, per tant, era una música jo crec que...
0: Que es presenta sola, no? Està bé. Molt bé, abans de començar el programa d'avui...
1: Mira.
0: A veure.
1: 1989. Los Simpsons salieron al aire por primera vez el 17 de diciembre de 1989.
0: Mare de Déu.
1: A Estats Units. Tot i que ja havien aparegut en curts el 19 d'abril de 1987. Li agraïm a l'Adri i a la intel·ligència artificial de Google.
0: Gràcies, Gemini.
1: Que, bueno, doncs no.
0: No estava viu. És un fet. Una altra notícia que tenim per aquesta temporada, entre altres que aniran sortint, és que les Portes de Troia estrena una pàgina de merchandatge. Per tant, si mai voleu agafar una samarreta, una tote bag, una tassa, no?, que van triomfar bastant quan van fer els directes, no?, que la gent els agrada, etc., doncs només heu d'accedir a la pàgina web de merxa.com i allà buscar-nos a la botiga. Sí, i allà trobareu tot aquest merchandatge per gaudir, no?, encara més de l'experiència troiana al vostre dia a dia.
1: Molt bé.
0: hem d'assajar aquesta promo. En fi, comencem a lo important, que és el programa d'avui, i és que et vaig a tirar ja la pregunta inicial que donaria ja per no sé quantes pàgines, que és qui és Homer?
1: Bueno, doncs aquesta pregunta aparentment senzilla és, de fet, la gran pregunta, no? No només perquè no podem donar una resposta, sinó perquè, de fet, es poden donar moltes respostes possibles, ja que la seva figura es mou en un món de boira i suposicions, no? Un exemple. En la història de la identitat d'Homer té un lloc destacat el bust que conservem a la Gliptoteca de Múnich, que és una còpia romana d'un original grec, on surt, que segur que l'heu vist moltes vegades, perquè és el típic que es posa d'imatge en el llibre, el vostre llibre d'història de la Filo i en altres llibres sobre Homer, no? I que surt constantment reproduït quan volem posar cara al personatge. Un home sec, gran, de cabell i barba abundants, i que ha servit com a model per retrats posteriors, no? Doncs bé, aquest bust, no?, que conforma la imatge física d'Homer quan pensem en ell, l'original és de mitjans del segle V abans de Crist, és a dir, d'uns 300 anys després de la seva vida i, per tant, una idealització. Llavors, això tampoc ens serveix.
0: Llavors, a veure, ens acabes de donar una pista, però entre quines dates hauríem de situar Homer?
1: Clar, aquí de nou hi ha poc acord, no? El consens de situar Homer, si és que va existir mai un personatge dit així, després això ja...
0: Un altre meló.
1: Obrirem aquest meló, o bé durant finals del segle IX abans de Crist, o durant el segle VIII abans de Crist, no? Any 800, 700 i molt, tot i que hi ha comentaristes clàssics que el situen més aviat a inicis del segle IX, o fins i tot del segle X, és a més proper als fets de la Guerra de Troia, i crítics posteriors que han situat la redacció original de les seves obres més aviat al segle VII o fins i tot al segle VI. Vull dir, és un personatge que, segons a quin facis cas, està o a l'any 1000, pràcticament, o a l'any 500. Llavors, bueno, ja ens indica molt de la gran confusió que hi ha sobre aquest personatge.
0: Bueno, és el que t'anava a dir, no? M'estàs presentant aquí una forquilla superàmplia de dates.
1: Sí,
0: no...
1: sí, és més que una forquilla, és un trident.
0: Un
1: no?
0: trident, exacte. No podem agafar i filar una miqueta més prim.
1: Bueno, el consens general és situar les seves obres al segle VII, no? Cavall entre el segle VIII, segle VII. Aquest consens no sorgeix del no-res, no? És just l'època on es consolida a l'antiga Grècia, és a dir, la suma de la Grècia continental, la Grècia insular i la Grècia asiàtica, una nova forma de vida social, la ciutat, la polis, que comporta canvis fonamentals a tots nivells, no? S'està sortint d'aquesta època fosca després del col·lapse del bronze... No, s'està recuperant l'escriptura, s'estan creant noves formes de societat, de gestió del poder, no? Per exemple, ja anirem veient al llarg del programa el sorgiment d'un concepte polític que qüestiona la reialesa anterior i posa el poder en mans de l'aristocràcia de les polis. És un tema que es veu a les obres d'Homer, no? Per això és temptador situar Homer justament en aquest moment, no? Frontissa de finals del segle IX, segle VIII... I a més, a nivell arqueològic, tenim pel segle VIII una troballa que, ja veurem, si o si no, aporta informació sobre la difusió dels textos homèrics. Sabem que, com a mínim, ja des de finals del segle VIII, els textos homèrics circulen per Grècia.
0: I quina serà aquesta troballa que se suposa que ens dona informació?
1: Bueno, i per Grècia, però es va trobar a Nàpols, així que...
0: Bueno, Magna Grècia, no? Grècia.
1: Doncs aquesta troballa és de l'any 1955 i es troba dins d'una tromba... D'una tomba.
0: Una tromba.
1: No, d'una tromba. A l'illa d'Ischia, a prop de Nàpols, que és una copa que es va datar aproximadament del 720 abans de Crist.
0: I què tenia d'especial aquesta copa del 720 abans de Crist, de la tromba?
1: De la tromba.
0: De Nàpols.
1: Doncs lluïa en el seu interior una inscripció en vers, en hexàmetres, relativa a Néstor, que és el rei de Pilos, un dels herois aqueus de la Ilíada, a qui, precisament en el text d'Homer, en un dels passatges de la Ilíada, es relaciona precisament amb una copa, no? I brinda amb una copa i tal i qual. Així els partidaris, no? La copa diu una inscripció que diu així, com Néstor, aixeco la copa, no sé què. Els partidaris de l'Homer del segle VIII tenen un exemple d'un objecte que feia referència al text homèric, no? I per tant ens demostrava ja la seva circulació fins i tot a la zona de Nàpols. Pels detractors d'aquesta teoria, ells consideren que simplement és una copa d'un senyor que es deia Néstor, no? Aquesta és la copa de Néstor, que l'aixeco per veure, tal i qual. I que, per tant, és una casualitat afortunada i no és una referència homèrica.
0: A veure, és una casualitat grossa.
1: Que tu tens a Néstor a la Ilíada aixecant una copa. Sí que és cert que la copa, físicament, la copa que es descriu a la Ilíada no té res a veure amb la copa que trobes. No? La Ilíada és una copa micènica d'aquelles d'or, amb dues nanses, no sé. Però el context és molt clar, no? Tens una copa per brindar, hi ha una inscripció que fa referència a un moment i un personatge relacionats amb una copa que brinden a la Ilíada, no? Llavors, clar, és molt tentador assumir que aquesta escena, no, ja circulava. També penseu que bona part de l'Homer més antic no el trobem en textos escrits, sinó en decoracions de ceràmica. No? Bona part de les escenes més significatives de l'Odissea o de la Ilíada, de fet, nosaltres sempre tirem de la figura aquella d'Aquiles...
0: En Patroclo, bueno, suposadament Patroclo, no?
1: És en tota la decoració ceràmica grega, no? Llavors, clar, aquesta vinculació dels textos homèrics i de representacions en ceràmica també és una cosa molt evident, no? Però vaja,
0: que sigui,
1: tenim
0: sigui,
1: una casualitat una que ens sembla dir que, no, que ja a finals del segle VIII les escenes homèriques o les escenes que trobem en Homer les trobem en el registre arqueològic.
0: Molt bé. I ara, tornant una miqueta a Homer, que ja hem vist que no sabem ben bé qui era, en principi, però sí que és cert que sovint se'l representa com un cec. Per què?
1: Sí, normalment hi ha molts motius, no? Ja ara els enumerarem, però ja veureu que cap d'ells tampoc té un pes super, super concret, no? Llavors, podria ser cec... Podria no ser sec... Ja.
0: Em veig a venir que aquest programa anirà una miqueta així. No?
1: Bueno...
0: Veurem.
1: Però això és el que permet que no l'enfaci el que li donin ara.
0: Sí, sí, sí.
1: Per exemple, en un himne homèric, en un dels himnes... Nosaltres coneixem la Ilíada i l'Odissea, però també s'atribueixen a Homer els coneguts com els himnes homèrics, que són uns himnes en honor a diferents déus. Doncs en l'himne homèric a Apolo, Homer diu d'ell mateix, no?, que era natural de la illa de Quios i que era sec. Llavors dius, vale, perfecte, doncs és sec, Alberto. Quin és el problema? Doncs que els himnes homèrics no són una obra d'Homer. S'atribueixen falsament a Homer, són obres segurament del segle VI abans de Crist, és a dir, entre 100 i 200 anys després d'Homer, que es fan passar per obres d'Homer, no? Mm-hmm. Perquè com Homer és un dels primers que escriu sobre els déus, que, no?, que personalitza els déus grecs, quan es fan aquests himnes sobre diferents déus, es posen aquests himnes en boca d'Homer. Llavors, clar, que en un himne del segle VI, falsament atribuït a Homer, es digui que Homer és de Quios i que Homer és sec, doncs, bueno, pot ser veritat o pot no ser veritat.
0: Vale, el primer motiu no m'acaba de convèncer.
1: Un segon motiu que donen alguns lingüistes és per la similitud del nom d'Homer amb una expressió grega que és homeoron, no? Que vol dir simplement aquell que no veu. No? Llavors, vol dir Homero, Homeron, vol dir simplement aquell que no veu. Uh-huh. Llavors, clar, és com dir... si tens un senyor que es diu Homer, i Homer significa sec, pues aquella persona serà cega. Bueno, això és sí. Pensar, no?, pues que Cicero era un cigró, no? O que Calígula era una sabata. Bueno, o que si tu et dius Jaume Ferrer, ets Ferrer, no? I si tu et dius Jordi, pues mates dracs. Bueno, podria ser. Un tercer motiu és la creença simbòlica de que els aedes, els rapsodes, les persones que utilitzaven la memòria, penseu que aquesta literatura en un principi és oral, aquesta gent que té una visió interior molt, molt forta, una visió creativa molt forta, havia de ser sec, no? Perquè la visió interior creativa es contraposa a la visió normal i, per tant, no? La que tens per una... És com Messi, no? El que tens per una banda, ho treuen per l'altra. Es creia que ser sec estimulava la memòria i, per tant, s'atribuïa als aedes, als poetes, aquesta característica, no? Mm-hmm. I, per tant, si Homer era el més gran dels poetes, Homer havia de ser sec. Bueno. Bueno.
0: Està bé. Aquí,
1: a veure, penseu que no hi ha sanitat pública en aquell moment. Quan tothom acabava... Ser sec tampoc era una cosa que...
0: No era raro, no?
1: O sigui, no t'ho paraves de catarates. Dius, no sé si la gent moria de catarates, suposo que només si t'empenyien, no? Bueno, en qualsevol...
0: Crec que això ni un metge ho podia salvar.
1: No ho sé. No, clar, bueno, depèn.
0: Quart motiu.
1: I quart motiu... A l'Odissea, o sigui, a l'obra d'Homer apareixen diferents aedes, diferents poetes. A la Ilíada potser no tants, potser apareix més Aquil·les tocant la lira i tal i qual, però a l'Odissea apareixen diferents poetes. De fet, el propi Odisseu fa de poeta de si mateix. I apareix una aeda de Mòduc que és sec. Llavors es va voler veure també en aquest personatge, no?, que és sec perquè, no?, perquè els aedes han de ser secs, perquè aquest visió interior, perquè no sé què. Es va voler veure la tradició posterior. Ja veurem que les obres homèriques han estat molt comentades, no? Ja tot com seran la base de l'educació grecoromana. S'aprenia a llegir, a escriure, a redactar amb els textos homèrics. Són textos molt comentats, no? I, per tant, es va voler veure en aquest personatge una mena de trasunta del mateix Homer. I, per tant, va collar aquesta idea, no? Si de Mòduc, que és l'aeda de l'Odissea, és Homer, i de Mòduc és sec, Homer és sec. No? Però, clar, no tenim cap dada biogràfica que ens digui que és així. Podria ser-ho o podria no ser-ho.
0: Molt bé. Per tant, no sabem si era sec, no sabem exactament de quan era, però llavors, Alberto, hem d'entendre que va existir o no?
1: Clar, no ens aturarem ara a desgranar en profunditat el tema i totes i cadascun dels arguments que s'han donat en favor i en contra en els darrers 2.000 i pico anys.
0: No cal.
1: Sobre si Homer va existir o no. Tots sabem que sí i que va viure a Springfield. Només mencionarem alguna de les hipòtesis més elaborades sobre la seva identitat, per si algú vol que tiri del fil. Per exemple, hi ha una que vincula a Homer amb la paraula jònica homaros, que vindria a significar hostatge, presoner, no? I parla dels homèridae, que és una mena com de societat de descendents de presoners de guerra que hi havia en la Jònia, que formaven una mena de casta allunyada de la guerra i que, per tant, se'ls utilitzava com a, ens diu aquesta teoria, no hi ha gaires proves, com a receptacles de la memòria èpica, no? És aquella gent que és sospitosa de ser descendents dels nostres enemics, mm-hmm. dels presoners de guerra. No ens podem refiar que aquesta gent vagi a la guerra amb nosaltres. Llavors, com no van a la guerra, tenen la mala educació de no morir-se, joves, doncs permet que siguin els receptacles de la memòria. I, per tant, se'ls assigna aquesta tasca de memòria èpica, no? Per tant, que diu aquesta teoria que Homer no és tant una persona, sinó una mena d'escola d'escriptors, no? Hi ha com una casta dels homèrides, dels homers, i que, per tant, Homer simplement fa referència a algun d'aquests, no?, descendents de presoners de guerra anònims que cantava. També hi ha qui diu que Homer, en realitat, no era grec, sinó que era, no és broma, un presoner de guerra babilònic.
0: Com un advocat.
1: Sí. O que fins i tot era descendent dels troians. I que, que com els comentaristes veuen que a la Ilíada Homer humanitza molt els troians, no? I al final acabes empatitzant amb ells, i aquí pensa que Homer potser és un descendent dels troians, uh-huh. i no? per aquesta humanitat amb el que es perfila. Hi ha una anècdota divertida atribuïda a l'emperador Adrià, gran amic del programa, que diu que l'emperador, no, que era, també era culte i estava ja pensant, no dormia jo, no pensava en l'imperi romà un cop al dia, perquè ja era la seva realitat.
0: Era ell.
1: No pensava en els pobles del mar, no, tampoc, però estava com intrigat de qui era Homer, és una cosa que no es desconeix. Llavors, com a
0: pensava
1: emperador,
0: un cop al dia en això.
1: No sé si un cop al dia, però, bueno.
0: Pensava en molt pensava, en qui era Homer, no?
1: No ho sé. I llavors, resulta, ens diu una altra que ens diu que va anar a l'oracle de la Pítia, no?, a preguntar, anaves a un oracle a preguntar coses importants, i ell va anar com a emperador a preguntar a l'oracle qui era Homer, no? Se respon-me, qui és Homer, no? I es veu que a la Pítia, que li devien agradar les telenovel·les, no?, ja que li va dir, em sembla fantàstic, que Homer era... Li va a mostrar la realitat i li va dir que Homer era ni més ni menys que el fill de Telèmac.
0: Hòstia!
1: I que, per tant, no, Homer era el net d'Odisseu i per això va saber explicar tantes coses de primera mà, no, i que Homer, en el fons, és un personatge del segle X, no, més proper a la Guerra de Troia, i que per això sap tant, no, de la Guerra de Troia, per això sap tant dels personatges de la Guerra de Troia, perquè era el net... no, d'Odisseu. A veure, això és una patillada de copon, però a veure, és com quan consultes a les vidents ara mateix.
0: Sí, sí, sí,
1: o
0: que
1: quan
0: truques...
1: consultes al teu Piscis ascendente Aquario. Mm-hmm. Bueno, no sabem si l'Adrià s'ho va creure, l'emperador Adrià no sabem si s'ho va creure, el nostre Adrià no sé si s'ho creu, aquesta teoria, home, però en qualsevol cas la Pítia ho va deixar anar i...
0: És temptador pensar que Homer és fill de Tom Holland.
1: Sí?
0: Sí.
1: Bueno, no sé.
0: I quina seria la seva pàtria més probable?
1: Clar, moltes ciutats gregues s'han disputat, i encara es disputen, l'honor de ser la pàtria d'Homer, amb més o menys fortuna. No? Realment és igual, fos quina fos, el més segur és que hauria de ser un enclau jònic, mm-hmm, és a dir, de la Grècia asiàtica, no? L'actualment...
0: Turquia...
1: La part turca de l'antiga Grècia. Mm-hmm. No sabem en quina exacta d'aquestes ciutats, o d'aquests enclaus, o d'aquestes illes, però si hem d'apostar, apostaríem, per moltes evidències del llenguatge, de les coses que explica, que era un oriund d'un enclau de la jònia.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, comencem el bloc central del programa amb una peça de la banda sonora de Troia.
1: Sí, sí. A veure, aquesta pel·li del 2004, una pel·li de la que tothom parlava malament fins que Nolan ha tret l'Odissea, que llavors ara de cop i volta hi ha un atac de retrocontinuïtat d'una pel·li que mola. Jo recordo anar, quan estava fent la carrera, anar al cine a riure'm d'aquesta pel·li. O sigui, més enllà de Brad Pitt en biquini, que és una cosa que tots coincidirem que ens fa qüestionar la nostra sexualitat. Mm-hmm. Vull dir, d'entrada sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Fora d'això, la pel·li és un despropòsit enorme. Simplement que ara, per comparació, no? Sembla que hem idealitzat una pel·li de masculinitat normativa i ara tots són làgrimes de
0: faig. De... No, de faig no, pobre, no.
1: És
0: que estic massa acostumat a dir làgrimes de faig tota l'estona, saps?
1: No, no, no. Si tots sabem que els faig no ploren.
0: Perdó.
1: Facturant.
0: Vinga. No ploren, facturen, vale. Jo he de dir que a mi em va agradar molt. Potser també em va agafar en una altra època.
1: Clar, no, bueno, clar, això és del 2004.
0: Jo tenia 10 anys.
1: Clar, tot va flipar, era un Hyperman.
0: Clar, tio, és exèrcits antics i clar. Coses, no?
1: Però és una, té moltes decisions de guió qüestionables,
0: no,
1: té
0: no,
1: moltes...
0: Per descomptat. Patillades,
1: i en el seu moment va quedar com una pel·li, bueno, Hollywood, es va entendre que era una pel·li de Hollywood, que versionava
0: sí.
1: Una cosa sense cap mena de credibilitat. Però ara ha passat a ser com l'estàndard de com s'han de fer les coses. Llavors, bueno, al final, la roda del món gira i ens torna... i ens posa cap per avall.
0: Molt bé. El que ens està posant cap per avall també és descobrir qui cony era Homer.
1: Bueno.
0: Però bueno, és la màgia, no?, d'aquest programa. Ja hem vist una miqueta, no?, la complicació de tot el que envolta la identitat d'aquest personatge, o personatges. Però quina serà la hipòtesi a la que ens agafarem nosaltres?
1: Bé, com hem vist, saber qui és Homer és una fita impossible. Sobretot amb l'estat actual dels coneixements. Potser demà passat apareix, jo què sé, alguna dada arqueològica, apareix la tomba d'Homer i ens hem de... o una biblioteca, jo què sé, del segle VII o VI, i ens hem de menjar amb patates el que diem. Però actualment, amb l'estat actual dels coneixements, el que... no podem saber qui és Homer. Però el que sí que podem saber és que algú va ser responsable de la creació artística que hi ha darrere de les seves dues obres. No, no importa tant qui és, per mi, qui és Homer, o si va ser d'allà, o d'aquí, o d'on era, o de no sé quan, mm-hmm. sinó el fet de que la Ilíada i l'Odissea no són producte, com s'ha dit alguna vegada, d'una mera transmissió de cicles mitològics tradicionals. Perquè, de fet, quan un observa l'obra d'Homer, veu la mà d'un autor. En la manera de tractar els temes, en la simetria dels capítols, en la introducció de personatges nous, en el gust per temes concrets. Llavors, és evident que, fos qui fos, m'és igual, la Ilíada i l'Odissea no són obres tradicionals transmeses oralment per costum, sinó que aquí hi ha hagut un autor, digue-li Homer, digue-li Patata, que ha volgut crear una obra literària i explicar-nos una cosa d'alguna manera, no? I per tant, el debat no és tant si Homer o no existeix o qui era, sinó el fet d'això, que estem potser davant del primer autor occidental al que podem posar nom, no cara, sinó nom. Per posar un exemple, no? Aquiles, el protagonista de la Ilíada, en principi, i fins a Homer, no estava vinculat al cicle troià. Que Aquiles sigui el protagonista de la Ilíada és una decisió d'autor d'Homer. Aquiles era un personatge folclòric. De fet, ell no és dels herois troians tradicionals que van en primer moment a la guerra. De fet, no és dels que fa aquell jurament de defensa. No? És un personatge que és introduït més tard. És un personatge del folclore. No? És fill d'una ninfa, que si no sé què, que si la immortalitat, que si el no sé quan, que si és un personatge transvestit. No? Quan el porten a la guerra, el van a buscar a la guerra de Troia, es disfressa de dona perquè no vol anar. És com un personatge de conte, de tradició folklòrica, que Homer decideix convertir en personatge èpic. És com si agafes a Peter Pan i el fas un heroi èpic, no?
0: Hòstia.
1: Ja, bueno,
0: interessant.
1: O, per exemple, altres personatges que considerem fonamentals en la guerra de Troia, com són Patrocle o Héctor, són invencions d'Homer. No existeixen abans en la tradició èpica del cicle troià. I això són decisions d'autor. És algú que ha decidit crear uns personatges per explicar una cosa concreta.
0: I per tant, tot això... és possible dins l'oralitat o no?
1: Sí, absolutament sí. Abans, no, la teoria filològica deia que semblava impossible, no, que pogués haver autors i obres concretes amb una autoria circulant de manera oral, no? Perquè es considera que l'oralitat transmet, no? Pues, faules compartides. Però quan s'han estudiat les èpiques tradicionals, no? les històriques i les contemporànies, quan a partir del segle XIX hi ha aquesta dèria, no? per retrobar les èpiques orals, perquè es veu en elles el folklore, o es veu en elles les èpiques nacionals, no? Això passa en totes les èpiques, des del romancero espanyol, fins al Kalevala, fins a l'invenció dels bards irlandesos que s'inventen els literats del segle XIX. S'ha trobat que existeixen repertoris èpics que subsisteixen durant generacions d'insularitat sense modificacions substancials, no? Pot haver-hi una obra creada per algú que es transmet durant generacions sense que canviï substancialment, no? Si una cosa es transmeti oralment no vol dir que hi hagi una autoria difusa. Amb tot, les obres homèriques apareixen just en el moment en què Grècia recupera l'ús de l'escriptura, no? Llavors, aquesta vegada a través de l'adaptació de l'escriptura alfabètica fenícia. Ni l'Odissea ni l'Ilíada hi ha cap referència a l'escriptura. Només hi ha una molt, molt fosca, que penseu que a la Guerra de Troia els herois grecs i els grecs troians escrivien. Estarien fotimer de tauletes micèniques. Però els herois de la Grècia homèrica no escriuen. De fet, només hi ha una referència a quan un dels personatges fa referència a un avantpassat seu, a Bel·lerofonte, que diu que l'envien de misèria a un lloc amb unes tauletes amb signes mortals, no? Com dient, l'escriptura és una cosa malèfica, no? Com aquest record.
0: Rúniques,
1: que, no? Això té res més a veure amb el fet de la tradició de la època fosca on s'ha perdut l'escriptura, més que no passen en que l'època micènica no hi hagués. No? Però, clar, després també, i amb això faig un excurs, moltes vegades l'error és intentar veure a Homer com una mena de cronista històric, no? Creure que podem parlar de la religiositat grega o la mitologia grega a través del que diu Homer, quan Homer no és un teòleg, és un escriptor, que podem parlar de la societat grega quan Homer no té cap intenció d'explicar la ciutat grega, no? Per exemple, els herois aqueus es passen 10 anys davant de Troia i no es parla de cap dona, més que les esclaves. No neix ningú. En 10 anys de campament allà no apareix cap nadó, ni cap nen, ni cap iaio. Els únics nens són dos o tres nens a Troia, no? No apareixen camperols, més que quan els has utilitzat com a comparació respectiva, no apareixen... Llavors, que qualsevol intent d'intentar utilitzar Homer com a font històrica, pues, xoca amb el mateix que xoca qualsevol intent d'utilitzar una obra de ficció per intentar explicar coses, no?
0: Molt bé. I quan prenen les obres homèriques la seva forma escrita definitiva?
1: Bé, hi ha qui pensa que ben aviat, no? Que el segle VII... hi ha qui considera que no abans del 560 abans de Crist. No? Que és una data que tenim molt clara perquè Pisístrat, no? Tirà d'Atenes, ordena preparar com la primera edició oficial dels textos homèrics. No? I, de fet, hi ha una certa tradició que vincula Homer amb Atenes, no? com Cristóbal Colón, tothom vol tenir la pàtria, doncs els atenencs es sentien a Homer com els seus, i, per tant, la primera vegada que es fa com una edició oficial i posada per escrit del text homèric, o la gran edició, és el 560 en Pisístrat. Llavors, bueno, amb tot no us feu il·lusions, perquè haurem d'esperar fins al segle X després de Crist i els tallers bizantins per tenir còpies íntegres dels textos homèrics. És a dir, les primeres còpies, els primers manuscrits que tenen la Ilíada o l'Odissea sencera són textos de l'any 1000, després de Crist. Penseu que les tauletes d'argila, els papirs, tot això ha desaparegut. Es conserven alguns petits fragments, per exemple, de l'Egipte del segle III després de Crist, però no deixa de ser curiós que els textos homèrics haurem d'esperar fins a uns 1.700 anys després, no?, de que Homer creés l'Odissea o l'Ilíada per tenir algun llibre, avui en dia, clar, abans circulaven, però el llibre més antic que conservem íntegre de l'Ilíada o l'Odissea és de fa 1.000 anys. Això també ens indica, no?, que la sort de material bibliogràfica de les obres antigues és molt, molt atzarosa. No? Sí, com sigui, serà divertit, perquè un cop que el text es fixa i es posa per escrit, comença, no?, i s'utilitza en l'educació, comencen els comentaris erudits sobre el mateix. La gent comença a comentar la Ilíada, a comentar l'Odissea. I comencen a sorgir debats erudits sobre si algun vers és verídic o no, si Homer, aquest vers és massa barroer, segur que Homer mai hauria escrit això. Aquest personatge es comporta, jo què sé, Agamemnon al principi de la Ilíada es comporta com un gilipolles. No? Llavors hi ha qui diu, no, és impossible que Agamemnon sigui tan mal educat, no? quan ha de ser així perquè es contraposa a Aquiles, no? O per exemple hi ha debats que a mi em semblen fantàstics, no? Ja sabeu que Patrocle es disfressa d'Aquiles, agafa l'armadura d'Aquiles, se'n va lluita amb Héctor i mor, no? I Héctor es queda l'armadura, no? Agafen i li treuen l'armadura. I llavors Tetis, la mare d'Aquiles, ha d'anar a veure Efes, a dir-li fes bona cuirassa, no sé què. Clar, llavors els comentaristes hel·lenístics deien, a veure, si Patrocle era un guerrer, no? Un mirmidor i era un guerrer, i agafa l'armadura d'Aquiles i la perd, per què Aquiles no agafa l'armadura de Patrocle, se la posa i va lluitar? Això de, perquè a més, en el funeral de Patrocle, tampoc diuen que el cremin amb l'armadura posada. Llavors comença a haver-hi tota una sèrie de comentaris dient, clar, és que Patrocle potser era un servent i no era un company d'armes. No? Perquè si és un que està allà sempre ajudant, netejant Aquiles, que si me quieres yo también, no sé què, i no té armadura, potser no era... Potser quan li diuen que és company d'Aquiles, no és company d'Aquiles, és un company d'armes, perquè si no té armes pròpies ja demana... Les... No, fixeu-vos que comença a fer tota una sèrie de comentaris, no?, erudits sobre l'obra. No tenim temps per aprofundir-hi, però hi ha anècdotes divertidíssimes sobre aquesta reflexió d'intentar prendre's en sèrio un text.
0: Molt bé. Com van ser compostes, no?, les obres homèriques?
1: Bueno, és interessant perquè van ser realitzades en una mena de llengua artificial, no?, creada a partir de diferents dialectes jònics i eòlics. Estan composades també en hexàmetres dactili. No entrarem ara a explicar poesia grega antiga, però bàsicament són versos compostos no per... O sigui, la poesia homèrica no es mesura per síl·labes, sinó es conserva per mesures, no? Un hexàmetre són 6 mesures. Cada una d'aquestes mesures està formada per una síl·laba llarga i 2 breus. El grec antic és una llengua tonal, l'accent no és un accent d'intensitat, sinó és un accent de musical, no? Una mica com el castellà, tu passes de la a sol, no? Bueno, no entrarem. Però bàsicament recullen a la seva composició evidents recursos d'oralitat, no? Els epítets, les repetacions formulàries, coses que fan pensar que la primera transmissió de l'obra va ser oral.
0: Molt bé, a veure, estic llegint la pregunta... I també avui és programa de melonazos, eh? Està bé. A veure, Alberto, anem al lío. Hem parlat ja molt de l'obra, d'Homer, no sé què, no sé quantos, però jo, el que ens interessa aquí, als oients, segur que també, és entrar en el contingut de les obres homèriques. Va ser real la guerra de Troia? I fins a quin punt el que ens explica Homer sobre aquesta guerra és real o no?
1: Vale, siguem categòrics. La guerra de Troia va succeir com la relata Homer i la tradició grega? Rotundament no. Aquest relat té una base històrica, tot i que sigui deformada? Sí.
0: Perfecte.
1: Aquesta seria com el titular, no? No és el primer programa que dediquem a les obres d'Homer. N'hem dedicat 3. Així de memòria, potser ballen els números, però el programa 2 van dedicar a la guerra de Troia. És molt antic. No el podeu mirar, però érem joves inexperts i confusos. El programa 200... que vam dedicar a la modernitat de la Ilíada, a parlar del contingut de la Ilíada, i el programa 307, diria, un dels primers que tu vas estar, el vam dedicar no a l'Odissea, però sí a la figura d'Ulisses, no? L'evolució de la figura d'Ulisses en la cultura occidental.
0: És veritat.
1: No? Des de l'antiguitat, l'edat mitjana... Llavors, bueno, són 2 programes... En aquell programa crec que vam prometre que faríem

0: la Wilusas hitita, i l'Odissea parla una mica dels efectes del col·lapse d'aquest bronze, no? La desfeta, no? La tornada a casa d'aquests herois homèrics i la desfeta d'aquesta societat de palaus que han viscut una sèrie de revoltes, no? De fet, Odisseu, quan torna a casa, el gran leitmotiv de la seva obra és la venjança contra els pretendents que volen usurpar el palau, no? Existeixen mencions, per exemple, a les tauletes hitites de conflictes entre els aqueus, els habitants de la Grècia continental micènica, i la ciutat de Wilusas, la Ilion homèrica, no? No? És quan el rei hitita li diu a un rei micènic i d'aquella cosa de Wilusas que ens havia enfadat molt, va, ja està perdonada. No sabem exactament què va passar, però Wilusas és una ciutat satèl·lit del món hitita, no? Un centre comercial important, i els aqueus, que a més de comerciants eren pirates, doncs, bueno, doncs havien tingut les seves cosetes. Aquesta Wilusas era una ciutat, les runes de la qual encara es podien veure's ben a prop d'on vivien els habitants de la Jònia, no? On vivia aquest suposat Homer, encara hi havia el record d'aquelles grans muralles monumentals d'una de les iteracions de la ciutat de Troia. A més, molts d'aquests habitants de la Jònia eren migrants de la Grècia continental micènica. Després de la desfeta dels estats palacials micènics al bronze final, molts d'aquests habitants de la Grècia continental migren cap a les illes, no? Cau la societat, cau la jerarquia política, hi ha moviments de població. Us en recordeu quan parlàvem d'aquell despoblament de la Grècia continental, que potser no calia vincular uns invasors dòrics, sinó unes migracions internes, no? Pues molta aquesta gent que havia viscut sota, no, el domini dels micènics, dels tebans, no sé què, ara vivien a la Jònia. Llavors, també tenim, hi havia aquest record, no, d'aquests conflictes del bronze final. També tenim evidències d'un lucratiu comerç d'esclaus en les tauletes hitites, no, on el rapte de dones era una constant. I fins, no, botins de guerra on els aqueus tenen, pues, i tantes dones no sé què, i tantes dones no sé quan. I fins i tot s'ha pogut vincular onomàstica present a la Ilíada en tauletes micèniques o hitites, no? Algun Alexandros, no? Hi ha una sèrie de noms que utilitza Homer, que quan tu mires tauletes del bronze final són noms de l'època. Llavors, bueno, hi ha coses que sí que ens indiquen que hi ha un record, no? Hi ha una oralitat que perviu, que Homer agafa i de forma com vol, no? Ja ho anirem veient si dona temps. Hi ha moltes coses que Homer no entén d'allò que explica i s'ho ha d'inventar.
1: Llavors estem davant d'uns relats que cal vincular a l'edat de bronze?
0: Primer sí i no de la temporada. Sí en alguns detalls, en el marc general, no en la resta, no? Per exemple, els herois de la Ilíada corresponen a un tipus de lideratge antic, el rei dels palaus, aquests guànecs, micènics, els capdills d'homes, però Homer introdueix a la Ilíada un qüestionament constant d'aquest tipus de sistema polític.
1: I com ho fa això ell?
0: Per exemple, amb la introducció d'Aquiles. Aquiles i les seves crítiques al lideratge antic d'Agamemnon, no? En el recurs a les assemblees, el qüestionament del repartiment del botí, no? Per l'audiència original d'Homer, el lideratge dels aqueus, el lideratge explicat a la Ilíada, és arcaic. No és el que ells viuen, és el que tenen en el record. Propi d'una societat que ja no és la seva. Estem en el moment del sorgiment de les polis, d'una nova elit terratinent que es pensa d'una manera diferent a la dels governants militaritzats dels palaus micènics, que ja quedaven en el record. Nosaltres ens hem tret de sobre aquesta gent. Per això el nostre protagonista és Aquiles, que és el que critica aquesta gent, no? I els aqueus són tots una panda desgraciats. Vull dir, no hi ha cap ningú que sigui guai. O sigui, Odisseu, per exemple, que ara cau molt bé a Nolan i tal, o sigui, hi ha un moment que hi ha l'únic personatge de la plebe que apareix a la Ilíada és Tersites, que és aquell que és l'únic aqueu que no té cognom, és a dir, que no es diu el nom del seu pare perquè és un soldat ras, no té llinatge, i és el que juntament amb Aquiles critica la gestió d'Agamemnon, no? Aquiles se'n va i tal i qual, però a Tersites, que és el que diu, no? Desertem en massa, deixem aquí els dirigents, repartim-nos el botí, tornem a casa, no sé què. Està a punt de generar una revolta i el tio que agafa, i davant de tothom l'agafa i la pallissa de mort, és Odisseu, que després ens agrada molt perquè és un senyor com cara molt seriós, però és el tio que, saps? El que està allà fent de policia del poble. Clar, El Guanax, el rei micènic, que era el governant, el sobirà absolut i controlava tots els recursos agrícoles i ramaders de la regió, no? Ja es veu a la Ilíada que regalen ramats, regalen camperols, regalen, que controla les armes, que controla

0: la construcció dels carros de guerra ja no hi és. De fet, els carros de guerra són molt divertits, perquè podem veure com Homer no sap què fer amb els carros. O sigui, vull dir, ell ja el recorda que els carros de guerra eren una arma de guerra, no? Ja sabeu que la guerra en els hitites, penseu Ramsès III, allà la batalla de Cadeix, els carros, no? Els carros eren un actiu molt important en les batalles del bronze final. Però en l'època d'Homer no hi havia carros. No s'utilitzaven en carros. Llavors,
1: es posa per allà.
0: Ell sap que els guerrers micènics anaven en carros, però no té ni puta idea de per què s'utilitzen els carros.
1: Bueno.
0: I llavors, només hi ha un personatge que de tant en tant tira algú. Néstor, que és el personatge més... l'únic vell dels aqueus, el que és com de la generació anterior, és l'únic que mai baixa del carro per combatre. Però tothom el que fa és... vaig en carro! Freno el carro.
1: Baixo
0: a peu, agafo l'escut, agafo la llança i em parteixo la cara amb el del costat, no? Clar, llavors, Homer no sap què fer amb els carros, no? El que ja és una vocació d'un passat que es pressuposa antic, però que ja només queda en el record, no? Il·lustrat, això sí, a vegades amb objectes d'un passat remot. Per exemple, quan es escriu el cas que un personatge cretenc, no? Per tant, molt antic, de la civilització minoica, Meriones dona un casc a Odisseu, dona un casc de folrat en cuir, amb les astes d'un porc senglar, no? Un casc que ni tan sols és metàl·lic. Quadra perfectament amb els cascos trobats en època micènica, no? Hi ha el record d'aquests objectes antics, hi ha un decorat antic, no? En algunes armes, en alguns estris de lluita, però que no se sap bé com funcionen.
1: I l'Odissea té el mateix problema?
0: Bé, la Ilíada i l'Odissea són dues obres ben diferents, no? Hi ha un consens en considerar la segona posterior en diverses dècades la primera i responen a tipologies narratives diferents. La primera és un poema èpic sobre la corona d'Aquiles, la segona és una mena de literatura de viatges, per una banda, o ha quedat com una mena de literatura de viatges, tot i que aquests viatges... d'Odisseu, ocupen una part molt petita de l'obra que es centra sobretot en el retorn a casa i en la venjança. De fet, Odisseu s'inscriu a l'Odissea, s'inscriu en el gènere dels nostoi. Un nostos és un viatge de retorn, d'aquí ve la paraula nostàlgia. Relats sobre el retorn dels herois homèrics que tornen a casa seva després de la guerra de Troia i es troben que allò s'ha anat a la merda. Llavors, si la Ilíada s'ha examinat per treure informacions sobre la guerra micènica, l'Odissea s'ha escorcollat des de fa segles amb un altre interès ben diferent.
1: I quin serà aquest interès?
0: Doncs bàsicament la geografia. No? El gran debat al voltant dels viatges d'Odisseu no és altre que el de saber per quina geografia s'està movent. No? Pels historiadors, si la Ilíada és el que anà a la guerra, l'Odissea és el que anà a la navegació, per tant, al comerç. Tot i que Odisseu no comercia mai, no? Odisseu, el gran navegant, el gran explorador. No, Odisseu no explora mai. El seu viatge mai és un viatge d'anada. Sempre és un viatge de tornada. Però, bueno, ha quedat en l'imaginari del personatge, repasseu el programa 307, com un personatge vinculat a l'exploració. Per tant, es vinculaven els viatges d'Ulisses amb els dels navegants grecs que comencen a fer-se la mar, no?, des de les metròpolis gregues i comencen a fundar colònies. Repeteixo, no importa que Odisseu ni comerci ni colonitzi, però vaja, tots sabem que mai has de deixar que la realitat desmunti un bon argument.
1: I quins intents d'identificació geogràfica s'han proposat?
0: De tota mena. Des dels més modestos, que intenten vincular els viatges d'Odisseu amb la geografia del Mediterrani Oriental, no? L'illa del Cíclop que tira pedres és una illa volcànica, Sile Caribdis és l'estat de Messina, fins als que creuen que l'Odissea amaga el relat d'un viatge oceànic, no? I que està explicant un viatge per l'Atlàntic. En el fons dona igual, perquè la intenció de l'obra no és la de ser una guia geogràfica.
1: I llavors què busca l'Odissea?
0: De fet, l'Odissea és un joc de miralls, no? Amb moltes històries dins la història principal i molts narradors, alguns verídics, alguns falsos. Si Aquil·les és un heroi folclòric trasplantat a un poema èpic, Odisseu és al revés, és un heroi èpic trasplantat a un relat folclòric. No? És un relat d'engany, on la petita part que tothom recorda, els cants 9 o 12, i que creu que és el nucli de l'Odissea, és només un detall. No? Es navega entre la realitat i la ficció, entre els espais civilitzats i els espais salvatges. No? La distinció és molt evident. Homer distingeix molt, o Odisseu distingeix molt, entre els que conreen la terra i produeixen pa i aquells que no. Tu saps que estàs en una illa fantàstica o que et trobes uns paisatges fantàstics perquè no tenen blat, no conreen. Alguns poden tenir vi i emborratxar-se perquè el vi et fa salvatge, però... és una primera aproximació molt divertida a la distinció grega entre helens i bàrbars. No és una distinció racial, sinó simplement una distinció cultural, no? La paideia, la cultura que et porta a tenir agricultura o, i per tant educació, i la que et porta a no tenir-lo. O sigui, Telèmac, els altres herois troians que expliquen els viatges que fan a l'Odissea, sempre es mouen pel món real. Odisseu, no? Que té com a característica la supèrbia, ho fa amb el món imaginari, no? L'engany a través de la disfressa, perquè en el fons és un falsari, un narrador d'històries més semblant a un Homer, a una Eda, a un Rapsoda, que no un heroi tradicional. I fins i tot la seva arma, l'arc, és una arma indigna.
1: Però si l'arc i l'escena del palau i tot això mola moltíssim.
0: Clar, sí, clar, el Gerd dels Essos Homèrics, de fet, qui combat a distància és indigne. I això ho marquen tots els exemples que tenim a la Ilíada. L'arc és l'arma d'Apolo. I per Homer, Apolo era un déu no gaire recomanable, perquè Apolo és un déu asiàtic que arriba, que és un dels que més tard arriba al panteó grec. I, per tant, l'arma d'Apolo és una arma sospitosa. Des de que Paris acaba amb Aquiles, no?, amb l'engany i un arc, fins a que l'arquer troià Pàndar, instigat per Apolo, intenta matar Menelau, acabant amb la treva que hi havia. L'arc és una arma sospitosa. Entre els aqueus, Teucre, que és el germà d'Àjax, és l'únic que utilitza l'arc sota la protecció de l'escut del seu germà. No? Jo m'amago en l'escut del meu germà, que Àjax, a més, porta un d'aquells escuts de torre i tal. Doncs bé, més tard, Sòfocles convertirà Teucre no en el germà d'Àjax, sinó en el seu germà bastard. No? Perquè, clar, utilitzava l'arc, llavors no podia ser... No? Llavors és molt divertit, perquè és bastard perquè empra l'arc o empra l'arc perquè és bastard. No? Ah, és una arma indigna, com la de Paris, que és l'heroi afeminat. No? L'arc és l'arma d'Apolo. Clar, en el cas de l'arc d'Odisseu hi ha un punt d'element de sobirania. No? L'arc que només pot emprar ell, que això també és una cosa de conte de fades, d'aquest heroi folclòric, no? L'element reconeixible. Però no deixa de ser curiosa l'elecció de l'arma.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Molaria moltíssim aturar-nos a comentar la música.
1: L'he posat per tu.
0: Gràcies, Alberto.
1: Perquè sé que t'agrada.
0: Hi ha més diferències entre la Ilíada i l'Odissea?
1: Sí, sí, de fet...
0: Ah, no, podem tirar endavant, és que com que anem justets...
1: Sí. Bueno, hi ha moltes diferències, no? Tradicionalment s'ha considerat la primera un monument a la guerra i la segona un monument a la pau. Però tot i que al final és al revés. La Ilíada acaba amb uns funerals en la reconciliació entre Príam i Aquiles i l'Odissea acaba amb la matança dels pretendents, amb degullant i penjant a totes les serventes que han ajudat els... Bueno, llavors, aquestes distincions que es fan des de la posterioritat a les obres, a vegades no sempre encerten.
0: I la presència constant de déus?
1: Bueno, d'aquí venia la música, no? De fet, la presència de déus és una de les constants dels textos homèrics, no? De fet, podem considerar Homer el pare de la mitologia grega, ja que és el primer en posar per escrit o en posar de veu i tracta de manera colorida i ordenada els déus grecs en la seva forma humana que tant ens fascina, no? Ell i Hesíode poc després, ja que de fet considera que Hesíode és parent d'Homer, posen les bases del que serà la mitologia grega posterior.
0: Déu-n'hi-do la responsabilitat.
1: Bueno, sí. Això sí, i a més no hem d'oblidar que Homer no és teòleg, no? Com deia, ni és historiador, és un poeta. I per tant la caracterització dels déus està feta per seduir a l'audiència, per agradar els oients. I a voltes introdueix elements còmics o directament irònics dins del comportament dels déus, no? No hem d'esperar una guia de religió grega quan parlem dels déus homèrics, no? Perquè fa broma constant amb els déus. Un exemple molt ràpid, el del cant quart de la Ilíada, quan era, munta tota una estratagema per ajudar els aqueus, consistent en distreure a Zeus. Zeus ha dit que ningú ajudi els aqueus perquè me'ls vull que pateixin. Llavors, era, agafa d'Afrodita filtres amorosos, pòssimes i no sé què, se'n va a buscar a Zeus, sap el que li agrada, i llavors l'enganya per tenir sexe durant molt de temps dalt del món Ida per tenir-lo distret, no? És allò de dir, Zeus tot poderós, però ja sabem, no?, què fer. Per tant, avís, tampoc cal prendre's massa seriosament a Homer si volem conèixer la realitat religiosa de l'època arcaica.
0: Molt breument, Alberto, i quin serà l'element més reconeixible del tractament homèric dels déus?
1: Que l'element més reconeixible és que intervenen constant i activament a la trama. No són déus llunyans o ritualitzats, sinó que actuen. I també s'ha dit molt que el tractament de la jerarquia divina dins d'Homer hi ha una mena de metàfora de la ciutat grega, no? Això es veu durant el cant 15, quan Zeus ordena a Posidó que no intervingui en el conflicte. Posidó es queixa i diu que recorda, no?, com els tres germans, Hades, Posidó i Zeus, es van repartir el món entre els tres, no? Zeus al cel, Hades l'inframón, ell al mar... sent els tres de la mateixa jerarquia i triant a sorts que es quedava cada cosa, no? Aquesta cosa de... Llavors, aquest passatge marca diferents idees. La d'assignar càrrecs mitjançant la sort, la del domini en comú i també la de la relegació de la resta de déus, com Cronos, al Tàrtar, a la part inferior. I no s'ha volgut veure en aquesta reflexió les tres idees sobre les quals es sustenten les ciutats gregues. L'elecció dels càrrecs, el repartiment de funcions, el govern conjunt, el fet de que part de la població no té representació i s'expulsa, no?, aquesta stasis grega, i per tant, no?, veiem, no?, en els textos homèrics ja el germen d'una nova societat grega.
0: Molt bé, Alberto Recha, moltíssimes gràcies per aquest repàs tan intens i tan interessant sobre el món homèric. A Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Recha i Albert Abril. Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antúnez.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
1: Després de Moral Art, Tania Juste torna amb Les noies de Sants, publicada per Columna, una història familiar entre la realitat i la ficció que ens mostra una Barcelona plena de canvis amb mirada femenina.
2: És una novel·la amb 5 protagonistes, aquesta vegada, que déu-n'hi-do, 5 protagonistes. I la veritat és que són 5 protagonistes molt especials, perquè el punt de partida, la inspiració d'aquesta novel·la, doncs, ha sigut 5 dones que van existir, que són la meva àvia Pilar i les seves 4 germanes, i que porten el nom de Pila, és a dir, a la novel·la, els he conservat el seu nom real, el seu nom de Pila real.
1: Pasta fàcil, d'Emili Bayo, publicada per La Magrana, ens porta gènere negre amb humor, mestria i uns personatges que ens atraparan.
3: Tot i que la novel·la és una novel·la que pretén divertir, que pretén entretenir, que pretén explicar altres coses, però una de les coses importants que hi ha en aquesta novel·la és precisament això, és el denunciar com determinats sectors de poder controlen aquesta evolució que hauria de ser natural cap a energies netes, sense problemes, vaja.
1: I aquesta setmana són dues les propostes que us recomanem: Premià del Mal i Liber is Liber.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: La nova aventura de la Tania Juste és La família Molina. Sí, ja ho sé, el títol és Les noies de Sants, però Les noies de Sants formen part d'una família meravellosa que ens farà viure moltes coses. I deixaríem anar molts adjectius, però preferim que ho faci la nostra convidada, que ens digui ella com ha viatjat per tota aquesta història. Tània, benvinguda.
2: Moltes gràcies per convidar-me i molt de gust de ser sempre aquí amb vosaltres.
0: L'escriptora Tània Juste és llicenciada en Història de l'Art i des de l'any 2009, en què va publicar la seva primera novel·la, A flor de pell, no ha aturat la ploma. El 2015 rep el premi Néstor Luján de novel·la històrica amb l'obra Temps de família, i l'any 2021, amb Amor a l'art, fou guardonada amb el premi Prudenci Bertrana, novel·la que va compartir amb nosaltres el programa.
1: Una nova aventura que pensava, a veure què ens portarà aquesta vegada la Tània, a veure què ens portarà. I has fet un canvi de registre, te n'has anat cap a 5 germanes que són ben diferents entre elles, Tània.
2: Sí, completament. És una novel·la amb 5 protagonistes, aquesta vegada, que déu-n'hi-do, 5 protagonistes. I la veritat és que són 5 protagonistes molt especials, perquè el punt de partida, la inspiració d'aquesta novel·la, doncs, ha sigut 5 dones que van existir, que són la meva àvia Pilar i les seves 4 germanes, i que porten el nom de Pila, és a dir, a la novel·la, els he conservat el seu nom real, el seu nom de Pila real, tot i que, òbviament, estem parlant d'una novel·la i, per tant, doncs, diríem que a mi m'agrada dir que és una història en la qual hi ha molta realitat i també unes píndoles de ficció necessàries per construir una novel·la i que m'ajuda a mostrar aquestes grans dones de la meva família i el que van viure i, alhora, doncs, també preservar-les a través de la ficció, no? O sigui que aquesta és una mica, doncs, l'arrencada del llibre, no? Aquestes 5 protagonistes amb un rerefons real.
1: Amb un rerefons real, però que no sabrem què és realitat i què és ficció, perquè la Tània ho ha fet molt bé. El que sí és que les gaudirem, i les gaudirem moltíssim. Has agafat, comencen aquestes nenes, no? I acaben aquestes dones, de nenes a noies, de noies a dones, Tània.
2: Exactament. És una novel·la que segueix els anys, les dècades de la seva vida i que parteix d'un punt en què la vida d'aquestes noies i d'aquesta família els canvia radicalment, no? És, al principi de la novel·la ens trobem una imatge que jo crec que és una miqueta una imatge que van viure moltes famílies en l'època. Ens trobem, doncs, en aquells primers anys del segle XX, en els quals doncs, algunes famílies, com era el cas del meu besavi i també el punt de partida de la novel·la, doncs, es troba, ell és un petit pagès que en aquest cas doncs, viu al Camp Valencià, on té un tros de vinya, i aleshores doncs, aquest senyor doncs, es casa, aquest senyor té una filla, dues, tres, quatre, i a la cinquena filla diu prou, diu ja renuncio a tenir doncs, aquell noi, no? L'hereu, diríem, l'home que l'ajudi doncs, amb les feines del camp, i per tant agafa la família, agafa la dona, les cinc filles i se'n van a Barcelona. Quantes famílies no van fer aquest procés de migració en les primeres dècades del segle XX del camp a la ciutat, no? En aquest cas, aquestes noies de Sants, que en aquest moment són nenes, estem als anys 10, doncs arriben al barri de Sants. El barri de Sants, com sabem, és un barri que en aquell moment de les primeres dècades del segle XX doncs, era un antic poble ja agregat a la ciutat de Barcelona, però que conservava aquell esperit de poble, aquell esperit aquell tarannà propi, aquella personalitat, aquella consciència de comunitat diferenciada de la ciutat. I en aquest univers és on arriben aquestes nenes i on es faran noies i on assistirem al llarg de la novel·la doncs, a tot el que els vindrà a sobre, que no és poca cosa, perquè clar, si només pensem en els esdeveniments històrics de totes aquestes dècades, no? Doncs passem per una dictadura de Primo de Rivera, per una república, passem per una guerra, passem per una dura postguerra. Tot això ho viurem a través d'elles, no? De les noies de Sants.
1: Bé, protagonistes que ens faran descobrir aquesta mirada, no? De la història amb clau femenina i des d'un barri, que és el de Sants, no? Que és un barri obrer. A mi em va agradar molt perquè aquesta Espanya industrial...
2: Sí.
1: No? Clar, veus aquestes fàbriques amb una altra mirada, no? Entres dintre d'aquestes fàbriques i com ho viuen les dones, que clar, les dones per una banda, els homes per una altra...
2: Sí, exactament. L'Espanya industrial és un dels escenaris principals de la novel·la. És important perquè allà hi treballen el tio Miguel, que és aquell oncle de moltes famílies, que és el primer en anar a la ciutat a buscar feina i que arrossega després a la resta de la família, no? I és una fàbrica en la que també hi treballarà el pare de les noies Molina i que hi treballaran també les dues filles grans, no? Aleshores, és una mica... Jo he volgut recrear exactament el que va ser aquesta fàbrica tèxtil, perquè era la fàbrica més important de Sants en aquests primers anys del segle XX i que cobria tot el procés de tèxtil, és a dir, va ser la primera en fer-ho, no? Diríem que allà hi entrava el cotó i sortia doncs, el teixit fet, no? I allà hi treballaven moltíssimes dones i uns quants homes. Dic moltíssimes dones perquè s'ha de dir que en aquestes fàbriques el 85% eren dones que treballaven i aleshores doncs, a mi em serveix aquesta fàbrica com a univers, sobretot des de la perspectiva que deies tu femenina, per explicar quines eren les condicions de vida i de treball d'aquelles filadores i aquelles teixidores de tantes i tantes fàbriques d'arreu de Catalunya, d'arreu d'Espanya, en les quals les seves condicions de treball com a obreres ja eren escasses, però com a dones encara més, no? Per tant, jo he volgut d'alguna manera mostrar tot això a través d'aquest escenari, no?, que és l'Espanya industrial, no?
1: Ostres, el 85% eren treballadores femenines, eren dones.
2: Sí, això té una explicació, té una explicació. Era una mà d'obra molt més barata que la dels homes. És així. Realment les dones sempre a les fàbriques cobraven uns sous més baixos, sempre tenien un topall, és a dir, diríem que, com veiem en les nostres protagonistes, doncs les noies entraven molt jovenetes, a partir dels 14 anys començaven a treballar a la fàbrica i, òbviament, els estudis quedaven ja lluny, no? I per tant, a partir d'aquí, elles començaven a fer feines doncs, molt bàsiques, com escombrar la borra dels telers, no? Com començaven a donar fils a les teixidores, començaven, més endavant ja eren nuadores, eren urdidores... Bueno, una mica tot això es veu al procés, a la novel·la, fins a arribar doncs, a portar els seus propis telers, no? O les màquines de filar, en el cas de les filadores, no? Però aquí s'acabava. Aquest era el sostre. Les dones arribaven fins aquí, sempre, sempre supervisades per homes. És a dir, una filadora o una teixidora sempre tenia el cap de secció, tenia l'encarregat, o sigui, sempre tenia un home per sobre, no? Aleshores, clar, el sou arribava fins on arribava, les condicions sempre eren les que eren i, per tant, doncs, diríem que suposo que doncs, els propietaris de les fàbriques, els que manejaven tot això, doncs, els hi sortia molt més en compte tota aquesta mà d'obra femenina. No?
1: Bé, que és una història que es va repetint.
2: Sí.
1: I que encara hem de batallar una mica. Però, a més, també tenim aquests sindicalistes que donaran molta vida a la novel·la. Sí,
2: això és meravellós. O sigui, és una novel·la que... I m'agrada molt que citis també doncs, això, els homes d'aquesta novel·la, perquè diríem que és una novel·la que, òbviament, el focus està posat en aquestes cinc protagonistes, però no ens oblidem que són cinc noies amb una família, en un moment en què la família realment era molt important, era tota la primera pàtria, que dic jo, no? I el dia a dia. I després tots aquests homes que van entrant en escena, que òbviament, doncs, a banda del pare, a banda del tio Miguel, doncs, van entrant una sèrie d'homes perquè aquestes nenes es converteixen en noies, aquestes noies tenen històries d'amor, històries de desamor, també, no? I aleshores comencen a aparèixer doncs, uns personatges masculins a la novel·la que jo penso que són molt, molt importants també en la seva vida i que ens mostren també totes aquelles facetes tan importants en aquesta societat treballadora de l'època que era doncs, tota la lluita sindical, parlem d'uns anys molt, molt intensos, no? Amb lluites pels drets dels treballadors i també amb tota una sèrie de dinàmica, no? Doncs que hi havia de barri, de país, no? De tot, no?
1: Està molt bé perquè també és una manera, no? Una forma de fer memòria històrica i recordar d'on venen tots els drets que tenim.
2: I tant.
1: De com estàvem i com estem. Parlem d'aquesta mirada femenina, parlem dels homes i tu has dit, sí, són molts personatges, són cinc germanes, hi ha la mare, el pare, el tiet i totes les parelles i amics que s'hi van afegint. I quina diversitat! Jo penso que la diversitat de caràcters t'ha ajudat també una miqueta, no?, a anar creant tots aquests ambients i aquestes atmosferes diferents. La part dels sindicats i d'aquesta batalla a la feina, la part de la cultura dels ateneus, això també és un punt molt important.
2: És un punt molt important de la novel·la perquè aquestes protagonistes arriben a un barri amb molta vida associativa, amb unes entitats històriques molt importants que van fer una feina imprescindible en aquells anys, que era donar accés a la cultura, formar a tota una sèrie de persones de classe treballadora que no tenien al seu abast aquest accés a la cultura, no? La cultura i l'esport. Diríem que, d'alguna manera, si ens remetem a principis de segle, inclús al tombant de segle, ens trobem que tant la cultura com l'esport estava a mans d'una elit, no? Del que era la burgesia i abans també de l'aristocràcia, no? I semblava que només podien ser els usuaris, no? de tot això. I, en canvi, aquests ateneus de barri, aquests orfeons, aquestes entitats socials que hi havia a Sants i també a d'altres bandes, doncs van fer molta feina per treure aquesta exclusivitat, no? De l'esport i de la cultura i posar-la també a l'abast doncs, de la classe treballadora. I, per tant, les meves noies de Sants se'n beneficien d'això, no? I els altres personatges que surten a la novel·la també, no? I és la seva vida. I, per tant, era molt important recrear el com aquestes entitats de barri, com, per exemple, l'Orfeó de Sants, o com, per exemple, l'Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant, només per citar-ne un parell, doncs esdevenen peces fonamentals i que els canvia la vida, algunes d'elles, no? Per tant, allà estan.
1: I arriba la guerra, arriba el 1936,
2: sí.
1: I això és... però de quina manera? Perquè, clar, tenim la Júlia, que és la germana gran, mm-hmm. Que és, diguéssim, la del seny, la de la prudència, i després arriba... Jo cito ara aquestes dues, la Júlia i la Pilar, perquè precisament elles dues treballen juntes a l'Espanya Industrial. Però és que la Pilar, és que és un no parar... és arreuixada i penses dues germanes i que s'acaben avenint, no? Però vull dir que tan diferents.
2: Sí, fins i tot jo penso que també s'avenen molt precisament, no, per diferents que són, no, com passa amb tants i tants germans, no, que a vegades doncs un complementa l'altre, no, allà on no arriba un arriba l'altre, no, també. I realment la Pilar i la Júlia doncs són la Nit i el Dia en molts aspectes, no, i es necessiten molt una a l'altra, no, precisament per la seva diferència, no, per com són. I en el moment en què arriba el conflicte bèl·lic, en què arriba la guerra, que òbviament els canviarà molt la vida, sobretot perquè venen d'una república que els ha obert finestres, els ha obert portes com a dones, els ha donat el dret a vot, els ha fet sentir que la seva vida, el seu univers podia ser més gran, podia eixamplar-se molt més del que elles creien, no? I clar, i tot això de cop i volta, ras, arriba la guerra i aleshores passen moltes coses que no explicarem, vull dir que els lectors i les lectores llegeixin, no? Però òbviament, doncs, aquí és on el tarannà de cadascuna, aquesta personalitat diferent de cadascuna fa doncs que reaccionin d'una manera o d'una altra, no? I cada una agafa, no només ella, sinó també les altres noies, cadascuna agafa un paper dins de la família en aquests moments en què les dones prenen una mica el relleu als homes, perquè, clar, els homes marxen a la guerra, per tant, les dones queden aquí. Anem amb compte, les dones queden aquí, però les dones, com m'agrada dir, fan la guerra aquí, perquè la guerra també es va fer aquí, no? Aleshores, són elles les que han de tirar endavant aquestes famílies, són elles les que han de lluitar contra les bombes, són elles les que substitueixen els homes en els llocs de treball, que s'organitzen des de la rereguarda per donar servei al front de moltes i múltiples maneres. Per tant, cadascuna treu el millor de si mateix o el pitjor, depèn de com es vegi, no? I a partir d'aquí, doncs, es reinventen, es multipliquen i es reinventen.
1: Sí, perquè aquí on veieu aquestes noietes, tranquils, que quiets a la cadira no s'hi estareu quan llegiu la novel·la, perquè hi ha moments de tensió, però de tensió, d'alta tensió, Tània.
2: És que clar, ja. és com la vida mateixa. Sí, és així.
1: Clar, és com la vida mateixa. Ara el tema és que no li podem preguntar a la Tània quins moments d'alta tensió són reals i quins moments d'alta tensió no ho són. El que sí que et podem preguntar és una miqueta com ha anat tot aquest procés d'investigació, de documentació, perquè hi ha la part històrica, però hi ha la part històrica familiar.
2: Exacte.
1: Jo suposo que aquí, el que tu has viscut, suposo que hauràs descobert moltes coses de la família que no sabies. No cal que les expliquis, però...
2: Sí.
1: Que ens en parlis un. Es diu que si una cara...
2: No, és que mira, Mònica, és que ha sigut de veritat que un autèntic volcà d'emocions, És que és la paraula, és que no paro de repetir-ho perquè és la paraula. Han sigut uns temps, els de la investigació, per poder escriure aquesta novel·la, amb un seguit de descobriments, d'entendre moltes coses, d'encaixar moltes peces familiars també. Mira, jo vaig fer un exercici que és, jo volia entendre moltes coses que havien passat a la meva família, moltes coses que havien passat en aquestes dones de la meva família, però com passa amb totes les famílies, només tenia els retalls, només tenia petits bocins, no? I aquests petits bocins a vegades no saps com connecten i no t'expliquen els perquès, no, de les coses. I aleshores, aquí el que vaig fer, i agraeixo moltíssim la generositat de membres de la meva família, descendents d'aquestes noies de Sants, que em van cedir les correspondències entre els seus pares. Val? Aleshores, a partir d'aquí, tu imagina't l'enginyeria que vaig fer d'ajuntar les correspondències del meu avi amb la meva àvia, amb el de la meva tieta àvia, amb el meu tieta àvia, o sigui, de cada una d'aquestes noies de Sants, totes aquelles correspondències de guerra i de postguerra que hi havia, tot això va anar encaixant peces. I va ser meravellós, perquè de cop i volta les vaig entendre. Vaig entendre moltes coses que havien passat a la meva família, vaig entendre molt més el que significava viure aquella època, i ser una dona jove en aquella època, amb tot el bagatge que tenien, que venien de la República i tal, i tot el que es van trobar després, no? I van haver-hi molts perquès, moltes coses que vaig entendre a partir d'això. Per tant, el procés de documentació d'aquesta novel·la ha sigut màgic. I ha sigut també molt sanador, Vull dir que jo dono gràcies, de veritat, Aquest ofici que tinc, perquè m'ha regalat... moments increïbles i molt emocionants, no?
1: Doncs no deixarem que s'aturi aquest corrent d'emocions, perquè ara t'espero un qüestionari, Tània.
2: Uau!
1: De moment deixarem aquí tot el tema de la novel·la. Jo penso que hem fet un bon tastet, sí?
2: tant, i tant.
1: I que tothom doncs, ja pot començar a anar a les llibreries, anar a les biblioteques i preguntar per les noies de Sants. Hi trobareu la Júlia, la Pilar, la Carmen, l'Àngeles, la Lola, la Maria, la mare i el Gregori, el pare i el Miguel, que jo, de veritat, ja veureu quin tiet més meravellós, però ja ho veureu, ja ho veureu. Nosaltres us deixem amb la lectura i ens n'anem amb la Tània al qüestionari.
0: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
1: Som-hi?
2: Som-hi.
1: Un barri.
2: Sants, per descomptat.
1: Història.
2: Història per mi és memòria.
1: Família.
2: Casa.
1: Llegir.
2: La felicitat.
1: Arrels.
2: Família, altre cop.
1: Un record.
2: Mil records d'infància.
1: Un plaer.
2: Ja he dit llegir, per tant diré, per exemple, escriure.
1: No m'ho poses fàcil.
2: No.
1: Un luxe.
2: Viatjar.
1: Un espai de nostàlgia.
2: Els amics de tota la vida, que et coneixen i no cal que els expliquis com ets.
1: Cultura.
2: Llibertat, portes, finestres obertes.
1: Un museu que voldries tornar a visitar.
2: Uf, n'hi ha tants que tries horrorós. Si me'n vaig a casa, el Picasso. Museu Picasso, necessito tornar-hi molt sovint.
1: Un llibre important per tu.
2: Ah, te'n diria molts, també és molt difícil, però potser et diria un llibre d'Irene Nemirovsky, com Suite francesa. Sempre hi torno.
1: Quin llibre estàs llegint o, si no fos el cas, l'últim llibre que has llegit?
2: El llibre que estic llegint no el puc explicar perquè és un manuscrit d'una amiga meva molt estimada i encara no se'n pot parlar. Però, en tot cas, et puc dir que el llibre anterior que he llegit és un llibre d'una autora que ha escrit una primera novel·la, que és mallorquina, que es diu Caterina Carmany, i que ha escrit el llibre que es diu El temps de les magranes, i la veritat és que l'he llegit aquest estiu i m'ho he passat molt bé.
1: Finalment, escriure.
2: Escriure és respirar, és viure, és ser jo. No sabria no escriure.
0: El calaix breu.
1: I sort que sap escriure i ens ha deixat un gran llegat. Avui hem fet una repassada a aquestes noies de Sants, però ja sabeu que podeu trobar una llarga trajectòria en Tània Juste i us recomanem que feu aquesta descoberta. Les noies de Sants no ho hem comentat, però està publicada per Columna. Tània, sí, que és també una casa per tu.
2: Oh, totalment. Tinc la gran sort de tenir un gran equip a Columna, una editora magnífica que, òbviament, després de tants anys i tants llibres ja som amigues, vull dir, és casa, total. I també la gran sort de tenir traducció al castellà amb Editorial Espasa, que m'estreno, i la veritat és que un encant. Tinc molta sort, tinc un equip fantàstic.
1: Doncs en català o en castellà ja sabeu que teniu aquestes 5 germanes que us esperen. Tània, moltíssimes gràcies i a viure l'aventura.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: El calaix, obre'l i trobaràs cultura. El calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: Tornem amb el gènere negre, sabeu que ens encanta, i amb Pasta fàcil de Mili Bayo. Realment, el títol acompanya. Us ho posarà molt fàcil perquè gaudireu moltíssim, però els personatges, Emili, no els hi has posat fàcil, eh? Gens fàcil.
3: No, és veritat, però es tracta una mica d'això, no? Les novel·les, jo ho dic, les novel·les que no tenen profunditat amb els personatges i amb la trama, no? Aquestes novel·letes senzilletes i això, bueno, no són el meu estil, no, absolut.
0: Emili Bayo debuta com a novel·lista l'any 1997 amb Traïdors i covards. Amb La resta del món va rebre el Premi Ciutat de Mollerussa. Amb Projecte de Felicitat, el Premi per a Projectes de Fundació Enciclopèdia Catalana. I amb L'edat de les paraules, el Premi Llorenç Villalonga de novel·la. Puta pasta fou guardonada amb el Premi Crims de tinta i ara arriba Pasta fàcil, publicada per La Magrana.
1: No, aquí trobareu un molt bon treball, tant de personatges com d'espais i de punts. A veure, el nucli principal de la novel·la, Emili, és realment aquest canvi climàtic, aquest medi ambient, aquestes energies, no?, que sostenibles, aquest canvi que hem de fer. I a partir d'aquí, doncs, trobem tota una sèrie de personatges molt impactants.
3: Sí, jo la veritat és que estic preocupat, no? Tinc un fill i tinc la sensació que li deixo un món bastant més lleig del que vaig en rebre jo, i una situació preocupant, no? Per tant, la qüestió del model de consum energètic que tenim en la nostra societat és una de les coses que crec que ha d'evolucionar, que ha de canviar, no? I aquesta novel·la va néixer una mica amb aquest propòsit, tot i que la novel·la és una novel·la que pretén divertir, que pretén entretenir, que pretén explicar altres coses, però una de les coses importants que hi ha en aquesta novel·la és precisament això, és el denunciar com determinats sectors de poder controlen aquesta evolució que hauria de ser natural cap a energies netes, sense problemes, vaja.
1: Bé, en un món capitalista tenim claríssim, no?, que el gènere, els escriptors de gènere negre ho teniu fàcil. Perquè, clar, hi ha tanta, tristament, hi ha tanta corrupció...
3: La societat ens dona molts arguments, sí, sense cap mena de dubte. No? I és una societat molt complicada, molt complexa, sense cap mena de dubte.
1: Bé, la novel·la s'inicia amb un dels personatges que és un escriptor de gènere negre, que viurà la seva pròpia novel·la.
3: Sí, i és un personatge que havia utilitzat en la novel·la anterior, Puta Pasta, que va tenir la sort de guanyar el Premi Crims de Tinta l'any 2015, i, diguem-ne, és un personatge amb el qual m'hi sento molt identificat. Afortunadament no em passen les coses que li passen amb ell, això ja t'ho dic ara, però tenim una simpatia mútua, em sembla, no? Perquè és un personatge que, com jo... li agrada molt el cinema negre, que té una visió bastant pessimista del món, jo també m'hi reconec amb això, i bueno, si li agrada molt això, escriure, li agrada escriure així. Amb això compartim moltes coses, però afortunadament en les seves aventures no són les meves, jo sóc una persona molt tranquil·la.
1: Sí, sí, perquè el Marc Tremós ens farà tremolar. Ens farà tremolar més d'una vegada. Després arriba en tota aquesta callada de personatges. Recupera, suposo, Torre del Pla.
3: Mm-hmm.
1: Bueno, Torre del que li dius de moltíssimes maneres.
3: Sí, és un personatge que té la mala sort de que ningú és capaç d'encertar-li el nom, no? I no només aquest, sinó doncs hi ha quatre personatges que es repeteixen de Puta Pasta. La gent els reconeixerà si ha llegit la novel·la anterior, però és absolutament prescindible. La trama no té res a veure, només utilitzo els mateixos personatges per explicar una història completament diferent. També incorporo altres, com Còstic, que és un geni de la fusió nuclear, i a Càtia, que és una persona bastant extravagant i que té aquesta passió per descobrir el futur, per conèixer el futur.
1: Sí, això em va encantar. És que, clar, aquí trobareu de tot, no només corrupció. Corrupció, les runes, endevinaments... I Còstic, parlaves de Còstic, que és un personatge molt complet, molt ple, i que ens deixa... Bé, que te n'acabes enamorant, no? Perquè té un rerefons també dur.
3: Sí, té una història, explico la història d'aquest personatge. És un personatge, és un estonià, que és un geni. I aleshores té la mala sort de fer un gran avenç en la investigació de la fusió nuclear. I tinc la mala sort perquè... tot i que soluciona els problemes que actualment tenen les investigacions sobre la fusió nuclear, soluciona els problemes, però això no li porta una candidatura al Premi Nobel, sinó que el porta amb una cel·la de la presó de Ponent, no? Del centre penitenciari de Ponent. Per què? Doncs perquè els poders econòmics, els que controlen tota la indústria de l'energia, consideren que els seus avenços arriben massa aviat i que no es pot desmantellar tot el sistema de producció i de distribució energètica en 4 dies. Per tant, el mantindran a la presó mentre els interessi. El que passa és que la trama es complica i comencen a passar una sèrie de coses que no estaven previstes, clar.
1: No, i no l'explicarem perquè, a més, és que si ens hi poséssim no ho acabaríem, això, eh? Donaria per dos programes.
3: Sí, sí, sí.
1: Perquè, Emili, aquí t'hi has posat de valent. Hi ha un dels petits fragments, no?, que ho diu fa anys, que Còstic ha deixat de preguntar-se en quin moment d'infortuni s'havia estroncat el camí prometedor que tenia al davant. Llavors, ell és com un cavaller, no? No seria un Robin Hood, però sí que és un cavaller d'aquests de defensar l'honor, no? És una miqueta això.
3: Sí, sí, una visió altruista, generosa, però, clar, acaba també una mica contaminat per aquesta necessitat de salvar-se, no? D'escapar-se de les pressions.
1: Bueno, aquí tens una bona colla de personatges, n'hem parlat d'ells, i ens fas anar, bueno, amunt, avall, per la dreta, per l'esquerra. Quan sembla que ja tenim el fil, aleshores resulta que tenim una nova sorpresa i s'incorpora més personatges i aleshores dubtes. No se sap si realment és bo o és dolent. Per tant, Emili, has volgut jugar molt amb els lectors.
3: Jo crec que la novel·la negra té aquest component, no? Li has de posar una sèrie de sorpreses que estiguin justificades, evidentment, per la trama. No es tracta senzillament que passin coses rares, sinó que porten al lector a un determinat punt d'arribada, però pel camí han de passar coses. I és una novel·la en la qual passen moltes coses. De fet, una de les dificultats que té com a escriptor, no com a lector, sinó com a escriptor, aquesta novel·la, és fer que passin tantes coses en un sol cap de setmana. La trama passa en això, en un cap de setmana. Però el que li passa als protagonistes és això, és un seguit d'històries frenètiques. Sí, sí, sí.
1: Clar, és que no tenen més temps, ho han d'arreglar tot en un cap de setmana. Sí, sí. Els has posat allà i han d'anar de pressa.
3: Els hi va la vida i estan això, estan treballant per salvar-se'n d'alguna manera, sí.
1: Sí, sí, els hi va la vida. Després, evidentment, poses la mirada també en tot el tema policial, no? En la corrupció que també hi ha en les altes esferes, perquè aquí tothom, és que no se salva ningú. Tot està unit.
3: Sí, sí. Sí, sí, la mirada, ja t'he dit, la meva mirada és una mirada bastant, bastant pessimista sobre el món, no? Aleshores, tothom, d'alguna manera, és bo i dolent. És a dir, els personatges amb voluntat d'aconseguir uns diners que no els hi pertoquen acaben fent el bé. Vull dir que, d'alguna manera, això, no? Tothom té una part positiva i una part fosca, no?
1: Perquè, com molt bé diu el títol, no, pasta fàcil. Jo us aconsello que no. No. Quan arribi pasta fàcil, aneu a treballar. De veritat, clar, us ho dic.
3: El plantejament és relativament senzill. El Marc té una empresa de serveis lingüístics i està a la ruïna absoluta i li arriba un encàrrec senzill. És a dir, dues hores de feina, servei de taxi porta a porta i 15.000 euros guanyats de manera senzilla. Pasta fàcil, no? El problema és que aquestes pastes fàcils acostumen a portar moltes conseqüències i moltes complicacions, sí.
1: I un altre dels consells, Emili, és no només no agafeu la pasta fàcil, sinó que apreneu a jugar als escacs, que ja veureu que és important. En un fragment, als escacs, com a la vida, les conseqüències dels teus actes no sempre es perceben en el moment de fer un moviment. És important que aprenguis a preveure el futur, a avançar-t'hi. Aquí hi ha unes escenes boníssimes, també.
3: Sí, la idea aquesta de preveure el futur, no? És l'altre personatge que acompanya el Costi, que és la Càtia, que és una experta en runes vikings, no? La humanitat té una obsessió per això, per avançar-se al futur, des dels homes de les coves de la prehistòria que pintaven amb la idea de que això els afavoria la cacera, en algun moment algú va decidir que mirant el pòsit que deixa el cafè ja estava escrit el futur. Hi ha molta gent que li va semblar raonable aquesta premissa, no? Doncs un dels mecanismes per descobrir, per encertar què ens ha de passar són les runes. No sé si la gent coneix aquesta tradició que ve de molt temps enrere i que té vinculacions sobretot al món nòrdic, però les runes és un mecanisme per avançar-se al futur, per descobrir el futur, no? I en aquesta voluntat d'avançar-se a totes les desgràcies que ens estan amenaçant, doncs els personatges tenen això, tenen un recurs.
1: Ja descobrireu si realment les runes són efectives o no.
3: Sí, sí, sí.
1: Això ho haureu de llegir. El que sé que té, doncs, és un punt important, no? Aquests escacs, perquè en certa manera fas jugar els personatges, no? Els personatges estan en un tauler d'escacs i han de saber molt bé quin és cada un dels moviments per salvar la vida.
3: Sí, perquè els hi va la vida, i sobretot això, fan moviments i alguns són encertats i altres no, i les conseqüències són no les explicarem aquí, perquè la novel·la consisteix una mica això, el gust de la lectura d'aquest tipus de novel·les, això, no? Està també en les sorpreses que t'he preparat el camí. El que sí voldria dir és que jo vaig concebre aquesta novel·la com una novel·la fonamentalment divertida, amb una denúncia al darrere, però on hi hagués molt d'humor, no? Com a mínim, la recepció de moment està sent molt, molt, molt, molt favorable. I, efectivament, vaig ficar molt... D'una banda, molt d'humor, i d'una altra, com deia abans, una d'aquestes passions meves, que és el gust pel cinema clàssic, no? Ja s'hi trobaran referències contínuament, i fins i tot algunes... això, si sou aficionats, al llarg del text descobrireu referències contínues al món del cinema negre, sí.
1: És un llibre molt complet, jo ja ho he dit, que no és... O sigui, és divertit, és amè, rius moltíssim, hi ha escenes que realment són molt bones i és que no pots aturar la rialla, no? Perquè penses, t'imagines tota aquella escena i és surrealista, Emili.
3: Sí, sí, algun punt, sí.
1: Sí, i tot i la gravetat de l'assumpte. Per tant, és molt profund, però el podeu llegir com una aventura i el gaudireu, i fins i tot trobareu molts paral·lelismes amb el que és la realitat. I qui sí sap jugar molt bé les seves cartes, tot i que ens anirà sorprenent, ja ho descobrireu també, perquè no podem explicar-ho tot, és la Vero. La Vero és molta Vero, i jo...
3: És un personatge fantàstic, és un personatge fantàstic. La Vero ja apareixia a Puta Pasta i és una exveïna del protagonista, del Marc Tramós, i és un prototipus de femme fatal, no? La femme fatal és un personatge que arrossega al darrere seu a tots els altres, però que és capaç de controlar el seu destí, no? I les circumstàncies. Clar, et bases en personatges de la literatura clàssica i del cinema clàssic. De fet, cada capítol de la novel·la comença amb una cita d'alguna pel·lícula, i el primer capítol, la primera cita, és justament un capítol un diàleg de la pel·lícula The Killers, una de les meves preferides, en la qual Ava Gardner, això, que és l'emblema de la femme fatal del cinema negre, això, no? Justifica que és una femme fatal.
1: És una de les coses que m'ha quedat. Ara haig d'anar mirant totes aquestes pel·lícules, perquè és un detall molt bonic, no?, cada vegada que comences un capítol. Hi ha molts referents, i jo penso que és un llibre, com he dit, molt complet, que després podeu anar estirant del fil, no?, i vas aprenent moltes cosetes. És un llibre que suma, és una història... Bé, tenim Puta Pasta i Pasta Fàcil, no sé si això continuarà. Jo penso que sí, perquè dona molt de sí.
3: És probable, els personatges... És a dir, jo ja porto escrites moltes novel·les i segurament són els personatges amb els quals millor m'ho he passat. És a dir, fent-los actuar... jo no sé, jo acabava rient de les circumstàncies que es plantejaven. Clar, escriure una novel·la vol dir passar molt temps sol, no? I per tant tots estem, crec jo, una mica allò, anats de bolet, i jo parlo amb els meus personatges, i el més sorprenent és que em contesten i aleshores, clar, de resultes d'això surt això, aquestes situacions molt divertides, sí.
1: Situacions que estan, la veritat, molt bé, ja ho veureu. I no sabem què passarà amb les runes, però sí que trobareu escenes molt divertides, i al final és apoteòsic. És que en aquesta vida vigileu, perquè tot allò que feu, com diuen els escacs, tot torna.
3: Tot torna, sí, sí.
1: I no explicarem res més. Us recordem, estem parlant amb Emili Bayo, autor de Pasta Fàcil, publicat per La Magrana, que no havíem comentat

0: L'escenari d'un crim?
1: Del món.
0: Espectacular, sí. Anem a per la resta. Arrels.
1: Família.
0: Un plaer.
1: Menjar.
0: Un luxe.
1: Menjar.
0: Un àpat.
1: L'arròs d'Espardenya.
0: Un espai de nostàlgia.
1: El meu barri de Balàfia.
0: Cultura.
1: Llegir.
0: Un llibre important per tu?
1: Un llibre important? Això és molt difícil. És que jo sóc un lector voraç i llegeixo tot. Per mi és important fins i tot allò que no m'agrada, pel que ho utilitzo, no? No sé, segurament el llibre que més he llegit és el Quixot.
0: Quin llibre...
1: Qüestions professionals, eh?
0: Sí, no. Aquí totes les respostes són vàlides. Quin llibre estàs llegint o, en el seu cas, quin llibre és l'últim que has llegit?
1: Estic llegint un llibre d'articles de... A més, el tinc aquí, del Jorge Pamuk, El Tres Colors, un llibre d'articles.
0: Escriure.
1: Una paraula, també?
0: Sí.
1: Plaer, també.
0: Molt bé. El calaix breu. Doncs ara ja sabem una miqueta més de l'Emili Bayo i recordeu, pasta fàcil. Puta pasta, podeu recuperar també la primera novel·la, amb dues són publicades per la Magrana, Emili. Per tant, ja tenim lectura. Qui no hagi llegit la primera, encara que s'hi llegeixin individualment, us convidem també a entrar-hi. I a tota la trajectòria, perquè, clar, serà que no podem llegir.
1: Són unes quantes novel·les.
0: Moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona.
1: Ha estat un plaer, Moni.
2: El Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix obre la proposta de la setmana. Del 4 al 6 d'octubre, Premià de Mar i de Dalt acolliran la primera edició del Festival Premià de Mal, dedicat al gènere negre i criminal en totes les seves vessants. Mònica Socies.
0: I arriba, com a novetat, aquest any, Premià del Mal. Ens acompanya la Susana Hernández, que està al capdavant d'aquest projecte. Benvinguda, Susana.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Escolta, molt bé, no? Un nou festival literari de gènere negre que, a més, agafa dues poblacions.
3: Sí, aquesta era una miqueta la idea, no? Agafar una mica el relleu del festival del Vilassar de Noir, que malauradament ja no es farà, i intentar unir els dos premiers, no? Que és una cosa que... no es fa molt sovint, és a dir, no hi ha, hauria d'haver una col·laboració doncs, més fluida i pel que sigui, doncs no s'ha acostumat a donar i estem contents d'haver aconseguit doncs, que les dues regidories de cultura, que els dos ajuntaments s'hagin implicat i que aquest festival doncs, tingui un doble escenari, per dir-ho així, a Premià de Mar i a Premià de Dalt.
0: Bé, les dates 4, 5, 6 d'octubre, ens pots fer una mica un tastet de com anirà, què hi trobarem, qui vindrà, on ens podem informar i quins espais?
3: Sí, tant. Bueno, tenim un web que és premiadelmal.cat, allà podeu trobar tot, també en la pàgina web de l'Ajuntament de Premià de Mar hi trobareu. Posa premiadelmal.cat programa, allà surt tot el programa i també un apartat on podeu veure els participants. Comencem, si vols, pel dia 4, que és quan inaugurem. El dia 4 és per la tarda, és a l'Espai L'Amistat de Premià. Totes les activitats de Premià són a l'Espai L'Amistat, que és un teatre molt cèntric, i les activitats de Premià de Dalt, que són el diumenge al matí i migdia, són a Can Valeria. El divendres començarem amb la inauguració institucional, etc., que serà dos quarts de set. Una miqueta més tard, a tres quarts, farem el lliurament de premis de microrelats, que estem molt contents. Hem rebut 157 premis en relats. Déu-n'hi-do. Sí.
0: És espectacular, molt bé.
3: Espectacular. La veritat és que no ens ho esperàvem gens, però moltíssims. Alguns que han continuat arribant i que ja s'han quedat fora de termini, o sigui que molt contents, ja estem fent les valoracions al jurat i aquest dia doncs, sabrem qui és el guanyador o guanyadora d'aquest microrelat, d'aquest premi, el dia més negre de la primera edició. Després, tot seguit, tindrem una xerrada d'entrevista amb el Xavier Álvarez, que és mosso d'esquadra i criminòleg, molt interessant, jo la recomano moltíssim perquè ell té moltes coses a explicar, tant com a autor del gènere, com a mosso i com a criminòleg. La xerrada d'entrevista, en la que jo conversaré amb ell, es diu Entre la ficció i la realitat, la vida d'un analista criminal a la literatura negra. Crec que és un títol molt suggerent i que segurament serà superinteressant. I

0: tancarem aquesta primera jornada a 2:15 amb la projecció d'una pel·lícula de cinema negre que encara el títol l'hem de determinar.
1: Cal dir que en Xavier Álvarez Llaveria ens ha acompanyat aquí al programa també, per tant, és conegut dels nostres oients, que ja sabeu que si pugeu a Premià del Mal el tornareu a trobar.
0: I tant, sempre val molt la pena tant llegir-lo com escoltar-lo. El dissabte començarem a 12:15 amb Noves formes de delinqüència, que és una taula rodona en la qual hi haurà el Rafa Melero, l'Antònia Huertas i el Josep Antoni López Garzón, que ve per part de Mossos, ell és el cap de cibercrim de Mossos, la modera el Pep Andreu, i ens parlaran doncs, tant des del punt de vista de la ficció, perquè l'Antònia Huertas i el Rafa Melero tenen aquesta doble, diguem-ne, visió de parlar com a autors i com a especialistes també sobre delinqüència, cibercrim i aquestes noves maneres que hi ha de delinquir. Com les podem evitar i també com es reflexen en la literatura. Tot seguit hi haurà una presentació de novetats editorials. Les novetats editorials les presentarem d'autor en autor, és a dir, no serà en format taula, sinó que serà en aquesta primera tongada, per exemple, la Sílvia Cantos, la periodista de Ràdio Gijantona, que entrevistarà en format curtet, però específic a cada un dels autors, que són, en aquest cas, el Toni Gil, la Maria Sardans, el Lluís Riera i el Biel Cusó. I després tindrem la firma de llibres, farem la pausa per dinar, i a la tarda tindrem la taula Com s'investiga un crim, amb la Graciela Moreno, la Claudina Vidal, que és forense, i el Roger Heredia, que és el cap de la policia científica de Mossos. Tots ells moderats per la Núria de José, que treballa també a la xarxa. A continuació, tindrem una entrevista amb l'inspector en cap de Mossos, de Premià de Mar, el Miguel Àngel González, que la farà el Joaquim Aguilar, periodista de Premià Mèdia, i que es diu És Premià una ciutat del mal? Això ens ho desvetllarà ell. A continuació, la Laura González presentarà una altra tongada de novetats amb l'Emili Bayo, el Xavier Leal i la Núria Martínez, signatura, i després tindrem una altra pel·lícula. I ja tancarem el diumenge al migdia a Can Valerià. La taula és realitat i ficció de la novel·la negra actual, són sobre true crimes, etc., amb el Iago García Zamora, Ure Comas i Bru Rovira, tots ells moderats per l'Agnès Marquès. I els darrers autors que tindrem, presentats per l'Albert Calls, serà el Pere Figueres, el Jaume Albert Uller, la Maribel Torres i el Jordi Navarri. I amb un vermut, que sempre se n'acaba bé, doncs ja acabarem.
1: Escolta, està molt bé, perquè a més són moltíssims noms que han passat per aquí. Per exemple, Emili Bayo precisament comparteix programa amb Premià del Mal, una entrevista de Pasta Fàcil, la Maribel Torres, la Sílvia Cantos com a presentadora, però també ens ha acompanyat, en Jaume Albert Uller, en Pere Figueres, que presenta una novetat i tenim moltíssimes ganes de saber.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè, és molt bo, Susana.
0: Sí, presenta novetats i estem molt contents també que hi ha alguns autors que venen a presentar-nos la novetat que acaba de sortir, que està doncs recent sortideta del forn.
1: Doncs ja ho sabeu, aquesta proposta intensa de Premià del Mal, xafardegeu les xarxes i feu les maletes, els que vingueu de fora, però us esperem allà. Susana, moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i fins la propera.
2: El Calaix obre la proposta de la setmana. El 5 i 6 d'octubre, Besalú acull una nova edició del Festival i Fira de l'Edició Independent Liberis Liber, on hi trobareu diàlegs, tallers i visites guiades, entre moltes altres propostes. Mònica Socias.
1: Una de les propostes que us portem, i a més estem molt contents perquè és un festival que hem anat seguint sempre i avui el podem tenir. El programa és la de Liberis Liber. I ens acompanya Miguel Àngel, benvingut, per parlar-nos de tot el que trobarem.
3: Sí. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres i bé, moltes ganes d'explicar-vos totes les activitats i tot el que hi ha al darrere d'aquesta fira festival que fem a Besalú.
1: És una fira festival, a més, en un marc incomparable, perquè Besalú és preciós, de veritat. Si no hi heu anat, no us ho podeu perdre. La millor combinació, Liberis Liber i Besalú. Cap de setmana, 4-5 d'octubre.
3: Sí, no, 5 i 6 d'octubre.
1: 5 i 6.
3: 5 i 6, important. Sí, ho has dit molt bé. Ja quan vam decidir fundar tota aquesta història, teníem clar que volíem fer-ho en un lloc bonic i tenir aquesta combinació de ja de paisatge i cultura, ja tenir-ho guanyat d'entrada. I sí, la veritat és que ens esperem a Besalú, que sempre, a qualsevol època de l'any, sempre està bé passejar-se.
1: Ens hi hem passejat molt, sí, que des d'aquí també ho recomanem. I, a més, activitats totes gratuïtes. Per tant, no us heu de preocupar. Home, d'arribar a Viadet, perquè no hi hagi excés d'aforament, però sí que poseu moltes facilitats.
3: Sí, nosaltres diguéssim que ho muntem tot, l'únic que s'ha de preocupar la gent és de recordar-se'n del dia, i això sí, arribar, si no tenen cotxe particular, doncs en transport públic, que també n'hi ha, i de la resta ens encarreguem nosaltres. La resta vol dir llibres meravellosos. Nosaltres el que defensem és la biodiversitat, és a dir, que tothom tingui accés a uns llibres que potser habitualment no hi té accés, i al voltant d'aquesta oferta espectacular que ofereixen doncs, prop de 65 editorials, que són les que venen a Besalú, al voltant d'això tot un festival d'activitats inspirades en alguns dels llibres que hi ha a la fira.
1: Jo una de les que destacaria seria la convocatòria, no?, del novè premi Francesc Garriga de poesia. La poesia, que aquí ens agrada molt.
3: Sí, és una iniciativa que van tenir quatre editorials dels Països Catalans, l'Abreu, de Barcelona, Cafè Central, que està entre Vic, Palafrugell, Barcelona, però catalana també, Edicions del Buc, del País Valencià, i Adia, que és una editorial de Villes, que van decidir crear aquest premi dedicat a autors totalment inèdits que no hagin publicat mai, i també alhora homenatjant a un personatge important en la poesia dels darrers temps a Catalunya, que era en Francesc Garriga, que va ser inspiració i mestre de molts joves poetes de Catalunya. I estem molt contents perquè en els anys hem anat doncs, premiant gent que no havia publicat mai i que s'han convertit en noves veus. Per tant, jo sempre... quan parlo amb els editors, sempre dic que estic... bueno, que estem molt contents de ser els patrocinadors perquè a la llarga això acabarà sent una col·lecció històrica que marcarà un cànon futur de la poesia catalana, i la veritat és que estem molt contents de donar suport a aquesta iniciativa.
1: Es necessita suport i vosaltres us hi heu sumat i amb molta energia, però a més podem fer una mica de tastet d'alguna activitat o algunes cosetes més que hi anirem trobant a Liberis Liber.
3: Sí, tant. A veure, ens agrada fer moltes activitats, molts concursos, moltes promocions. Mira, tenim de tot. Vull dir, tot això ja avanço que ho podeu trobar a la web. La programació la penjarem, de fet ja una setmana abans segur que ja la tindreu. I bé, hi ha de tot. És un clar reflex de l'esperit de la fira, d'aquesta diversitat que us dèiem abans. Sí que és cert que amb els anys també hem anat modificant una mica com funcionem a nivell de programació. Ja des de l'any passat vam decidir que tot el que són les converses, diàlegs, fossin al voltant d'un tema. L'any passat va ser llegir. Aquest any el tema és escriure, i per tant els quatre grans diàlegs que tindrem seran al voltant del fet de l'escriptura, de tot el que implica. Ja us avanço doncs, que hi haurà quatre diàlegs, un al voltant de l'escriptura i la tradició, de com es vincula, no?, els escriptors, com s'hi relacionen amb la tradició. És quelcom crucial, i un tema que vindran a parlar d'això, gent que ja ha reflexionat molt, com són el Toni Sala, que ha tret un llibre precisament on recull tots aquests articles al voltant d'aquesta qüestió i d'altres. També el Manel Uller, professor de la Pompeu Fabra, també és especialista en tot aquest tema, i estudi xinès, però el tema xinès no el tocarem en aquesta ocasió. I la Míriam Ruiz Ruano, que és una professora de l'Autònoma, que ha tret un llibre també precisament al voltant d'aquest tema. Llavors també tindrem una altra, que és escriptura i escriure des del risc, és a dir, gent que publica llibres que comporten un risc, en el sentit que toquen temes que la part al·ludida no els agradarà, i són gent que tenen un component violent, com podrien ser els col·lectius d'extrema dreta o feixistes, i parlarem doncs, amb tres autors que han abordat i han analitzat aquests fenòmens, com són el Miquel Ramos, que ha tret un llibre monumental al Capitán Swing, l'Alba Cidera, i també vindrà Alfons Sinori.
2: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Des de ben jove, Gauss va destacar per la seva capacitat matemàtica. D'ell s'explica l'anècdota que quan tenia 9 anys, durant la classe d'aritmètica, el mestre va proposar el problema de sumar els nombres de l'1 al 100, tot pensant que els alumnes estarien una bona estona ocupats fent càlculs amb les seves petites pissarretes. Per sorpresa del mestre, Gauss va trobar la resposta correcta amb una enorme rapidesa, a diferència dels seus companys, que van necessitar molt de temps o fins i tot que es varen equivocar en el munt d'operacions que havien de fer. Us proposem de pensar com ho faríeu per trobar la resposta de manera ràpida, tal com va fer el jove Gauss, tan sols fent unes poques operacions.
1: Lambda 54. No l'ho dic.
2: Sí, carinyo, ho hem de dir.
1: Anna Morgada.
2: Anna? Com dius? Anna?
1: Anna Morgada.
2: Morgades.
1: Morgades.
2: Morgades. Valdosera.
1: Antosera.

0: Steamboat Willie, el vaixell de vapor Willie, va ser el primer curtmetratge d'animació sonora de Mickey Mouse. Era en blanc i negre i es va estrenar el 18 de novembre de 1928. Li falten 2 anys per fer-ne 100. Quin esglai! Des d'aleshores, Disney ha fet moltes pel·lícules d'animació, moltíssimes. L'Arnau s'ha quedat captivat amb el gall trobador de Robin Hood, cosí del Pota Blava del Prat, que va sonar l'altre dia. Arnau, des d'aquí, una abraçada i millora't. I sabem que a Lleida hi ha un col·leccionista que té més de 3.000 peces del Baratillo, l'Eridano, que vol que no deixin de jugar, exactament com a Toy Story. El que no sé si saps, jo de fet no en tenia ni idea fins que la Sabina Pedrós m'ho va explicar, és que alguns dels personatges de Disney, atenció, s'han dibuixat a casa nostra, concretament al Picat. És una història màgica, com els dibuixos. Sabina, ben tornada al Rambla.
1: Hola, què tal, Anna?
0: Avui, Sabina, ens portes un convidat de luxe.
1: Sí, avui tenim ja aquí als estudis del Picat Ràdio una persona que, com deies, ha dibuixat alguns dels grans clàssics de Disney, com ara el Mickey Mouse o l'Ànec Donald. Ell és el Marçal Abella, és dibuixant professional, il·lustrador i també humorista gràfic. Què tal, Marçal? Benvingut, com estàs?
2: Hola, gràcies, bona tarda.
0: Marçal, encantada de saludar-te, és un honor, de veritat, tenir-te aquí, deixa'm dir-t'ho. I tenim una primera pregunta que vam pensar tots quan la Sabina ens va explicar aquesta història, i és... com va anar això? Com s'arriba a dibuixar a Mickey o l'Ànec Donald per Disney des del Picat?
2: Bé, jo vivia a Barcelona i amb 15 anys em vaig presentar a l'editorial Bruguera amb una carpeta sota el braç. Llavors a la Bruguera feien tot allò del Mortadelo i Filemón i tots aquests sèrie de personatges, les revistes. I bé, em van començar a preparar com a dibuixant i vaig entrar a la plantilla, dintre de la plantilla dels passadors de tinta. Allà passàvem les pàgines de tinta de Mortadelo i Filemón, de Tipitape, tots aquests sèrie de personatges. Allà vaig conèixer molts dibuixants d'aquella època consagrats i evidentment hi tenia companys allà que també dibuixaven, més grans que jo. I ja van comentar, hi ha uns estudis a Barcelona que estan col·laborant amb revistes que fan dibuixos per l'estranger i tal, que algunes són personatges, alguns són de Disney i això. I, bueno, mitjançant tot això em vaig anar tensant amb aquest món i, bueno, vaig començar a dibuixar. I vaig dibuixar Disney durant més de 30 anys, els personatges aquests clàssics, i dibuixo des del Picat perquè després vaig vindre a viure al Picat i vaig continuar dibuixant des del Picat, clar.
0: Has dit 15 anys, no? Vas arribar a Bruguera?
2: Amb 15 anys em presento a Bruguera amb una carpeta sota el braç perquè jo volia ensenyar els meus dibuixos amb algú, a veure, perquè a mi el que m'agradava era dibuixar historietes i dibuixar tot això. I bueno, jo amb 15 anys pues suposo que els hauria de fer gràcia allò que dibuixava perquè, diguéssim, em van donar moltes indicacions i ajudes per poder després entrar a la plantilla de Bruguera. Quan ja vaig ser una mica més gran, amb 17 vaig entrar a la plantilla de Bruguera, però aquella època jo estava estudiant i dibuixant tot el que podia.
0: I els dibuixos de Disney, és clar, quan tu fas un dibuix de Disney no pots simplement dibuixar un ànec o un ratolí, perquè són personatges que tothom reconeix claríssimament i immediatament. Això suposo que deu afegir pressió a la feina, o la fa més senzilla el fet de tenir ja uns models i no haver-se de bellugar d'allà?
2: Bueno, havíem de conèixer molt el personatge, havíem de conèixer com es bellugava, com camina. Amb això l'animació t'ajuda moltíssim, el fet de perquè els veus caminar i això. I llavors amb el còmic sí que és veritat que quan els dibuixaven en revistes podíem exagerar moltíssim, podíem fer coses molt xules i distorsionar fins i tot el personatge, no? Que de fet amb animació també passa, el que passa que amb animació, com que són microsegons, moltes vegades és una distorsió molt gran, és un moment i no molesta, no? I en el còmic, pues, certament teníem una llibertat, també, hem de dir que teníem una llibertat de que cada dibuixant teníem un estil propi. Partíem tots d'una mateixa base, estudiàvem, sobretot, recordo amb l'Anec Donald, que hi havia un dibuixant estadounidense que es deia Carl Barks, que era un dels creadors, va ser el creador de l'oncle Gilito, per exemple, o els tres nebots de l'Anec Donald, etc. I era una mica la referència, no? Era un dibuixant que va aconseguir marcar un estil en l'Anec Donald. I la referència una mica que teníem tots, però després cadascú va fent una mica el seu estil sense que l'Anec Donald perdi la pròpia essència. No?
1: Mm-hmm. Clar, jo ara m'imagino, Marçal, més la logística. Estem parlant dels anys 80, no havia internet, no teníem ordenadors. És a dir, com feies tu per dibuixar un Anec Donald que ara estàs referenciant des d'aquí al Picat i després que s'acabés, doncs, això, publicant a Alemanya, França, Itàlia?
2: Uh-huh. Amb els segurs, els DHLs i fent paquets, fent paquets amunt i avall. Ens arribaven els guions, ens arribaven per fax, llavors hi havia els fax, i ens arribaven tots els guions escrits i a partir d'aquí nosaltres tot allò ho plasmàvem en les pàgines i bueno, fèiem uns paquets ben grans perquè nosaltres dibuixàvem en el format de dibuix era bastant més gran que el format que es publicava i clar, havíem de fer aquests paquets, portar-los al DHL o al Segur o a l'empresa que sigui i cap al país que sigui, i així anàvem. Sí, sí.
0: I Marçal, una cosa, la Sabina m'ha explicat, i de fet tu ho has mencionat, que també has participat en còmics, doncs, del mític oncle Gilito o sí, dels tres nebots, per mi sempre seran Juanito, Jorgito i Jaimito, perquè jo els vaig llegir així. Has treballat amb molts personatges. Dels de Disney, quin és el que més t'agrada, el que potser has gaudit més dibuixant?
2: Sens dubte amb l'Anec Donald. Per mi és el personatge més histriònic, el que podíem fer-li passar totes les malifetes que li podíem fer passar. Per mi és l'Anec Donald, clarament, és el personatge... L'Anec Donald i la família que l'envolta, tot el que dèiem abans, el Gilito, els tres nebots, la Daisy... el món aquest del Donald. Jo ho vaig passar molt bé dibuixant-los i al final, tants anys dibuixant l'Anec Donald, al final són, per molt que no són personatges propis, te'ls fas una mica propis. Jo ara mateix l'Anec Donald el dibuixaria fins i tot amb els ulls tancats. Vull dir que per això dic que te'ls fas propis, sí. Després em va agradar molt el Mickey Mouse, també. El Mickey tenia la seva cosa, també molt xula.
0: I n'hi ha algun que no hagis dibuixat mai i que pensis, ostres, si demà em truquen, doncs em faria il·lusió?
2: Et diria que hi ha una pel·lícula que es diu Los Tres Caballeros, no sé en català com es titula, que hi havia els tres personatges, que un justament era l'Anec Donald. El Donald era un mexicà, un gall mexicà, que era el Panchito.
0: I un lloro.
2: Carioca, i un lloro carioca, que era el brasiler. Pues aquests tres personatges els trobava divertidíssims. Els trobava que els tres donaven moltíssim joc per fer molta paròdia, molta conya, per dir alguna cosa. No? I no els vaig dibuixar mai, però si m'arribés a arribar a la possibilitat de fer-lo, sí. Els personatges més clàssics, els personatges de la Bella Dorment i tot això, potser m'interessaven menys. No sé, dic la veritat.
1: Ara dius que portes quants, 30 anys havies estat dibuixant per...
2: Sí, més de 30 anys.
1: Més de 30 anys. Durant aquests 30 anys, ara et preguntem una mica de xafarderia, quines curiositats o quines anècdotes ens podries explicar que t'hagin pogut passar dibuixant aquests personatges?
2: Ostres, no ho sé. És que ara... això de les anècdotes... Clar, pensa que era una... Jo sempre he dibuixat de manera molt solitària, perquè jo tenia la meva taula de dibuix, excepte una temporada que vam estar en un estudi de... en un estudi a Barcelona, que era una colla dibuixant, no era l'únic que feia Donald Disney. I allà dibuixaven cada un les seues històries i... I ho recordo d'haver-me quedat allà a l'estudi aquell a altes hores de la nit intentant acabar unes pàgines. Ens quedàvem tota una colla que ens sopàvem, hasta jugàvem a futbol a dintre l'estudi i tot. Érem joves, que és el que té el ser jove, no? I llavors, com a anècdotes dibuixants, no, això no sabré dir-te, perquè era jo mateix i la pàgina, com no sigui que esborrar una pàgina perquè repetir-la de nou, que això ha passat més d'una vegada, perquè de vegades he fet una pàgina i la mires, la remires, i de vegades la meva parella venia per allà i diu, bueno, què et sembla? I ella em diu, vols dir que això no ho faries d'aquesta manera? I jo defensant, no, això no, està bé així, però clar, només falta que et digui això perquè comences a mirar-te la pàgina i potser sí, i l'acabes esborrant i l'acabes fent de nou. Sí,
0: això m'ha passat, eh? I la gent aquesta de Disney són molt exigents? Us posaven moltes condicions o us deixaven fer a veure si sortia alguna cosa?
2: Jo vaig tindre bastanta llibertat, tinc que dir. He comentat abans que t'emportaves els personatges al teu estil. Hi havia dibuixants que... per exemple, hi havia un dibuixant xilè, que era el Vícar, que tenia un estil molt proper al Calvars original, però després hi havia un dibuixant argentí que es deia Daniel Branca, que era molt lliure i feia un dibuix molt suelto, molt divertit, no? Bueno, cada un li donava el seu estil. És veritat que de tant en tant et corregien alguna cosa, perquè segurament ja te n'anaves de vegades tant d'estil que et picaves una mica de cresta i dius, escolta, aquest Donald ja està començant a semblar un Mickey que no el Donald. Vull dir, ho exagero una mica, però de vegades marxàvem fins i tot una mica de l'estil de la llibertat que ens preníem nosaltres a l'hora de dibuixar, no?
1: A banda de treballar per Disney, hem de dir que el Marçal ha fet moltíssimes il·lustracions en diferents editorials i també al Farrús, aquí a La Mañana, que és el diari que tenim a la província de Lleida. Marçal, jo et pregunto, ara que dius d'exigències, que és més complicat treballar per Disney fent un Mickey d'aquests que dius exacte, que no se'n vagi d'aquests estàndards, o fer humor amb els teus dibuixos?
2: L'humor és molt exigent. O sigui, fer humor és molt exigent. M'ho vaig passar molt bé. Jo vaig arribar a l'humor gràfic una mica de rebot, i però és molt exigent, perquè és cada dia. Els Farrús era una tira que feia la contraportada del diari i era més és atemporal, però el diari mateix vaig estar dibuixant altres seccions, com era la Marçalada, i la Marçalada era l'humor d'actualitat diari, l'humor editorial, i era molt exigent. O sigui, diumenges, dissabtes, m'ho vaig passar molt bé, vaig aprendre molt, i em va costar, sobretot al començament, perquè jo venia del món del Disney, el món del Disney és tot molt rodonet i molt de goma i molt així, i a l'humor gràfic has de ser un dibuix més contundent, més canyero, més... I em va costar molt a nivell d'estil, al començament. Després, poc a poc, vaig anar agafant el tranquillo i anava... Cada vegada que canviava de tema, anava canviant també d'estil. I, bueno, suposo que al començament em feia una mica de lío mental, però després ja ho vaig tindre una mica més per la mà.
0: I a l'hora de fer tires còmiques d'aquestes d'actualitat, sí, hi ha un altre tema delicat, que és que no se t'enfadi ningú, no? T'han dit mai això, no es pot publicar, o el límit de l'humor?
2: Jo, el dia de la mañana teníem bastanta llibertat, per és veritat que tu mateix, quan dibuixes, també veus allà, això potser deixem-ho en el tinter, perquè potser mai passat una mica, no? Segurament tots acabem fent una mica d'autocensura, que no sé si està bé o no, però bueno, sé que la fèiem, i en principi no vaig tindre problemes. Sí que alguna vegada, amb alguna cotet, em consta que el director del diari va rebre alguna trucada en queixant-se, però el director em va recolzar sempre. Vaig tindre una sèrie, la contraportada de la revista que es feia, és dominical, el diari La Mañana, que era sobre... vaig fer 80 setmanes seguides un acudit sobre el papa de Roma. Era un acudit d'humor blanc, eh? Uh-huh. Però tot i això, em consta que hi va haver va haver un cert rebombori, no, tampoc no massa, a nivell nacional, perquè hi havia algunes publicacions digitals que es queixaven una mica. Era l'època també en el que va haver el problema dels caracoteros del Mahoma i bueno, va haver una mica de rebombori amb això perquè feia els acudits sobre el papa. Però bueno, era humor blanc, vull dir que tampoc... Si ho veus avui en dia, dius... Puf, tampoc no n'hi ha per tant.
0: Marçal, i has de saber que la Sabina fa molt bé la seva feina davant i darrere del micro. I m'ha passat un informe sobre tu, de tot el que fas, que escolta'm, jo crec que ni la CIA. M'ha dit que tens un projecte molt bonic que passa per les estacions de Lleida. Una història que comença amb un dibuix a l'estació d'Almacelles. Com
2: sí,
0: va això?
2: Això és un llibre... Que vaig publicar fa 3 anys, segurament, i és un projecte que a mi em va fer moltíssima il·lusió, moltíssima. Jo vaig començar... I, bueno, jo pertany al grup dels Urban Sketchers Lleida, que som els dibuixants urbans que sortim a dibuixar els caps de setmana, i ens ajuntem i dibuixem in situ els llocs. I aquell dia no teníem sortida amb el grup dels Urban, i vam anar tot sol a dibuixar l'estació d'Almacelles, que és un poble que està aquí a prop del Picat, i em vaig posar a l'andana i el dibuixar la solitud de l'andana, perquè dissortadament moltes estacions estan completament abandonades, no hi paren els trens, fins i tot no hi circulen molt pocs trens, algun de mercaderies i pocs, i allà amb aquella solitud vaig gaudir moltíssim pensant el que faig, com ho faig, això. I vaig fer aquella primera estació, bueno, la vaig guardar, tal. Després va vindre una segona i una tercera estació. I quan ja en vaig tindre 3 de dibuixades, vaig pensar, ostres, això podria ser una col·lecció xula per tindre-la. I vaig començar fent-ho, no pensant en fer un llibre, sinó pensant en fer una col·lecció pròpia. De, bueno, aniré dibuixant estacions, que m'agrada, m'ho gaudeixo molt, i tinc temps per pensar en mi, per fer introspecció mentre dibuixo i tot això. Però em vaig creuar pel camí amb el Vidal Vidal, que el coneixia abans, és un escriptor d'aquí de Lleida, que és molt aficionat als trens, i ell em va... Li vaig explicar el que estava fent, no, però és molt maco, tal i qual, escolta, et presentaré un col·leccionista d'imatges ferroviàries, que era l'Antoni Nebot, que ja dissortadament ja va traspassar, i l'Antoni Nebot tenia una col·lecció brutal de fotografies velles d'estacions. I parlant amb ell, em deia, tinc tot això, si mai vols fer una cosa, doncs tens tota la meva col·lecció a disposició. Llavors em va acudir a fer el llibre. Pensava, ostres, aquí sí que podríem fer un llibre xulo, pues, dibuixant totes les estacions, publicant com eren abans aquestes estacions, fent recerca en biblioteques d'anècdotes i coses que hagin pogut passar a les estacions. I així vaig estar treballant 4 anys pues això, cercant, no només dibuixant, sinó cercant molta informació, i de fet vaig trobar anècdotes força divertides i fets que van passar a les estacions que van completament sorprenents moltes vegades, no?
0: Com per exemple?
2: Sempre poso un exemple que a mi em va sorprendre llegint a Castellnou de Seana. Castellnou de Seana és una estació que hi ha a prop de Mollerussa, entre Mollerussa i Bellpuig, i llavors no hi paraven tots els trens, com ara, que no hi paren tampoc tots els trens, però llavors no hi paraven tots els trens. I passava el ràpido que li deien, que anava cap a Barcelona, i passava a la matinada, a primeres hores del matí. I allà vaig llegir que a Castellnou de Seana s'hi feien... algun casament es va fer a la nit, no recordo si les 3 o les 4 de la matinada, casaments amb aquesta hora, perquè així els nuvis ja anaven directament del casori a l'estació per agafar el tren per anar-se'n cap a Barcelona, de viatge de nuvis, no? Crec que feien xocolata en xurros com a celebracions i cap allà. I aquesta em va sorprendre per això, els casaments a les 4 del matí. I això està documentat en un llibre que vaig trobar. Sí, sí.
0: I quantes històries com aquestes has anat trobant durant tots aquests anys de recerca? M'imagino que moltes. Estan totes al llibre o hi haurà una segona edició?
2: Segurament que si segueixo fent recerca en trobaré molt més, no? Em vaig trobar una també de l'estació de Vila... L'Anglesola, que està una estació a prop de Tàrrega, no? Que allà els Girona, la família dels Girona, que també van impulsar tot el que era el Castell del Remei, van impulsar que hi hagués una estació en aquest poble i tot això, no? I allà, al final, més que res perquè a Tàrrega, que és on parava el tren per anar cap al Castell del Remei, el Girona era esbroncat cada vegada per qüestions de terres i qüestions per qüestions econòmiques del temps, i l'esbroncaven, i per això va impulsar a dir, escolta, jo no vull, era un senyor amb molts diners, i aquí jo no vull parar, vull pujar el tren amb aquesta estació, va impulsar l'altra estació d'Anglesola que estava ben a prop, i era l'estació que utilitzava ell per pujar i baixar el tren. Vull dir que...
1: Estació a demanda, parada sol·licitada, escolta'm, has dibuixat 73 imatges, sí. És a dir, estan reportades.
2: Estan totes les estacions.
1: Fins i tot algunes que no hi són o que han desaparegut des de que vas publicar el llibre fa uns 3 anys.
2: Exacte, estan totes... el llibre estan totes en color, excepte les que ja no hi són, que estan en blanc i negre. Les que estan dibuixades les vaig fer totes in situ a l'estació, evidentment les que no hi són estan fetes a partir de fotografia, i les vaig fer en blanc i negre. Hi han dues estacions que jo les vaig dibuixar en color, que avui en dia ja estan al terra també. I després també tinc que dir que s'ha fet una estació nova que no està al llibre, que això, si fa una nova edició, ha d'estar a l'estació nova, també.
0: L'has de posar al dia per una de nova que en tenim, no?
2: Sí, bueno, és un baixador, Tampoc es pensa que és una estació amb edifici, És una andana amb una marquesina, no és cap cosa més, Però bé, sí.
1: Doncs escolta, abans d'acabar, sí que no puc acabar l'entrevista sense parlar d'una altra iniciativa que és molt d'aquí de casa nostra, que és aquesta festa del llibre gegant, i aquí el Marcel té molt a dir, així que jo, si te'n recordes, Anna, del
0: llibre gegant, anava a dir, és aquella festa del dibuix que ens vas apuntar quan ens parlaves de la Núria i el Manelic, no?, dels gegants.
2: Són els gegants d'aquí, sí.
1: Marcel, tu ets un dels impulsors, fa 27 edicions ja que s'està fent aquesta festa, que apropa la cultura i la il·lustració aquí al poble, i ve gent de tot arreu. Explica'ns què té això del llibre gegant, perquè continuïs participant i tu il·lustrant els llibres també dels més petits després de 27 edicions.
2: Clar, quan jo vaig arribar al Picat, jo arribo al Picat l'any 94, vaig estar 2 anys vivint a Lleida, i jo venia de Sant Cugat i Barcelona, és on vivia abans, i quan vaig arribar al 94 vaig proposar a la regidora de Cultura, no sé si va ser el 94, potser va ser el 96 o el 97, no recordo l'any, i vaig proposar a la regidora de Cultura, l'Alba Roure, que hi havia la possibilitat de fer aquesta festa. Aquesta festa la feien a Sant Cugat i la feien a Mataró, a Barcelona, una festa semblant, i vaig proposar de fer-la aquí. Primer la vaig proposar de fer a Lleida, a la ciutat de Lleida, però no sé si la ciutat de Lleida no la van entendre o no... Bueno, la veritat que no em van fer cas. I la vaig proposar aquí al
0: doncs
2: Picat.
0: Doncs molt mal fet, eh?
2: Bueno.
1: No. Perquè ve l'èxit, ens l'hem portat. Sí, era el lloc idoni aquí.
2: Sí. I aquí al Picat, la regidora, pues, li va semblar bé la idea. La idea de fer el llibre gegant pels gegants del Picat també és idea de la regidora, i jo crec que va ser un plus que es pogués fer un llibre gegant i donar un contingut també així molt xulo de cultura popular. I vam començar a dibuixar. Primer vaig tirar dels amics que jo coneixia dibuixants, escolta, veniu a dibuixar, que farem una festa, tal i qual. I bueno, ara la festa ha crescut moltíssim, ara encara hi dibuixo, però ja hi vaig de manera més testimonial, que ja m'he fet gran, 27 anys, ja són molts anys, i tota la tarda dibuixant, jo ara hi vaig més, perquè és una festa que me la sento molt meua. No és meua, però me la sento molt meua perquè sóc un dels impulsors, i intento anar-hi sempre, intento almenys que hi hagi un dibuix meu a cada festa.
1: Tu has proposat una festa cultural i l'Anna, en Pic, li vaig dir que venies aquí al programa, ha estat indagant les teves il·lustracions i està fascinada, li han agradat moltíssim. i hem estat aquí parlant. Ens podries fer una il·lustració del Rambla perquè fos una mica la portada del programa? Què et sembla, Marçal?
2: Bé, no, no, aquí no hi ha càmeres, però bueno, ja...
1: Et fem l'encàrrec.
2: Ja farem alguna
1: cosa. I quan la tinguis, nosaltres ja li fem arribar a l'Anna o l'enviem en paqueteria, missatgeria, com fes amb els dibuixos dels anys 80 del Miqui i el Sanic
0: Donald. Com exactament igual. Bueno, ara avui en dia amb una foto, amb un PDF, amb un...
2: Avui en dia és que això és molt fàcil, eh? Això ens va passar també, no sé si hem d'acabar ja, amb el diari La Mañana. Jo quan vaig començar La Mañana anava cada dia a la redacció i allà anava i dibuixava la redacció. Quan va començar internet allò va ser una meravella.
0: Sí, i tot és positiu d'aquestes noves tecnologies, t'ho dic per la irrupció de la intel·ligència artificial i aquestes
2: bueno,
0: coses.
2: Això
0: que...
2: és una altra cosa, això és una altra cosa. Sí. Eh? Jo, amb la intel·ligència artificial aquí les noves generacions no sé si patiran bastant més a nivell d'il·lustració, perquè avui en dia la intel·ligència artificial està fent molta cosa. Jo que estic de jurat en concursos, normalment em criden per fer de jurat, la veritat és que és molt difícil avui en dia en algun dibuix dir això és l'intel·ligència artificial o no, eh? Vull dir que s'estàs fixant petits detalls i en petites coses i és complicat, sí, sí, per les noves generacions no, mare, no ho sé dir, eh? Ja han dibuixat, suposo que el factor humà encara tindrà un plus i tindrà un espero desitjo.
0: No esperem que sigui així, perquè si no ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs, Marçal, moltíssimes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Realment, com et deia, ha estat un luxe. Jo estaré amatent a veure si ens fas algun dibuixet pel Rambla 54, que serà un honor. I gràcies a tu també, Sabina, per descobrir-nos la història del Marçal. Una abraçada immensa a tots dos i fins aviat.
1: Un plaer.
0: Adéu, fins aviat.
2: Gràcies, adéu.

0: Si parlem de gegants, a Catalunya, segurament tard o d'hora acabarem parlant dels de Sallent. Va ser un dels primers pobles que als anys 80 va recuperar la tradició gegantera. Les primeres figures del municipi van desaparèixer, però l'any 1978 un grup de joves va decidir recuperar aquesta part de la cultura popular. I per repassar tota la seva història, no hi ha ningú millor per fer-ho que el cap de colla dels gegants i nans de Sallent, el Miquel Gili.
1: Que tenim documentacions de fa més de 100 anys, el que passa que durant tots aquests 100 anys o així han anat passant diverses parelles de gegants i per diversos motius han desaparegut o s'han canviat, etc. Fins al moment actual que això des de l'any 78 ha recuperat la tradició i no s'ha deixat perdre.
0: La recuperació es va fer des de zero i amb recursos propis. El veïnat va construir uns gegants casolans de guix, cosint els vestits i aprofitant materials que tenien a l'abast.
1: Entre dones que sabien cosir, perruques, etc. I llavors tot el que és l'escultura, que era del Sant Lluís Rubio, eren de guix, pesaven molt. I llavors al cap de 3 anys o així van encarregar ja uns gegants amb un escultor professional com del Casserres de Solsona.
0: L'encàrrec, com diu el Miquel Gili, va ser pel mestre Manel Casserres i va marcar un punt d'inflexió a la colla. Els primers a arribar van ser el Gaspar i la Mariona, uns noms triats per votació popular entre els veïns del poble. L'any 1981 la família va créixer amb les dues de les figures més representatives de la vila, que són els reis Bernat i Ermessenda, amb uns noms que tenen una mica de vincle amb Sallent.
1: El nom de Bernat prové de recuperar el nom del barri on es van fer els gegants dels anys 50, aquells que deia que havien desaparegut. Com que es coneix que es van fer el barri de Sant Bernat o el carrer Sant Bernat, doncs el nom de Bernat prové d'aquí, és un homenatge a tots aquells veïns. I Ermessenda porta el nom de la comtessa que va ser propietària del castell de Sallent a l'època medieval.
0: Ara mateix la colla de Sallent té figures de diverses mides i tipologies per mantenir els gegants vells originals ben cuidats i conservats al seu local. A banda del Gaspar i la Mariona, el Bernat i l'Ermessenda, també tenen els gegantons Eulàlia i Guillem i una colla de nans. Totes aquestes figures tenen el seu propi acompanyament musical creat també, com no podia ser d'una altra manera, per sallentins.
1: Sallent té una dotzena de músiques pròpies pels gegants de Sallent i totes fetes per sallentins exclusivament. Vull dir que també hi ha una riquesa musical de les figures que també quan surten o quan van fora del poble són les que s'interpreten.
0: Aquesta gran infraestructura musical i l'activitat també de la colla els va convertir, com dèiem al principi, en pioners. Als anys 80, Sallent va ser clau en el ressorgiment geganter a Catalunya. Van ser dels primers a fer trobades d'intercanvi amb altres pobles i allà es va fundar l'any 1984 l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya. Dos anys més tard, la Generalitat els va triar per portar la cultura catalana a l'Àsia.
1: Des de la Generalitat de Catalunya i des de l'agrupació, em sembla també, es va celebrar al Japó l'any 86 les primeres jornades de Sant Jordi i volien una representació gegantera per anar allà, no?, i explicar una mica la cultura i ensenyar com es fan bé els gegants i fes de caïles, i Sallent va ser l'escollida per fer aquesta representació.
0: L'imaginari sallentí, però, no es va aturar als anys 80. El 2023 van estrenar una figura totalment diferent dels gegants clàssics. Van construir un gegant amb braços tous dissenyat per interactuar directament amb el públic. És l'Antoñito, un homenatge a l'Antonio Valladolid, un veí d'origen andalús que va arribar a Sallent ben jove i que al llarg de la seva vida va participar moltíssim en el teixit associatiu, esportiu i festiu del poble.
1: Ja es va construir el 2023 en homenatge a l'Antonio Valladolid, i aquesta diferència dels altres, que són uns gegants més rígids i més seriosos, aquí el que es va voler és que fossin menotes, que fos un gegant menotes, que tingués interacció amb la gent i que, bueno, i realment també amb la música que l'acompanya, doncs, ha fet que sigui una figura totalment singular i que traspassi més enllà de Sallent.
0: Tot i aquest impacte social que té en els gegants de Sallent, com ja hem anat comentant, i també els projectes educatius que fan, per exemple, tenen l'Alça't, una festa que fan a finals de març, amb la que volen i la que aconsegueixen realment realçar la cultura gegantera del poble. Tot i això, i tot i l'energia que hi posen, l'entitat s'enfronta a un problema pràctic, que és la falta de voluntaris per moure tota aquesta imatgeria. I això, que com dèiem, tenen molta fama entre el públic sallentí.
1: falten moltes mans, falten geganters, no? Ara tenim com una bossa de geganters, però que alguns no són propis de Sallent, en el sentit que no són vilatans de Sallent, no? Sinó que venen d'altres pobles a fer ballar els gegants. No? També s'ha creu que la gent pròpia, no? Els hi costi sumar-se.
0: Per tant, l'esforç logístic és alt. Per fer sortir els gegants realment es necessita un equip força ampli, d'unes 25 persones, això per garantir la seguretat també, per fer sonar la música. No serveix només qui porta el gegant, sinó que també cal grallers i timbalers. Aquests segons són figures també bastant essencials per l'entremat geganter de Sallent. De fet, la seva història, de bon principi, ja és molt especial, la dels grallers. Ho explica el graller, justament, i també director de Ràdio Sallent, Pitu Galobart.
2: Va ser un grup de gralles pioner a la seva època, ja que estava format tot per dones, que es van engrescar a tocar la gralla acompanyant les seves parelles, els seus amics, amb els gegants de Sallent.
0: Per tant, un grup de dones que va aprendre a tocar la gralla perquè els hi venia de gust i que van compondre cançons sense ser músiques. I parlant de músiques, les de Sallent, com també hem anat dient, són molt especials. Les han anat creant diversos sallentins, entre ells el músic il·lustre Jordi Fàbregas, i que fan que els veïns del poble mirin els seus gegants i músics amb moltíssima satisfacció.
2: Hem pogut anar al tradicionari a tocar les nostres pròpies cançons i presentar el llibre de les músiques de Sallent, músiques que tenen més de 40 anys, perquè ja dic que les gralleres originals, que encara algunes d'elles encara toquen amb la colla, doncs és un motiu d'orgull.

Per tant, una tradició gegantera a Sallent que aguanta i aguanta forta gràcies a l'esforç de l'entitat. En l'última dècada han restaurat peces i han fet vestits nous. A banda, altres entitats de Sallent han fet gegants com l'associació Adona't o l'Ateneu Popular Rocaus, que fa uns anys van decidir fer la Joana la Negra i el Maqui. Dos gegants que representen, per una banda, una dona que van penjar per bruixa a Sallent i, per l'altra, un gegant dedicat a la figura dels guerrillers antifranquistes, el primer de tot Catalunya. Per tant, no queda res més que convidar tothom a venir a veure els gegants i nans de Sallent.

0: Som-hi, Marga, on vulguis.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Pots dir meua, eh?
1: Vale. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local.
0: Perfecte, molt bé.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
0: El nostre itinerari geganter avui també fa parada a Caldes d'Estrac. Martí Capçada, ben tornat al Rambla.
3: Així és, Anna, què tal, com estàs?
0: Molt bé. Martí, a Caldes hi ha dues figures, la Fàtima i el Busquets, que aquest any han fet 45 anys, i una colla gegantera que se n'encarrega i que té una dona al capdavant, visca, que és la Georgina Pou. Georgina, benvinguda al programa.
4: Hola, bona tarda.
0: Georgina, el Martí m'ha dit que sou de les tradicions més top de Caldes, tant és així que aquest any fins i tot heu fet el pregó de Festa Major.
4: Sí, sí, aquest any, com que fèiem 45 anys, doncs ens van deixar fer el pregó.
0: I com va anar això?
4: Bé, nosaltres, a veure, fa anys que estem a la colla, però així al capdavant fa, res, 5-6 anys, potser. I aleshores el que vam fer per homenatjar a totes les persones que han portat la colla fins a aquests 45 anys, doncs vam demanar a algú que havia sigut membre de la colla, que havia sigut sempre l'speaker de la colla, i li vam demanar amb ell que fes aquest pregó.
3: Anna, aquest any, que és de festa grossa, a més d'això del pregó que ens has explicat, també hi ha hagut més novetats. Explica'ns una miqueta, perquè una ha sigut en forma de llibre sobre la història de la colla, oi, Georgina?
4: Sí, aquest any, bueno, els gegants d'aquí Caldes, la Fàtima i en Busquets, tenen una llegenda, com una història d'amor molt xula, i aleshores el que hem fet aquest any és editar-la amb conte infantil, amb un format així de conte infantil, i el vam editar per Sant Jordi i l'estem venent.
0: I una segona novetat són, m'ha explicat el Martí, els vestits nous dels gegants. No sé si s'han restaurat, s'han copiat, són un disseny nou. Explica'ns, Georgina.
4: No, s'han fet de nou. Després de 10 anys picant pedra, al final hem aconseguit uns vestits nous. Pensa que els vestits tenien ja quasi 40 anys i estaven molt malmesos, s'anaven trencant. A cada vegada que fem una sortida els hem de desmuntar, hem de plegar i, clar, es fa malbé. I hem aconseguit que ens els facin tots nous. Hem intentat mantenir l'estètica que tenien fins ara i els colors característiques de cada gegant. En Busquets i el gegantó no han canviat gaire, sí que són més elegants, ara van els veus, però ella, la Fàtima, sí que ha canviat molt. El color segueix sent el lila, però és més elegant ara. És nou, brilla més, molt maca ha quedat.
3: Dono jo raó a la Georgina, que de fet des de Ràdio Sami vam estar el dia de la Festa Major, el dia de l'estrena, i fan molt goig, aquests vestits, així que animem a tothom que els vagi a veure. Georgina, anem a parlar una miqueta de la història dels gegants. Per què diries que són tan importants per Caldes d'Estrac?
4: Bueno, perquè representen una història, representen la llegenda de Caldes, parla sobretot de la

0: ara mateix estem en un moment que noves generacions n'hi ha poques. Tots, tant totes que estem a la colla, tenim fills petits, i gent jove n'hi ha molt poqueta. I també, com ara escoltava a la colla de Sallent, que els hi fan falta mans, nosaltres també ens falten mans. Clar, es necessiten molta gent per moure els gegants, per tocar, per cada sortida. I abans era molt nombrosa la colla i ara, bueno, també hi ha més estímuls externs, el jovent és diferent i costa trobar gent jove que vingui.
1: Georgina, i jo tinc una darrera pregunta mentre fem una crida, perquè si us plau, gent, aneu a portar els gegants de Caldes. Jo deia visca, sí, exacte, jo deia visca quan he dit el teu nom, perquè nosaltres estem fent una tornada gegantera i encara no havia parlat mai amb cap de colla dona. És una impressió equivocada o en aquest camp encara hem de picar molta pedra? No sé, com dirien els oques grasses, com està el pati?
0: No, el pati no està malament, eh? Hi ha moltes caps de colla, sí. Quan parlem entre nosaltres, hi ha moltes. Sí que és veritat que tradicionalment sempre eren homes, i a vegades a mi em passa que quan parlo per telèfon així, per WhatsApp o per correu amb algú, sempre em diuen gràcies, company. Sempre es pensen que sóc un home, eh? Jo, hi ha moments que no hi entro, ja està, segueixo el rotllo i ja està. Però sí que he vist que hi ha aquest canvi, sí que l'he vist. Hi ha moltes dones al capdavant de colles geganteres.
1: Doncs escolta, me n'alegro molt d'aquesta resposta, perquè realment doncs ha estat simplement mala sort que encara no ens havíem topat amb alguna dona, però celebro que em diguis això. Georgina, Martí, moltíssimes gràcies a tots dos per portar la història d'aquests gegants de Caldes, la Fàtima i el Busquets, fins al Rambla 54, feta la crida perquè vingui la gent a participar de la colla gegantera. Una superabraçada i fins aviat.
0: Moltes gràcies, fins aviat.

0: Vale, la primera, aquesta.
1: Vale. Rambla 54 amb Anna Murgadas Valldossera.
0: Per aquesta?
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: I ara l'última?
1: Quedem a la Rambla 54.

0: Al costat del port de Tarragona hi ha un barri que durant generacions ha viscut mirant al mar. El Serrallo és pesca, és gastronomia, esport, però sobretot és memòria, una memòria construïda entre barques, carrers i famílies que han fet d'aquest racó de Tarragona una comunitat amb una identitat pròpia. Avui recorrerem el barri i ho farem a través de les històries úniques de tres protagonistes amb perspectives ben diferents, però que a la vegada s'uneixen per teixir la unió que sempre ha caracteritzat el Serrallo. Per entendre el Serrallo d'avui, primer cal mirar enrere. El barri va créixer estretament lligat al port i, sobretot, a l'activitat pesquera. Una comunitat on les famílies, els oficis i la vida quotidiana estaven profundament connectats. Carme Pedrol, expresidenta de l'Associació de Veïns, ha viscut bona part d'aquesta evolució.
1: Abans ja hi havia una associació de veïns que lluitava pel barri. Llavors, quan van canviar les lleis i les normes, quan va pujar la Generalitat, que no hi havia Generalitat, llavors van fer una sèrie de passos per legalitzar-ho, que aquí no es van fer. I llavors es va perdre l'associació de veïns que en aquell moment hi havia. I llavors es va fer com una plataforma que es titulava Salvem el Serrallo. A què vol dir això, Salvem el Serrallo? Perquè el Serrallo anava més com a part industrial, com a zona industrial, que no pas com una zona d'habitable per la gent, de lleure, era diferent. Llavors, clar, el que no volíem és que es perdés aquesta essència que tenia el barri com a barri en si i que no es convertigués en una zona industrialitzada.
0: El seu relat és el d'un barri que ha canviat però que ha mantingut una manera molt particular de relacionar-se i a partir d'aquí comencem a lligar caps, com es diu precisament en l'argot pescador. Durant anys pràcticament tot passava al voltant del mateix lloc, el port, i si hi havia una activitat que marcava el ritme de la vida al Serrallo era la pesca. Ara la Carme demana que això no es perdi.
1: S'ha de salvar d'alguna manera o altra. No sé què ho ha de fer, no sé, però s'ha de salvar. Però la pesquera és que s'ha de conservar perquè el barri és la pesquera. Si el barri està viu és perquè hi ha pescadors. Si això es perd, no et diré tota la...

0: tota la identitat, però molta part de la identitat s'ha perdut. I la pesquera no s'ha de perdre mai la vida, perquè el pescador està lluitant i té ganes de que continuï. Però, és clar, avui en dia es posen molts entrebancs. També el relleu no hi és. El pescador jove busca una altra manera de viure, però jo diria que això és el que s'ha de mantindre, que no es pot perdre mai la vida. Perquè, torno a dir, els serrallos el que és, gràcies als pescadors.
1: La pesca no és només un ofici al serrallo, sinó que és l'ofici del serrallo, una tradició que ha passat de generació en generació i que encara avui es manté com la senyal d'identitat del barri. Pere Josep Núñez, o més conegut al barri com a Peret, és un dels pescadors més reconeguts del serrallo i la seva història permet entendre què significa viure de la mar.
2: Ser pescador és una manera de viure i ho permet sin ells. Hi ha molta gent que va per necessitat, però la majoria de pescadors sin ells. Sin ells, és una manera de viure en tot. Tot, la manera de fer, en tot. Companyerisme, és... No sé com explicar-ho, això. No ho sé, tio, és que és la meva vida. Vull dir que... I ara amb el meu fill, que és pescador, doncs també encara més que més. No sé com explicar-ho, això.
1: Sortir a pescar implica molt més que una jornada laboral. És llevar-se de matinada, dependre del temps i tornar sense saber exactament què hi haurà a les xarxes i adaptar-se a tots els canvis pràcticament per no desaparèixer. Per sort, el que no canvia és el component emocional, així ens ho descobreix el Peret.
2: A les 5 del matí, per dir alguna cosa, anaves a l'hora mar i hi havia una gentada, i ara se m'ho ha robat. Que et facis una idea, perquè no quedem pescadors. I igual que abans, el companyerisme que hi ha, perquè els quatre que quedem, doncs mira, intentes ajudar. Trobo que hi ha bastant més companyerisme que abans, perquè com que ja estem prou fotuts, només falta que entrenar-nos se la fem. Vull dir, penso... Per buscar una cosa bona, penso que és això.
1: I de tot el que surt de la mar a tot el que acaba arribant a la taula per descobrir l'altre puntal del serrallo, la restauració i la gastronomia de quilòmetre zero. Avui els restaurants són un dels principals reclams del barri i han convertit el Serrallo en un punt de trobada també per a persones que venen de fora. Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, és una de les figures que encapçala des de fa molts anys el teixit gastronòmic del barri.
3: El negoci neix des de fa més d'uns 60 anys, quan el pare va fer cap al Serrallo, perquè antigament no hi havia les tecnologies actuals i no hi havia mòbils, no hi havia maneres, i llavors tothom feia cap al port quan viatjava de qualsevol ciutat i d'allí s'anava als hotels, anava als restaurants i de més. Era un punt de concentració d'arribada de gent de fora i així va començar l'Àncora.
1: La restauració ha fet encara més visible el Serrallo, però també ha canviat la manera com el barri es relaciona amb l'exterior i la imatge que transmet a qualsevol persona que hi arriba per primera vegada, tal com ho explica el Gerard.
3: És el lloc, l'espai, la mar que tens davant. És un punt a Tarragona, gràcies a Déu, molt creat. Anem a dir pels romans, perquè una mica de broma, però és un punt que te sentes, gaudeixes, tens la mar al costat, que no habitualment s'hi té, i això és un gran ganxo comercial, perquè hi ha molta gent de dins que, doncs, el fet d'estar al costat vora mar i passejar per allà, veure les barques, doncs això els hi fa una sensació, ja t'omple l'àpat, ja gaudeixes, a més el serrallo remodelat ha quedat molt xulo. Jo també sóc de la vieja escuela i el Serrallo d'abans a mi m'agradava també perquè era el nostre barri pesquer, dels de les xarxes per allà en terra, però clar, això tot evoluciona i s'ha de millorar.
1: Per a qui ve de fora, el Serrallo pot ser un lloc on menja peix, passeja pel port o descobrir un dels barris més característics de Tarragona. Per a qui viu, però, és molt més que això i és aquí on les tres històries es troben. Una expresidenta veient com el barri es transforma, un pescador mantenint viu un ofici que ha definit diverses generacions i un restaurador que ha vist com el Serrallo s'obria cada vegada més, però sense perdre la seva essència. Tres mirades diferents sobre un mateix lloc, però al mateix temps, tres formes de viure al i pel Serrallo.
0: Jo, clar, com a serrallenca, és que només te puc dir grandeses del barri. És un barri que és molt viu, molt, té moltes entitats que fan moltíssimes coses. Evidentment, per la gent que som, repetim d'altres entitats. I llavors Home, també potser perquè és el barri marítim que dona cara al mar, la gent són molt oberts. O sigui, el barri és molt obert.
2: Jo, per mi, és la meva vida. És el que m'ha donat tot. La meva dona és del Serrallo, perquè jo ben bé del Serrallo no ho soc. Qui és del Serrallo és els meus avis i el meu pare. Tinc molta família del Serrallo. Però al començar de pescador, doncs vaig començar a la barca amb el meu tiet, i bueno, tot porta una sèrie de coses. Vaig conèixer la meva dona, fa 32 anys que estic casat. El Serrallo és la meva vida. El meu fill s'ha fet pescador, i tot tinc aquí els meus amics, i donaria la vida pel Serrallo, el que convingués.
3: Tot, és que no... Tot, perquè d'allí m'he fet gran, d'allí estic i suposo que allí acabaré, perquè per l'edat que tinc ja acabaré allà, al meu barri. I el meu contorn de la gent del barri, que són collonuts. És un sentiment. Jo sempre faig la broma que pel barri tan petitet que som, només ens falta ajuntament, ho tenim tot.
1: El Serrallo, un barri que ha canviat i ha evolucionat, però que continua reconeixent-se en les seves històries, amb els veïns, amb les barques o en una taula on el que acaba d'arribar es converteix en part de la cultura del barri. Perquè el Serrallo va començar al mar i ara el mar ja no és només davant del barri, el mar és dins del barri, amb la seva història i en la manera com encara avui s'explica què és aquest racó únic de Tarragona.
4: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: Solució al nostre repte. La manera directa de resoldre el repte que havia proposat el mestre de Gauss era anar sumant 1 més 2, donava 3. 3 més 3, 6. 6 més 4, 10. 10 més 5, 15. 15 més 6, 21. I així successivament, acumulant la suma, fins a arribar a sumar el 100. Déu-n'hi-do la feinada. Gauss, en lloc de sumar directament de manera consecutiva, com ara descrivíem, va adonar-se que podia sumar d'una altra manera. Podia agafar el primer número més l'últim, 1 més 100, i donava 101. Llavors agafava el segon número més el penúltim, 2 més 99, i també li donava 101. Després, 3 més 98, i donava 101. 4 més 97, i donava 101. 5 més 96, i donava 101. Fins a 50 més 51, i donava 101. És a dir, amb els 100 números formava 50 parelles, cadascuna de les quals sumava 101. Així doncs, tan sols havia de calcular 50 multiplicat per 101, que dona 5.050, que és el resultat correcte. Genial, no? Propi d'en Gauss.
4: Badalona 94.4.
6: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
7: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local. Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
8: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025 que encetem avui. El que no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això en Girona com a escenari i postal.
7: Jo crec que aquesta la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
9: Molt bon dia, Núria.
7: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica en les veus.
9: No, és en Saïd.
7: És en Saïd, veritat? Val. Sí, ara sí, que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs, el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
9: Sí,
7: jo...
10: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona. Intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat. Som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada. I al final, doncs, una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella, que es completa amb espais esportius, també, butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu, i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari, com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
7: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més, i sobretot on us podem escoltar?
10: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
7: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
10: perfecte.
7: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Gràcies. Ha estat un plaer poder treballar.
10: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
7: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia, com si l'estessin buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
11: Molt bon dia.
7: Hola.
11: M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
7: sí,
11: que, del
7: però,
11: que tu deies.
7: Quina pau ens ha donat, quina pau. He fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'Escala.
11: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès, o sigui que ja podeu anar fent números amb
7: ets un baby, ets un baby.
11: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock,
7: vull dir,
11: com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I han anat canviant de lloc, però... T'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, d'estar a la tercera planta amb vistes a tot el Golf de Roses, això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt, molt cardat, com diem aquí.
7: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
11: Doncs mira, la cinta que escoltàvem era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre cada dia al punt de les 7 de la tarda. Així, o sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
7: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu, que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
11: A reveure, que vagi molt bé.
7: A reveure. Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens han portat moltes més coses, eh? I vinga, va, que anem a tancant, ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
12: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
13: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
12: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes de ser dilluns.
7: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
12: Molt bon dia de nou.
7: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
12: Doncs la meva parella, clar. La meva parella que també treballa aquí. I bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta, doncs...
7: Qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
12: Som peculiars, sí. Som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
7: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries,
12: doncs,
7: a Ràdio Cardedeu?
12: Som un mitjà comunitari, de fet, està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no, no seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de gust, en tot moment, podríem dir, això pot estar molt bé, o no pot estar tan bé a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple... segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar, per exemple, perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100%, i una... Potser el que més m'agradaria destacar, jo soc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionat és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds que potser no acabava de trobar el seu lloc i aquí es trobava potser una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos i això és molt bonic perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
7: Sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que clarament,
12: sí.
7: Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer de veritat treballar amb vosaltres, ens heu aportat una energia, val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, portar les xarxes socials de l'Obert per vacances, tot el que és aquest món a part, no?, i paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia, destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'Escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
12: El mateix et dic, i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
7: Joan Maria.
12: Com? Josep Maria,
7: Joan,
12: perfecte.
7: Joan Maria.
12: Mira, doncs, aquí la vaig cagar, sí. Aquí es veu l'error. Des d'aquí gràcies també. I també gràcies de part de l'Estela, el Jordi i l'Aina, que
7: I
12: també l'heu sentit.
7: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions, de moment, de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per vacances, nosaltres, arrenquem la segona hora com acostumem a fer. Recollint la impressió dels nostres oients, avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu? I què diuen els oients, Enric?
12: Ja veuràs qui és.
7: No ho puc veure.
14: Bon dia, Obert per vacances. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, I sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
7: Sí.
14: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
7: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
12: És no que ens, pot
7: faltar. Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha fet, sí, ha sí, posat sí, algun sí. contrapunt d'opinió, eh?
12: Sí, sí, sí, absolutament.
7: Jo ni això ni allò. Jo, la tercera. Dic molt
12: correcte,
7: bé.
12: Correcte, correcte, correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim Mira per tancar, si ens dona temps a un àudio més. Tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios. Així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
7: A veure,
12: ara sí.
7: Susana, és tímida, és tímida.
12: Ara sí.
15: Hola, per part de Panxes. Jo t'he dit que aquest any la depressió post-vacacional de moment no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada. I crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que et dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
7: Molt
12: ja
7: bé.
12: Veus. Allà, ja veus, tots els dies i entes.
7: Molt bé, s'ho veu venir i va tranquil·la. Sí. Ja s'ho prepara.
12: Sí, sí, sí.
7: Molt bé.
12: I tant que sí.
7: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Se veu que ens heu enviat moltes més a fi, opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
12: per l'any que ve, goita.
7: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
12: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
7: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
12: A reveure.
7: Seguim avançant en continguts i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena, o anomenem popularment, el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Media, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina. De nou, a reprendre la feina. De nou, a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era. Però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí i sí. Perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
4: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí, feia falta un parón.
5: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada, sí. La veritat és que sí, necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia de la feina perquè em sentia una mica que no podia més.
0: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
1: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps. La competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden. I després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
0: Yeah. Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
1: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, doncs, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada. O sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina. Això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
6: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Anar, vale, avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
7: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològics amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Mèdia. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festius, veig jo els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
8: Aquest darrer programa de la temporada.
7: Sí.
8: Amb energia hi arribes tu, també.
7: Ai, què vols que et digui? Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica'ns primer.
8: Sí.
7: Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se us coneix bastant ja per la xarxa,
8: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor ens agrada dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també el nostre àmbit més proper. Donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la Passió Castellera un programa de ràdio, els magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi. I deixa'm que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca, i tu això també ho coneixes de primera mà.
7: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar... Ells han compartit aquesta secció tan difícil que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
8: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
7: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
8: Sí. Ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de primària. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs. Aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs, toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
9: Bon dia, Eduard, bon dia a tothom. Cap problema.
8: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
9: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs, parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions, i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
8: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir, no sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
9: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem amb una direcció extraordinària, ara començo el meu mandat oficial. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat, i ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati, i els hi hem donat una altra forma. I era el que estàvem comentant amb els companys.
8: Segur que anirà de primera.
9: Sí.
8: Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja, de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió,
9: i
8: t'han començat a venir professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
9: Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, pues, l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació. I després és veritat que justament ara aquesta setmana estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors, clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
8: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava un mes tard, el juliol, ben avançat,
9: sí.
8: que la resta doncs, de docents, i també us hi heu posat abans. Com es prepara un curs escolar?
9: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia o dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mínima mudança, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta als horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, es reuneixen amb l'equip CIEI, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs. I és buscar forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs, clar, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns, a vegades ens queda curt ahir tot, aquesta setmaneta.
8: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
9: La convocatòria es va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important i clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no? No ho sé.
8: Anna, molt ràpid per acabar, 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament. Algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs? Què els hi dius?
9: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts. I res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
8: Doncs ho farem. Anna Jaques, directora de l'Escola de Portalada, gràcies per rebre'ns.
9: Sempre benvinguts.
8: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix, a l'Escola La Portalada d'Altafulla, parlant de casals d'estiu, d'educació en el lleure,
7: sí.
8: I avui, novament, doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
7: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adeu d'aquella manera, d'acord?
8: Doncs quedem així, amb aquest adeu d'aquesta manera sí, tan singular. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
7: I moltes gràcies a vosaltres. De veritat, Eduard, una abraçada forta.
8: Una abraçada.
7: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt al nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
10: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
7: De postres, David, de postres.
10: Ah, postre tampoc està ben dit?
7: En català diem les postres, en plural.
10: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
7: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
10: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
7: També, carpaccio, risotto, tiramisú, són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
10: Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides?
7: No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
10: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
7: Això, David, no és una necessitat.
10: Uf, fa 3 dies que estic constipat.
7: Constipat, David, constipat.
10: Just, he dit això?
7: No, has dit constipat, t'has menjat una N.
10: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
7: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
10: I també no estic massa bé, eh? Tinc una mica d'estornuts.
7: Estornuts, estornuts.
10: No ho he dit bé? No ho n'encerto ni una avui, eh?
7: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
10: Constipat... Esternuts, i em fa mal l'esquena, també. Això sí, no? No m'he equivocat, aquí?
7: No, això ho has dit perfectament.
10: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
7: A veure si ho contagies, doncs.
10: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
7: Molt bé.
10: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat, així ens podem organitzar.
7: Un plànol, David, un plànol.
10: Planell, plànol... Sempre els confonc.
7: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
10: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
7: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
10: Què he de fer, sinó què vols dir?
7: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
10: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada, això m'agrada més, sobretot badar.
7: I si et perds, mires el...
10: Planell! Ai!
7: Què dius?
10: Plànol, m'he equivocat.
7: Ara sí.
10: Ho he fet expressament, a veure si estaves atenta.
7: Sí, sí.
10: No em creus?
7: Ni mica.
10: Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
7: Encara no hem marxat i ja t'has perdut.
10: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
7: David, a la tarda.
10: Ja comencem.
7: Has preguntat, jo et responc.
10: Però és que no t'he preguntat, això.
7: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
10: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
7: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
10: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
7: Poder? Però què estàs dient? Poder!
10: Què?
7: Voldries poder venir. Poguer és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
10: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
7: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
10: Poguer, saber... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
7: Poder, saber...
10: Poder, saber i callar.
7: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
10: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
7: Una altra vegada, eh?
10: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí.
7: Mira sota el sofà.
10: Ja hi he mirat.
7: I a la cuina.
10: També, ara m'he donat compte que potser me l'he deixat al cotxe.
7: T'has adonat.
10: Ai, sí, tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe, ara sí, eh?
7: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
10: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
7: Bona idea.
10: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
11: Què, David?
10: Doncs que abans em pensava que parlar millor era prendre paraules difícils.
11: I ara no?
10: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
11: Exactament.
10: I és que no cal complicar-se tant.
11: Ni renunciar a paraules noves.
10: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
11: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
10: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-les servir.
7: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arrons amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials. A l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya, l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
12: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau, ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
13: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
12: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
14: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, en la natura, en el paisatge, en la història, en la geografia, en la toponímia, etc.
12: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar-ne de complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen. En Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, evidentment estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que per l'època deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no saben per on començar. Cims en família per Catalunya, ni més ni menys que un recull de 25 precioses muntanyes de poca o cap dificultat en tot luxe de detalls, altimetria, durada, explicació, fotografies, mapa... Si és que fins i tot al final hi trobem una guia de les plantes, roques i animals que hi trobarem per a poder conèixer en profunditat el medi per on ens deixarem portar, de la mà d'en Joan Escaler, el seu autor, que ens descobrirà els paratges més vells del nostre territori. Escoltem a Josep Maria Musacs, director tècnic d'Alpina.
15: Quan s'us acabin les idees o tingueu ganes de trobar nous reptes senzills però sorprenents i motivadors, Cims en Família per Catalunya, de Joan Escaler, us obre la porta a un munt de noves propostes. La guia recull rutes assequibles a l'abast de la majoria, ideals per gaudir de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
12: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal, d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic, aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, sobretot, sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
7: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
16: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
17: Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és el final. És bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta la sèrie troncal i principal, i bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano

0: història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible i és molt fàcil llegir-ho a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
1: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
2: A Tarragona, cinquena temporada.
1: Cinquena temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia. A què feia referència aquesta
3: aquesta ràfaga? Doncs això que estàvem sentint era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa doncs la mirada dels postpartits del Nàstic.
1: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
3: De la Ciutat fa moltes coses. Tenim programes, podcasts de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, quan engeguem la desena temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Ràdio Ciutat, pues tirarà endavant com a presentador, i que Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
1: també.
3: A Carrer Major i estareu amb nosaltres... Mm-hmm. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
1: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
3: Exacte, al radiociutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
1: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar programa. Li dèiem cada dia a l'agenda. Avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany. Avui curtíssima. Vinga, tres activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
3: Rapidíssimament, un escape room a Pavia en el laberint de palla més gran de Catalunya avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent, a més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
1: Això,
3: rural, què dic jo.
1: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
3: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar a l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
1: Sí.
3: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així que no m'ho he perdut.
1: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent. Vale. I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
3: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begur.
1: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
3: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria.
1: Sí, hem rigut. Dins i fora del micro.
3: Molt.
1: Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones, d'acord, Lídia?
3: Adéu.
1: Pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. A la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
4: Bon dia.
1: A veure, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa, i de fet anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà, si us sembla, de fons. Expliqueu

0: Banús. Pep, com vendríem a Tarragona Ràdio la resta del món en mig minut?
1: En mig minut impossible, però vaja, 40 anys d'història, eh?
0: 40
1: que,
0: anys, eh?
1: Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera del matí, a les 7 del matí, doncs, amb els primers 4 blocs informatius, a programes, la veu de Tarragona, i el Sempre Nàstic, els companys que van aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb viatjant, doncs, seguint el Nàstic de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el Fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Sílvia García...
0: Som 15 i, de fet, ens fem curt, eh?, per tota la programació que tenim, no?
1: Moltíssima. I, a banda, de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats, i en definitiva, és un no parar, tot el dia...
0: Encara necessitem més mans per això, eh? Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que, en fi, ja has passat per les xarxes, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
2: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
0: Jo crec que sí, no hem patit massa.
2: No hem patit.
0: No hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
2: Me n'anava a nedar, però abans, imagina't.
0: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
2: Sí.
0: Gràcies, Marina.
2: Un plaer.
0: Tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
1: Mercat d'estiu la setmana que ve i a partir d'aquí dues setmanes intenses de Santa Tecla, a Ràdio Les Festes.
0: Santa Tecla a tope,
1: sí, eh? Sí, per cert, bona,
0: A vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, als micròfons, però al darrere he estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
1: Que ha sacrificat les vacances, eh?
0: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
1: Adéu.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Comencem any, passen els reis i gairebé tothom es declara monàrquic, ni que sigui accidentalment. S'acaben les festes i fem una llista de propòsits que majoritàriament no complirem, però seguim vius, i això ja és una molt bona senyal. Els que no segueixen vius, desgraciadament, són tots els protagonistes del Jazzit d'avui, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Per què? Hem fet un programa necrològic? No! El que ha passat és que hem vist que l'any 1926 van néixer molts músics de jazz, tants que per omplir un programa d'una hora de durada hem hagut de fer una selecció. I és evident que ens passarem tot el 2026 celebrant el centenari del naixement de tots ells i elles. I tot i que pot semblar un spoiler, hem d'avisar que, tot i que alguns s'hi han acostat molt, no n'hi ha hagut cap que hagi arribat a l'edat de tres xifres en vida.

L'orquestra de Buddy Herman amb un dels seus èxits de Govan Ai. Era l'orquestra que tenia la formació de saxòfons que es va conèixer com la dels quatre germans, els Four Brothers. Un dels germans era Herbie Stewart, saxotenor que va néixer el dia 7 de maig de 1926. Per tant, a la primavera el recordarem pel seu centenari. Abans, el dia 23 de gener, ja trobarem el contrabaixista Curtis Counts, que va morir amb només 37 anys. A Counts se l'inclou sempre dins de la tendència West Coast, Costa Oest, que amb l'epicentre a Califòrnia es diu que va ser un moviment de resposta, un moviment musical de resposta al hard bop que es feia a Nova York. Estem parlant dels anys 50 i 60 del segle passat. Curtis Counts va ser un dels baixistes més sol·licitats de la seva generació i va gravar 4 discos com a líder. El més conegut és el que hem portat avui, You Get More Bounce with Curtis Counts, que és de 1957 i sonava així. Aquí teniu Mean to Me.

Curtis Counts i el seu quintet Mean to Me, any 1957. La primera músic famosa nascuda l'any 1926 és la trombonista Melba Liston, que era 10 dies més gran que Curtis Counts. També va néixer el gener de 1926 i és una pionera i una llegenda, ja que es va guanyar per mèrits propis el reconeixement de tota la professió en un moment en què una dona instrumentista era una raresa. Va excel·lir com a trombonista, com a compositora i com a arranjadora. L'any 1985 un ictus li va impedir seguir tocant i fins a la seva mort l'any 99 es va dedicar a escriure arranjaments. Va tenir una llarga relació professional amb el pianista Randy Weston, que també va néixer el 1926. I els tenim a tots dos junts en una gravació de començaments dels anys 90. Weston el trobem en el seu paper habitual, com a pianista i com a líder, i ella exclusivament com a arranjadora. Randy Weston va morir fa tot just 7 anys amb més de 90. Aquí teniu Blues for Strayhorn, dedicada, òbviament, a Billy Strayhorn.

0: Soc l'Alba Pujals, trombonista i compositora, i això que escolteu és Jazz It.
1: Seguim avançant, seguim endavant en aquesta edició especial de Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, dedicada a repassar una colla de músics dels que celebrarem el centenari del seu naixement aquest any 2026. Ara us en portem dos molt relacionats amb Barcelona. El primer és l'organista Lou Bennett, nascut el 18 de maig de 1926 a Filadèlfia, als Estats Units. L'any 1960 va venir a Europa i s'hi va quedar fins a la seva mort l'any 1997. A començaments de la dècada dels 60 va venir a Barcelona i va actuar en el acabat d'inaugurar Club Jamboree de la plaça Reial de la ciutat. Una fotografia seva tocant ha sigut fins avui la imatge del club. Des de 1970 va viure entre Cambrils i París i el seu darrer disc el va gravar en directe l'any 1992 a la sala, també barcelonina, La Boat, que la regentaven la família Mas, propietaris actuals del Jamboree. Aquest darrer disc de Lou Bennett es titula Now Hear My Meaning i compta amb el guitarrista valencià Ximo Tebar i amb el saxofonista Abdus Salim. I va ser aquest saxofonista, Abdus Salim, qui va escriure la peça que us portem, Barrio Alto.

El quartet de Lubenet amb Barrio Alto. L'altre músic nord-americà relacionat amb Barcelona de qui celebrarem el centenari del naixement aquest 2026 és el saxofonista alt Pony Poindexter, que va néixer el mes de febrer de 1926. Un home avui podríem dir que gairebé oblidat, però que va tenir una carrera notable. De jove va passar per les orquestres de Billy Eckstein, de Lionel Hampton i de Stan Kenton, i va treballar al costat de figures com Charlie Parker, Dexter Gordon, Nat King Cole o el trio vocal Lambert, Hendrix and Ross. L'any 1963 va venir a Europa i també s'hi va quedar. Va viure 8 anys entre Eivissa i Castelldefels. L'any 1972, quan la seva estada a casa nostra ja s'acabava, va gravar un disc titulat Pony Poindexter en Barcelona. En aquest cas el títol és en castellà. El va fer aquest disc amb músics catalans, entre els que destaquen els agarencs Josep Maria Ferràs, trompeta, i Adrià Font, bateria. I en aquest disc hi ha una cançó de Poindexter que es titula Talgo, com el tren.

Jàsit, BTV, xarxa de comunicació local, Ràdio Nacional d'Andorra. Aquest any 2026 també celebrarem el centenari del naixement de dues de les figures més importants de la història del jazz modern i de la música en general, Miles Davis i John Coltrane, dos músics llegendaris que, perdoneu el tòpic, no necessiten gaire presentació. La segona meitat de la dècada dels 50 i fins a 1961, aproximadament, Coltrane va formar part dels grups de Miles, siguin quintets, sextets o formacions d'aquesta mena. I deixant a part les gravacions que van fer per a la discogràfica Prestige, que també són excel·lents, va coincidir amb l'època en què es van gravar obres mestres com Kind of Blue o com el disc just precursor, Milestones.

Milestones, de 1958, era el sextet de Miles Davis amb Cannonball Adderley en el saxo alt i John Coltrane en el tenor. Aquest 2026 fa 100 anys del naixement de Davis i de Coltrane. Podríem dir ara que ja els hem tingut a tots dos, però creiem que John Coltrane mereix una mica més de temps en aquest programa. Tenim un disc de 1957, John Coltrane acompanyat de la Big Band d'Art Blakey. Aquí teniu un midriff.

0: Julie London interpretant a Cole Porter. Següent protagonista, el cantant, no amb la vida, però sí amb la carrera més llarga de totes les figures que estem repassant avui i que van néixer aviat farà 100 anys. Tony Bennett, que ens va deixar el juliol del 2023 quan estava a punt de fer 97 anys. Aquest crooner, sovint comparat amb Frank Sinatra, però amb unes característiques vocals clarament diferents, i especialment amb una carrera més irregular que la de Sinatra, està considerat un mestre i una font d'inspiració per moltes veus actuals, tant masculines com femenines. L'any 1962, amb John Fitzgerald Kennedy com a president, va actuar a la Casa Blanca en un concert doble, juntament amb el quartet del pianista Dave Brubeck. La part final de l'acte la van protagonitzar les dues estrelles, Bennett i Brubeck, i va sonar així. Aquí teniu That Old Black Magic. Per cert, veient el tarannà de l'actual ocupant de la Casa Blanca, costa de creure que un acte com aquest s'hi pugui celebrar ara mateix. Paciència.
1: That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those

0: This is Christian Scott Atunde Adjoa, and you are listening to Jazz Hits.
1: La recta final d'aquest Jazz Hit que ens està fent una previsió de tots els centenaris que celebrarem aquest any 2026 la comencem amb el mestre del contrabaix, Ray Brown. Les característiques de l'instrument fan que els contrabaixistes no sempre destaquin el que es mereixerien, però n'hi ha alguns que s'han guanyat el protagonisme a pols gràcies al seu talent. Un d'ells és aquest, Ray Brown, que va morir l'any 2002 i les dues últimes dècades de la seva vida va girar per tot el món liderant els seus grups. Tenim el disc que va gravar l'any 1990 amb el pianista Gene Harris i un saxofonista molt jove en aquell moment, que era Ralph Moore. El tenien com a convidat. Fins i tot Ray Brown li va dedicar la cançó que escoltem. Aquí teniu Ralph's Boogie.

I acabarem el programa, ara sí, amb el músic més longeu de tots els que avui hem repassat. El saxofonista Lou Donaldson, que va viure 98 anys i 8 dies. Estrella de la discogràfica Blue Note durant les dècades dels 60 i dels 70. Un músic que aquí trobem quasi sempre amb propostes molt rítmiques, de vegades lleugeres, però sempre amb un ànima i un sentiment a tota prova. El tenim acompanyat de l'organista Big John Patton, del trompetista Tommy Tarantine i del guitarrista Grant Green. I ens portaran la cançó Nice and Greasy. I amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bortomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz i bon any 2026.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, Unió de Pagesos convoca avui una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. De seguida establirem connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Així, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, 14 d'octubre, i al punt de les 7 repassem més titulars. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, Amada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó 14 s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada de moment sense incidències a la xarxa viària, pendents de possibles tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes. Tot i així, a hores d'ara tenim el que són retencions habituals cap a Barcelona des del Llobregat, per exemple, per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei, i també des del Besòs, una entrada on arriben cues per la C58 o C33 des del Vallès, i cada retruc doncs deixen afectacions de les dues rondes en sentit sud. A la AP7, a hores d'ara, hi ha congestió entre Mirasol i el Papiol, i també al punt de Barberà del Vallès en sentit Tarragona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Doncs cedim ara el relleu a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tenim per endavant un dimecres de temps força plàcid i tranquil. Ara bé, perquè hi ha algunes boires que s'han de tenir molt en compte a hores d'ara, sobretot a les fondalades de la Catalunya central, també alguns racons del prelitoral barceloní cap a la Vall de l'Ebre, i això redueix molt la visibilitat actualment. Fins a mig matí aproximadament anirem tenint aquestes boirades a la resta del país, un temps més obert i amb una temperatura que ha baixat una miqueta respecte a ahir, però de seguida aquest migdia i tarda tornarà a enfilar-se aquesta temperatura màxima, ho farà més que ahir, i a moltes poblacions passarem dels 25 graus, per tant, molta bonança. Aquesta tarda amb alguns núvols dispersos, sobretot entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot i entre altres per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar la capital catalana a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Connectem, doncs, aquesta hora amb els companys de Canal Reus, amb en Jordi Olària i la Mireia Jansà. Bon dia, Mireia, explica'ns quin és l'ambient aquí. Tot a punt?
4: Bon dia, companys. Doncs la veritat és que aquí a Reus encara estem esperant que arribin aquestes columnes procedents del Priorat, de la Terra Alta i també de les Terres de l'Ebre, però s'espera que arribin en breus per iniciar aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar de la jornada de protesta d'avui ens acompanya Jordi Castellnou, és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos aquí al Baix Camp. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Jordi, ens explica'ns quines són les principals reivindicacions un dia com avui.
5: Una de les principals reivindicacions que tenim el sector agrari en aquests moments és l'augment de costos de producció, especialment amb el gasoil, adobs i fertilitzants, i en acabat la baixada de preus dels nostres productes. I aquesta baixada doncs, de preus que tenim dels nostres productes està que no s'apliqui la llei de la cadena alimentària que els polítics tenen en els seus despatxos, això no es posarà a to.
4: Quin ha sigut el detonant que ha fet que avui no, sortíssiu a la carretera amb els tractors?
5: Bueno, això el detonant ha sigut, això ja fa temps que va, vull dir, la baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, i com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu.
4: I una mica què és el que espereu, no, de la jornada d'avui?
5: Bueno, esperem que sigui una jornada doncs, reivindicativa, doncs, però també hem de tindre clar doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta. Vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre. I jo crec que si seguim així ho aconseguirem.
4: També ens acompanya en Miquel Aixalà, ell és pagès. Miquel, bon dia.
6: Bon dia.
4: Explica'm una mica, no?, quines són les principals problemàtiques que teniu els pagesos avui dia.
6: El meu company, no?, que els preus, jo en el cas nostre som del Priorat, els preus pues, han baixat a la meitat dels últims anys. I el tema de la burocràcia dels papers i cada vegada estàs més lligat, no? Que a vegades estàs més lligat quan arribes a casa que estan treballant, i això és una mica una problemàtica. I, bueno, això és llarg, no? És cada any sempre diem el mateix i fem i es fa el que es pot.
4: Ah, ho parlàvem abans de començar la connexió, no?, que tot plegat és decebedor, no?, pel sector i també sí, per el relleu generacional, oi?
6: Sí, claro. Bueno, allà amb el tema del Priorat hi ha molt poca jovent que vagi a la terra i amb les circumstàncies que estem, suposo que la gent s'hi tiraran detrás, us tiraran detrás. És així.
4: Moltes gràcies, Miquel. Doncs ja ho veieu, companys, una manifestació que iniciarà des d'una vintena de punts del territori i que acabarà a Barcelona a les 12 del migdia, on està previst que es reuneixin davant de la delegació del govern estatal, també davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat i també al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mireia. Des de Reus, d'on sortirà una, com deies tu, d'aquestes columnes que faran cap a Barcelona al migdia. Gràcies, companys, per aquesta fotografia de primera hora.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens acosta el David Navarro.
7: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
8: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
7: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
9: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
7: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Doncs precisament al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
10: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a dar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Paral·lelament de les candidatures, hi ha 10 dies perquè es tanqui el cens electoral de cara a aquestes eleccions del 29N, el govern espanyol qualifica d'extremada gravetat que el Tribunal Suprem mantingui la suspensió del dret a vot als descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets, un veto que afectarà més de 163.000 persones residents a l'estranger. Elma Saiz és la ministra portaveu.
11: Quiero manifestar que es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
1: Els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores, en una cita històrica després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori. Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
12: Ceuta és Espanya, insisto, és part de la Unió Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: 7 i 12. El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. És una informació de la Maite Polo.
13: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniqué, després del Consell Executiu.
14: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
13: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
1: Encara en el marc de la Unió Europea, aquesta setmana diversos representants polítics de les Diputacions de Barcelona i Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis intercanvien experiències, inquietuds i reivindicacions amb col·legues europeus. Ho fan en el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats. L'ACM, per exemple, participa en una taula per abordar quin paper tenen les ciutats en l'economia circular amb els residus tèxtils, és a dir, la roba usada. Una llei europea estableix que cal generar entre 4 i 5 quilos per habitant i any, i a Catalunya estem a 1 quilo. La presidenta de l'ACM i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ho ha explicat a la xarxa de comunicació local.
15: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
1: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya el pròxim 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'exconseller i eurodiputat electe de Junts ha enviat una carta al seu entorn assegurant que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del migdia. L'anunci arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi assegurat que preveu proposar l'arxivament de la causa contra ell, contra l'expresident Carles Puigdemont i també contra l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la setmana vinent. Tot plegat, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia en la malversació. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 places de jutge i 47 de fiscal, de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir de cara al 2027. És el nombre de places de jutge més alt de l'Estat, empatat amb Andalusia, i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
16: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem ja desplegada la llei 2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
1: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret, una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat el pontífex al lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i que aquest dimecres continuarà afectant amb les restriccions de circulació i velocitat el trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho estan vivint alguns dels passatgers.
17: Me he encontrado con esta situación que se ve que no tiene solución, y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
18: Yo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningún moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
1: I aquesta matinada s'ha desconvocat la vaga de busos de transports metropolitans de Barcelona després que el comitè de vaga i la direcció han signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Aquest acostament de posicions ha portat els sindicats a aixecar les mobilitzacions que havien convocat per avui dimecres i per altres 5 jornades del mes d'octubre. Entre els principals punts de l'acord destaca l'increment dels dies de descans fins a 10 més i la consegüent reducció de la jornada laboral, que s'acostarà a les 35 hores setmanals. I avui també us expliquem que un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. I un motorista de 47 anys i veí de Barcelona ha mort en una sortida de via a la carretera C32, al terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats de sistemes d'emergències mèdiques. Ara s'investiguen les causes de la sortida de via del vehicle. I abordem la crònica esportiva amb una nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat al Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
19: Football can change very fast, so...
20: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
19: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició, acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. Victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara, els de Sekulic són 6ens a la taula, amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitsanàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhchisarai turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar la notació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc, Andorra, en el duel de la Lliga ACB ajornat pel temporal. Tots dos equips arriben sense marge d'error després d'haver encaixat 2 derrotes en les 2 jornades disputades. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
21: És ja un partit d'urgències perquè els verdinegres no han guanyat cap dels 2 primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa ACB. Abans del maig contra el Morabanc Andorra hi haurà la celebració, precisament, del títol aconseguit fa un mes, però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és cué. La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un equip de la zona baixa, com subratlla l'Ude Hackenson.
22: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la CB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con 2 victorias, pero también... Creo que hemos jugado contra 2 buenos equipos, pero Gran ha hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. però bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
21: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no està donat d'alta fins aquí a 15 dies.
1: La waterpolista i doble medallista olímpica Marta Bach ha portat els valors de l'olimpisme a l'escola Betània Patmos de Barcelona. Ho fa davant d'un centenar d'alumnes de quart de primària en una sessió a la qual també ha assistit el president de la UFEC, Gerard Esteve, dins del projecte Valors Olímpics inspirat en el programa educatiu del Comitè Olímpic Internacional. Bach ha compartit la seva experiència. La iniciativa impulsada per la UFEC i per la Generalitat arribarà a prop d'un miler d'alumnes.
2: Poder donar el meu testimoni, explicar el meu testimoni en tota aquesta quantitat de nens i nenes és molt xulo. Crec que bueno, poder tenir referents, com és en el meu cas, femenins, que puguin anar i veure'ls in situ i que els hi puguem explicar les nostres històries, tota la nostra trajectòria, amb els valors que ens han acompanyat.
3: Està tenint un èxit brutal a totes les escoles on hem estat de tot el territori de Catalunya i la veritat és que estem molt contents perquè a través d'una matèria que és simpàtica i que tothom practica, que és l'esport, doncs els nens entenen com els valors s'han d'implementar, com hem de tenir respecte, com hem de treballar per l'excel·lència, l'esforç, la il·lusió, el treball en equip.
1: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E de Estopa, ja s'han resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per a grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball. Es tracta d'un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
5: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.
1: L'espai artístic Ca l'Agneta de Cervera acull Maridatges, una exposició que uneix obres de grans referents de l'art català, com Antoni Tàpies, Joan Miró o Joan Brossa, amb artistes contemporanis per explorar-ne les semblances i els contrastos. La mostra busca crear noves lectures i espais de conversa entre generacions artístiques perquè les influències i els contrastos obrin noves maneres de mirar l'art. Maridatges es pot visitar fins al 30 d'octubre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant, amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potenciar aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tractorada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
3: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest matí de dimecres. Ara ho dic bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa, doncs, d'avui. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Doncs sobre tot aquest escenari complex a l'esquerra i el seu difícil desllorigador, en parlarem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó 14 s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident i una avaria. L'accident ha estat a la C32 a Taià, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues cap a Barcelona. I l'avaria ha estat a l'AP7 a Roda de Barà, en sentit sud, també amb un carril tallat. D'altra banda, molt pendents, com dèiem, de les afectacions viàries que puguin provocar les tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals cap a Barcelona, des de Llobregat per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. I aquesta matinada s'ha desconvocat, us ho hem dit, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes. I ara anem cap a la previsió meteorològica. Volem saber quin temps ens espera avui dimecres. Un temps sembla força plàcid i tranquil. A la Catalunya central també hi ha alguns racons del prelitoral barceloní i a la Vall de l'Ebre, on es preveuen, però, boirades. Boirades que es mantindran fins a mig matí. A la resta del país, el temps serà més obert. D'altra banda, aquest migdia i tarda s'enfilarà la temperatura i a moltes poblacions passarem, atenció, dels 25 graus. Per tant, molta bonança. Aquesta tarda també s'esperen alguns núvols dispersos entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem, això sí, que no, que hi plogui.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 6 minuts de 8:15 del matí. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tractorada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat aquest matí una vintena de columnes que avancen ja des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar a la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Tornem a connectar a aquesta hora amb els companys de Canal Reus, Jordi Olària i Mireia Jansà. Bon dia, Mireia. Veig que això ja va encarrilat. No sé si heu començat ja a marxar.
2: Bon dia de nou, companys. Doncs sí, aquí ja s'han aplegat una quarantena de tractors que en breus minuts iniciaran aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar-ne tot plegat en tenim també amb el Carlos Vicente, membre de la Permanent Nacional de Unió de Pagesos. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Carlos, explica'ns una mica quin és el plan ara, no? Què n'espereu de la jornada de protesta d'avui?
3: Bueno, el plan és el següent. Recollins, com tots sabeu, ja sortim de punts de Catalunya diversos. Aquí estem agafant totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Continuarem agafant companys del Camp de Tarragona, sobre Viladordona i direcció Barcelona. Amb l'objectiu d'arribar sobre les 12 del migdia a Barcelona, on el que pretenem és anar a la delegació de govern, anar a la conselleria i anar a Palau. A Palau, i vull significativament dir per què a Palau. Hi ha moltes coses que es poden fer a la delegació de govern, que pertoca al ministeri, coses que poden fer la conselleria, que les està fent, però s'han d'anar més ràpides i s'han de poder fer, i coses que sí o sí s'hauran de fer a govern. I quan dic això, vull dir que tenim que anar a buscar el fons de contingència que vam ficar fa 3 anys degut a les sequeres, amb lo malament que ho va passar a la pagesia, perquè encara no hem millorat, necessitem agafar aire, necessitem agafar pulmó, ens hem de preparar per aquest canvi climàtic complicat, per aquestes guerres que ens estan afectant, per tot aquest futur, per aquesta nova PAC que la tindrem el 28-29, Per tant, o apuntalem la pagesia professional de Catalunya o tindrem realment molts de problemes. Per tant, no podem estar ni tindre cap dubte si som un sector estratègic, així ho considerem, així ho considera la societat, així ho ha de considerar el govern. Per tant, nosaltres anem a Barcelona a buscar això.
2: Moltes gràcies a Carlos. També ens acompanya en Jordi Aixalà, ell és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, al Priorat.
4: Bon dia.
2: Jordi, què suposa avui dia omplir el dipòsit del tractor?
4: Això és un dels grans problemes que tenim, ens ha duplicat quasi bé el cost d'omplir el dipòsit de gasoil i això ens provoca que les feines són molt més cares, els nostres preus nosaltres no els podem tocar perquè el mercat no ens ho permet i això està provocant la ruïna de moltes de les nostres famílies.
2: Perfecte, Jordi, doncs moltíssimes gràcies. Companys, ja ho veieu, aquí a punt de marxar cap a Barcelona, aquesta quarantena de tractors que aniran recollint més pagesos i més tractors al llarg d'aquest recorregut.
1: Gràcies, Mireia. Marxen des de Reus, però abans han recollit també ja els companys tractoristes de Terres de l'Ebre i amunt va cap a Barcelona. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia de primera hora, companys. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació que ara ens amplia el David Navarro.
5: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
6: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
5: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
7: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic,
8: Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
5: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
9: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Doncs enmig d'aquests moviments que continuen redefinint l'espai progressista, avui posem el focus en la pregunta de fons. Per què l'esquerra, cada cop que intenta unir-se, acaba dividint-se? Què explica aquest patró que es va repetint? Ho analitzem tot seguit amb Xavier Calafat. Ell és politòleg i analista de dades,

0: a la mente escoltar la segunda pregunta, aquesta escena de la vida de Brian, d'aquella pel·lícula de Monty Python, en què deien, soy del Frente Popular de Judea, i l'altre diu, no, jo soy del Frente Judaico Popular, i quasi se acaben matant, no? La realitat també és més complexa, sobretot en Espanya, no? En Espanya tenim unes esquerres que s'han anat adaptant a les seues realitats territorials, no? Des de l'època d'Esquerra Unida i Podemos i Unidas Podemos, que van ser els darrers subjectes aglutinadors, no? I ja en menys força a sumar en el 2023, que tratant d'aglutinar aquella amalgama d'esquerres i sobretot d'esquerres territorials que no sempre són independentistes, aquesta realitat pues, estarà fent més palesa, aquestes esquerres territorials han crescut, han guanyat més força, con la Junta Aragonesista, con Compromís, con Més per Mallorca, i ara mateix ens trobem en un escenari de tu a tu, que aquestes esquerres territorials, també les esquerres independentistes, en aquest cas poden mirar de tu a tu a l'esquerra nacional espanyola, que es troba en un moment de màxima debilitat, no? En la qual aquesta fragmentació està fent més evident, però també ha anat perdent força. Llavors no hi ha un subjecte polític capaç d'aglutinar a tots aquests partits com sí que hi ho havia abans.
1: Quin paper hi juga amb tot això, també, però, el lideratge personal, en aquesta incapacitat, deia de fer front comú? Per què a vegades acaben pesant més aquests personalismes més que el projecte compartit, no?
0: Bueno, perquè el lideratge és fonamental. Solem dir els politòlegs que les eleccions espanyoles són eleccions en 52 províncies, no? En 50 províncies i les dues ciutats autònomes, però la realitat és que s'escolleix un candidat a la presidència del govern, un candidat o candidata. Llavors, quin és el teu cap de cartell és fonamental. I si este lideratge és fort, és capaç de suplir les teues mancances com a subjecte polític no aglutinador, no? I el cas molt evident és el de Yolanda Díaz, el de Pablo Iglesias en el seu moment, que la seva força electoral, la seva força com a actius electorals dels partits, permetia als altres partits territorials, als partits més petits, plegar-se a la matriu més gran, a la matriu estatal, perquè d'alguna forma anaven a obtenir més escons. Era més rendible anar junts en aquell sentit perquè el lideratge era tan potent que permetia suplir aquelles mancances. Llavors, un lideratge potent és fonamental per això mateix.
1: Encara tenia intenció de fer-li una darrera pregunta. Amb un bloc de dretes que ja té un vot molt consolidat, quin és el risc real que la fragmentació progressista regali escons? En quines circumscripcions això pot ser més crític que passi?
0: Bueno, si abans us deia que és important entendre que les eleccions són necessàries, és important recordar que hi ha un candidat a la presidència del govern i aquest candidat, per molt que no se presentin les 52 províncies, les 50 províncies i les dues ciutats autònomes, és important per això, perquè la gent vota pensant en el candidat. Però és veritat que en Espanya impera un sistema provincial, és a dir, se reparteixen escons província a província. Hi ha províncies més grans que reparteixen més escons que són més proporcionals, com Barcelona o com Madrid, i altres més petites, on se reparteixen pocs escons i la lluita és endiablada per obtenir un escó. Llavors, si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Més coses, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
2: Ceuta és Espanya, insisto, és part de la Unió Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: En l'operació a què s'ha sotmès aquest

0: Dimarts, al Papa Lleó XIV se li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat, i aquest dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calataiud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho han viscut alguns dels passatgers.
1: Me he encontrado, bueno, pues con esta situación que se ve que no tiene solución, y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
2: Jo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningú moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
0: Barcelona reforça el servei de metro de la línia L1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava, i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. En té més detalls l'Ester Minguell.
3: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
4: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda, i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
3: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge, i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
0: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt. Detingudes dues persones a Terrassa per barallar-se amb ganivets al carrer i ferir 3 agents de la policia municipal, un d'ells d'una mossegada. Els acusen d'atemptat a l'autoritat, lesions i desobediència. Un dels detinguts, a més, també va provocar danys a la mampara interior del vehicle policial. El comitè d'empresa de l'empresa DownSud denuncia la manca de respostes de les administracions davant l'ERO anunciat per Down Chemical, que preveu acomiadar 116 treballadors a Espanya, amb una afectació especialment important a Tarragona. Uns 150 treballadors s'han concentrat a la porta de l'empresa. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
5: La partida comença ara. Dau ha presentat aquest dimarts la proposta d'acomiadament per tots els seus centres a Espanya. L'empresa química ha reduït la xifra inicial anunciada al juny de 138 a 116 treballadors. En total, la companyia dona feina a més de 700 persones a l'estat, la majoria dels quals a les plantes de la Canonja i la Pobla de Mafumet, que acumulen 687 empleats. La reacció dels representants sindicals és que el volum continua sent exagerat i ha reunit més d'un centenar de treballadors a l'entrada de les instal·lacions.
6: 116 persones no és un número, són 116 famílies. O sigui, és una autèntica barbaritat. I a part és que l'edat mitjana de la plantilla són 42 anys. O sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... El que demanem a l'administració és, si de veritat ens creiem que tenim que descarbonitzar i volem fer-ho i volem donar-li futur a les plantes de Tarragona, és teniu que ajudar les empreses a descarbonitzar-se. El que hem vist és... que tot han quedat amb bones paraules, però hem vist particularment inacció.
5: La presentació de la documentació ha encetat el cicle de converses entre els treballadors i l'empresa, i aquest divendres mantindran la primera trobada formal.
0: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés un altre de Diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
7: Football can change very fast, so
8: el futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
7: How we want to play, but at the end our ambitions are much more so.
8: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
7: You win the big titles and this is we are working every day for that.
0: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Quinzenàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Baksaseir turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. I a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. El Freiking Granollers ha sumat 2 punts en la visita a l'Agua Santas portuguès. El duel de la Lliga Europea d'handbol s'ha completat amb un ajustat 31-32 en el marcador després d'un partit ajustat amb intercanvi constant de gols. El triomf, el segon en 3 jornades, apropa els granollerins a la següent ronda de la competició.

0: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
1: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
0: Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
2: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal.
5: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: Els ajustos tècnics del projecte inicial han provocat que s'endarrereixi el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. És per això que el consistori Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant d'aquests recàlculs del projecte. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
6: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués... No sé què de frenar, res, en absolut.
4: És dimecres 14 d'octubre de 2026. Repassem altres titulars del dia.
5: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del mercat Torné. Tuti García, bon dia.
7: Bon dia. Acusen al govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres aturades des del juliol estan provocant una caiguda de les vendes dels paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici.
4: La campanya per les eleccions del 29N començarà el 13 de novembre, 10 dies després de conèixer les candidatures definitives que es publicaran el 3 de novembre i acabarà el dia 27.
7: Així ho preveu la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que estableix un calendari de terminis molt concret a partir de la convocatòria d'eleccions anticipades. Des de la publicació al BOE del decret de dissolució del Congrés i el Senat i fins l'inici oficial de la campanya, els partits es troben en període de precampanya. Poden difondre les seves propostes i activitat política, però no sol·licitar directament el vot. Tampoc no es poden inaugurar obres públiques igual que durant la campanya.
4: La plataforma Sant Roc Som Badalona celebra l'aplicació del nou decret d'habitatge, un mecanisme que qualifiquen de necessari per frenar els desnonaments previstos a la ciutat.
7: La norma inclou la suspensió de llançaments de persones en situació vulnerable sense alternativa habitacional fins al 31 de desembre de 2030. Des de la plataforma Sant Roc Som Badalona expliquen que tenen 35 desnonaments pendents registrats. Tot i el debat que està generant la llei sobre la seva eficiència, des de l'entitat valoren positivament la seva posada en marxa.
4: Els que també es veuen afectats per la crisi de l'habitatge són els infants i adolescents que viuen un procés de desnonament a les seves famílies.
7: Si les conseqüències d'aquesta situació, la majoria de vegades es veuen reflectides en l'àmbit educatiu. Des del Baldomer Solà, del barri de Sant Roc, expliquen que cada família ho gestiona de manera diferent. Mentre algunes decideixen explicar la situació als seus fills, tal qual està passant, altres opten per explicar-ho parcialment o no explicar-ho. El problema, igualment, en tots els casos, genera malestar i preocupació a l'alumne, que percep l'angoixa dels seus familiars.
4: El gran recapte d'aliments tornarà els dies 13 i 14 de novembre amb l'objectiu d'arribar a les 5 tones de productes recollits a Badalona.
7: La campanya a la ciutat preveu començar amb uns 40 supermercats i establiments de recollida, una xifra que es podrà ampliar a mesura que s'incorporin més voluntaris. Aquesta edició se centra en les noves pobreses que afecten persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes per l'encariment del cost de la vida i l'habitatge.
4: Entre 8 i 10 milions de dones a Espanya es troben en l'etapa de la menopausa.
7: Sí, una etapa que pot anar acompanyada d'un ampli ventall de símptomes i per la qual hi ha 6 medicaments específics disponibles. Ara, una crisi de subministrament dificulta l'accés a aquests tractaments i deixa moltes dones sense alternatives per pal·liar-ne els efectes.
4: En plana cultural, la jornada del concert Mare Mundi, un nou horitzó per a l'Alzheimer i l'envelliment, previst per aquest dimarts a l'Auditori de Barcelona.
7: La cita, impulsada per la Fundació Lluita contra les Infeccions, finalment tindrà lloc l'11 de febrer de 2027. Les entrades ja adquirides seran vàlides per la nova data cada any. Aquesta institució organitza l'acte per recaptar fons destinats a la recerca científica.
4: I el Teatre Margarida Xirgu projectarà aquest vespre a les 8 la pel·lícula Balandrau, ben salvatge.
7: Ho farà en el marc del cicle Gaudí. El llargmetratge, dirigit per Fernando Trullols, reconstrueix de manera dramàtica la tragèdia viscuda al Pirineu al desembre de l'any 2000, quan un fort torb va sorprendre un grup d'excursionistes mentre pujaven fins al cim.
4: I en esports, la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc Andorra en un partit on els verds i negres estan obligats a no fallar per no complicar-se la Copa del Rei.
7: Sí, és un partit d'urgències perquè els verds i negres no han guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa CB.
4: I el Badalona juvenil afronta la temporada del retorn a la divisió d'honor amb el principal objectiu de mantenir la categoria.
7: Després de 5 jornades disputades, el conjunt escapulat es troba a la zona mitja de la classificació amb 6 punts, amb un balanç d'una victòria, 3 empats i una derrota, la que va patir el passat dissabte contra l'Espanyol.
2: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: Gairebé passen 6 minuts de les 8 del matí. Repassem aquesta hora el que és notícia fora de Badalona. Nova tracturada a Barcelona dels pagesos que reclamen solucions per resoldre la crisi del sector agrari. Una vintena de columnes des de diferents punts del territori han començat una marxa que arribarà a les 12 del migdia a la delegació del govern.
7: I si no hi ha acord d'última hora, Ada Colau i Gabriel Rufián es veuran a les urnes per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona serà la candidata del Front Ampli per Barcelona i Rufián ho serà per als republicans.
4: Durant la seva visita a Ceuta, el rei insisteix que la ciutat autònoma és Espanya i afirma que la integritat territorial és indiscutible i irrenunciable. Felip VI ha reconegut que Espanya i la Unió Europea tenen la voluntat i responsabilitat de mantenir un bon veïnatge amb el Marroc, una relació que, ha dit, s'ha de basar en la confiança i el respecte mutu.
7: I el Vaticà anuncia que l'operació al Papa ha estat per extreure-li un adenocarcinoma pulmonar del pulmó dret. Se li ha extirpat el lòbul inferior del pulmó perquè la intervenció fos radical, han explicat. L'intervenció ha acabat amb èxit dins dels terminis i, segons el previst, segons han explicat des de l'Hospital Gemelli de Roma.
4: Ens interessem ara per la previsió meteorològica. Ara mateix que tenim una temperatura de 18 graus a Badalona. Servei Meteorològic de Catalunya, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, tenim per endavant un dimecres de temps molt tranquil a les comarques metropolitanes. Simplement hem de destacar que a hores d'ara hi ha alguns núvols més baixos o fins i tot hi ha algunes boirines o boires. Són locals, s'ha de dir, però estan arrapades en alguns indrets de la Vall del Llobregat i sobretot de la Vall del Besòs. Són boires que s'acabaran dissipant de seguida, per tant, no són preludi de canvis de temps que valgui i, a més, no impediran que la temperatura pugui anar pujant amb facilitat. A hores d'ara fa una miqueta més de fresca que ahir. Estem parlant de moltes temperatures que ja han baixat dels 20 graus, per exemple, a Ran de Mar, i cap als 14-16 graus a hores d'ara al Penedès o al Vallès. Però, en canvi, la tarda acabarà sent càlida, fins i tot més que la d'ahir. Per tant, per ser un 14 d'octubre, déu-n'hi-do el mèrit que tindrà la temperatura màxima, perquè passarà en molts casos dels 25 graus aquesta tarda, amb alguns núvols que simplement aniran esquitxant el cel, sobretot, bàsicament, de les muntanyes del prelitoral, sense pluges. N'estem pendents a la xarxa.
9: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als seus projectes de reforma, els ofereix l'estat del trànsit.
4: Ens interessem ara per l'estat de la xarxa viària. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bon dia.
10: Hola, bon dia. Comencem destacant l'autopista del Maresme, la C32 i a trams de lentitud i aturades entre Cabrera de Mar i Tallà en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar, la C31 i a Cua de l'Ona per anar cap a Barcelona, la C60 i a retencions entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers, a la C17 i a retencions a Granollers i de Lliçà de Vall a Mollet en sentit Barcelona, a l'autopista del Vallès, a la C58 i a retencions de Terrassa, Badia, de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, a la C33 i a Cua de Montcada a Barcelona en sentit sud, Sud, a la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions, a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Barcelona, i a l'AP7 i a l'altitud hi ha aturades entre la Roca i Parets del Vallès, i entre Mollet i Barberà en sentit sud, i entre Sant Cugat i Barberà i a Mollet en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt, a la B20 hi ha retencions entre el Nus de la Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i d'Esplugues a Sarrià i a Horta en sentit Besòs. I a la ronda litoral a la B10 hi ha retencions de Bonpastor a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
11: Si ets multireformista, és possible que no sàpigues on serà la teva pròxima obra. Per això a Obramat oferim més de 20.000 productes per la teva construcció i reforma. Fes la comanda al teu magatzem més proper o a obramat.es i te l'enviem en 24 hores a peu d'obra amb transport per a materials voluminosos o recull en 2 hores a qualsevol magatzem per fer-te el dia més fàcil. On compren els professionals. Obramat.
4: 8 i 10 minuts.
12: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Siso i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Roger Cuixart al control tècnic a Ràdio Ciutat de Badalona i Quico Bernal i Carlos Rodríguez a la realització de Televisió de Badalona. Les obres del viaducte del canal del Gorg que reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. Per això el consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant d'aquests recàlculs del projecte. Per cert, que avui mateix l'alcalde de Badalona ha convocat una trobada amb els veïns de l'entorn a les 7 de la tarda.
7: Si l'executiu local assegura que l'endarreriment del calendari respon a la complexitat tècnica d'aquest gran projecte d'enginyeria. Uns canvis en el plantejament inicial assenyala l'alcalde que no tenen res a veure amb la seguretat ferroviària o amb l'aparició d'esquerdes i tremolors als edificis propers a les vies del tren que no són d'obra nova. L'assessorament legal contractat diu estudia possibles reclamacions relacionades amb les modificacions del projecte. Escoltem l'alcalde.
6: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
7: Amb 180 metres de longitud i 5 metres de gàlib, el viaducte ha de permetre la navegació de petites embarcacions pel canal del Gorg. Les obres van començar, recordeu, al febrer de 2025 i, segons el projecte, havien d'estar enllestides entre l'abril i el maig d'aquest any. Uns treballs, però, que pateixen un nou retard i situen la finalització del viaducte de cara al 2027.
4: Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del mercat Torner. Acusen el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres aturades des del juliol estan provocant una caiguda de les vendes dels paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici.
7: Sí, Esquerra retreu al Viol haver paralitzat el projecte de remodelació del mercat quan va arribar al govern el 2023. Segons afirmen el president del club municipal, Àlex Montornès, l'anterior executiu ja havia arribat a un acord amb els paradistes. La previsió, explica, era que en una primera fase l'AMB reformés la façana de l'edifici i en una segona la l'Ajuntament unifiqués les parades i instal·lés noves cambres frigorífiques. El 2025, el govern del Partit Popular va recuperar aquest projecte, però, segons els republicans, ho va fer a correcuita, amb la vista posada a les eleccions municipals de l'any que ve. Àlex Montornès ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
13: Reprèn el projecte del Montornès, però és que el reprèn malament i amb xapusses, i resulta que el projecte que han fet no han fet unes cates a les parets per saber com estan els materials d'un edifici de 100 anys. I ara es troben que des del juliol les obres no poden seguir. I els paradistes es troben amb el mercat en obres, amb les parets, amb totes les entrades tancades, només es pot accedir per una banda del mercat, amb més goteres de les que tenien abans, amb unes ventes que cauen.
7: Sobre les eleccions generals del 29 de novembre, Montornès creu que Gabriel Rufián és el millor candidat que pot tenir Esquerra. El partit manté la porta tancada a formar part del Front Ampli, integrat per quatre formacions polítiques que a les últimes eleccions es van presentar sota el paraigua de Sumar. Això encara que el mateix Rufián ha demanat al seu partit a teixir una aliança pel 29N. Montornès opina que aquesta candidatura conjunta no funcionarà i que cal aconseguir que els partits sobiranistes de cada comunitat autònoma treguin bons resultats per després poder sumar forces.
4: Un minut i arribarem a un quart de nou del matí. La campanya electoral per les eleccions del 29 de novembre començarà el dia 13 del mateix mes, 10 dies després de conèixer les candidatures definitives, que es publicaran el 3 de novembre. Així ho preveu la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que estableix un calendari de terminis molt concret a partir de la convocatòria d'eleccions anticipades feta dilluns de la setmana passada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La Judit Larios ens explica quines són les dates clau i tot el que cal tenir present.
14: Des de la publicació al BOE del decret de dissolució del Congrés i el Senat, fet el passat dimarts 6 d'octubre i fins a l'inici oficial de la campanya, els partits es troben en període de precampanya. Poden difondre les seves propostes i activitat política, però no sol·licitar directament el vot. Tampoc no es poden inaugurar obres públiques, fet que continuarà prohibit en campanya. La campanya electoral començarà el divendres 13 de novembre i acabarà el divendres 27. Durant aquests 15 dies, els partits podran demanar explícitament el vot. El dissabte 28 de novembre serà la jornada de reflexió. Els ajuntaments faran el sorteig dels membres de les meses electorals entre el 30 d'octubre i el 3 de novembre, aproximadament. Les persones designades, tant presidents, vocals com suplents, rebran la notificació durant els 3 dies posteriors al sorteig, previsiblement a principis de novembre. A la notificació s'hi inclourà també la informació sobre les funcions que hauran d'exercir el dia de les eleccions. Les persones que tinguin una causa justificada que els impedeixi formar part de la mesa disposaran de 7 dies des de la recepció de la notificació per presentar una al·legació davant la Junta Electoral de Zona. Aquest organisme estudiarà cada cas i determinarà si l'excusa està justificada. No presentar-se a la mesa sense una causa acceptada pot comportar responsabilitats legals. Pel que fa al vot per correu, els electors podran sol·licitar-lo fins al dijous 19 de novembre. La petició es podrà fer presencialment a les oficines de correus o bé per internet amb certificat digital o DNI electrònic. Un cop acceptada la sol·licitud, l'oficina del cens electoral enviarà la documentació necessària. El vot s'haurà de dipositar en una oficina de correus com a tard el dimecres 25 de novembre.
4: Parlem d'habitatge. La plataforma Sant Roc Som Badalona celebra l'aplicació del nou decret d'habitatge, un mecanisme que qualifiquen de necessari per frenar els desnonaments previstos a la ciutat. La norma, que recordem, finalment va convalidar la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats la setmana passada, inclou la suspensió de llançaments de persones en situació vulnerable sense alternativa habitacional fins al 31 de desembre de 2030. Aquest és el cas del Zubair Shakir Khan, que de moment pot quedar-se al seu immoble, Tuti.
7: Sí, el Zubair va arribar del Pakistan fa més de 20 anys. Des del 2018 viu amb els seus quatre fills en un pis a l'avinguda del Marquès de Sant Mori a la Salut. La propietat, un fons voltor, no els va renovar el contracte de lloguer un cop vençut. L'única opció viable perquè poguessin quedar-s'hi a l'immoble era la compra, però amb la condició que aquesta operació s'executés després del llançament. Finalment, amb l'aplicació de la nova normativa s'ha pogut paralitzar el procediment previst per al 9 d'octubre. El Zubair, però, es mostra molt agraït després de dies plens de nervis i tensió. En parlem, hem parlat amb ell i amb la Mercè Pérez, la seva advocada.
15: L'única alternativa que vam trobar perquè no es quedessin al carrer, perquè no hi havia solució habitacional, era la compra. Vam oferir la compra a la propietat a través de la seva gestoria, ens va dir que sí, però una setmana abans del desnonament ens van dir que fins que no passés el desnonament no es podria firmar l'operació amb la terminologia que ells fan servir. Doncs estem molt contents.
16: Ja me quedaré aquí, però intentaré comprar este piso con ayuda de mi familia, de mis amigos, y intentaré comprar. No tengo palabra, verdad que estoy ahora mismo también estoy nervioso y súper contento. Muchísimas gracias a todos.
4: Tot i que el de les Uvaïr és un dels primers casos a la ciutat, des de la plataforma Sant Roc Som Badalona esperen que aquesta situació es repliqui en la resta de desnonaments pendents. Per aquest mes d'octubre, l'entitat social en té 35 de registrats.
7: Malgrat el debat que està generant la llei sobre la seva eficiència, des de l'entitat valoren positivament la seva posada en marxa, un primer pas, tot i que admeten encara queda molt camí per recórrer. Ho ha explicat en Carles Seguís, portaveu de la plataforma.
17: Quan es diu que és insuficient aquest decret, estem d'acord, no? Però avui mateix l'exemple que ara hem viscut és una persona que sense aquest decret, possiblement ell, la família amb 4 nens menors, estarien ara donant voltes per aquesta plaça sense saber on anar a dormir i segueixen a casa. Això és un pas molt, molt important.
7: Doncs precisament diverses entitats i organitzacions socials que lluiten pel dret d'un habitatge digne, com ara el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya o la plataforma Sant Roc Som Badalona, es reuniran aquesta mateixa tarda a la seu de Comissions Obreres per començar a preparar les primeres accions emmarcades a la vaga general convocada per l'11 de novembre.
4: I a tot això, la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona, la FAP, alerta del deteriorament del parc d'habitatges a la ciutat i del risc de nous enfondraments després dels casos dels carrers de Canigó, Granada i, més recentment, al carrer Bruc. En un comunicat han denunciat que moltes famílies no poden assumir el cost de les inspeccions tècniques, les ITES, ni les obres de rehabilitació, i critiquen que Badalona no disposi de prou habitatge públic per reallotjar les persones desallotjades per risc estructural.
7: La FAP reclama ajuts econòmics, menys traves burocràtiques i una coordinació efectiva entre l'Ajuntament i la Generalitat per prevenir nous casos i garantir un allotjament d'emergència. Per abordar aquesta problemàtica, l'Associació Veïnal del Raval ha organitzat un acte dilluns 19 d'octubre a 6:15 de la tarda amb la Confederació Estatal d'Associacions Veïnals i el Col·legi d'Arquitectes per estudiar vies de finançament per rehabilitar els edificis.
4: I els que també es veuen afectats per la crisi de l'habitatge són els infants i adolescents que viuen un procés de desnonament a les seves famílies. Les conseqüències d'aquesta situació, la majoria de vegades, es veuen reflectides en l'àmbit educatiu.
7: Des del centre educatiu Baldomer Solà del barri de Sant Roc expliquen que cada família ho gestiona de manera diferent. Algunes decideixen explicar la situació als seus fills, tal qual està passant, mentre que altres opten per explicar-ho parcialment o no explicar-ho. En qualsevol dels casos, però, la problemàtica genera malestar i preocupació a l'alumne que percep l'angoixa dels seus familiars. Ens ho ha explicat en Josep Vilaró, director del centre.
18: La vivenda, que és un bé i un dret digne bàsic, no el tenen garantit. Llavors, clar, quan ja no tenim una base garantida, el seu malestar es continua i afecta, doncs, el funcionament de l'aula i l'aprenentatge d'aquella aula. Perquè si l'alumnat ja no està bé i té una conducta disruptiva o una conducta que sigui apàtica, doncs afecta amb ell directe el seu aprenentatge, i també pot ser que afecti, doncs, el dels companys de l'aula si la conducta és més social a nivell disruptiu.
7: I per detectar-ho i fer-ne front, un dels eixos principals del centre és establir una relació de confiança entre els docents, l'alumne i la família. Escoltem l'Elisenda Salvador, integradora social del centre.
19: Establim la confiança amb els alumnes i llavors ja són ells mateixos també els que t'ho venen a explicar. O inclús ara, des de fa un any i poc, hem establert com una relació fluida amb el sindicat de l'habitatge. I llavors, bueno, s'ha anat fent bastanta difusió amb les famílies i ara moltes vegades ja són elles qui donen com el pas a l'hora d'explicar-ho.
7: En el moment en què es detecta la situació de l'estudiant, des del Baldomer Solà comencen un procés d'acompanyament que l'inclou tant a ell com a la seva família. D'aquesta manera garanteixen l'escolta activa, l'empatia i els vincles amb els professionals, que diuen és bàsic per fer front a una realitat on cada vegada més les necessitats dels estudiants van més enllà de l'àmbit acadèmic.
4: 8:22, continuem amb més notícies. El gran recapte d'aliments tornarà els dies 13 i 14 de novembre amb l'objectiu d'arribar a les 5 tones de productes recollits a Badalona. La campanya a la ciutat preveu començar amb una quarantena de supermercats i establiments de recollida, una xifra que es podria ampliar a mesura que s'incorporin més voluntaris.
7: Si en aquesta edició de la campanya se centren en les noves pobreses que afecten persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes per l'encariment del cost de la vida i de l'habitatge. Alfons Novio, un dels responsables de la iniciativa a la ciutat, explica que cada vegada hi ha nous perfils que necessiten ajuda.
20: També ens trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes, i que és aquesta població mitja alta, però que ara doncs ja no arriben, diguéssim, a on volien, i els hi cal, diguéssim, un cop d'ajuda.
7: L'organització calcula que hi podria haver entre 250 i 350 voluntaris a la ciutat, que cobriran torns de 4 hores repartits entre el matí, el migdia i la tarda. La Margarita Cifuentes, voluntària des de fa 7 anys, anima la ciutadania a participar-hi.
21: Que s'animin, que rebran més del que donaran. Un torn són 4 hores i el màxim que et pot costar són aquestes hores i poder una miqueta de mal de peu, si res més, I per contra et trobes que tens una experiència molt bona, sobretot, això sí que volia dir, perquè veus la generositat de la gent.
7: Els aliments recollits seran canalitzats a través del Banc dels Aliments i la xarxa d'entitats socials. Es prioritzen els productes envasats i de llarga durada, mentre que les donacions econòmiques permeten comprar aliments frescos, com fruita i verdura.
22: Entre 8 i 10 milions de dones a Espanya es troben en l'etapa de la menopausa, una etapa que pot anar acompanyada d'un ampli ventall de símptomes i per a la qual hi ha 6 medicaments específics disponibles. Ara, una crisi de subministrament dificulta l'accés a aquests tractaments i deixa moltes dones sense alternatives per pal·liar-ne els efectes.
7: Sí, és el cas de la Rebeca Marín, de 49 anys. Fa 4 anys que conviu amb símptomes de la perimenopausa, però no en va rebre el diagnòstic fins al mes d'abril. Des d'aleshores necessita un tractament hormonal diari que ara no pot aconseguir a les farmàcies.
23: La gent es pensa que només són els sofocos, i no, són molts més. N'hi ha quasi 200 símptomes que estan relacionats amb la menopàusia. Serveixen per que no tinguem aquests símptomes, però a més serveix per protegir tant per evitar el risc cardiovascular i l'osteoporosis.
7: Doncs cansada de rebre negatives quan va a les farmàcies, la Rebeca ha decidit mobilitzar-se amb una recollida de signatures. Aquest mes, dimarts, dia 6 d'octubre, han lliurat al Ministeri de Sanitat la primera remesa de 25.000 per reclamar una solució a aquesta manca de subministrament.
23: Jo l'únic que estic demanant és que una medicació que jo tinc pautada per un metge, per una ginecòloga, que sigui tan senzill com jo anar a la farmàcia amb la meva recepta i que a mi em doni la caixa de parxes. Una persona de 49 anys pot fer, o sigui, ha de poder fer una vida activa, ha de poder estar pel treball, per la casa, pels fills, per sortir, ha de poder, però és que jo no puc perquè el meu cos no em deixa.
7: Saps què passa? Que els medicaments per la disfunció erèctil no s'esgoten. Però els de la menopausa sí.
24: En aquest cas,
7: això també sí. Ho hauríem de tractar un dia en algun debat o en alguna tertúlia.
24: A Badalona Matí, un tema pendent. Tu
7: dèiem que la campanya, la plataforma d'activisme social Change.org, ja supera les 30.200 adhesions.
22: I a la farmàcia Lluc, al barri de Morera, aquí a Tocar, fa 5 mesos que no disposen del tractament hormonal Lenzeto, que s'aplica a la pell. Les dones que el necessiten han de tornar al seu metge perquè el recepti un d'alternatiu. Però fins i tot en aquests casos hi ha mancances. Mar Martínez.
25: La farmàcia atribueix la situació a que l'empresa fabricant exporta el medicament a països que el paguen més car. I també el fet que no hi ha excedents de l'envàs que el conté, que és un pulveritzador. Per a les farmàcies, la solució és poder formular elles mateixes l'estradiol, principi actiu d'aquest tipus de teràpies hormonals. Margarita Lluc és farmacèutica.
26: Si l'Enceto no hi ha abastiment, l'Evopat, tot es deriva a l'Evopat, al final l'Evopat no queda, i és com una cadena. Finalment, les dones, que són les perjudicades, ens quedem sense tractament. I això és com si et faltés un antidiabètic. El laboratori, però, de l'Enceto ha dit que potser a principis de novembre ja tornen a comercialitzar el medicament. Que no és així? Pues a veure si el CatSalut i el Col·legi de Farmacèutics es posen d'acord i ho podem formular des de les oficines de farmàcia.
25: La teràpia hormonal substitutòria serveix per apaivagar els símptomes que la menopausa provoca per la baixada d'estrògens, fogots, suors nocturnes, problemes per dormir, irritabilitat o sequedat vaginal són només alguns dels símptomes que tracta aquesta teràpia.
22: I a Campepus s'organitza un taller de defensa personal enfocat a dones. En aquestes classes ensenyen moviments bàsics per a defensar-se en cas de que pateixin un episodi violent al carrer o al seu espai personal.
7: I a l'aula els hi ensenyen els moviments bàsics d'arts marcials per protegir-se en cas d'una agressió. Però aquest sol ser el punt més extrem i per això també les preparen per saber com actuar en les fases que són més comunes, però igualment agressives, com podria ser rebre comentaris al carrer o insistència en fer alguna cosa que ja s'han negat anteriorment. Els hi donen consells per captar millor les senyals al seu voltant, posar límits i com gestionar les emocions que poden sentir en aquell moment. Un altre dels punts que més especifiquen és el de mantenir una comunitat, un grup de persones a qui adreçar-se en cas de patir un episodi violent per part de la parella, un company de feina o un desconegut. Escoltem la Noelia Gómez, una de les usuàries de la classe.
0: A mi m'havia estat cridant fa temps el tema de l'autodefensa i vaig pensar, doncs mira, aquesta és la meva. El compartir amb companyes i demés és, bueno, ajuda a buscar maneres bueno, divertit, perquè al final ens hem rigut un montón.
7: El taller l'organitza la cooperativa Next Social i n'hi haurà una segona classe al novembre al mateix centre cívic de Campepus.
22: Arribem a 8:45 del matí, repassem altres notícies en format breu. La Generalitat de Catalunya ha publicat el calendari laboral 2027 a Catalunya. L'any vinent hi haurà 12 festius laborables, 5 dels quals permetran fer pont allargant el cap de setmana.
7: En el cas dels festius de Setmana Santa, se celebraran a finals de març, el 26 i 29. A més, els festius nacionals cal afegir-ne als locals, que en seran dos, l'11 de maig, Sant Anastasi, i el 17 de maig, la segona Pasqua. En total, el 2027 tindrà dos dies més festius que el 2026.
22: I al Centre Comercial Montigalà se celebrarà un esdeveniment per a l'orientació i introducció al mercat laboral el proper dijous 15 d'octubre, és a dir, demà. L'acte serà d'11 a 1:45 del migdia. Mentre duri aquest taller, se celebraran xerrades on els participants obtindran les claus per a realitzar una bona entrevista, redactar un currículum, entre altres temes rellevants.
7: I per concloure la sessió, ADECO, l'empresa organitzadora, presentarà per al públic assistent les diverses ofertes de feina que tenen actives. La inscripció és gratuïta i tan fàcil com omplir el formulari que es troba tant a la pàgina web del Centre Comercial Montigalà com a la d'ADECO.
22: L'Hotel Marina Badalona acull aquest dijous el Barcelona e-commerce point, organitzat per l'agència Web Impacto. La trobada reunirà diferents empreses i se centrarà en les claus del creixement digital i també la retenció.
7: L'esdeveniment oferirà un programa dissenyat per analitzar les tendències actuals i els reptes de futur de les vendes en línia. Ho farà a través de taules rodones, ponències d'experts i espais que generin xarxa de contactes. Es preveuen més de 200 professionals, entre ells directors i emprenedors del comerç electrònic i líders de la indústria digital. L'acte començarà a les 9 del matí i acabarà a les 3 de la tarda.
22: Sobre el termini de presentació de sol·licituds per als infants que vulguin participar a la cavalcada de Reis anant a dalt de les carrosses.
7: Serà el pròxim dilluns, 19 d'octubre, i la convocatòria es tancarà el 2 de novembre. Es podrà fer la sol·licitud a través del portal web badalona.cat o presencialment al Centre Cultural El Carme. Els inscrits es dividiran en dos blocs, 12 infants de 9 a 11 anys que aniran de les carrosses dels Reis i 26 infants de 12 a 14 anys que aniran de les carrosses dolces. Els escollits s'anuncien seran el proper 12 de novembre a la Casa de la Vila i també es publicaran al web.
22: El Servei d'Urgències de Badalona Serveis Assistencials ha estat reconegut com a finalista dels Premis Best Spanish Hospitals Awards.
7: Si el premi que s'atorga analitzant qüestions com el triatge, el perfil dels pacients atesos o la complexitat dels casos, ha situat l'hospital com un dels centres de referència dins la categoria d'hospitals públics bàsics. Alguns dels aspectes que s'han valorat positivament han estat la tasca dels professionals, la seguretat del pacient i la qualitat assistencial.
22: Ha ajornat el concert Mare Mundi, un nou horitzó per a l'Alzheimer i l'envelliment, previst per a aquest dimarts a l'Auditori de Barcelona. La cita impulsada per la Fundació Lluita contra les Infeccions finalment tindrà lloc l'11 de febrer de l'any vinent. Les entrades ja adquirides seran vàlides per a la nova data.
7: I els diners recaptats en aquesta iniciativa solidària es destinaran íntegrament a la recerca de l'Alzheimer i l'envelliment. Es tracta d'un estudi pilot impulsat per la Fundació en col·laboració amb altres centres i equips de recerca per avançar avançar en noves vies de tractament. Cada any aquesta institució organitza un acte d'aquesta mena per recaptar fons destinats a la recerca científica. És una cita que combina música i solidaritat per continuar avançant en la investigació de malalties que afecten milions de persones.
4: El concert comptarà amb la participació de la Sinfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Els cantants Arjau, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha, així com també amb la Coral Polifònica de Puig-reig, i tot sota la direcció de Francesc Cassú. A més, disposarà d'una intèrpret en llengua de signes catalana a càrrec de l'Associació Sociocultural Encantades. L'acte se celebrarà a la Sala 1 Pau Casals del recinte i les entrades tenen un preu que oscil·len entre els 20 i els 65 euros. I el Teatre Margarida Xirgo projectarà aquest dimecres a les 8 del vespre la pel·lícula Balandrau ben salvatge.
1: Apareneu! Pugem al Balandrau.
2: Potser després també ens veiem.
1: Qui perd es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.
3: Corre, corre, corre, corre, corre!
7: Ho faran al marc del cicle Gaudí, un circuit estable a Catalunya que promou el consum de cinema català arreu del territori, portant cada mes una pel·lícula catalana estrenada recentment a sales comercials. El llargmetratge, dirigit per Fernando Trullols, reconstrueix de manera dramàtica la tragèdia viscuda al Pirineu al desembre de l'any 2000, quan un fort torb va sorprendre un grup d'excursionistes mentre pujaven al cim. L'entrada general costa 4,5 euros, amb opció a preu reduït de 3 euros per socis majors de 65 anys i també els usuaris de biblioteques.
4: I no deixem el cinema perquè arriba una nova edició del cicle de cinema infantil en català a Lo Cine del Màgic Badalona entre els mesos d'octubre i novembre.
7: Sí, el cicle té com a objectiu principal fer créixer l'oferta i el consum de cinema infantil en català. Les pel·lícules es projectaran durant 5 dissabtes seguits, del 17 d'octubre al 14 de novembre a les 4 de la tarda, a un preu de 4,90 euros. Aquest cap de setmana, dissabte, dia 17 d'octubre, s'estrena doblada al català el film d'animació Maracuda.
5: Perdoneu la pregunta, però en quina fase es troba la vostra civilització? Exactament.
7: En Maracuda és el fill d'un líder tribal molt respectat i sent la pressió de demostrar que pot complir les expectatives del seu pare. Per això decideix endinsar-se en un bosc misteriós per posar a prova les seves habilitats. Durant el camí coneix en Ting, un ocell màgic d'origen extraterrestre. Déu-n'hi-do, qui viurà una aventura extraordinària en un bosc de l'edat de pedra ple d'animals sorprenents. Els altres films que es podran veure cada dissabte són 200% Wolf, Petit Gran Llop, el 24 d'octubre, Little Amélie, el 31, Hoppers, el 7 de novembre, i David, una aventura gegant, el 14.
4: No ens perdrem aquestes pel·lícules perquè ens fan retornar a la infantesa, que tant ens agrada. Tuti, doncs gràcies. Sí. Ramon Duran, bon dia.
8: Bon dia. A mi segur que m'agrada més que tu tornar a la infantesa.
4: Ah, sí? Vinga. Vinga.
12: Badalona Matí. Esports.
4: Perquè fa més anys, no?, que l'has passat. Però bé, Ramon, és el que diem, que sempre esperit jove tota la vida, home.
8: Sí, sí.
4: Vinga, la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc Andorra en un partit on els verdinegres ja estan obligats a no fallar la jornada 3 per no complicar-se la Copa del Rei.
8: Per tant, és ja un partit d'urgències perquè la penya no ha guanyat cap dels dos primers compromisos i diumenge visita el Palau Olímpic, el Barça, recordem, en la reedició del que seria la final de la Supercopa ACB. Abans del maig contra el Morabanc hi haurà la celebració precisament del títol aconseguit fa un mes, però la penya, això sí, està centrada en no fallar contra un rival que és cué a la classificació, que està generant molts dubtes i que és un dels candidats al descens. La sisa Joventut, ni molt menys encara pot fallar a casa, encara menys, volem dir, contra un rival de la zona baixa, com apunta l'alè del Joventut, Lut Hackenson.
9: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la ACB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
8: Doncs avui la penya que no pot fallar contra el Morabanc Andorra serà a partir de les 8, mitja hora abans, a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona. I, això sí, doncs ja explicàvem que Antetòmics, que va començar aquest dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no està donat d'alta i s'espera que hi pugui estar d'aquí uns 15 dies.
22: I Ramon, el Badalona juvenil, que afronta la temporada del retorn a la divisió d'honor amb el principal objectiu de mantenir la categoria.
8: Sí, així tot hem de dir que després de 5 jornades disputades, el conjunt escapurat es troba a la zona mitja de la classificació amb 6 punts, amb un balanç d'una victòria, 3 empats i una sola derrota, la que va patir el passat dissabte contra l'Espanyol per 1-4 en un enfrontament contra un rival que és el líder i que ha guanyat els 5 partits disputats i que ara per ara doncs està en una altra lliga que els escapulats, malgrat ser la mateixa divisió d'honor. Ahir ens visitava José Ríos, el tècnic del Badalona juvenil, el programa Minut 91, i va fer un balanç molt positiu d'aquest inici de temporada. El tècnic del Badalona juvenil es mostra satisfet de la trajectòria del seu equip fins ara.
2: Les sensacions són positives. Crec que dins l'equip ens creiem que podem competir contra qualsevol i que a cada partit anirem a sumar els 3 punts.
8: Doncs el juvenil del Badalona, que afrontarà dissabte la 6a jornada jugant al camp de l'Osca, serà a partir de les 4 de la tarda també contra un adversari prou complicat.
22: Molt bé, Ramon Durant, moltes gràcies.
8: Tornarem a la infantesa, fins ara.
22: I tant, sempre viatjarem al passat. I ara és el moment també de fer un repàs als continguts que té preparats el nostre company Albert Guerra a partir de les 8 avui a televisió.
6: Ell sí que és jove. Oi, Ramon?
22: I és jove. Vinga, està seguim. Clar. Que tenim preparats l'Albert, el 5 contra 5 avui a Televisió de Badalona a les 8. Albert,
10: molt bon dia. Avui és dimecres, avui toca 5 contra 5, tercer programa de la temporada i mare meva, ve molt farcit. Començarem amb ració de maristes. Triple, per ser exactes, derrota del Supercopa a la Plana. Victòria del sènior femení contra l'ABB en un derbi baloní i també derrota del sènior B masculí de segona catalana contra el Sant Andreu de Natzaret B. També a la Plana, victòria dels Dimonis amb un gran Gerard Sevillano, 22 punts contra el Joventut Les Corts. També repassarem un altre derbi baloní a primera masculina, Llefià contra Minguella B, amb triomf de l'equip de Joan Balada a domicili. Mentre que a Ausias Marc viurem un altre derbi, en aquest cas a segona territorial femenina entre salesians i balonès, amb victòria local pels salesians. I tancarem amb un partit a la Colina entre el Sant Josep i el Prat, a primera catalana femenina, amb triomf del Prat, que per cert dirigeix l'expenya Josep Maria Raventós.
11: Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
10: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
13: La penya en joc.
10: A Sisa Joventut, Morabanc Andorra.
13: Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
15: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
27: Torna Filmets.
28: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
27: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
29: Filmets Badalona Film Festival.
28: Totes les emocions.
6: Sílvia Llamas, bon dia.
30: Bon dia.
27: Moment d'anar al quiosc.
6: Ara ens han deixat a mitges fosques. Aquí, no? A l'estudi.
30: No sé, què ha passat. Bueno.
6: Problemes tècnics.

0: pot fer a Europa. Mm. El que fa La Vanguardia, doncs, principal titular per Núñez Feijó sobre les eleccions del 29N i aquesta llei de nets. Feijó ha dit: no hi ha netedat democràtica sense netedat del cens. El líder del PP defensa la decisió del Suprem que impedeix de votar a 163.000 nacionalitzats i l'executiu veu poc marge per revertir-la. Pel que fa a la imatge, també en aquest cas és per la visita dels Reis a Ceuta i el titular diu: el rei exigeix bona fe al Marroc des de Ceuta. El diari Ara, veiem també aquesta visita dels Reis a Ceuta en la principal imatge. En aquest cas, recorda les víctimes i crida a retornar els migrants. I pel que fa al titular, doncs, li dediquen a la guerra d'Ucraïna i diuen: Zelensky alerta que els aliats no van avisar de l'últim atac rus. El diari El Punt Avui parla en la seva portada del tren transversal. Diu: recuperen l'eix transversal ferroviari de Lleida a Girona i la línia orbital metropolitana. Ostres. Que s'hauran d'acordar i finançar amb l'Estat. Sí, sí, la línia
1: orbital. Va ser un dels esculls, dels pressupostos, la línia orbital. I no sabíem ben bé de què parlàvem. Va, ara donem un cop d'ull a les notícies més destacades de la jornada. Doncs que és notícia fora de Badalona, que el govern espanyol diu que acatarà l'ordre del Tribunal Suprem sobre la llei de nets i que està estudiant els mecanismes per fer-ho.
0: Sí, el govern espanyol avisa que el procediment per retirar persones del cens de residents absents a l'estranger és molt complex. Fonts de l'executiu expliquen que estan estudiant els mecanismes per a aplicar la resolució del Tribunal Suprem i recorden que l'Estat no pot recórrer-la, ja només ho poden fer les persones afectades per aquesta resolució. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra portaveu Elma Saiz ha avisat que s'està restringint un dret fonamental recollit a la Constitució. En la seva resolució, el Tribunal Suprem va assegurar que els espanyols que siguin descendents d'exiliats per raons polítiques o orientació sexual podran votar si presenten un certificat del registre consular corresponent. Ara bé, fonts de l'executiu han explicat que moltes d'aquestes persones van marxar del país amb una mà per davant i una altra per darrere, diuen textualment, i que poden no tenir documents que ho acreditin.
1: I encara sobre aquesta llei, Núñez Feijóo, que celebra la decisió del Tribunal Suprem. Sílvia.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que el partit tindrà apoderats i interventors en totes les meses per controlar la jornada electoral. En una entrevista aquest dimarts, Feijóo ha dit, el que veiem en aquest titular de La Vanguardia, diu: no hi ha neteja democràtica si no hi ha neteja del cens. El líder del PP ha tornat a acusar el govern espanyol d'obrir el cens electoral, diu, de forma indiscriminada a qualsevol humà, ha dit, amb un antecedent a Espanya.
1: I Partit Popular i l'UPN navarresa arriben a un principi d'acord per concórrer de forma conjunta a les eleccions del 29N.
0: El candidat a la presidència del govern espanyol serà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i el nom de la coalició electoral serà Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular. Els dos partits... Sí, per explicar-ho tot,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Els dos partits expliquen que l'objectiu del pacte és unir forces per contribuir a desallotjar el president del govern espanyol, han dit, Pedro Sánchez de la Moncloa, així com també posar les bases per fer fora el PSOE i Bildu del govern de Navarra.
1: I Montero descarta integrar-se en el Front Ampli, però defensa que l'acord amb Esquerra està obert a altres partits.
0: En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, l'eurodiputada de Podem, Irene Montero, ha dit que continuaran parlant i intentant totes les formes de col·laboració perquè és el que vol la gent progressista, ha dit. Així, en una entrevista anterior a la cadena SER, Montero demanava sortir del bucle infinit, deia ella, de les negociacions, i ha dit que quan hi hagi un acord ja l'explicaran.
1: Mm-hmm. I Esquerra Republicana tanca la porta de nou a l'acord per aquest front ampli que demana Rufián perquè, diu, diluiria les sigles del partit.
0: Així ho ha assegurat el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, en roda de premsa a la seu dels Republicans, després que el portaveu a Madrid, Gabriel Rufián, hagi reclamat fronts amplis per Catalunya i que Esquerra i Comuns seguin a parlar.

0: Albert ha defensat l'acord de col·laboració amb Podem perquè precisament es mantenen les sigles d'Esquerra amb un programa electoral únicament dels republicans.
1: I aquesta candidatura del Front Ampli designa Emilio Delgado com a cap de llista per Madrid.
0: Les quatre organitzacions aliades fins ara en aquesta iniciativa a l'esquerra del PSOE, més Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida, han subratllat que d'aquesta manera reforcen el compromís amb una candidatura unitària, plural i arrelada al territori i capaç, diuen, d'oferir una alternativa progressista pel futur del país. L'anunci s'ha fet poc després que s'hagi triat Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol. Precisament l'exalcaldessa de Barcelona ha recordat que encara hi ha temps fins divendres per una candidatura única de les esquerres al 29N, fent aquesta crida a Esquerra i Podem.
1: I ho dèiem abans, el rei insisteix que Ceuta és Espanya i afirma que la integritat territorial és indiscutible i irrenunciable.
2: La imatge del dia.
0: Doncs sí, ens quedem amb aquesta imatge, com a imatge destacada del dia, aquesta visita, el viatge de Felip VI i Letícia a Ceuta, que és el primer del seu regnat i que molts experts han qualificat d'històrica aquesta visita. Felip VI s'ha dirigit aquest dimarts al Regne del Marroc per remarcar que la relació de bon veïnatge ha d'estar basada i sostinguda sempre en la confiança i el respecte mutus amb l'objectiu de promoure l'estabilitat, la pau i la seguretat regionals, ha dit el rei. Ho ha defensat, com dèiem, des de Ceuta, on aquest dimarts ha arribat juntament amb la reina Letícia. Quan fa 2 mesos i mig de l'entrada massiva d'immigrants, el monarca ha afirmat que no deixaran sols ni indefensos els ciutadans de Ceuta després d'un estiu que ha estat de tot menys normal a la ciutat autònoma. En aquest sentit, ha deixat clar que Ceuta i Melilla són una part irrenunciable d'Espanya i que la integritat nacional de l'Estat és indiscutible. A més, ha afegit que davant de qualsevol risc, la seva obligació és defensar-la i preservar-la.
1: I la ministra Cira Rego assegura que pràcticament totes les comunitats autònomes han acollit menors de Ceuta.
0: La ministra de Joventut i Infància ha dit que ha estat gràcies a l'aplicació de l'article 35 de la Llei d'Estrangeria. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres ha recordat que aquest mecanisme obliga a la solidaritat entre territoris i ha recordat que l'Estat ja ha habilitat tots els recursos per a aquesta acollida. A més, ha apuntat que les tasques d'identificació dels menors a Ceuta estan molt avançades, amb prop de 3.000 infants registrats, i s'avança, diu, cap a una descongestió progressiva dels centres d'acollida.
1: I a tot això, von der Leyen, que diu que la Unió Europea continuarà donant suport a Espanya per garantir el retorn ràpid dels migrants de Ceuta.
0: La presidenta de la Comissió Europea diu que la crisi migratòria va demostrar amb quina rapidesa les arribades sobtades i massives poden pressionar les fronteres exteriors del bloc. Per això ha anunciat que Brussel·les negocia un nou acord amb el Marroc per reforçar la cooperació en la prevenció de les sortides irregulars, la gestió de la frontera o el retorn de migrants.
1: I Llarena, que preveu proposar el sobreseïment de la causa de Puigdemont, Comín i Puig entre divendres i dimarts.
0: Segons fonts del Suprem, el magistrat actuarà tan bon punt expiri el termini de 5 dies que va donar les parts la setmana passada perquè es pronunciessin sobre l'aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional, que va estimar el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i va avalar l'amnistia de la malversació. Un cop analitzades les al·legacions, Llarena dictarà una interlocutòria en què posarà el sobreseïment de la causa i l'elevarà a la sala penal del Suprem perquè dicti l'arxivament definitiu.
1: I Comín, que anuncia que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica.
0: Així ho ha dit en una carta enviada al seu entorn, avançada per Recull al periòdico. L'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu. Textualment diu, la idea és travessar a peu un dels colls que connecta la Catalunya del Nord amb la Catalunya del Sud dissabte 24 d'octubre cap a les 12 del matí.
1: I el govern espanyol convocarà el 2027 un total de 94 places de jutge i 47 de fiscal per Catalunya.
2: La xifra del dia.
0: Aquest és el nombre de places de jutge més alt de l'Estat, empatat amb Andalusia, i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. En conjunt, el govern espanyol ha donat llum verda a 500 noves places de jutge i 200 de fiscal, un increment del 7,8% de la planta judicial i del 6,6% de la plantilla fiscal. La mesura, emparada en la llei d'eficiència judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol, després de la del juliol passat.
1: I la Generalitat ja avisa que l'alta velocitat seguirà amb endarreriments els propers dies.
0: Ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneque, per seva fons de Renfe, han confirmat que l'afectació s'estendrà els pròxims dies. Segons la consellera, aquest retard seran de 15 minuts de mitjana. Un incendi que, com sabeu, va afectar un comboi a Ricla, en l'Aragó, el diumenge a la tarda, va obligar a suspendre temporalment la circulació, que no va començar a restablir-se parcialment fins a última hora de la nit. La portaveu ha recordat que l'alta velocitat no és responsabilitat directa del govern i ha explicat que aquest incident obliga a circular per via única, fet que provocarà endarreriments generalitzats.
1: I ho trobareu en portada al digital del 3CAT. Rècord de robatoris de coure, més d'un al dia aquest estiu.
0: Sí, són xifres que recullen al portal 3CAT. Diuen que DIF ha denunciat 77 robatoris de cable de coure a Catalunya entre el juliol i l'agost, el que suposa més d'un al dia. Van ser 32 denúncies al juliol i 45 més a l'agost, la xifra més alta des que se'n fa recompte. Les xifres són tan exagerades que a finals d'agost ja s'havien registrat 229 denúncies, més que qualsevol any anterior.
1: I anem a l'educació, perquè USTEC i ESTES se sumen a l'11N i amenacen amb una vaga educativa estatal si no hi ha avenços a les seves reclamacions.
0: Les dues organitzacions han defensat que el personal educatiu compti amb presència pròpia i visible en la mobilització, incorporant les principals reivindicacions del sector i partint de la base que la crisi de l'habitatge també afecta el conjunt de la comunitat educativa. Amb tot, han amenaçat amb una vaga educativa estatal si el nou govern central sortint de les eleccions del 29 de novembre no negocia salaris, pagues extra, jubilació i estabilitat, i no es produeixen avenços en aquests temes.
1: Anem a xarxes socials. Què hi tenim?
0: Ens quedem amb una nota de premsa publicada al perfil de la xarxa X per la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona, on alerten de l'emergència habitacional a Badalona i exigeixen ajuts urgents per evitar nous esfondraments. Diuen, el moviment veïnal reclama coordinació entre administracions i denuncia la manca absoluta d'un parc d'habitatge municipal per reallotjar les famílies afectades. A més, avancen que aquest dilluns, el pròxim dilluns 19 d'octubre, faran un acte a l'Associació de Veïns del Raval amb la Confederació Estatal d'Associacions Veïnals i el Col·legi d'Arquitectes per abordar vies de finançament per la rehabilitació.
1: Anem a la proposta cultural.
2: Què no et pots perdre?
1: Va, que avui em portes a un lloc que m'agrada molt.
0: Anem a la Paloma.
1: Sí, senyora.
0: Molt bé, jo no he estat mai.
1: Oh, preciós.
0: Molt bé. Doncs avui no, Tuti?
1: Ah, no és avui?
0: Que ens hem avançat, perquè avui dimecres no hi ha res. I ens
1: sí,
0: hem
1: ja
0: avançat.
1: Sí, ja va l'Andrau, el Margarit de Xirgo, que està molt bé,
0: sí,
1: també.
0: Sí, però no us puc posar una cançó, no, no podria, però no em lis, que
1: va,
0: anem tard.
1: Va, que anem, sí.
0: El dissabte, si no m'equivoco, no, divendres, el Pony Pissador actuarà a la Paloma en el marc del cicle Directes Estrella Damm 150.

0: toc de música celta en
1: sí.
0: català.
1: Sí, ara, ara veig que entre el repàs de premsa i l'entrevista que ve ara potser ha quedat una mica aquí un bolet, eh?
0: Una mica raro.
1: Sí.
0: Estrany. Bueno. Sílvia, que vagi molt bé. Ja et portaré un dia la Paloma.
1: Vale.
0: Vinga, fins
1: Vinga,
0: demà.
1: Som-hi.

0: Badalona Matí.
1: Badalona. Les 9 del matí.
2: Badalona s'estanca en les taxes de reciclatge dins de l'àrea metropolitana i es converteix en el cinquè municipi de l'AMB que menys va reciclar l'any passat. El 2025 va arribar a reciclar un 30% dels residus, no assolint així l'objectiu europeu marcat, que és del 55%. De fet, dels 36 municipis de l'àmbit metropolità, 28 no assoleixen aquesta xifra. Davant aquesta situació, avui al Badalona Matí us volem parlar d'un projecte pioner de ciència ciutadana aplicada a la prevenció i també la reducció de residus. Es tracta del projecte Desenvàs, que posa la lupa als supermercats per saber si podem comprar sense envasos. Per conèixer tots els detalls ens acompanya l'Alba Cabrera, que és directora d'estudis de la Fundació ReZero i també portaveu de Desenvàs. Bon dia, Alba.
3: Bon dia, hola, encantada.
1: Badalona Matí. El primer cafè.
2: Alba, dèiem, una iniciativa pionera anomenada Desenvàs, que vol radiografiar, podríem dir, l'oferta sense envasos d'un sol ús, oi? Com funciona? On actueu exactament? Explica'ns.
3: Doncs sí, Desenvàs és el primer projecte que coneixem de ciència ciutadana de prevenció de residus. És un projecte que el que vol és conèixer, mapar i visibilitzar quina és l'oferta actual a l'àrea metropolitana de Barcelona en els supermercats i hipermercats pel que fa a l'accés que tenim la ciutadania doncs a això, productes sense envasats, sense envasos d'un sol ús. Avui en dia no tenim una fotografia completa de quina és la, doncs, aquesta foto, no? Aquesta situació general, quin accés tenim la ciutadania a aquestes alternatives. Ens estem parlant d'alternatives com la compra a granel o la compra amb envasos reutilitzables o el fet de poder omplir els nostres propis envasos, no?, en estacions de recàrrega. I tot i que la sensació general que tenim nosaltres és que aquestes alternatives són minoritàries en els supermercats i hipermercats de l'àrea metropolitana de Barcelona, el que volem amb aquest projecte és obtenir dades, tenir evidències i poder construir aquesta fotografia a través de la participació ciutadana de quina és l'oferta actual i poder-la comparar també amb el que diu la normativa actual de residus.
2: Perquè, Alba, dèiem, la ciutadania no pot comprar sense residus, no?, si els establiments no li donen aquesta opció. Entenc que aquí aquesta és la funció d'aquest projecte Desenvàs, no?, que voleu convertir aquesta frustració quotidiana, no?, en dades que ara ens explicaves i sumar almenys, dieu, unes 500 observacions, no?, per saber què està passant realment. Explica'ns una mica com la ciutadania pot participar d'aquestes observacions, com ho han de fer... Uh-huh.
3: Val, perfecte. Doncs, bueno, participar és molt, molt senzill. Qualsevol persona pot participar-hi. Tan sols cal que s'acosti a qualsevol supermercat o hipermercat de l'àrea metropolitana de Barcelona, consulti el formulari que tenim disponible a la pàgina web de desenvàs.cat i que vagi contestant les preguntes que es formulen en aquesta enquesta, no?, que està pensada com un itinerari d'observació, és a dir, a través de l'enquesta se't va guiant doncs, dins de l'establiment, doncs, per exemple, no? Ara dirigeix-te a l'àrea de fruita i verdura i consulta quina proporció de la fruita i verdura es ven a granel o quina envasada. Ara dirigeix-te, doncs, per exemple, a les àrees de venda en mostrador, carnisseria, peixateria, si és que l'establiment que has visitat en té. I el que sí que recomanem és, prèviament a contestar el formulari, és consultar la guia, perquè és cert que el formulari és senzill i et porta 15 minuts, omplir-lo, no cal ser expert en residus, ni en normativa, ni ser un consumidor conscient de Déu, però la guia sí que pot donar algunes indicacions sobre com contestar correctament algunes de les preguntes. I res, pot contestar això, com deia, totes les vegades que es desitgi, un formulari, no?, una enquesta, una observació per cada establiment, i després, quan aquesta observació, aquest formulari s'envia, això passa per un procés de verificació, persones de l'equip de Res0 verifiquem que tot és correcte i després es publica en un mapa que anirem construint de manera col·laborativa, no? De manera col·lectiva, on podrem visualitzar doncs, les principals dades o indicadors dels establiments observats.
2: De fet, Alba, en aquest mapa també hi ha establiments de Badalona, perquè és un projecte que s'aplica a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i aquestes observacions han d'anar acompanyades d'algun tipus de fotografies, algun registre?
3: Sí que hi ha en algunes preguntes la possibilitat d'adjuntar fotografies. No és obligatori, sempre és opcional. A la guia es pot trobar algunes indicacions de com fer aquestes fotografies i simplement ens permeten, com deia, verificar en algunes preguntes on potser la persona que està contestant el formulari pot tenir dubtes, permet arreglar-ho després doncs, comprovar a través de la fotografia doncs, que el que s'ha indicat és correcte.
2: Podríem dir, Alba... Sí, disculpa, que t'he tallat. Volies dir alguna cosa?
3: No, anava a confirmar que sí, que Badalona és un dels municipis, evidentment, on volem fer aquesta recerca, aquestes observacions, i que animem això doncs, a tota la ciutadania a que s'animi a participar.
2: Dèiem a la presentació d'aquesta entrevista, Alba, que aquest projecte posa la lupa als supermercats, oi? Perquè és que, a més, aquests establiments concentren prop del 68% del volum de compra alimentària de les llars, de manera que la seva oferta condiciona fortament no, les possibilitats de reduir els residus associats al consum, sobretot els plàstics, no? Que trobem plàstic a tot arreu.
3: Sí, correcte. Ens centrem en les grans superfícies, en supermercats i hipermercats, per això mateix que comentes, perquè és on es realitza la major part de la despesa alimentària associada a la llar aquí a Catalunya, i també perquè creiem que són els establiments on hi ha més marge de millora. És a dir, nosaltres sabem no, que el comerç local, el comerç de proximitat, ja està oferint moltes d'aquestes alternatives. De fet, nosaltres impulsem un altre projecte que es diu Comerç Verd, on també hi ha un mapa, en aquest cas, dels establiments de proximitat que ja permeten fer un consum sense residus. I ens centrem, a més, en els supermercats perquè són aquells establiments els quals es veuen més afectats per algunes de les mesures que recull la normativa, objectius i mesures específiques de prevenció i reutilització que estan recollides en el marc legislatiu vigent.
2: Perquè, Alba, segons diu la normativa, els establiments d'alimentació de 400 metres quadrats o més han de destinar almenys un 20% de la seva àrea de venda d'alimentació a productes sense embalatge primari, a granel o en envasos reutilitzables. Això, creieu que es compleix aquesta normativa? De qui depèn controlar això? O si aquesta tendència cada vegada doncs, va millorant, es va incrementant aquesta venda a granel?
3: El que estem veient ara amb les primeres observacions del projecte és que en molts casos no s'està complint amb la normativa. Aquesta mesura que tu comentes és una d'elles, però n'hi ha d'altres, com per exemple l'obligatorietat de comercialitzar fruites i verdures senceres fresques sense envasos d'un sol ús. Bueno, hi ha una sèrie de productes que estan exempts, o també el fet d'acceptar la pròpia carmanyola de la ciutadania. I veiem que en molts casos encara no s'està portant a terme aquestes mesures. Inclús veiem diferències entre establiments d'una mateixa cadena, o inclús depèn de qui t'estigui atenent aquell dia, no? Aleshores, és cert que hi ha aquesta normativa, però una cosa és que hi hagi aquestes mesures en paper i una altra que estem veient molt diferent és que això s'acabi traduint en canvis reals en l'oferta d'establiments. La normativa sí que estableix un règim sancionador amb una sèrie de mesures que estan tipificades, però aquí el problema o el repte per l'administració és que no disposa no, d'informació o capacitat de controlar i recollir informació de quines mesures estan implementant i quines no. I sense un seguiment efectiu doncs, hi ha el risc de que aquests objectius i aquestes mesures legislatives doncs, quedin no en paper mullat, però que acabin doncs, sense acabar de transformar doncs, aquesta oferta en els establiments. I si em deixes afegir simplement que desenvàs no vol en cap mesura ser una inspecció administrativa, ni molt menys. Aquí el que volem és recollir dades, informació útil per després demanar no? I motivar canvis tant per part dels establiments com per part de les administracions. I tampoc el que busquem amb el projecte és assenyalar quins establiments ho estan fent bé i quins ho estan fent malament, sinó poder tenir una fotografia real de la situació actual a l'àrea metropolitana de Barcelona pel que fa a l'oferta.
2: De fet, un cop tingueu aquesta radiografia, no, dels establiments, el que voleu aconseguir és, sobretot, conèixer, no, quins establiments ja han estat analitzats, i la suma de totes aquestes observacions ciutadanes permetrà elaborar aquesta diagnosi, no, que ara ens comentaves, de l'oferta comercial, identificar barreres, bones pràctiques, generar també aquestes evidències, oi, per impulsar canvis en les polítiques públiques i també en els models d'oferta.
3: Correcte. Ara fins al gener estarem recollint dades. L'objectiu és tenir una mostra el més diversa possible d'establiments, una mostra representativa. Com deies tu a l'inici, ens hem marcat l'objectiu d'aconseguir 500 observacions, tant de bo superem aquest objectiu. I durant aquests mesos estaríem recollint el màxim d'observacions amb la idea de, a partir de gener, poder analitzar les dades. Hem definit una sèrie d'indicadors, per exemple, doncs, indicadors tipus quin percentatge dels establiments observats ofereixen incentius econòmics, per exemple, a les persones consumidores que porten el seu propi envàs, una sèrie d'indicadors diferents. I la idea és poder presentar tots aquests resultats en el Festival Residu Zero, que tindrà, bueno, que serà el 7-8 d'abril aquí a Barcelona, que és un punt de trobada, doncs, d'administracions, empreses i ciutadanies per parlar sobre la transició cap al Residu Zero.
2: Arriba a aquestes 500 observacions és l'objectiu. De moment no sé com va, quin és el nombre d'observacions que porteu de moment.
3: Doncs fa 15 dies que va engegar el projecte i de moment en tenim una 60 d'observacions. Mm-hmm. Sí que m'agradaria comentar que per poder amplificar, no, la capacitat de mobilització ciutadana, aquí comptem amb el suport d'altres entitats del territori, d'entitats ambientals i socials, no? Desenvase és un projecte que està impulsat per Resero, però que compta amb la participació d'una dotzena d'entitats, que el que volem és, entre totes, poder aconseguir, no, donar a conèixer el projecte i aconseguir el màxim de participació ciutadana.
2: I, Alba, creus que aquest projecte desenvàs es podria extendre també a d'altres sectors, no únicament a supermercats i hipermercats, sinó d'altres sectors que també generen residus, no sé si el sector industrial?
3: Sí, és un projecte que nosaltres sí que li veiem molt potencial de replicar-ho en altres sectors. Amb el sector industrial podria ser un. Nosaltres sí que tenim potser més en el focus al sector de l'hostaleria, per exemple, als establiments de menjar preparat, els quals també estan, no, diem, una sèrie de mesures normatives que també els afecten, no? Per exemple, a partir de... Bueno, han d'acceptar, evidentment, la carmanyola de la ciutadania també, com en els supermercats, han d'oferir, doncs, aigua potable de manera gratuïta. A partir de 2028 hauran d'oferir els envasos reutilitzables dins d'un sistema de reutilització. Llavors, és un sector on veiem també, doncs, possibilitats d'actuar i d'incidir en un projecte similar com desenvas.
2: Deien que de moment és un projecte centrat a l'àrea metropolitana. Preveieu fer-ho extensible també a la resta de Catalunya, ampliar l'àrea d'influència?
3: De moment ens centrem en l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè aquí l'objectiu és aconseguir el màxim d'observacions aquí en el territori. Però és cert que tenim en ment i estem estudiant com ho podríem fer, doncs, extensiu, no? Com escalar-ho a altres parts de Catalunya. I m'agradaria indicar també que tot i que l'estudi se centri en l'àrea metropolitana de Barcelona, l'objectiu és aconseguir millores i canvis que afectin a tota a nivell de país, no només de l'AMB, perquè aquí estarem demanant polítiques efectives, mesures per fer complir, no, la implementació d'aquesta normativa, i evidentment aquí, doncs, tots els establiments de Catalunya es veurien afectats.
2: De fet, ho dèiem, Alba, Badalona és un dels municipis de l'àrea metropolitana amb una taxa de reciclatge més baixa de l'àrea metropolitana. Creieu que també ja pot estar motivat per un problema d'oferta d'alternatives als envasos d'un sol ús? Aquestes xifres millorarien?
3: Caldria veure quina és la relació directa entre la prevenció i la recollida selectiva. El que està clar és que nosaltres sabem que de mitjana a l'àrea metropolitana de Barcelona el 35% dels residus en pes, que en volum és superior, són envasos i embalatges. Per tant, qualsevol mesura que adreci, no, la problemàtica des de l'origen, és a dir, projectes com desenvas, que tenen l'objectiu d'anar a la prevenció en origen, en origen, evidentment, té un efecte directe en la reducció de residus municipal i, evidentment, en els costos que assumeixen les administracions, especialment, no, especialment si no se separen correctament els residus.
2: Alba Cabrera, directora d'Estudis de la Fundació Resero i portaveu de Desenvàs. Gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.

0: El Dia Internacional.
1: Avui, 14 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de la Cosidora. Badalona és un municipi amb un passat industrial tèxtil important. Prova d'això és el llegat en forma d'antigues fàbriques com Can Casacoberta, convertida ara en biblioteca, o la desapareguda Haissa. Una data que vol agrair les cosidores la seva feina a la creació i confecció de peces de roba.
2: Veí, vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
4: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
5: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
6: La penya en joc.
5: A Sisa Joventut, Morabanc Andorra.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Torna Filmets.
8: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
7: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
9: Filmets Badalona Film Festival.
8: Totes les emocions.
10: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
11: I 17 minuts, bé, Nancy, sí, ens hem de posar els auriculars perquè així ens escoltem tots millor, estem més concentrats en aquesta tertúlia, que tractarem tants temes avui al Badalona Matí. Donem la benvinguda, la Carme no vol, eh? Bé, donem la benvinguda a Jorge Valenzuela, Benanci Saborit, Carme Martínez, Jaume Aymar, bon dia a tots quatre, què tal, com esteu?
12: Bon dia,
13: bona hora.
11: Recordem als nostres espectadors, telespectadors, oients, les maneres de participar en aquesta tertúlia.
10: Participa a la nostra tertúlia.
14: Digues la teva X fent servir el hashtag BDN Matí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73 o deixa la teva pregunta al 93 395 40 04.
11: Doncs vinga, entrem en matèria perquè un dels primers temes que volem tractar avui a la tertúlia tracta sobre les obres del viaducte del canal del Gorg, eh? Unes obres que ja fa temps que es van iniciar, també ja fa uns mesos que estan aturades, i és que aquestes obres del viaducte, aquestes obres es reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. En un primer moment es van dir que es reprendrien al setembre. Ara ja passem a finals d'any. Per això el Consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant d'aquests recàlculs tècnics que s'han anunciat que s'han de fer d'aquest projecte, tot i que no s'han concretat. Per cert, que avui l'alcalde ha convocat una trobada amb els veïns de l'entorn a les 7 de la tarda. L'executiu local assegura que aquest endarreriment del calendari respon a una complexitat tècnica d'aquest gran projecte d'enginyeria, uns canvis en el plantejament inicial, assenyala l'alcalde, que no tenen res a veure amb la seguretat ferroviària o amb l'aparició d'esquerdes i tremolors als edificis propers a les vies del tren, que no són d'obra nova. S'havia comentat això alguna vegada, que alguns veïns s'havien queixat per tema d'esquerdes. L'assessorament legal contractat diu que estudia possibles reclamacions relacionades amb les modificacions del projecte. Escoltem l'alcalde.
15: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués no sé què de frenar, res, en absolut.
11: Tot i com dèiem, no han transcendit de quins problemes tècnics es tracta. Quan vam entrevistar l'alcalde el passat 7 de setembre, aquí al Badalona Matí va fer referència a uns problemes del material, o fins i tot també va fer referència a les alçades del viaducte. No sé, Jorge, sobre aquesta qüestió.
0: Bueno, pues en principio este es un tema que tal y como ha dicho el alcalde, antes de final de año se volverán a comenzar las obras. Ha habido un parón este verano, si es cierto, debido a estos ajustes técnicos del proyecto, y es un tema que no afecta a los vecinos. Los vecinos ya llevan allí un tiempo viviendo en la zona. Yo, por lo que hablo con los vecinos de la zona del colegio por Badalona y todo, pues se está transformando la zona. Es una zona de que tiene que conectarse la calle Poniente con la zona del hotel para poder conectar con el paseo marítimo, y estas obras pues lo que conducen es a la transformación de la zona, y que se reanuden las obras lo antes posible, pues para intentar finalizar esta pastilla urbanística que se ha quedado allí todavía, donde se trasladará el colegio por Badalona, la calle Poniente y el viaducto. Y precisamente esta tarde hay una reunión que ha coincidido allí en Pi Maragall con Calle Industria, donde habrá un encuentro del alcalde con los vecinos.
11: Pero los detalles, los técnicos los
0: son técnicos a nivel de ingeniería de este tipo de mega infraestructura, y bueno, no es que vayamos, sí que se van a contratar estos servicios jurídicos, pero no es el tema. De lo que se pretende es que se reanuden lo antes posible, y estos ajustes, si son por temas de seguridad, por lo que fuera, pues cuanto antes empiecen mucho mejor.
11: Carme?
13: És que jo no tinc res a dir, això és una notícia, em sembla molt bé que la comenteu, però no veig l'opinió sobre aquesta qüestió. Per tant, no sé, no sóc enginyera, per tant, no tinc res a dir sobre aquesta qüestió.
16: El que sí que és important, i surt allà el que diu el Jorge, de la transformació. Estem assistint, jo penso, a una gran transformació de Badalona i de tota aquesta zona portuària, ara amb el viaducte. I, d'altra banda, subratllaria doncs la importància d'això, de la transparència, de que hi hagi una reunió informativa. Això és fonamental. Jo crec que els ciutadans normalment les obres les patim, i, per tant, és important que el consistori doncs es posi al seu abast, pugui atendre les seves preguntes, pugui aclarir, perquè quan sent parlar d'esquerdes, doncs normalment s'esvera, no? I si doncs això es descarta, vull dir, una bona informació tècnica on es puguin fer preguntes, jo crec que és necessària.
11: Benanci.
17: Primera, el barri del Gorg és una oportunitat perduda per Badalona. Recordem que el barri del Gorg ve de l'aprofitament d'uns solars, d'uns terrenys que no es podien fer servir perquè estaven a la línia de trajectòria dels canons del turó d'en Carig, que això durant molts anys no es va poder fer res, i quan després de molts anys finalment s'ha pogut construir, tenim un barri majoritari d'expats amb uns preus on la gent de Badalona no hi pot anar. Tu passeges pel Gorg, no sents parlar català per descomptat, però tampoc castellà. És un lloc ideal per practicar anglès i altres idiomes que ni tan sols conec, no? És una oportunitat perduda des d'aquest punt de vista. En absolut millora el problema de l'habitatge per Badalona. Segon tema, com diu la Carme, jo, qüestions tècniques, simplement desitjar que ho facin bé i estar. Ara bé, si parlem del tren, és un cas claríssim de prioritats invertides. És a dir, fa molts pocs dies hem vist que el pont del tren a Sant Adrià li ha anat de centímetres de no desaparèixer, perquè han caigut uns 200 litres. Però és que 50 quilòmetres més enllà, al mar, entre Badalona i Mallorca, n'han caigut 400. Què hagués passat si haguessin caigut 400 litres a Barcelona, pitjor encara al Vallès? El pont ja no el tindria. Ja no el tindria. Això ara ja ho sap tothom qui ho ha de saber. L'ACA ho sap, Adif ho sap. Tenim una infraestructura que pot generar un problema gravíssim de col·lapse de la línia de Rodalies que connecta amb el Maresme. Però la nostra prioritat és fer un puntet en el Gorg perquè puguem anar passejant allà. Ja us ho fareu, diguéssim. Ja us ho fareu.
13: De fet, aquesta qüestió, que a més tots els experts en climatologia, canvi climàtic, etc., estan dient que això no és un fet puntual, que no tornarà a passar fins res, sinó que això ho veurem de manera molt sovintejada. I segurament el que tocaria, de manera raonable, és replantejar-se la línia del Maresme. I això és el que sembla que en aquests moments no està replantejat. Una cosa és que diguis, mira, mentrestant hem de fer això perquè el replantejament és una obra molt llarga, etc, etc. Però no veig el replantejament.
16: Què vols dir, replantejament?
13: Sí, la llei del Maresme, està tocada de mort, perquè ens entenguem. Si les, els temporals i la climatologia segueix en la línia que sembla ser que segueix, és una línia que pateix moltíssim. O sigui, es talla de seguida que hi ha un temporal, no només de pluja, sinó un temporal marítim, que en aquest cas no ha sigut un temporal marítim, perquè no ha sigut una dana, no? Però en el moment en què vingui una llevantada, hi ha molts punts negres a la línia 1 de Renfe, molts punts negres. Ara que hi ha hagut aquesta pluja tan exagerada, no, diríem, bueno, doncs hem vist lo del Besòs, l'anterior, si recordeu, es va desfalcar una part, no, del passeig marítim, que també donava la via, etc, etc. És a dir, això passa molt sovint i caldrà que s'hi posin a pensar. Què passa amb la línia U, no? La R1. Què s'ha de fer? O sigui, els ciutadans no sabem, però sí que sabem és que no podem perdre la línia U cada vegada que caigui un temporal, no? Sí. Jo estic d'acord amb el Venanci, que aquest és un element cabdal.
17: I val a dir que han caigut 200 litres, 400 uns quilòmetres més enllà, que han tingut la sort de que no caiguessin aquí, sense depressió.
13: Sense
17: baixes pressions.
13: Sí, sí.
17: Que això és propi de climes tropicals. Déu's un guard que haguéssim tingut baixes de pressions en aquestes condicions, perquè aleshores estaríem parlant de 600 o 800 litres. I aleshores sí que...
11: Sí, aquestes tempestes cada vegada seran més habituals. Ja vam parlar aquí al Badalona matí amb un meteoròleg.
13: Si l'estiu segueix sent calorosos com hem tingut, o va en increment, aquests episodis seran molt freqüents. I aleshores això caldrà preveure-ho.
11: Un dels principals motius és, de fet, l'increment d'entre 3 i 4 graus de la temperatura del mar respecte a la...
17: El cas extrem, sempre ho dic, és València. Mm-hmm. És a dir, la dana va fer tant de mal per molts motius, a part que tenien un president que va estar en un reservat, un restaurant, quan havia d'estar donant la cara, que això és molt greu, perquè va provocar moltes morts la seva inacció. Un dels problemes de l'Horta de València és que en diuen urbanitzat, per mi és destruït territori, és a dir, posat formigó, i el formigó té un comportament molt diferent de la terra. La terra absorbeix l'aigua, el formigó l'expulsa. Què han fet a València, des de la dana? Autoritzar més formigonar, més formigonar.
13: Sí, l'aigua no la para res.
17: És el camí equivocat, és el camí equivocat. Jo no sé si ho veuré, no, perquè això va molt ràpid, potser sí, però estem cridant al desastre. Per això, que facin aquest puntet al gor, francament, és que ho trobo ridícul.
11: De fet, des d'aquest programa, estem intentant contactar ja des de fa uns dies a Adif per tractar aquest tema en profunditat, el tema de la R1, també el pont metàl·lic sobre el riu Besòs, tots aquests temes els intentarem tractar. Veurem si podem entrevistar alguns dels responsables d'Adif. Bé, sí, com sigui, arribem a un minut i arribem a 9:45 del matí. Canviem de tema perquè ahir ja va ser notícia que es va esfondrar el sostre d'un edifici del carrer Bruc. Els bombers van evacuar a 4 persones de l'immoble, 2 menors d'edat. Doncs bé, arran d'aquest nou succés, la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona ha alertat del deteriorament del parc d'habitatge de la ciutat i del risc de nous esfondraments després dels casos ja coneguts els carrers de Canigó, Granada i més recentment el del carrer Bruc. Denuncia la federació que moltes famílies no poden assumir el cost de les ITES, les inspeccions tècniques d'edificis i tampoc les obres de rehabilitació. També critica que Badalona no disposi de prou habitatge públic per allotjar les persones desallotjades per risc estructural. La FAP també reclama ajuts econòmics, menys traves burocràtiques i una coordinació entre Ajuntament i Generalitat que sigui efectiva per prevenir nous casos i garantir un allotjament d'emergència. De fet, per abordar aquesta situació, aquesta problemàtica, l'Associació Veïnal del Raval ha organitzat un acte el pròxim dilluns, 19 d'octubre, 6:15 de la tarda, amb la Confederació Estatal d'Associacions Veïnals i també el Col·legi d'Arquitectes per tal d'estudiar estudiar vies de finançament per rehabilitar els edificis. De fet, aquest tema ja el van posar ahir sobre la taula, però avui el tornen a posar perquè hem conegut aquest comunicat de la FAB. Com pot Badalona prevenir nous esfondraments i evitar que famílies afectades acabin doncs, en una alternativa, no? Perquè en el cas del carrer Bruc, aquestes famílies van ser reubicades en altres habitatges familiars. Com veieu aquesta qüestió?
16: Parlem de Bruc-Bufalà, el barri de Bufalà, el carrer del Bruc de Bufalà, perquè aquest barri ha tingut una transformació enorme. Jo hi he viscut 23 anys.
11: Al carrer Bruc, sí.
16: Sí. És a dir, aquí a Catalunya hi ha una cosa de consuetud, que és que si una masia no es renovava cada 30 anys, esdevenia un mas rònec, una masia rònica.
13: Sí.
16: Llavors això ho veus, no? És a dir, això suposo que per llei hauria de ser que cada generació s'hauria de renovar completament els edificis, les infraestructures i tot, no? Com a principi general, eh?
13: El que passa és que en aquests moments, o sigui, quan parlem de crisi de l'habitatge, no? Estem parlant ara de la situació més greu, que és la dificultat d'accés a l'habitatge, però si veiem l'habitatge en el seu conjunt, aquest element també existeix, perquè el risc de que gent perdi... Hem tingut diferents enfondraments aquí a Badalona, és a dir, que sabem que això passa, quan la gent no pot fer front a les despeses mínimes, no?, de manteniment, efectivament, una masia s'hauria de renovar cada X anys, etc etc. Però això no pot passar, o sigui, no pot passar perquè la gent, amb els salaris que té, amb la carestia de la vida, no?, pues no hi ha recursos per poder fer això. Per tant, entendria que el lògic seria que l'administració pública tingués un mapa, un mapeig de la situació dels habitatges i proposés solucions a les persones que hi viuen. Alguns d'ells són persones que viuen i que són propietaris del seu propi habitatge, però en d'altres casos no és així. El propietari és una persona o és una entitat financera que no li interessa invertir res en aquell habitatge pel que sigui, no? Perquè algunes vegades perquè vol acabar amb els inquilins que hi ha dintre, no? Perquè vol treure un benefici més gran, i d'altres vegades perquè és un fons financer que està a Londres, per dir alguna cosa, i no sap de què li estàs parlant. Per tant, és una situació molt complexa on el paper de l'administració pública és clau, no? Més enllà de que aquí no tenim habitatges d'emergència ni tenim cap solució, no?, per poder donar una solució immediata davant d'una catàstrofe, no?, quan algú li diuen has de marxar de casa teva perquè té risc de col·lapsar, no? Aquesta és la situació en la que vivim. Però és que jo no veig que això ningú s'ho estigui plantejant. Si escoltem la gent del carrer Canigó, no?, un cop va passar tota la història, estan molt queixosos. La gent del carrer Canigó se senten abandonats, perquè no poden fer front a les despeses que suposa, i tenen molts d'ells en la seva casa amb puntals. Per tant, aquí, clar, és l'administració pública que ha d'acompanyar els veïns. En alguns casos, ajudant el que pugui, no?, veient la fórmula que no creï greuges comparatius, però, si més no, s'ha d'acompanyar, no? I això no es produeix.
0: Jorge, el tema de los propietarios de los inmuebles, pues tienen que hacer ver que el mantenimiento de los inmuebles es necesario, imprescindible, porque estamos hablando de edificaciones de los años 60, donde han pasado muchos años y el mantenimiento no ha sido nulo prácticamente, y en el futuro nos encontraremos muchos problemas como el que ha pasado en la calle Bruc. Lo que sí que es importante es, gracias a la FAB, visualizar este tipo de problemas, hacer una diagnosis en la ciudad y trabajar conjuntamente con el ayuntamiento para intentar planificar acciones de futuro para la mejora de la rehabilitación y reformas de la fachada de todos los inmuebles. Es un coste importante para las familias, pero es muy importante que se hagan cargo de hacer esos tipos de mantenimientos, porque si no, al final, a veces no hay denuncias cuando se edifican enterrados y elevan una vivienda más, nadie denuncia, hay obras ilegales y al final pues todo eso repercute en los edificios y luego colapsan.
11: Benal, sí.
17: És un tema, quan més coneixes un tema, i aquest el conec perquè he treballat anys, més complex el veus, no? Primera, la FAB hi toca molt, la FAB l'encerta. Subscribeixo punt per punt tot el que he dit. Segona, ja tenim experiències molt bones, ja ho sabem fer això. Jo sempre recordo que els blocs de Quinta Elvira, que és a Martí Pujol, passant al pont de l'autopista Madreta, amb fons Next Generation, s'han rehabilitat pràcticament tots, tots no, perquè va haver-hi escales que van trobar que un 80% de subvenció era insuficient i no ho van fer. Això és així. Mm. Però han rebut un 80% de subvenció i han fet uns blocs nous, molt revaloritzats. Això ja ho sabem fer. Aquesta és la línia de treball. Què es fa? Es contracta una empresa especialista, no la més barata necessàriament, que anar a buscar la més barata de vegades és pagar-ho més car. Es busca una empresa responsable, t'ho gestiona tot, et fa la paperassa i al cap d'un any, un any i mig, tens el bloc perfectament recuperat i tu una obra que t'hagués costat 30.000 euros, 30.000 euros per habitatge, doncs acabes pagant 6.000. I aleshores tens un habitatge consolidat estructuralment, amb un tractament tècnic adequat, fins i tot és més maco. Això ho sabem fer. Com és que no es fa més? Prioritats invertides. Quin és el gran discurs de l'Ajuntament en l'habitatge, no a les ocupacions? A mi tampoc m'agradaria que m'ocupessin a casa, no fotem. No estic a favor de les ocupacions. Però, home, però aquest no pot ser el gran discurs. Això es crea por. El gran discurs és la lluita per l'habitatge i això només es pot fer en consens. Generalitat, que té unes enormes competències amb això, hi ha que tenim mossèn Aimar aquí, a vegades en col·laboració, com ha passat a Tarragona, amb les propietats que té l'Església, es pot fer, que en té moltes, i evidentment a l'Ajuntament, mobilitzem recursos, fem una burocràcia molt més senzilla i expliquem contínuament a la gent que una prioritat és que casa seva estigui en condicions. I evidentment, si tu fas una obra il·legal a casa en el sostre, que se te caiga el pelo. Absolutament. Porque
0: yo, yo no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo de que el ayuntamiento da miedo. Lo que sí que da miedo es que te ocupen un piso en el edificio donde vivas y te hagan la vida imposible. Eso sí que da miedo.
17: Pero eso se soluciona. Eso y aquest se soluciona, es un dels problemas.
0: Pero eso hay que vivirlo.
13: No podem passar d'un problema que estàvem discutint
17: extraordinari, sí.
13: Sobre una qüestió dels habitatges. Acabem a parlar de l'ocupació. Si voleu parlem de l'ocupació, però anem a parlar del tema que ens ocupa.
17: Jo ho pretenia. Sí, el que he dit és que l'Ajuntament, com podem veure...
18: La Carla fa de moderadora.
13: Saps què passa? Que l'argumentari que aquesta gent rep cada dia, no tinc per què sentir-lo en una tertúlia. Això no és una tertúlia d'un debat polític, això estem parlant de coses que a la ciutat i al ciutadà li interessa. Ara tu has plantejat un tema que a mi em sembla molt interessant, que la FAP està a sobre, que té propostes, que ha discutit, que té persones que col·laboren amb la FAP per fer aquestes propostes. No són propostes així a l'aire, sinó que estan molt fonamentades.
17: És molt sòlid.
13: Vale? Anem a parlar d'aquesta qüestió. Però no entrem a l'argumentari polític.
0: Hace un año
13: perquè
0: medio...
13: jo l'argumentari polític, ara que venen eleccions, ja s'ho faran. No,
0: però mira, precisamente,
13: no,
0: Carme...
13: Ja s'ho faran. Escúchame. Jo no tinc argumentari. Aquest senyor sí. No vull parlar de l'argumentari.
0: No. Mira, hace un año y medio estuve en el barrio de la Salud en una conferencia que vino el Colegio de Arquitectos. Fue la primera conferencia que realizó la FAP sobre este tema, sobre el tema de la rehabilitación de las fachadas y los inmuebles. Estuvimos allí, el equipo de gobierno, el teniente de alcalde de urbanismo, y en ese sentido es lo que estábamos hablando, que hay que visualizar este problema y ponerlo en cuestión, como tú dices, y hacer una planificación para que esto se pueda hacer mucho mejor. Lo que sí que no estaba de acuerdo en lo que decía sobre que el ayuntamiento no hace nada sobre este respecto y sí que trabaja en este sentido.
13: No fa res, siguem clars.
17: No ens enganyem.
13: Siguem clars, perquè
17: el problema és molt gran. El problema és molt, molt, molt, molt gran i cal un acord, Generalitat, institucions operatives... És a dir, llegiu el que diu la FAP. La FAP està assessorada, està ben assessorada, sap el que diu. Aquest és el nord, és el que diu la FAP.
13: Sí, sí. Perquè, a més, les emergències, saps què passa? Que no les atén l'Ajuntament. Qui les està atenent? Doncs les està atenent majoritàriament, per exemple, Càritas. No? I llavors, què passa? Que no tenim una administració que pugui donar resposta i les entitats, del tercer sector en aquest cas, a col·laborar, sinó que l'Ajuntament, davant de la seva inacció, no? Fa que agafin un protagonisme que segurament amb els recursos que dediquen al tema de l'habitatge, podrien fer altres polítiques d'acompanyament a la gent més vulnerable que en aquests moments a Badalona no es poden fer. Aquesta és la meva percepció.
0: Tal y como decías, Carme, efectivamente, el ayuntamiento tiene que ayudar y acompañar a todos estos vecinos en la medida de sus posibilidades. Yo quiero recordar que en el tema de Canigó se ha hecho un gran esfuerzo y se han gastado prácticamente, no sé si habrá llegado a 1 millón de euros en poder ayudar a los vecinos hasta el punto donde se ha podido llegar con los informes técnicos de arquitecto y todo. Ahora exactamente llevar a cabo este tipo de rehabilitación, pues para cada familia es un coste muy importante, que era el problema de la financiación, a ver cómo lo podían conseguir.
11: Jaume.
16: Jo crec que sí que cal una consciència més acurada de tots respecte a l'habitatge que ocupem i que necessita, estàvem dient, un manteniment. L'habitatge és com la nostra segona pell. I això no sé si tothom ho capta així. I l'habitatge s'hi ha de treballar i s'ha de mantenir. I un té una responsabilitat, perquè dèiem abans, qui no arregla la gotera ha d'arreglar la casa entera, no? I això... Mm-hmm. O sigui, aquest sentit del bricolatge, aquest sentit de la caseïtat, l'art de cuidar i portar a la casa, jo crec que l'haurien de viure també les noves generacions amb més profunditat. No és un espai que jo doncs simplement faig servir i utilitzo, sinó que és un espai del qual sóc responsable. Em sembla que això també pot ajudar.
17: No puc estar-hi més d'acord.
13: Totalment, sí.
11: Parlem de les escoles, deixem de banda l'habitatge, perquè la Generalitat ha anunciat que destinarà gairebé 3 milions d'euros, 2,7 milions a reformes en escoles de Badalona. Els diners formen part dels fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, i es destinarà a renovar instal·lacions obsoletes, millorar tancaments, lluminàries, retirar elements amb fibrociment. Entre aquestes necessitats més habituals hi ha la reforma dels lavabos i també substitució de calderes. Aquests diners no es poden destinar a la climatització de les aules, perquè aquesta actuació ja s'inclou en el Pla Clima, que va anunciar el govern català, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031. Com ho veieu? Aquests 2,7 milions d'euros permetran resoldre les necessitats més urgents o caldria una inversió més gran, continuada? És un tema també recurrent, el de les escoles.
16: Has dit que no la climatització?
11: La climatització, no aquests 2,7 milions no, perquè és un programa a banda que ja va anunciar el govern català de 2.500 milions d'euros. Que, per ser una de les de Badalona, l'Eugeni d'Ors era una de les prioritàries on actuaria el govern català. Però aquests 2,7 milions serien per millorar doncs, instal·lacions, ja ho diem, tancaments, lluminàries, retirar elements, calderes, tot això.
16: Serveis, també.
11: Serveis. Okay. La situació de les escoles, Carme, Badalona... Com estan les escoles a la ciutat?
13: Malament. Jo només puc dir que malament. O sigui, el manteniment fa anys i panys que no es fa, que parlàvem de l'habitatge, no? Doncs amb les escoles passa tres quarts del mateix, però que la responsabilitat és del govern municipal, en el cas de primària, no en el cas de secundària. I no sé quin és el muntant que cal per posar totes les escoles en

0: convertir i tal, doncs les escoles, que és on tenim els nostres infants i joves, no sé si amb més motiu, però almenys amb el mateix motiu. I fa molts anys que no hi ha les inversions necessàries. Tenim en compte que les escoles que es van construir a Badalona, no? les primeres, doncs potser deuen tenir 40 anys, no? Per tant, aquí fa falta molta feina. Benvinguts siguin els 2.700.000, però no, ja dic, no tinc la informació suficient amb el titular de la notícia per saber si seran suficients, si no seran suficients, quin paper jugarà l'Ajuntament, perquè és important, perquè és qui té la responsabilitat del manteniment dels centres de primària, però ja dic, millor que comencem, no? Millor que comencem.
1: Són prop de 500 municipis, que rebran en total 63,6
0: sí,
1: milions.
0: Sí, però no sé Badalona. Jo ara em centro a Badalona.
1: 2,7 dels quals a Badalona.
0: Sí, ja. Però no sé quina és la necessitat d'inversió. Algú ha dit, a veure, per posar les nostres escoles amb solfa, què necessitem? Quants diners necessitem? Si necessitem 3 milions, 2.700.000 són fantàstics. Si en necessitem 15... 2.700.000 està bé, però queda molt lluny de les necessitats reals. Per tant, és una notícia que benvinguda sigui, no? Que s'ha de valorar positivament, perquè és un principi, però la que, si no li afegim l'altra banda, no podem anar més enllà, no? De dir, doncs benvingut sigui, malmés això que res. Igual amb això, és que ja et dic que desconec si algú ha fet, és que també desconec si algú ha agafat i ha dit, a veure, tota la inversió que s'ha de fer a Badalona, algú ha fet un pressupost, amb una no? gent tècnica, una empresa, no sé què. Algú ha fet això? Molt amb una auditoria, si tu vols. Molt em temo que no.
1: Són diners, que el Departament d'Educació i Formació Professional sí. lliura gairebé 500 ajuntaments perquè
0: facin obres. Sí, d'acord, sí, em sembla molt bé. Jo el que vull dir, el que insisteixo, és a dir, què costaria arreglar les escoles de Badalona? Quan?
1: Una radiografia, no?, de les actuacions que s'ha de fer, quina inversió s'ha de fer.
0: Jo penso que aquest és un element fonamental. Quan un vol planificar i vol invertir, no?, ha de saber què necessita invertir en el seu total, i segurament, com que potser el montant és molt gran, prioritzar, està clar, però no sé quan
2: Carme,
0: és això.
2: Carme, hace unos dos meses o tres, la teniente de alcalde, Cristina Huera, habían hecho una pequeña diagnosis donde se... De cara al año que viene habría una partida presupuestaria bastante importante para tener cada colegio, tendría su partida presupuestaria para invertir en cada colegio. No sé si estamos hablando de cerca de 30 millones de euros para todos los colegios públicos de Badalona.
0: Bueno,
2: y
0: es que
2: esto
0: no sé.
2: Está en marcha. Estos 2,7 millones, pues bienvenidos son de la Generalitat, es un dinero que se acoge muy bien y está, sobre todo, dar la prioridad que los colegios en Badalona es una prioridad y se está trabajando en este tema.
1: Bien, Ansi.
3: La prioritat a Badalona, i el que no falla, és tenir el bodrio de Nadal i l'enllumenat de Nadal. Això està preparadíssim i això funcionarà de conya. Jo em pregunto si aquests diners que arribaran es licitaran i arribaran a les escoles. Ho dic perquè en aquests moments Badalona és el poble amb més... L'Ajuntament de Badalona és el poble amb més diners de Catalunya. Té un superàvit de 400 milions d'euros creixent. Amb un nivell d'execució d'inversions...
0: Baixíssim.
3: Que no sé si arriba al 20%. Em pregunto si aquests diners arribaran a les escoles. A Badalona, a l'Ajuntament, li surten els diners per les orelles i la ciutat té pobresa. Badalona té una manifesta incapacitat que ha anat a més d'executar les inversions. No licita. Sí, podem veure que hi ha les obres a Francesc Layret i la plaça La Vila. És molt cridaner, però hi ha 400 milions a caixa. 400 milions que la inflació es va menjant. Això em preocupa molt. Això em preocupa molt. I després un comentari marginal. Jo penso que, sobretot a secundària, les direccions haurien de tenir una mica més, en general, d'autoestima per lo que tenen, perquè estic molt cansat de veure perímetres d'institut que són abocadors. Que són abocadors. No costaria gaire que amb una mica d'autoestima per part de les direccions es mogués el que s'ha de moure perquè canviés la imatge externa dels centres, perquè fan pena. I d'això la culpa no la té l'alcalde. Per una vegada la culpa no la té l'alcalde. Hi ha direccions a les escoles, dels instituts, que haurien de tenir una mica de dignitat respecte a la imatge que donen, i no la tenen. Ja està.

0: Jaume.
1: No, no, és que em venia a la ment una anècdota. Una vegada estava fent classe en un edifici que era intel·ligent. Mm-hmm. I es van espatllar totes les persianes intel·ligents i no ho suportàvem de calor, és que no ho aguantàvem, i vam haver de sortir al pati a fer la classe, que va ser molt agradable. Ens van increpar des de la direcció. Vam dir que això no es podia fer. Què podies fer? Havies d'enviar la gent a casa. Aleshores, els espais, el pati, la sortida, l'excursió, el contacte amb la naturalesa, amb uns nanos que passen tantes hores a l'aula, també és necessari. Per tant, els espais grans, externs, l'entorn, és fonamental. Perquè tot això educa, també. O deseduca.
2: Sí, sí. Sí, sí.
1: El deseduca si tenim aquests abocadors a la proximitat dels instituts.
2: Si tu tens un espai que és acollidor, que quan arriba el fred, el radiador funciona, jo t'ho dic perquè jo he fet classe amb una aula, no? Amb els nens amb l'abric, perquè s'havia espatllat el radiador, que hi havia un problema. No la caldera, la caldera funcionava, però la meva aula no. Vam trigar una setmana a trobar una solució. Clar, això són coses difícils. Per mi és difícil d'entendre. I ja no et parlo, per exemple, de la situació del carnet, no? Que no van ni als lavabos, no? Que tenen goteres cada vegada que... En fi, és que podria dir, perquè quasi que podria explicar de centre per centre quines són les greus deficiències que jo conec de fa uns anys, perquè ja fa un temps que ja no estic a l'escola. Per tant, escolta, si a mi que hi hagin 30 milions m'alegra molt, però si aquests 30 milions no arriben a les escoles, és un no sé, un anunci al sol, no? Està molt bé que hi siguin els 30, si és que hi són, millor que no hi siguin, que hi siguin. Però després, no, s'ha de fer una planificació. I quan tu veus el treball que s'ha fet durant l'estiu, que no hi havia alumnes, dius, no anem bé. Perquè no s'ha treballat gaire. No dic que no s'hagi fet res, però no s'ha treballat amb la velocitat necessària, perquè quan l'alumne arriba a la seva escola hauria d'estar, no, impecable. I si s'ha de pintar cada any, es pinta. I si s'ha d'arreglar, no sé què, s'arregla. I que quan una cosa s'espatlla, triguen el mínim indispensable per reparar-la. I això no passa. I si no, que els hi preguntin a primària, Secundària és més complexa, perquè estic d'acord que els entorns són fonamentals, no? No sé, tu passes per algun lloc i veus una d'aquestes empreses que potser fan coses que embruten molt, i veus aquells jardinets al fora, no? I que veus aquelles coses, i aquella empresa té una altra imatge. Doncs imagina de les escoles.
3: Jo quería apuntar
2: bàsica
3: lo que ha dicho yo, que me ha gustado mucho el salir, estas salidas de los estudiantes a la naturaleza, que educan mucho, que ahora se ha puesto mucho en cuestión sobre el tema de las colonias, de los colegios, y era un tema que me gustaba la reflexión que hacías, que es importante esas salidas también con el material lectivo y todo, pero lo has puesto de manifiesto y es un tema que me gustaría que me explicaras. El educar es que esas salidas son importantes, que la gente tenga contacto con la naturaleza, sobre todo el alumnado.
1: Que ens recordem la renovació pedagògica de Catalunya, l'escola del mar, l'escola del bosc, tot aquest principi de contacte, sí, amb la natura, sí, sí. I l'acudit que es veia una vinyeta de nanos que estaven sentats a l'aula i la professora pintava a la pissarra un sol i posava S-O-L, sol, i a fora tenien un sol radiant, no? Que estem aprenent, més val que sortim a fora, no? I aprendrem els ratxos del sol que signifiquen per la salut de la persona, no?
4: I parlant precisament de la natura, tenim un entorn aquí millorable, tenim el mar, però també la serralada de Marina, Jaume. I volem aprofitar aquests darrers minuts per parlar, perquè el Parc de la Serralada està treballant en col·laboració amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac per restaurar i minimitzar les afectacions provocades a la xarxa de camins pels aiguats d'aquest inici d'octubre, que abans en parlàvem. Les pluges han provocat afectacions a molts accessos, habitatges, a particulars, fins i tot impedint l'accés o sortida dels veïns. Hi ha arbres caiguts, esvorancs, esfondraments, esllavissades, sobretot també a Camp Miravitges, que impedeixen aquesta circulació normal per les pistes forestals i carreteres del parc. Entre les vies afectades hi ha camins forestals utilitzats pels serveis per a la prevenció d'incendis incendis forestals que també s'hauran de reparar. Jaume, l'altre cop que vas venir ja ens ho vas dir, no? Quin és l'entorn dels camins, sobretot també entorn del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, també n'ha estat malmesos.
1: Molt degradats, necessiten manteniment urgent, eh? Perquè costa molt. A més, s'ha produït un fenomen, que és que amb aquesta pluja tan abundant, doncs la mina de la Font Santa, que alimenta el monestir, ha sobreeixit, ha arribat a enderrocar un mur, la força de l'aigua, no? I clar, l'aigua baixa pel seu curs natural. I llavors això planteja un tema que és molt seriós, que és el tema de les rieres, que hi ha en aquest sector i d'altres, no? Que estan molt brutes, aquestes rieres. Mm. Llavors, amb uns altres aiguats, amb el que comentàvem al principi, el canvi climàtic, etc., què pot arribar a passar amb aquestes rieres, que després passen per Badalona, eh? O sigui, del seu curs, què pot arribar a passar? Jo crec que l'Agència Catalana de l'Aigua d'una vegada hauria de prendre cartes en l'afer i posar-se seriosament en una neteja de rieres i també en un manteniment, un bon manteniment dels camins. Hi ha alguns trossos que van ser fets amb un tractament molt correcte que han durat 30 anys, però els trossos que són pistes naturals no estan ben fets els conatons, no està ben fet a l'esquena d'asa i és molt difícil l'accés cada vegada més.
4: I camins que dificulten també l'accés als serveis d'emergència, si hi ha d'anar alguna ambulància o...
1: I tant.
0: Collserola, la serralada marina, és el mateix entorn natural. Si compareu Collserola, això és un tema històric, amb la serralada marina, sobretot Badalona, perquè el tema està a Badalona, Santa Coloma està una mica millor, veureu que Collserola històricament s'ha cuidat molt més, està molt millor Collserola. El problema específicament està a la serralada marina. Sí, evidentment, a Badalona hi ha una associació de defensar els camins públics de la serralada que fa dies que està lluitant jurídicament perquè l'Ajuntament reconegui els 36 camins públics que defensen que hi ha i l'Ajuntament només en reconeix 4. Quin és el drama? Que l'Ajuntament s'ha posicionat al costat dels propietaris per negar la titularitat pública en aquests camins. I aquest és un problema increïble, perquè s'estan gastant diners públics per defensar interessos privats. Punt 1. Punt 2. Benvingut sigui aquest manteniment de camins, però em temo que fa tard, eh? Que va molt tard. Aquest cap de setmana torna a haver-hi previsió de pluges, eh? I tal com està el clima, a saber si ens cauran 5 litres, 0 o 200. En aquests moments crec que ni els meteoròlegs ho poden dir. No és una prioritat per aquest Ajuntament mantenir la serralada marina. I per si fos poc, en condicions normals, tenim els ciclistes, que són un perill, tal com van. No hi ha cap control. A mi m'agradaria saber, fa temps que m'ho pregunto, quines estadístiques té Can Ruti d'ossos trencats per ciclistes que van com a bojos per la serralada. I no els hi digui res, que et foten bronca, eh? És a dir, la serralada és un tresor natural que té Badalona, com el mar, i no es cuida, està abandonat, perquè, novament, la prioritat de l'Ajuntament és el bodrio de Nadal i l'enllumenat de Nadal, que això no fallarà. Però la serralada, ¿eso qué es?
3: Jorge. Bueno, pues yo, mi opinión es bienvenidos estos trabajos de poder restaurar los caminos y poder acceder a San Jeroni de la Murtra, que es un espacio natural privilegiado que recomiendo a los vecinos de la ciudad que suban a verlo. Si pueden hacer las visitas guiadas también mucho mejor, porque sabrán un poquito de la historia. Yo he estado hace poco y la verdad es que los caminos, pues que es exactamente la naturaleza, es la naturaleza y no podemos ir en contra de ella. Entonces, en este sentido, pues lo veo positivamente que puedan restaurar estos caminos y que puedan subir a ver el monasterio de San Jeroni, que vale la pena por la historia y todo lo que conlleva.
2: Però és imprescindible, imprescindible que l'Ajuntament reconegui els camins, perquè si no ens trobarem que tindrem es mantindran 4 camins i la resta no. El que es vol fer és això, tallar el dret de pas, que és un dret
0: històric,
2: i que s'ha de preservar. I qui té la responsabilitat de fer-ho és l'administració pública, perquè estic d'acord amb el Venanci que si tu mires la serralada marina hi ha un greuge comparatiu amb el que suposa la serralada marina, que és un consorci de diferents municipis, de municipis com Montcada o Santa Coloma, en concret Santa Coloma. És que només si entres cap al monestir per Santa Coloma no té res a veure que si entres per Badalona. O sigui, per tant, l'Ajuntament ha d'agafar això com una prioritat. ¿Vale? Arbres de Nadal, que facin el que vulguin, però l'altre també ha de ser prioritari. El tema dels camins és fonamental.
0: I un consell: si puges a Sant Jeroni en el camí, No llencis coses, sisplau.
4: Això, civisme, eh? Respectem la natura, l'entorn natural. Els que sí que van poder pujar són els Geroni i el Badamar, oi? Els,
1: sí, van pujar els gegants a peu, a peu per primera vegada des del centre de Badalona. Va ser un recorregut molt bonic, sí.
4: Molt maco, eh? Que es va haver també de posposar per la pluja, aquesta pujada.
1: 8 dies.
4: Finalment es va poder celebrar. Doncs res, seguirem comentant tots aquests temes de l'actualitat de badalonina. Avui us agraïm un dia més al Jorge Valenzuela, el Venanci Saborit, la Carme Martínez i en Jaume Aymar. Gràcies per ser amb nosaltres aquí a la tertúlia del Badalona Matí. Ens anirem veient i nosaltres a aquesta hora, ja quan arribem gairebé a les 10 del matí, ens acomiadem dels telespectadors de Televisió de Badalona i, com sempre, al 94.4 de Ràdio Ciutat. Continuem en directe fins a les 12 del migdia. Que vagi molt bé.

0: 94.4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada, pujar per la porta de davant, respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
4: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
5: Torna Filmets.
6: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
5: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
7: Filmets Badalona Film Festival.
6: Totes les emocions.
8: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
7: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
9: Les obres del viaducte del canal del Gorg que reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han provocat que s'endarrereixi el calendari establert a principis de 2025. Una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. És per això que el consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant d'aquests recàlculs del projecte. Escoltem l'alcalde, Xavier García Albiol.
10: Okay. Queda d'obra, doncs van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
9: Passen 2 minuts i mig de les 10 del matí d'aquest dimecres 14 d'octubre. Repassem altres titulars del dia.
7: Badalona Matí.
9: Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del mercat Torner. Tuti García.
11: Acusen el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres aturades des del juliol estan provocant una caiguda de les vendes dels paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici.
9: Àlex Montornès ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
12: Reprèn el projecte del Montornès, però que el reprèn malament i amb xapusses. I resulta que el projecte que han fet no han fet unes cates a les parets per saber com estan els materials d'un edifici de 100 anys. I ara es troben que des del juliol les obres no poden seguir. I els paradistes es troben amb el mercat en obres, amb les parets, amb totes les entrades tancades, només es pot accedir per una banda del mercat, amb més goteres de les que tenien abans, amb unes ventes que cauen.
9: La campanya per a les eleccions del 29N començarà el 13 de novembre, 10 dies després de conèixer les candidatures definitives, que es publicaran el 3 de novembre i acabarà el 27.
11: Així ho preveu la llei orgànica del règim electoral general, que estableix un calendari de terminis molt concret a partir de la convocatòria d'eleccions anticipades. Des de la publicació al BOE, el decret de dissolució del Congrés i el Senat, i fins a l'inici oficial de la campanya, els partits es troben en període de precampanya.
9: Poden difondre les seves propostes i activitat política, però no sol·licitar directament el vot. Tampoc no es poden inaugurar obres públiques, igual que durant la campanya. La plataforma Sant Roc Som Badalona celebra l'aplicació del nou decret d'habitatge, un mecanisme que qualifiquen de necessari per frenar els desnonaments previstos a la ciutat.
11: La norma inclou la suspensió de llançaments a persones en situació vulnerable sense alternativa habitacional fins al 31 de desembre de 2030. Des de la plataforma Sant Roc Som Badalona expliquen que tenen 35 desnonaments pendents registrats.
9: Tot i el debat que està generant la llei sobre la seva eficiència, des de l'entitat valoren positivament la seva posada en marxa, ho explica el Carles Sagués, que és el portaveu de la plataforma.
13: Quan es diu que és insuficient aquest decret, estem d'acord, no? Però avui mateix l'exemple que ara hem viscut és una persona que sense aquest decret, possiblement ell, la família amb 4 nens menors, estarien ara donant voltes per aquesta plaça sense saber on anar a dormir i segueixen a casa. Això és un pas molt, molt important.
9: Els que també es veuen afectats per la crisi de l'habitatge són els infants i adolescents que viuen un procés de desnonament a les seves famílies.
11: I les conseqüències d'aquesta situació, la majoria de vegades, es veuen reflectides en l'àmbit educatiu. Des del Baldomer Solà del barri de Sant Roc expliquen que cada família ho gestiona de manera diferent. Mentre algunes decideixen explicar la situació als seus fills, tal qual està passant, altres opten per explicar-ho parcialment o no explicar-ho.
9: El problema, igualment, en tots els casos, genera malestar i preocupació a l'alumne, que percep l'angoixa dels seus familiars. Josep Vilaró, director del centre, explica els efectes que té a l'aula.
0: La vivenda, que és un bé i un dret digne bàsic, no el tenen garantit. Llavors, clar, quan ja no tenim una base garantida, el seu malestar es continua i afecta, doncs, el funcionament de l'aula i l'aprenentatge d'aquella aula. Perquè si l'alumnat ja no està bé i té una conducta disruptiva o una conducta que sigui apàtica, doncs afecta amb ell directe el seu aprenentatge, i també pot ser que afecti, doncs, el dels companys de l'aula si la conducta és més social a nivell disruptiu.
9: El gran repte d'aliments, el gran recapte d'aliments tornarà els dies 13 i 14 de novembre amb l'objectiu d'arribar a les 5 tones de productes recollits a Badalona.
11: La campanya a la ciutat preveu enguany començar amb uns 40 supermercats i establiments de recollida, una xifra que es podrà ampliar a mesura que s'incorporin més voluntaris. Aquesta edició se centra en les noves pobreses, que afecten persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes per l'encariment del cost de la vida i de l'habitatge.
9: Alfons Novio, un dels responsables de la iniciativa a la ciutat, explica que cada vegada hi ha nous perfils que necessiten ajuda.
14: També ens trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes, i que és aquesta població mitja-alta, però que ara, doncs, ja no arriben, diguéssim, a on volien, i els hi cal, diguéssim, un cop d'ajuda.
9: Entre 8 i 10 milions de dones a Espanya es troben en l'etapa de la menopausa.
11: Una etapa que pot anar acompanyada d'un ampli ventall de símptomes i per la qual hi ha 6 medicaments específics disponibles. Ara, una crisi de subministrament dificulta l'accés a aquests tractaments i deixa moltes dones sense alternatives per pal·liar-ne els efectes.
9: És el cas de la Rebeca Marín, de 49 anys, fa 4 que conviu amb símptomes de la perimenopausa, però no en va rebre el diagnòstic fins al mes d'abril.
15: La gent es pensa que només són els sofocos, i no, són molts més. N'hi ha quasi 200 símptomes que estan relacionats amb la menopàusia. Serveixen per que no tinguem aquests símptomes, però a més serveix per protegir tant per evitar el risc cardiovascular i l'osteoporosi.
9: En plana cultural, la jornada del concert Mare Mundi, un nou horitzó per a l'Alzheimer i l'envelliment, previst per aquest dimarts a l'Auditori de Barcelona.
11: La cita, impulsada per la Fundació Lluita contra les Infeccions, finalment tindrà lloc l'11 de febrer de 2027. Les entrades ja adquirides seran vàlides per la nova data. Cada any, aquesta institució organitza l'acte per recaptar fons destinats a la recerca científica.
9: És una cita que combina música i solidaritat per continuar avançant en la investigació de malalties que afecten milions de persones. I el Teatre Margarida Xirgo projectarà aquest vespre a les 8 la pel·lícula Balandrau, ben salvatge.
16: Apareu! Pugem al Balandrau.
17: Potser després també ens veiem.
16: I perd, es menja les nits quan els nens plorin durant un mes.
11: Ho faran al marc del cicle Gaudí. El llargmetratge, dirigit per Fernando Trullols, reconstrueix de manera dramàtica la tragèdia viscuda al Pirineu el desembre de l'any 2000, quan un fort torb va sorprendre un grup d'excursionistes mentre pujaven al cim.
9: I en esports, la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Moravanc Andorra, en un partit on els verdinegres estan obligats a no fallar per no complicar-se la Copa del Rei.
11: Doncs sí, és un partit d'urgències perquè els verdinegres no han guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça, la reedició de la final de la Supercopa ACB.
9: La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un rival de la zona baixa com subratlla l'Ude Håkansson.
18: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la ACB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que ha hecho un inicio muy, muy bueno, y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
9: I el Badalona juvenil afronta la temporada del retorn a la divisió d'honor amb el principal objectiu de mantenir la categoria.
11: Després de 5 jornades disputades, el conjunt escapulat es troba a la zona mitja de la classificació amb 6 punts, amb un balanç d'una victòria, 3 empats i una derrota, la que va patir el passat dissabte contra l'Espanyol.
9: El tècnic José Ríos fa un balanç de l'inici de curs i es mostra satisfet de la trajectòria fins ara del seu equip.
17: Les sensacions són positives. Crec que dins l'equip ens creiem que podem competir contra qualsevol i que a cada partit anirem a sumar els 3 punts.
19: Badalona Matí, 94.4.
9: Deu i deu minuts, repassem el que és notícia a aquesta hora fora de Badalona. Nova tractorada a la capital catalana dels pagesos que reclamen solucions per resoldre la crisi del sector agrari. Una vintena de columnes des de diferents punts del territori han començat una marxa que arribarà a les 12 del migdia a la delegació del govern.
11: I si no hi ha acord d'última hora, Ada Colau i Gabriel Rufián es veuran a les urnes per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. L'exalcaldessa de Barcelona serà la candidata del Front Ampli per Barcelona i Rufián ho serà per als republicans.
9: Durant la seva visita a Ceuta, el rei insisteix que la ciutat autònoma és Espanya i afirma que la integritat territorial és indiscutible i irrenunciable. Felip VI ha reconegut que Espanya i la Unió Europea tenen la voluntat i responsabilitat de mantenir un bon veïnatge amb el Marroc, una relació que ha dit s'ha de basar en la confiança i el respecte mutu.
11: I el Vaticà anuncia que l'operació al Papa ha estat per extreure-li un adenocarcinoma pulmonar del pulmó dret. Se li ha extirpat el lòbul inferior del pulmó perquè la intervenció fos radical, han explicat. L'intervenció ha acabat amb èxit dins dels terminis i, segons el previst, segons han explicat des de l'Hospital Gemelli de Roma.
9: Obrim plana de serveis a Servei Meteorològic de Catalunya. Lluïsmi Pérez, bon dia.
20: Bon dia. Tenim per endavant un dimecres de temps molt tranquil a les comarques metropolitanes. Simplement hem de destacar que a hores d'ara hi ha alguns núvols més baixos o fins i tot hi ha algunes boirines o boires. Són locals, s'ha de dir, però estan arrapades en alguns indrets de la Vall del Llobregat i sobretot de la Vall del Besòs. Són boires que s'acabaran dissipant de seguida, per tant, no són preludi de canvis de temps que valgui i, a més, no impediran que la temperatura pugui anar pujant amb facilitat. A hores d'ara fa una miqueta més de fresca que ahir. Estem parlant de moltes temperatures que ja han baixat dels 20 graus, per exemple, a Arran de Mar, i cap als 14-16 graus a hores d'ara al Penedès o al Vallès. Però, en canvi, la tarda acabarà sent càlida, fins i tot més que la d'ahir. Per tant, per ser un 14 d'octubre, déu-n'hi-do el mèrit que tindrà la temperatura màxima, perquè passarà en molts casos dels 25 graus aquesta tarda, amb alguns núvols que simplement aniran esquitxant el cel, sobretot, bàsicament, de les muntanyes del prelitoral, sense pluges. N'estem pendents a la xarxa.
9: Gràcies, Lluïsmi. I ara és el moment de conèixer, quan tenim 20 graus de temperatura a Badalona, quin és l'estat a la xarxa viària. Fina ara, que Servei Català del Trànsit. Bon dia.
21: Hola, molt bon dia. Doncs pendents de les afectacions viàries que puguin tenir les mobilitzacions de la pagesia, en aquests moments destaquem que hi ha circulació amb normalitat a la C31 a Badalona. Tanmateix sí que queden alguns trams de circulació molt intensa a la patrona de Santa Coloma de Gramenet i també a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, la maturada entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta, retencions intermitents en sentit Llobregat i també en sentit Llobregat a la ronda de l'aturades des del nus de la Trinitat fins a arribar a Horta, també en sentit de tràfic. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
19: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
9: Dos minuts i arribarem a un quart d'11 del matí. A Badalona, la problemàtica dels desnonaments afecta de manera directa a la població infantil i amb el dret a l'escolarització. Les entitats veïnals i plataformes en defensa de l'habitatge, com ara la plataforma Sant Roc Som Badalona, adverteixen de manera reiterada que darrere de la pèrdua d'un habitatge hi ha conseqüències greus directament relacionades amb l'alimentació, la salut i la desestabilització o pèrdua de l'escolarització dels menors. El nostre company, Mateo Cachipuendo, s'ha apropat a un dels centres educatius de Badalona que a inicis d'aquest curs escolar ja advertia de l'elevat ràtio d'absentisme a les aules com una de les conseqüències de l'impacte dels desnonaments en els infants escolaritzats. Bon dia, Mateo, on et trobes?
1: Bon dia, Àlex. Ens trobem a l'Institut Escola Baldomer Solà de Sant Roc i ens acompanya el director del centre, en Josep Vilaró. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I la integradora social, Elisenda Salvador, i el cap d'estudis de secundària, el Víctor Dieste. Bon dia.
22: Hola, bon dia.
23: Bon dia.
1: Aquestes últimes setmanes l'habitatge està sent l'eix principal en l'actualitat, però també les diverses conseqüències que en té. Una és cap a l'alumnat. Josep, com afecta a un nen o adolescent viure un procés de desnonament encara que finalment la família aconsegueixi evitar-ho?
0: Bé, doncs el que hi ha sobretot és molt malestar, perquè l'alumnat, no sempre les famílies expliquen el per què hi ha neguit a la família, no sempre els alumnes estan informats del tot, perquè també cada família decideix com gestionar aquesta problemàtica tan complicada, i llavors els alumnes, els més petits, perceben que hi ha angoixa a casa i ells també porten aquesta angoixa al centre, i els més grans, doncs, bueno, si saben la notícia, doncs, si venen al centre, en cas que vinguin, doncs estan molt preocupats i estan alterats, diguéssim, una mica més alterats del que sol ser habitual.
1: Aquestes entenc que serien una de les senyals per les quals un docent o alguna persona responsable d'aquí del centre pot detectar que un alumne està vivint una situació d'aquest tipus, no?
22: Sí, bueno, moltes vegades també establim la confiança amb els alumnes i llavors ja són ells mateixos també els que t'ho venen a explicar. O inclús ara, des de fa un any i poc, hem establert com una relació força
0: fluida
22: amb el sindicat de l'habitatge, i llavors, bueno, s'ha anat fent bastanta difusió amb les famílies i ara moltes vegades ja són elles qui donen com el pas a l'hora d'explicar-ho.
1: Aquesta incertesa doncs, també acaba afectant bé a l'assistència, bé als estudis també de l'alumne, la relació... Quines maneres també afecta, no?, aquesta situació d'incertesa que no pas només en aquests tres àmbits?
0: Afecta també en l'àmbit acadèmic, evidentment, perquè doncs, l'alumnat, i com vam comentar, no?, en anteriors entrevistes, al final l'alumnat necessita una base, com qualsevol persona, per viure, una mica d'una estabilitat, que en aquest cas la vivenda, que és un bé i un dret digne bàsic, no el tenen garantit. Llavors, clar, quan ja no tenim una base garantida, el seu malestar es continua i afecta doncs, el funcionament de l'aula i a l'aprenentatge d'aquella aula, perquè si l'alumnat ja no està bé i té una conducta disruptiva o una conducta que sigui apàtica, perquè pot ser de les dues maneres, pot ser una conducta més disruptiva o una més apàtica, perquè l'aprenentatge doncs, afecta amb ell directe al seu aprenentatge, i també pot ser que afecti doncs, el dels companys de l'aula si la conducta és més social a nivell disruptiu.
1: I abans, Elisenda, ens has dit que les famílies també solen avisar o dir al centre també la situació que estan vivint a casa. Com s'acompanya a aquestes famílies i a l'alumne des del centre? Quines són aquestes maneres per també evitar no, que pugui afectar-los en els seus estudis o fins i tot en aquesta relació amb amb la resta de companys?
22: Bueno, en el cas de les famílies se les acompanya, en cas que vulguin parlar del tema, se les acompanya, se'ls dona l'espai, a part se les acompanya i se les guia cap a les cap a les entitats que puguin ajudar, i després de cara a l'alumnat, doncs, bueno, sempre si ells també estan disposats, també se'ls ofereix un espai d'escolta activa, de carinyo i d'una mica d'empatia.
1: Entenc que potser també, segons les edats, és una mica complicat que l'alumne sigui qui principalment doncs, s'obri i que pugui compartir, no amb els companys, perquè potser és una miqueta més complicat per a aquesta mateixa edat, però sí amb algú amb aquesta figura d'autoritat una miqueta, potser aquí també els docents separen, no?, aquesta figura d'autoritat i intenten també obrir aquest camí perquè l'alumne pugui compartir la situació en la que es troba?
0: Sí, nosaltres, de fet, ja en parlem més endavant, si cal. Com a centre molt diferent i molt complex, fa 2 anys que hem engegat un projecte que hem fet una renovació, i perquè et faci la idea, el nostre projecte té 4 grans franges, i la franja més important, que és la de la base de la piràmide, perquè és una piràmide, el projecte, es diu vincles. Per tant, al centre tenim molt clar que hem de treballar molt el vincle amb l'alumnat, perquè hi ha moltes necessitats a cobrir que no són acadèmiques, per desgràcia, i doncs aquí tots els professionals que estan al centre tenen molt clar que una prioritat del nostre centre és treballar el vincle. I doncs treballant aquest vincle amb qualsevol professional del centre, no només professors, perquè tenim mestres, tenim professors de secundària, tenim mestres de primària, tenim integradors socials, tenim diferents entitats que col·laboren al centre, i tots els que col·laboren al centre, sigui qui sigui, tenen clar el projecte i treballen molt amb el vincle. I doncs a través del vincle el que fem és fomentar que hi hagi aquesta confiança i aquesta obertura, i doncs els alumnes de l'edat que sigui, més petits costa més, però més grans sempre tenen alguna figura en què poden confiar i saben que hi ha uns espais en què poden demanar ser atesos, com ha dit la Eli molt bé, que espais d'escolta activa tant amb l'integrador com amb un membre de l'equip directiu, amb el seu orientador secundària, amb la seva mestra d'atenció a la diversitat a primària o amb el seu tutor o tutora. Per tant, és un centre que això ho tenim molt clar que és necessari i ja formen part del propi projecte.
1: I ja que tinc aquí, Eli, doncs també parla'm una miqueta d'aquest paper d'integradora social dins del centre, perquè a banda de tot el que ens ha comentat ara en Josep, entenc que també les tasques són més àmplies.
22: Sí, controlem des de l'absentisme escolar, que és aquí el temazo, jo crec, perquè hi ha un absentisme molt, molt, molt, molt elevat per un tema de desconfiança una mica en l'educació. És un tema ja més cultural. Després també, bueno, estem en tot el tema conductual, acompanyant també les mesures que pugui rebre cada alumne i les que necessiti, les que s'adaptin millor a cada un. Després, bueno, també estem fent tot el tema d'acompanyament emocional.
2: Gestió dels casos socials.
22: Gestió de casos socials.
0: Treball en petit grup, amb els alumnes, agafant petits grups d'alumnes que ja està pactat prèviament amb aquests integradors. Es fan uns tallers d'habilitats socials. I els integradors, la veritat, que tenen...
22: Ara s'està posant en marxa, sí.
0: Aquí al centre tenen molta feina i ens ajuden molt, la veritat. Tenim un equip de 3 integradors que no sol ser habitual, però és per la complexitat que té el propi centre.
1: Al final, el paper de la integradora social ve a ser com aquest intermediari, també una miqueta entre el que seria el centre i el que seria les famílies perquè es puguin entendre o empatitzar més amb la situació que està vivint l'alumne i la seva família, no?
22: Sí, exacte. O sigui, és com davant de... Bueno, de fet, molts cops quan es fan les reunions amb tutories o així, nosaltres anem i facilitem una mica també aquest nexe, no? Potser amb famílies que és la primera vegada que et reuneixes o amb famílies que tu ja tens el vincle, vull dir, és com... Bueno, és que... Això és fer una mica el nexe, sí.
1: Quina és la... No sé si em pots explicar alguna situació per exemplificar encara més, alguna situació que puguis compartir i que t'hagis trobat d'aquest paper d'intermediari.
22: Bueno, sí, potser alguna vegada que alguna família ve molt alterada per alguna situació en la que no està conforme i llavors jo he acudit a aquesta reunió i com que jo ja tinc aquest vincle amb la família, doncs ha sigut molt més fàcil reconduir la reunió, per exemple.
1: Perquè recordem que el teu paper no és només aquesta part emocional, sinó també pot ser també la part administrativa, per saber entendre quins són els tràmits que s'han de seguir o també de vegades entendre aquests tràmits pel llenguatge que comporten.
22: Sí,
0: entendre, vol dir que estàs assessorant en diferents tràmits, com per exemple demanar una beca, sí, la matrícula, i els integradors ens ajuden molt. I llavors tenim uns pics de feina molt grans, sobretot al maig quan hi ha beques de menjador pel curs següent, o quan hi ha al maig també la preinscripció pel curs següent, però nosaltres aquí moltes famílies, que això normalment la família ho ha de fer de forma autònoma, doncs aquí, per desgràcia, no totes les famílies ho poden fer de forma autònoma i sempre tenen l'oportunitat, amb l'ajuda dels integradors, o per exemple el val escolar. La gestió del val escolar, les famílies fora d'aquest centre, normalment ho ha de fer la pròpia família, tot és digital i online. Aquí llavors han de venir els integradors, els ajuden a fer el petit gest que han de fer de descarregar-se un codi al mòbil, d'agafar un enllaç, però amb l'ajuda de l'integrador. Llavors l'integrador, diguéssim que està, com ho has dit molt bé, acompanyant a famílies que necessiten i fan aquest nexe, no?, entre la meva família i l'escola, i també ajuden una mica a vincular més a l'escola, perquè una mica el que nosaltres creiem com a centre, com he dit abans, com més treballem al vincle, més aconseguim que puguin venir més a l'escola, tot i que no tenim l'assistència que voldríem. Sí que hi ha molts casos també d'èxit d'assistència al centre degut a aquest vincle, perquè si no hi ha aquest vincle és molt difícil d'aconseguir una millora en el tema de l'assistència, que és una cosa que ens preocupa bastant.
22: Clar, sí. Bueno, amb el tema sobre les beques, vull dir, també tenim moltes famílies que són analfabetes, llavors, bueno, pues, també costa molt més, llavors sí, és que els hem de fer nosaltres. Vull dir, sempre al costat d'ells però i d'elles, però sí.
1: També hi ha una altra situació que preocupa els centres i és l'absentisme escolar. Quines realitats hi ha darrere d'aquest absentisme escolar, Víctor?
3: Nosaltres com a centre, ja ho hem comentat abans, és un dels nostres pilars de treball, treballar per reduir l'absentisme i per millorar l'assistència, i al darrere de l'absentisme doncs, hi ha sobretot una situació social, de la importància que es dona a l'escola per part d'algunes famílies, també de que quan hi ha un absentisme al darrere de nosaltres ens costa molt poder trobar mitjans per que aquest absentisme es recondueixi. Hi ha una altra part molt important, que és la desconnexió. És a dir, tenim molt alumnat que ja ha fet absentisme i en el moment en què va fent absentisme cada vegada està més desconnectat d'allò que passa a l'aula. Si hi ha un alumne que a classe s'estan fent equacions a l'ESO, sobretot a l'ESO això ens passa, i l'alumne encara està aprenent coses molt més bàsiques que estarien a primària, doncs a aquest alumne li costa molt connectar amb l'aula i a vegades és molt difícil com atendre tota aquesta diversitat sense tenir una miqueta més de recursos.
1: Bueno, ja portem pràcticament un mes de curs escolar. Us pregunto per com ha estat l'assistència, o sigui, la comparativa en l'assistència en aquest inici de curs, aquest mes que acaba de passar.
3: Bueno, nosaltres estem contents perquè sempre, cada curs, veiem com alguns petits casos d'èxit que diem, doncs mira, aquesta família ara ve més, però és veritat que al llarg del curs va augmentant l'absentisme. A primera setmana venen tots els alumnes i després cada vegada doncs, ens trobem amb una mica més absentisme. Això també ens passa, per exemple, al llarg de la setmana. Dilluns venen molts alumnes, a mesura que avança la setmana, menys. O per matins i tardes, a les tardes venen menys alumnes. Però és veritat que sempre hi ha com petits casos que dius, mira, doncs ara hem aconseguit doncs, vincular una mica més amb aquesta família o amb aquesta altra.
0: Sí, sí, és això. I com ha dit el Víctor, al principi de curs, per sort, venen tots els alumnes, que això està molt bé, i ara anem perdent. Ara no tenim encara números aquest mes perquè estem fent l'anàlisi, però segurament doncs, de la primera setmana de setembre ara ja hi ha un absentisme que ha anat augmentant. La idea és lluitar perquè això no passi, però estem en ello.
1: Clar, aquí la responsabilitat de l'absentisme... no sé si és ben bé compartida per part de l'alumne, també per part de les famílies, no sé si radica només en una d'aquestes parts, però m'agradaria saber, en els cursos anteriors, normalment, d'on ve aquesta responsabilitat de l'absentisme?
3: Nosaltres pensem que va canviant una miqueta la possibilitat que té l'alumne d'assistir o no al centre. Quan són més petits, a infantil, potser l'alumne doncs, no té cap tipus de decisió en si ve o no ve, i a mesura que es van fent grans, doncs, a vegades a l'ESO decideix l'alumne si vol venir o no vol venir al centre. Nosaltres hem de fer feina tant amb la família com amb l'alumne per anar-lo vinculant i que tingui ganes, no, de venir al centre, que ja el nostre projecte està pensat precisament perquè anar vinculant aquests alumnes i perquè tinguin una oferta atractiva.
1: O sigui, és clau també la forma en la que s'organitza també el curs, però també papers com, per exemple, el d'una integradora social que crea aquest vincle o fins i tot aquest projecte del que en parlàvem abans, de vincles, perquè aquest absentisme doncs, baixi, no?
0: Sí, és això. Com t'he comentat, fa un parell d'anys que... Bueno, nosaltres, l'equip de l'Institut d'Escola és el 8è curs que fem l'Institut d'Escola. Vale? Vam entrar un equip de fora del centre el 18-19... el curs 19-20, i aquest és el 8è curs que estem. I jo, com a director, és el segon curs que estic, i llavors l'equip que estem ara, directiu, vam reformular el projecte, perquè jo havia estat fins ara també l'equip anterior, i intentant, bueno, doncs, ja des del coneixement molt profund del context i del centre, i doncs hem reformulat el projecte pensant en quatre grans franges d'una piràmide, perquè l'objectiu és, ja tenim diferents objectius, millorar els resultats acadèmics i millorar l'absentisme, entre d'altres la convivència. Llavors una mica aquesta piràmide, aquests quatre franges de la piràmide estan pensats per treballar això, val? Llavors, com t'he dit, la primera franja és la de vincles, que aquí tenim molt clar tots els professionals que sense vincle no podem accedir a les següents franges, perquè si no hi ha vincle, segons sobretot l'etapa més grans, costa molt fer classe, vale? Perquè la convivència no és fàcil. Després tenim la franja de motors, que és la franja del treball d'instrumentals, de la llengua catalana, castellana, l'anglès i les matemàtiques, que en aquesta franja doncs, intentem fer-ho molt personalitzat, perquè tenim una diversitat molt gran a les aules. I doncs, si personalitzem una miqueta l'aprenentatge dels instrumentals, fem que tothom tingui un lloc a l'aula, perquè si no, costa molt que l'aula, com ho ha dit el Víctor, si entra en una aula a fer coses de segon grau i no sap sumar, és complicat que estigui motivat i que pugui fer bé. Per tant, a la segona franja de motors personalitzem molt l'aprenentatge, dintre les possibilitats que tenim, amb els recursos que tenim. La tercera franja és la de camins, que nosaltres en diem camins, que és una mica el treball globalitzat que fan a cada etapa, que és una franja en què l'alumne tria una mica el camí que vol fer. I doncs des d'infantil fins a secundària hi ha diferents propostes pensades segons l'etapa evolutiva, però és una mica la franja en què l'alumne tria. I doncs pot triar una mica segons les seves potencialitats, segons el que li ve de gust, segons el que li agrada, perquè així l'alumne entenem que està motivat per venir a aquelles franges i desenvolupar el seu potencial. I l'última franja que fem és la de situacions d'aprenentatge o projectes, que en diem mons, que és una mica les franges en què treballen projectes, i ens interessa molt que el Baldomer surti a fora del centre o que el món entri al Baldomer. I doncs un exemple molt clar de Mons és la, el projecte que estem fent amb el Festival Do, que aquest any farem la cinquena edició si tot va bé, i és un festival internacional de cinema, de curtmetratges, que organitzen els alumnes de 3er i 4er de secundària. Per tant, una mica aquesta última franja és també per donar una publicitat positiva al centre, perquè fem projectes molt xulos, i obrir-nos una mica a l'entorn i al barri per impactar des de l'entorn fins a tot el que puguem.
1: Clar, són unes maneres de traure a l'alumne que vingui sempre al centre, perquè al final, si teniu aquests projectes que són molt atractius, no fallaran.
3: Aquesta és la idea. Nosaltres volem que no fallin. Pensem que sí que ajuda a que fallin menys, però és veritat que d'una banda el projecte està en creixement, per tant encara no hem pogut desenvolupar totes les franges tal com ens agradaria, i de l'altra els recursos que tenim són limitats, és a dir, tot arriba fins a cert punt. Nosaltres posem uns projectes que estiguin molt bé, però al final la gran diversitat que tenim dins l'aula ens impedeix doncs, que tothom estigui treballant una cosa a la vegada. O per exemple, si hi ha un alumne que fa un absentisme intermitent, imagina't que hi ha un projecte que dura 3 setmanes i d'aquestes 3 setmanes hi ha un alumne que un dia ve, el dia següent no ve. Doncs això és una de les coses que potser també ens dificulta una miqueta aquest procés. És a dir, volem que vinguin, els connectem, però pel que sigui hi ha un dia que no poden venir. Doncs això ens afecta. Llavors nosaltres ja estem buscant com les formes de poder anar salvant aquests obstacles i a poc a poc ho anem desenvolupant.
1: Aquests recursos que serien necessaris, no?, per acabar de complementar o fins i tot per donar-li una empenta encara més, amb més força, no sé si han de venir per part de les administracions que són qui potser haurien d'ajudar-vos en aquest sentit.
0: Sí, sí, tant. Nosaltres creiem que, com vaig comentar en anteriors entrevistes, que és molt important el treball en xarxa. Vale? Valdomé té, nosaltres al nostre centre fem tot el que podem amb els professionals que som, però sí que és veritat que l'ajuda de les administracions, tant local com la Generalitat, doncs, és molt important i molt necessària. L'ajuda local doncs, ens pot ajudar a tenir un edifici més agradable, un edifici més actualitzat, ens pot ajudar a, doncs, amb un suport, per exemple, de la Guàrdia Urbana, com quan abans, que pugui fer una ronda pels carrers i una mica motivar o incentivar l'assistència a l'escola, doncs que també, per exemple, l'Ajuntament ens podria ajudar a tenir algun educador o algun treballador social que pogués fer una mica també un projecte com el despertador del matí,
3: o
0: que ens ajudaria.
3: També millorar la ràtio a serveis socials també ens ajudaria molt per poder treballar realment alguns casos socials que, bueno, doncs ens falta una mica de suport.
0: Les companyes tenen una ràtio força alta. Exacte. També. I llavors també la Generalitat doncs, també, doncs, ens aniria molt bé doncs, també, doncs, tenir alguna mica més de docents o professionals o diferents professionals, no cal que siguin docents, talleristes, educadors socials també que no tenim, tenim integradors però no tenim educadors. Doncs totes les administracions sí que estaria bé que poguessin fer-nos aquesta aportació i segurament doncs, així podríem lluitar doncs, amb més força, no?, contra aquest absentisme. Bueno, tenim una figura també que hi ha la figura del promotor escolar que és una promotora que ve per incentivar, no?, l'assistència de l'alumnat i de l'èxit de l'alumnat d'ètnia gitana, que també ens va molt bé la promotora, però per exemple la promotora ve un dia i mig o un dia a la setmana més el segon dia cada 15 dies. I llavors, per exemple, una promotora estaria molt bé que estigués més dies al centre, per exemple. No? És una mica, tots aquests recursos són els que ajuden a que, mica en mica, puguem fer més força.
1: Doncs moltes gràcies pel vostre temps, Josep, Elisenda i Víctor.
3: Gràcies.
0: Gràcies a tu.
22: Gràcies.
1: I ja heu escoltat, Àlex, doncs es necessiten més recursos. El centre fa el que pot amb el que té per atraure els seus alumnes i intentar rebaixar doncs, aquest ràtio d'absentisme. I aquestes han estat les paraules de persones que estan aquí dia a dia a l'Institut i Escola Baldomé Solà.
9: Moltes gràcies, Mateu, per aquesta connexió. Passen ara mateix 3 minuts de 2:15 del matí. I ara és el moment d'encetar una nova secció, la nostra secció del Mirador, perquè la nostra companya, la Tuti García, ha pogut conversar amb el guionista i periodista badaloní Bernat Barrachina.
4: El Mirador del Badalona Matí. Una visió en primera persona de la nostra ciutat.
11: Darrere d'una entrevista, d'una secció de ràdio i televisió, hi ha un equip de persones treballant, entre elles un o una guionista, una persona amb una ment absolutament creativa que li treu punta a tot. Avui ens acompanya un guionista badaloní que treballa a Madrid, però que coneix molt bé els intríngulis, podríem dir, de la nostra ciutat. Avui parlem amb en Bernat Barrachina. Com estàs?
5: Bon dia, Tuti.
11: Bon dia.
5: Molt bé, estic molt bé, molt content de tornar a aquesta casa.
11: Escolta'm, Bernat o Berni?
5: Berni, jo crec que em defineix més.
11: Sí, per què?
5: Sí, perquè és com més familiar, és una cosa com més carinyosa, tothom em coneix com Berni. I després sí que passa que quan estàs a Madrid molta gent li sobta una mica el nom de Bernat. I quan tu dius soc Bernat, no ho saben escriure o et repregunten...

0: Ens has demanat per obrir aquesta entrevista Entre dos aguas de Paco de Lucía. Per què aquesta cançó?
1: Doncs mira, em porta molts bons records perquè aquí a Badalona tenia una associació juvenil i una companyia de teatre que es deien els Nous Goliards. Fèiem teatre, bueno, amb 18, 19, 20 anys era molt amateur, però vam ser una colla, diguem-ne, molt creativa i molt implicada en activitats de la ciutat i amb la Mostra de Teatre de Badalona, i després vam fer un certamen de monòlegs que fins i tot es va fer al Zorrilla, i durant diversos anys va ser la gala de cap d'any d'aquí de Televisió de Badalona. Jo tinc un molt bon record de tota aquesta etapa, que sempre abans de començar sonava Entre dos aguas de Paco de Lucía. Triàvem aquesta cançó per començar. Quan acabava aquesta cançó és que ja pujàvem al taló i començava la funció. Ens agradava molt per acompanyar l'entrada de la gent al pati de butaques i el que representa aquesta cançó també mig flamenca, sense lletra. Bueno, ens agradava molt i em porta sempre molts bons records d'aquella època del teatre aquí a Badalona, que no sé què ha passat, però han desaparegut moltes de les companyies, si no totes, gairebé queda el círcul i poc més, però érem un munt de companyies joves, algunes adolescents, altres de gent gran, altres de mitjana edat, que feien, per exemple, la Mostra de Teatre Amateur de Badalona i quedaven moltes companyies allà per fer coses i per intercanviar coneixements i experiències, i ara sembla que no hi són, i això em fa una mica de pena. No sé què ha passat.
0: Estàs connectat, doncs, a Badalona, no? Segueixes l'actualitat de casa, tot i treballar a Madrid, viure a Madrid?
1: Una mica per sobre, no amb el detall que... És que, clar, comparant l'època que estava aquí treballant, aleshores està superficat i no se t'escapa res. Però sí que és veritat que amb la distància de les línies generals jo crec que sí que me n'assabento, i òbviament tinc molts amics aquí amb qui parlo sovint, i bé, sí, m'agrada estar connectat amb Badalona d'alguna manera, clar.
0: Ets un home que coneixes bé Badalona, dèiem, les moltes Badalones, no?, que sempre es diu que conviuen. No sé com veus ara la ciutat, si ha canviat molt de l'època que tu treballaves aquí en política, que ara en parlarem.
1: Doncs et diria, mira, jo sóc d'aquella família, d'aquelles famílies que de petit, quan veníem, per exemple, al carrer del Mar o a la platja, dèiem anem a Badalona. Jo vivia a Llefià, la meva mare viu encara a Llefià, i quan vinc aquí a Badalona sóc de Llefià. I sí que crec que això ha canviat una mica, ja no és anem a Badalona, sinó que ja sí que hem aconseguit que tot estigui una mica més a prop, que entre el màgic això ha fet una mica moure la centralitat de la ciutat una miqueta més cap a l'oest, i aleshores em sembla que està tot una mica més a prop. Potser és una sensació de que quan vas creixent trobes que les coses no són tan petites o tan grans perquè tu ets més petit, sinó que està tot més a prop. Però sí, crec que ha canviat per moltes coses per bé. El centre de la ciutat és supermaco, tot aquell, el passeig marítim, les platges, crec que és una cosa que recomano molt sovint a la gent que no coneix Badalona, a que vingui, al Pont del Petroli. Sí que he trobat que ha canviat força la ciutat des de que soc petit, des de que estava aquí treballant, potser no tant. Per algunes coses millor, per d'altres no tan bé, perquè és veritat que...
0: Quines creus que han quedat encallades, enquistades?
1: Mira, és com molt tòpic, però per exemple les escombraries.
0: La neteja, eh?
1: La neteja.
0: Que no hi ha manera, eh?
1: No hi ha manera.
0: Encara que hi hagi un macrocontracte de la neteja...
1: Esperem que això canviï amb aquest macrocontracte que era molt necessari, però... Jo cada vegada que vinc, ostres, trobo que sí que em sobta una mica els carrers al voltant d'on viu la meva mare que estiguin una mica deixats. Això sí que tinc aquesta sensació. I això em fa pena, perquè és, podria ser un barri molt més maco del que és, però sempre té aquesta cosa de, que bruteja una mica.
0: Tu havies treballat portant la comunicació del que va ser alcalde de Badalona, l'Àlex Pastor, aquí, la política, no sé, el món dels polítics, què et va portar? Què et vas endur d'aquells anys?
1: Molt estrès, Tuti. Molt estrès.
0: Molt estar per tot, no?
1: Sí. Mira, una de les coses, tirant-lo per la part més anecdòtica, si vols, eh? Després parlem del que vulguis, però sí que tenia una mena d'enganxada d'addicció amb el mòbil,
0: sí,
1: que jo en aquell moment sí que em vaig adonar que tenia una mena de problema, perquè estàvem constantment pendents de les xarxes socials, de les trucades, dels whatsapps. Jo me'n recordo, quan estava aquí, feia servir la moto, perquè era molt més fàcil desplaçar-se d'un lloc a un altre. Me'n recordo d'un desplaçament que vaig fer des de el Viver, amb moto, fins a Llefià, al Mercat de la Salut, que són 10 minuts. En aquells 10 minuts, quan vaig aparcar la moto, tenia una quantitat de trucades i de missatges que és que vaig entrar en pànic. De, si ara em poso a contestar, si ara em poso a tatatà, és tot un dia sencer pendent d'això, perquè, òbviament, Badalona és una ciutat complicada. I passaven moltes coses, imagino que continuen
0: passant.
1: Coses bones, coses dolentes, molta política, molts moviments de la,
0: social.
1: Sí, en aquell moment també estava l'Albiol i la Dolors Sabater d'oposició, per tant, intentaven cridar l'atenció, fer política molt, molt activa als mitjans de comunicació, i llavors havia d'estar contestant tota l'estona allò que demanaven. Era molt intens, i sí que va haver-hi un moment que vaig dir, jo de 7 a 9 marxaré al gimnàs, posaré el mòbil a la taquilla i em posaré a... Anava a la piscina, per exemple, i
0: per
1: posaré
0: salut mental, no?
1: Sí, i això sí que va ser cap al final, els últims mesos, que sí que vaig fer aquell esforç de dir, he de controlar les trucades, els whatsapps i la dependència amb les xarxes socials. I això em va venir molt bé per més endavant, després per la resta de la meva carrera professional i la meva vida, que és ser conscient de que el mòbil, durant una estoneta, s'ha d'estar aparcat.
0: Posar-te uns límits, no?
1: Posar-me uns límits, perquè sí que va ser molt estressant per això, perquè bé, era una època políticament complexa, 2018, doncs imagina't, passaven moltes coses, i Àlex Pastor puja al govern amb 4 regidors en un ajuntament de 27, llavors érem un equip molt petit, s'havia de fer moltes coses i havíem d'estar molt, i els nous hi havia el projecte, l'horitzó eren 9 mesos i eleccions, per tant tampoc donava temps de fer gaire cosa, sinó havíem de fer gairebé campanya per les properes eleccions, i això va ser molt estressant. Jo tinc un record d'aquella etapa que així a priori no repetiria, perquè em vaig estressar molt, però vaig aprendre molt. També és veritat que és un màster brutal, i vaig conèixer gent que és supercapaç i superinteressant. Té coses bones també, clar, òbviament.
0: Diries que has millorat en qualitat de vida?
1: Ara mateix sí. Ara mateix, sense dubte. Què passa? Ara mateix estic treballant en un programa de caps de setmana. Per tant, tinc un horari de dijous a diumenge i lliuro dilluns, dimarts i dimecres. Tinc 3 dies lliures, que això és molt, i això molta gent no ho pot dir, però bueno, sí que tens més temps per l'oci, per viatjar, això jo crec que és qualitat de vida. I tinc la sort, a més, que el programa on treballo hi ha molt bona gent, hi ha poc estrès, hi ha l'estrès just del directe, però no em porto la feina.

0: exclusiva la informació i aquesta cosa de la pressa, això una mica dictat també per les xarxes socials i la immediatesa i ser el primer i l'exclusiva i la primícia, això jo crec que és molt similar.
1: I l'entreteniment?
0: L'entreteniment és una altra història, perquè sí, a mi m'agrada més... Jo vinc del món de l'entreteniment, he fet concursos, humor, això, doncs, programes una mica com més allunyats de del nervi del dia a dia de la informació, que és una cosa que estressa una miqueta més. Sí que es viu amb una altra història. Em crida molt l'atenció, per exemple, aquí la ràdio en català, tant, perdoneu que parli de la competència, però bueno,
1: no.
0: RAC1 o Catalunya
1: sí.
0: Ràdio... o Polònia, tal, estan acostumats a fer molt humor, molt entreteniment amb imitacions i personatges i veus i imitadors i això, al matí, a la tarda, a tota hora, poses la ràdio en català i com que t'acompanya aquest guirigall de veus, que això a la resta d'Espanya no es veu, ni a la SER, ni a Onda Cero, ni hi ha programes com Polònia a la tele. El món dels personatges i les imitacions sí que és molt català, així, jo sí que trobo que hi ha aquesta diferència, per exemple.
1: Uh-huh. A Espanya es pot parlar de tot menys de la Casa Reial? Ah. Ara explicarem l'anècdota, no sé si dir-li anècdota o problemon.
0: Com... No...
1: Perquè va haver-hi un episodi, ho expliquem, que algun recordareu, l'any 2021, no? Va ser...
0: Crec que sí.
1: Quan et van acomiadar de Ràdio Televisió Espanyola, de l'hora L1, per la publicació d'un cairon, d'un rètol, sobre la filla del rei Felip VI, quan es comentava la notícia que Leonor marxava a estudiar a Gales, no? El rètol deia, per fer memòria, Leonor se va d'Espanya como su abuelo.
0: Sí.
1: I allò
0: Leonor
1: va ser...
0: se va d'Espanya coma...
1: Coma...
0: Como su abuelo.
1: Clar.
0: Sí.
1: I t'acomiaden.
0: Sí, instantàniament.
1: Va ser ipso facto, eh?
0: Sí,
1: allà no va passar... Va ser una trucada, no? Suposo.
0: Doncs mira, jo t'ho explico. Sí. És que és una de les, sí, diguem, anècdotes de la meva vida, òbviament, perquè jo estava de guionista, treballava fent la part final del programa, que és més la de l'entreteniment, notícies del cor i premsa groga i tot allò.
1: Sí, que permet més del to humorístic, no?
0: Ah, exactament. Uh-huh. No només m'ho permeten, sinó que m'instruïen en fer-ho així.
1: Perquè a tu van fitxar per això.
0: Bueno, a veure...
1: Ja venies, no?, del món de l'humor, podríem dir, d'altres
0: però
1: programes.
0: Però és que les coses són complicades, perquè a mi em fitxen en aquell programa perquè s'estrena a l'hora de l'1, que fins abans es deia les mañanas de Televisió Espanyola.
1: Sí.
0: I, per tant, pretenen fer un programa diferent. Uh-huh. Una de les coses que pretenen fer diferent és tenir convidats i fer-li acció de plató com a l'Hormiguero. Uh-huh. I llavors buscaven guionistes que haguessin fet aquest tipus de format. I a mi em fan l'entrevista i veuen que jo he estat de l'Hormiguero, Tonteria a les Justes, programes d'aquests que feien acció amb convidats tota l'estona, uh-huh. i diuen, vale, et fitxem per això. Però a la setmana abans que estan fent la preproducció, jo crec que se n'adonen que no faran amb convidats i no faran entrevistes de convidats, que allò és un altre tipus de programa i que han de fer informació i tertúlia política i prou. I aleshores em reubiquen, diguem-ne, a la part de cor. Uh-huh. La part del cor, que és la part final, bueno, té cor i altres tipus de continguts més livians, no? Bé, bueno, doncs aquell dia surt, jo me'n recordo que estic en un despatx, jo estava en una habitació, perquè a més era el Covid, a l'època del Covid, que ens tenien separats per diferents parts de la redacció, i a mi em tocava amb la presentadora, que era la directora d'aquell espai. Estàvem els dos junts, arriba un teletip de Leonor se va a hacer bachillerato a Gales, bla, bla, bla, bla, i comencem a parlar. Escolta, és que va ser l'última Borbón que se va, és que no va quedar ningú Borbón, perquè el abuelo està en Dubai, en Abu Dhabi, Cristina està no sé dónde, Sofía està no sé dónde, mira, otra más que se va. I jo li dic a la directora, d'acord, doncs poso el rótol, poso Leonor se va d'Espanya como tu abuelo, ¿te parece? I dice, sí, sí, claro, adelante. Tant és així que ella baixa a plató fent aquesta... comença la secció dient, bueno, vais a enteraros ahora de quién se ha ido. Bueno, que se va d'Espanya, otro Borbón más que se va d'Espanya. Enseguida os cuento quién. Per tant, diguem-la, la intenció estava pactada.
1: Clar.
0: Però això, jo vaig posar aquest rètol no com intenció de fer polèmica de res, sinó em semblava que estava bé i prou, i el poso i començo a fer una altra cosa. I en el moment en què s'emet i es veu per pantalla, doncs sí que hi ha algú que crida «Cambia de ese rótulo!» I el vaig canviar molt ràpid, i a la mitja hora de passar això ja em van ficar en un despatx i literalment alguna persona de Televisió Espanyola em va dir Zarzuela ha llamado, se ha puesto en contacto con la cúpula de televisiones.

0: española han pedido dos cabezas y tú eres una de ellas. La qüestió és que l'altra persona que suposadament havien d'acomiadar era una funcionària, per tant, la van recol·locar en un altre programa i ara encara té un càrrec directiu, per tant, ni despido ni nada. Em van acomiadar a mi.
1: Tu creus que per la Casa Reial va haver-hi censura perquè no era el moment, perquè hi havia totes aquestes baixes, no?, podríem dir, o que estaven fora, que no tant pel que deia el rètol?
0: Jo, sincerament, crec que la Casa Reial no es va assabentar de res, que és una xorrada i que no estaven amb allò. I que la polèmica es fa a través dels mitjans, de xarxes, de comentaris, es fa una polèmica gran, i m'imagino jo que la direcció o la presidència de Ràdio Televisió Espanyola veu allò i diu, hòstia, antes de meterme en un lío, pongo yo parches, yeah, no? Poso alguna tirita abans de la ferida i potser haurien tingut alguna conversa al típic secretari de la Casa Reial. Però és que és una cosa tan menor. Jo em fa molta... No sé, em sorprèn pensar...
1: Encara hi
0: pensar.
1: Penses?
0: No. A mi, jo, vull dir, jo tampoc va ser un trauma, tampoc un trauma, però va ser difícil els dies següents, perquè sí que és veritat que crec que es va utilitzar d'una manera super heavy per part de molta premsa groga, molts partits polítics, els interessats per fer polèmica, i jo me'n recordo el dia següent, aquell dia que passa encara no se sabia qui era, però el dia següent, el Matías Prats en Informativos de Antena 3 obre l'informatiu dient: i este és el guionista que puso el ròtulo amb la meva foto i l'adreça d'Instagram. A partir d'allà, amenaces de mort, però de les més heavies que et puguis imaginar, però també molta gent dient: ets un heroi, ets el millor que li ha passat a la república. Este mundo está loco, ¿esto qué es? Llavors sí que això va ser un dijous, me'n recordo, diumenge hi havia eleccions a Catalunya, de les que després se'n parlaria, sí. I per tant va durar 3 dies la polèmica, 3 dies que això, el mòbil apagat...
1: Ara t'ho anava a dir, en aquell moment vas apagar el mòbil, no?
0: I cap a la piscina, i tranquil·lament a llegir, i el dilluns ningú parlava d'això. És que això ho sabem, que les polèmiques d'internet, tant com venen, marxen.
1: Y las noticias, aquella frase, ¿no? La noticia de hoy sirve para envolver el bocadillo de mañana, ¿no?
0: Molt bona, no la sabia.
1: Sí, és bona.
0: Però
1: sí.
0: Tal qual, sí, sí.
1: És així.
0: És tal qual.
1: Aquí al Mirador fem un petit qüestionari, Berni.
0: Ai, quina por.
1: Què no és en Berni?
0: Què no és en Berni? En Berni no és envejós. Mm-hmm. Això et val?
1: Sí.
0: Envejós.
1: I què és en Bernat?
0: I en Bernat, què és en Bernat?
1: En Berni.
0: Oh, en Berni. Jo crec que sóc bon amic.
1: Què t'hagués agradat ser?
0: L'home del temps.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, m'agradava molt. Jo vaig començar a estudiar física a la universitat i m'agradava molt la meteorologia i ser l'home del temps i tal, però d'alguna manera ho he fet perquè quan treballava a la ràdio allà a Madrid amb el programa Melodia FM pels matins també feia la informació del temps, per tant, d'alguna manera m'he tret aquesta espineta.
1: Un somni realitzat.
0: Home, treballar a la tele al costat de gent com Núria Roca o Florentino Fernández o Pablo Motos, clar.
1: Un somni per realitzar encara?
0: Doncs és que no sóc molt somiador. A mi tot el que em vingui, sí, m'estarà bé. No sabria dir-te. Presentar un concurs.
1: Ah, sí?
0: Mira.
1: Quina mena de concurs?
0: Algun que sigui com... Bueno, concursos divertits. Allò de xerrar amb la gent o...
1: Això no ho dubtava,
0: Sí,
1: que fos divertit, ja no tenia dubte.
0: Que, allò molt seriós de quién quiere ser millonario, no, tal, això. Que són molt formals i llegeixes la pregunta...
1: De Jordi Hurtado,
0: i...
1: no.
0: De Jordi Hurtado potser no, però bueno, sí. Però sí, surt l'opció també. Però és una cosa així com de... Què tries, la caja sorpresa o la porta número 3, això?
1: T'hi veig, A què tens més por, a la vida o a la mort?
0: A la vida, perquè a l'amor no tinc por, jo tinc por al dolor, i el dolor sí que es pateix quan estàs viu.
1: El patiment, oi?
0: Sí.
1: Amb qui aniries a fer un cafè?
0: Amb la Ayuso.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Però la tens allà al costat, tu.
0: Per això.
1: Doncs demana-li, no?
0: Perquè tinc molts dubtes i molt...
1: Molts dubtes sobre què?
0: Sí, sobre el que fa, sobre el que diu. La trobo un personatge tan estrany i tan estrambòtic. Genera certa fascinació. I, per tant, penso que en una conversa normal, en un cafè, no sé si és igual o si és un personatge... Yeah. Tinc aquesta curiositat per saber com es comportaria la Ayuso a les distàncies curtes.
1: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
0: Doncs amb l'Abascal. Això què sé.
1: Un llibre.
0: Un llibre? Doncs a veure, si t'he de recomanar un llibre, a mi m'agrada molt llegir assajos i el meu assaig per referència és Sapiens, del Yuval Noah Harari, que és un historiador i parla molt de la història. Jo crec que dona una visió del que ens ha passat des dels orígens de la humanitat fins ara que a mi m'ha sorprès i em fa veure les coses diferents. Molt recomanable.
1: I una pel·lícula?
0: I una pel·lícula, doncs, et diria La La Land.
1: I un lema de vida?
0: Tinc una frase que és no habemos ni uno normal.
1: No habemos,
0: No habemos, perquè jo crec que es necessita... El verbo haber está muy bien, y, pero decir no hay ni uno normal es incompleto. Necessito sumar-me jo també. Per tant, m'invento la paraula no habemos ni uno normal, perquè estem tots del cap fatal.
1: Va, acabem amb la cançó que també has triat per acomiadar aquesta entrevista.
2: Però...

0: Aquest Danubi Blau de la Trinca.
1: Quines cançons més rares trio, oi?
0: No, estranyes, no.
1: Tuti.
0: Però són molt, molt diferents una de l'altra.
1: Molt diferents, sí, sí, i tant. Sí, sí. Vaig estar un cap d'any a Viena i saps que hi ha com una mena de santuari amb aquesta cançó, tothom sí. La balla... El dia de Cap d'Any a Viena
0: és... El concert, no?, que es fa clar. També, no sé si és per Reis o per Cap d'Any. No,
1: el dia d'Any Nou, el dia 1, sí. 1 de gener, i llavors tothom es reuneix a la plaça, el que tingui entrades que entra, òbviament, però són molt pocs, i el poble es reuneix a la plaça a veure com fan aquesta cançó, però també el dia abans, que és el dia de Cap d'Any, durant tot el dia hi ha activitats, i el moment de les campanades també sona, està sonant tot el rato, el Danubi Blau. I és veritat que jo, cada vegada que sonava, jo em portava la meva memòria a la Trinca, a aquesta cançó de la Trinca. Per tant, sí, me n'adono que la Trinca també ha influït molt amb la meva cultura musical. L'altre dia, fent un viatge amb la meva família en cotxe, vam posar els èxits de la Trinca i hi ha un munt que ens sabem de memòria perquè ens han apropat una mica la música clàssica. I després han fet programes de comèdia, d'humor, d'entreteniment. Les seves arrels arriben a tot arreu, des de la paròdia nacional, el Tariro Tariro, tot el que ha fet Operació Triunfo, Cròniques Marcianes, vull dir que estan al darrere de molta gran part de la televisió important d'aquest país. La Trinca, a més, són importants per mi.
0: Forma part, no?, dels teus records també familiars.
1: Això, i referents, clar que sí.
0: Berni Barrachina, moltíssimes gràcies.
1: Ai, molt bé.
0: Per haver-nos acompanyat i molts èxits amb tot el que facis.
1: Igualment.
0: Allà, a Madrid, o aquí, si és que tornes algun dia.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me. Èxits per tu també.
0: Gràcies, a reveure.

0: porqueria, cada porqueria ja tots coll.
1: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
2: Un minut i arribarem a les 11 del matí. Seguim aquí en directe al 94.4 de Radio Ciutat de Badalona, el Badalona Matí, i molt atents perquè regalem 5 entrades dobles per veure la penya jugar contra el Barça a l'Olímpic. És un partit que jugarà aquest diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda. Voleu anar-hi? És molt fàcil. Què heu de fer? Enviar un WhatsApp al telèfon del programa, al 689-81-63-73. Repeteixo, 689-81-63-73.
3: Fes-te escoltar el WhatsApp del Badalona Matí. 689-81-63-73.
2: Aquí ens heu de contactar, ens dieu el vostre nom, cognom, ens envieu una adreça de correu electrònic perquè afanyeu-vos, regalem 5 entrades dobles, no us perdeu aquest partit. Trucarem en directe als afortunats i afortunades per donar a conèixer els guanyadors. Moment d'actualitzar-nos al butlletí horari i de seguida tornem amb més Badalona Matí. Fins ara!
4: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
5: La Bada, en Caco i la Nyam.
4: Wow. Els personatges més divertits de Badalona.
5: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
6: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
7: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
8: Notícies Badalona.
9: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 21 graus a la ciutat i aquestes són algunes de les notícies més destacades de l'actualitat. La campanya per les eleccions del 29N començarà el 13 de novembre, 10 dies després de conèixer les candidatures definitives que es publicaran el 3 de novembre i acabarà el 27. Així ho preveu la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que estableix un calendari de terminis molt concret a partir de la convocatòria d'eleccions anticipades. Des de la publicació al BOE del decret de dissolució del Congrés i el Senat i fins a l'inici oficial de la campanya, els partits es troben en període de precampanya. Poden difondre les seves propostes i activitat política, però no sol·licita directament el vot. Tampoc no es poden inaugurar obres públiques igual que durant la campanya. I Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del Mercat Torner, acusant el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres aturades des del juliol estan provocant una caiguda de les vendes dels paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici. Esquerra retreu a Albiol haver paralitzat el projecte de remodelació del mercat quan va arribar al govern el 2023. Segons afirma el president del grup municipal, Àlex Montornès, l'anterior executiu ja havia arribat a un acord amb els paradistes. La previsió, explica, era que en una primera fase la MB reformés la façana de l'edifici i en una segona l'Ajuntament unifiqués les parades i instal·lés noves cambres frigorífiques. El 2025 el govern del PP va recuperar aquest projecte, però, segons els republicans, ho va fer a correcuita amb la vista posada a les eleccions municipals de l'any que ve. Àlex Montornès ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
10: Reprèn el projecte del Montornès, però és que el reprèn malament i amb xapusses. I resulta que el projecte que han fet, no han fet unes cates a les parets per saber com estan els materials d'un edifici de 100 anys. I ara es troben que des del juliol les obres no poden seguir. I els paradistes es troben amb el mercat en obres, amb les parets, amb totes les entrades tancades, només es pot accedir per una banda del mercat, amb més goteres de les que tenien abans, amb unes ventes que cauen.
9: I els que es veuen afectats per la crisi de l'habitatge són els infants i adolescents que viuen un procés de desnonament a les seves famílies. Les conseqüències d'aquesta situació la majoria de vegades es veuen reflectides en l'àmbit educatiu. Des del Baldomer Solà del barri de Sant Roc expliquen que cada família ho gestiona de manera diferent. Mentre algunes decideixen explicar la situació als seus fills tal qual està passant, altres opten per explicar-ho parcialment o no explicar-ho. El problema igualment en tots els casos genera malestar i preocupació a l'alumne que percep l'angoixa dels seus familiars. Josep Vilaró és el director del centre i explica els efectes que té a l'aula.
11: La vivenda, que és un bé i un dret bàsic, no el tenen garantit. Llavors, clar, quan ja no tenim una base garantida, el seu malestar es continua i afecta doncs, el funcionament de l'aula i a l'aprenentatge d'aquella aula, perquè si l'alumnat ja no està bé i té una conducta disruptiva o una conducta que sigui apàtica, doncs afecta amb ell directe al seu aprenentatge, i també pot ser que afecti doncs, el dels companys de l'aula si la conducta és més social a nivell disruptiu.
9: I en plana cultural, ajornat el concert Mare Mundi, un nou horitzó per l'Alzheimer i l'envelliment previst per aquest dimarts a l'Auditori de Barcelona. La cita impulsada per la Fundació Lluita contra les Infeccions finalment tindrà lloc l'11 de febrer de 2027. Les entrades ja adquirides seran vàlides per la nova data. Cada any aquesta institució organitza l'acte per recaptar fons destinats a la recerca científica. Una cita que combina música i solidaritat per continuar avançant en la investigació de malalties que afecten milions de persones. I en esports, la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc Andorra, en un partit on els verd i negres estan obligats a no fallar per no complicar-se la Copa del Rei. És un partit d'urgències perquè els verd i negres no han guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa CB. La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un rival de la zona baixa com subratlla Lud Håkansson.
8: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la CB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
9: Ara mateix són les 11 i 5 minuts. Us continuarem informant d'aquí una hora.
12: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
13: Ningú t'informa com nosaltres.
12: 94.4
4: Radio Ciutat de Badalona.
14: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
15: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada, pujar per la porta de davant, respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
16: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
17: Torna Filmets.
18: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
17: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
19: Filmets Badalona Film Festival.
20: Totes les emocions.
2: Gairebé passen 7 minuts de les 11 del matí. Seguim aquí al 94.4 i us ho dèiem abans d'aquesta pausa per la publicitat que estem regalant aquí al Badalona Matí 5 entrades dobles per veure la penya jugar contra el Barça a l'Olímpic aquest diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda. Per participar, què heu de fer? Enviar un WhatsApp al 689 81 63 73 indicant el vostre nom, cognom i un correu electrònic. I de fet ja tenim els primers afortunats i afortunades d'aquest premi. Nadina, bon dia.
21: Hola, bon dia.
2: Què tal, com estàs?
21: Bé, molt contenta.
2: Molt contenta perquè saps que t'ha tocat una d'aquestes entrades dobles.
21: Sí.
2: Com et sents, alegre? Amb qui aniràs a veure aquest partit? A veure, explica'm.
21: Mira, en principi, bueno, amb el meu fill, que no ha anat mai i, bueno, ens fa il·lusió, no sé.
2: Que bé, així veurà el primer partit del teu fill, eh? Això sí, de la... Sí, ets sí, aficionada sí. Verd i negre ja de tota la vida, no? Imagino, ja de fa molts anys.
21: Sí.
2: Doncs, Nadina, que sàpigues que ja has guanyat aquesta entrada, te l'enviarem per correu perquè puguis gaudir amb el teu fill d'aquest partit tan meravellós entre la penya i el Barça. Esperem que guanyi la penya, no? Imagino, és el que voleu.
21: Esperem, sí.
2: Molt bé, Nadina, moltes gràcies i a gaudir.
21: A vosaltres.
2: Que vagi
21: merci,
2: molt bé.
21: Moltes gràcies.
2: Molt bé.
21: Adéu.
2: Doncs ja tenim una de les primeres afortunades, la Nadina, que s'ha endut aquesta entrada doble. Anem per la següent afortunada, que és la Judit. Judit, bon dia.
22: Hola, bon dia.
2: Què tal? Ja et veig molt contenta, molt amb la manera que m'has dit el bon dia, ja veig que ja saps que alguna cosa bona tinc a dir-te, eh?
21: A veure.
2: Doncs això, que sàpigues que has tingut sort, has participat en aquest concurs del Badalona Matí, ens has enviat un WhatsApp al 689-81-63-73 i has guanyat una entrada doble també per gaudir d'aquest partit diumenge entre la Penya i el Barça. Què et sembla?
21: Que bé, superbé, eh? Molt contenta.
2: Algun jugador que tinguis ganes de veure? També ets de les fans de Ricky Rubio?
21: Home, portem samarreta de Ricky Rubio,
2: home,
21: i tant.
2: No pot faltar això. I teniu algun ritual previ abans de veure el partit o què? De dir, a veure, si fem aquest ritual, segur que guanya la penya.
21: Home, dinem a casa els iaios, a Badalona, perquè nosaltres ara ja no vivim a Badalona, però som de la penya igual, i dinem a casa els iaios i cap a l'Olímpic.
2: Que bé, tota la família cap a l'Olímpic a veure guanyar la penya. Doncs que bé, Judit, gaudiu molt d'aquest partit, d'acord? Aquest diumenge, i això, força penya, no?
21: Força penya, moltes gràcies.
2: Gràcies, Judit, que vagi molt bé. Gràcies.
21: Adéu, bon dia.
2: Gràcies per participar en aquest concurs i també tenim, de moment, us ho diem, eh? No, de moment tenim 5 entrades dobles que tenim per regalar. Ja portem dues, una que s'ha endut la Judit, una altra que s'ha endut la Nadina i us recordem el telèfon 689-81-63-73 689-81-63-73. Tenim una altra trucada. Raül, bon dia.
0: Hola, Àlex, buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
0: Pues muy contento.
2: Muy contento, ¿no? Ya se te nota.
0: Sí, sí, me han dado la noticia esta mañana y he saltado de alegría. Lo he dicho a mi mujer, digo, ¡ay, mira! Me ha tocado un par de entradicas para ver la peña, ¡qué alegría!
2: Muy bien. ¿Y mai t'havia tocat res o qué, Raúl? ¿Mai t'havia tocat cap premi?
0: Bueno, el premio mi mujer y mis padres.
2: Hombre, qué bonito. Es el millor premi que et pot tocar, això. Tienes razón, Raúl. Doncs que sàpigues que efectivament t'ha tocat aquesta entrada doble per anar a veure el partit de la penya, eh? Aquest diumenge, Penya-Barça. Home, és un partidàs, no? Un Penya-Barça.
0: Ale, es un partidazo con muchas ganas de volverlos a ganar y con Ricky, con Lapro, va a ser otro recital.
2: Va ser. I explica'm, tu ets dels que es posa a saltar i a cridar a la graderia, que es posa molt nerviós, o vius el partit així amb calma, tranquil·litat?
0: No, con adrenalina. El bàsquet se tiene que vivir con adrenalina.
2: Sí, no? Clar que sí. Doncs, Raül, moltes felicitats i a gaudir molt, amb la teva família d'aquest partit. T'enviarem l'entrada per correu electrònic, d'acord?
0: Moltes gràcies, Àlex. Una abraçada, que vagi molt bé.
2: Una abraçada, Raül, que vagi molt bé i a gaudir.
0: Adéu.
2: I recordem, a la nostra audiència, que encara ens queden dues entrades dobles, Ens queden dues. Donem marge fins demà, potser allarguem fins divendres per sortejar-les, però recordem que heu de participar enviant-nos un WhatsApp amb el vostre nom, cognom, correu electrònic, a aquest telèfon que ara escolteu.
3: Fes-te escoltar el WhatsApp del Badalona Matí. 689-81-63-73.
2: I molt atents, també a les nostres xarxes socials, al Badalona Matí, tenim perfil de X, a la xarxa social X, també molt atents, perquè allà anirem anunciant també propers sortejos. Regalarem entrades perquè gaudiu de tots aquests partits de la penya, d'acord? Doncs enhorabona als afortunats, no us ho penseu gaire, enviar-nos un WhatsApp, perquè encara ens tenim dues entrades dobles. Onze i 12 minuts és el moment de donar la benvinguda a l'Edu Veciana, el Néstor Duran. Bon dia, nois. Ara sí, bon dia, nois.
1: Hola, bon dia. Sí, molt bé, els tècnics fan la seva feina. Us estic mirant a vosaltres dos des de la peixera.
2: Sí. Perquè és el moment de repassar les tendències i curiositats. I comencem parlant de música, i és que la revista Ender Rock ha fet la tria dels 400 millors discos en català del segle XXI. Al top 10 trobem artistes com Manel, Els Pets, Mishima, i encapçalant el rànquing, Antònia Font.
22: Yeah.
1: Doncs mira, sona Alegria dels Antonio Font, la cançó que comparteix nom amb el disc que encapçala aquesta llista de grans èxits en la nostra llengua. Aquest rànquing no pareix, perquè sí, els 400 discos estan triats per commemorar l'edició número 400 de la revista. 50 experts multigeneracionals i multidisciplinaris han triat quins àlbums formen part d'aquesta gran llista, i dels 400 discos s'han triat 50 considerats imprescindibles. I en aquest top 50 trobem, en primer lloc, com dèiem, Alegria dels Antonio Font, 10 milles per veure una bona armadura de Manel, Agost dels Pets, Plou i fa sol de Sopa de Cabra, 7 tota la vida de Mishima, La terra és plana de Quimi Portet, que el tindrem aviat per aquí.
2: I tant.
1: I, bueno, aquests només són alguns dels exemples, i jo des d'aquí us animo a fer una ullada a aquesta llista i després a fer una escoltada, que de ben segur que hi trobeu alguna coseta que us agradi.
2: I continuem amb música a Estopa, i els fans dels videojocs estan de celebració, i és que el grup ha anunciat el seu nou àlbum i ha explicat per què sortirà després del 19 de novembre.
5: Estopa ha tornat a convertir-se en un fenomen viral a les xarxes després d'explicar durant la presentació del seu nou disc La Maqueta, que veurà la llum el pròxim 20 d'octubre, per què han hagut de canviar la data del llançament, ja que la data prevista era el dia 19, com bé deies. La realitat és que, com molts aficionats als videojocs sabran, aquell dia es llançarà l'esperat Grand Theft Auto 6, una entrega que els seguidors de la saga porten esperant més d'una dècada. Han volgut donar l'espai al llançament del videojoc, i David Muñoz explicava que el seu fill el va avisar dient: "No, papa, no los pongas ese día, que hay mucho friki, yo el primero". La Maqueta sortirà el 20 de novembre, el primer avançament serà el 16 d'octubre i la preventa començarà el 18. I qui, a més, qui compri l'àlbum rebrà un codi intransferible per comprar amb prioritat les entrades de la gira. Què en teniu més ganes vosaltres, del joc o de l'àlbum? Jo ho tinc clar, eh?
2: Jo de tot.
1: Jo de tot, sí, de realment, tot. El joc tinc ganes de veure què passa. Sí,
2: i aquesta cançó que heu posat m'agrada perquè m'ha fet un salt al passat, no? A la meva etapa adolescent, no? Que sempre va bé recuperar la infantesa, com abans parlàvem amb el Ramon Duran. Vinga, i acabant el bloc musical, recordem a un gran, Pau Donés, i és que ha vist la llum 6 anys després de la seva mort una carta del cantant a Eugenia Silva.
6: És que tu me das mucho más de lo que
5: vi. Tot i el pas del temps, el record de Pau Donés a la vida d'Eugenia Silva no s'ha aconseguit desdibuixar. El passat dia 11, coincidint amb el 60 aniversari del líder de Jarabe de Palo, la model ha volgut recuperar un dels testimonis més personals de la seva història. Es tracta d'una carta inèdita que el músic li va escriure durant la seva relació i on va plasmar la seva particular filosofia de vida, marcada per la llibertat, l'honestedat i la necessitat de vèncer les pors. Una carta on també compartia les lliçons que havia après al llarg de la vida. No és la primera vegada que l'Eugènia recorda públicament el Pau Donés, i malgrat ser breu, la seva història va quedar vinculada a la música del grup per sempre. Després d'acabar la relació, el grup va publicar Frío amb uns versos que molts van relacionar amb aquells romans que encara cap dels protagonistes no va confirmar que estigués inspirada en la història d'amor.
2: Un gran, Pau, Pau Donés, que el recordem amb les seves cançons. I ara fem una ullada, mira, a la infantesa que dèiem ara, Qui no recorda tornar del cole, entre pa de nocilla a la mà, engegar la tele i que comenci Art Attack. El seu mític presentador, el Jordi Cruz, explica anècdotes darrere de les càmeres en una recent entrevista.
1: Doncs sí, sí, el conegut a internet com a Jordi Cruz Bueno, no confondre amb el Malo, que és el de Masterchef, pagueu els de pràctiques, ha parlat com quan ell feia el programa, com combinava la seva vida personal amb la feina. Cal recordar que el presentador tenia uns 20 anys quan va presentar el mític programa de manualitats, i tots en aquesta taula hem tingut 20 anys, alguns encara els estan vivint. Tu quants en tens, Néstor?
5: 21.
1: Molt bé.
2: No, clar, és que jo aquí
1: sóc un àvia. No t'ho estic preguntant a tu, no t'ho he preguntat a tu, vale, ho sento.
2: No, però jo ara tinc un dubte, acaba.
1: Tens, ui. Sí. Doncs a veure, què penses tu quan tens aquesta edat? Doncs en passar-t'ho bé. Doncs això és el que confessa Cruz en una entrevista, dient que molts matins anava a presentar el programa d'empalmada de la discoteca, mentre el cos aguanti. Això sí, era tot un professional i sabia quan parar. Diu que xarrups i copes no faltaven, però a partir de certa hora parava de beure i ja només es dedicava a ballar, ja que li agradava molt sortir de festa amb els amics, però hi havia dies que el feien treballar els dissabtes al matí, deia el presentador.
2: Això era dur. Mm-hmm. I me'n recordo del Mejunje Heart Attack.
1: El Mejunje Heart Attack.
2: Era cola amb aigua i paper.
1: Sí, i paper, ja
2: i
1: està.
2: I paper higiènico de diari. Clar, jo tinc un dubte. Si sou tan joves i el Néstor de 21 anys, jo me'n recordo que quan això s'emetia al Club Disney i a Telecinco els dissabtes al matí, jo tenia 11 anys. Per tant, això no ho heu viscut vosaltres?
1: Jo he viscut Art Attack, sí, sí.
2: Tu no, però tu ets molt jove.
5: Jo sé què és i qui és,
2: però
5: tu
2: no has viscut l'època Art Attack amb Jordi... Tu sí, no?
1: Jo sí he viscut Art Attack amb Jordi... Potser no al Telecinco, però en algun altre canal sempre sortia Jordi Cruz.
2: Sortia en remissió a Disney Channel.
1: I el Cabezón. I el que feia dibuixos gegants.
2: El Cabezón era molt bo, que sempre s'aixecava jo.
1: Hola, sóc jo, el Cabezón.
2: O sigui, molt bé. I que hi ha tota la creació que feia. O el Manitas.
1: El
2: que feia
1: aquells dibuixos
2: el
1: gegants.
2: Manitas a mi m'encantava. Jo que feia amb sorra. Era impressionant. Vinga, va, i deixem de banda Art Attack i anem a un tema polèmic, a un desnonament. I és que resulta que la crisi de l'habitatge no només la patim nosaltres, ara també els rucs. Aquesta cançó és un clàssic de l'encesa de l'arbre de Nadal del con gegant de president Tarradellas. L'any passat va sonar aquesta cançó, per la vostra informació.
1: Jo, per la vostra informació, la posen cada any al sopar de Nadal de la meva família en bucle durant 5 hores i...
2: I és per...
5: Sí, la sopa,
2: no m'estranya, quina tortura.
5: Doncs mira, el ruc Marcelo, que es diu, que gairebé ja té 4 anys, s'ha convertit en tot un personatge a Gargallo, que és una localitat de la província de Novara, Itàlia. Marcelo té una vida molt tranquil·la, menja pastanagues, menja pomes i de tant en tant fa el que s'espera de qualsevol ruc, que és bramar. Això últim no ha agradat a alguns veïns que s'han mobilitzat i han demanat que l'animal marxi. El Marcelo és una presència habitual pels veïns, nens i famílies que s'acosten al prat on viu a veure'l i a fer-li carícies. Però les queixes d'alguns pel so que fa el bramar va fer posar en dubte que potser Marcelo hagués d'abandonar casa seva. Davant de l'amenaça, milers de persones s'han mobilitzat per reunir firmes i evitar el desnonament. Els impulsors de la campanya defensen que els brams formen part de la seva natura i no són motiu per fer-lo fora. Tot això ha arribat a les xarxes, per variar, on es va fer viral un missatge escrit en primera persona, com si fos el propi Marcelo, que deia, solo soy un pequeño burro, nada más. Dejadme tranquilo.
2: Vinga, vaya, acabem amb els esports, però fluixets, ja que neix el primer equip de futbol a peu. Canvia la velocitat, però no la passió.
7: Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día.
1: Jo, des d'aquí, he de confessar que no m'agrada el futbol.
2: Mira, ja som dos. Ostres.
1: Però si en lloc de córrer darrere la pilota, com a molt vaig caminant a un ritme sabrosó, no a un ritme ràpid, potser m'ho penso. I és que un grup de futbolistes d'entre 50 i 60 anys de Lugo han creat el Legado San Roque FAP. FAP, que és futbol a pie. Gairebé 30 anys sense jugar, el grup d'amics va decidir tornar a jugar. Què passa? Doncs que el cos ja no té 20 anys i a l'acabar la patxanga els jugadors es queixen de diferents dolències pròpies de l'edat.
2: Normal.
1: Què va passar? Van arribar a un consens i van dir, volem jugar? Sí, però ens hem d'adaptar. I van decidir fer el futbol a pie, on córrer està prohibit i també prohibeix fer entrades, cap tipus de contacte, i la pilota no pot jugar-se per sobre de les espatlles. Aquesta modalitat obliga els jugadors a utilitzar el cap, la tècnica i la feina d'equip i permet seguir gaudint de l'esport a la gent més gran o, com jo, a la gent que en té menys ganes.
2: Sí, de fet, és el walking football, no? El futbol walking... caminant, el sí, wobble, sí. Que aquí a Badalona també tenim un equip...
1: Wobble.
2: Wobble.
1: Hosti, això no ho sabia. Mira mi wobble.
2: Wobble. Wobble.
1: Tiene wobbles, la cosa.
2: Tiene wobbles. Gràcies per aquestes tendències i curiositats. 11:22. Seguim amb el Badalona Matí en directe.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: 94.4.
0: La ràdio d'una gran ciutat.
2: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port. A la Rambla del Gord 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo.
3: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
4: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
5: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
6: La penya en joc.
5: A Sisa Joventut, Morabanc, Andorra.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: Badalona Matí.
9: 11:23, moment al Badalona Matí de parlar de la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. I ens acompanya la Janina Valls, que és infermera de l'equip d'atenció primària i EFIA de l'Institut Català de la Salut. Bon dia, Janina.
10: Hola, bon dia.
9: Explica'ns com s'ha organitzat aquest any la campanya.
10: Doncs aquest any s'ha organitzat de manera esglaonada, com anys anteriors, amb una primera fase que va començar el dia 5 d'octubre amb les persones més vulnerables, que entren doncs, les persones majors de 80 anys i 80 anys inclosos, les persones que viuen a les residències, persones en atenció domiciliària, embarassades, els infants dels 6 mesos als 4 anys i personal sanitari i sociosanitari.
9: La segona fase avui s'iniciarà a partir del 26 d'octubre.
10: S'iniciarà el dia 26 amb el gran gruix de persones que són les majors de 60 anys i 60 inclosos i des dels 15 anys fins als 59 les persones de risc i altres serveis essencials.
9: I Janina, explica'ns com estan anant aquests primers dies de vacunació al cap de IFIA.
10: Doncs a IFIA ja fa unes setmanes que tenim totes les persones que estan viuen en les residències, estan vacunades. Tenim un 80-90% de la població que es visiten al domicili, d'atenció domiciliària, també estan vacunades. I de forma oportunista es vacuna les consultes i bueno, es fan moltes tasques d'agendes específiques per la vacunació, des del taulell es recomana també la vacunació seguint els criteris. I també creiem que és important que totes aquestes persones que tenen visites programades amb els seus referents de salut, que es visitin, que no esperin a demanar cita, que si ja tenen visites programades, que ho facin.
9: I quan podem començar a demanar cita, sobretot aquestes persones, no?, que formen part d'aquest gruix de població que s'ha de començar a vacunar el 26 d'octubre?
10: Doncs ja.
9: Ja, no?
10: Ja, s'han de vacunar ja. Ja poden demanar cita. De fet, fa setmanes que s'estan donant cites i quan abans, millor.
9: Recordem una mica els canals per programar aquesta visita.
10: Sí, des de la meva salut, des del canal salut, gencat.cat, també es pot fer presencialment dirigint-se als taulells, no?, dels centres i telefònicament.
9: Tots els grups tenen recomanada les dues vacunes, és a dir, la de la grip i la de la Covid-19?
10: Els infants de 6 mesos fins als 4 anys només s'han de vacunar de la grip. No es vacuna, no es recomana vacunar de la Covid.
9: I es poden posar la mateixa visita a les dues vacunes o cal espaiar la vacunació alguns dies entre elles?
10: Sí, el Departament de Salut recomana posar les dues vacunes a la mateixa visita. No? S'ha d'aprofitar, ser vacunat i així començar a generar anticossos.
9: Janina, quan és el moment ideal per vacunar-se? Dius que ja, no? Ara ja. O sigui, no podem perdre més temps. Ara és el moment.
10: S'ha d'iniciar, doncs, tal com ha començat la campanya, el dia 5, però és important vacunar-se a l'inici de la tardor. Permetem, no?, que el nostre cos generi anticossos abans que comenci el pic de l'epidèmia, de la grip i de la Covid.
9: I pels motius que siguin, si hi ha persones que no poden vacunar-se durant aquestes primeres setmanes, no sé si hi haurà més oportunitats al llarg de la temporada.
10: Sí, la vacunació està durar fins al març, Però tal com he dit, ens hem de vacunar ja. Uh-huh. Val? Hem d'iniciar, hem de demanar cita per vacunar-nos el més aviat possible. Durant l'hivern, no? Quan comença el fred, els virus circulatoris augmenten. Per això hem d'arribar a l'hivern protegits.
9: Hi ha persones que pensen que la grip és només un refredat fort. Quines conseqüències poden tenir realment la grip i la Covid-19? Perquè és important vacunar-se.
10: Bueno, la grip és, i la Covid són refredats de vies respiratòries que poden provocar febre, malestar general, mal de cap, però amb la població més vulnerable poden haver-hi complicacions greus, no? Doncs, com a pneumònies, sinusitis, descompensació de les seves patologies cròniques. Per això recomanem que es vacunin.
9: Janina, hi ha qui potser es planteja no vacunar-se cada any, pensant que encara li pot quedar alguna protecció de la vacuna de l'any anterior. Què li diries a aquestes persones que es plantegen això?
10: Doncs hem de saber, no? La població ha de saber que els virus canvien, cada any les soques es modifiquen, i per una altra banda que els nostres anticossos disminueixen amb el temps, no? A partir dels 6 mesos aquests anticossos disminueixen, per això cada tardor ens hem de vacunar.
9: I a banda de la vacunació, quines altres mesures de prevenció ens poden ajudar?
10: Doncs les mesures habituals, no? Que s'utilitzen, doncs ventilar els espais tancats, mesures de rentats de mans, quan estornudem, quan tossim, no? Doncs protegir-nos amb l'avantbraç, etcètera, no? Totes les mesures habituals que fem.
9: En cas de contagiar-nos, hi ha alguna medicació que curi la grip? O la grip s'ha de trobar...
10: Sí, la grip no té tractament, no? Mm. El que podem fer és prendre medicaments que puguin alleujar aquests símptomes que podem estar tenint. Però els antibiòtics no funcionen per la grip perquè és un virus, i llavors el que aconsellem és controlar els símptomes amb aquesta medicació i deixar que passi.
9: Per tant, Janina, per acabar, hi ha algun missatge que vulguis traslladar a la gent que ens està escoltant? Que es vacunin ja, eh?
10: Sí, molt important. El meu missatge és molt senzill, molt clar. Ens hem de vacunar, hem de vacunar-nos ja per arribar al pic endèmic amb anticossos, no, generats. Recordar, doncs, que arribarem, no, a l'hivern amb un pic també de grip i Covid. Per tal, hem d'anar protegits amb els anticossos desenvolupats, i que vacunar-nos és protegir-nos a nosaltres mateixos, però alhora estem protegint el nostre entorn, no? Les persones que tenim a l'entorn més vulnerables, i bueno, pues, tenir solidaritat, no? amb el nostre entorn.
9: Molt bé, Janina Valls, infermera de l'equip d'atenció primària IFIA de l'Institut Català de la Salut. Gràcies per venir al Badalona Matí per parlar-nos.
10: Gràcies a vosaltres per tenir-nos en compte amb aquest tema tan important.
9: I tant.
10: De la vacunació, i ja està.
9: Molt bé, doncs moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
10: Vinga.
1: Badalona Matí.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: 94.4.
0: La ràdio d'una gran ciutat.
11: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
4: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
12: Torna Filmets.
13: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
12: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
14: Filmets Badalona Film Festival.
13: Totes les emocions.
5: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
6: La penya en joc.
5: A Sisa Joventut, Morabanc, Andorra.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.

0: 11:32 minuts, a moment per donar veu a la nostra secció amb Conreu Sereny. Per això ens acompanya la Dolors Clota, sòcia i col·laboradora de Conreu Sereny. Què tal, Dolors?
1: Bon dia, moltes gràcies per haver-nos convidat.
0: I també al telèfon tenim l'Antonio Escoti, que és formador en permacultura.
1: Sí.
0: Bon dia, Antonio.
2: Hola, buenos días a todos. Bon dia.
0: Per començar, això de la permacultura, per qui no ho tingui clar, què és?
1: Bueno, això ho explicarà més bé l'Antonio, però així pels que som més de carrer, per entendre'ns, seria aquells conceptes, és un concepte anglosaxó, potser que s'ha fet servir més, però és aquella agricultura que permaneix amb el temps, és fer adequacions per coses que siguin, que permaneixin molt, o sigui, sí.
0: Molt bé.
1: Ja ho explicarà.
0: Com tenim l'hort ara mateix?
1: Bueno, l'hort ara el tenim així com a punt, estem sembrant tota pastilla, perquè amb totes les pluges que hi ha hagut s'ha retreçat, doncs tenia molt de planter a punt, però clar, quan la terra està molt mullada no es pot trepitjar, perquè si no la compactes i llavors les arrels no tenen l'espai per desenvolupar-se bé. Llavors ara estem plantant a tota pastilla, perquè ens han dit que també poder aquest cap de setmana o la setmana que ve tornaran a haver-hi pluges, i això, doncs...
0: I què collim ara?
1: I ara collim, bueno, encara queden esbergínies, pebrots, mongeta tendra, tomates algunes, no masses, i llavors doncs tenim, que estan creixent, doncs, enciams, escaroles, bròquils, coliflors, colraves, fonolls...
0: I parla'ns a Dolors, no?, perquè tenim l'Antonio Escoti, que li vau demanar un projecte, no?, que es va aprovar des del Consorci. Expliqueu-nos això.
1: Sí, a veure, nosaltres, sempre que hi ha la possibilitat que des del Consorci de la Serrada Marina doncs ofereixen obrir, tenir com subvencions per arreglar espais, doncs ho aprofitem, no?, i aquest any doncs tenim una feixa d'alt que era molt emboscada i que és molt maca per altra banda, i calia fer una cosa doncs així que estés bé, i doncs li vam demanar a l'Antonio, que ens coneixem de fa molts anys, que ens fes un projecte per aquí.
0: Molt bé, Antonio, com ha anat aquest projecte? Explica'ns.
2: Bueno, el proyecto todavía se está desarrollando. Hasta ahora, digamos, lo que hemos estado un poco en la fase de diseño, tratar de entender exactamente que era lo que se quería ahí de parte de Correo Sereny, y entonces ahora ya estamos llegando a la fase, ¿no?, que también, que por temporada es lo que toca, la fase, digamos, de acondicionamiento de la terraza. Es un suelo bastante pobre todavía, hay mucho sauló, que es la tierra típica de esta zona, del Maresme, bueno, de todo el Maresme. Y entonces tenemos que mejorar mucho el suelo, ¿no? Tenemos que poner mucha materia orgánica, y sobre todo, bueno, este proyecto es un proyecto que es lo que me pidieron de hacer, de un bosque comestible, ¿no? ¿Qué es un bosque comestible? Es un bosque comestible, pues es una plantación de árboles, arbustos, plantas herbáceas, a muchas capas, un poco como funcionan los bosques, que tienen muchas capas de vegetación, cada vegetación aprovechando el suelo, el agua, la luz que le llega. Y para producir cosas que son útiles para los seres humanos, como puede ser comida, puede ser fruta en este caso, fibras, atraer a insectos polinizadores, medicamentos, plantas medicinales, un poco todo este gama, ¿no?, de tipo de plantas, seres vivos, ¿no?, que pueden ser útiles a pequeña escala para abastecer una comunidad de seres humanos. Entonces, claro, son todos árboles, especialmente arbustos y plantas, que se van a escoger también teniendo en cuenta, ¿no?, la variación climática, ¿no?, porque estamos viendo unos veranos cada vez más cálidos, con temperaturas muy elevadas, que duran mucho tiempo, cada vez más épocas de sequía. Entonces la idea es escoger plantas que quizá no es lo habitual que se cultiven aquí, quizás son plantas que se cultiven más habitualmente en zonas más del sur de la península ibérica, pero permiten, digamos, ahorrar agua o necesitar poca agua, y además aguantar las temperaturas elevadas y tener pocas horas de frío, ¿no?, porque muchos de los frutales, para poder fructificar bien, necesitan unas cuantas horas de frío, que se le llama, en invierno, si no, no ponen fruto. Entonces tenemos que buscar plantas frutales que realmente no necesitan ese requerimiento, igualmente pueden dar fruto. Uh-huh. Entonces es un poco la idea, es un poco ir adaptando también estos cultivos, ¿no?, a las nuevas condiciones climáticas, para ser más resilientes y regenerar la terraza, hacer que sea más fértil de lo que nos hemos encontrado, Y quizá, no sé, poner incluso un modelo, ¿no?, que se pueda replicar en otros lugares, en el mismo Correo Serén, quizá extenderlo en los otros campos. Ya veremos cómo va la cosa.
0: Per tant, un bon projecte, oi?
1: Això és el que ens sembla. Bueno, estem segurs, vaja.
0: I, Dolors, ara què ens preparem? Per sembrar o per plantar?
1: Estem plantant. El que abans he comentat, bueno, així també com més varietats de... Perquè va bé que les coses, per exemple, tot el que és d'hivern, quan estàs amb fruita i verdura de temporada, sobretot verdura en el cas, perquè la fruita són menys, va bé fer diferents plantades. Pues estem amb segones plantades, per exemple, de bròcoli, de bròquil, d'enciam sempre en tenim un o altre, d'escarola també, tot això.
0: I sobretot ens ajuda, no?, a transmetre la importància de produir els nostres aliments, no? Això, de, a més del respecte amb el medi ambient, o sigui, fer nosaltres els aliments, no?
1: Bueno, és que potser, com que sempre veiem els supermercats plens, no ens en donem compte de la gran riquesa que tenim tota la zona periurbana de Badalona, com de moltes ciutats, no? Pensem que les ciutats havien estat construïdes en llocs fèrtils per alimentar la gent. Llavors, aquí encara queda molts espais que es podien cultivar i que, bueno, amb l'experiència també que vam tenir de la Covid o altres coses, pues, tenir, doncs, com més a prop d'allà on hi hagi les persones aliments, pues, seria molt important. I a més és una recomanació de la FAO també, que justament es va fer després del Covid.
0: Molt bé, doncs Dolors Clotas, sòcia i col·laboradora de Conreu Sereny, també agraïm a l'Antonio Scotti, formador en permacultura, que, Antonio, és això que ens ha quedat una mica pendent, això de la permacultura.
2: Sí, eso estaba pensando.
0: Sí, és això.
2: Bueno, sí, mira, añadiendo un poco a lo que comentaba Dolors, decir que la permacultura es un sistema de diseño ecológico, es una metodología de diseño ecológico que para ayudar a crear asentamientos humanos que sean sostenibles, regenerativos, uh-huh, en todos sus aspectos, en todas sus necesidades. Es decir, asentamientos humanos, lugares donde las personas viven y hacen su vida, que reflejan un poco la manera en que funcionan los ecosistemas. Y también la sabiduría ancestral de las personas, ¿no?, que han vivido durante siglos y milenios en lugares, se han adaptado ese milenio a esos lugares, conociendo de manera muy íntima esos lugares, un poco qué es el conocimiento, digamos, realmente de conexión con la naturaleza, y también utilizando los modernos conocimientos científicos. Con lo cual, es una cosa que se puede aplicar un poco a todo. Ahora, en este caso, pues lo aplicamos a cultivo de alimentos, pero se puede aplicar básicamente a todo lo que son los ámbitos, ¿no?, de desarrollo, ¿no?, de la experiencia humana. Entonces, ahora dicho así, parece como un poco grandioso, ¿no?, pero, y haría falta quizá entrar un poco más en los detalles, pero si queréis algún día lo podemos hablar más en concreto.
0: I tant, un altre dia queda pendent, per parlar d'aquesta qüestió. Dolors, Antonio, gràcies per venir avui
1: a
0: Badalona.
1: Vosaltres, a vosaltres.
0: Ens anirem retrobant, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, bon dia.
3: Badalona Matí, Ràdio Ciutat de Badalona. 94.4. La ràdio d'una gran ciutat.
4: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
3: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità. Torna Filmets.
5: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
3: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat. Filmets Badalona Film Festival.
5: Totes les emocions.
6: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
7: La penya en joc.
6: Assisa Joventut, Morabanc Andorra.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Badalona Matí.
0: 11:42. Tota ciutat té les seves històries. I Badalona ja sabem, no n'és menys. Avui volem descobrir la història que hi ha darrere d'una petita escultura que segurament molts badalonins han vist més d'una vegada, però de la qual potser alguns no en coneixen l'origen. És el nen del globus. Està ubicat a la plaça de la Font, al barri de la Vila. El nostre company Mateo Cachipuendo és amb el seu autor, l'escultor Dionís Orrit. Bon dia.
8: Bon dia, Àlex. Sí, avui ens trobem amb Dionís Orrit Ambrosio, activista cultural i escultor badaloní, autor també de diverses obres públiques de la ciutat, entre les quals hi ha l'Arbre dels Contes a la plaça dels Andes, Cactus Sauthius, a la plaça Manel Valls i Gorina, i també el Nen del Globus, l'escultura que trobem a la plaça de la Font. Bon dia, Dionís.
9: Hola, molt bon dia.
8: Comencem per l'origen. En una de les parets de la plaça de la Font, on som ara, hi penja una petita escultura d'un nen sostenint un globus a la seva mà. Com neix el Nen del Globus? D'on surt aquesta idea?
9: Uf, ens hauríem de remuntar a l'època de la transició. La transició ens afectava d'alguna manera social i políticament. Era una època realment convulsa, d'alguna manera plena de contradiccions i també d'il·lusions. Alguna d'aquestes contradiccions, que és les que veiem, bueno, les que afloraven per tot arreu, i vaig pensar que una forma de reflectir-les era el Nen dels Globus. Un nen que feia pan i pipa una mica la societat i s'enlairava una mica per sobre dels problemes aquests. Res, era un punt naïf, va ser fet urgentment o ràpidament amb ceràmica, o tot era, els globus també eren amb ceràmica. El naixement podríem dir que va ser aquest, era un joc, un divertiment al voltant d'una cosa que d'alguna manera o se'ns afectava o ens portava per aquells camins de la vida.
8: O sigui, aquest nen, també la seva escultura, et vas inspirar en algun personatge en concret o qualsevol persona, qualsevol nen també es pot sentir identificat?
9: Qualsevol nen que d'alguna manera encarna un pèl la puresa i una mica la radicalitat de dir, hòstia, això no ho entenc, això, en fi, no, qualsevol nen, no hi havia cap nen concret.
8: I quan vas crear l'escultura, pensaves que acabaria amb aquesta font? O sigui, ja hi pensaves, amb aquesta plaça de la Font, o hi pensaves en un altre lloc, o no en tenies en cap lloc?
9: No,

0: que estava fet amb ceràmica íntegrament, tant els globus com el propi nen. En aquell moment el nen representava, era una mica més petit, més infantil, per dir-ho d'alguna forma. El segon va sorgir a resultes d'un company, en Joan Giral, que va demanar a veure si podia... Ja, el nen dels globus havia ja esdevingut un petit símbol, un símbol allò com molt domèstic. I em va demanar a veure si el podia refer. Aquest cop ja el vaig refer amb fibra de vidre, tant els globus com el propi nen, i el vaig fer una mica més gran. O sigui, si l'anterior devia tenir, representava, al voltant de 4 o 5 anys, aquest ja era una mica més grandet. Ja es veu una mica... O sigui, hi ha una certa diferència. El significat crec que continua sent vigent i era el mateix que estava exposat.
1: I l'any 2024, la colla gegantera va estrenar a un capgròs inspirat en el nen del globus. Què vas pensar, què vas sentir quan en el moment, perquè tu vas dissenyar aquest capgròs, però en veure que cobrava vida?
0: Sí, sí, fa molta gràcia. Realment, a més, em van fer una interpretació com molt correcta, molt decent, molt genuïna. O sigui, el mateix personatge que portava el capgròs es bellugava amb el... intentava anar reproduint el gest que havia fet, que feia el nen dels globus. El que va resultar curiós és que la festa aquesta que s'havia fet anteriorment, a partir d'una tirolina, hi havia un nen de veritat que es va unir i va tocar l'emplaçament aquest on és ara. Es va penjar una tirolina i un nen es va desplaçar per fer veure que canviava d'ubicació. I aquest mateix nen és el que després, bastants anys més tard, una vintena d'anys més tard, estava aquí present, portant en algun moment el nen dels globus al capgròs.
1: Estem parlant de l'Artur Grau.
0: Sí, estem parlant de l'Artur Grau.
1: Abans ens has explicat que aquesta és la segona façana on es trobava. La primera va ser, on es va penjar, va ser el 1980. Sí. Per què aquest canvi?
0: No, perquè l'edifici es va enderrocar en posterioritat. Primer val a dir que el nen dels globus havia estat vandalitzat, per dir-ho d'alguna manera. L'havien apedregat i havien anat perdent peces tant dels globus com del cos. Sé que la reconstrucció va ser total, però bàsicament l'emplaçament era el que havia tingut de naixement, potser d'una forma casual, però sí, es va optar per aquest altre, els veïns el van acollir amb molt de gust i ja està.
1: I quan passes per la plaça, què hi penses? Què hi veus? Què hi sents?
0: Sento que és una cosa, o sigui, que ja s'escapa de les pròpies mans, de les meves mans. Ja és una cosa que s'ha anat integrant una mica amb el paisatge i espero que una mica amb el cor de la gent. O els nens el reconeixen. Bueno, en fi, no, penso això. O sigui, m'agrada que estigui aquí, independentment de que l'hagués gestat jo al seu moment. Crec que la ciutat necessita petits símbols, alguns amables, uns altres més crítics, però que necessita que existeixin aquests punts de referència que socialment, doncs, d'alguna forma ens fan comunitat.

0: Ens agraïm al Mateu, aquesta connexió. Hem descobert el nen del globus, aquest personatge tan estimat de Badalona que podem veure a dalt la vila. 11:49, us ho hem dit al llarg d'aquest programa, estem regalant 5 entrades dobles per al partit de la penya contra el Barça que juga aquest diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Olímpic. Què heu de fer per participar? Enviar-nos un WhatsApp al 689-81-63-73.
1: Fes-te escoltar el WhatsApp del Badalona Matí. 689-81-63-73.
0: I abans ja hem parlat amb dues de les afortunades i també un afortunat, com era el Judit, la Judit, la Nadina i el Raül, que s'han endut ja aquestes tres entrades dobles i us dèiem que ens quedaven dues. Doncs bé, tenim nous participants. Ricard, bon dia.
2: Hola, bones.
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé.
0: Pues, ets l'afortunat, ho saps, que has guanyat aquesta entrada doble per veure la penya. Content o què?
2: Molt bé, moltes gràcies, i tant, moltes ganes de veure la penya un altre cop.
0: Ets molt penyero?
2: Bueno, vaig sovint.
0: Si no, vas viure la final d'aquesta copa que vam viure aquí?

0: Tenia la sort, sí.
1: Sí, no? Sí, sí. Molt bé. I a veure, explica'm, qui creus que guanyarà aquest partit? Qui serà l'MVP d'aquest partit?
0: Home, si juguen com l'últim cop, la penya, perquè realment van jugar molt bé. I l'MVP? L'MVP sempre serà el Ricky Rubio.
1: Sempre, oi?
0: Sempre, sempre.
1: Que bé, doncs, i et poses nerviós, crides molt als partits o no, Ricard?
0: Bueno, em poso una mica nerviós, sí, no? Però bueno, sí,
1: això és
0: un... normal, tampoc és allò de molts de nervis, vull dir, sí, ja et dic, que juguen com sempre, juguen i jo content.
1: Doncs que bé, que gaudeixis molt, amb qui aniràs, si es pot saber?
0: Doncs suposo com un amic que és encara més panyero que jo.
1: Teniu les samarretes i tot a punt, no, suposo?
0: Sí, sempre, verd i negres.
1: Molt bé, Ricard, doncs que gaudiu moltíssim aquest diumenge d'aquesta penya Barça, eh?
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, t'enviarem les entrades al teu correu, per correu electrònic. Gràcies per participar. Gràcies. I també tenim l'última entrada que ens queda avui aquí a la Badalona Matí per regalar. I l'afortunada ha estat la Montse del Pino. Montse, què tal? Bon dia.
2: Hola,
1: què tal? Com estàs? Contenta o què? Que has estat la guanyadora d'aquesta entrada doble.
2: Doncs sí, estic molt contenta perquè tenia molta ganes d'anar al partit.
1: Tenies ganes d'anar al partit, oi?
2: Sí.
1: Doncs... Sí, sembla que tenim una mica de problemes de connexió amb el telèfon, però, bueno, Montse, que sàpigues que has guanyat aquesta entrada, enhorabona, i com amb la resta de participants, us les farem arribar pel correu electrònic, eh? Gràcies, Montse, per participar. Per tant, ja tenim les 5 entrades dobles per aquest partit de la Penya i el Barça regalades. Insistim, molt atents al Badalona Matí. Ens podeu escoltar de 8 a 12, de dilluns a divendres, perquè aquí anunciarem propers sortejos, però també a les nostres xarxes socials, al perfil d'X que tenim, Badalona Matí. D'acord? Allí anunciarem propers sortejos i recordem un cop més les vies de contacte amb aquest programa.
3: Fes-te escoltar el WhatsApp del Badalona Matí. 689 81 63 73.

11:53, avui 14 d'octubre, viatgem fins al 1972. Michael Jackson tenia només 14 anys quan va aconseguir el seu primer número 1 als Estats Units com a artista en solitari. Ho va fer amb aquesta cançó, una balada que formava part de la banda sonora de la pel·lícula Ben. Avui recuperem un clàssic del rei del pop, Michael Jackson i Ben.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: 94.4.
0: La ràdio d'una gran ciutat.
2: Torna Filmets.
3: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
2: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
4: Filmets Badalona Film Festival.
3: Totes les emocions.
5: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
6: La penya en joc.
5: A Sisa Joventut, Morabanc, Andorra.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Badalona Matí.
7: I abans d'acabar aquest programa, fem un repàs als principals titulars de la jornada, perquè les obres del viaducte del canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han provocat que s'endarrereixi el calendari establert a principi de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. És per això que el consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant aquest aquests recàlculs del projecte. Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del mercat Torner. Acusen el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres aturades des del juliol estan provocant una caiguda de les vendes dels paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici. La campanya per les eleccions del 29N començarà el 13 de novembre, 10 dies després de conèixer la candidatura definitiva, que es publicaran, de fet, el 3 de novembre i acabaran el 27. Així ho preveu la llei orgànica del règim electoral general, que estableix un calendari de terminis molt concret a partir de la convocatòria d'eleccions anticipades. Des de la publicació al BOE del decret de dissolució del Congrés i el Senat i fins a l'inici oficial de la campanya, els partits es troben en període de precampanya. Poden difondre les seves propostes i activitat política, però no sol·licitar directament el vot. Tampoc no es poden inaugurar obres públiques, igual que durant la campanya. I també en plana d'esports, la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc Andorra en un partit on els verdinegres estan obligats a no fallar per no complicar-se la Copa del Rei. Si és un partit d'urgències, perquè els verdinegres no han guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic el Barça en la reedició de la final de la Supercopa ACB. I finalment el Badalona juvenil afronta la temporada del retorn a la divisió d'honor amb el principal objectiu de mantenir la categoria. Després de 5 jornades disputades, el conjunt escapulat es troba a la zona mitja de la classificació amb 6 punts, amb un balanç d'una victòria, 3 empats i una derrota, la que va patir el passat dissabte contra l'Espanyol.
0: Badalona Matí.
7: Mig minut i arribem a les 12 del migdia. Aquest ha estat un repàs ràpid dels titulars de la jornada, però tot seguit al butlletí de les 12. Sílvia Villarroel, bon dia.
8: Hola, bon dia, Àlex.
7: També faràs algun apunt més d'altres notícies.
8: Exacte, sí, d'aquestes que has comentat i hi ha alguna altra en concret.
7: Molt bé, ara doncs ara ho expliquem també a les 2, al Badalona migdia, aquí a Radio Ciutat i també a Televisió de Badalona. Gràcies, Sílvia, i nosaltres ens acomiadem dels oients. Fins demà a les 8, tornem a més Badalona. Badalona Matí, que vagi molt bé.
9: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
10: La Bada, en Caco i la Nyam.
9: Wow. Els personatges més divertits de Badalona.
10: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
11: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
12: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
13: Notícies Badalona.
8: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 23 graus a la ciutat i aquestes són algunes de les notícies més destacades de l'actualitat. Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han provocat que s'endarrereixi el calendari establert a principis de 2025. Una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs del passat mes de juny i que encara no s'han reprès. És per això que el consistori Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant d'aquests recàlculs del projecte. Escoltem a Xavier García Albiol.
1: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
8: I avui també us expliquem que Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del Mercat Torner. Acusen el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres aturades des del juliol estan provocant una caiguda de les vendes dels paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici. Àlex Montornès ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
13: Reprenen el projecte del Montornès, però és que el reprenen malament i amb xapusses. I resulta que el projecte que han fet no han fet unes cates a les parets per saber com estan els materials d'un edifici de 100 anys. I ara es troben que des del juliol les obres no poden seguir. I els paradistes es troben amb el mercat en obres, amb les parets, amb totes les entrades tancades, només es pot accedir per una banda del mercat, amb més goteres de les que tenien abans, amb unes ventes que cauen.
8: I la plataforma Sant Roc Som Badalona celebra l'aplicació del nou decret d'habitatge, un mecanisme que qualifiquen de necessari per frenar els desnonaments previstos a la ciutat. La norma inclou la suspensió de llançaments de persones en situació vulnerable sense alternativa habitacional fins al 31 de desembre de 2030. Des de la plataforma Sant Roc Som Badalona expliquen que tenen 35 desnonaments pendents registrats. Tot i el debat que està generant la llei sobre la seva eficiència, des de l'entitat valoren positivament la seva posada en marxa. Ho explica en Carles Sagués, portaveu de la plataforma.
14: Quan es diu que és insuficient aquest decret, estem d'acord, no? Però avui mateix l'exemple que ara hem viscut és una persona que sense aquest decret, possiblement ell, la família amb quatre nens menors, estarien ara donant voltes per aquesta plaça sense saber on anar a dormir i segueixen a casa. Això és un pas molt, molt important.
8: I en plana cultural, el Teatre Margarida Xirgu projectarà aquest vespre a les 8 la pel·lícula Balandrau, ben salvatge. Ho farà en el marc del cicle Gaudí. El llargmetratge dirigit per Fernando Trullols reconstrueix de manera dramàtica la tragèdia viscuda al Pirineu al desembre de l'any 2000, quan un fort torb va sorprendre un grup d'excursionistes mentre pujaven fins al cim. I en esports, el Badalona juvenil afronta la temporada del retorn a la divisió d'honor amb el principal objectiu de mantenir la categoria. Després de 5 jornades disputades, el conjunt escapulat es troba a la zona mitja de la classificació amb 6 punts, amb un balanç d'una victòria, 3 empats i una derrota, la que va patir el passat dissabte contra l'Espanyol. El tècnic José Ríos fa un balanç de l'inici de curs i es mostra satisfet de la trajectòria fins ara del seu equip.
15: Les sensacions són positives. Crec que dins l'equip ens creiem que podem competir contra qualsevol i que a cada partit anirem a sumar els 3 punts.
8: Són les 12 i 4 minuts. Continuarem informant-vos d'aquí una hora.
16: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
17: Ningú t'informa com nosaltres. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, cocos? Gràcies per estar novament en connexió. Passeu, passeu, comença un nou viatge per la màquina del temps. Algú va dir... El que una vegada vam gaudir, mai no ho perdem. Tot allò que vam estimar profundament es converteix en part de nosaltres mateixos. Aquest és un programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993 i que fem junts. Quina és la teva?
2: Mira, sóc la Maria Mercè Bolot i m'agradaria molt escoltar una cançó d'en Basilio. La que m'agradava molt és Ve con él, però si no és aquesta, una altra qualsevol. Gràcies.

0: Ve con él. Va ser el primer èxit de Basilio, corria 1972. Els anomenats conjunts espanyols havien deixat d'estar de moda i, en canvi, destacaven els solistes com Nino Bravo i molts d'altres. I Basilio, amb aquesta cançó, va poder lluir una veu important, capaç de competir amb aquesta generació de nous vocalistes, sobretot dels que venien de València. Ell havia nascut a Panamà el 1947, era afro-panameny i va morir a Miami el 2009 d'una broncopneumonia.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Però on està el piano? Ah! Aquí està el piano màgic del Coco. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que en diferents dies i horaris emeten aquest programa arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM de tota la vida, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Totes també emeten el seu senyal per internet perquè puguis escoltar-nos allà on vulguis amagar-te, a qualsevol raconet del món. Si no et vols perdre res, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Entre d'altres llocs, els trobaràs a iVox.com, també a YouTube o a Apple. No perdis la sintonia. I participa en el programa mitjançant correu electrònic. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Per rebre el pròxim e-mail, ho fem amb aquest tamarro. And now, the end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear.

sí, aquesta és una cançó amb molta història, original de Claude François, anomenada originalment Comme d'habitude. Però Paul Anka anava per Europa intentant comprar cançons per Frankie Sinatra. Es va fixar en ella, li va canviar la lletra i li va dir My Way, a mi manera, que ha tingut moltes versions, però aquesta ha estat la més important. Amb aquesta part final, especialment encisadora, publicada el 1972 també, com l'anterior que escoltàvem de Basilio. Per cert, tu, el 72, ja hi és? Nina Simone havia nascut el 1933 a Carolina, Estats Units, i moria el 2003 a causa d'un càncer a França. És que hem rebut un correu que diu: Hola Albert, sóc la Marisol Ballesteros. Este mes al final es mi cumple y me encantaría escuchar una canción de la Nina Simone, Pon la que tú quieras, dedicada para todos los cocos y por supuesto para ti. Te escucho cada día y como a veces preguntas qué hacemos mientras te escuchamos, yo a veces me hago la manicura, etcétera, pero normalmente no hago nada. Solo el placer de escucharte. Te mando un abrazo fuerte y larga vida al coco. Ah, m'has deixat escollir, doncs escolliré una de les meves tres especials. Una vegada em van preguntar el que jo acostumo a preguntar als nostres convidats, no? Que destaquin tres cançons especials a la seva vida. Jo vaig destacar una de Nina Simone de 1988, que es diu My Baby Just Care For Me, és a dir, el meu baby o la meva baby em cuida, em mima. Bueno, a banda de que és una bona cançó, a vegades les cançons t'agraden no tan sols perquè siguin maques o bones, sinó per qui et recorden, oi? És una mica com les pel·lícules, depèn d'amb qui les vegis, tens un millor record d'aquella pel·lícula. I també de les circumstàncies que t'envolten, esclar. I sobretot de les persones que estaven amb tu veient la pel·lícula o escoltant aquesta cançó.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Encantat de la vida. Sentint-me privilegiat encara avui dia de compartir amb tu tants bons records en forma de música i de fer allò que més m'agrada, entre d'altres coses a la vida, fer ràdio. Un altre correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i paciència, us demano, perquè per sort tenim molts més correus cada setmana dels que podem atendre per antena. En aquest cas és de l'amic Lluís Aldaz, que ens escolta i escriu des de Castellà del Vallès. Sempre m'agrada saber on esteu. I sobretot els que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Barcelona, doncs, i que sé que sou molts també, encara us agrairia més una comunicació per dir-me que estic aquí al Brasil, que estic aquí a Nova Zelanda, que estic a Suïssa, que estic a Sud-àfrica, jo què sé. cocodrilclub@gmail.com. Diu: hola Albert, sóc en Lluís Aldaz de Castellà del Vallès. Avui he retrobat una cançó que feia temps que no escoltava i voldria compartir amb els oients. Crec que és de l'any 72. Reconec que és un lentorro pastelón. Ah, mira, aquesta definició. Lentorro sí, però pastelón no l'havia escoltat. Diu: són com els Pimpinela, però en positiu. Ah, però no, són dos, només és un senyor. Diu: m'agrada sobretot la frase que diu: me ames? I respon: demasiado, tanto que me hago daño. La cançó és Do You Love Me, de Sharif Dean. En el videoclip, suposo, es veu un boomer ballant amb una millennial. Ha, ha, ha. És curiós que precisament un bon amic dels primers cocodrils que van escoltar el programa i dels que no han fallat gairebé mai a les nostres sessions de ball, fa poc em va comentar personalment, al saludar-me em va dir: a veure si un dia per la ràdio poses aquella cançó de Sharif Dean. És curiós que els dos us hagin recordat d'aquest One Kid Wonder, anomenat originalment Do You Love Me, que aquí es va dir Me Ames, d'un senyor nascut al Marroc, Sharif Dean, a Casablanca, concretament, no? La ciutat que va donar títol a una pel·lícula mítica. Va néixer el 1947 i va morir a Argèlia el 2019. Doncs per tu, Lluís, i també per l'amic Manolo Bonilla d'Esparreguera.

Do You Love Me, que aquí es va dir Me Amas, escrita i interpretada per Xavi Vin. Un What Kid Wonder, ens deia l'amic Lluís Aldat de Castellà del Vallès, que creia que era del 72. Tinc aquí el single original publicat a Espanya, que és el que ha rodat. Mira, mira, veus? Encara fa sorollets, oi, a l'acabar la cançó? Sí. I diu que és de 1973. Bueno, Lluís, t'has apropat molt. I per rebre el pròxim correu, ho fem amb aquesta cançó, amb aquest tamarro mític.

cançó Suzanne de Leonard Cohen va ser publicada com a single al gener de 1968 i va formar part també del seu primer àlbum, de l'àlbum de debut, publicat a finals del 67, tot i que la lletra té el seu origen en un poema de 1966. I 30 anys més tard d'això, del poema, el 1996, Joan Manuel Serrat va publicar el doble àlbum Banda Sonora d'un Temps d'un País, que va anunciar que faria en directe només dues nits al Palau Sant Jordi, i així va ser. Aquestes cançons no les ha tornat a interpretar en directe. La curiositat, i ja sabeu que a mi m'agraden molt les curiositats, és que la banda sonora d'Un Temps d'un País d'en Joan Manuel Serrat en principi estava dedicada a tots els cantautors de l'anomenada Nova Cançó, però va fer una excepció amb aquesta cançó de Leonard Cohen.

0: sempre. L'esperit d'ell mou el vostre com un cor.
1: Bueno, era una molt bona versió i adaptació al català, bastant fidel a la lletra original de Joan Manuel Serrat del 1996, d'aquella banda sonora d'un temps i d'un país. I, clar, ens agrada jugar amb les versions, però tot això ve per un correu electrònic d'en Josep de Bescanó, que ens diu: hola Albert, t'escolto sempre que puc. Trobo a faltar alguna cançó d'en Leonard Cohen. M'agrada molt una que canta dedicada a una dona, però no és la Susan. Trobo que aniria bé posar-ne alguna més sovint. Gràcies per les sessions, perquè són top. Salutacions d'en Josep de Bescanó. Home, mira, és tan ric el ventall de possibilitats musicals en un programa revival com aquest, divulgatiu de la cultura musical pop-rock, que per això ens vam posar en marxa l'octubre de 1993 i encara sovint posem cançons bones per primera vegada, o potser que feia molt de temps que no sonaven, no? Jo entenc que quan podeu escoltar el programa esteu esperant que soni el vostre intèrpret preferit o la vostra cançó especial. Però potser en aquell moment no coincideix, però ha sonat fa poc o sonarà ben aviat. Mira, jo suposo que et refereixes a la cançó dedicada a Marian, publicada al 67, o sigui, més o menys paral·lelament a la Susan. Aquesta cançó, Leonard Cohen la va escriure inspirada pel seu amor per Marian Iglen a l'illa grega d'Ídia. Van passar junts 8 anys. Després, va dir Cohen, la relació es va anar trencant a poc a poc, i com cendres que van caient. Bueno, Marian va morir el 2016, als 81 anys. Leonard Cohen havia nascut al Canadà el 1934 i va morir a Los Angeles el 2016. Marian va quedar embarassada en diverses ocasions, però Leonard Cohen no volia tenir fills per dedicar-se a la seva carrera i li va dir que avortés. Ella el va obeir i ho va fer. Poc abans de morir, Leonard li va escriure aquestes paraules: bé, Marian, ha arribat un moment en el que som tan vells que els nostres cossos comencen a fallar. Crec que aviat aniré darrere teu. Vull que sàpigues que estic tan a prop teu que si allarguessis el braç, crec que em podries agafar la mà. Sempre t'he estimat per la teva bellesa i la teva sabidoria. No necessito dir-te res més perquè tu ja ho saps tot de sobres. Només dedicar-te un bon viatge. Adeu, vella amiga. El meu amor etern. Ens veurem per el camí. Soul on Marian, la cançó, també és un llibre basat en documents inèdits, entrevistes amb Marian Hitland, converses que alguns periodistes van tenir amb ella i també amb Leonard Cohen, cartes privades, notes i diaris entre 1952 i 1972. A Ídia, la illa grega on es van conèixer, ella estava amb el seu marit i el seu fill, Axel. Leonard vivia a l'illa salvatge. En aquell moment era un escriptor desconegut que es va apropar a ella, i quan la va veure plorar perquè el seu marit l'havia abandonat per una altra dona, doncs es va enamorar d'ella, i per tota la vida. Ella era escriptora, nascuda a Noruega.

0: So Long, Marian, 1967, Leonard Cohen. Gràcies pel teu correu, Josep de Bescanó. Una poetessa que es deia Maya Angelou i que va viure entre 1928 i 2014 va dir: les persones oblidaran el que els vas dir, oblidaran el que els vas fer, però mai no oblidaran com les vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I ara, amb les cançons de culte del pop-rock, la cançó de Marvin Gaye que van descobrir molt joves al 84.

Sexual Healing. Que aquí es va a dir curación sexual. I que en aquell temps, als anys 80, quan les discoteques encara posaven lents, anaven molt bé com a transició entre l'últim lent i abans del primer ràpid. Perquè era un mig temps realment agradable. Farem un nou resum del llibre Les canciones de culto del pop rock, escrit per el company Jordi Novell, segons ell, amb fragmentos essenciales de la història de la

What's going on? ¿Qué está pasando? Marvin Gaye, 1972. I acabem aquesta hora amb la proposta que des de Pont de Suert ens fa l'amic Fede Niebla, que ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Mira, Albert, aquesta és una de les moltes joies musicals que he descobert gràcies a escoltar el teu programa des de fa molt de temps. No t'aturis mai. Una abraçada des de Pont de Suert, Fede Niebla. La cançó és Everywhere, que vol dir més o menys arreu dels grans Fleetwood Mac.

0: Es la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 24 graus a la ciutat i aquestes són algunes de les notícies més destacades de l'actualitat. Les obres del viaducte del Canal del Gorg es reprendran abans que acabi l'any, segons s'ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han provocat que s'endarrereixi el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. És per això que el Consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant d'aquests recàlculs del projecte. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
4: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
3: I Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del Mercat Torner, acusant el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres aturades des del juliol estan provocant una caiguda de les vendes als paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici. Àlex Montornès ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
5: Reprèn el projecte del Montornès, però que el reprèn malament i amb xapusses. I resulta que el projecte que han fet no han fet unes cates a les parets per saber com estan els materials d'un edifici de 100 anys. I ara es troben que des del juliol les obres no poden seguir. I els paradistes es troben amb el mercat en obres, amb les parets, amb totes les entrades tancades, només es pot accedir per una banda del mercat, amb més goteres de les que tenien abans, amb unes ventes que cauen.
3: I en plana cultural, més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició de la 52a edició del Filmets Badalona Film Festival. 212 pel·lícules ho faran en competició internacional provinents de 51 països. El certamen comença demà amb les sessions adreçades a escoles i institut amb Filmets Primària i Filmets Secundària. I en esports, la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc Andorra en un partit on els verd i negres estan obligats a no fallar per no complicar-se la Copa del Rei. És un partit d'urgències perquè els verd i negres no han guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa. Els continuarem informant.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
6: El 14 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 14 d'octubre, avui parlarem de la nova victòria golejada del Barça ahir a la Champions masculina, 1-4 al camp del Galatasaray. El Barça que continua imparable en aquest inici de curs, 10-10, 2-2 a la Champions. També parlarem de la prèvia de gran part de la jornada 5, en aquest cas la tercera federació masculina de futbol, que es va ajornar al seu dia pels aiguats, ara fa 10 dies, i es recupera avui, com a mínim la majoria. I també parlem de molt bàsquet. Ahir van tenir compromís europeu amb victòries del Barça i del Girona i derrota del Manresa, tres equips catalans. Avui en té l'Espart Girona, en aquest cas de l'Eurocup femenina, que en l'estrena del conjunt gironí en aquesta competició. A més, la penya també recupera un partit pendent de Lliga ACB, també suspès en el seu dia per als aiguats, contra l'Andorra. Molt futbol, molt bàsquet, però també handbol, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça continua imparable i torna a golejar al camp del Galatasaray.
1: L'equip de Hansi Flick va haver de remuntar el gol inicial del conjunt turc en el primer desplaçament europeu en la segona jornada de Champions masculina. Xau Cancelo va empatar abans del descans i en una gran segona part liderada per Lamine Yamal, els blaugranes van sentenciar amb gols de Fermín, Gordon i Adeyemi per situar l'1-4 definitiu.
0: 10 victòries en 10 partits, com dèiem, per al Barça, 2 de 2 a la Champions per liderar amb 9 gols a favor i només 2 en contra la classificació. Avui es completa aquesta segona jornada de Champions masculina amb 9 partits més.
1: Destaca el Manchester City, PSG, el Betis, Porto, el Roma-Madrid, que protagonitzen els 3 pròxims rivals del Barça. El conjunt blaugrana jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis abans de viatjar cap a París per enfrontar-se al PSG de Luis Enrique i de rebre diumenge 25 d'octubre al Real Madrid en un primer clàssic del curs a l'Spotify Camp Nou.
0: Tornant a la Champions, destaquem també alguns resultats d'ahir, Sara.
1: Victòries de l'Atlètic de Madrid 2-0 contra el Manchester United i del Villarreal 3-1 contra el Nàpols. En canvi, derrota de l'Inter de Milà 3-4 contra el Bruges, mentre que el Bayern de Múnich no va poder passar de l'empat a 3 en la seva visita a Noruega al camp del Vikings.
0: I més enllà de la Champions, el grup el futbol de casa nostra avui es recupera la resta de la cinquena jornada del grup 5, ajornada en el seu dia pel temporal d'aiguats, ara fa 10 dies.
1: A les 8 del vespre juguen 3 partits, el Cornellà Peralada, el Muntanyès de l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. I a 2:15 de 8 del vespre jugaran 2 partits més, el Cerdanyola Martinenc i el Sant Cristòbal Fundació Esportiva Grama. Quedarà pel 28 d'octubre el Vilanova Sant Juan Atlético Moncada.
0: I avui també es recupera un partit de Lliga Elite de futbol, un dels que té pendents el Prat, que només n'ha pogut jugar un per la disputa de la prèvia de la Copa del Rei.
1: El conjunt pot hablar baix amb la classificació per a la primera ronda de Copa, en què rebrà l'Atlètic Club de Bilbao, assegurada visita avui al camp del Castelldefels a les 8 del vespre.
0: Aquest Prat Atlètic Club de Bilbao, recordem que serà el 29 d'octubre a les 9 del vespre al Sagnier. En bàsquet, ahir victòries europees de Barça i Girona i derrota del Manresa, ara en parlem, però és que avui s'estrena a l'Eurocup femení, en aquest cas l'Espart Girona.
1: Les gironines en un mal moment encara no han guanyat aquest curs i, a més, arriben a la cita amb moltes baixes per lesió, reben a Fontajau i l'Ostrava Txec. El partit començarà un 8:45 del vespre.
0: També avui en categoria masculina la juga la Penya, que recupera el partit pendent de Lliga ACB, ajornat pels aiguats, també contra l'Andorra.
1: Els verdinegres, a més, celebraran amb l'afició el títol de Supercopa d'Espanya aconseguit a l'Olímpic a principi de curs. Això sí, l'objectiu és sumar la que seria la primera victòria a la Lliga. L'enfrontament a partir de les 8 del vespre.
0: Això pel que fa a l'agenda d'avui. Ahir, com dèiem, 3 equips catalans tenien compromís europeu.
1: Nova victòria ajustada del Barça, en aquest cas 90-87, en un final d'infart amb triple de Robinson en l'últim segon per donar la victòria al seu equip. És el tercer triomf en 5 partits d'Eurolliga masculina per al Barça, que divendres rep l'Olympiacos, vigent campió de la competició, i que ahir va guanyar València després d'una pròrroga.
0: En canvi, a l'Eurocup masculina, nova derrota ahir del Quitzanàs Manresa.
1: Els manresans van caure per 188 a la pista del Bassegir en un partit que el conjunt turc va dominar des de l'inici. El Manresa es queda 6è al grup D amb 2 derrotes i un triomf.
0: I finalment, exhibició del Fiat Girona i a Bèlgica.
1: L'equip gironí va guanyar per un clar 76-91 a la pista del campió belga, l'Ostende, en la segona jornada de FIBA Europe Cup. Primer desplaçament europeu per al conjunt gironí, que lidera amb autoritat el grup B després, això sí, de només 2 jornades.
0: En handbol també va guanyar ahir el Freiking Granollers en competició europea.
1: Victòria en un duel molt igualat a Portugal a la pista de l'Aguas Santas Milanesa per 31-32. Triomf clau del conjunt vallesà, que es consolida a la segona plaça del grup i s'apropa als play-offs d'aquesta European League masculina. El Granollers rebrà dimarts de la setmana que ve precisament el conjunt portuguès al Palau d'Esports.
0: I una victòria ja deixaria pràcticament sentenciada, si més no virtualment, aquesta classificació per als play-off. I en categoria femenina, avui juga també el CAC Granollers, partit de la sisena jornada de Lliga Guerreres.
1: L'equip dirigit per Josep Morales visita la pista del Beti Onac de Navarra. Les vallesanes arriben aquesta jornada intersetmanal a mitja taula després d'haver tornat a guanyar dissabte passat contra el Lanzarote, per trencar una ratxa de 3 derrotes consecutives.
0: En waterpolo avui es disputa també la Supercopa d'Espanya masculina amb la final habitual dels últims anys.
1: I que enfronta l'Atlètic Barceloneta, campió de 20 de les últimes 25 edicions, i el Club Natació Sabadell, que mirarà de fer valer la seva condició d'anfitrió, ja que aquesta final es juga a Can Llong. En el precedent més recent, a la final de la Copa Catalunya de mitjans de setembre, els mariners es van imposar per un ajustat 10-9 al conjunt vallesà. La final d'avui començarà a les 7 de la tarda.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola masculina supera Portugal i s'assegura la primera plaça del grup A als World Skate Games, al Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: El combinat estatal ha guanyat per 2-4 la vigent campiona d'Europa amb gols dels catalans Eloi Cervera, Nil Roca, Marc Grau i Pol Manrubia. L'equip de Pere Vàries tanca avui la fase de grups contra Suïssa a 8:45 del vespre, hora catalana. El rival a quart serà o Xile o Angola.
0: I un últim apunt, perquè ja podem confirmar, relacionat amb aquests World Skate Games, que es retransmetrà el Mundial de Patinatge a la xarxa.
1: Es podran seguir les modalitats de quartets, grups grans i petits. Serà la nit de dissabte i la matinada de diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, en directe a la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, a les 11 de la nit, hora catalana, també es veurà la retransmissió a les televisions locals, fins les 5 de la matinada. Els clubs catalans que hi participen són el Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i el Cunit en grups petits, i el Cunit, el Tona i l'Olot en grups grans.

0: Dimecres 14 d'octubre, 12 minuts passen ja de la una gairebé. Comencem parlant de futbol amb una nova golejada del Barça ahir a la Champions masculina, que el deixa momentàniament líder després de dues jornades disputades. Els blaugranes tenien un repte complicat ahir a Istanbul, al camp del Galatasaray, i el van superar amb nota després d'una primera meitat més espessa en què l'equip turc, ajudat per la seva sorollosa afició, es va avançar al marcador en la primera arribada amb un gol de rebot i fins i tot va fer el segon, a sortida d'un corna que el VAR va acabar anul·lant per fora de joc. A partir d'aquí el Barça va reaccionar, va empatar abans del descans amb un gol de Joao Cancelo i a la segona va ser molt superior i va sentenciar liderat per un gran Lamine Yamal i amb gols de Fermín, Gordon i Adeyemi per situar l'1-4 definitiu al marcador, que podria haver estat més ampli en cas d'una millor efectivitat. Escoltem la valoració del tècnic blaugrana Hansi Flick.
1: He dit a l'equip que també valoro molt el que he vist a la primera part. És veritat que el Galatasaray ha tingut dues o tres ocasions i per això hem anat perdent, per errors puntuals. No hem pres les millors decisions en l'últim terç, especialment a la primera part. I això és el que hem de millorar, però per mi també ha estat bé. També ha estat molt bé com hem reaccionat a la primera part. Ha estat molt important en aquest estadi, en aquest ambient. I està clar, a la segona part hem jugat, hem dominat el partit i ha estat realment fantàstic. I també Lamine ha fet una segona part fantàstica. I per nosaltres ha estat realment important.
0: Un Flick que, com sentíem, també va elogiar Lamine Yamal i va explicar així que per què no va ser un dels substituïts, tenint en compte el seguit de partits importants que venen ara en els pròxims dies.
1: No, perquè tenim altres jugadors per gestionar les càrregues. És així, i Lamine està bé. Està en un estat de forma òptim i, per descomptat, també gaudeix jugant a futbol. Ho he vist especialment a la segona part. És increïble tenir un jugador com ell i a aquest nivell. Ha canviat el partit per nosaltres i ha estat realment bé.
2: He changed the game for us and this was really good.
0: 10 victòries en 10 partits per al Barça, 2 de 2 també a la Champions, per liderar amb 9 gols a favor i 2 en contra la classificació. També han sumat 6 punts en 2 partits, l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Ja avui podrien fer el PSG o el Manchester City, un dels dos, perquè tots dos no ho poden fer perquè s'enfronten entre ells, el Como de Cesc, l'Stuttgart, l'Aston Villa, el Dortmund, el Liverpool, l'AEK d'Atenes, el Real Madrid i el Betis. Els blancs visiten el camp de la Roma i els andalusos reben el Porto. Recordem que el Barça dissabte juga al camp del Betis, partit de Lliga, abans de viatjar a París per enfrontar-se dimarts vinent al PSG i de rebre diumenge 25 d'octubre al Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer clàssic del curs. Pel que fa als resultats d'ahir de la Champions, destaquen les victòries de l'Atlètic de Madrid 2-0 al Manchester United i del Villarreal 3-1 contra el Nàpols, a més de la derrota de l'Inter de Milà 3-4 contra el Bruges i de l'empat del Bayern de Múnich a Noruega, al camp del Vikings 3-3. I més enllà de la Champions, el futbol de casa nostra avui es recupera la resta de la cinquena jornada del grup 5, ajornada en el seu dia pel temporal d'aiguats ara fa 10 dies. A les 8 del vespre juguen 3 partits. El Cornellà a Peralada, la Muntanyesa a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
3: Després de jugar diumenge i fer un important desgast físic, l'equip haurà d'arribar amb les màximes garanties al partit. L'objectiu és mantenir la fiabilitat defensiva que ha mostrat durant la temporada i aprofitar les ocasions de gol que es presentin. En parla l'entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla.
4: I haurem d'estar amb una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats que segur que tindrem i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
3: El Mollerussa buscarà mantenir el nivell competitiu davant d'un rival que arriba en un bon moment. La gestió de l'esforç i l'encert en les àrees poden acabar sent determinants per treure un resultat positiu a l'Hospitalet.
0: Gràcies, Míriam. I a 8:15 es jugaran 2 partits més, el Cerdanyola Martinenc i el Sant Cristóbal Fundació Esportiva Grama. Quedarà pel 28 d'octubre el Vilanova Sant Juan Atlético Moncada en un grup 5 que col·lidera momentàniament al Badalona, que s'ha refet després de començar amb dues derrotes, i la Pobla Mafumet, tots dos amb 10 punts. Una Pobla Mafumet, un dels recent ascendits, que ha arrencat molt bé el curs en el retorn a tercera. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: Hi podien haver dubtes sobre el rendiment que podia oferir la Pobla en aquest retorn a la categoria, però l'equip de Xavi Vilagut ha demostrat contundència i efectivitat des del primer dia. Dues derrotes davant Vilanova i Vilassar, un empat al camp d'un altre dels favorits com és l'Atlètic Lleida i tres victòries, Tona, Sant Cristóbal i la darrera contra un altre dels gegants, el Cornellà, en un partit on la major insistència de l'equip grana va tornar a tenir premi. Davant del Cornellà, el tècnic va destacar la capacitat de resistència del seu equip davant un dels rivals més exigents de la categoria.
6: Sabíem que tindríem moments en els quals havíem de patir, en el que el rival ens tiraria una mica endarrere, com així ha sigut sobretot els primers 20-25 minuts, que hem estat bastant enfonsats, no perquè nosaltres volguéssim estar tan baixos, sinó perquè el rival doncs, ens hi ha anat tirant un palet enrere. I després la segona part crec que ha estat boníssima a l'equip. Hem estat un pèl més atrevits en el bloc alt, en dificultar-li una miqueta més les primeres relacions. Crec que ells no han estat tan còmodes com a la primera part. Bé, crec que hem fet una segona part molt completa i hem generat alguna situació i al final hem tingut premi.
5: La propera prova per a la Pobla, diumenge vinent a les 12, al camp d'un altre dels favorits al títol, com és l'Hospitalet.
0: Gràcies, Eduard. I encara en futbol, avui també recupera un partit de Lliga Elite, un dels que té pendents el Prat, que només n'ha pogut jugar un per la disputa de la prèvia de la Copa del Rei. El conjunt potalà, ja amb la classificació per la primera ronda de Copa assegurada, en què rebrà l'Atlètic Club de Bilbao, visita avui el camp del Castelldefels a les 8 del vespre. En una Lliga Elite que un any més ha començat molt igualada, amb 5 equips a la part alta amb 7 punts, un d'ells el Valls, que diumenge va encaixar la primera derrota, 0-1 contra l'actual líder, el Martorell. Revisió tot de Valls, David Prats.
7: En un partit molt igualat i en poques ocasions, els vallencs van trobar a faltar profunditat en atac. Quan tot apuntava a l'empat, Osama va marcar el gol decisiu al minut 80. Després del partit, el tècnic Àlex González va reconèixer que la plantilla no havia estat al seu millor nivell.
8: Aspectes a millorar que evidentment ens fan molta falta per poder competir al nostre màxim nivell. Sabem que el 100% som un equip molt difícil de batre, però si no estem en aquest 100 i baixem a 90, no ens dona.
7: Amb aquest resultat, el Valls es queda amb 7 punts després de 4 jornades, amb 2 victòries, un empat i una derrota. El proper compromís dels de l'Alt Camp serà diumenge 18 d'octubre a partir de les 5 de la tarda al Camp del Manlleu.
0: Gràcies, David. En bàsquet, ahir victòries europees de Barça i Girona i derrota del Manresa. Ara en parlem, però és que avui s'estrena l'Eurocup femenina, en aquest cas, l'Espart Girona. Les gironines en un mal moment, que encara no han guanyat aquest curs, i a més arriben a la cita amb moltes baixes per lesió, inclòs els de la seva gran estrella, Iana Martín, reben a fontejar l'Ostrava Txec. Ahir a la prèvia, l'entrenador de l'Uni, Roberto Íñiguez, tornava a repetir el mantra de molta feina per fer, per reaccionar després d'un aquest mal inici. Íñiguez deia això quan li preguntant per què podria servir l'Eurocup d'aquesta competició després de la decepció de quedar-se sense Euroliga.
9: No tengo ni idea para qué va a servir. Me fijo en el vídeo que hemos visto hoy, en hacer el mejor trabajo posible hoy, en entrenar duro y corrigiendo y hablándoles honestamente los errores que hemos hecho como equipo, del cual yo soy el máximo responsable, como os dije, yo os he dicho innumerables veces los últimos días, e intentar corregirlo, ser honesto con ellas, honrado, lo que tenemos que hacer mejor y lo que tenemos que mejorar. Pero no tengo un concepto general de lo que va a ser la Eurocup, sí tengo un concepto general de mejora diaria ahora, de trabajar cada día lo que podamos y de poner a jugadoras en forma, que muchas no están, están fuera de forma. Tenemos mucho trabajo por delante y ya por ello.
0: Avui a un quart de 9 del vespre aquest Espart Girona-Ostrava. També avui en categoria masculina juga la Penya, que recupera el partit pendent de Lliga ACB, ajornat pels aiguats contra l'Andorra. Els vertineres, a més, celebraren avui amb l'afició el títol de la Supercopa d'Espanya aconseguit a l'Olímpic a principis de curs, malgrat que també miraran d'aconseguir la que seria la primera victòria de la Lliga. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
10: Bon dia. La Penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Moravan Andorra en un partit on els verdinegres ja estan obligats a no fallar a la jornada 3 per no complicar-se la Copa del Rei. És ja un partit d'urgències perquè el conjunt verdinegre no ha guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic el Barça en la reedició de la final de la Supercopa CB. Abans del maig contra el Moravan hi haurà la celebració precisament del títol aconseguit fa un mes, però la Penya està centrada en no fallar contra un rival que és cuer, que està generant molts dubtes i és un dels candidats al descens. La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un rival de la zona baixa com subratlla Lutz Hackenson.
11: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en ACB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
10: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no estarà donat d'alta fins d'aquí a 15 dies.
0: Gràcies, Ramon. Això pel que fa a l'agenda d'avui. Ahir, com dèiem, tres equips catalans tenien compromís europeu. Nova victòria ajustada del Barça, en aquest cas 90-87 en un final d'infart, amb triple de Justin Robinson en l'últim segon per donar la victòria al conjunt blaugrana. Escoltem l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
12: Very tough match, very loud atmosphere.
13: Partit molt complicat, amb un ambient molt sorollós, cosa que m'agrada i que ens ha ajudat molt. El Maccabi té un equip amb moltes eines en atac i en defensa. Tenen capacitat atlètica, tenen qualitat, tenen talent. Ha estat un gran repte per nosaltres perquè només teníem un dia de preparació per aquest partit. I crec que els jugadors, tot i que hem comès alguns errors, han executat el pla i s'han deixat la pell a la pista, que és el més important. Fins i tot si haguéssim perdut, hauria estat satisfet. I al final del partit no trobo la paraula per al que hem fet. Diguem que hem fet una falta absurda i necessària, però després hem ficat el triple i hem acabat guanyant.
0: Tercera victòria en 5 partits d'Eurolliga masculina per al Barça, que divendres rep ni més ni menys que l'Olympiacos, vigent campió de la competició i que ahir va guanyar a València, a la pista al Roig Arena, després d'una pròrroga. En canvi, l'Eurocup masculina, nova derrota ahir del Kitzanas Manresa per 100-88 contra el Başakşehir, en un partit que el conjunt turc va dominar des de l'inici. El Manresa es queda sisè al grup D, amb dues derrotes i un triomf. En canvi, ahir el Fiat Girona es va exhibir a Bèlgica a la pista de l'Ostende, guanyant per un clar 76-91 en la segona la jornada de FIBA Europe Cup, primer desplaçament europeu per al conjunt gironí, que ja guanya amb dues victòries i lidera el grup amb autoritat, el grup B, això sí, després de només, com dèiem, dues jornades. I en handbol també va guanyar ahir el Freaking Granollers en competició europea, ara en parlem, però és que avui el juga l'equip femení, el CACSE Granollers, partit de sisena jornada de Lliga Guerreres a la pista del Betionac de Navarra. Les vallesanes arriben a aquesta jornada intersemanal a mitja taula, després d'haver tornat a guanyar dissabte passat contra el Lanzarote per trencar amb una ratxa de 3 derrotes consecutives. La crònica, la prèvia és de Ràdio Granollers, Arnau Camí.
14: El conjunt dirigit per Josep Morales visita aquest vespre la pista del Replaça Betionac en el partit corresponent a la sisena jornada de la Lliga Guerreres Iberdrola. Les granollerines arriben al pavelló Hermanos Indurain amb la moral alta després de la victòria del cap de setmana contra el Fonzames. Avui, però, el repte puja de nivell davant d'un conjunt navarrès separat per només un punt a la classificació. Una de les claus del partit passa per millorar en defensa, ho explica Josep Morales, entrenador del CAC7 Balonmano Granollers.
15: Home, doncs, a nivell defensiu, ser capaços d'aguantar els seus atacs en el sentit que tenen molta paciència, llavors hem d'estar, si estan 2 minuts atacant, hem d'estar 2 minuts doncs, concentrades i després córrer, no? Al final crec que és la nostra essència i ho hem d'aprofitar. El Betis és un equip que principalment defensa molt bé, és un equip que té el sistema molt assimilat, corre un poc riscos a nivell defensiu, però tenen les idees molt clares, no?
14: Les vallesanes necessiten mantenir la bona dinàmica si volen sortir de la zona de perill. Tot i això, el Betionac és un rival de moment directe del CAC7, ja que només el separa un punt a la Lliga Guerreres Iberdrola.
0: Gràcies, Arnau. El masculí, com dèiem, ja va guanyar ahir en el duel molt igualat a Portugal, a la pista de l'Aguas Santas Milanesa, 31-32. Triomf clau del conjunt vallesà, que es consolida a la segona plaça del grup i s'apropa als play-off d'aquesta European League masculina. El Granollers que rebrà dimarts de la setmana que ve, precisament, al conjunt portuguès a Palau d'Esports. I en waterpolo, acabem amb això. Avui es disputa la Supercopa d'Espanya masculina, amb la final habitual dels últims anys, que enfronta l'Atlètic Barceloneta, campió de 20 de les últimes 25 edicions, i el Club Natació Sabadell, que mirarà de fer valer la seva condició d'anfitrió, ja que aquesta final es juga a Can Llong, a la cocapital vallesana. Així ho explicava el capità del Sabadell, Sergi Cabanes.
16: Crec que l'equip para bé, amb bona dinàmica. També es ajunta el fet que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé. Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat jo crec que amb bastanta convicció.
0: Tots dos deberan de guanyar els seus dos primers partits de Champions masculina en aquest cas. El precedent més recent, a la final de la Copa Catalunya de mitjans de setembre, els mariners es van imposar per un ajustat 10-9 al conjunt vallesà. Aquesta final, avui a les 7 de la tarda. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 24 graus a la ciutat i aquestes són algunes de les notícies més destacades de l'actualitat. Les obres del viaducte del Canal del Gorga es reprendran abans que acabi l'any, segons s'ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han provocat que s'endarrereixi el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. És per això que el Consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant d'aquests recàlculs del projecte. Escoltem a l'alcalde Xavier García Albiol.
3: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
2: I Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del Mercat Torner, acusant el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres aturades des del juliol estan provocant una caiguda de les vendes dels paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici. Àlex Montornès ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
4: Reprèn el projecte del Montornès, però és que el reprèn malament i amb xapusses. I resulta que el projecte que han fet no han fet unes cates a les parets per saber com estan els materials d'un edifici de 100 anys. I ara es troben que des del juliol les obres no poden seguir. I els paradistes es troben amb el mercat en obres, amb les parets, amb totes les entrades tancades, només es pot accedir per una banda del mercat, amb més goteres de les que tenien abans, amb unes ventes que cauen.
2: I en plana cultural, més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició de la 52a edició del Filmets Badalona Film Festival. 212 pel·lícules ho faran en competició internacional provinents de 51 països. El certamen comença demà amb les sessions adreçades a escoles i institut, amb Filmets primària i Filmets secundària. I en esports, la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc Andorra en un partit on els verd i negres estan obligats a no fallar per no complicar-se la Copa del Rei. És un partit d'urgències perquè els verd i negres no han guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa. Els continuarem informant.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
1: Aquesta setmana tenim una jornada típica al futbol català. Les fortes pluges de les darreres setmanes van obligar a suspendre nombrosos partits. I per això, aquest dimecres, molts equips hauran de recuperar els compromisos pendents. Això ens deixa un calendari exigent, amb una jornada intersetmanal que obligarà moltes plantilles a afrontar tres partits en només una setmana.
2: I això obre un escenari interessant per veure com responen els equips davant d'aquesta acumulació de partits. No totes les plantilles estan preparades per mantenir el mateix nivell d'exigència durant tants dies seguits i aquí poden tenir un paper important les rotacions, els jugadors que habitualment disposen de menys minuts i també les alternatives que tenen els entrenadors a la banqueta.
1: També serà una bona oportunitat per comprovar la feina feta durant la pretemporada, especialment en l'aspecte físic. Amb partits tan seguits, la capacitat de recuperar-se entre jornades i mantenir la intensitat sobre la gespa pot acabar marcant diferències entre uns equips i els altres.
2: Per tant, aquesta setmana no només comptarà el talent o el plantejament tàctic, la gestió dels esforços, la profunditat de les plantilles i la resposta dels jugadors menys habituals poden ser determinants per sumar punts en un calendari que no dona treva. Comença el Sense Pròrrogues a Radio Ciutat de Badalona.
3: Sense Pròrrogues, a Radio Ciutat de Badalona.
2: I abans de començar a posar les notes d'aquesta jornada, anem a repassar ràpidament els marcadors dels equips catalans aquest cap de setmana. Aleix.
1: Comencem amb primera i segona... Perdoneu, segona divisió i primera federació. Rubén, com has vist el cap de setmana? Perquè a segona crec que ha anat força bé, especialment pel Sabadell, que va guanyar 1-2 al camp del Ceuta. I el Girona, com va acabar?
2: El Girona empatava a un al camp del Tenerife.
1: Una llàstima.
2: Que els hi portava bon record, sí,
1: per això.
2: De l'últim ascens aconseguit en aquella victòria 1-3 amb Estuani, Baena, Aleix García, bé, jugadorassos que ara estan a l'elit del futbol, i Estuani, una llegenda no només del Girona, sinó també, m'atreveixo a dir, del futbol català, perquè s'ha fet un far de fer gols. I a primera federació, doncs, victòria de l'Europa 2-1 contra l'Algeciras, derrota del Sant Andreu al Rico Pérez per la mínima 1-0.
1: Malament.
2: I el Nàstic, fatal, tot bé. I empatar 2-2 perquè jugava al camp del Joventut Torremolinos, que era l'últim a la taula.
1: I ara mateix tots els equips a primera federació, els catalans que estan en la zona baixa, l'Europa en descens, i el Nàstic i el Sant Andreu coquetejant amb aquesta zona, per la temporada és molt i molt llarga. Segona federació, els catalans, el Barça Atlètic, que va guanyar per 1-0 a la Sociedad Deportiva Logroñés, el Manresa va empatar 0 contra l'Osasuna Promeses, el Girona B i l'Espanyol B, que van oferir un partidàs amb victòria dels Periquitos per 1-2, el Reus, que va guanyar al camp del Tudelano per 1-3, i l'Olot va empatar 1 contra el Terrassa, de moment el líder, que és el Barça Atlètic, i trobem en posicions de playoff a l'Espanyol B i l'Olot, i per bona notícia, no hi ha cap català a la zona de descens.
2: I a tercera federació, si baixem una categoria més, doncs vam tenir aquests resultats. L'Escala 2, Vilassar de Mar 2, San Juan Atlético Moncada 0, Atlètic Lleida 3, Grama 0, Tona 1, Martinenc 3, Montañesa 2, Poble de Mafumet 1, Cornellà 0. El mateix resultat entre Mollerussa i Cerdanyola. 0-1 va guanyar el Sant Cristóbal a l'Europa B, empat a 1 entre el Peralada i l'Hospitalet i empat a 0 entre Badalona i Vilanova.
1: I a Lliga Elit, Rubén, que hem tingut una jornada carregada de gols. Comencem amb l'Argentona 2, Viladecans 3, Singuerlín 2, Atlètic Sant Just 1, Sabadell 1, Manlleu 3, Baix 3, Sant Mauro 2, Turó Peira 4, Can Vidalet 1, Rubí 2, Martorell 1, Vic 0, Horta 1, i queda pendent de disputar-se el Castelldefels contra el Plat. Per tant, una jornada amb molt i molt gol.
2: Doncs repassats els marcadors d'aquest cap de setmana, ho comentàvem a la introducció del programa, aquesta jornada típica que tenim entre setmana, la Champions, podríem dir, del futbol modest, perquè torna la Champions League pels equips més professionals, però els semiprofessionals, que també hi ha partits, Aleix, canta-me'ls.
1: Sí, tenim tots dimecres 14 d'octubre a partir de les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Hospitalet Mollerussa, Montañesa L'Escala, Sant Cristóbal Grama i Cerdanyola Martinenc. Quin t'agradaria veure, tu?
2: Doncs estarem a l'Hospitalet Mollerussa,
1: que pot ser un partidàs, i crec que també el Montañesa contra L'Escala i el Sant Cristóbal Grama poden ser molt i molt emocionants.
2: Doncs vinga, va, repassar tot el que ens ve aquesta jornada, els marcadors de l'anterior. Anem a continuar amb el format que tant està agradant, les notes de la jornada. Recordem, comencem pel 0 i anem escalant números i notes, en aquest cas, fins a arribar al 10 i la matrícula d'honor. Aleix, el 0 aquesta jornada, a qui li donem?
1: Doncs vinga, el suspens, el 0, pel que pitjor s'ha portat a classe i a més ha suspès l'examen. El 0 és pel Cornellà i la seva derrota al camp de la Pobla de Mafumet als darrers minuts. Un gol de Joan Martínez els va sentenciar. A hores d'ara, l'equip d'Ignasi Senabre, i evidentment amb inversor de Leo Messi, ha guanyat tan sols un partit dels 5 que s'han disputat, i és una mostra clara de l'exigència i competitivitat que té aquesta categoria. Aquest dimecres juguen a casa contra el Peralada i també de locals contra el San Juan Atlético de Moncada. Si no guanyen aquests dos partits, podria començar bé aquest run-run, aquests nervis dins del club, perquè creiem que el Cornellà ha fet una plantilla per quedar primer. Sabem que la lliga és molt llarga, però l'exigència precisament amb aquest Cornellà ha de ser màxima i aquestes badades no poden passar.
2: I deixa'm afegir a l'Eix que és un autèntic equipàs el que té el Cornellà d'Ignasi Senabre, però clar, quan juguen de visitants, doncs tothom pensa, ostres, hem rep el coco, rebem el coco de sí. La categoria, la motivació és major, i bé, la Pobla de Mafumet, que ha començat molt bé, també en parlarem, però el Cornellà, que ha d'apretar aquests dos partits que li venen a casa, que si no pot començar a entrar el Cangueli al club.
1: I a més, crec que pels propis futbolistes, saber que hi ha una remota possibilitat de que t'està veient Messi
2: sí.
1: Des de Miami, a mi personalment em motivaria bastant. Si l'enxampem despert,
2: Messi jo correria no sé, el doble. Però qualsevol agent o sí. Qualsevol persona que analitza els partits, doncs segur que els miren.
1: Messi sempre penja una història, eh? Vamos Cornellà o vamos el Dense,
2: vamos el Dense.
1: Sempre la penja.
2: Doncs continuem pujant un puntet. L'1 és per la Grama, que va perdre 0-1 davant un Tona que arribava a Santa Coloma havent guanyat un partit. Errors de la Grama, de desconnexió i un majúscul com el d'Ivan Julián, que al minut 36 s'autoexpulsa i deixava els de Roberto Morales contra les cordes. Sí que és cert que del Tona es va quedar amb 10 a falta de 20 minuts, però ja anaven per davant el marcador després d'un gol en pròpia de l'ex del Manresa, Toni Badia. 3 puntassos pels d'Axel Bizuete i la Grama, que si vol ser candidat al playoff, doncs no pot deixar escapar punts a casa d'aquesta manera. Dimecres, visita en Can Anglada, rival complicat, i dissabte, partidàs a Vilanova. 2 desplaçaments molt durs, Aleix.
1: Se li ve una setmana que pot ser molt moguda, podria ser perfectament un 0 de 9, jo crec que algun puntet rascaran, ja sigui demà a Terrassa o diumenge al camp del Vilanova, però bé, la Grama, sempre hem dit que és el ojo con la Grama, el que podria infiltrar-se al playoff. L'any passat, al tram inicial de temporada, van deixar escapar bastants punts que el tram final van oblidar, van recordar. Per tant, aquestes badades que no les pot repetir la Grama si vol tornar a infiltrar-se a la zona alta, que jo crec que tard o d'hora ho acabarà estant, però patirà per intentar entrar en zona d'ascens. Seguim amb més notes. El 2 és pel Gimnàstic de Tarragona i el seu empat a Torremolinos. Els de Xisco Campos continuen sense guanyar i sumen un punt dels últims 12. Els andalusos només havien empatat un partit i els tarragonins venien amb l'obligació i l'exigència de puntuar de 3. I això, que es van avançar per partida doble, però no van saber mantenir el resultat. El primer gol del Torremolinos és una cagada
2: sí.
1: De Vicent Abril i una falta de contundència al minut 94, en les marques d'un córner que fa que els locals empatin el maig i el Gimnàstic torni a Tarragona amb una cara molt i molt llarga. Són 8 de 21 dels punts possibles i ara els hi venen 2 partits molt i molt exigents. El primer aquest cap de setmana contra el planter de l'Atlético de Madrid, que ve de fer-li 4 gols al Saragossa, que és un equip molt alegre i molt competitiu, i el proper partit que serà contra l'Hèrcules. El Rico Pérez sempre és complicat, que el Sant Andreu ja ho ha patit aquest cap de setmana, venen amb la fletxeta cap amunt. Per tant, el Gimnàstic de Tarragona s'han de posar les piles immediatament, si no, passarà com l'any passat.
2: Sí, sí, totalment, eh? I la parròquia grana, que segur que no està contenta amb aquest inici, sí que és cert que la plantilla no és la mateixa que la d'altres temporades, però l'equip ha de lluitar per coses més ambicioses, que no un empat al camp de l'últim al minut 94. Jo estaria molt enfadat si fos del Nàstic i començaria a exigir a tant a plantilla com a cos tècnic alguna cosa més, perquè no pot ser 8 punts de 21 i ocupar gairebé places de descens.
1: Va, seguim amb un altre suspens, però va, tard o d'hora comencem a alegrar les notes a partir dels aprovats. Però hem de seguir amb els suspensos, Rubén.
2: Un 3 pel Sant Andreu i la seva derrota al Rico Pérez. Mal partit dels de Nacho González. Poca proposta futbolística i ocasions en perill, doncs gairebé nules. L'Hèrcules, amb un gol al tram final de la primera meitat, ja en va tenir prou. Són 8 punts de...
1: Un golaç, va ser un golaç.
2: 8 punts de 21. Ara té un calendari a priori favorable contra 3 equips que de moment ocupen places de descens. Torremolinos a Can Dragó, fora de casa contra el Rayo Majadahonda i de nou a Can Dragó tancaran l'octubre contra el Teruel. Així que a priori...
1: El calendari acompanya.
2: Mínim 7 de 9.
1: Esperem sí, que així sigui per la Huesa, una llàstima aquesta derrota, però si aquest calendari el podem fer favorable, doncs quedaria en anècdota aquesta derrota per un equip que ha pujat aquest any de categoria. Seguim amb l'últim suspens, d'aquests que sempre a la recuperació pots treure doncs una noteta perquè la mitja quedi mitjanament maquillada. El 4 que és per l'Hospitalet, per l'empat al camp del Peralada, que no és un mal resultat si sempre vols fer aquesta mitjana anglesa de guanyar a casa i sumar fora, però l'Hospi vol pujar directe i si vols estar dalt, aquests partits s'han de resoldre amb més facilitat. La plantilla de Raúl Page, que té material suficient com per fer-ho, però és que de moment són una victòria, molt bé, però 4 empats i 0 derrotes. Juntament amb el Vilanova són l'únic equip que no han perdut. Però creiem que si l'Hospitalet vol estar dalt, la derrota està molt bé. No perdre també està molt bé, però aquests 4 empats, doncs contra el Cerdanyola, per exemple, o en aquest cas contra el Peralada, que s'haurien de sumar. Aquest dimecres tenen una cita del partit ajornat contra el Mollerussa i el diumenge també juguen de locals contra una Pobla de Mafumet que està molt en forma. Dos equips competitius que podrien posar contra les cordes a l'Hospi i en cosa de 5 dies podrem saber de quina pasta està fet l'Hospitalet. Deixa'm afegir també que és un equip que sap reaccionar als desastres perquè van quedar eliminats de la Copa Federació contra un equip de tercera federació andalusa, que a priori havien de guanyar. De fet, es van posar 0-2 al marcador i la reacció el cap de setmana va ser guanyar. Per tant, jo crec que aquesta reacció de l'Hospi arribarà.
2: És el que has comentat, eh? Aquests dos partits que venen poden ser claus, no pel desenllaç de la temporada, està clar, però sí per veure com pinta aquesta. Va, anem a l'aprovat, el número 5. Un 5, un suficient pel Barça Atlètic. Per què? Doncs perquè potser esperàvem una golejada i van aconseguir una victòria in extremis per la mínima contra el filial del Logroñés. Un gol de Juan Ibarra va donar els 3 punts als de Beletti, que continuen líders i només han encaixat un gol aquesta temporada. Aquest dissabte, de nou a casa, contra l'Utebo, així que, Aleix, la bona dinàmica que es pot continuar ampliant.
1: Sí, jo crec que aquest cap de setmana la podran ampliar contra un Utebo que està ja donant bons resultats, però el Barça Atlètic és el candidat a l'ascens. S'ha fet aquest projecte per ascendir. Hi ha una barreja entre jugadors de la categoria amb joves del planter que ja tenen doncs, els mecanismes més que automatitzats, amb un entrenador que coneix la casa, i crec que el Barça, amb lo bé que li estan funcionant els joves al primer equip, l'exigència és tenir el planter a primera federació com a mínim.
2: Bé, doncs com el Madrid, com l'Atlético,
1: sí,
2: al final...
1: La Real B o el Celta B, que estan a segona divisió.
2: Estan a segona, però sí, s'ha de ser exigent i no es pot tenir el Barça Atlètic a la segona federació. Ja entrarem un altre dia amb si estem a favor o no dels filials, del que podem pensar, de com s'estructura doncs, tota aquesta Federació Espanyola de Futbol, però a nivell de nom i a
1: la
2: nivell
1: és la que és,
2: de qualitat...
1: La realitat del Barça és que és... Tal com està el futbol espanyol, el planter ha d'estar una categoria superior. Després, que ens agradi més o no,
2: sí,
1: ja és un altre tema. El que sí que ens agrada és la victòria de l'Europa aquest cap de setmana a Can Dragó contra l'Algeciras. Tot i no sortir els descens, els escapulats que necessitaven aquesta victòria, i ho van fer remuntant un gol inicial dels andalusos, que això doncs, sempre et dona una mica més de moral. Va aparèixer Khalid, que ja s'ha convertit en la referència ofensiva de l'Europa, i va marcar el de sempre, el de tota la vida, Capicano, 38 anys, líder de l'equip. Ja estem parlant d'una autèntica llegenda del futbol català, però ara a l'Europa li ve un calendari, al meu gust, una mica complicat. Visiten Cartagonova, una plaça sempre complicada, i rebran el Saragossa, a més, crec que és entre setmana divendres, si no em falla la memòria, el Saragossa, que ja ha fet sold out d'entrades, i el Saragossa estarà en un moment delicat, però mai deixa de ser el Saragossa.
2: No, no, i a més et portaran a 300 bojos, com a mínim, i t'exigiran com el que més. Dos partits molt durs, ja ho has dit, Aleix, però són d'aquells que poc a perdre i molt a guanyar.
1: Sí, i pot sortir amb la moral molt reforçada.
2: Sí que és cert que a Cartagena, contra el Cartagena, doncs es pot perdre, perquè entra dins del calendari, no? Ja el tens marcat com en vermell, però guanyes al Saragossa i la festa és grossa.
1: Pot ser molt divertida una victòria contra...

0: posaran al sac d'aquests possibles candidats i pot ser un autèntic partidàs.
1: Sí, la Pobla de Mafumet, que també hem de dir que va segon amb un partit més, igual que el Badalona, però és una realitat de que aquests nanos joves tenen ganes de menjar-se el món i ja han fet el més difícil aquest inici de temporada, perquè ets un equip nou a la categoria i jugues contra alguns dels candidats, treus bons resultats. De fet, només van perdre contra el Vilanova a casa en un partit que va ser molt i molt boig, però és un equip molt a tenir en compte. Jo no sé si es desinflaran al llarg de la temporada, si pot ser que el Nàstic necessiti els jugadors del planter per reforçar una mica el primer equip, però de moment un equip que l'objectiu és la permanència ho està solucionant molt i molt bé i ja s'està traient doncs, aquests puntets que al final de temporada no necessitaràs, tal i com està fent, per exemple, la Muntanyesa. Seguim amb més notes. Un 8 que és pel Reus i la gran victòria al camp del Tudelano. Per 1-3, els dedo al Bacar, que van guanyar quan ho necessitaven en un tram de temporada que està sent una mica irregular, un doblet d'Unai Rementeria, que està sent dels millors de la temporada. Pel Reus, retallava des del punt de penal el Tudelano, però al 90 sentenciaria el partit el Reus, els 3 punts que viatgen cap al Baix Camp i els reusens que respiren ja més tranquils. I crec que s'acaba de donar amb la tecla i s'acaba aquest procés d'irregularitats que està a venir al terreny de joc, tard o d'hora es situaran en zones de play-off, que de moment el play-off també està anant molt cotitzat.
0: Sí, sí, totalment. Al final han d'estar a dalt, els del Baix Camp, però és un equip que guanya o perd. Encara no ha empatat aquesta temporada i aquest diumenge a casa contra el filial Perico els espera un partit molt intens, molt exigent, i que hauran d'estar molt atents perquè si els hi dones mitja als filials t'agafen doncs el braç sencer, allò que es diu.
1: No tenen vergonya, que aquesta canalla jove no té vergonya en golejar 0-3 fora de casa.
0: Vinga, va, pugem un punt més i ara sí que ens agraden aquestes notes. El nou, l'excel·lent, un nou pel Prat que jugarà Copa del Rei contra l'Atlètic Club després de golejar en dues ocasions al Sant Rafel i acabar amb un global de 10-1 l'eliminatòria. Des d'aquí, des del Sense Pròrrogues, enhorabona als Pota Blava, que viuran l'experiència doncs, de ser jugadors professionals per un dia i segurament sigui el dia més espectacular de la seva vida.
1: I a més, deixa'm dir que l'Atlètic Club és l'equip de tradició a Espanya amb la Copa del Rei, per tant, no sortirà amb suplents, evidentment, hi haurà alguna rotació, però jo recordo contra el camp del Rubí que van jugar els Williams, pot jugar Sancet, pot jugar Guruceta, per tant...
0: És la seva competició.
1: És la seva competició i sortiran amb tot i no voldran sorpreses contra el Prat. Per tant, experiència magnífica la que es viurà al Sanyer per l'equip Pota Blava.
0: Però esperem que hi hagi sorpresa.
1: Esperem que sí, home, tant de bo, tant de bo.
0: Seria èpic. Vinga, va, el 10. A qui li donem a l'Eix aquesta setmana?
1: Doncs el 10 és pel Sabadell, llicència per somiar a la nova Creu Alta, perquè a hores d'ara són cinquens amb 16 punts, ocupen posicions de play-off i a mi la dada que més m'agrada és que tan sols porten una derrota que em sembla impressionant, tenint en compte que l'any passat jugaven a Primera Federació i fa dos a Segona Ref. Crec que és un equip d'autor amb Ferran Costa i aquest cap de setmana que tenien un desplaçament molt i molt complicat al camp del Ceuta, que venien el Ceuta del millor moment de la temporada i ho van solventar amb una victòria de caràcter que no va ser pas fàcil perquè es van quedar amb un futbolista menys per l'expulsió d'Edgar González. Val a destacar el doblet que va marcar Baena, que tot apunta que serà un dels futbolistes més importants per l'equip arlequinat. I ara aquest diumenge, Rubén, compromís farragós perquè és al camp del Burgos, al plantío, però no ha arribat el fred encara a Castella, per tant, pot ser una altra oportunitat. No sé si suma de 3, potser,
0: no
1: potser soc molt optimista, però
0: no
1: costa, li costarà perdre
0: el Sabadell. Sí, sí, el Sabadell per perdre hauran de passar allò que es diu, no? Fenòmens estranys, però al camp del Burgos s'ha d'estar fulgaç, concentrat a tope des del primer minut, perquè el Burgos sí que és cert que aquesta setmana va perdre contra el Granada 0-1, però...
1: No deixen, estos no perden dos partits seguits a casa,
0: dubto que...
1: Serà un partidàs.
0: Deixa'm dir-te, Aleix, abans d'anar amb l'11 de la jornada, perquè vull destacar un partit que no li hem posat nota, però que crec que la tònica en aquell camp començarà a ser aquesta.
1: De quin partit m'estàs parlant?
0: Partit entre el Martinenc i la Muntanyesa.
1: Oh!
0: Martinenc 3, Muntanyesa 2. Partit boig al Guinardó, que ni és el primer... ni serà l'últim.

0: aquesta segur. Temporada. 3-2, golaça destacat d'Àngel González, que la clava, vamos...
1: És que... On ja té aranyines, sí, on sí. Dormen les aranyes.
0: Sí, sí, tremendo el gol i el de la victòria, doncs, del Tauro, de Dani Suárez, al 89, quan un minut abans, al 88, ho havia empatat la Muntanyesa, o sigui, va ser un partit espectacular. El conjunt de Nou Barris, que suma la segona derrota consecutiva, veurem aquesta setmana intensa com els hi va, però espectacle de partit i bravo pels dos conjunts per oferir, doncs, aquest ritme, aquesta proposta... I bé, són 3 punts pel Martinenc, però hagués pogut caure la balança per qualsevol dels dos equips.
1: Si sou de Barcelona, el Guinardó o el camp de la Montanou Barris, L3 o L4, a veure un espectacle de futbol. Ja tenim les notes fetes i amb aquest, no sé com dir-ho, easter egg del partit entre la Monta i el Martinenc, anem amb l'11 de la jornada. Començo jo, com sempre, amb el porter Carles Segura del Sant Cristóbal, que va fer una exhibició.
0: Seguim amb la defensa, Dan Coy del Tona.
1: Seguim amb Àlex Cano, una altra defensa de l'Europa.
0: Mateus Teixeira del Manresa.
1: José Ángel de l'Espanyol B per tancar l'eix defensiu.
0: Comencem al mig del camp amb Unai Rementeria i el seu doblet al camp del Tudelano.
1: Seguim amb Ángel González, que va fer el gol de la jornada pel Martinenc.
0: Eric Pimentel del Sant Cristóbal.
1: Joan Martínez de la Pobla de Mafumet.
0: Khalid Nurdin de l'Europa.
1: I tanquem l'11 amb Raico del Mollerussa. I de tots aquests, Rubén, quin ha sigut el més destacat?
0: Doncs l'MVP per Unai Rementeria. Doblet, 2 gols contra el Tudelano, del migcampista de 27 anys, del Reus, que va arribar tard a última hora, però s'està convertint en important. Ja suma 3 gols aquesta temporada, va marcar el gol de la victòria contra el Utebo al tram final de partit, i un jugador, doncs, que de moment està encaixant a la perfecció amb el sistema que proposa Edu Albacar.
1: I quin és el partit que no ens podem perdre aquest cap de setmana? Entre tota la Macedònia de partits que tenim, amb quin ens quedem nosaltres?
0: Doncs ens quedem amb el Reus Espanyol B diumenge a les 12. Crec, Aleix, que pot ser un partit molt intens, molt competit, entre dos equips que, si més no, passi el que passi, estaran a dalt a la classificació. Al final de la temporada, l'Espanyol B de Sergio García m'està convencent, m'està agradant, i el Reus, que ha de començar a sumar de 3 i sobretot a casa. Aleix, un resultat, va.
1: Un resultat? Jo és que crec que l'Espanyol bé arriba molt bé en aquest tram de temporada i li dona la victòria al filial Perico per 1-2.
0: Vale, doncs anotem aquest resultat, 1-2 diu l'Aleix, doncs jo te'l canvio al complet, 2-1 pel Reus.
1: Vinga, doncs també tenim un altre partit, l'equip d'aquesta casa, el Badalona, que juga diumenge contra l'Atlètic Lleida, on jo crec que guanyarà el Badalona, i a més viurem un dels majors contrastos que s'hauran vist mai al futbol català, perquè aquest cap de setmana al Camp d'Esports hi havia 4.700 persones, es va fer sold out de l'aforament que permet l'Ajuntament, i passarà tot el contrari diumenge, perquè per molt que jugui el Badalona, que li tenim un carinyo especial, a qui els hi tenim una mica d'odi, ho podem dir, és a l'Atlètic Lleida, i jo crec que hi haurà molt poca gent al camp.
0: Sí, si són 300-400 persones ja serà molt.
1: Dependrà de quanta gent vingui del Badalona.
0: Sí, espero i desitjo que guanyi el Badalona, que continuïn amb la bona dinàmica, però ja us ho explicarem en el següent programa del Sense Pròrrogues, perquè, Aleix, no tenim gaire temps per a més, així que ho hem de deixar aquí.
1: Ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, Instagram, TikTok i YouTube @sensepròrrogues, on no ens podeu seguir és pel carrer, perquè ens donareu un ensurt.
0: Això mai. Ens escoltem la setmana vinent, com sempre, els dimarts, a 8:15 de la tarda.
1: Adeu, adeu.
2: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit.

0: compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: Més de 230 curtmetratges d'una cinquantena de països es projectaran en la 52a edició del Filmets Badalona Film Festival. Divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de Cluenda de la nit de les Venus. De seguida us ampliem aquesta notícia, una de les més destacades d'avui dimecres, 14 d'octubre, però en repassem d'altres els titulars.
1: Badalona migdia.
0: Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del Mercat Torner. També us parlarem de la plataforma Sant Roc Som Badalona, que celebra l'aplicació del nou decret d'habitatge, un mecanisme que qualifiquen de necessari per frenar els desnonaments previstos a la ciutat. I us explicarem que la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona alerta del deteriorament del parc d'habitatges de la ciutat i del risc de nous esfondraments després dels casos dels carrers de Canigó, Granada i Bruc.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu migdia amb Roger Cuixart al control tècnic i qui us parla, Sílvia Llamas. Arrenca la 52a edició del Filmets Badalona Film Festival. L'hotel Badalona Tower ha estat l'escenari de la roda de premsa de presentació d'un certamen de projecció internacional que omplirà de cinema Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre. Amb més de mig segle de vida, el festival és un dels aparadors de referència del format curt a escala internacional i manté una estreta vinculació amb el teixit cultural i ciutadà. Totes les projeccions i activitats mantenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades a través del web oficial festivalfilmets.cat. La nostra companya Raquel Moreno ens apropa tots els detalls. Bona tarda, Raquel.
3: Bona tarda, Sílvia. Més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició, la 52a del Filmets Badalona Film Festival. 212 pel·lícules ho faran en competició internacional provinents de 51 països. El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb Filmets Primària i Filmets Secundària. L'endemà divendres, al Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de Cluenda de la nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic Marc Cors ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
4: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història pues, hem contemplat això també, no? buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament els departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
3: Per la seva banda, el regidor de Via Pública David Mejía celebra que el Filmets faci que Badalona passin coses importants i s'hagi convertit en un referent dins del sector del cinema i especialment donant valor al gènere del curtmetratge.
5: Si és la 52a edició, doncs aquest festival ha cuajat, ha calat, no?, en la població i en els veïns de Badalona, i això fa també que hi hagi molt de talent i molt de talent jove, no?, precisament en aquesta edició, que vulgui formar part i que vulgui participar d'aquest festival, doncs amb la seva feina, amb el seu professionalisme.
3: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers, projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules a Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
0: Gràcies, Raquel. També us parlem dels centres hospitalaris de Badalona, els germans Trias, Badalona Serveis Assistencials i l'Institut Goodman, que s'incorporen a la 52a edició del Filmets Badalona Film Festival, amb la projecció de curtmetratges a les diverses seus. Ens dona tots els detalls en Sergi Crusells.
2: BCA torna a ser seu oficial no competitiva del festival per 6è any consecutiu. L'Hospital Municipal de Badalona i el Centre d'Atenció Intermèdia, el Carme, acolliran la projecció d'una selecció de curtmetratges per a les persones usuàries, els seus familiars i les entitats amb què col·laboren i també els professionals de l'organització. També es beneficiaran del tastet audiovisual als professionals i usuaris dels diferents centres d'atenció primària de BCA. Badalona Serveis Assistencials, a més, presenta el curtmetratge El Carme, l'inici d'una nova etapa, que formarà part de la sessió Badalona en curt, el dissabte 17 d'octubre a les 11 del matí. En el cas de l'Hospital Germans Trias de Badalona, tornarà a oferir sessions del festival a pacients ingressats i a professionals del centre sanitari. L'acord assolit permetrà que persones hospitalitzades puguin veure gratuïtament diferents sessions de curtmetratges durant els dies que duri el festival. A l'hospital es projectaran 4 hores de cinema infantil per a les habitacions pediàtriques i 42 hores de cinema generalista per a la resta de pacients. L'Institut Goodman de Badalona també torna a ser seu oficial no competitiva del Festival Filmets. S'hi projectaran sessions de curtmetratges d'una hora cadascuna que podran veure pacients ingressats al centre, així com els seus familiars. Les pel·lícules es podran veure a la sala d'animació familiar de l'Institut. Recordem que el festival tindrà lloc del 15 al 25 d'octubre.
1: Badalona migdia.
0: Canviem de qüestió perquè Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del Mercat Torner. Acusen el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres aturades des del juliol estan provocant una caiguda de les vendes dels paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici. N'ha parlat l'Àlex Montornès, president del grup municipal d'Esquerra Republicana, en una entrevista al Badalona 360.
6: Reprenen el projecte del Montornès, doncs que el reprenen malament i amb xapusses. I resulta que el projecte que han fet no han fet unes cates a les parets per saber com estan els materials d'un edifici de 100 anys. I ara es troben que des del juliol les obres no poden seguir. I els paradistes es troben amb el mercat en obres, amb les parets, amb totes les entrades tancades, només es pot accedir per una banda del mercat, amb més goteres de les que tenien abans, amb unes ventes que cauen.
0: Sobre les eleccions generals del 29 de novembre, Montornès creu que Gabriel Rufián és el millor candidat que pot tenir Esquerra Republicana. El partit manté la porta tancada a formar part del Front Ampli, integrat per 4 formacions polítiques que a les últimes eleccions es van presentar sota el paraigua de Sumar. Montornès opina que aquesta candidatura conjunta no funcionarà i que cal aconseguir que els partits sobiranistes de cada comunitat autònoma treguin bons resultats per després poder sumar forces. La campanya electoral per les eleccions del 29 de novembre començarà el dia 13 del mateix mes, 10 dies després de conèixer les candidatures definitives que es publicaran el 3 de novembre. Així ho preveu la llei orgànica del règim electoral general, que estableix un calendari de terminis molt concret a partir de la convocatòria d'eleccions anticipades feta dilluns de la setmana passada pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. La Judit Larios ens explica quines són les dates clau i tot el que cal tenir present.
7: Des de la publicació al BOE del decret de dissolució del Congrés i el Senat, fet el passat dimarts 6 d'octubre i fins a l'inici oficial de la campanya, els partits es troben en període de precampanya. Poden difondre les seves propostes i activitat política, però no sol·licitar directament el vot. Tampoc no es poden inaugurar obres públiques, fet que continuarà prohibit en campanya. La campanya electoral començarà el divendres 13 de novembre i acabarà el divendres 27. Durant aquests 15 dies, els partits podran demanar explícitament el vot. El dissabte 28 de novembre serà la jornada de reflexió. Els ajuntaments faran el sorteig dels membres de les meses electorals entre el 30 d'octubre i el 3 de novembre, aproximadament. Les persones designades, tant presidents, vocals com suplents, rebran la notificació durant els 3 dies posteriors al sorteig, previsiblement a principis de novembre. A la notificació s'hi inclourà també la informació sobre les funcions que hauran d'exercir el dia de les eleccions. Les persones que tinguin una causa justificada que els impedeixi formar part de la mesa disposaran de 7 dies des de la recepció de la notificació per presentar una al·legació davant la Junta Electoral de Zona. Aquest organisme estudiarà cada cas i determinarà si l'excusa està justificada. No presentar-se a la mesa sense una causa acceptada pot comportar responsabilitats legals. Pel que fa al vot per correu, els electors podran sol·licitar-lo fins al dijous 19 de novembre. La petició es podrà fer presencialment a les oficines de correus o bé per internet amb certificat digital o DNI electrònic. Un cop acceptada la sol·licitud, l'oficina del cens electoral enviarà la documentació necessària. El vot s'haurà de dipositar en una oficina de correus com a tard el dimecres 25 de novembre.
1: Badalona migdia.
0: La plataforma Sant Roc Som Badalona celebra l'aplicació del nou decret d'habitatge, un mecanisme que qualifiquen de necessari per frenar els desnonaments previstos a la ciutat. La norma, que recordem, finalment va convalidar la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats la setmana passada, inclou la suspensió de llançaments de persones en situació vulnerable sense alternativa habitacional fins al 31 de desembre de 2030. Escoltem en Carles Segués, portaveu de la plataforma.
8: Quan es diu que és insuficient aquest decret, estem d'acord, no? Però avui mateix l'exemple que ara hem viscut és una persona que sense aquest decret possiblement ell, la família amb quatre nens menors estarien ara donant voltes per aquesta plaça sense saber on anar a dormir i segueixen a casa. Això és un pas molt, molt important.
0: Precisament diverses entitats i organitzacions socials que lluiten pel dret d'un habitatge digne, com ara el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya o la plataforma Sant Roc Som Badalona, es reuniran aquesta tarda a la seu de Comissions Obreres per començar a preparar les primeres accions emmarcades a la vaga general convocada per l'11 de novembre. I la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona alerta del deteriorament del parc d'habitatges de la ciutat i del risc de nous esfondraments després dels casos dels carrers de Canigó, Granada i Bruc. Denuncien que moltes famílies no poden assumir el cost de les inspeccions tècniques ni les obres de rehabilitació i critiquen que Badalona no disposi de prou habitatge públic per reallotjar les persones desallotjades per risc estructural. La FAB reclama ajuts econòmics, menys traves burocràtiques i una coordinació efectiva entre l'Ajuntament i la Generalitat per prevenir nous casos i garantir un allotjament d'emergència. Per abordar aquesta problemàtica, la FAB ha organitzat un acte a l'Associació Veïnal del Raval el dilluns 19 d'octubre a 6:15 de la tarda amb la Confederació Estatal d'Associacions Veïnals i el Col·legi d'Arquitectes per estudiar vies de finançament per rehabilitar els edificis. El gran recapte d'aliments tornarà els dies 13 i 14 de novembre amb l'objectiu d'arribar a les 5 tones de productes recollits a Badalona. La campanya a la ciutat preveu començar amb uns 40 supermercats i establiments de recollida, una xifra que es podrà ampliar a mesura que s'incorporin més voluntaris. La 18a edició de la campanya se centra en les noves pobreses que afecten persones que, tot i tenir feina, no arriben a final de mes per l'encariment del cost de la vida i de l'habitatge. El Fons Novio és un dels responsables de la iniciativa a la ciutat i explica que cada vegada hi ha nous perfils que necessiten ajuda.
9: També ens trobem, diguéssim, en col·lectius que abans no hi eren, que no arriben a final de mes i que és aquesta població mitja alta, però que ara doncs ja no arriben, diguéssim, a on volien i els hi cal, diguéssim, un cop d'ajuda.
0: L'organització calcula que hi podria haver entre 250 i 350 voluntaris a la ciutat que cobriran torns de 4 hores repartits entre matí, migdia i tarda. Són les 2 i gairebé 15 minuts. Entre 8 i 10 milions de dones a Espanya es troben en l'etapa de la menopausa, una etapa que pot anar acompanyada d'un ampli ventall de símptomes i per la qual hi ha 6 medicaments específics disponibles. Ara, una crisi de subministrament dificulta l'accés a aquests tractaments i deixa moltes dones sense alternatives per pal·liar-ne els efectes. És el cas de la badalonina Rebeca Martín, de 49 anys. Fa 4 que conviu amb símptomes de la perimenopausa, però no en va rebre el diagnòstic fins al mes d'abril. Des d'aleshores necessita un tractament hormonal diari que ara no pot aconseguir a les farmàcies.
10: La gent es pensa que només són els sofocos i no, són molts més. N'hi ha quasi 200 símptomes que estan relacionats amb la menopausa. Serveixen per que no tinguem aquests símptomes, però a més serveix per protegir tant per evitar el risc cardiovascular i l'osteoporosis.
0: Cansada de rebre negatives quan va a les farmàcies, la Rebeca ha decidit mobilitzar-se amb una recollida de signatures. Aquest mes n'ha lliurat al Ministeri de Sanitat la primera remesa de 25.000 per reclamar una solució a la manca de subministrament. La campanya a la plataforma d'activisme social Change.org ja supera les 30.000 adhesions.

0: En plana cultural, el Teatre Margarida Xirgu projectarà aquest dimecres a les 8 del vespre la pel·lícula Balandrau ben salvatge. Ho faran al marc del cicle Gaudí. El llargmetratge, dirigit per Fernando Trullols, reconstrueix de manera dramàtica la tragèdia viscuda al Pirineu el desembre de l'any 2000, quan un fort torb va sorprendre un grup d'excursionistes mentre pujaven fins al cim. L'entrada general costa 4,50 € amb opció d'un preu reduït de 3 euros per a socis majors de 65 anys i usuaris de biblioteques. I arriba també una nova edició del cicle de cinema infantil en català a l'Ocina del Màgic Badalona entre els mesos d'octubre i novembre. El cicle té com a objectiu principal fer créixer l'oferta i el consum de cinema infantil en català. Les pel·lícules es projectaran durant 5 dissabtes seguits, del 17 d'octubre al 14 de novembre a les 4 de la tarda, a un preu de 4,90 €. Aquest cap de setmana, el dissabte 17 d'octubre, s'estrena Doble del Català, el film d'animació Maracuda. Fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem amb en Ramon Duran i tota l'actualitat esportiva, però abans fem un cop d'ull a la previsió del temps amb en Lluïsmi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït en molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeïnats, més sol cap a l'Alpirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
3: Diuen que quan es tanca una porta s'obre una finestra. I a Obramat diem que si en un projecte es canvien les portes, doncs que també es revisin les finestres. A Obramat hi trobareu una gran varietat de portes d'entrada blindades i cuirassades, portes d'interior i finestres de qualitat professional, totes amb aïllament tèrmic i acústic, amb marques de qualitat professional i estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Els esports amb Ramon Duran.
5: La penya disputa avui, a partir de les 8 del vespre, mitja hora abans a Ràdio Ciutat de Badalona, la segona jornada de Lliga, que, recordem, va ser suspesa pels aiguats, i el partit contra l'Andorra. En futbol parlarem del juvenil del Badalona i ens visitava José Ríos, el tècnic del juvenil Divisió d'Honor, que de moment, malgrat l'última derrota contra l'Espanyol, està causant bones sensacions. I a més, avui coneixerem també el contingut del 5 contra 5 amb el Albert Guerra. Cita pel bàsquet avui a partir de les 8, mitja hora abans aquí a la sintonia d'aquesta casa, 94.4, i és que el Joventut es juga avui el fet d'aconseguir la primera victòria a la Lliga CB i començar doncs, a redreçar una mica el rumb. Això acaba de començar, però, com tots sabeu, al final de la primera volta doncs hi ha el premi de la Copa del Rei i el Joventut, evidentment, que hi vol ser-hi i ha de començar a sumar després d'haver encadenat derrota a la pista del Breogán i a la pista del Cosner Baskonia. No havem pogut disputar entre mig el partit contra l'Andorra que hagués tocat per dates, però en tot cas aquest partit arriba avui després de la suspensió i avui el Joventut, que després de l'última derrota a la pista del Baskonia, doncs ha d'intentar guanyar sí o sí aquest compromís contra un Andorra que no està, evidentment, en un bon moment, que sembla que és un dels candidats al descens de categoria i que ara mateix doncs ocupa el darrer lloc de la classificació. Això sí, doncs com dèiem, la penya que avui, amb la seva afició, vol començar a sumar. Ara sentirem a Lutz Hagensson, que explica que és un partit importantíssim perquè, evidentment, doncs el Joventut no es pot permetre ni molt menys el luxe d'ensopegar avui contra el conjunt del Principat.
6: Però és un partit molt important, no? No, todavía no hemos ganado en ACB. Tenemos que jugar algo más fuerte, jugamos en casa. Tiene que ser muy difícil ganarnos aquí este año y tenemos que mejorar en todo.
5: La sensació és que després d'haver guanyat la Supercopa, el Joventut també va guanyar el primer compromís de competició de la FIBA Champions League a casa. Els dos partits que s'han disputat fora de casa en una CB molt exigent, doncs és veritat. El partit del Breogán finalment no va ser un bon partit de la penya, ni molt menys. Contra el Baskonia, és veritat que el conjunt vitorià va tenir el match controlat durant la segona part, durant el tercer i quart, però certament tampoc es pot dir que el Joventut estigués fatal, ni molt menys. És veritat que es van acusar en excés, doncs, les baixes en el joc interior, no? Principalment la d'Ante Tomic, a la que se li va sumar, doncs, la de Crac, però certament, doncs, el Joventut, que no ha tingut els seus millors dies, tampoc es pot dir que hagi entrat en un sotrac després de la consecució de la Supercopa. Ho explica així a Lut Hakanson.
6: El otro día contra Baskonia, durante muchos minutos, estábamos bien. Los últimos 5 minutos sí que fueron muy malos, pero no sé, yo creo que estamos entrando bien, estamos entrando duro. Intentar hacer todo un poco más fácil para hacerlo con más energía.
5: Hi havia com el deute, no?, de poder celebrar amb l'afició la consecució de la Supercopa en el Palau Olímpic abans de començar un partit. No es va poder ser fa 10 dies contra l'Andorra, sí que serà avui, però l'equip que ja ha deixat aparcat, no?, aquest tema de la Supercopa, més enllà, doncs, de la simbòlica celebració abans de començar el partit, només estaran centrats en disputar aquests 40 minuts.
6: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en ACB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
4: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
7: La penya en joc.
4: Assisa Joventut, Morabanc, Andorra.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Doncs aquest partit, estarem molt pendents d'aquest Joventut Andorra i el que hem anat explicant en les últimes hores, no? Ante Tomic, que ja fa exercicis d'entrenament amb tot el grup, però que sembla ser, doncs, que no tindrà l'alta fins aquí un parell de setmanes, i el que dèiem, no?, els números ja ens envien cap a finals de mes. Esperen que torni Ante Tomic, però el Joventut, que avui buscarà la victòria contra l'Andorra. Després coneixerem el contingut del 5 contra 5, però ens centrem també en termes futbolístics. Per què? Perquè el Badalona juvenil porta ja disputades 5 jornades de Lliga. Una victòria, 3 empats i una derrota. La derrota, la que més ha creat l'atenció, perquè és la més recent, una 4, però contra un rival, l'Espanyol, que lluitarà pel títol de Lliga, que ha guanyat els 5 partits disputats, que segurament en moltes estones juga a un altre nivell, a una altra Lliga, com Barça, com pot ser Mallorca, ja ho anem experimentant gairebé cada any en aquesta Lliga Divisió d'Honor Juvenil, més enllà de que fa 3 temporades, doncs, tenim a l'imaginari col·lectiu aquell juvenil del Badalona que va meravellar, que va acabar la primera volta entre els 3-4 primers classificats, que van a la Copa del Rei, i que no només van a la Copa del Rei, sinó que també es va classificar per la final a 4, després d'eliminar Osasuna, Barça i Leganés. Però això és molt difícil de repetir-se, i ara el conjunt que entrena José Ríos, que centra en la permanència, en aconseguir la permanència en aquesta divisió d'honor després de pujar de Lliga Nacional. La veritat és que les sensacions són positives. Victòria contra l'Oberena 5-3 en el primer partit, empat al Camp de la Damm, empat a 0 contra el Girona a la tercera jornada, i en aquest cas, doncs, també el Badalona, com dèiem, doncs, va encadenar la derrota contra l'Espanyol en el partit, que els de José Ríos van jugar el passat dissabte a la travessera de Montigala. 6 punts, són a mitja de la classificació, i un tècnic, el José Ríos, que ja ens visitava al programa Minut 91 de Televisió de Badalona i que va explicar que partits com el de l'Espanyol, on acabes perdent per 1-4, doncs també tenen la seva part per poder fer un bon aprenentatge.
8: Hem d'intentar treure conclusions positives de que portàvem 4 partits sense perdre, puntuant, competint, i és el que tu dius, doncs ve un rival on sap el que fem cada moment, on físicament, individualment són superiors, però crec que com deia el Ramon, fins al minut 60 vam estar dins del partit, i a vegades en aquests petits detalls se t'escapen i després sí que ens va costar. En general, content amb l'equip, però sabem que no ens poden relaxar ni una miqueta.
5: I també el fet d'haver de compenetrar pràcticament cada temporada pel tema dels juvenils i formar un juvenil competitiu, un equip pràcticament nou al 90%.
8: Sempre dic agraït al Paco i al Mic, que són les persones responsables que fan possible que tinguem aquest equip, i com sempre dic, el primer objectiu és fer un equip nou, ja no només dins del camp, sinó fora del camp, perquè al final, quan hi ha moments de dubte, si l'equip és fort, si l'equip és sent unit, això ajuda molt més a vegades que qüestions tàctiques.
5: Un equip que mostra bones sensacions i que, per tant, doncs, ara mateix pot competir contra qualsevol.
8: Les sensacions són positives. Crec que dins l'equip ens creiem que podem competir contra qualsevol i que a cada partit anirem a sumar els 3 punts.
5: Pròxim partit del Badalona Juvenil serà dissabte a les 4 de la tarda al camp de l'Osca. I en el 5 contra 5, l'Albert Guerra ens porta tot el contingut. Escoltem-lo.
9: Tercer programa de la temporada i, mare meva, ve molt farcit. Començarem amb ració de maristes. Triple, per ser exactes. Derrota del Supercopa a la Plana. Victòria del sènior femení contra l'ABB en un derbi baloní. I també derrota del sènior B masculí de segona catalana contra el Sant Andreu de Natzaret B. També a la Plana, victòria dels Dimonis amb un gran Gerard Sevillano. 22 punts contra el Joventut Les Corts. També repassarem un altre derbi baloní a primera masculina. Llefià contra Minguella B, amb triomf de l'equip de Joan Balada a domicili. Mentre que a Ausiàs Marc viurem un altre derbi, en aquest cas a segona territorial femenina entre salesians i baloners, amb victòria local pels salesians. I tancarem amb un partit a la Colina entre el Sant Josep i el Prat, a primera catalana femenina, amb triomf del Prat, que per cert dirigeix l'expenya Josep Maria Raventós.
5: Doncs gràcies, Albert Guerra. Tot això en el 5 contra 5 a partir de les 8 a Televisió de Badalona. Com sempre, molt de contingut basquetbolístic de tots els equips de la ciutat. I això sí, doncs recordin avui la cita, eh? Bàsquet, la penya contra l'Andorra, a partir de les 8, mitja hora abans, a la sintonia de Ràdio Ciutat. Demà ho explicarem tot plegat. Adéu-siau.
3: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.
10: Bon dia, són 2:45.
11: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en 2 dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
12: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir gairebé que un de cada 3 catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
10: També avui s'ha fet publicar la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
13: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
10: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
13: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa en veu a la reivindicació.
14: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
10: Els preus a Catalunya augmenten un 4,5% al setembre respecte del mateix mes de l'any passat.
13: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, fins al 3%.
10: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
13: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certament se celebrarà a Barcelona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre.
10: A Badalona se celebrarà a Badalona. Als esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol, Joan Barberà.
5: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
10: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït a molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats. Més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
10: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
13: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars entre 5 i 6 i la formació d'ultradreta.
10: Quan als comicis al Parlament no hi ha gaire canvi respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport aquest cop, amb un màxim de 35 diputats.
13: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empataria en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
15: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana, fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podríem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
13: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
10: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. És la primera que es fa des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
13: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda Rebuda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els tres els 43,2% dels sufragis.
10: No deixem, la política és un altre dels titulars de la jornada. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
13: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
16: Veure-ho lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
4: Notícies en xarxa.
10: Tornem ara al centre de Barcelona. Allà uns 200 tractors i un milers de pagesos d'arreu de Catalunya protesten per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals autopistes i carreteres de Catalunya al llarg del matí. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb la presència, com dèieu, de 200 tractors i un miler de pagesos provinents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivades de les guerres, que els han portat a molts a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb el mínima tributació possible. Que és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
14: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
17: Ara mateix la tracturada camina cap a la plaça de Sant Jaume, cap a la seu del govern de la Generalitat, després d'haver passat per la delegació del govern espanyol i també pel Departament d'Agricultura, on s'han cremat bales de palla en motiu de protesta.
10: Gràcies, Carina. I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles, també per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, amb Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
19: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1, missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
18: Ella ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ella ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
10: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
13: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat dues dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan tres demandes, que resumeix el responsable de Mercat del Treball, Albert Ferrer.
20: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
13: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
21: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
13: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
10: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa Adif, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix aquesta demora al restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
13: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
22: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
13: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
10: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat consultats per la xarxa des de l'estació de Sants a Barcelona asseguren que els retards són força superiors.
23: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11 i quart o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
24: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
10: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
13: La sostracció del material s'ha produït entre Raimat i Almacelles, al Segrià.
10: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
13: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
10: Són 3:45. Les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. Aquestes afecten 127 comunitats de veïns i es tracta d'una reivindicació històrica del veïnat, com us explicàvem ahir. Avui l'alcalde Josep Martínez ha explicat com ha estat aquest inici i fins quan durarà aquesta primera fase per treure l'amiant. Televisió de Sabadell, Ferran Ortega.
25: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
0: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades. I fent front a aquestes 127 comunitats de veïns, hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu, sobretot, no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les mediacions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
25: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
10: Del Vallès Occidental a l'Oriental, la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició i una participació de rècord. Hi participen 44 empreses amb 162 ofertes de feina i 439 vacants. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
2: La convocatòria ha registrat 1.563 persones.

0: más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
1: El format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada. Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els d'operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat, dependent de vendes o cambrer i ajudant de cuina.
2: I atenció, perquè el Departament d'Agricultura rebaixa a 2 els casos de febre del Nil Occidental detectats en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà.
3: Primer es va informar de 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, un a cadascun. És el primer cas confirmat de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya.
2: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
3: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
4: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
3: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
2: I és moment per la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
5: El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb filmets primària i filmets secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la Nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic, Marc Cors, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
6: On hi ha uns bons efectes visuals o una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes.
5: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers, projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules a Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
2: Doncs demà comença el Filmets a Badalona i a Barcelona es lliura el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres en castellà. Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes en aquesta 75a edició dels Premis. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que ha de decidir qui serà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val.
8: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de persones que se acercan al Premio Planeta crece.
7: Enguany el Premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà demà en una gala al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de la

0: de Barcelona.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada en Lliga de Campions masculina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray a Turquia, liderat a la fase Lliga, amb 2 victòries i 9 gols a favor, i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem Eric García, defensa del Barça, parlant de Lamine Yamal, un dia el jugador més valuós del partit.
3: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
2: I el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal, on va veure vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel de Lliga contra el Barça. A Tercera Federació, avui la Lliga es posa al dia amb els partits pendents de fa un parell de caps de setmana. A les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Muntanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubió.
4: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
5: Creo que los 5 partidos que hemos jugado, el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
4: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet. Però abans, l'Hospi vol recuperar sensacions contra el Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
2: Gràcies, Andrés Rubio. Des de mitjans de l'Hospitalet volem escoltar el tècnic de l'equip rival del Mollerussa, Manuel Cazorla.
6: I haurem d'estar amb una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats, que segur que tindrem, i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet, perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
2: I a 9:15, Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc en bàsquet del Joventut de Badalona rep avui el Morabanc Andorra a les 8 del vespre, partit pendent de la Lliga CB. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Espart Girona rep la visita de l'Ostrava Txec. I en waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a la final de la Supercopa d'Espanya. Escoltem Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell.
7: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno.
2: Les paraules de Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, avui final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Ara mateix tenim 24 graus a la ciutat i aquestes són algunes de les notícies destacades de l'actualitat. Compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. L'hotel Badalona Tower ha estat l'escenari de la roda de premsa de presentació d'un certamen de projecció internacional que omplirà de cinema Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre. Amb més de mig segle de vida, el festival és un dels aparadors de referència del format curt a escala internacional i manté una estreta vinculació amb el teixit cultural i ciutadà. Totes les projeccions i activitats mantenen l'accés lliure i gratuït, amb reserva prèvia d'entrades, això sí, a través del web oficial festivalfilmets.cat. Més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició, la 52a, del Filmets Badalona Film Festival. 212 pel·lícules ho faran en competició internacional provinents de 51 països. El certamen començarà demà dijous 15 d'octubre amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb Filmets Primària i Filmets Secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El director artístic del festival, Marc Ors, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors. Buscant, ha assenyalat propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes i també d'acció o terror. El reconegut i premiat tècnic de so ha destacat la qualitat dels curtmetratges que provenen d'escoles de cinema de territori local i nacional. Així, ha afegit, cal potenciar la col·lecció del festival amb institucions com l'ESCAC.
4: On hi ha uns bons efectes visuals o una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
3: La campanya per les seleccions del 29N començarà el 13 de novembre, 10 dies després de conèixer les candidatures definitives que es publicaran el 3 de novembre i acabarà el 27. Així ho preveu la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que estableix un calendari de terminis molt concret a partir de la convocatòria d'eleccions anticipades. Des de la publicació al BOE del decret de dissolució del Congrés i el Senat i fins a l'inici oficial de la campanya, els partits es troben en període de precampanya. Poden difondre les seves propostes i activitat política, però no sol·licita directament el vot. Tampoc no es poden inaugurar obres públiques igual que durant la campanya. I Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del Mercat Torner, acusant el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres aturades des del juliol estan provocant una caiguda de les vendes dels paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici. Esquerra retreu a Albiol haver paralitzat el projecte de remodelació del mercat quan va arribar al govern el 2023. Segons afirma el president del grup municipal, Àlex Montornès, l'anterior executiu ja havia arribat a un acord amb els paradistes. La previsió, explica, era que en una primera fase la MB reformés la façana de l'edifici i en una segona l'Ajuntament unifiqués les parades i instal·lés noves cambres frigorífiques. El 2025 el govern del PP va recuperar aquest projecte, però, segons els republicans, ho va fer a correcuita amb la vista posada a les eleccions municipals de l'any que ve. Àlex Montornès ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
5: Reprèn el projecte del Montornès, però és que el reprèn malament i amb xapusses. I resulta que el projecte que han fet, no han fet unes cates a les parets per saber com estan els materials d'un edifici de 100 anys. I ara es troben que des del juliol les obres no poden seguir. I els paradistes es troben amb el mercat en obres, amb les parets, amb totes les entrades tancades, només es pot accedir per una banda del mercat, amb més goteres de les que tenien abans, amb unes ventes que cauen.
3: I en esports, la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc Andorra, en un partit on els verd i negres estan obligats a no fallar per no complicar-se la Copa del Rei. És un partit d'urgències perquè els verd i negres no han guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa CB. Són les 3 i 4 minuts. Us continuarem informant d'aquí una hora.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
6: La novel·la negra en català torna a estar a l'alça i amb una gran diversitat d'estils. Un gènere que ha fluctuat però ha resistit. I d'això i molt més en parlem amb la Irene Solanic, autora de Matar impunament, publicada per La Magrana.
7: El nom de la novel·la negra, o sigui, per què ens agrada la novel·la negra i sobretot, com arriba aquí a Catalunya i com prolifera. I llavors, això és potser la primera part, perquè llavors hi ha una segona part que, clar, jo analitzo més en detall totes les novel·les que formen part de la col·lecció de la negra, que jo crec que això sí que és més un material de consulta.
6: Farem un gir de guió i ens endinsarem en els jocs de taula i la història antiga amb en Jan Gonzalo, membre de l'associació Tarragona Juga, que sempre és present al festival Tarracoviva.
8: Mira, som una associació que ens juntem al 2008 al voltant d'un grup d'amics que ens agrada jugar als jocs de taula, no? I que ens plantegem que, més enllà de la nostra pròpia afició, el que volem és que la gent conegui i aprengui i descobreix aquest món dels jocs de taula i que pugui, una vegada nosaltres els hem iniciat, explorar, no? Llavors decidim, de fet, ens constituïm com a associació per participar per primera vegada al Tarracoviva del 2008.
6: I dels jocs de taula a l'estrena d'una col·lecció per als més petits de la casa. Arriba Liana amb la seva primera aventura, La dansa de l'alegria. De l'Anna Manso amb les il·lustracions de Cíntia Álvarez, publicada per Cruïlla en català i SM en castellà.
9: La Liana és una nena d'aigua de 8 anys que he volgut recuperar la figura de les dones d'aigua perquè pensava que parlem molt de les fades, parlem molt de princeses, dracs, parlem de cavallers, de bruixots i bruixes, i en canvi ens hem oblidat d'una figura màgica que són les dones d'aigua.
6: I acabarem amb la proposta de la setmana. El Festival Internacional de Cinema en Català, FICCAT, arriba a la seva 17a edició.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler.
10: El calaix...

0: Mònica Socies.
1: Matar impunament. M'encanta el títol, perquè a més significa allò... Mira, anem a matar. Ja sé que no queda molt bé en un programa de cultura. Irene Solanic, Sangles, que ens acompanyes avui.
2: Sí.
1: No queda massa bé allò de dir, escolta, anem a matar impunament, no sentiu culpa.
2: Perquè és sobre paper.
1: Sí.
2: Sobre paper, això.
1: Sí, sobretot sobre paper, perquè ja està el temps com molt revolucionat.
2: Exacte.
1: Com perquè nosaltres vinguem aquí a animar, però realment els moviments socials, i mira, ara em va a la mar de bé tot aquest comentari, no? Perquè els moviments socials, bàsicament, són una mica la font, no? Tu, en aquest llibre, Matar impunament, el que fas és explicar... forma part de la teva tesi.
2: Sí, no? De fet, és la meva tesi reescrita de forma amena, agradable, divulgativa...
1: I molt bonica, perquè anem enllaçant molt amb la literatura actual, també.
2: Sí, que ja era la intenció. És a dir, quan jo vaig decidir fer una tesi doctoral, va ser una decisió presa des de l'amor a la literatura, perquè jo ja tenia una feina, sí que en un moment la tesi em permet canviar de feina, però jo ja en tenia una. Per tant, jo matriculo una tesi fruit de l'amor i de la curiositat per saber més coses sobre el gènere negre i per entendre per què hem arribat aquí, a nivell editorial, sobretot, i a nivell d'escriptura. I clar, em remeto al passat, però per entendre el present.
0: Irene Solanic ha estudiat traducció i interpretació i s'ha doctorat a la Universitat de Vic amb un estudi i recerca sobre la novel·la negra a Catalunya, concretament sobre la col·lecció La Negra de la Magrana. És autora de relats de ficció publicats en diferents antologies com Terra de Crims, El futbol és així o Política criminal. Exerceix la docència i la investigació a l'UBIC i la traducció, la correcció i l'edició a Llibres del Delicte i Espècula. Col·labora amb diferents mitjans de comunicació com l'Escriba i Ràdio Manlleu fent divulgació sobre literatura i cinema.
1: Realment, perquè el gènere negre, bé, és que podríem dir moltes coses, no podem explicar tot, s'han de llegir, evidentment, el llibre. Trobareu que està molt amè, tu ho has dit. Ara m'explicaves aquesta contradicció, no?, quan vas presentar la tesi.
2: Sí, quan jo vaig defensar la tesi, una de les coses que em va dir el tribunal va ser que estava molt bé, però que el llenguatge era massa periodístic i massa poc acadèmic. I, en canvi, quan ho vaig presentar a l'editorial, a veure si hi havia, doncs, possibilitat de publicació, em van dir, sí, està superbé, però el llenguatge és massa acadèmic i massa poc periodístic. Llavors, clar, trobar aquest punt mig que se suposa que uns i altres volien va ser molt difícil.
1: Bé, jo penso que l'has trobat perquè jo me l'he llegit ràpidament. A més, és també com una mica de manual, no?, per descobrir el gènere negre qui no l'hagi llegit.
2: Ja, jo crec que aquest llibre és un, o almenys el que jo pretenia, és un llibre per a aquelles persones que vulguin entendre el fenomen de la novel·la negra, o sigui, per què ens agrada la novel·la negra i sobretot, com arriba aquí a Catalunya i com prolifera. I llavors, això és potser la primera part, perquè llavors hi ha una segona part que, clar, jo analitzo més en detall totes les novel·les que formen part de la col·lecció de la Negra, que jo crec que això sí que és més un material de consulta. Clar, no es llegeix tant com un assaig aquesta vegada, que al final són com unes fitxes en què jo dono detalls de recepció, bàsicament, de com es va rebre aquelles obres. Jo vaig anar a buscar premsa del moment, era la crítica i les cartes, els informes de lectura i aquestes cosetes, potser una mica més de curiositat, però clar, d'aquell llibre en concret.
1: Bueno, està molt bé, és una mica de manual. A mi m'ha anat molt bé i em van tracanes de dir, ara m'he fet una llista, m'has donat més feina de la que tenia, per llegir novel·les i sobretot autors que jo no he llegit i penso que formen part d'aquest clàssic, d'aquests clàssics del gènere, no? O sigui, jo m'he endinsat directament amb la literatura contemporània, l'actual, però entren ganes de tirar enrere. Tenim Agatha Christie, tenim Arthur Conan Doyle, tenim tots els del gènere negre americà, però clar, jo m'he desviat, però parlàvem dels inicis, de tu quan obres el llibre, jo he dit tot aquest fenomen social tu l'indiques com a una mica l'explosió, no? Aquesta revolució industrial, aquest canvi, no?, de passar del món rural a la ciutat, tots aquests barris baixos, una mica tota aquesta crisi social empenya aquest gènere, no?, a néixer una mica.
2: Sí, jo no entenc la novel·la negra si no és des de la perspectiva social. O sigui, per mi és impossible desvincular conflicte social de novel·la negra, perquè per mi la novel·la negra el que fa o hauria de fer és precisament denunciar o criticar algun aspecte de la societat que per A o per B, no funciona. Llavors, clar, tot aquest èxode rural, clar, això, sobretot estic parlant de Gran Bretanya.
1: Els diners, sí.
2: Gran Bretanya majoritàriament. Però aquest èxode rural fa que doncs, les ciutats creixin i creixen també les oportunitats, però alhora també creixen les desigualtats. I les desigualtats normalment porten a un augment del crim o del delicte. Molt emparat també per una situació, és a dir, el que fa també moltes vegades la novel·la negra és fer-te empatitzar amb el criminal per entendre quines raons hi ha allà darrere. Clar, a vegades tots pensem en novel·la negra o el psicòpata. És molt difícil empatitzar amb un psicòpata perquè el psicòpata mata per impuls, per poca empatia, precisament. Però aquella persona que per manca de recursos ha de robar, se li en va el robatori de les mans i mata a un botiguer, home, evidentment et sabrà greu pel botiguer, però és que possiblement també entendràs les circumstàncies que han portat aquell criminal a actuar d'aquesta manera. I et posa en una situació molt d'escac i mat. I per mi això és molt interessant de la novel·la negra. O sigui, jo l'entenc com la novel·la social. Per tant, que neixi de conflictes socials més petits o més grans, per mi és natural.
1: Sí, realment hem començat amb aquest to de broma, no? Això de matar impunament, però al darrere de cada crim, de cada delicte, ja no parlem, perquè a vegades tot ho acabem amb crims, però hi ha novel·les que realment tampoc no es basen en crims.
2: No, o que són, poden ser crims molt fortuïts, és a dir, que no està pensat de dir ara mataré aquella persona deliberadament, però també poden ser doncs, robatoris, atracaments, violacions, és a dir, ja, per desgràcia tenim molts crims i molts delictes tipificats.
1: Un ampli ventall, tristament. I bé, tu deies, no? Llegir novel·la negra moltes vegades ens posa, ho has explicat molt bé, en escac i mat, jo no ho havia dit mai, però sí, en escac i mat, jo penso que ens posa els lectors contra la paret, no? Contra les cordes,
2: sí.
1: De dir, ostres, i tu què faries en aquesta situació? Ara penso, això se m'acudeix ara, que després era llegit el teu llibre i tenir-te aquí al davant. Recordes quina va ser la primera novel·la que vas llegir de gènere negre, o policia, o criminal, o... perquè etiquetes n'hi hauria mil, no només podem parlar de gènere negre.
2: No et sé dir la primera, jo sé que potser vaig arribar molt d'una forma molt natural, perquè jo venia de... O sigui, el meu recorregut lector...
1: Sí.
2: Jo venia de llibres com La penya dels tigres, o Els meus monstres, o llibres que normalment eren serialitzats i que ja incluïen algun misteri. A casa meva, per sort, han sigut sempre molt lectors i, per tant, jo he tingut sempre a disposició meu tot el que m'ha interessat, perquè, a més, mai he tingut cap limitació. Recordo molt, per exemple, ara deies Agatha Christie, sí. La sèrie Blanca, la meva mare n'era molt fan, llavors, clar, jo recordo molt els 10 negrets, vull dir, va ser una obsessió monumental. Recordo molt l'obsessió amb les amigues, amb el Codi da Vinci, que llavors veiem codis per tot arreu.
1: Jo penso que aquí jo també estava molt enganxada,
2: Jo vaig tenir una obsessió molt, molt gran, llavors només buscàvem que sí codis Fibonaccis i buscàvem per tot arreu. Recordo també la cua de palla també voltava per casa.
1: Aquesta és de tota la vida de casa. És que no podríem viure sense la cua de palla.
2: A casa, llavors jo recordo llegir doncs, els primers Chandlers, els Hammetts d'allà, però no sé dir una... els Flanagans. Potser són els Flanagans els que em van introduir la novel·la negra, de l'Andreu Martín i en Josep Torrent. Jo crec que potser són els Flanagans, que em vam llegir...
1: Andreu Martín, un dels grans.
2: Sí, em vam llegir un al col·le d'aquests obligatoris, era No em demanis llobarro fora de temporada.
1: Sí, recordo el títol perquè és molt curiós.
2: Sí, jo també m'ha quedat sempre molt el títol. I potser aquest va ser el primer que conscientment vaig pensar això és novel·la negra. Entenc que anava dirigit a un públic jove, que jo ho era en aquell moment, però crec que potser aquest va ser el primer que vaig dir vale, ara sí que estic llegint novel·la negra, però potser els d'abans no sabia què... Quin gènere?
1: Bueno, vas fer un tastet i aquí sí. És el que, diguéssim, potser va ser la porta d'entrada, perquè, clar, finalment decideixes fer aquesta tesi.
2: Sí.
1: La tesi és la que tenim aquí, La negra, impulsora de novel·la criminal en català, 1986-1998.
2: Sí. De fet, jo volia fer una tesi que m'interpel·lés, que em motivés, que tingués necessitat d'investigar per motius fins i tot més egoistes, que és que jo ja era molt lectora, jo ja treballava també en sector editorial, coneixia força el món del gènere negre a Catalunya I d'allò, d'entrada va ser la cua de palla, anem a fer la cua de palla, mítica i tal. Però just llavors va sortir el llibre de l'Àlex Martín,
1: un altre dels grans,
2: Quin negre,
1: sí.
2: I vaig pensar, dic, clar, dic, ja m'han robat la feina. Llavors se'm va dir, mira, dic, i si faig la negra, que és l'altra gran mítica col·lecció, i així ja tinc l'estructura feta i puc copiar la mateixa estructura de l'Àlex, cosa que no va poder ser. Però em va portar aquí.
1: Però va néixer aquesta tesi que després ara nosaltres tenim en format també publicada per la Magrana. Uh-huh. Ara ja ens n'anem directament, hem parlat de clàssics, hem parlat dels americans, del Regne Unit, d'aquests britànics, però la novel·la negra en català també té molta vida i ha tingut moments, o sigui, ha anat fluctuant, ha tingut moments molt estel·lars, ha fet davallades i ara torna a estar en un moment d'alçada.
2: Sí. Estem bé.
1: Estem bé.
2: Diríem sempre estar millor, perquè no hi ha sort.
1: Sí, això sí.
2: Però estem bé. A veure, jo crec que als catalans en general ens falta molta autoestima cap a nosaltres mateixos. I no ho dic només pel gènere negre, ho dic ja per en general. Potser més pels gèneres populars. El negre, el terror, fantàstic, ciència-ficció, eròtic... Aquest sempre sembla que a fora s'escriuen més bé. Però malgrat tot, clar, ara dèiem, no? Andreu Martín, pesos pesants, tenim Jaume Fuster, Pedrolo, Maria Antònia Oliver, Antoni Serra, clar, tenim noms molt, molt grans. I jo crec que actualment també Margarida Ditzeta, Anna Maria Villalonga, clar, l'Anna Maria, per exemple, a més té la doble vessant a la pluma, no? És escriptora i és estudiosa també del gènere.
1: Sí.
2: L'Andreu Martín, que per sort continua escrivint, per sort nostra,
1: la sempre pensem, no paris,
2: però també tenim altres noms, en Jordi Dausà, Damià del Clot, Maribel Torres, Maria Cerdans, és a dir, hi ha noms que són potser més actuals,
1: sí,
2: però que estan agafant un renom dintre del món negre.
1: Bueno, molts d'ells han passat pel programa, perquè quan vaig començar, recordo, no sé si els inicis del programa teníem gènere negre, però al final he acabat sent un addicte sense voler-ho, perquè agafes una novel·la i penses, això m'encanta, clar.
2: Ets la nostra periodista de referència dintre del món negre, gairebé.
1: Bé, no sé si dia més ara hauríem de fer una repassada, però sí que és cert que accidentalment hi vaig anar a parar i va haver un moment que pensava, para de fer entrevistes de gènere negre perquè hi ha novel·la històrica, ja saps, Mònica, però realment, i a més l'amplitud, per exemple, jo sóc els thrillers rurals, a mi m'atrapen molt, vull dir que tenim una gran amplitud de casuística, no? D'estils.
2: I jo vull aventurar-me a pensar que el futur dels gèneres va a les hibridacions, és a dir, jo crec que cada cop més ens costarà catalogar amb una etiqueta el que llegim.
1: És que això de les etiquetes és molt complicat en negre.
2: És complicadíssim i, a més, és un invent molt capitalista per vendre. Llavors, jo soc molt partidària de catalogar com vulguis, però és que avui en dia, si trobes una novel·la negra, segurament hi pots veure tons de thriller, tons de policia, tons de psicològic, tons de metafísic... Al final acaba tot molt barrejat i, per exemple, a mi m'agrada molt també com a lectora, m'encanta el terror. M'ho passo superbé amb novel·les de terror. Llavors, poder barrejar negre, terror, fins i tot el fantàstic també m'agrada.
1: Sí, sí.
2: Llavors, ostres, en tenim una a Llibres del Delicte, que és una novel·la que s'ha venut molt poc, per desgràcies, de les meves preferides, que es diu No en cap altre lloc. És de la Marta Ostems i en Maiol de Gràcia.
1: Aquesta ha passat pel programa i és absolutament original.
2: És amb perdó dels autors, una fumada molt gran.
1: Sí, però...
2: Però m'encanta. Clar, és la relació que tenen un autor amb la seva protagonista, però és una relació tòxica.
1: Està molt bé. Què s'ha passat pel programa? Vull dir, ja t'ho dic.
2: Exacte. Clar, és una novel·la negra, perquè no deixa de ser un abús de poder cap a un personatge que rebota i, per tant, també està ferint o agredint. Però, clar, ens n'anem a un terreny de no llocs. No? És un no lloc, perquè tot passa en una habitació blava que està dintre d'un llibre...
1: Però hi ha tant de referent a la literatura aquí, és tan bonica aquesta novel·la, doncs és estrany que no hagi... Perquè mira, és diferent.
2: És molt diferent, clar, si tu li dius al públic novel·la negra, no pensaran això, pensaran una altra cosa. Clar, qui té ganes de llegir una novel·la negra, no té ganes de llegir això. Això és molt experimental i és per aquells que tinguin ganes doncs, de descobrir noves literatures.
1: Doncs escolta'm, li tornem a donar veu.
2: Exacte, sí, sí.
1: No, en cap altre lloc.
2: Reivindicaré aquest llibre.
1: No, en cap altre lloc. A més, la Marta ha anat repetint el programa i és una novel·la que penso que és interessant, precisament perquè marxa, no? I a vegades necessites marxar quan llegeixes.
2: Això, no? Potser el gènere negre més arquetípic el tenim ja una mica gastat. Trobar aquestes noves maneres d'explicar el que... Vull dir, les històries continuen sent les mateixes, eh? Fixa't que jo he parlat d'abús de poder, no és res nou. Però la manera en què s'explica tot, traslladar-ho tot en aquest terreny més fantàstic, doncs permet una nova visió.
1: I no voldria acabar, o sigui, ei, aneu prenent nota, eh? Al llibre trobareu moltes més lectures, però hi ha un apartat, les dones... Les dones, perquè expliques molt bé, no, tots aquests rols, tots aquests arquetips masculins, perquè neix, no, sempre aquests protagonistes masculins forts i les dones arrasaranes, no? Fins que hi ha un canvi.
2: Clar, fixeu-vos que, és a dir, quan pensem en les primeres novel·les negres, l'aparició de la dona és o la víctima o la femme fatal. O sigui, és un personatge que ni surt perquè de seguida el maten, o aquell personatge malvat que utilitza la seducció i la sexualitat per aconseguir un bé en benefici propi. Però no té... O sigui, és el blanc o negre. No està dintre dels altres grisos. Llavors, en un moment de la història, tot això canvia. I la dona, doncs, comença a tenir un pes. Inicialment, potser el té més imitant certs patrons masculins. Perquè, clar, no hem d'oblidar que la novel·la negra és una evolució d'altres gèneres. Vull dir, jo tinc bastant clar que el detectiu és l'evolució natural del cavaller medieval, passat pel cowboy i arribat a detectiu. Però la dona no, perquè ja no hi era, ja era secundària en tot això. Llavors, quan arribem a l'actualitat, tenim necessitat de tenir models femenins dintre del gènere. I, per sort, doncs, tenim autores que els estaven a explotar. I jo aquí sí que sempre reivindicaré l'Elònia Guiu. De la Maria Antònia Oliver.
1: Magnífica.
2: Perquè a mi em sembla el que va fer la Maria Antònia Oliver en aquell moment, a part de ser molt valent, em sembla molt complicat crear aquest personatge amb tots els tons que té l'Elònia. Per tant, em sembla essencial reivindicar la dona dintre del gènere negre. Que no cal que sigui només la dona, però que hi sigui representada i ben representada.
1: No amb aquest arquetip, no, masculí, clar. No adoptant un paper molt de rol.
2: Perquè jo sempre era més des d'una mirada molt masculina.
1: Sempre hi ha algú que ha de trencar.
2: Exacte. Sí, sí, sí. I ara també tenim autors, homes, que estan fent uns personatges femenins espectaculars. Vull dir, jo crec que precisament estem en un bon moment perquè hem aconseguit una equitat a dintre de tot això.
1: Realment és una meravella, ja ho heu vist, eh? Aquí parlem de tot, de dones, de... i podríem parlar fins i tot de com parlen, vull dir, que tens capítols diversos i sobretot el que jo dic, no? Un manual d'aquestes lectures clàssiques. Per tant, no deixa de ser un llibre amè, però alhora aquest llibre que sempre pots dir, escolta'm, vull descobrir una miqueta més d'aquest gènere, de Lladres i Serenos, que es deien al seu moment.
2: Sí, aquesta sí que és una llàstima, eh? Que l'haguem perdut d'etiqueta.
1: Perquè mira que és bonic.
2: Molt mostrada. Lladres i Serenos. El problema és que, clar, jo que treballo a una universitat, quan li dic que no algun alumne un sereno, no sé què és. I jo
1: no els hem vist?
2: Jo he sentit parlar, no sé, no recordo si n'havia vist o no.
1: No els hem vist, però...
2: Sé qui era la
1: figura.
2: La que feia de sereno, però no sé si l'havia vist en actiu.
1: Però de Lladres i Serenos, que a mi m'agrada molt.
2: Sí, és una
1: etiqueta. I després, la policia, la criminal, la negra, de terror, sigui quin sigui, sigui quina sigui l'etiqueta que hi posem, Matar impunament, publicada per la Magrana, d'Irene Soranic Sangles, que de debò us encantarà, encara que em digueu, és que és assaig. No, entreu, perquè és molt curiós descobrir aquest gènere i tots els títols, si a mi m'han donat feina, a vosaltres segur que també. Irene, ho deixem aquí, però...
2: Moltíssimes gràcies.
1: Repetirem en un...
2: I tant, jo parlar de novel·la negra no em costa gens, al contrari.
1: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: El Calaix. Obre'l. I trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre
3: per a la xarxa.
0: El Calaix.
4: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
0: Mònica Socies.
5: Estem d'enhorabona perquè arriba una nova col·lecció per als més petits de la casa. Liana és la seva protagonista i el primer conte, La dansa de l'alegria. És de l'Anna Manso, amb les il·lustracions de la Cíntia Álvarez, publicada per Cruïlla. Anna, benvinguda. No feia massa que parlàvem d'un drac.
3: I ara la liada, és que és el que té. A vegades els contes venen de dos en dos.
0: Anna Manso és escriptora i guionista. Va estudiar cinema especialitzant-se en l'escriptura de guions de cinema i televisió. Ha guionitzat programes infantils, entre ells Barri Sèsam, i programes d'entreteniment com El cor de la ciutat o Vent del Pla. Escriu llibres de literatura infantil i juvenil i novel·les per adults. Col·labora al diari Ara amb la columna La pitjor mare del món i la seva obra s'ha traduït al castellà, coreà, polonès, anglès i portuguès. Entre altres premis, està guardonada amb La Trapa Llibres i en dues ocasions amb el Gran Angular. Participa en diferents activitats d'animació lectora.
5: Venen de dos en dos realment i bé, és que tu... Ja ho comentàvem en l'última entrevista, que realment és una feinada impressionant de no parar, i que és ofici i que a nosaltres ens sembla complicat, però tu la producció no l'atures. Quina preciositat d'il·lustracions, en aquest cas, de la Cíntia Álvarez. Com ha dibuixat aquesta protagonista? Com és aquesta protagonista? Perquè dona de sí, la Liana?
3: Jo espero que sí. La Liana és una nena d'aigua de 8 anys que he volgut recuperar la figura de les dones d'aigua perquè pensava que parlem molt de les fades, parlem molt de princeses, dracs, parlem de cavallers, de bruixots i bruixes, i en canvi ens hem oblidat d'una figura màgica que són les dones d'aigua, que existeixen en realitat a tot el món, eh? A Catalunya reben el nom de dones d'aigua, goges, encantades... La Cíntia Álvarez, que és la il·lustradora i que és d'Astúries, m'explica que, per exemple, a Astúries se'n diuen xanes. És molt interessant veure el nom que reben a tot arreu. I que són dones que cuiden de la natura des d'on viuen, que són les aigües dolces amagades de les muntanyes. En aquest cas, jo he posat el focus en una protagonista nena, i a partir d'aquí ve la invenció i la ficció. M'he inventat que les nenes d'aigua, a partir dels 8 anys, les envien en el bosc misteriós, les envien a un raconet del bosc per fer-se càrrec d'aquella part de bosc i per fer-se guardianes del bosc. La Liana, esclar, pateix una mica, perquè enyora les amigues amb les que encara vivia, i té un do, té una cavallera màgica amb la que crea una bombolla protectora que té moltes propietats que estem descobrint a poc a poc entre la Cíntia i jo, perquè aquest és el primer llibre, però n'hi haurà molts més.
5: Ella, ara parlaves, no?, senyora de les amigues. És una miqueta també aquest canvi, no?, parlar de les adaptacions als canvis, de les noves situacions, d'haver de canviar de casa, de començar de zero, no?, en un lloc nou. En el cas de la Liana, a més, diguéssim que amb un càrrec professional ja, com a dona d'aigua, sí, però clar, no deixen de ser canvis.
3: Clar, perquè és una protagonista, però no té per què ser una persona que no tingui emocions ni sentiments. M'agrada que els nanos que llegeixen els lectors i les lectores puguin empatitzar, puguin recordar quan canvien d'escola, quan deixen els amics de l'estiu, aquells canvis d'enyorar-se d'aquells amics que deixes enrere de vegades i que costa tu. I a banda que després, en algun moment donat, ella necessita ajuda i les crida. Vull dir que també és una heroïna que no treballa sola, que vol treballar en cooperació, que em semblava important, i que es diverteix també, no?, amb les seves amigues i també en aquest nou paisatge. Sí, ella li costa una mica adaptar-se, però al final ho fa. Té també ajuda, té amics, si vols ho expliquem, eh? Té el seu millor amic, és un cabirol, el Mel, que té un misteri que no podem explicar, eh? Mònica, no l'ha d'explicar,
5: no.
3: No,
5: però ja ho anirem descobrint, hi ha moltes sorpreses.
3: I té una mestra que és una Alzina, la vella Alzina, que parla i que li va ensenyant, doncs, més o menys tot el que ha de fer. I allà li encarreguen descobrir què li passa a la reina de les abelles perquè no pon ous. I, esclar, això no funciona si les abelles no ponen ous, ens n'anem en menor risc. De fet, aquest és un problema real, el problema de l'extinció de les abelles. Hi ha, per tant, una preocupació per tot el que és el canvi climàtic, la natura, que és el que està passant, que jo penso que poc se'n parla per la problemàtica que és.
5: Bé, cal dir que aquesta col·lecció ha nascut, no?, en el mes... realment emblemàtic, és parlar del dia de la natura, parlar del dia dels sí. boscos, el dia de l'aigua, el dia meteorològic. Per tant, sí. Ja té aquesta intencionalitat. Vull dir, ja ha sortit en un moment en què també sabem una mica què hi trobarem, no?, quan parlem de natura.
3: Sí, a veure, és una història per passar-s'ho bé. Jo defenso molt que la literatura és literatura. No és un discurs, ni és una lliçó, no és un llibre de text per explicar contingut pedagògic. Per això ja hi ha uns altres materials. Això no vol dir, però, que els llibres que nosaltres escrivim i els contes que escrivim no tinguin un contingut. És a dir, la bona literatura, la història que t'explica després et deixa un contingut determinat que també et pot fer reflexionar. T'ha de distreure, t'ha d'enganxar, t'ha de fer lectora i lector, t'ha de continuar fent lectora i lector, perquè jo penso que hi ha molts nens i nenes que ja ho són. Però per sota també hi ha la capacitat de pensar que se'ls pot oferir un contingut determinat i que els pot interessar i que els pot fer reflexionar, no? De manera a la seva, amb el registre, no? Adequat per a l'edat, però sí. I aquí, doncs, esclar, hi ha molta, molta, molta natura i hi ha molts animals i hi ha tot l'entorn del bosc i hi ha aquest misteri de les alines. A veure què passa.
5: A veure què passa. I després parlaves d'una cosa molt bonica, a banda de parlar de la natura, de parlar d'aquests canvis de l'amistat, perquè hi és molt present. Sí. Els vells i nous amics, perquè la Liana es trobarà amb algú que no sé si li agradarà massa, però tindrà allà... Oh, allà
3: sí,
5: està.
3: Aquest bosc que m'he inventat, perquè en aquest cas no tinc cap problema per posar la localització exacta dels llocs on passen les històries, però en aquest cas no he volgut fer-ho, m'he volgut inventar un bosc, el bosc misteriós. A més, m'agrada fer servir aquest tipus de títol, aquest tipus de, no, de nomenclatura, el bosc misteriós, la vella alzina, no? El gran estany... I en aquest cas m'he inventat un bosc que està amagat de l'accés als humans. Els humans no hi podem entrar, està protegit. Les velles dones d'aigua, que són les mestres de totes les nenes d'aigua, han fet allà com una mena d'encanteri i no poden entrar. Però en canvi s'hi cola un nen que es diu Manel, i l'Angliana no ho entén, i esclar, el fa fora i allà tenen unes quantes topades, no? I, en fi, tampoc no direm res més, eh?
5: No direm res més. Tenim la vella alzina, tenim el cabirol, tenim el seu amic...
3: Sí, el Mel.
5: Eh? Per tant...
3: Aquí ho deixem. I després també té altres amics, patir altres animals que viuen allà en aquell raconet, perquè ella li toca viure en un racó que es diu el Gorg Silenciós. La nena d'aigua, evidentment, viu dins de l'aigua. Es construeix una caseta i allà sota hi ha una truita de riu que també doncs, intenta fer-se amiga, i una libèl·lula que és molt xerraire i una mica... A vegades s'atabala una mica i de vegades no. És molt bonica. A mi m'agrada molt. Inventar-te personatges, la veritat és que és un gran privilegi i és divertidíssim. Els tens al cap i després de cop els fas xerrar i pren vida tot i és fantàstic.
5: Crear mons, a més, els que ja només començar... Cruïlla també sempre té molta cura de les... de les edicions, i tenim aquest mapa, sí. No? Tenim el mapa del bosc per si mai, per molt que tu diguis que és inventat, si mai en somnis hi podem entrar, eh?
3: Oh, i tant.
5: Que no ens hi perdem.
3: Que no ens hi perdem. I és un mapa que anirem a mesura que vagin passant coses noves i hi hagi noves localitzacions, és un mapa que volem que vagi creixent. El segon llibre ja està al forn i s'estan acabant les il·lustracions i sortirà al setembre, el 1 de setembre ja el tindrem a les llibreries, crec que el dia 1 ja està, fins i tot a finals d'agost, eh? I per tant això ja està en marxa i ara em toca pensar el tercer, és la següent feina que em toca, no? I anar pensant, doncs això, situacions en les que la natura hi té un paper i també les relacions humanes, és a dir, aquesta amistat, aquesta nena que és molt eixerida i alhora també sensible, i a mi m'agrada molt que sigui així.
5: Realment la Liana té aquests punts, no? O sigui, té per una banda la fortalesa, però per l'altra d'aquesta part més de nostàlgia o de tristesa o de melangia, no? Vull dir, la part humana és molt humana, per molt que sigui una dona d'aigua, és absolutament humana, molt.
3: És a dir, és un ésser màgic perquè pot fer aquesta mena de màgia amb els seus cabells que prenen vida i ella encara els està aprenent a controlar. M'agrada molt que sigui una nena, és a dir, és una nena, no és encara una dona d'aigua del tot, està aprenent. I per això ets una mestra, no? És a dir, als 8 anys no, ja no t'envien directament a ser responsable. Tens allà, no? I tens com aquestes mestres que t'ajuden, no? Però, per tant, té emocions de nena de 8 anys. És una nena de 8 anys.
5: I, a més, hem de dir també...
3: Amics.
5: Hem de dir també que agafes aquest punt, no? Que m'agrada molt a mi, de les llegendes i de les tradicions, perquè nosaltres, els més grans, sí que coneixem totes aquestes històries, no? Que formen part de l'imaginari popular, que són les goies.
3: Sí, que les nenes d'aigua, les dones d'aigua, és una cosa que em sorprèn molt, que no s'ha aprofitat en l'imaginari de la literatura infantil. I ja no dic a Catalunya ni a Espanya, perquè també s'ha publicat en castellà, en BCM. Ho estic dient a nivell internacional, que no... Vam estar buscant, perquè dius, a veure si estem aquí inventant la sopa d'all i això ja està fet. Doncs no. I ja et dic, i és un... És un personatge màgic, és un personatge mitològic que existeix a totes les cultures, amb diferents adaptacions, amb diferents, no, versions, però que existeix perquè, és clar, no, és l'aigua, que no només... Així com amb les sirenes viuen a l'aigua del mar i, per tant, no, la sireneta, ja està, Hans Christian Andersen ens la va posar al centre, no? Però igualment van ser també molt conegudes, no? Fins i tot amb l'Odissea, que ja no són, tenen forma de peix, són diferents, no? Però existeixen en l'imaginari les sirenes, l'aigua del mar. Però l'aigua dolça, aquests espais, doncs no. Jo senzillament també he modificat alguna cosa, perquè almenys a Catalunya l'imaginari el que explica és que les encantades viuen amagades en les aigües dolces, en gorgs, cascades, rius, rierols, fonts, i que quan s'hi acosta un home queda encantat i atrapat. I a mi això em feia molta mandra, perquè penso que respon a un arquetip ja passat de moda, que no cal. Existia i tenia un sentit en el seu moment, però que posar-nos a explicar-ho a partir d'ara no és que... No ho amago, senzillament ho he canviat. Són nenes d'aigua que s'encarreguen de tenir cura de la natura. Per tant, anem a la font més original, no?, que és aquesta sensació d'esperit del bosc.
5: Bueno, la mitologia, la cultura, no?, aquest imaginari popular, ha unit una mica la modernitat, els canvis, a com estem vivint ara. Vull dir, també hi ha, sí, sempre hi ha una transformació. O sigui, l'Anna Manso sempre ens sorprèn d'una manera o d'una altra. Ara tot té una base. Tot té una base.
3: Perquè, és clar, venim d'on venim. I a mi m'agrada saber d'on venim i aprofitar-ho i, a partir d'aquí, fer una nova versió, que no vol dir carregar-se l'altra. No vol dir carregar-se l'altra, vol dir
5: aportar
3: una història nova. I pensava que era divertidíssim que tingués aquesta cabellera tan fantàstica, que es mogués sola. No us agradaria tenir uns cabells màgics que es moguessin i fossin com braços i ara t'agafessin, no? A la cuina seria molt pràctic. Espera, que ho per endreçar. El que li passa a la Liana és que no ho té acabat de controlar, eh? I els cabells de vegades li fan unes coses que... Però vaja.
5: Jo pensava, si la meva fes tot el que fa la seva de cavallera...
3: Mare meva!
5: Que sí, pràctic, sí. Anna, eh?
3: És molt pràctic. I torno a reivindicar la feina de la Cíntia, que tal com tu has dit, és pura meravella. Mireu, els contes els escrivim els escriptors, la majoria de les vegades primer els escrivim nosaltres i després entra la feina de l'il·lustració. De vegades es fan conjuntament, seria el cas dels àlbums il·lustrats, però quan és un llibre més narratiu no és així, és primer... existeix el text i després ve la il·lustració. Però a partir que entra la il·lustració, l'autoria és compartida. La Liana ja no és la meva Liana, és la Liana meva i la de la Cíntia. Ja està, ja no es pot deslligar una cosa de l'altra. Jo ja no em puc imaginar escriure sense imaginar el segon llibre, que ja el vaig escriure tenint les il·lustracions del primer al cap. Clar, és donar un joc diferent. És molt bonic, és molt divertit. Amb la Cíntia ens hem conegut, ens vam conèixer ara fa un mes a Madrid. I crec que ja ens vam... És a dir, ja havíem parlat per telèfon, ja havíem parlat per missatge, i també és veritat que jo penso que allò que la connexió personal es nota. És a dir, ella i jo de seguida ens vam entendre, jo li vaig escriure, vaig dir, escolta, si tens algun problema, me llames, tal... És una noia molt bonica, i també ha passat, crec que, una mica de màgia, que ens hagin ajuntat a les dues.
5: I ara t'estava escoltant i a més estava veient una de les il·lustracions amb el que fan els cabells, el que fa aquesta melena. Sí, que no ho direm, però ara ho estaves tu parlant i m'estava mirant la il·lustració i penso que és tan, tan absolutament bonica i transmet també la màgia que tu has escrit. Això és molt important.
3: Clar, és aquesta sinergia, no? No és el text, o gràcies al text, o gràcies a l'il·lustració, és la feina conjunta. És a dir, es posa al servei el text pensant que després hi haurà una il·lustració. Jo també creo un text pensant que després doni joc per ser il·lustrat. Ja m'ho imaginava, pensava, ostres, que bonic que la persona que il·lustri doncs pugui jugar amb aquest cabell o amb aquestes bombolles o amb aquest bosc. Però la persona que il·lustra, ostres, també ho fa créixer. Li dona una vida diferent. Sí, jo crec que es gaudirà molt. Està tenint molt bona acollida. Tant nens com nenes, la veritat és que els interessa molt. Estava fa poquet signant a una fira de llibre a Cornellà i nen que passava i se'l quedava mirant nen que el preguntava, vull dir que crida molt l'atenció aquesta coberta, més que està treballada amb un, no és un brilli-briller, és com una mena de reflex de coure, no? De bronze, i queda preciós. Coberta espectacular. Crida l'atenció.
5: Sí.
3: Crida l'atenció, la veritat.
5: El títol és La dansa de l'alegria i ella sí. Transmet molt aquesta alegria a la coberta. De part del darrere, quan tanquem el llibre, ja es diu Coneix la Liana i la seva cavallera màgica. I aquí
3: sí.
5: Ja heu de conèixer aquesta Liana i la seva cavallera.
3: I la seva alegria, perquè no podia anar deslligat. Jo hi crec molt en l'alegria i en la seva màgia.
5: Ara haurem d'esperar la següent aventura, dius a cada setembre.
3: Sí, senyora. Es dirà Liana i els arbres cantaires.
5: Oh.
3: A veure què passa.
5: Buscarem si hi ha més escenaris al mapa inicial.
3: Gràcies.
5: Gràcies, Anna.
0: El calaix...
4: El calaix, pobre, li trobaràs cultura.
0: Des de l'any 2008, una colla de voluntaris està al capdavant de l'associació Tarragona Juga, batejada inicialment com Si vis passem, pare ludum. Si vols la pa, prepara't per jugar. Un dels seus espais és la Tàrraco Viva. Mònica Socies.
6: Alguna que altra vegada hem parlat de jocs de taula i com reuneixen a la família, els amics, precisament al voltant d'una taula i deixen pantalles. Doncs ens hem excavat a la Tàrraco Viva perquè l'associació Tarragona Juga hi és molt present. Primer farem una mica de tasteta amb en Jan Gonzalo del que és l'associació, de quan neix i una miqueta les activitats que fa la resta de l'any. Però després ens centrarem en aquests jocs que ens parlen de la història romana. Moltes gràcies, eh?
7: Moltes gràcies a vosaltres, sempre.
6: És que sento un atracament a Marta.
7: No, sempre és un plaer. A mi, si em feu a parlar de jocs de taula, jo no tinc cap problema, o sigui, genial.
6: Bé, havíem parlat alguna vegada de jocs del programa, però amb vosaltres no. Tarragona Juga, quan neix?
7: Mira, som una associació que ens juntem al 2008 al voltant d'un grup d'amics que ens agrada jugar als jocs de taula, no? I que ens plantegem que, més enllà de la nostra pròpia afició, el que volem és que la gent conegui i aprengui i descobreix aquest món dels jocs de taula i que pugui, una vegada nosaltres els hem iniciat, explorar, no? Llavors decidim, de fet, ens constituïm com a associació per participar per primera vegada al Tarraco Viva del 2008.
6: Imagina't si fa...
7: Que fa molts anys que venim aquí. Hem volgut una mica, ens hem posat tots una mica més canosos i estem tots una mica... però sí, llavors, clar, a partir de llavors hem anat creixent amb activitats i sempre que podem anem allà on sigui a portar jocs de taula, ja sigui del tema específic de la fira o jocs de taula de manera general, no? que és un món molt ampli. Llavors, una de les activitats més grans que fem des de fa 3 anys amb educació de l'Ajuntament és el festival TGN Juga, Tarragona Juga, que és està un cap de setmana al novembre jugant a jocs de taula. Que millor pla que aquest.
6: Home, és una miqueta lluitar contra aquestes pantalles, no?, que els tenen absorbits i que són molt individualistes. D'aquesta manera és una forma de tornar a socialitzar. Jo m'he quedat sorpresa perquè hi ha moltíssims jocs de l'època romana i de l'època antiga.
7: Hi ha moltíssims jocs de tot el que vulguis. O sigui, què t'agrada? Jo què sé, t'agraden els zombies, tens jocs de zombies, t'agrada el menjar, tens jocs de menjar, t'agrada el que vulguis. I llavors, clar, aquí a Tarraco Viva portem jocs que siguin a veure amb Roma o amb l'antiguitat, no? Que tinguin a veure. I sempre que puguem explicar alguna cosa vinculada a la història o amb el context o amb el que... No? Que a l'hora, a més de jugar, cara a cara, que és el que dius tu, no? Tocar les coses, parlar-nos a la cara, trair-te a la cara, no? Vull dir, bueno, també col·laborar, no? Una mica...
6: Però aquesta competició...
7: Sí, que és una mica de competició, però a la vegada que nosaltres tenim l'excusa per estirar d'un tema, no? Del que sigui, ja sigui una guerra, ja sigui un producte alimentici, no?, com tenim allà, ja sigui un fet històric en particular, llavors aprofitem. Clar, tu vens aquí i no saps jugar res, nosaltres t'expliquem com se juga i de pas t'expliquem el que calgui.
6: En aquest cas, ja m'he fixat bé, Pompeia, que sempre ens crida molt l'atenció, està molt bé, però fixa't que me l'has citat tu i la mirada també se m'ha anat. Garum. Garum és un joc, però què significa Garum?
7: Garum és un joc que fa poquet que el tenim, però clar, el Garum era un producte alimentici fet amb maceració de peix, no, que generava una salsa que pels romans era molt gustosa. Hem de dir que jo m'imagino que ara a nosaltres ens semblaria molt forta, no?, una cosa, però llavors, clar, el joc te permet, és un joc simplement de col·locar losetes, però te permet perfectament explicar com es feia el garum. Totes les losetes tenen a veure amb peixos, diferents tipus de peixos. El tauler són les cubes on es feia el garum. El joc t'explica que a la península ibèrica es feia, no? Hi havia dues fàbriques molt importants de garum. Llavors, clar, estem jugant, però a poc, jo t'estic intentant, no?

0: joc sobre polis gregues, cada jugador té una polis grega, llavors l'ha d'anar a fer evolucionant, és el típic joc de construcció de civilitzacions, no? Oh, amb un tauler, llavors també te permet explicar quines polis n'hi havia, cadascuna té les seves característiques, més militar, més cultura, més científica, més, llavors això també te permet posar quin joc està ara, el Quorum, que és un joc nou, que és de puntuacions, i et permet una mica també parlar de les províncies de l'Imperi Romà. No sempre, si podem, no, ja veus, si podem estirar d'algun fil, llavors, que és un joc, clar, les mecàniques moltes vegades són senzilles, no? No simplement és o col·locar o intentar acumular, però el tema és el que realment és potent i podem intentar, no, donar-li contingut.
1: Bé, jo estic sorpresa i crec que en quedaré una estona, eh? Jo vull que m'expliqueu...
0: La qüestió és seure i provar, i anar provant jocs, aquesta és la idea.
1: Doncs aquest any no arribeu a la Tarracoviva, els que ja l'heu gaudida meravellós, els que no teniu un al·licient més per tornar-hi, però sobretot per conèixer l'associació Tarragona, perquè clar, estic amb la Tarracoviva, Tarragona Juga, que el novembre, a més a més, té el seu festival. Moltes gràcies.
0: A vosaltres, a tu, perfecte.
2: El calaix sobre li trobaràs cultura.
3: La 17a edició del FICCAT està ja a tocar, un festival més que consolidat, un referent del cinema en català. El calaix obre la proposta de la setmana.
1: Una de les propostes cinematogràfiques més esperades de l'any presentava en roda de premsa la programació de la seva 17a edició. Parlem del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, que es celebrarà a Roda de Berà del 31 de maig al 7 de juny. Roda de premsa que va comptar amb Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, Cris Gambín i Toni Pinel, codirectors del festival, Albert Segura, director del Supercampus, la plataforma educativa del 3CAT, i Fèlix Colomer, director i documentalista. FICCAT va molt més enllà del cinema. Compromès amb la llengua, promociona, publicita, projecta i premia les produccions rodades en llengua catalana. Entre els seus objectius, busca incentivar la creació audiovisual en llengua catalana, fomentar el seu ús en les produccions audiovisuals, especialment entre els joves, i fer del festival una eina d'educació audiovisual. Aquesta última incideix directament en el món educatiu. En parlava Antoni Pinel, codirector del festival.
4: És una cosa que ens fa especial il·lusió. Si heu vingut a altres edicions d'aquesta roda de premsa, sempre tenim aquesta diapositiva de cinema i educació, perquè forma part de les arrels del festival. I la veritat és que quan l'any passat estàvem pensant quin era l'eix temàtic per aquest any, estàvem repassant i vam dir, és que sempre ho hem tingut allà. I mai li hem dedicat i l'hem posat tant al de capdavant com es mereix, no? Una edició que tornarà a tenir taules rodones, tallers, projeccions, treball en grup, comptarem amb una xerrada de la Judit Colell, tindrem a l'Alexis Borràs, cineasta i docent, tindrem a José Juan Guijarro, Gonzalo Perales, Azara López, Irene Ubiols, que són docents habituals que participen a la categoria de centres educatius, i estarem la Cris i jo, evidentment. L'objectiu d'aquesta jornada, que encara són les inscripcions obertes, és donar-li eines per treballar l'audiovisual en català a l'aula. Llavors, després de tres jornades, vulguis que no, alguna cosa hem après, i després d'escoltar-los, de parlar molt, de debatre molt, ens vam donar compte que hi havia havia un buit que algú havia d'omplir. Llavors, doncs, bueno, nosaltres vam dir, dintre de les nostres possibilitats, a veure què és el que podem fer. I per això tenim aquí també, asseguts amb nosaltres, a l'Albert. Llavors, això que explicàvem ara és una de les grans novetats que volem explicar avui, i és que dintre d'aquest fòrum farem un treball en grup. Aquest treball en grup és que mirarem, revisitarem peces que han passat pel FICCAT en català, que ens han cedit els drets, i treballant en farem uns dossiers per treballar aquelles peces a l'aula. De manera que començarem a crear una plataforma, un audiovisual, juntament amb el Supercampus i el 3CAT, de curtmetratges en català preparats per treballar a l'aula, amb el seu dossier i amb tota una metodologia molt concreta. I tot aquest múscul del professorat que vindrà al fòrum és el que ens ajudarà a començar aquesta primera tongada.
1: Albert Segura explicava la col·laboració del Supercampus amb el festival i les seves implicacions.
5: D'una banda, com explicaves, 3CAT és la gran finestra d'emissió i motor de l'indústria audiovisual catalana. Volem fer valer el talent jove que hi ha al país, i per això publicarem a la nostra plataforma 3CAT els curts del festival a partir del 24 de maig i una seixantena de curts d'edicions en

0: Doncs això a partir del setembre, i a més per ajudar a introduir el cinema en català a l'escola, Supercampus doncs oferirà dossiers per treballar a l'aula, cercadors per temàtiques, per curs, tot això a la plataforma Supercampus. Jo celebro moltíssim aquest eix temàtic de cinema i educació perquè ens interpel·la directament i ens permet a nosaltres presentar el Supercampus, que és la nova plataforma educativa de 3CAT, que garanteix l'accés d'alumnes, de famílies i docents a continguts educatius audiovisuals de qualitat, confiables i en català. Era una necessitat social, una reivindicació de la comunitat educativa que portava molts anys demanant-ho, i és una eina que no hem inventat nosaltres, que tenen totes les grans televisions públiques del món, tots els països amb llengües i cultures importants, i nosaltres no, Catalunya havia de tenir aquesta eina. En aquest primer any a 3CAT hem produït 1 miler de vídeos educatius de qualitat i confiables. Dic això, de qualitat i confiables, perquè estan tots verificats per docents en actiu del Departament d'Educació, que és una mica el que esteu fent vosaltres també, que és treballar amb docents que validen que els continguts són curriculars i que són en català. Això per nosaltres és molt important perquè allà on consumeixen els més joves, xarxes socials, YouTube, el català doncs sempre passa per darrere d'altres llengües més importants, més grans. Som una eina contra la reculada de l'ús social de la llengua catalana. Acumulem milions de reproduccions a Supercampus, i això és el que portarem a la matinal del matinal infantil, que serà el diumenge 1 de juny.
1: L'any 2016, el director de cinema i documentalista Fèlix Colomer es graduava a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Sasha fou el seu treball de final de carrera, un documental que ha estat èxit de crítica i públic a festivals com el Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, a Mèxic, el Sol e Luna de Palerm i Milà, el Docs de Barcelona, l'Spanish Film Festival d'Austràlia i el FICCAT a Roda de Barà. Ens mostra la vida de Sasha, un nen ucraïnès que és acollit per una família catalana dos cops l'any, que el 2022 recuperava protagonisme amb la guerra d'Ucraïna, que Colomer plasma a un nou documental, Fugir, que TV3 va emetre en producció del Terrat a l'espai Sense Ficció. Sasha fugia de casa seva en autocar cap a Catalunya, acompanyat de 6 germans, abandonant la seva mare i germana petita. Després han arribat altres documentals, i el FICCAT d'aquest any presenta dins de les 28 estrenes mundials El negre té nom.
2: I és la història sobre el negre de Banyoles, que el que va començar com explicar què va passar amb el negre de Banyoles, que per qui no ho sàpiga és que durant 100 anys va haver-hi un senyor negre dissecat en un museu a Banyoles, en un museu on també hi havia animals dissecats, fetus, peix, etc. Fins que finalment un senyor també negre de Cambrils, català, l'Alfons Arcelén, va començar una lluita durant 8 anys, des de l'any 92, intentant fer un boicot olímpic a les proves de rem de Banyoles, de les Olimpíades de Barcelona, fins que va aconseguir l'any 2000 que s'enterrés a Botswana i li fessin un funeral d'estat a Botswana en el cadàver del negre de Banyoles. Això, el motiu pel qual es va començar a fer aquest documental també era perquè feia 25 anys d'aquest enterrament a l'any 2000 a Botswana, però el bonic que ha passat a l'arrel del documental, que és també com jo sempre m'implico amb les històries, és que va començar com una investigació, obsessió, per saber doncs qui era el negre de Banyoles, perquè li havíem de dir una persona al negre, i això va portar doncs a la cerca final de trobar realment qui era el negre, trobar qui són els seus descendents més directes, i estem supercontents perquè és una forma que aquest documental serveix com per tancar la història definitivament, i el fet de buscar el nom i trobar-lo és com que dignifica el personatge i que dignifica tota la seva vida, no? I totes les bogeries que han anat passant amb aquesta història, que són moltes, i també entrem dins de Banyoles, no? De com la gent de Banyoles se l'estimava, com això va suposar un trauma que marxés, i és un documental gravat amb un estil molt viu, molt directe, que és jo amb la càmera anant com per Banyoles parlant amb la gent, no? Que encara avui en dia tenen opinions doncs molt discordants segurament sobre el tema. Sí, i també és un... els protagonistes del documental, a part de tota la trama, el documental va per dues bandes. Una és la investigació, que anem fent per intentar descobrir qui era el Negre de Banyoles, i l'altre va per la línia de l'Alfons Arcelén, que és aquest metge de Cambrils que va com donar la seva vida per la causa, no? Perquè va acabar havent de marxar del país, perquè li van embargar els comptes per haver perdut els judicis que va fer contra l'alcalde de Banyoles, i el documental, un dels protagonistes és ell a través de la seva filla, perquè ell va morir el 2007, i l'altre protagonista, no? Els dos antagonistes, diguéssim, és l'alcalde de Banyoles, el Joan Solana, el qui era alcalde de Banyoles en aquell moment. Una de les coses també boniques que té el documental és que hi ha una trobada entre l'alcalde de Banyoles i la filla, l'Helena Arcelín, la filla del doctor, que són doncs dues parts molt oposades que s'odien moltíssim, però es provoca aquesta trobada i el que passa també és bastant màgic. El documental finalment doncs es diu així, no? El Negre té nom per tot el que ha passat de descobrir, per una banda, perquè això és literal, ara el Negre té nom, ja sabem quin és el seu nom, i per l'altra també, no?, serveix una mica com una mena d'emblema antiracista per aquesta cosa tan rara que era, no?, dir-li al Negre. Jo tinc un fill de 4 anys que és negre, i quan li explicava aquesta història tota l'estona, se'ns feia molt raro, tota l'estona va dir, però per què li hem de dir el Negre? No té nom? I a través d'aquest impuls va ser que hi havia unes pistes sense resoldre, diguéssim, i ha sigut ajuntar-les, anar a un poble concret de Sud-àfrica i resoldre el tema.
1: Un festival que creix consolidant i augmentant la qualitat i amb una cartellera de gran nivell que us espera del 31 de maig al 7 de juny.
3: Al calaix, el calaix, sobre li trobaràs cultura.
4: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La temperatura a Badalona és de 26 graus i aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat. Compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. L'hotel Badalona Tower ha estat l'escenari de la roda de premsa de presentació d'un certamen de projecció internacional que omplirà de cinema Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre. Més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició, la 52a del Filmets Badalona Film Festival. El director artístic del Filmets, Marco ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha assenyalat, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes i també d'acció o terror. El reconegut i premiat tècnic de so ha destacat la qualitat dels curtmetratges que provenen d'escoles de cinema de territori local i nacional. Així ha afegit que el potenciar la col·laboració del festival amb institucions com l'ESCAC.
4: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula. No només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
3: Totes les projeccions i activitats mantenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades a través del web oficial festivalfilmets.cat. S'obre el termini de presentació de sol·licituds per als infants que vulguin participar en la cavalcada de Reis anant a dalt de les carrosses. Serà el pròxim dilluns 19 d'octubre i la convocatòria es tancarà el 2 de novembre. Es podrà fer la sol·licitud a través del portal web badalona.cat o presencialment al Centre Cultural del Carme. Els inscrits es dividiran en dos blocs, 12 infants de 9 a 11 anys que aniran a dalt de les carrosses dels Reis i 26 infants de 12 a 14 anys que aniran a dalt de les carrosses dolces. Els escollits s'anunciaran el proper 12 de novembre a la Casa de la Vila i també es publicarà a la web. I en esports, la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc Andorra en un partit on els verd i negres ja estan obligats a no fallar a la jornada 3 per no complicar-se la Copa del Rei. És ja un partit d'urgències perquè els verd i negres no han guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic el Barça en la reedició de la final de la Supercopa CB. Abans del maig contra el Morabanc Andorra hi haurà la celebració precisament d'aquest títol aconseguit fa un mes, però la penya està centrada a no fallar contra un rival que és cué, està generant molts dubtes i és un dels candidats al descens. Tot i que Andreu Mig va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no estarà donat d'alta fins d'aquí a 15 dies.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Doncs sóc el Miquel García, el viticultor del Celler La Gravera, i una setmana més aquí amb vosaltres. Res, aquesta setmana, com a cosa important, penseu que hi ha una manifestació de la pagesia a Barcelona. La setmana passada ja la vam tindre aquí a Lleida i vam sortir dels diferents pobles. Des d'Alfarràs va sortir una ruta, des d'Almacelles una altra, des de les Borges penso una altra, i tots van acabar a Camp de Mar davant del Departament d'Agricultura. Doncs per queixar-nos dels preus justos, de les ajudes que hi ha actualment, de la forma de gestió de la fauna cinegètica, de l'entrada de productes sense cap tipus de control, que el que fan és que el nostre producte s'abarateixi quan nosaltres sí que fem les coses bé. Bueno, unes reivindicacions que al final la pagesia i el món primari és necessari perquè pugui continuar funcionant. Així que res, una abraçada molt forta, sé que us molestarà una mica, sobretot a la gent de les capitals, però penseu que no ho fan per fer la guitxa a la persona de peu, sinó perquè els de dalt se'ns escoltin, d'acord? Vinga, una abraçada.
6: Àngel, si ara mateix jo vinc a comprar i et demano un quilo de cireres perquè he vist una recepta d'un gaspatxo per internet, tu per dintre què pensaràs?
7: Què vols que pensi?
6: Digue-m'ho, vale,
7: que estem a començaments de mes d'octubre, estem tocant el Pilar, que les cireres quan és el seu punt òptim? Comencen el mes de maig, podem començar una mica abans, a l'abril ja n'hi ha, però el mes de maig és el temps de les cireres, eh? És a dir, per Santa Montserrat és quan comencen les cireres, perquè ens entenguem, perquè fiquem dates amb noms i cognoms per les dates, que tot amb el temps va una mica més abans, també, però mengem cireres quan toca. Que ens podem trobar tot l'any? Sí. D'on ve? De l'altra punta del món. Què estem pagant? Que aquell pagès d'allà no cobri un rot de gitano, que no cobri res i que el que tot se'n va pel transport. I jo crec, pues, si ara vols fer un gazpacho o el fas de tomàquet o el fas de pruna, síndria ja acabat també temporada, pues mira, tomàquet. I ja està, que és el que toca.
6: Tomàquets encara n'hi hauria.
7: Sí, sí, sí. Nosaltres, que som pagesos, que estem aquí al Baix Llobregat, vam fer plantacions de tomàquets per poder començar a collir a partir del mes d'agost, vale? Amb sombrells de malla d'alumini, i estem collint ara. El que passa que no sé quan sortirà el programa aquest, però estem en època de pluges, inundacions, d'això. Però bueno, que estem en tomàquets i encara hi ha tomàquets perquè la temperatura, vull dir, fa 10 anys enrere anàvem en rebequeta i ara encara anem en maniga curta.
6: Doncs sàpigues que em fas molt feliç, que jo sóc de l'equip de fan dels tomàquets i enguany n'he trobat de molt bons.
7: Sí, aquest any ha sigut un molt bon any de tomàquets, la veritat sigui dita.
6: Estem a la parada Verdures i Fruites Molins, al Mercat de la Concepció de Barcelona. Sí. Tu fa molts anys que ets aquí, sí. Però tu no només ets paradista, ja ens ho has dit, també, sí, també ets pagesa.
7: Sí, sí, sí, sí.
6: I no qualsevol pagesia, pagesia ecològica.
7: Exactament.
6: Explica'ns. Així mateix.
7: A veure, mira, que estic aquí al mercat, et diré que fa ara 48 anys. Ara aquest mes de novembre farà 48 anys que estic darrere un taulell. És a dir, treballar de cara al públic sempre m'ha agradat, nosaltres som de pagès, però poder-te vendre el producte teu, pues, sempre és molt millor, sense passar per cap mena d'intermediari. Segona, som pagesos, i des de fa 22 anys, 21 anys, és igual, que nosaltres fem ecològic, tenim la terra en pau i que fem ecològics. Quan va morir el meu pare, pues, en el seu moment, el meu fill va voler seguir tirant les terres endavant i va dir, fem un canvi, i ara és el que toca i és el futur. I el futur, i sempre ha sigut tirar endavant en totes les ensopegades que per això pel mig hi ha, fins que no surt tot bé, que vas buscant marietes d'un camp a l'altre, que llences produccions i tot això, doncs és el que hi ha.
6: Escolta'm una cosa, tu m'ho apuntaves aquest any, el canvi climàtic. Jo no sé si el mal canvi climàtic arribarà un dia que jo vindré a l'octubre a demanar-te cireres i efectivament n'hi hauran. Com a pagesa, com ho estàs veient, això?
7: Jo no crec que sigui possible, perquè almenys en el nostre territori, en el territori que estem nosaltres, no que pas. El que sí que ens en donem compte, que amb els raïms ja ha passat, és a dir, amb el vi ja passa, totes les produccions d'arbres estan pujant amunt. És a dir, pujant amunt, anem a muntanya. Pugem a muntanya, vale? Perquè a les zones que abans es feien raïms, és a dir, sí que al Penedès es fan raïms, però cada vegada ens donem més compte que cap al Pirineu, doncs cada vegada terres que eren que havien sigut d'altres coses, de ramats, trobem que hi ha gent que posa en vinya, perquè a l'arbre, els arbres volen fred i volen que hi hagi temperatures de menys graus perquè la sàvia ha de morir per poder tornar a florir quan és el seu temps.
6: Per tant, potser algun dia te n'has d'anar a viure
7: això...
6: al Pallars.
7: No és el cas, però que el món funciona i que anem així, vull dir que tot i amb això sí, i que el canvi climàtic influeix, i tant. Vale?
6: I tot aquest temps, tots aquests anys i anys que fa que ets al mercat, jo era clienta teva
7: quan vivia en aquest barri... Sí.
6: Deus haver vist això canviar moltíssim, la gent, els hàbits...
7: Bueno, estem en el ple Eixample de Barcelona, estem en el Mercat de la Concepció, carrer Aragó, València, Bruc, Girona, estem, que és una bombolla, que és un caramel, estem en un dels millors mercats que hi ha més ben situats a tot Barcelona. Però què ha passat? Que vull dir, hi ha el boom turístic i aquí... Datat de l'any passat, sabem que hi ha... datat de l'any passat, més de 19.000 llits turístics que estiguin de veritat. Vull dir, menys els que no sabem. Això pues, ha canviat els hàbits i el barri, i el tipus de clientela que tenim al barri.
6: Teniu, sí. Teniu molta clientela turística?
7: No és que hi hagi molta clientela turística, perquè hi ha client turista que sí que ve i que compra perquè els agrada venir a comprar i que fan els menjars en els seus apartaments, sí, però que, vull dir, però que no. Ha canviat la manera de viure, de comprar, de fer, de deixar de fer, sí.
6: Anava a dir, perquè el barceloní també ha canviat els hàbits de...
7: Exacte, perquè tothom treballa, sí que es diu que es tindrien que estar oberts tot el dia, però, bueno, entrar en aquest joc d'estar obert tot el dia, hòstia, tirem a Europa. A Europa, a les 5 de la tarda, tot xapat, tothom necessita la seva vida familiar, tots els treballadors, tots els empleats, en tots els oficis. Sí, que es pot estar de cara al comerç, i aquesta és la meva visió, però no, no cal ser esclau, perquè també s'ha de ser persona, i s'ha de ser conseqüent amb la persona que ets. I jo, aquest és el meu punt de vista.
6: Per tant, el que ha de canviar és el món, no els mercats.
7: Exacte, exacte. Vull dir, el mercat pot canviar, pot ficar-se... A les alçades aquestes de que obrim diumenges festius, home, no. A tots els negocis hi ha famílies, i primer s'ha de guardar el que són les famílies i el que tenen fills, com es diu això avui en dia, això pogués
6: la conciliació,
7: això, ara no en sortia la paraula, no en sortia la paraula. I després també que, a veure, també es treballa molt per, pues, tant per telèfon, per fer comandes. Es reparteix, aquí al mercat tenim un servei que és de repartiment de porta a porta, tenim armariets de nevera que pots deixar tu la comanda, tant el que és la fruita com totes les altres productes. I jo crec que doncs, ja donem el servei que tenim que donar.
6: És a dir, incorporar les noves tecnologies però en positiu.
7: Exacte, sí, clar, per descomptat, això per descomptat. Això per
6: tu ets
7: descomptat.
6: Una dona força tecnològica, eh? Jo et segueixo a Instagram i déu-n'hi-do de l'activitat que tens.
7: Bueno, jo tinc una certa edat i que tot això te va arribant i dius, bueno, hi entres o no hi entres, però que també t'agrada i també t'agrada veure que, pues, la gent també ho veu i també li agrada i ser visible, pues això és molt important també.
6: Vosaltres feu pagesia ecològica,
7: sí.
6: I no sé com vius tu el contrasentit de dir cada vegada volem ser més ecològics, que ens posin menys coses al menjar, però cada vegada volem cuinar menys.
7: Aquesta és l'altra. A veure, però també hi ha una certa... Com t'explicaria? A veure, també hi ha una certa gent que dintre... A veure, hi ha molts nuclis de persones dintre del que és el mercat i d'això. Sí que volem cuinar menys, però hi ha un tipus de gent que ho volen tot preparat. Hi ha un tipus de gent que cuina doncs, els caps de setmana i que prepara per la setmana i per la seva família. És a dir, no és que tinguin tots els plats preparats, però que fan uns bases, que saps allò, doncs, que ara és època de carbasses. Doncs s'agafa una carbassa, un dia te la fas al forn, l'altre dia tens per fer un acompanyament, tens ja dos plats, que fas una verdura, un altre dia... Jo crec que, a veure, sí que la gent ho volen tot tindre pim-pam-pum-fuego, però després també hi ha la gent que també... els agrada poder preparar i poder cuidar la seva família. No, no pot ser la senyora, el senyor, la parella, els fills. I després hi ha una altra cosa, que és a dir, hi ha una edat. És a dir, mentre tens els fills petits, la persona ve a comprar a mercat, perquè li agrada donar amb els nens el menjar que sigui pues, el sa i tot, perquè vagi bé. Arriba un punt que els fills ja tenen 17-18 anys. La manera de viure... canvia, perquè és normal, tires cap a una altra cosa. Però després arriben aquests fills que ja tornen a tindre fills. I clar, aquí veus generacions que van passant d'unes a les altres i que això és fantàstic, és meravellós. És el que té poder estar de cara al públic i poder parlar de tu a tu.
6: Que bonic.
7: Sí.
6: Parlem de fills.
7: Sí.
6: Molta gent em diu, parlem d'oficis en el nostre programa, sí. I molts es queixen del relleu generacional. Tu aquí no tens problema.
7: En aquest moment no. En aquest moment no tinc aquest problema. Aquest no és el problema. Fins i tot en el camp és... vull dir, és la part gestionant el camp. A veure, no picant pedra, però gestionant el camp, fent productes. És la persona més feliç del món, anant un pas endavant, sempre tinc les idees... Nosaltres fem programació de plantació de camp arrel de 6 mesos, cada 6 mesos, és a dir, les temporades abans, 6 mesos abans per poder fer llavor, per poder fer les plantacions. Jo crec que és una de les persones més felices pensant el que colliran.
6: El Lluís, que no... El Lluís, que n'hem dit el seu nom.
7: El Lluís Fisa, sí.
6: I escolta'm, això de treballar tot el dia colze a colze amb el fill, no hi ha moments de la confiança...
7: A veure, treballar en família no és fàcil, ¿vale? Però sí que és una manera d'unió, ¿vale? I a veure, no és que no sigui fàcil, no fàcil de per la relació, el que sigui, però sí que no, això no és fàcil ni és difícil, però jo crec que això és una complicitat. I sempre, pues, a mi també m'ha costat, perquè sempre hi he anat al capdavant i he sigut una dona que m'ho he endut tot per endavant per poder salvar les coses, m'ho he endut tot per endavant, aquesta és la meva força, endur-me tot per endavant, si s'ha de tirar endavant, tiro, però me puc endur el que sigui, però pots donar espai a aprendre, és a dir, diu que aprendre, a donar espai al seu puesto, la dona del Lluís pues, porta el que és la gestió d'empresa, bueno, i que estem incorporant a altres membres també, parts de família, per poder fer tota una gestió com més fàcil, i jo, pues, amb l'edat que ja tinc, que ja n'he fet 65, pues, poder fer el pas enrere i que tots els meus projectes pues, s'han complert i s'han fet, i en positiu, i tirar endavant, però que també sapiguer que pues, jo ja tinc una edat i que pues, ara potser toca fer altres cosetes i que donar pas al jovent i les noves idees i les noves maneres de pensar, doncs és així com ha de ser.
6: I imagino que tenir la certesa que tens algú que, de fet, ja ho fa, agafat el relleu del, del negoci de, sí. de Can Fises, sí. És un orgull, no? És una mica com salvar el cognom, d'alguna
7: exacte.
6: Manera.
7: A veure, a part de... A veure, salvar el cognom és el cognom de casa, és el nostre projecte, van començar pues, els meus avis... perquè ells vivien a la Palma de Cervelló, quan es van casar van vindre a viure a Molins de Rei, i va ser el seu projecte, i pues, va seguir el meu pare, pues, i el meu pare va començar, bueno, van començar a comprar la parada d'aquí del Mercat de la Concepció, jo hi seguí, mon fill es va incorporar pues, en tot això, però a ell li agrada el que és la terra, ell disfruta amb el que és la terra, que la terra... I és una persona que és tan visual que no, el seu cap no li para de pensar què pot fer, què pot deixar de fer perquè sigui més atractiu perquè nosaltres fem ecològic, però si tu mires la botiga, no hi ha, ecològic no vol dir que les coses estiguin picades, que les coses tinguin dany, sinó venem un ecològic i fem un ecològic que surti perfecte com si fos un convencional i un ecològic a un preu quasi de convencional.
6: I si n'hi ha algun que està una mica picat, la gent també ha de saber que la natura és imperfecta.
7: Exactament, aquesta és la cosa, que la natura és imperfecta. En aquests dies que estem ara passant, pues, que estem passant pues, amb inundacions i tot això, pues, ha de ser com una mica conseqüent i poder saber entendre pues, que la natura és natura, sempre.
0: Vale, el primer que has de dir és... Roma 54 és, has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa, així molt aterrat, el que et vingui. Roma 54 és...
8: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: Avui el Xaixón podria ser el nostre protagonista, però no l'és, però podria.
1: Anna, Anna, t'estàs encallant, sí o no?
0: La veritat és que no, però podria, perquè parlem d'unes col·legues seves del Xaixón. Ara bé, en aquest cas, són unes col·legues que no viuen al nord d'Anglaterra, sinó al Montseny.
1: Parlem d'ovelles?
0: Doncs sí, parlem d'ovelles, de llana i de la persona que se'n cuida, de les ovelles i de la llana, que ja és amb l'Enric Rubio a Ràdio Cardedeu. És així, Enric, ben tornat al Rambla 54.
2: Doncs sí, gràcies, Anna. Avui et porto a ramblejar pel programa a una artesana en majúscules. Algú, mira, mira què et diré, algú que dedica la seva vida a l'artesania i la terra. És la Laia Aguilar. Laia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Anna, has de saber que la Laia és una apassionada, una entesa i una especialista de la llana. Viu al Clot de la Mora, al cor del Montseny, als contraforts del Pla de Calma, podríem dir. I des d'allà té cura del seu ramat d'ovelles. Fila, teixeix, carda, fa pasturar i elabora tot tipus de productes. Laia, ja fa gairebé 20 anys, no?, que fas tot plegat o vaig errat?
3: No vas errat. El que me vas errat és amb que tinc un ramat perquè tinc un escamot. Això més que res per respecte...
2: Ep.
3: Més que res per respecte als pastors i pastores, de veritat.
2: I tant.
0: Bueno, tens unes ovelles, en qualsevol cas, no?
3: Tinc ovelles.
0: Clar, això la gent que som cosmopolites no... Vull dir, veiem tres ovelles i ja és un ramat.
3: Bueno, més que res, que jo considero que un ramat és a partir de 100 ovelles.
2: Déu-n'hi-do.
0: Són moltes 100 ovelles. Escolta'm...
3: Però bueno, sí.
0: I com hi vas arribar allà, Laia? Com i quan vas decidir dedicar la teva vida a les ovelles i a la llana?
3: Bueno, també haig de dir que tot plegat va ser una casualitat, perquè jo sabia de la llana, com podeu saber tots vosaltres, i que ve de les ovelles i que es pot teixir, però sí que fa 34 anys que vaig anar a viure al Clot de la Mora, era molt joveneta, i el que em va frapar molt, suposo que com a filla de Barcelona, és que hi havia molts recursos al teu entorn i com aprofitar-los. I un d'ells, en aquest moment, va ser la llana, va aparèixer com una cosa així molt extraordinària, i vaig començar a jugar. També haig de dir que considero que soc professional des de fa 17-18 anys, perquè primer el que vaig fer va ser jugar amb la llana.
2: I a la llana i a les ovelles, parlant d'això, Laia, quantes en tens? Deies que no en tens 100. I quina feina implica fer-se encàrrec? Perquè com es gestiona aquest escamot?
3: Bueno, el que faig és... fàcilment es pot fer perquè és un escamot de 20 ovelles i llavors el que faig és tenir tancat. Sí que les ovelles poden pasturar i poden estar sueltes, l'únic que haig d'anar vigilant, controlant, i l'amic m'ajuda si se me'n van una mica cap amunt. Però després, si no tinc tancat, llavors què faig? Que si un dia haig d'anar a treballar i sé que aquell dia haig de baixar en lluc i després m'haig de quedar cap a la vall, doncs aquell dia les sequi que puguin pasturar fora però amb tancat. I si estic per casa, perquè és el dia que toca produir, doncs aquell dia puc estar atenta, perquè com sempre sabem, no?, que els esquellots el que fan és com una música. Llavors, si aquella música és tranquil·la i relaxada, vol dir que estan tranquil·les. Si veus que està molt accelerada, vol dir que estan corrent, algun motiu hi ha. I després, si deixes de sentir-les, vol dir que se te'n van.
2: Malament.
0: Laia, i siguin ramat o siguin escamot, les ovelles, a les pel·lícules, els pixapins, sempre les veiem associades amb un gos. Les teves també?
3: Sí, clar. És a dir, el gos el que va molt bé és que hi ha diferents tipus de races de gossos. Llavors, el gos, diguéssim, d'atura, seria el que te les fa manegar, no? Te les fa anar cap aquí, cap allà, o t'ajuda a tancar. A mi, a vegades, a la nit, doncs em demano, ara el món està aprenent, és que si no les sento gaire i em fan caminar, doncs que també me les acostin o que m'indiquin on estan. I després hi ha el que seria el mastí, no?, o el muntanyà Pirineu, que són els gossos que estan amb el mateix ramat i que el que fan és com una protecció, no? Estan amb elles i estan acompanyant.
0: I mentrestant, amb elles els hi va creixent la llana, no? Suposo, com a nosaltres ens creixen els cabells i toca esquilar-les. No sé cada quan, com s'ha de fer això, com es gestiona.
3: Bueno, està clar. Els hi creix la llana. Penseu que les ovelles només fa uns 5.000-6.000 anys que existeixen i que venen del mufló. A Molló hi ha un parc que encara hi ha muflons i el mufló seria com una ovella que té, això no ho sabíeu,
0: no.
3: I que té el llom una mica té el llom una mica llanut, val? Llavors què va passar? Que quan vam voler domesticar animals el que vam fer va ser anar agafant els més llanuts i al final perquè veiem que allò era un recurs, Val? Llavors, les ovelles, clar, s'han d'esquilar, perquè no és per fred calor, sinó que al final també per una qüestió d'higiene, és a dir, imagina't anar cada vegada amb la palambrera més llarga. Llavors, les ovelles, normalment, aquí a Catalunya i a tota la península, hi ha països que poden s'esquilar dues vegades perquè són ja races molt més, amb fibra molt més llarga, però si no, compteu que a l'abril normalment són esquilen més els pastors que després se'n van cap a muntanya, cap a fer transhumància o muntanya, perquè ja les tindran cap allà i ja no les tindran, i si no és això, abril, maig, juny, i els més tardans que ja van al juliol però van una mica més tard. A mi m'agrada fer-ho cap al maig, perquè així quan ve la calor ja tenen un ditet de llana i estan més protegides del sol.
2: Mm-hmm. I tant, així no se'ns cremen. Escolta'm, Laia, crec que la llana és una cosa que, de fet, quan la descobreixes com Déu mana, ja no hi ha marxa enrere. Quines són les seves propietats? Perquè de llanes n'hi ha de moltíssimes varietats, no?
3: Bueno, hi ha diferents races, no?, que fan, tenen diferents tipus de fibres, però al final les propietats més o menys són les mateixes. La primera de totes és que és biodegradable. Aquesta és tenir-la en compte perquè tota la fibra que sigui sintètica ja no ho és, per tant, aquí ja tenim un avantatge. La primera és que ens ve donada sí o sí, també hem de tenir en compte que aquesta és que la tenim i què en fem, no? Aquesta és la primera, poder, a part és biodegradable, és impermeable, que per això, quan, si us fixeu ara sabent això, quan veieu un ramat que també hi ha cabres i està plovent, veureu que les ovelles pasturen igualment, no? Al País Basc també passa això, les veus pasturant encara que plogui i dius, mare meva, i no passa res, tu vas amb el cotxe i sí, les veus pasturar. I en canvi les cabres s'amaguen, s'estan quedant arraulides sota un arbre o se'n van corrents al corral perquè ja tremolen, no? Són impermeables, la llana és impermeable i segons quins teixits que són molt feixucs o tupits, és impermeable. Després és termorreguladora, això no vol dir que abriga ni escalfa, sinó que t'aïlla, manté la temperatura que tu tens. D'aquí que és tan avantatjosa segons quina, les mantes per nadons o fins i tot les pells de xai, perquè el que fan és que aquell nen no tingui calor, tot el contrari. És antibacteriana, per tant, fins i tot aquestes pells que parlàvem van bé quan hi ha petites lesions, llagues, fins i tot en els avis. I després me n'estic deixant alguna que és higroscòpica. Higroscòpica. Ostres. Vol dir que quan està... Quina paraula, eh?
4: Sí, no?
3: I això és que quan estàs en un espai que és humit, la llana, encara que tu no ho veixis, ho estiguis veient, absorbeix la humitat. I, en canvi, quan aquell ambient està molt sec, te l'està cedint. Això és molt fàcil veure-ho, vas, quan vaig a tallers, que depèn de l'ambient on vaig, veus que aquelles bosses que a vegades porto fetes al buit, a la que s'inflen, no?, perquè les he obert, veus que estan com humides o no, i és perquè estan fent això, estan jugant això.
4: I tot bestial, i això... No? Totes aquestes característiques que ens expliques, totes molt positives, els humans, com som els humans, quan anem a la botiga sovint el que trobem és roba de llana barrejada amb altres coses. I no sé si això ho fem per preu, per característiques, perquè la llana, perquè no s'encongeixi, no sé què és el que pesa més en la societat de consum, per no aprofitar tot això que ens estàs explicant.
3: Bueno, és que ho acabes de dir, estem en una societat de consum extrem i això fins i tot ara és curiós perquè estic en un projecte en un institut i quan els ensenyo a filar són nens i nenes, o nois i noies, més aviat, perdoneu, nois i noies de segon d'ESO han arribat a aquesta conclusió, és a dir, els ensenyes a filar i al final et diuen, buah, tia... Clar, els mitjons, no? I diuen, ara entenem lo de sorgir, no? Perquè els hi explico, diu, clar que el sorgir, em diu, què tornes, a filar per tornar a fer uns mitjons? I llavors la conclusió que t'arribaven és, clar, és gran, ens queixem que tot està car, però és que ho comprem tot. I una mica és això, no? Que no estem donant temps a... Parlàveu de cuinar, no? Doncs és el mateix. Busquem més oci, no critico ni jutjo, que quedi clar, però en general busquem més temps d'oci per fer coses, però hem oblidat que cuinar poder és un oci i que potser si filéssim, teixíssim o valoréssim el cost d'un jersei de llana, perquè ens queixem del preu, també sabríem que aquell jersei ben cuidat ens pot durar tota la vida. Llavors, és un tema de costos. Penseu que quan vaig a projectes o em demanen un pressupost i poso com a material la llana, ara ja no perquè em coneixen, però, per exemple, em deien, però per què poses la llana si la llana la donen? I jo els explico, no, però jo la pago, eh? Jo pago al pastor 0,8 i un euro, que això és un... el quilo. I després me'n vaig a Cuenca, i haig d'anar a Cuenca, però després el cost de rentar és de 3 a 5 euros al quilo, i després toca cardar i toca filar, és a dir, hi ha uns costos. Llavors, hem de, també és aquest el tema, no?, de pagar la llana als pastors. Hem de reivindicar que és un recurs i que si el anem a buscar és perquè ens interessa. Ni que sigui per encoixinar, que no hi ha cap tipus de tractament, si tu busques aquella llana bruta al pastor, és perquè ens interessa. Per tant, hem de pagar, posem-hi un preu. Encara que sigui insignificant, que pensis, que no és tant el que li estàs donant. Perquè si ens anem a una botiga de plàstics per aïllar el terra i per les males herbes, també ho pagarem. És a dir, no posem dubte amb això, no?
4: Esclar. I suposo que és molt important fer pedagogia, doncs deies, feia un curs amb un institut, fer pedagogia d'aquest ofici perquè no quedi, com comentàvem, doncs engolit per aquest món de presses i consum ràpid que tenim, a vegades absurd.
3: Bueno, les formacions i la pedagogia jo crec que són interessants. Una és per valorar el preu i no posar en dubte el preu d'un producte, i l'altra penso que també és molt important perquè hi ha una part creativa que a vegades tenim oblidada i que és bestial, i que quan comences a jugar amb la llana, jo per exemple jugo molt amb la tècnica del drap de llana, el feltre, només la manipulació amb aigua, sabó, la llana, donar forma, i veus les cares, no?, de nens, nois, noies i adults, amb aquella cara de sorpresa i satisfacció, jo ja estic, ja em tenen atrapada.
4: Doncs, Laia, moltíssimes gràcies de tot cor per haver vingut fins al nostre programa, el Rambla 54, a compartir amb nosaltres aquest art i aquestes reflexions realment necessàries, i gràcies també a tu, Enric, per descobrir-nos-la, a la Laia. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
2: A vosaltres, sempre.
3: Una abraçada.

0: El Masclet celebra un quart de segle de compromís amb la cultura reusenca. 25 anys d'una beguda elaborada amb vermut de Reus i Plim, que ha acabat esdevenint un dels elements més característics de la festa major de la ciutat. Per commemorar l'efemèride, l'entitat que porta el mateix nom que la beguda ha impulsat diverses iniciatives, com la creació d'un himne propi i el primer gelat de Masclet, elaborat per Xalats. Una celebració que serveix per reivindicar la trajectòria d'una agrupació que 25 anys després de la seva creació continua treballant per fer de la beguda una expressió de la cultura popular de Reus. Un dels membres del col·lectiu, l'Oriol Baciana, ho té clar: el Masclet és una manera de demostrar que la festa també pot ser cultura.
1: I tant, de fet el Masclet és una beguda, però també està fet amb productes locals, amb productes de Reus, i per tant també és una manera de fer patrimoni, de fer cultura de la nostra ciutat. I sí, veure Masclet, participar del Masclet és una manera de participar de la Festa Major, és una manera de participar també activament de Reus, per tant també és una manera de fer cultura.
0: L'origen del Masclet es remunta a principis del segle XXI en una trobada al Flaps de Reus entre el cantautor Fito Luri i dos tècnics de cultura de l'Ajuntament. En aquella conversa va aparèixer la mamadeta, la beguda típica de les festes de Santa Tecla de Tarragona. La referència va fer sorgir una idea: per què no crear una combinació pròpia amb productes de Reus?
2: Llavors, amb el Víctor, amb el propietari del Flaps, vam estar parlant sobre el tema i tal, i va ser a partir d'aquesta conversa que va sorgir que podríem combinar dos begudes típiques de la ciutat, com no. Una era el vermut de Reus i l'altra, en aquell temps, nosaltres li dèiem Plim, però era el Fantasies de Frutes, no?, en aquell temps. I el que vam fer, doncs, va ser barrejar aquests dos ingredients i a partir d'aquí, doncs, ja va sorgir el Masclet.
0: La barreja de vermut i Plim va agradar als seus impulsors, però la iniciativa no va comptar amb la implicació directa del consistori, perquè es tractava d'una beguda alcohòlica. Va ser a través de La Padrina, una agrupació musical de la qual formava part Fito Luri, que el Masclet va començar a fer-se lloc en les festes de Misericòrdia. La primera aparició pública va arribar amb l'Estripadrina, una adaptació del tradicional Correbars. La segona va registrar més participació i a la tercera ruta del Masclet l'activitat ja s'havia convertit en una cita marcada al calendari festiu. Després de les primeres edicions, Fito Luri va desvincular del projecte i va començar una nova etapa amb la consolidació del col·lectiu El Masclet. L'arrelament de la beguda no s'explica només per la seva presència a les festes. Al darrere hi ha la feina d'un col·lectiu que organitza activitats, coordina entitats i treballa perquè el Masclet continuï tenint un espai propi dins de la cultura popular reusenca. Baciana recorda com va passar a formar part de l'entitat i tota la feina que hi ha darrere de la coneguda Ruta del Masclet.
1: Quina millor manera que entrar a la Festa Major fent-ho en una activitat que ens interpel·la a tots, els que ens agrada sortir, els que ens agrada viure des de dins la Festa Major. I vaig decidir escriure per xarxes al col·lectiu del Masclet i em van convidar a anar-hi en una primera cercavila ja des de dins per poder veure com funcionava tot i sense encara formar-hi part, però ja poder veure com es muntava tot des de dins. Quan vaig arribar allí vaig flipar, perquè hi havia una organització al darrere, hi havia una feina al darrere, hi havia uns temps molt marcats que probablement des de fora no es veuen i sembla una cosa més caòtica, més desorganitzada, però que des de dintre costa molt de temps d'organitzar.
0: El creixement de la ruta també ha obligat al col·lectiu a afrontar nous reptes logístics. L'afluència de públic fa necessari trobar un equilibri entre la festa i l'ordre, de manera que els assistents puguin ballar mentre els músics i els elements festius es desplacen pels carrers de la ciutat.
1: És complicat controlar-ho tot, però per això et dic que intentem ser aquells dies les màximes mans possibles perquè no res se'ns escapi dels ulls, però també dels cinc sentits. I sí que és veritat que, com ja he dit anteriorment, porta feina de preparació, però el moment d'arribar allà dalt, pujar a l'escenari, a llançar les botes i veure una plaça Mercadal plena de gom a gom dona certa alegria de que la feina s'ha fet bé, de que la gent continua creient en el nostre col·lectiu, continua creient en la culturalitat del Masclet i que, per tant, cal seguir tirant endavant iniciatives com aquestes.
0: Tot i la celebració inherent a la beguda, aquesta també planteja una qüestió important. Com es pot mantenir una tradició vinculada a una beguda alcohòlica sense associar la festa al consum excessiu? Fito Luri ja expressava en el seu moment la preocupació per la facilitat d'accés a l'alcohol entre els menors i per les imatges de consum excessiu que es poden veure durant les festes. Una reflexió que convida a separar la identitat festiva d'una ciutat de la quantitat d'alcohol que es consumeix.
2: totes les festes majors estan associades amb una beguda alcohòlica. A Menorca, doncs, hi ha la pomada, a Tarragona la mamadeta, i d'altres ciutats tenen les seves begudes i els seus costums. El que és cert és que sí que el que s'hauria de fer, doncs, és propiciar, no?, que el consum fos moderat. Ens anem fent grans i també ens crida o ens demana, no?, que apostem també per la moderació, que ens ho podem passar bé sense haver de beure molt d'alcohol.
0: La festa al capdavall va molt més enllà del contingut del got. La música, les cercaviles, les colles, les trobades al carrer i la participació ciutadana són elements que donen sentit realment en aquesta tradició. Pel col·lectiu, els reptes continua evolucionant sense perdre aquest vincle amb la cultura popular. L'entitat també treballa per repensar el format del concurs de masclet, que se celebra abans de les festes de Misericòrdia, i es mostra disposada a col·laborar amb iniciatives que contribueixin de fer de Reus una ciutat de cultura.
1: Doncs projectes n'hi ha molts. De fet, en aquest any se n'han posat un munt damunt de la taula amb aquesta idea de celebrar el 25è aniversari, però molts segueixen encara damunt la taula ja no amb la idea de per què cal fer un any excepcional d'un any del 25è. Doncs no, el podem fer l'any 26, l'any 27, l'any 28, l'any 29. No cal esperar-nos a la xifra rodona, no cal esperar-nos a la idea de voler fer grans coses.
0: Entre les activitats per presentar l'himne del Masclet, interpretat per la banda del Masclet i el Caliplet, el gelat inspirat per la beguda elaborat per Xalats. Aquestes iniciatives mostren la voluntat de continuar ampliant l'univers del Masclet i explorar noves maneres de vincular-lo amb la música, la gastronomia i també la cultura popular.
1: Però sobretot amb una mirada posada cap al futur. Cada vegada la situació dels joves és diferent a Reus i, per tant, també estem analitzant i tenint en compte com evoluciona la joventut de Reus, com evoluciona el jovent de Reus, per a veure com podem evolucionar nosaltres per seguir-nos acompanyant. Perquè si això és una idea clau i és una idea principal, el Masclet sense joves costaria que tirés endavant. Ja costaria sense la festa major, però sobretot la major part de la població que ve a la cercavila o que ve al concurs, etc., és gent jove.
0: 25 anys després d'aquella trobada al Flaps, el Masclet ha passat de ser una idea sorgida gairebé per casualitat a convertir-se en una tradició arrelada a la ciutat. Una història que ha crescut gràcies a la participació popular i a la feina d'un col·lectiu que continua buscant maneres de mantenir viva la festa. El futur passa per conservar aquesta essència, adaptar-se als nous temps i continuar acompanyant les generacions que s'incorporen a la celebració. Perquè més enllà del vermut i el plim, el Masclet és també la feina de les entitats, la música que omple els carrers i la voluntat de compartir la festa major.

Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia.

0: Jo abans d'avui no sabia com sonaven els gegants de Premià de Mar, però ara ja sí. Però a banda de saber amb quin ritme ballen, doncs volem saber també qui són. Gemma Palet, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Doncs això, igualment, Gemma, avui parlem dels vostres gegants, els més veterans, el Tòfol i la Siseta. Qui són aquests gegants, Gemma?
1: Doncs mira, el Tòfol i la Siseta són gegants del tipus Reis Catòlics. Tòfol és un diminutiu de Cristòfol, el patró de Premià i primer habitant mitològic del municipi, i la Siseta es diu així en honor a la Mare de Déu de la Sisa, que és la protectora dels mariners. Tots els gegants van ser construïts el 1955 al taller El Ingenio a Barcelona, a partir del motllo que havia fet per als gegants Tallaferro i Flor d'Alba, que són els gegants Arenys de Mar, i com a curiositat et diré que tots els seus rostres estan inspirats en els actors de Hollywood Cornel Wilder i Joan Fontaine. En Tòfol mesura 3 metres i 65 centímetres i la Siseta 3 metres i 60 centímetres, 5 centímetres menys que en Tòfol, i tenen un ball solemne que es balla després a l'ofici de Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Premià.
0: O sigui que són uns gegants amb més de 70 anys d'història.
1: Efectivament, per explicar-vos millor el seu origen, he anat a trobar a la colla gegantera de Premià, i el Didac Domínguez em deia que els gegants van arribar als anys 80 al municipi i que des d'aleshores han acompanyat diverses generacions de premianencs.
2: L'origen de la colla i l'origen dels gegants no és el mateix, ja que aquestes figures sí que tenen 70 anys, però van arribar a Premià allà el 1983, que els van comprar de la casa Vinyals.
0: I són els gegants més veterans, dèiem, oi?
1: Sí, són els gegants més veterans, que ara comparteixen protagonisme amb l'Omar i l'Ester, que han estat incorporats més recentment. Però com en deia l'Adrià Roca, que també és membre de la colla gegantera, els primers tenen un valor sentimental especial, sobretot per les generacions que els han vist créixer amb les festes del poble.
3: Jo crec que sí, perquè realment són els gegants que la gent gran ha vist tota la vida, i en el cas, per exemple, de l'Omar i l'Ester són més recents, i aquest fet que arribessin abans potser fa això, que la gent gran els hi tingui més estima, i per tant, doncs, quan els vegin, quan els van al carrer, doncs potser se'ls senten més propis o si tenen una estima més especial que la resta.
0: Una estima que també es tradueix en la manera com es cuiden aquestes figures.
1: Sí, totalment. No tots els gegants estan fets del mateix material i això, de fet, determina quines sortides poden fer i quines no. L'Adrià explica que els més antics, per exemple, es reserven per celebracions més destacades.
3: Sí, en el cas del Tofu i la Siseta, el ser cartropedra és un material més fràgil i llavors doncs, fa que no surtin tant com els altres gegants, ja que són fets de fibra de vidre, que és un material més resistent. I per això, en el cas del Tòfol i la Siseta, fa com les sorties més importants o més serioses, per dir-ho d'alguna manera, i l'Omar i l'Ester potser serien les trobades ja de gegants normals que es fan habitualment.
1: I darrere de cada sortida ja recordem la feina de tota una colla que assaja, cuida les figures i manté viva aquesta tradició. Una tasca que uneix petits i grans i que permet que els gegants continuïn formant part del patrimoni cultural i festiu de Premià de Mar.
0: I tant, i per molts anys. Gràcies, Gemma, per portar-nos la història del Tòfol i la Siseta fins al Rambla 54, la nostra quota gegantera del dia. Una abraçada forta i fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres, adeu.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.

0: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
1: Des de temps de Perry Mason ha plogut molt i les sèries de tribunals han proliferat com a bolets amb la pluja. I hem vist advocats, fiscals, demandants i denunciats de tota mena. Però un riu? Tu t'imagines que un riu pogués anar als tribunals? Que pogués, per exemple, denunciar una empresa perquè l'està contaminant? Doncs no és ciència-ficció. Sàpigues que hi ha llocs al món on la natura ja té drets reconeguts legalment. Nerea Alzo, ben tornada al Rambla 54.
2: Bona tarda, Anna. Un dia més estem aquí ramblejant des de Deltebre, des d'una terra que, com ja sabeu, està molt marcada pel riu Ebre.
1: Així és.
2: Avui... Sí, exacte, Anna. Avui em sembla molt interessant justament això que has plantejat, que òbviament ens interpel·la als ebrencs, però també als que viuen al costat del Ter, del Llobregat o també del Segre. Un riu pot tenir drets i defensar-se davant la llei si es considera que algú l'està maltractant? Per entendre què significa això i quines conseqüències podria tenir, ens acompanya Susana Borràs, que és catedràtica de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili. Susana, benvinguda al programa.
3: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda.
1: Susana, gràcies per ser aquí. Una cosa, quan diem que un riu pot tenir drets, què volem dir exactament? És com si la llei el considerés una persona?
3: Bé, tradicionalment hem de dir que el dret ambiental ha considerat els rius com a recursos naturals que hem de gestionar, hem d'administrar i protegir. Però, com bé heu dit, cada vegada hi ha més iniciatives al món que proposen un canvi de mirada. Deixar de veure el riu únicament com un recurs al servei de les persones i reconèixer que té un valor ecològic propi que el dret ha de protegir. Això ha dut a que en molts rius se'ls hagi reconegut drets. Quins drets? El dret a existir, el dret a mantenir els seus processos naturals, a conservar la biodiversitat, a no ser contaminat, a ser restaurat quan pateix danys. Per tant, drets que són propis a l'existència del riu. Ara bé, hem de diferenciar que aquest reconeixement de drets a un riu no és exactament el mateix que donar-li personalitat jurídica. Uh-huh. En dret, quan parlem que una entitat té personalitat jurídica, com ara reconeixement

0: necessitem mecanismes de representació per poder defensar aquests interessos del riu i defensar els seus drets. Per tant, ens allunyem d'un paradigma tradicional de com protegim la natura i com protegim els rius.
1: I si ens plantegéssim un cas pràctic, per exemple, si demà es detectés un abocament contaminant en un riu, no li posarem nom per no portar mala sort, no?, que passi a casa nostra, qui podria actuar en nom seu si tingués personalitat jurídica? Perquè ens has dit, no és com una persona, clar, un riu no pot anar directament als tribunals. Llavors, a través de... com s'ha de vehicular això?
0: Sí, perquè ho entengueu d'una forma molt senzilla, és el mateix cas que una persona que es declara incapacitada o un menor d'edat que necessita, doncs, una representació. Aquesta és una de les qüestions més rellevants i potser més complexes, perquè necessitem que hi hagi un mecanisme de representació per tal de poder defensar aquests drets i, per tant, defensar el riu davant d'aquesta hipòtesi de que pugui ser danyat, perquè un dels drets que els hi podríem reconèixer als rius és aquest dret a no ser danyat fins al punt que comprometi la seva existència. Aquesta representació com s'hauria de vehicular? Doncs s'hauria de vehicular a través d'una llei que determinés qui representa el riu, no? Com es trien aquestes persones que són representants i que han de defensar aquests drets? Doncs generalment seria una representació compartida entre administracions públiques, representants de la ciutadania, entitats del territori, juntament amb representació científica independent, no? Un comitè científic independent que assessorés a la resta de membres de representació. Per tant, la idea és que ningú no pugui apropiar-se de la veu del riu, no? La representació ha de ser transparent, plural i basada en el coneixement científic i en l'experiència de les comunitats que habiten al voltant del riu, no? I, per tant, és una representació que en cap cas substitueix les administracions que tenen competències sobre l'aigua, sinó que el que volem és reforçar la defensa i protecció del riu a través d'aquest reconeixement de la personalitat jurídica, dels seus drets i de persones que realment puguin defensar la seva integritat ecològica. Mm-hmm.
2: Susana, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre han explorat la possibilitat de reconèixer jurídicament el riu, en aquest cas el riu Ebre. Això com està i quins passos s'haurien de fer?
0: Bé, la Plataforma en Defensa de l'Ebre, doncs, ja des de fa molts temps, des de fa temps, no, ha plantejat aquesta possibilitat de reconèixer la personalitat jurídica del riu Ebre, i ha treballat en un horitzó, no, de que ja es va iniciar en el 2023, si no m'equivoco, per poder iniciar aquests passos, no? Ara bé, la qüestió de fons és que es necessita, no, tot un recorregut procedimental per poder formalitzar aquesta personalitat jurídica de l'Ebre, no? Que això li permetria, evidentment, definir uns drets sobre el riu, no? Establir qui el representa i qui els ha de defensar davant de potencials riscos o danys, no? Llavors, com es pot fer? Com es pot formalitzar? Doncs hi ha diverses vies, no? Es pot impulsar mitjançant una iniciativa legislativa des del govern, mitjançant una proposta parlamentària o bé a través d'una iniciativa legislativa popular, com va ser el cas del Mar Menor. Una iniciativa legislativa popular a nivell estatal vol dir recollir unes, com a mínim, 500.000 signatures vàlides perquè la proposta de normativa pugui continuar la seva tramitació parlamentària. Però el haver reunit aquestes signatures no vol dir que la llei s'aprovi automàticament, perquè la decisió final correspon a les Corts Generals, val? Però és important entendre que aquest procés no es limiti només a la redacció d'una llei, no? Per tenir la proposta i iniciar aquesta iniciativa legislativa popular, evidentment cal que hi hagi, doncs, una aliança entre, doncs, totes les comunitats que estan en el territori, les comunitats científiques, les entitats ambientals, els sectors

0: econòmics i les administracions implicades. Per tant, tenir una llei vol dir que abans hi ha hagut un consens social que determina, no, aquest pas tan important de reconeixement de la personalitat jurídica del riu Ebre. Per tant, és important. La plataforma pot ser la impulsora social, però el reconeixement legal requereix, evidentment, aquesta via normativa adequada, però també aquest consens que hi ha d'haver al darrere.
1: Susana, tu has apuntat el cas del Mar Menor a Múrcia, que sí que va aconseguir aquesta personalitat jurídica, va ser l'any 2022, m'ha explicat la Nerea. Què ha canviat realment des d'aleshores allà?
0: Bé, ha canviat molt perquè ha estat, sens dubte, un cas molt inspirador, en el qual ha tingut l'aval del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional l'any 2024 va emetre una sentència molt important avalant la constitucionalitat de la llei que reconeix la personalitat jurídica del Mar Menor, de la llacuna i de la seva conca, i per tant està avalant la possibilitat que l'Estat espanyol, un element natural, com pot ser un riu, tingui drets, tingui personalitat jurídica i drets a defensar i una representació. I això que està dient? Està dient que el Mar Menor ja no només és un espai natural que l'administració ha de gestionar i protegir, sinó que és un subjecte de drets que els quals es poden defensar davant dels tribunals, no? I per tant hi ha tota una estructura que a partir d'ara vigila com actua l'administració, quines decisions s'estan prenent. Inclús ja hi ha molts casos que estan davant de diferents tribunals en els quals, doncs, l'entitat de representació del Mar Menor ha denunciat davant d'aquests tribunals la vulneració dels seus drets.
1: Per tant, o sigui, que es pot defensar.
0: Exacte, doncs, a través d'aquest mecanisme de representació.
1: Doncs molt interessant aquest mecanisme. Susana, moltíssimes gràcies per aquesta masterclass de dret que ens has fet al Rambla, de veritat. I a totes dues una abraçada i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Fins la propera.
0: Adéu.

0: Ei, Anna, què tal? Soc el Jordi Casals de Solsona FM. Avui he passat per davant d'un taller d'una empresa d'aquí Solsona on hi fan un objecte que estic segur que tots en tenim una a casa. Un ganivet pallarès. He pensat que demà al Rambla podíem convidar el David, el gerent, el director de l'empresa, que si no m'equivoco és a la tercera generació de la família que es dedica a fer ganivets. Vaja, per parlar una estona amb ell, perquè si hi ha una cosa que em preocupa és com tenir els ganivets ben esmolats i ben afilats sempre. Perquè la seva no ens faci plorar, vaja, per exemple. Ja em diràs què us sembla.
1: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Torna Filmets.
1: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
0: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
2: Filmets Badalona Film Festival.
1: Totes les emocions.
3: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
4: La penya en joc.
3: A Sisa Joventut, Morabanc Andorra.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
5: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdncom.cat.
5: Badalona passa aquí.
6: Són les 5.
7: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
8: Notícies Badalona.
9: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La temperatura a Badalona és de 26 graus i aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat. Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del Mercat Torner, acusant el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres aturades des del juliol estan provocant una caiguda de les vendes dels paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici. Esquerra Republicana retreu a Albiol haver paralitzat el projecte de remodelació del mercat quan va arribar al govern el 2023. Segons afirma el president del grup municipal, Àlex Montornès, l'anterior executiu ja havia arribat a un acord amb els paradistes. La previsió, explica, era que en una primera fase l'AMB reformés la façana de l'edifici i en una segona l'Ajuntament unifiqués les parades i instal·lés noves cambres frigorífiques. El 2025, el govern del PP va recuperar aquest projecte, però, segons els republicans, ho va fer a correcuita amb la vista posada a les eleccions municipals de l'any que ve. Àlex Montornès ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
10: Reprenen el projecte del Montornès, però que el reprenen malament i amb xapusses. I resulta que el projecte que han fet no han fet unes cates a les parets per saber com estan els materials d'un edifici de 100 anys. I ara es troben que des del juliol les obres no poden seguir. I els paradistes es troben amb el mercat en obres, amb les parets, amb totes les entrades tancades, només es pot accedir per una banda del mercat, amb més goteres de les que tenien abans, amb unes vendes que cauen.
9: Sobre les eleccions generals del 29 de novembre, Montornès creu que Gabriel Rufián és el millor candidat que pot tenir Esquerra Republicana. La Federació d'Associacions Veïnals de Badalona alerta del deteriorament del parc d'habitatges de la ciutat i del risc de nous esfondraments després dels casos dels carrers de Canigó, Granada i Bruc. En un comunicat ha denunciat que moltes famílies no poden assumir el cost de les inspeccions tècniques ni les obres de rehabilitació i critica que Badalona no disposi de prou habitatge públic per reallotjar les persones desallotjades per risc estructural. La FAB reclama ajuts econòmics, menys traves burocràtiques i una coordinació efectiva entre Ajuntament i Generalitat per prevenir nous casos i garantir un allotjament d'emergència. Per abordar aquesta problemàtica, l'Associació Veïnal del Raval ha organitzat aquí un acte aquest dilluns 19 d'octubre a 5:45 de la tarda amb la Confederació Estatal d'Associacions Veïnals i el Col·legi d'Arquitectes per tal d'estudiar vies de finançament per rehabilitar els edificis. La Generalitat de Catalunya ha publicat el calendari laboral 2027 a Catalunya. L'any vinent hi haurà 12 festius laborables, 5 dels quals permetran fer pont allargant el cap de setmana. En el cas dels festius de Setmana Santa, se celebraran a finals de març del 26 al 29. A més, els festius nacionals cal afegir-ne els locals, que en seran dos: l'11 de maig, Sant Anastasi, i el 17 de maig, la segona Pasqua. En total, el 2027 tindrà 2 dies més festius que el 2026.
8: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 14 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. De seguida que tinguem aquesta comunicació amb el Servei Català de Trànsit per saber quin és l'estat de la qüestió a aquesta hora de la tarda. I de seguida us explicarem que avui, per exemple, al Connectats ens avançarem a la celebració del Dia Internacional del Càncer de Mama el pròxim 19 d'octubre amb el testimoni de la Carme Roca, afectada per la malaltia des de fa 5 anys. Escoltarem les seves reflexions. Continuarem amb la cursa Race for Life que tindrà lloc aquest diumenge a Sabadell, organitzada per la Fundació d'Oncolliga. Parlarem amb la presidenta d'Oncolliga Sabadell, la Natàlia Català. I acabarem descobrint l'escola xinesa de Rubí de la mà de la professora Ximei Wang. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Doncs comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: de la tarda, és moment de saber què destaquen l'actualitat dels diferents municipis del Connectats. Fem el repàs i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa proposa un pressupost ordinari per al 2027 de 283,5 milions d'euros. Això suposaria un increment de 17,8 milions respecte a aquest any. Les inversions seran d'11,5 milions. Pel que fa a distribució, territori i habitatge s'emporten un gruix de gairebé 110 milions. 45,2 per a serveis transversals, estructura territorial i atenció ciutadana i 15,7 per a projecció de la ciutat. Pel que fa a l'acció social, li pertoquen 47,3 milions. Promoció econòmica i educació s'enduen prop de 50, mentre que transició ecològica 7,5. Entre el conjunt d'accions previstes, el govern destaca l'increment de la plantilla de la policia municipal amb 15 nou agents i 5 caporals, així com l'aportació de 1,5 milions més a l'empresa d'autobusos TMS i l'increment en més de 120 mil euros per avançar l'obertura de les piscines a l'estiu el 5 de juny, a més de la proposta d'un nou conveni col·lectiu. La intenció del govern és aprovar pressupostos i ordenances en un mateix ple extraordinari el proper 3 de novembre.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que actuava des de Sabadell per facilitar l'entrada irregular de migrants provinents de la República Dominicana. Hi ha 4 detinguts i, a banda dels passaports fraudulents, s'han intervingut prop de 4 quilos de cocaïna i 8.700 euros en efectiu. Es tracta d'un dispositiu policial que es va desplegar ja fa un parell de setmanes a la Creu Alta, després que els agents detectessin ciutadans de la República Dominicana que intentaven arribar a Europa a través de passaports colombians. Segons expliquen els agents, en un comunicat, els migrants viatjaven fins a Colòmbia o Perú i ahir obtenien una cèl·lula d'identitat colombiana per tenir després accés a un passaport que els permetés viatjar fins a Europa. Part d'aquesta organització, que coordinava l'entrada de migrants de manera irregular, actuava des de Sabadell i entre els 4 detinguts hi ha el líder de la trama.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. L'hotel Badalona Tower ha estat l'escenari de la roda de premsa de presentació d'un certamen de projecció internacional que omplirà de cinema a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre. Més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició a la 52a del Filmets Badalona Film Festival. El director artístic del Filmets, Marc Horts, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha assenyalat, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes i també d'acció o terror. El reconegut i premiat tècnic de so ha destacat la qualitat dels curtmetratges que provenen d'escoles de cinema de territori local i nacional. Així ha afegit que cal potenciar la col·laboració del festival amb institucions com l'ESCAC.
4: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament els departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
3: Totes les projeccions i activitats mantenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades a través del web oficial festivalfilmets.cat.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez.
5: Què tal? Bona tarda. Ja és aquí la cinquena edició del Gastro Recup, on els restaurants pretencs Emilio Sánchez Academy, el Gastro Garage i la Fundació Sagnir de Fundació Rubricatus participen per posar el seu granet de sorra contra el malbaratament alimentari. En l'àmbit del Baix Llobregat hi participaran també altres municipis com Viladecans o Sant Vicenç dels Horts. Escoltem Marta Mancilla, cap de comunicació de la Fundació Sagnir.
6: Hi ha diferents proveïdors que amb tot aquest excedent que tenen, que els hi sobra, donen aquest excedent que tenen, ja aquest excedent no es llença a la basura, als restaurants l'agafem i amb aquest excedent que ens arriba creem o es crea
7: fem
6: des de l'àrea d'alimentació.
7: Fem un menú sorpresa.
5: Avui participen més d'un centenar de restaurants de tota Catalunya en aquesta iniciativa, que té com a particularitat principal el factor sorpresa, i és que des de cada establiment s'oferirà als comensals un menú complet per un preu fix de 20 euros, però no sabran què menjaran fins al moment que tinguin davant del plat.
0: Gràcies, Luis. Abandonem el litoral. Ens n'anem novament al Vallès. Tornem ara a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. El jove castellarenc David Funes, de 18 anys, ha creat 47 Private, una marca de roba urbana totalment feta des de Castellà del Vallès. De moment, la seva carrera comercial s'ha iniciat amb el disseny i venda de samarretes i de suadores. Funes s'encarrega tant de la part creativa, amb l'elaboració dels dissenys, com de la gestió del projecte i de les diferents tasques necessàries per fer créixer la marca. Les comandes de roba es poden fer per internet a través del perfil d'Instagram o a la pàgina web 47private.com. Funes explica que, tot i tenir diferents talles, el que és bo de la roba es queda exclusiva i reconeix que no volen fer 500 unitats per poder vendre moltes samarretes, sinó que sigui una marca exclusiva. A més de diferents talles, el client pot trobar samarretes de color blanc, blau, negre i rosa i ben aviat a la mateixa varietat de la línia de les dessuadores. Per oferir així més opció als clients i continuar desenvolupant el catàleg de la marca. A més de la confecció, l'estampació també es fa a Castellà del Vallès, a l'empresa Logotam, al Pla de la Bruguera. Al dors de les samarretes, el client pot triar dissenys de cors, cartes i estrelles.
0: Gràcies, Oriol. Tornem a, novament a, ara a Rubí. Mariona Jerez, molt bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. A Rubí, l'associació de Sant Galderic ha decidit endarrerir una setmana la celebració de la Fira de Sant Galderic, prevista per aquest dissabte 17 d'octubre. Així, la nova data serà dissabte 24 d'octubre. El motiu és que està previst un canvi important de temps per aquest cap de setmana que es podria traduir en pluges intenses per aquest dissabte. La decisió es va prendre ahir durant la reunió extraordinària de la Junta Directiva de l'Associació Cultural Sant Galderic de Rubí. Segons un comunicat de l'entitat, la decisió respon a la intenció de prioritzar la seguretat de totes les persones que hi participin, és a dir, visitants, paradistes i col·laboradores, i també per poder dur a terme totes les activitats programades al voltant de la fira que va celebrar l'any passat els seus 30 anys de vida a la ciutat. L'associació ha afegit que estan treballant per mantenir el màxim d'activitats possibles que ja estaven preparades per aquest dissabte, mantenint l'esperit cultural, artístic i participatiu que caracteritza aquesta cita anual de Rubí.
0: Gràcies, Mariona, i abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Xaravella, bona tarda.
9: Bona tarda. Les famílies de la residència Santa Rosa de Sant Cugat consideren que han arribat al límit. Després d'un any i mig traslladant incidències a la direcció del centre i a Mutuam, l'empresa que gestiona la residència, l'Associació de Familiars de la Residència Sant Cugat, Esfarés, ha decidit fer un pas més. Ha posat per escrit les principals problemàtiques que assegura s'han anat acumulant durant aquest temps i han començat una recollida de signatures per reclamar mesures urgents. Santa Rosa és l'única residència pública de Sant Cugat i actualment té 68 residents. Una trentena de persones, a més, utilitzen el servei de centre de dia, de manera que el centre té unes 98 persones en total. Una de les principals preocupacions de les famílies és la situació de la plantilla. Segons expliquen, hi ha hagut moments en què només hi havia dues professionals per atendre una planta amb 30 residents, especialment en moments de molta càrrega de feina.
0: Gràcies a la Saravella. I ara sí, recuperem la comunicació amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Adrià Fernández, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, ara es troba tallada la C31 a Sitges per retirar el camió accidentat d'aquest matí. Ara mateix es fan desviaments per la C32. D'altra banda, per entrar a Barcelona i a l'ús de la Trinitat ja es comencen a formar 2 quilòmetres de circulació intensa des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada i Reixac. A la 2, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat, en sentit Lleida, també hi ha uns 3 quilòmetres de circulació intensa. I a més d'això, a les dues rondes cal destacar un accident a la ronda de dalt, entre Pedralbes i Hospitalet de Llobregat, que encara continua provocant diversos quilòmetres de lentitud i aturades en sentit Trinitat. D'altra banda, també hi ha retencions a la ronda litoral, en els dos sentits de la marxa, també per la sortida de tractoristes en sentit Llobregat. De moment és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Adrià. Bona tarda.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: El càncer de mama és el tumor més freqüent en dones a tot el món. A Catalunya, des de 1994, la incidència es manté estable, mentre que la mortalitat disminueix un 2,6% anual i la supervivència relativa, és a dir, el percentatge que sobreviuen als 5 anys, és del 86,5%. Però més enllà de les dades i les estadístiques, hi ha històries personals, com les de la Carme Roca, una santcugatenca que ha volgut compartir el seu testimoni amb el programa. Dilluns que ve, 19 d'octubre, se celebrarà el Dia Internacional del Càncer de Mama. La Carme, a través d'aquesta conversa, ha compartit com és l'experiència, les emocions i els sentiments de les dones que, com ella, el pateixen. Carme, què tal? Com estàs?
1: Hola, molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Com et trobes?
1: Doncs bé, ara ja he arribat al punt dels 5 anys i esperançada, perquè en 5 anys, doncs, de moment no he tingut cap problemet així afegit de lo que seria el procés normal.
0: En quin moment estàs?
1: Ara fa just 5 anys que em van operar. A mi m'ho van diagnosticar el 2021, el mes de febrer, en una visita rutinària. Em diagnostiquen un tumor, passo per dos tipus de quimio, em treuen el pit i ganglis, i després faig radioteràpia. I de tot això, doncs, ja fa 5 anys, que és el moment, no? La línia que en diuen. El que passa és que en el meu cas hi havia metàstasi, una metàstasi que no era operable, amb la qual cosa, doncs, jo segueixo fent PET-TACs cada 8 mesos, revisions cada 6, no estic lliure del tot, o no ho podem dir, no ho podem assegurar, perquè no es veu res, però no ho sabem, però sembla que m'estic sortint.
0: Tu ho vas fer públic a través de les xarxes. Per què ho vas fer així?
1: Ho vaig fer perquè en el primer moment vaig pensar, jo tinc una vida social molt activa, no? Aquí a Sant Cugat, doncs, hi ha molta gent que em coneix. La gent més propera, doncs, li expliques directament, no? Perquè és una cosa que no, que home, que requereix, no? Un tu a tu. Però sí que vaig pensar, doncs, que hi havia molta gent que a lo millor es podria, doncs, estranyar de veure'm, doncs, clar, jo vaig perdre el cabell, bueno, clar, durant un temps, doncs, se'm va notar que jo patia un càncer. I pensant en facilitant aquesta gent, no?, el apropar-se o el dir-me o el parlar-me, no?, jo em veia en com jo a lo millor hauria reaccionat, no?, davant d'algú amb càncer, no?, que no saps com acostar-te, aquesta por, aquesta pensar, ostres, no?, perquè és una malaltia greu, tothom pensa, doncs, que a lo millor, pues, clar, una possibilitat és que et moris. Vull dir que hi ha aquí un
0: tabú encara, no?
1: Sí, sí. I aleshores jo volia trencar amb tot això. Jo volia que la gent, doncs, estigués tranquil·la, que li fos fàcil, no?, que no fos un xoc, no?, quan algú em veiés pel carrer.
0: M'imagino que una experiència així et genera una muntanya russa de sentiments. Passes per diferents estadis. Quins són els sentiments que a tu t'ha provocat aquesta malaltia?
1: Jo crec que me'ls ha provocat tots. I, de fet, encara, encara van i venen, i encara hi ha moments de por, hi ha moments de tristor, hi ha moments de ràbia. Jo crec que al principi és ràbia i por, no? Ràbia de per què m'ha tocat a mi, no? Si això toca cada 10 o per què m'ha tocat a mi, no? I a més, quan et plantegen l'escenari i resulta que, a més, tens metàstasis, que encara és un percentatge més baix, i a sobre m'ha hagut de tocar això, no? Vull dir, la ràbia, la por de què em passarà, tristor de pensar que em podia morir, i jo sempre he tingut molt present els meus fills, no? Eren petits i bueno, pues et fa por per ells, no? De pensar que possiblement, doncs, bueno, que et pots morir. Pau, també hi ha hagut moments en què m'he sentit molt bé amb mi mateixa, perquè també és com que et trobes amb tu mateixa, i alegria també, perquè comences a viure d'una altra manera.
0: Però pels sentiments no hi havia una pastilla.
1: Ni ningú que t'expliqués que passaries per tot això. Sí que falta, no?, aquesta part a l'hora de transmetre't, no?, d'explicar-te el que et passa i quin serà el tractament, falta aquest punt de... i com et sentiràs.
0: Tu has sentit a parlar de reconstrucció.
1: Sí.
0: Però no és el mateix quan ets tu la pacient, o si és el professional que parla de reconstrucció d'un pit.
1: Com a pacient jo entenc que hi ha d'haver l'opció, i la respecto totalment, i entenc que hi hagi molta gent que opti per aquesta opció, perquè a més és un tema molt personal, però crec que falta, no?, que no se't marqui com un camí dintre del tractament. Hi ha gent que pensem que la reconstrucció no la necessitem i que, a més, doncs, ens provoca altres, no?, altres desperfectes dintre del nostre cos, diguem-ho així, perquè per solucionar un problema, no?, n'has de desfer d'altres. I crec que encara hi ha una sensació de que reconstruint, pum, ja està, no?, ja s'ha acabat, ja està. Ja pots dir, pots fer com si no haguessis tingut un càncer.
0: O sigui, t'ho venen com la solució.
1: Bueno, i a més et diuen, és que encara ets molt jove, no?, i clar, i aleshores penses, ostres, què m'està dient, que la parella que tinc em pot deixar? De fet, hi ha moltes dones que es queden soles, no? És a dir, que les parelles, doncs, bueno, que hi ha una ruptura i sembla que no puguis tornar a tenir una parella, no?, si et falta un pit. La veritat és que fàcil no ens ho posen, perquè realment, si t'ensenyo
0: he vingut aquí
1: per explicar-t'ho, mira. Perquè això és el més sexy, que ens podem posar quan portem una pròtesi i, a més, tenim un limfedema, val? Aleshores, hi ha aquest teixit, que és pel limfedema, i la bosseta per la pròtesi. Clar, amb això, evidentment, lligar, Ara, hi ha gent, per sort, no?, que això, pues, li és igual, no? Ara, clar, anar allò una nit, una noche loca, que en diuen, home, pues no seria lo seu, no?, que vagis amb això i bueno, no sé, perquè, clar, això també és una cosa que la gent no ho sap. I la gent no pregunta, no? Però, clar, les pròtesis, bueno, pues, són això, són això. Aquesta seria la primera pròtesi, que no pots portar plàstic, diguéssim, enganxat a la pell. Això no transpira, això a l'estiu fa una calor que et mors, I això ho fiques aquí dintre i, bueno, vas amb això, aleshores, clar.
0: Imagina't una primera cita amb això.
1: Una primera cita és bastant complicada, Si no has posat ja en antecedents a la persona i però, bueno, que per sort... que això també, mira, és una de les coses positives, no?, que qui supera això ja
0: tens... Té molt guanyat.
1: Sí.
0: Aprofitem això precisament perquè tu has reivindicat molt que, a veure, doncs, que es podrien esmerçar una miqueta més, per exemple, els fabricants d'aquest tipus de
1: sostens, sí.
0: De sostenidors.
1: Veure, estic segura que si un home s'hagués de posar això ja haguessin inventat alguna cosa més estètica o més còmoda, perquè a vegades ja no és només l'estètica, no? Cadascú, l'estètica, vull dir, per lo que per mi pot ser lleig, que això per mi ho és molt, per algú, doncs, pot ser bonic, però, evidentment, això no és ni còmode, ni estètic, ni sexy, ni molt menys.
0: Doncs aquí deixem aquesta reivindicació, però tu en tens moltes més, perquè en tot aquest procés doncs t'has qüestionat o has reivindicat que es millori tot aquest camí, tot aquest recorregut, perquè hi ha moltes traves burocràtiques, perquè falten professionals especialitzats, no?, en algunes parts del procés, que teniu moltes dificultats i que això és un sobrecost.
1: Això és un sobrecost al·lucinant. O sigui, els sostenidors me'n donen un cada 6 mesos, bueno, me'n donen una recepta, no?, que jo pago 30 euros, aquests sostenidors deuen costar uns 200 euros... Bueno, fins que no en tens un segon, has de fer filigranes per rentar-lo per la nit, és que estigui eixugat el dia següent, no? Vull dir que... I la medicació, i les proves, i tot és un sobrecost. I teràpies o coses alternatives. Jo he de fer exercicis de força, he de fer... Clar, tot això, o t'has de pagar un gimnàs, o t'has de... Vull dir que no és fàcil, no és fàcil ni viure com realment el metge et diu que has de viure. seria un cost bastant gran d'alimentació, d'activitats físiques...
0: Carme, tu has dit que les cicatrius, les més doloroses, no es veuen. Creus o confies que la societat arribarà al moment en què siguem capaços de normalitzar totes aquestes coses?
1: Jo penso que poquet a poquet anem prenent consciència de que un cos sense un pit és un, pot ser un cos igual de bonic, sensual i, no? I de normal que no sé, que el qui tingui un pit cap amunt i l'altre cap avall o la que els tingui perfectes. És a dir, tots som cossos que l'harmonia no
0: s'ha de trobar,
1: i la bellesa no està en, no? I les cicatrius també poden ser belles.
0: Gràcies.
1: De res, a vosaltres.

cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

0: ara us parlarem d'esports, d'una iniciativa amb finalitat solidària. I és que la Fundació Encolliga fa una crida per assolir el repte dels 2.500 participants en la cursa solidària Race for Life, que se celebrarà aquest diumenge a Sabadell. La recaptació es destinarà íntegrament a serveis d'acompanyament i suport a les persones amb càncer de la ciutat. Per parlar de tot plegat, la Mireia Sanz ha conversat amb la presidenta d'Encolliga Sabadell, la Natàlia Català, i també amb la Rosa Maria Prats, que forma part de l'organització.
1: Aquest diumenge se celebra una cita que busca aconseguir una xifra rècord de participants, superant les 2.500 persones. El recorregut de la cita serà l'habitual, amb l'arribada i sortida a la plaça de la Creu Alta i amb la voluntat de premiar tots els participants fent sortejos de premis. En volem parlar aquesta hora amb la Natàlia Català, la presidenta d'Encolliga. Natàlia, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
1: Que ha vingut acompanyada de la Rosa Maria Prats. Hola, Rosa Maria, què tal? Bon dia. Acosta't una mica més al micròfon, Rosa Maria, que el tens un pèl lluny. Pots arrossegar-lo cap a tu, que estaràs més còmoda. Perfecte. Ho teniu tot a punt, tot enllestit per la cita ja?
2: Tot a punt, Rosa Maria?
3: Tot a punt. Tot. Ja estem a punt de repartir dorsals.
1: Exacte, perquè clar, entenc que clar, tot això de la cursa no és només el dia de la cursa. Clar, hi ha tot uns preparatius, no, que s'allarguen un munt de dies. No? Sí. Per preparar una cursa com la Race for Life, quan comenceu?
2: Ostres, doncs comencem molts mesos abans. Molts mesos abans, a més, la Judit, que és la que porta la capdavantera de les Reis, ja se'n cuida de molts mesos abans, ja començar a moure el tema de mails i començar a parlar amb patrocinadors i col·laboradors, i a partir d'aquí doncs ja comencem a teixir la xarxa.
1: Uh-huh. Ah, clar, cinquena edició, la doneu per consolidada del tot, Natàlia? Creus que ja està més que assumida, més que consolidada, i que la ciutat la té també com una cita més?
2: Jo crec que sí, tot i que és veritat que aquest any que estem de cinquè aniversari, celebrem a la crossa, després la Rosa Maria us explica una miqueta el que hem decidit fer, una miqueta més de festassa, no? Però sí que és veritat que la ciutat la té com a seva. Jo, Sabadell és una ciutat molt solidària, ho dic sempre, i des d'aquí crido encara una miqueta més, perquè tot i que diuen que si farà mal temps, que si no en farà, lo important sempre és participar, i que és per una bona causa.
1: Uh-huh. Quantes persones creieu que es poden inscriure aquest any a la Race for Life, o quin objectiu us heu marcat i com van les inscripcions?
3: Bueno, vam fent, el que passa que en falten més, perquè és clar, si volem fer els 2.500 us heu d'animar tots, si plou, un chubasquero, perquè és que és una cursa que és emotiva, és familiar, és molt maca, vull dir que val la pena participar-hi. Us heu d'animar tots i va, aquesta setmana apunteu-se.
1: A tope, no? Apuntar-nos en aquesta Race for Life. Recordeu una mica als oients quin és l'objectiu d'aquesta cursa. És a dir, quan va néixer, quin objectiu teníeu?
2: Bueno, l'objectiu de qualsevol activitat que es fa des d'Encolliga sempre és fer una bona recaptació per donar suport a tots els serveis i a tots els usuaris, doncs, que acudeixen a Encolliga. Tenim serveis des d'atenció domiciliària, tenim serveis de psicooncologia, tenim serveis de treball social, tenim servei d'ajuda fins i tot econòmica. És a dir, hi ha un munt de serveis que es donen de manera gratuïta a tots els pacients i a les famílies. Llavors, clar, és important tenir un bon recurs a darrere per fer front a les despeses que això suposa. I la cursa, com el sopar solidari, com quan fem les paradetes amb les voluntàries, amb les manualitats que es venen, sempre, sempre l'objectiu és ajudar a malalts de càncer i les seves famílies, de manera gratuïta.
1: No hi ha un projecte concret, per tant, que estigui vinculat a la Race for Life? És a dir, no hi ha uns diners que penseu, aquests diners els destinarem concretament a això o allò altre?
3: Bueno, és pa per tot, és la raó del càncer de mama, però els fons recollits va sobretot amb suport oncològic. Quan una família rep aquesta notícia, necessites un suport. Tenim molts coneguts que gràcies al suport oncològic han tirat endavant tant la família com el malalt, i bueno, es fan servir per si fas les activitats de qigong, de ioga, oi, Natàlia? Tot és... al fons és
1: pel dia a dia d'Encolliga, no? Per totes Colliga. Les propostes. Al final, sí. És tot, va, com ho has dit, m'ha agradat l'expressió que ho has dit, no? Tot és pa per tot, no? És com, sí. per diguéssim, perquè el sac estigui més ple, no? I puguem fer més coses.
2: Exacte,
1: i puguem fer, sí, totes les coses que oferim.
2: Arribar allà on moltes vegades sanitat pública doncs no arriba, no? Ens envien persones del taulí perquè estan en llista d'espera del psicooncòleg, i llavors ens les envien directament perquè saben que aquí donem resposta ràpida, que és el que necessita un pacient acabat de diagnosticar, per exemple.
1: Clar, no? Aquests retards, l'altre dia en parlàvem també del problema de salut mental, no? Que costa, no?, trobar el professional que et pugui acompanyar, i clar, al final és important, no?, que et pugui fer aquesta atenció on tan bon punt tu la necessites, no? Deies que heu preparat una festa, deies, la Rosa Maria ens explicarà, que hi ha festa vinculada a aquest 5è aniversari. Quines activitats heu previst per aquest 5è aniversari? Ara s'han mirat les dues com vulguin.
4: A veure,
1: no sé.
4: A veure, que us expliquem.
1: A veure, que us expliquem.
4: L'estat d'aniversari vam dir que ho faríem una mica diferent,
3: sí,
4: no?
3: Farem un sorteig quan s'acabi la cursa. Abans eren els tres primers que arribaven i ara serà un 6. Oi? Fem 6 sortejos de la gent que ens ha, bueno, d'aportacions que ens han fet, d'entitats que ens han donat els regals per fer el sorteig.
4: El sorteig serà per número de dorsal, és a dir, no premiarem el que arriba primer ni segon, no, perquè ells ja tenen el seu propi premi amb el seu crono i saben el temps que han fet, sinó que premiarem, doncs, a la participació. Hem decidit que aquest any ho faríem així, i allò, com ha dit la Rosa Maria, doncs hi ha 6 premis molt xulos, molt xulos. No diré res, eh?
1: Home,
4: no
1: digues alguna cosa, perquè potser hi ha algú casa no que pensa spoiler. Ara no sé si anar-hi o no anar-hi, per si
3: no,
1: plou.
3: No, heu de venir, perquè si no, no teniu...
4: perquè són premis molt xulos.
3: Tothom ha d'anar amb un
4: dorsal. Vinculats a l'esport, alguns, d'altres vinculats a l'automoció, per exemple, etcètera, etcètera.
3: Ja han dit prou tres pistes,
4: ja han dit escolta'm,
1: esteu aquí, que ara ja tinc molts dubtes, ja sabeu que a mi una cosa, si no se'm pot fer, és deixar-me amb la intriga, és una cosa que...
3: No, és que saps què passa? Que ha de tenir premi tant el que camina com el que va en cadira de rodes, que si és una cursa hi ha cotxets, nens amb els cotxets amb els pares, inclús algun gosset amb un dorsal sempre lligat, per descomptat. Vull dir que és una cursa que és fantàstica, emotiva, ja ho he dit abans, vull dir que val la pena, doncs, que es doni un premi a qui ha participat.
4: I això ho farem en acabar la cursa. En acabar la cursa es farà el sorteig per número de dorsal, i que evidentment una de les premisses és que s'ha d'estar allà. És a dir, si la persona té que marxar pel que sigui, doncs no passa res, pot donar el dorsal a una altra persona, però sí que es farà entrega del premi amb el dorsal en allà, d'acord? Que estigui present. I també una altra de les coses que farem aquest any amb motiu d'aniversari és que farem escalfament. Estarem molt marxoses de bon matí.
1: Molt bé, perfecte.
4: De 9:30 a 10, doncs farem escalfament a la tarima, a prop de la sortida, perquè tothom, doncs, pugui sortir amb moltes ganes.
1: Molt bé, escalfament de quin tipus? Hi haurà música o com ho fareu?
4: També serà sorpresa.
1: Oi, és que no m'expliqueu res! Oh, mare meva, com ho farem?
4: Voleu que us apunteu tots per venir a veure-ho.
3: Només per veure-ho?
4: Sí, sí, segurament serà música i seran... Però seran estiraments, no una classe qualsevol.
3: Sinó no serà aeròbic, eh?
4: No,
3: no patiu.
1: Sí, serà vinculada que quan correm la cursa, o la caminem, o la fem com l'haguem de fer, estiguem preparats per no fer-nos mal. No?
3: Ara,
1: una mica el resum,
3: això,
1: no?
4: Perquè no... a fer salut.
1: Exacte, perquè no ens fem mal. Per tant, tenim els reconeixements, que són diferents, no tenim premi el primer, el segon i el tercer, sinó aquests 6 que sortegeu. El recorregut serà el mateix que cada any, que els darrers anys?
4: Sí, el recorregut és el mateix sempre. Sí.
1: Per tant, sortida de plaça de Creu Alta, oi, si no m'equivoco?
4: No ben bé.
3: No, el Pi Maragall, davant del Cort Inglés. Ben bé, on hi ha el graig del Cort Inglés, i després arriba fins als cinemes Imperial i cap amunt altra vegada.
1: Cap amunt, molt bé, perquè et recorregut per l'eix central una mica,
3: Sí, uns pugen i els altres baixen. Ens anem dient adéu quan passem pels que van més ràpids que nosaltres. És molt divertit. Va, apunteu-s'hi.
1: Home, la Rosa Maria ens ho està venent superbé, escolta'm. Per tant, aquesta és la proposta d'aquest any, l'escalfament, aquest 5è aniversari. Necessiteu més gent, més inscrits, sempre al màxim que puguin ser possibles. Recordeu-nos una mica com es pot inscriure la gent.
3: Bueno, per la web, que és Mitja Marató Sabadell, si no, també estem a Can Balsac avui a la tarda, de 5 a 7, per qui no sàpiga fer-ho, i després ja està, no?
4: I després l'entrega de quitats també,
3: Estarem... Sí, els dorsals.
4: Sí, com que estem a Fira Sabadell, el divendres a la tarda i dissabte tot el dia, l'horari... Recordes l'horari?
3: Sí, l'horari és de 4 a 8 el divendres, el dissabte de 10 a 1 i el dematí, i altra vegada a la tarda, també altra vegada de 4 a 8, no?
4: 4 a 7 el dissabte.
3: 7 el dissabte pleguem una hora abans.
4: Llavors,
3: però no tenim hora de plegar, si algú s'ha d'inscriure a les 8, encara hi seré.
4: No passa res. Es poden venir a inscriure allà, si algú...
1: És a dir, pots anar a inscriure i agafar dorsal a l'hora.
4: Sí,
3: si n'hi ha, que la millor...
4: Si s'esgoten...
3: Afanyeu-vos abans
4: que s'esgotin tots... Doncs sí, us apunteu per la web, o podeu venir avui a la tarda, o si no, a última instància, a Fira Sabadell.
1: D'acord, per tant, divendres i dissabte, a última instància, a Fira Sabadell, podem fer apuntar-nos i rebre aquest dorsal. Això sí, si aneu a última hora i us quedeu sense dorsal, mala sort, quants n'heu fet?
4: Doncs sí, doncs quants havíem, hem de ser? 2.500.
5: 2.500. Que tenim. Sí. Per tant, escolta...
4: Sempre podem improvisar-ne algun, que vam fer l'any passat. Sí. Sempre se'n pot improvisar algun, perquè els de Mitja Sabadell doncs, sempre tenen recursos per tot. I bé, doncs... Estem esperant que us apunteu tots.
5: Doncs aquesta recollida de dorsals, recordem-ho, Fira Sabadell, divendres a la tarda, dissabte tot el dia. La cursa és diumenge a partir de les 10 del matí, si no m'equivoco.
4: Se surt a les 10, les 9 i mitja escalfament.
5: Exacte, les 9 i mitja aquest escalfament, que escolta'm, això sona una pastassa de por. I en tots aquests diners que dèiem que us ajuden al final a consolidar les activitats que feu des d'Oncolliga, però no sé, Natàlia, si teniu algun repte de futur en ment o alguna cosa que, aprofitant que sou avui aquí, que ens vulguis explicar algun projecte de la mà d'Oncolliga que tingueu en ment doncs, poder desenvolupar la ciutat.
4: Bueno, doncs com a projecte és ampliar una miqueta tots aquests serveis que es donen, perquè, per desgràcia, doncs cada vegada som més les persones que necessiten aquest tipus d'atenció. Llavors, el que volem fer és ampliar, no? Ampliar que poguéssim tenir més servei de psicooncologia i molt més servei de treball social i també d'atenció domiciliària, que és el que, per desgràcia, doncs, cada vegada es necessita més i cada vegada hi ha més personal jove. Llavors, necessitem també que aquests psicooncòlegs estiguin especialitzats moltes vegades en temes d'educació infantil o de que han portat a terme doncs, tot el que és la logística emocional de quan hi ha un diagnòstic de càncer a dintre d'una família on els membres són joves i en nens petits, per exemple. Llavors, estem treballant per poder oferir tots aquests serveis que, com et deia, cada vegada la sanitat pública doncs, està més saturada i ens els remeteixen a nosaltres i nosaltres hem de tenir resposta. Llavors, organitzem tot aquest tipus d'activitats per poder donar aquests serveis. Mm-hmm. Recordant sempre que són gratuïts, que nosaltres no fem pagar a ningú, no tenim, som fundació, no som associació.
3: Per això necessitem més sponsors. Animeu-se.
5: També. Per tant, també important que tots aquests serveis són gratuïts, és a dir, que això és el que explica que Oncolliga faci diferents activitats solidàries també al llarg de l'any i us puguem veure en diferents punts amb aquesta necessitat de poder oferir aquesta atenció no, a les persones que la puguin necessitar.
4: Exacte. Sí, sí, mm-hmm. És per això que ho fem, perquè, clar, representa que el cost de tot absolutament recau sobre la Fundació.
5: Per tant, aquest repte de futur important, que és al final consolidar una mica el que tenim, no?, sí. I poder-ho fer créixer al final, sí. Però a través de la consolidació, no?, del projecte com a tal. Una de les maneres d'ajudar a Oncolliga, doncs, si us interessa, a través d'aquesta Race for Life, que tenim aquest diumenge a Sabadell, cinquena edició, el repte de 2.500 inscrits, que jo crec que ho serem i podrem fer-ho, ens hem de posar les piles tots plegats, tota la ciutat, que al final també us ha d'acompanyar. En definitiva, moltíssimes gràcies a totes dues per haver-nos acompanyat avui, a la Natàlia Català, la presidenta d'Oncolliga, i a la Rosa Maria Prats, la voluntària també d'aquesta cursa. Gràcies per haver estat avui aquí a l'emissora municipal i que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres, us esperem a tots.
5: Allà estarem.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Bona tarda, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat. Si ets una persona que llegeix habitualment i t'agradaria tenir un registre dels llibres que llegeixes, o si no llegeixes gaire, però t'agradaria començar i marcar-te un repte per aquest any, avui et porto una recomanació que et pot interessar. Es tracta d'una aplicació anomenada Goodreads, on pots anar apuntant els llibres que llegeixes, valorar-los, deixar-hi comentaris i guardar aquells que t'agradaria llegir més endavant. A més, pots marcar-te un repte anual, és a dir, decidir quants llibres t'agradaria llegir al llarg de l'any i anar veient com avances. I si t'agrada compartir les teves lectures, també pots descobrir llibres nous i connectar amb altres persones que tenen els gustos semblants als teus. Així que si vols tenir les teves lectures més organitzades o necessites una petita motivació per llegir més, Goodreads pot ser una molt bona manera de començar.
1: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus. Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats. Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
1: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
2: Torna Filmets.
3: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
2: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
4: Filmets Badalona Film Festival.
3: Totes les emocions.
5: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
6: La penya en joc.
5: A Sisa Joventut, Morabanc Andorra.
6: Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
6: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
7: Més clar, més ràpid, més Badalona.
6: bdncom.cat.
7: Badalona passa aquí.
8: Són les 6.
9: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
10: Notícies Badalona.
11: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La temperatura a Badalona és de 25 graus i aquestes són les notícies més destacades de l'actualitat. Compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. L'hotel Badalona Tower ha estat l'escenari de la roda de premsa de presentació d'un certamen de projecció internacional que omplirà de cinema Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre. Més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició, la 52a del Filmets Badalona Film Festival. El director artístic del Filmets, Marc Orts, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha assenyalat, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes i també d'acció o terror. El reconegut i premiat tècnic de so ha destacat la qualitat dels curtmetratges que provenen d'escoles de cinema de territori local i nacional. Així ha afegit que el potenciar la col·laboració del festival amb institucions com, per exemple, l'ESCAC.
12: On hi ha uns bons efectes visuals o una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament els departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
11: Totes les projeccions i activitats mantenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades a través del web oficial festivalfilmets.cat. Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del Mercat Torner, acusant el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres aturades des del juliol estan provocant una caiguda de les vendes dels paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici. Esquerra retreu a Albiol haver paralitzat el projecte de remodelació del mercat quan va arribar el govern el 2023. Segons afirma el president del grup municipal, Àlex Montornès, l'anterior executiu ja havia arribat a un acord amb els paradistes. La previsió, explica, era que en una primera fase l'AMB reformés la façana de l'edifici i en una segona l'Ajuntament unifiqués les parades i instal·lés noves cambres frigorífiques. El 2025 el govern del PP va recuperar aquest projecte, però, segons els republicans, ho va fer a correcuita amb la vista posada a les eleccions municipals de l'any que ve. Àlex Montornès ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
13: Reprèn el projecte del Montornès, però és que el reprèn malament i amb xapusses, i resulta que el projecte que han fet, no han fet unes cates a les parets per saber com estan els materials d'un edifici de 100 anys. I ara es troben que des del juliol les obres no poden seguir. I els paradistes es troben amb el mercat en obres, amb les parets, amb totes les entrades tancades, només es pot accedir per una banda del mercat, amb més goteres de les que tenien abans, amb unes ventes que cauen.
11: Sobre el termini de presentació de sol·licituds per als infants que vulguin participar en la cavalcada de Reis en el Nadal de les Carrosses, serà el pròxim dilluns 19 d'octubre i la convocatòria es tancarà el 2 de novembre. Es podrà fer la sol·licitud a través del portal web badalona.cat o presencialment al Centre Cultural del Carme. Els inscrits es dividiran en dos blocs: 12 infants de 9 a 11 anys que aniran a l'edat de les Carrosses dels Reis i 26 infants de 12 a 14 anys que aniran a dalt de les Carrosses Dolces. Els escollits s'anunciaran el proper 12 de novembre a la Casa de la Vila i també es publicarà a la web. en esports, la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc Andorra en un partit on els verd i negres ja estan obligats a no fallar a la jornada 3 per no complicar-se la Copa del Rei. És ja un partit d'urgències perquè els verd i negres no han guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa CB. Abans del maig contra el Morabanc, però, hi haurà la celebració precisament d'aquest títol aconseguit fa un mes. La penya, però, està centrada en no fallar contra un rival que és cué, està generant molts dubtes i és un dels candidats al descens. La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un rival de la zona baixa, tal com subratlla Lut Hackenson.
10: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en ACB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
11: El partit, recordem, començarà a les 8 del vespre i des de mitja hora abans, a 8:15 de la tarda, tindrem la prèvia aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Són les 6:04, us continuarem informant.
14: Ho escoltes a Ràdio Ciutat de Badalona.
15: Ningú t'informa com nosaltres.
16: El millor del Badalona Matí.
17: Seleccionem els millors moments del programa.
16: Badalona Matí. Els millors moments.
18: Els millors moments.
19: Badalona s'estanca en les taxes de reciclatge dins de l'àrea metropolitana i es converteix en el cinquè municipi de l'AMB que menys va reciclar l'any passat. El 2025 va arribar a reciclar un 30% dels residus, no assolint així l'objectiu europeu marcat, que és del 55%. De fet, dels 36 municipis de l'àmbit metropolità, 28 no assoleixen aquesta xifra. Davant aquesta situació, avui al Badalona Matí us volem parlar d'un projecte pioner de ciència ciutadana aplicada a la prevenció i també la reducció de residus. Es tracta del projecte Desenvàs, que posa la lupa als supermercats per saber si podem comprar sense envasos. Per conèixer tots els detalls, ens acompanya l'Alba Cabrera, que és directora d'estudis de la Fundació ReZero i també portaveu de Desenvàs. Bon dia, Alba.
20: Bon dia, hola, encantada.
19: Alba, dèiem, una iniciativa pionera, anomenada Desenvàs, que vol radiografiar, podríem dir, l'oferta sense envasos d'un sol ús, oi? Com funciona? On actueu exactament? Explica'ns.
20: Doncs sí, Desenvàs és el primer projecte que coneixem de ciència ciutadana de prevenció de residus. És un projecte que el que vol és conèixer, mapar i visibilitzar quina és l'oferta actual a l'àrea metropolitana de Barcelona en els supermercats i hipermercats pel que fa a l'accés que tenim la ciutadania doncs a això, a productes sense envasats, sense envasos d'un sol ús. Avui en dia no tenim una fotografia completa de quina és aquesta foto, no? Aquesta situació general, quin accés tenim la ciutadania a aquestes alternatives. Ens estem parlant d'alternatives com la compra a granel o la compra amb envasos reutilitzables o el fet de poder omplir els nostres propis envasos, no? En estacions de recàrrega. I tot i que la sensació general que tenim nosaltres és que aquestes alternatives són minoritàries en els supermercats i hipermercats de l'àrea metropolitana de Barcelona, el que volem amb aquest projecte és obtenir dades, tenir evidències i poder construir aquesta fotografia a través de la participació ciutadana de quina és l'oferta actual i poder-la comparar també amb el que diu la normativa actual de residus.
19: Perquè, Alba, dèiem, la ciutadania no pot comprar sense residus, no?, si els establiments no li donen aquesta opció. Entenc que aquí aquesta és la funció d'aquest projecte Desenvàs, no?, que voleu convertir aquesta frustració quotidiana, no?, en dades que ara ens explicaves i sumar almenys, dieu, unes 500 observacions, no?, per saber què està passant realment. Explica'ns una mica com la ciutadania pot participar d'aquestes observacions, com ho han de fer... Uh-huh.
20: Perfecte. Doncs, bueno, participar és molt, molt senzill. Qualsevol persona pot participar-hi. Tan sols cal que s'acosti a qualsevol supermercat o hipermercat de l'àrea metropolitana de Barcelona, consulti el formulari que tenim disponible a la pàgina web desenvàs.cat i que vagi contestant les preguntes que es formulen en aquesta enquesta, no? Que està pensada com un itinerari d'observació, és a dir, a través de l'enquesta se't va guiant doncs, dins de l'establiment, doncs, per exemple, no? Ara dirigeix-te a l'àrea de fruita i verdura i consulta quina proporció de la fruita i verdura es ven a granel o quina envasada. Ara dirigeix-te, doncs, per exemple, a les àrees de venda en mostrador, carnisseria, peixateria, si és que l'establiment que has visitat en té. I el que sí que recomanem és, prèviament a contestar el formulari, és consultar la guia, perquè és cert que el formulari és senzill i et porta 15 minuts omplir-lo, no cal ser expert en residus, ni en normativa, ni ser un consumidor conscient de Déu, però la guia sí que pot donar alguns, doncs, algunes indicacions sobre com contestar correctament algunes de les preguntes. I res, pot contestar això, com deia, totes les vegades que es desitgi, un formulari, no? Una enquesta, una observació per cada establiment, i després, quan aquesta observació, aquest formulari s'envia, això passa per un procés de verificació, persones de l'equip de Reserva verifiquem que tot és correcte, i després es publica en un mapa que anirem construint de manera col·laborativa, no? De manera col·lectiva, on podrem visualitzar, doncs, les principals dades o indicadors dels establiments observats.
19: De fet, Alba, en aquest mapa també hi ha establiments de Badalona, perquè és un projecte que s'aplica a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i aquestes observacions han d'anar acompanyades d'algun tipus de fotografies, algun registre?
20: Sí que hi ha en algunes preguntes la possibilitat d'adjuntar fotografies. No és obligatori, sempre és opcional. A la guia es pot trobar algunes indicacions de com fer aquestes fotografies i simplement ens permeten, com deia, verificar en algunes preguntes on potser la persona que està contestant el formulari pot tenir dubtes, permet a Reserva després doncs, comprovar a través de la fotografia doncs, que el que s'ha indicat és correcte.
19: Podríem dir, Alba... Sí, disculpa, que t'he tallat. Volies dir alguna cosa?
20: No, anava a confirmar que sí, que Badalona és un dels municipis, evidentment, on volem fer aquesta recerca, aquestes observacions, i que animem això doncs, a tota la ciutadania a que s'animi a participar.
19: Dèiem a la presentació d'aquesta entrevista, Alba, que aquest projecte posa la lupa als supermercats, oi? Perquè és que, a més, aquests establiments concentren prop del 68% del volum de compra alimentària de les llars, de manera que la seva oferta condiciona fortament, no, les possibilitats de reduir els residus associats al consum, sobretot els plàstics, no? Que trobem plàstic a tot arreu.
20: Sí, correcte. Ens centrem en les grans superfícies, en supermercats i hipermercats, per això mateix que comentes, perquè és on es realitza la major part de la despesa alimentària associada a la llar aquí a Catalunya, i també perquè creiem que són els establiments on hi ha més marge de millora. És a dir, nosaltres sabem, no, que el comerç local, el comerç de proximitat, ja està oferint moltes d'aquestes alternatives. De fet, nosaltres impulsem un altre projecte que es diu Comerç Verd, on també hi ha un mapa, en aquest cas, dels establiments de proximitat que ja permeten fer un consum sense residus. I ens centrem, a més, en els supermercats perquè són aquells establiments els quals es veuen més afectats per algunes de les mesures que recull la normativa, objectius i mesures específiques de prevenció i reutilització que estan recollides en el marc legislatiu vigent.
19: Perquè, Alba, segons diu la normativa, els establiments d'alimentació de 400 metres quadrats o més han de destinar almenys un 20% de la seva àrea de venda d'alimentació a productes sense embalatge primari, a granel o en envasos reutilitzables. Això, creieu que es compleix aquesta normativa? De qui depèn controlar això? O si aquesta tendència cada vegada doncs, va millorant, es va incrementant aquesta venda a granel?
20: El que estem veient ara amb les primeres observacions del projecte és que en molts casos no s'està complint amb la normativa. Aquesta mesura que tu comentes és una d'elles, però n'hi ha d'altres, com per exemple l'obligatorietat de comercialitzar fruites i verdures senceres, fresques, sense envasos d'un sol ús. Bueno, hi ha una sèrie de productes que estan exempts, o també el fet d'acceptar la pròpia carmanyola de la ciutadania. I veiem que en molts casos encara no s'està portant a terme aquestes mesures, inclús veiem diferències entre establiments d'una mateixa cadena o inclús depèn de qui t'estigui atenent aquell dia, no? Aleshores, és cert que hi ha aquesta normativa, però una cosa és que hi hagi aquestes mesures en paper i una altra que estem veient molt diferent és que això s'acabi traduint en canvis reals en l'oferta d'establiments. La normativa sí que estableix un règim sancionador, amb una sèrie de mesures que estan tipificades, però aquí el problema o el repte per l'administració és que no disposa, no, d'informació o capacitat de controlar i recollir informació de quines mesures estan implementant i quines no. I sense un seguiment efectiu, doncs, hi ha el risc de que aquests objectius i aquestes mesures legislatives, doncs, quedin no en paper mullat, però que acabin, doncs, sense acabar de transformar, doncs, aquesta oferta en els establiments. I si em deixes un afegir simplement que Desenvas no vol en cap mesura ser una inspecció administrativa, ni molt menys. Aquí el que volem és recollir dades, informació útil per després demanar, no? I motivar canvis tant per part dels establiments com per part de les administracions. I tampoc el que busquem en el projecte és assenyalar quins establiments ho estan fent bé i quins ho estan fent malament, sinó poder tenir una fotografia real de la situació actual a l'àrea metropolitana, que va estar d'una pel que fa a l'oferta.
19: De fet, un cop tingueu aquesta radiografia, no, dels establiments, el que voleu aconseguir és, sobretot, conèixer, no, quins establiments ja han estat analitzats, i la suma de totes aquestes observacions ciutadanes permetrà veure aquesta diagnosi, no, que ara ens comentaves, de l'oferta comercial, identificar barreres, bones pràctiques, generar també aquestes evidències, oi, per impulsar canvis en les polítiques públiques i també en els models d'oferta.
20: Correcte. Ara fins al gener estarem recollint dades. L'objectiu és tenir una mostra el més diversa possible d'establiments, una mostra representativa. Com deies tu a l'inici, ens hem marcat l'objectiu d'aconseguir 500 observacions, tant de bo superem aquest objectiu. I durant aquests mesos estaríem recollint el màxim d'observacions amb la idea de, a partir de gener, poder analitzar les dades. Hem definit una sèrie d'indicadors, per exemple, doncs, indicadors tipus quin percentatge dels establiments observats ofereixen incentius econòmics, per exemple, a les persones consumidores que porten el seu propi envàs, una sèrie d'indicadors diferents. I la idea és poder presentar tots aquests resultats en el Festival Residu Zero, que serà el 7-8 d'abril aquí a Barcelona, que és un punt de trobada, doncs, d'administracions, empreses i ciutadanies per parlar sobre la transició cap al Residu Zero.
19: Arriba a aquestes 500 observacions és l'objectiu. De moment no sé com va, quin és el nombre d'observacions que porteu de moment.
20: Doncs fa 15 dies que va engegar el projecte i de moment en tenim una seixantena d'observacions. Mm-hmm. Sí que m'agradaria comentar que per poder amplificar, no, la capacitat de mobilització ciutadana, aquí comptem amb el suport d'altres entitats del territori, d'entitats ambientals i socials, no? Desenvas és un projecte que està impulsat per Reserva, però que compta amb la participació d'una dotzena d'entitats, que el que volem és, entre totes, poder aconseguir, no, donar a conèixer el projecte i aconseguir el màxim de participació ciutadana.
19: I, Alba, creus que aquest projecte Desenvas es podria extendre també a d'altres sectors, no únicament a supermercats i hipermercats, sinó d'altres sectors que també generen residus, no sé si el sector industrial?
20: Sí, és un projecte que nosaltres sí que li veiem molt potencial de replicar-ho en altres sectors. El sector industrial podria ser un. Nosaltres sí que tenim potser més en el focus el sector de l'hostaleria, per exemple, els establiments de menjar preparat, els quals també estan, no, diem, una sèrie de mesures normatives que també els afecten, no? Per exemple, a partir de... Bueno, han d'acceptar, evidentment, la carmanyola de la ciutadania també, com en els supermercats, han d'oferir, doncs, aigua potable de manera gratuïta. A partir de 2028 hauran d'oferir els envasos reutilitzables dins d'un sistema de reutilització. Llavors, és un sector on veiem també, doncs, possibilitats d'actuar i d'incidir en un projecte similar com Desenvas.
19: Deien que de moment és un projecte centrat a l'àrea metropolitana. Preveieu fer-ho extensible també a la resta de Catalunya, ampliar l'àrea d'influència?
20: De moment ens centrem en l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè aquí l'objectiu és aconseguir el màxim d'observacions aquí en el territori. Però és cert que tenim en ment i estem estudiant com ho podríem fer, doncs, extensiu, no? Com escalar-ho a altres parts de Catalunya. I m'agradaria indicar també que tot i que l'estudi se centri en l'àrea metropolitana de Barcelona, l'objectiu és aconseguir millores i canvis que afectin a tota a nivell de país, no només de l'AMB, perquè aquí estarem demanant polítiques efectives, mesures per fer complir, no?, la implementació d'aquesta normativa, i evidentment aquí doncs, tots els establiments de Catalunya es veurien afectats.
19: De fet, ho dèiem, Alba, Badalona és un dels municipis de l'àrea metropolitana amb una taxa de reciclatge més baixa de l'àrea metropolitana. Creieu que també ja pot estar motivat per un problema d'oferta d'alternatives als envasos d'un sol ús? Aquestes xifres millorarien?
20: Caldria veure quina és la relació directa entre la prevenció i la recollida selectiva. El que està clar és que nosaltres sabem que de mitjana a l'àrea metropolitana de Barcelona el 35% dels residus en pes, que en volum és superior, són envasos i embalatges. Per tant, qualsevol mesura que adreci, no, la problemàtica des de l'origen, és a dir, projectes com desenvas que tenen l'objectiu d'anar a la prevenció en origen, evidentment, té un efecte directe en la reducció de residus municipal i, evidentment, en els costos que assumeixen les administracions, especialment, no, especialment si no se separen correctament els residus.
19: Alba Cabrera, directora d'Estudis de la Fundació Resero i portaveu de Desenvas, gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
20: Moltes gràcies a vosaltres.
16: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
18: El mirador del Badalona Matí. Una visió en primera persona de la nostra ciutat.
21: Darrere d'una entrevista, d'una secció de ràdio i televisió, hi ha un equip de persones treballant, entre elles un o una guionista, una persona amb una ment absolutament creativa que li treu punta a tot. Avui ens acompanya un guionista badaloní que treballa a Madrid, però que coneix molt bé els intríngulis, podríem dir, de la nostra ciutat. Avui parlem amb en Bernat Barrachina. Com estàs?
22: Bon dia, Tuti.
21: Bon dia.
22: Molt bé, estic molt bé, molt content de tornar a aquesta casa.
21: Escolta, en Bernat o Berni?
22: Berni, jo crec que em defineix més.
21: Sí, per què?
22: Sí, perquè és com més familiar, és una cosa com més carinyosa, tothom em coneix com Berni. I després sí que passa que quan estàs a Madrid molta gent li sobta una mica el nom de Bernat. I quan tu dius, soc Bernat, no ho saben escriure o et repregunten...

0: Ens has demanat per obrir aquesta entrevista Entre dos aguas de Paco de Lucía. Per què aquesta cançó?
1: Doncs mira, em porta molts bons records, perquè aquí a Badalona tenia una associació juvenil i una companyia de teatre que es deien Els Nous Goliards. Fèiem teatre, bueno, amb 18, 19, 20 anys era molt amateur, però vam ser una colla, diguem-ne, molt creativa i molt implicada en activitats de la ciutat i amb la Mostra de Teatre de Badalona, i després vam fer un certamen de monòlegs que fins i tot es va fer al Zorrilla, i durant diversos anys va ser la gala de cap d'any d'aquí de Televisió de Badalona. Jo tinc un molt bon record de tota aquesta etapa, que sempre abans de començar sonava Entre dos aguas de Paco de Lucía. Triàvem aquesta cançó per començar. Quan acabava aquesta cançó és que ja pujàvem al taló i començava la funció. Ens agradava molt per acompanyar l'entrada de la gent al pati de butaques i el que representa aquesta cançó també mig flamenca, sense lletra. Bueno, ens agradava molt i em porta sempre molts bons records d'aquella època del teatre aquí a Badalona, que no sé què ha passat, però han desaparegut moltes de les companyies, si no totes, gairebé queda el círcul i poc més, però érem un munt de companyies joves, algunes adolescents, altres de gent gran, altres de mitjana edat, que feien, per exemple, la Mostra de Teatre Amateur de Badalona i quedaven moltes companyies allà per fer coses i per intercanviar coneixements i experiències, i ara sembla que no hi són, i això em fa una mica de pena. No sé què ha passat.
0: Estàs connectat, doncs, a Badalona, no? Segueixes l'actualitat de casa, tot i treballar a Madrid, viure a Madrid?
1: Una mica per sobre, no amb el detall que... És que, clar, comparant a l'època que estava aquí treballant, aleshores està superficat i no se t'escapa res, però sí que és veritat que amb la distància de les línies generals jo crec que sí que me n'assabento, i òbviament tinc molts amics aquí amb qui parlo sovint, i bé, sí, m'agrada estar connectat amb Badalona d'alguna manera, clar.
0: Ets un home que coneixes bé Badalona, dèiem, les bueno, moltes Badalones, no?, que sempre es diu que conviuen. No sé com veus ara la ciutat, si ha canviat molt de l'època que tu treballaves aquí en política, que ara en parlarem.
1: Doncs et diria, mira, jo sóc d'aquella família, d'aquelles famílies que de petit, quan veníem, per exemple, al carrer del Mar o a la platja, dèiem anem a Badalona. Jo vivia a Llefià, la meva mare viu encara a Llefià, i quan vinc aquí a Badalona sóc de Llefià. I sí que crec que això ha canviat una mica, ja no és anem a Badalona, sinó que ja sí que hem aconseguit que tot estigui una mica més a prop, que entre el màgic, això ha fet una mica moure la centralitat de la ciutat una miqueta més cap a l'oest, i aleshores em sembla que està tot una mica més a prop. Potser és una sensació de que quan vas creixent trobes que les coses no són tan petites o tan grans perquè tu ets més petit, sinó que està tot més a prop. Però sí, crec que ha canviat per moltes coses per bé. El centre de la ciutat és supermaco, tot aquell, el passeig marítim, les platges, crec que és una cosa que recomano molt sovint a la gent que no coneix Badalona, a que vingui, al Pont del Petroli. Sí que he trobat que ha canviat força la ciutat des de que soc petit, des de que estava aquí treballant, potser no tant. Per algunes coses millor, per d'altres no tan bé, perquè és veritat que...
0: Quines creus que han quedat encallades, enquistades?
1: Mira, és com molt tòpic, però per exemple les escombraries.
0: La neteja, eh?
1: La neteja.
0: Que no hi ha manera, eh?
1: No hi ha manera.
0: Encara que hi hagi un macrocontracte de la neteja...
1: Esperem que això canviï amb aquest macrocontracte que era molt necessari, però... Jo cada vegada que vinc, ostres, trobo que sí que em sobta una mica els carrers al voltant d'on viu la meva mare que estiguin una mica deixats. Això sí que tinc aquesta sensació. Mm. I això em fa pena, perquè és, podria ser un barri molt més maco del que és, però sempre té aquesta cosa de, que bruteja una mica.
0: Tu havies treballat portant la comunicació del que va ser alcalde de Badalona, l'Àlex Pastor, aquí, la política, no sé, el món dels polítics, què et va portar? Què et vas endur d'aquells anys?
1: Molt estrès, Tuti. Molt estrès.
0: Molt estar per tot, no?
1: Sí. Mira, una de les coses, tirant-lo per la part més anecdòtica, si vols, després parlem del que vulguis, però sí que tenia una mena d'enganxada d'addicció amb el mòbil,
0: sí,
1: que jo en aquell moment sí que em vaig adonar que tenia una mena de problema, perquè estàvem constantment pendents de les xarxes socials, de les trucades, dels whatsapps. Jo me'n recordo, quan estava aquí feia servir la moto, perquè era molt més fàcil desplaçar-se d'un lloc a un altre. Me'n recordo d'un desplaçament que vaig fer des de el Viver, amb moto, fins a Llefià, al Mercat de la Salut, que són 10 minuts. En aquells 10 minuts, quan vaig aparcar la moto, tenia una quantitat de trucades i de missatges que és que vaig entrar en pànic. De, si ara em poso a contestar, si ara em poso ta-ta-ta, és tot un dia sencer pendent d'això, perquè, òbviament, Badalona és una ciutat complicada i passaven moltes coses, imagino que continuen passant. Coses bones, coses dolentes, molta política, molts moviments de la,
0: social.
1: En aquell moment també estava l'Albiol i la Dolors Sabater d'oposició, per tant, intentaven cridar l'atenció, fer política molt, molt activa als mitjans de comunicació, i llavors havia d'estar contestant tota l'estona allò que demanaven. Era molt intens, i sí que va haver-hi un moment que vaig dir, jo de 7 a 9 marxaré al gimnàs, posaré el mòbil a la taquilla i em posaré a... Anava a la piscina, per exemple, i
0: per
1: posaré a
0: nedar. Salut mental, no?
1: Sí, i això sí que va ser cap al final, els últims mesos, que sí que vaig fer aquell esforç de dir, he de controlar les trucades, els whatsapps i la dependència amb les xarxes socials. I això em va venir molt bé per més endavant, després per la resta de la meva carrera professional i la meva vida, que és ser conscient de que el mòbil durant una estoneta s'ha d'estar aparcat.
0: Posar-te uns límits, no?
1: Posar-me uns límits, perquè sí que va ser molt estressant per això, perquè bé, era una època políticament complexa, 2018, doncs imagina't, passaven moltes coses i Àlex Pastor puja al govern amb 4 regidors en un ajuntament de 27, llavors era un equip molt petit, s'havia de fer moltes coses i havíem d'estar molt, i els nous, hi havia el projecte, l'horitzó eren 9 mesos i eleccions, per tant tampoc donava temps de fer gaire cosa, sinó havíem de fer gairebé campanya per les properes eleccions, i això va ser molt estressant. Jo tinc un record d'aquella etapa que així a priori no repetiria, perquè em vaig estressar molt, però vaig aprendre molt. També és veritat que és un màster brutal, i vaig conèixer gent que és supercapaç i superinteressant. Té coses bones també, clar, òbviament.
0: Diries que has millorat en qualitat de vida?
1: Ara mateix sí. Ara mateix, sense dubte. Què passa? Ara mateix estic treballant en un programa de caps de setmana. Per tant, tinc un horari de dijous a diumenge i lliuro dilluns, dimarts i dimecres. Tinc 3 dies lliures, que això és molt, i això molta gent no ho pot dir, però bueno, sí que tens més temps per l'oci, per viatjar, això jo crec que és qualitat de vida. I tinc la sort, a més, que el programa on treballo hi ha molt bona gent, hi ha poc estrès, hi ha l'estrès just del directe, però no, no em porto la feina a casa, no porto problemes a casa, m'ho passo bé, em diverteixo, i bueno, crec que sóc molt més feliç ara, però bueno, per les circumstàncies, no per res més. Potser demà estic en un altre programa que no reuneix aquestes condicions, i bueno.
0: En tot cas, com es treballa a Madrid? És molt diferent de com es treballa aquí?
1: Però en quin sentit? En els mitjans de comunicació?
0: En els mitjans. Si s'entenen igual, els mitjans.
1: Ostres, no sé què dir-te. Comparat aquí, jo crec que sí. En principi, el que tenen A veure, els mitjans de comunicació, si parlem de periodisme i informació, jo crec que sí, que és igual. Hi ha aquest nervi per tenir l'exclusiva, la informació, i aquesta cosa de la pressa, això una mica dictat també per les xarxes socials i la immediatesa i ser el primer i l'exclusiva i la primícia. Això jo crec que és molt similar.
0: I l'entreteniment?
1: L'entreteniment és una altra història, perquè sí, a mi m'agrada més... Jo vinc del món de l'entreteniment, he fet concursos, humor, això, doncs, programes una mica com més allunyats del nervi del dia a dia de la informació, que és una cosa que estressa una miqueta més. Sí que es viu amb una altra història. Em crida molt l'atenció, per exemple, aquí la ràdio en català, tant, perdoneu que parli de la competència, però bueno,
0: no.
1: RAC1 o Catalunya sí. Ràdio... o Polònia, tal, estan acostumats a fer molt humor, molt entreteniment amb imitacions i personatges i veus i imitadors i això, al matí, a la tarda, a tota hora, poses la ràdio en català i com que t'acompanya aquest grigall de veus, que això a la resta d'Espanya no es veu, ni a la SER, ni a Onda Cero, ni hi ha programes com Polònia a la tele. El món dels personatges i les imitacions sí que és molt català, així, jo sí que trobo que hi ha aquesta diferència, per exemple.
0: A Espanya es pot parlar de tot menys de la Casa Reial? Ara explicarem l'anècdota, no sé si dir-li anècdota o problemon.
1: Com... No...
0: Perquè va haver-hi un episodi, expliquem, que alguns recordareu, l'any 2021, no va ser?
1: Crec que sí.
0: Quan et van acomiadar de Ràdio Televisió Espanyola, de l'hora en la 1, per la publicació d'un cairon, d'un rètol, sobre la filla del rei Felip VI, quan es comentava la notícia que Leonor marxava a estudiar a Gales, no? El rètol deia, per fer memòria, Leonor se va d'Espanya como su abuelo.
1: Sí. I allò Leonor va ser... se va d'Espanya como su abuelo.
0: Clar. Sí. I t'acomiaden.
1: Sí, instantàniament.
0: Va ser ipso facto, eh? Sí, allà no va passar... Va ser una trucada, no?, suposo.
1: Doncs mira, jo t'ho explico. Sí. És que és una de les, sí, diguem, anècdotes de la meva vida, òbviament, perquè jo estava de guionista, treballava fent la part final del programa, que és més la de l'entreteniment, notícies del cor i premsa groga i tot allò.
0: Sí, que permet més el to humorístic, no?
1: Ah, exactament. No només m'ho permeten, sinó que m'instruïen en fer-ho així.
0: Perquè a tu van fitxar per això.
1: Bueno, a veure...
0: Ja venies, no?, del món de l'humor, podríem dir, d'altres programes.
1: És que les coses són complicades, perquè a mi em fitxen en aquell programa perquè s'estrena a l'hora de la 1, que fins abans es deia les mañanas de Televisió Espanyola.
0: Sí.
1: I, per tant, pretenen fer un programa diferent. Uh-huh. Una de les coses que pretenen fer diferent és tenir convidats i fer-los acció de plató com a l'Hormiguero. Uh-huh. I llavors buscaven guionistes que haguessin fet aquest tipus de format. I a mi em fan l'entrevista i veuen que jo he estat de l'Hormiguero, Tonteria a les Justes, programes d'aquests que feien acció amb convidats tota l'estona, i diuen, vale, et fitxem per això. Però a la setmana abans que estan fent la preproducció, jo crec que se n'adonen que no faran amb convidats i no faran entrevistes de convidats, que allò és un altre tipus de programa i que han de fer informació i tertúlia política i prou. I aleshores em reubiquen, diguem-ne, a la part de cor. La part del cor, que és la part final, bueno, té cor i altres tipus de continguts més livians, no? Bé, bueno, doncs aquell dia surt... Jo me'n recordo que estic en un despatx, jo estava en una habitació, perquè a més era el Covid, a l'època del Covid, que ens tenien separats per diferents parts de la redacció, i a mi em tocava amb la presentadora, que era la directora d'aquell espai. Estàvem els dos junts, arriba un teletip de Leonor se va a hacer bachillerato a Gales, bla, bla, bla, bla, i comencem a parlar. Escolta, és que va ser l'última Borbón que se va, és que no va quedar ningú Borbón, perquè el abuelo està en Dubai, en Abu Dhabi, Cristina està no sé dónde, Sofía està no sé dónde, mira, otra más que se va. I jo li dic a la directora, d'acord, doncs poso el rótol, poso Leonor se va d'Espanya como tu abuelo, ¿te parece? Dice, sí, sí, claro, adelante. Tant és així que ella baixa a plató fent aquesta... comença la secció dient, bueno, vais a enteraros ahora de quién se ha ido. Bueno, que se va de España, otro Borbón más que se va de España. Enseguida os cuento quién. Per tant, diguem-la, la intenció estava pactada. Clar. Però això, jo vaig posar aquest rètol no com intenció de fer polèmica de res, sinó em semblava que estava bé i prou, i ho vaig... el poso i començo a fer una altra cosa. I en el moment en què s'emet i es veu per pantalla, doncs sí que hi ha algú que crida canvia de ese ròtulo! I el vaig canviar molt ràpid, i a la mitja hora de passar això ja em van ficar en un despatx i literalment alguna persona de Televisió Espanyola em va dir: Zarzuela ha llamado, se ha puesto en contacto con la cúpula de Televisión Española, han pedido dos cabezas y tú eres una de ellas. La qüestió és que l'altra persona que suposadament havien d'acomiadar era una funcionària, per tant, la van recol·locar en un altre programa i ara encara té un càrrec directiu, per tant, ni despido ni nada. Em van acomiadar a mi.
0: Tu creus que per la Casa Reial va haver-hi censura perquè no era el moment, perquè hi havia totes aquestes baixes, no, podríem dir, o que estaven fora, que no tant pel que deia el rètol?
1: Jo, sincerament, crec que la Casa Reial no es va assabentar de res, que és una xorrada i que no estaven amb allò. I que la polèmica es fa a través dels mitjans, de xarxes, de comentaris, es fa una polèmica gran, i m'imagino jo que la direcció o la presidència de Ràdio Televisió Espanyola veu allò i diu: hòstia, antes de meterme en un lío, pongo yo parches, yeah, no? Poso alguna tirita abans de la ferida i potser haurien tingut alguna conversa al típic secretari de la Casa Reial. Però és que és una cosa tan menor. Jo em fa molta... No sé, em sorprèn pensar...
0: Encara hi
1: pensar.
0: Penses?
1: No. A mi, jo, vull dir, jo tampoc va ser un trauma, tampoc un trauma, però va ser difícil els dies següents, perquè sí que és veritat que crec que es va utilitzar d'una manera super heavy per part de molta premsa groga, molts partits polítics, els interessats per fer polèmica, i jo me'n recordo el dia següent, aquell dia que passa encara no se sabia qui era, però el dia següent el Matías Prats en Informativos de Antena 3 obre l'informatiu dient: i este és el guionista que puso el ròtulo amb la meva foto i l'adreça d'Instagram. A partir d'allà, amenaces de mort, però de les més heavies que et puguis imaginar, però també molta gent dient: ets un heroi, ets el millor que li ha passat a la república. Este mundo está loco, ¿esto qué es? Llavors sí que això va ser un dijous, me'n recordo, diumenge hi havia eleccions a Catalunya, de les que després se'n parlaria, sí. I per tant va durar 3 dies la polèmica, 3 dies que això, el mòbil ha apagat...
0: Ara t'ho anava a dir, en aquell moment vas apagar el mòbil, no?
1: I cap a la piscina, i tranquil·lament a llegir, i el dilluns ningú parlava d'això. És que això ho sabem, que les polèmiques d'internet, tant com venen, marxen.
0: I les notícies, aquella frase, no? La notícia de hoy sirve para envolver el bocadillo de mañana, no?
1: Molt bona, no la sabia.
0: Però sí, és bona.
1: Però tal qual, sí, sí.
0: És que és així.
1: És tal qual.
0: Aquí al Mirador fem un petit qüestionari, Berni.
1: Ai, quina por.
0: Què no és en Berni?
1: Què no és en Berni? En Berni no és envejós. Uh-huh. Això et val?
0: Sí.
1: Envejós.
0: I què és en Bernat?
1: I en Bernat, què és en Bernat?
0: En Berni.
1: Oh, en Berni. Jo crec que sóc bon amic.
0: Què t'hagués agradat ser?
1: L'home del temps.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí, m'agradava molt. Jo vaig començar a estudiar física a la universitat i m'agradava molt la meteorologia i ser l'home del temps i tal, però d'alguna manera ho he fet perquè quan treballava a la ràdio allà a Madrid amb el programa Melodia FM pels matins també feia la informació del temps, per tant, d'alguna manera m'he tret aquesta espineta.
0: Va, acabem amb la cançó que també has triat per acomiadar aquesta entrevista.
2: Però...

0: aquest Danubi Blau de la Trinca.
1: Quines cançons més rares trio, oi?
0: No, estranyes no.
1: Tuti.
0: Però són molt, molt diferents una de l'altra.
1: Molt diferents, sí, i tant. Sí, sí. Vaig estar un cap d'any a Viena i saps que hi ha com una mena de santuari amb aquesta cançó, tothom sí. La balla... El dia de Cap d'Any a Viena
0: és... El concert, no?, que es fa clar. També, no sé si és per Reis o per Cap d'Any.
1: No, el dia d'Any Nou, el dia 1, sí. 1 de gener, i llavors tothom es reuneix a la plaça, el que tingui entrades que entra, òbviament, però són molt pocs, i el poble es reuneix a la plaça a veure com fan aquesta cançó, però també el dia abans, que és el dia de Cap d'Any, durant tot el dia hi ha activitats, i el dia el moment de les campanades també sona, està sonant tot el rato, el Danubi Blau, i és veritat que jo, cada vegada que sonava, jo em portava la meva memòria a la Trinca, a aquesta cançó de la Trinca. Per tant, sí, me n'adono que la Trinca també ha influït molt amb la meva cultura musical. L'altre dia, fent un viatge amb la meva família en cotxe, vam posar els èxits de la Trinca i hi ha un munt que ens en sabem de memòria perquè ens han apropat una mica la música clàssica. I després han fet programes de comèdia, d'humor, d'entreteniment. Les seves arrels arriben a tot arreu, des de la paròdia nacional, el Tariro Tariro, tot el que ha fet Operació Triunfo, Cròniques Marcianes, vull dir que, que estan al darrere de molta gran part de la televisió important d'aquest país. La Trinca, a més, són importants per mi.
0: Forma part, no?, dels teus records també familiars.
1: Això, i referents, clar que sí.
0: Berni Barratxina, moltíssimes gràcies.
1: Ai, molt bé.
0: Per haver-nos acompanyat.
1: A tu.
0: I molts èxits amb tot el que facis.
1: Igualment.
0: Allà, a Madrid, o aquí, si és que tornes algun dia.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me. Èxits per tu també.
0: Gràcies, a reveure.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Moment al Badalona Matí de parlar de la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. I ens acompanya la Janina Valls, que és infermera de l'equip d'atenció primària i EFIA de l'Institut Català de la Salut. Bon dia, Janina.
2: Hola, bon dia.
1: Explica'ns com s'ha organitzat aquest any la campanya.
2: Doncs aquest any s'ha organitzat de manera esglaonada, com anys anteriors, amb una primera fase, que va començar el dia 5 d'octubre, amb les persones més vulnerables, que entren doncs, les persones majors de 80 anys i 80 anys inclosos, les persones que viuen a les residències, persones en atenció domiciliària, embarassades, els infants dels 6 mesos als 4 anys i personal sanitari i sociosanitari.
1: La segona fase avui s'iniciarà a partir del 26 d'octubre.
2: S'iniciarà el dia 26 amb el gran gruix de persones que són les majors de 60 anys i 60 inclosos i des dels 15 anys fins als 59 les persones de risc i altres serveis essencials.
1: I Janina, explica'ns com estan anant aquests primers dies de vacunació al cap de IFIA.
2: Doncs a IFIA ja fa unes setmanes que tenim totes les persones que estan viuen en les residències, estan vacunades. Tenim 80-90% de la població que es visiten al domicili, d'atenció domiciliària, també estan vacunades. I de forma oportunista es vacuna les consultes i bueno, es fan moltes tasques d'agendes específiques per la vacunació, des del taulell es recomana també la vacunació seguint els criteris i també creiem que és important que totes aquestes persones que tenen visites programades amb els seus referents de salut que es visitin, que no esperin a demanar cita, que si ja tenen visites programades que ho facin.
1: I quan podem començar a demanar cita, sobretot aquestes persones no, que formen part d'aquest gruix de població que s'ha de començar a vacunar el 26 d'octubre?
2: Doncs ja.
1: Ja, no?
2: Ja, s'han de vacunar ja. Ja poden demanar cita. De fet, fa setmanes que s'estan donant cites i quan abans, millor.
1: Recordem una mica els canals per programar aquesta visita.
2: Sí, des de la meva salut, des del canal salut, gencat.cat, també es pot fer presencialment dirigint-se als taulells no, dels centres i telefònicament.
1: Tots els grups tenen recomanada les dues vacunes, és a dir, la de la grip i la de la Covid-19?
2: Els infants de 6 mesos fins als 4 anys només s'han de vacunar de la grip. No es vacunen, no es recomana vacunar de la Covid.
1: I es poden posar a la mateixa visita les dues vacunes o cal espaiar la vacunació
2: sí,
1: alguns dies entre
2: sí,
1: elles?
2: Sí, el Departament de Salut recomana posar les dues vacunes a la mateixa visita. No? S'ha d'aprofitar, ser vacunat i així començar a generar anticossos.
1: Janina, quan és el moment ideal per vacunar-se? Dius que ja, no? Ara ja.
2: Sí,
1: o sigui,
2: sí.
1: No podem perdre més temps.
2: No,
1: ara és el moment...
2: No. S'ha d'iniciar, doncs, tal com ha començat la campanya, el dia 5, però és important vacunar-se a l'inici de la tardor. Permetem no, que el nostre cos generi anticossos abans que comenci el pic de l'epidèmia, de la grip i de la Covid.
1: I pels motius que siguin, si hi ha persones que no poden vacunar-se durant aquestes primeres setmanes, no sé si hi haurà més oportunitats al llarg de la temporada.
2: Sí, la vacunació està dura fins al març, però tal com he dit, ens hem de vacunar ja. Val? Hem de demanar cita per vacunar-nos el més aviat possible. Durant l'hivern, no? Quan comença el fred, els virus circulatoris augmenten, per això hem d'arribar a l'hivern protegits.
1: Hi ha persones que pensen que la grip és només un refredat fort. Quines conseqüències poden tenir realment la grip i la Covid-19? Perquè és important vacunar-se.
2: Bueno, la grip i la Covid són refredats de vies respiratòries que poden provocar pues, febre, malestar general, mal de cap, però amb la població més vulnerable poden haver-hi complicacions greus, no? Doncs, com a pneumònies, sinusitis, descompensació de les seves patologies cròniques. Per això recomanem que es vacunin.
1: Janina, hi ha qui potser es planteja no vacunar-se cada any, pensant que encara li pot quedar alguna protecció de la vacuna de l'any anterior. Què li diries a aquestes persones que es plantegen això?
2: Doncs hem de saber, no? La població ha de saber que els virus canvien, cada any les soques es modifiquen, i per una altra banda que els nostres anticossos disminueixen amb el temps, no? A partir dels 6 mesos aquests anticossos disminueixen, per això cada tardor ens hem de vacunar.
1: I a banda de la vacunació, quines altres mesures de prevenció ens poden ajudar?
2: Doncs les mesures habituals, no?, que s'utilitzen, doncs ventilar els espais tancats, mesures de rentats de mans, quan estornudem, quan tossim, no?, doncs protegir-nos amb l'avantbraç, etcètera, no?, totes les mesures habituals que fem.
1: En cas de contagiar-nos, hi ha alguna medicació que curi la grip o la grip s'ha de covar?
2: Sí, la grip no té tractament, no? Uh-huh. El que podem fer és prendre medicaments que puguin alleujar aquests símptomes que podem estar tenint. Però els antibiòtics no funcionen per la grip perquè és un virus, i llavors el que aconsellem és controlar els símptomes amb aquesta medicació i deixar que passi.
1: Per tant, Janina, per acabar, hi ha algun missatge que vulguis traslladar a la gent que ens està escoltant? Que es vacunin ja, eh?
2: Sí, molt important. El meu missatge és molt senzill, molt clar. Ens hem de vacunar, hem de vacunar-nos ja per arribar al pic endèmic amb anticossos, no?, generats. Recordar, doncs, que arribarem, no?, a l'hivern amb un pic també de grip i Covid. Per tal, hem d'anar protegits amb els anticossos desenvolupats, i que vacunar-nos és protegir

0: extenderlo en los otros campos. Ya veremos cómo va la cosa.
1: Per tant, un bon projecte, oi?
2: Això és el que ens sembla. Bueno, estem segurs, vaja.
1: I, Dolors, ara què ens preparem? Per sembrar o per plantar?
2: Estem plantant. El que abans he comentat, bueno, així també com més varietats de... Perquè va bé que les coses, per exemple, tot el que és d'hivern, quan estàs amb fruita i verdura de temporada, sobretot verdura en el cas, perquè la fruita són menys, va bé fer diferents plantades. Pues estem amb segones plantades, per exemple, de bròcoli, de bròquil, d'enciam, sempre en tenim un o altre, d'escarola també, tot això.
1: I sobretot ens ajuda, no?, a transmetre la importància de produir els nostres aliments, no? Això, de, a més del respecte amb el medi ambient, o sigui, fer nosaltres els aliments, no?
2: Bueno, és que potser, com que sempre veiem els supermercats plens, no ens en donem compte de la gran riquesa que tenim tota la zona periurbana de Badalona, com de moltes ciutats, no? Pensem que les ciutats havien estat construïdes en llocs fèrtils per alimentar la gent. Llavors, aquí encara queda molts espais que es podrien cultivar i que, bueno, amb l'experiència també que vam tenir de la Covid o altres coses, pues, tenir, doncs, com més a prop d'allà on hi hagi les persones aliments, pues, seria molt important, i a més és una recomanació de la FAO també, que justament es va fer després del Covid.
1: Molt bé, doncs Dolors Clotas, sòcia i col·laboradora de Conreu Sereny, també agraïm a l'Antonio Scotti, formador en permacultura, que, Antonio, és això que ens ha quedat una mica pendent, això de la permacultura.
0: Sí, eso estaba pensando.
1: Sí, és això.
0: Bueno, que... sí, mira, añadiendo un poco a lo que comentaba Dolors, decir que la permacultura es un sistema de diseño ecológico, es una metodología de diseño ecológico que para ayudar a crear asentamientos humanos que sean sostenibles, regenerativos, uh-huh, en todos sus aspectos, en todas sus necesidades. Es decir, asentamientos humanos, lugares donde las personas viven y hacen su vida, que reflejan un poco la manera en que funcionan los ecosistemas. Y también la sabiduría ancestral de las personas, ¿no?, que han vivido durante siglos y milenios en lugares, se han adaptado ese milenio a esos lugares, conociendo de manera muy íntima esos lugares, un poco qué es el conocimiento, digamos, realmente de conexión con la naturaleza, y también utilizando los modernos conocimientos científicos. Con lo cual es una cosa que se puede aplicar un poco a todo. Ahora en este caso pues lo aplicamos a cultivo de alimentos, pero se puede aplicar básicamente a todo lo que son los ámbitos, ¿no?, de desarrollo, ¿no?, de la experiencia humana. Entonces, ahora dicho así, parece como un poco grandioso, ¿no?, pero, y haría falta quizá entrar un poco más en los detalles, pero si queréis algún día lo podemos hablar más en concreto.
1: I tant, un altre dia queda pendent, per parlar d'aquesta qüestió. Dolors, Antonio, gràcies per venir avui a Badalona al matí.
2: A vosaltres. Ens
1: anirem retrobant. Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, bon dia.
3: El millor del Badalona matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona matí. Els millors moments. Els millors moments.
5: Torna Filmets.
6: Del 15 al 25 d'octubre et portem a Badalona al millor cinema.
5: Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
7: Filmets Badalona Film Festival.
6: Totes les emocions.
8: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
9: La penya en joc.
8: A Sisa Joventut, Morabanc, Andorra.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Hola, tresors. Sóc la Carme, la del bus.
11: Jo, que sóc una experta, us vull compartir alguns consells per viatjar millor. Perquè compartir és de guapes. Avisar amb la mà al conductor des de la parada. Pujar per la porta de davant. Respectar els seients reservats.
10: Apa, macos, ara us toca a vosaltres. Ens veiem al bus.
12: Direxis Tuxal, AMB, bus metropolità.
13: Temperatura a Badalona.
14: 22 graus.
15: Badalona, 94.4.
16: Bona tarda, són les 7. Notícies en xarxa. Edició vespre.
17: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, Jordi Fortià.
18: El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé la situació a Catalunya.
19: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
17: El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés.
18: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
17: Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona, des d'on han reclamat solucions per a un sector que diuen està contra les cordes.
18: Segons Unió de Pagesos, uns 200 tractors i un miler de professionals s'han concentrat a la ciutat Comtal per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
20: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
17: El 75è Premi Planeta de Novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades.
18: La gala de lliurament del guardó serà demà al vespre a la Fira de Montjuïc. El president del Grup Planeta, José Cragueras, ha rebutjat les crítiques per a la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis Albal, guanyador de l'edició anterior.
21: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
17: I en esports, Jordi Cervantes, en joc la final de la Supercopa d'Espanya de masculina de waterpolo.
22: Sabadell i Barceloneta s'enfronten des d'aquesta hora a la piscina Vallesana de Can Llong. És la cinquena final consecutiva que disputen els dos equips. Els mariners busquen el sisè títol consecutiu, 21 en total, mentre que pels sabadellencs seria la cinquena copa en el seu palmarès. A més, tret de sortida per l'Espart Girona a l'Eurocup femenina, les gironines reben l'Ostrava Txec a partir d'un quart de nou del vespre.
23: Notícies en xarxa, edició vespre.
17: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
24: Bona tarda. Hem tingut més trets gairebé d'estiu que no pas del mes d'octubre a les últimes hores. I és que avui hem arribat als 30 graus de màxima a molts indrets de Ponent de l'Ebre i fins i tot ens hi hem apropat en alguns racons de l'interior barceloní. Un ambient molt dolç i amb núvols més aviat inofensius. Els pocs que hi ha són prims i d'altres de més baixos que no s'han acabat de desfer d'alguns racons del prelitoral o de les muntanyes de la Catalunya central. Justament aquests núvols més baixos, aquestes boires, apareixeran el dijous al matí en moltes comarques interiors. Boira que serà més extensa que aquest matí. També apareixerà cap a l'Ebre o cap a l'Empordà. Boires que simplement seran matinals, després es desfaran, però durant la tarda els núvols tampoc s'acabaran de retirar d'alguns indrets entre Tarragona i Barcelona. Igualment, de pluja no en tindrem i la temperatura continuarà elevada, una mica menys que avui, però encara superior a la que toca. N'estem pendents a la xarxa.
17: I ara sí, connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
25: Bona tarda, Maria. Doncs parlem d'aturades avui més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, sense més sorpreses. Sí que hi ha aturades, per exemple, a l'extrem nord de Barcelona, a la C58, uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. També hi ha aturades, per exemple, a l'autopista AP7, també les habituals, a la zona del Vallès, uns 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà en direcció sud. Retencions que també trobarem, molt puntuals, un parell de quilòmetres, a la B23, al Papiol, en sentit Martorell, o també sortint de Barcelona, a l'extrem sud, l'autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Per tant, com pots comprovar, són aturades, podríem dir, que toquen a aquesta hora de la tarda, de moment sense grans sorpreses, sense grans incidències. És tot des del Servei Català de Trànsit.
23: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
17: Ho dèiem en portada, el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis del 2023 amb entre 18 i 19 escons, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perden suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
18: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars, i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
17: Respecte als comicis al Parlament, no hi ha gaires canvis pel que fa a la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
18: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5, tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
19: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
18: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
17: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del CIS des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. Aquesta enquesta s'hauria fet en ple cas Mari Carmen. El PSOE guanyaria 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del Partit Popular amb un 34% d'intenció de vot.
18: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig.
17: Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Suma i Podem assolirien entre els tres el 43,2% dels sufragis. Ara bé, en relació amb la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat ha alertat que pot passar factures sobretot a les demarcacions petites.
18: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Avui mateix, de fet, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, s'ha mostrat disposada a cedir la posició si es sumen altres formacions al projecte.
0: Esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes. Parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? D'anar, és la diferència entre anar unides o dividides.
17: I no deixem la política perquè el Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
18: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros.
17: Entre les reaccions, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha celebrat que s'hagi acabat, diu, amb la persecució.
1: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
17: I des de Brussel·les, també reacció del president Salvador Illa, que ha assegurat que finalment s'ha imposat la convivència.
2: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
17: Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona, des d'on han reclamat solucions per a un sector que diuen està contra les cordes.
18: Segons Unió de Pagesos, uns 200 tractors i un miler de professionals s'han concentrat a la ciutat comtal per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
17: Carina Bellvé.
3: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació, per fer-les viables, o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
20: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones juntament amb les altres organitzacions representatives estatals ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
3: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat, després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
17: Una protesta que ha arrencat a primera hora del matí amb les marxes de tractors provinents des de diferents punts.
18: A Vilafranca la concentració s'ha iniciat a 8:45, a prop del polígon Masia Pont Nou, i ha comptat amb una desena de tractors i un centenar de pagesos.
17: Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
4: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
5: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú. Alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
4: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres. Per tot plegat han estat diversos els pagesos que han sortit des de Vilafranca direcció Barcelona amb l'objectiu de reclamar millores estructurals pel sector.
17: I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
6: El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
7: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el de les regions. Les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
6: I ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
17: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La data definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
18: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
8: mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
18: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
9: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
18: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, com també del transport, com a principals factors de l'encariment.
17: Adif confia a recuperar a principis de la setmana vinent la normalitat al servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi d'aquest dilluns d'un comboi a Ricla, Saragossa. És la previsió que fa l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
18: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
10: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
18: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
17: Alguns dels passatgers de l'alta velocitat a l'estació de Sants de Barcelona han assegurat a la xarxa que els retards són força superiors.
11: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11 i quart o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
12: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
17: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord.
18: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui el preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la consegüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
16: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
17: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat aquest vespre que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals del 29N.
18: Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats per les pluges, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar la normalitat com més aviat millor.
17: I encara en territori, una setmana després d'inaugurar la nova escola rural de les Lloses, al Ripollès, els 14 alumnes d'infantil i primària han hagut de ser traslladats a Vallfogona del Ripollès.
18: El Departament d'Educació ha detectat deficiències importants a les instal·lacions i considera que no es pot garantir la seguretat dels infants.
17: Ràdio Ripoll, Judit Espert.
13: La decisió es va prendre aquest dimarts, després de comprovar que les obres d'adequació encara no estaven acabades. Els alumnes continuaran temporalment a l'escola de Vallfogona, que forma part de la mateixa zona escola rural, fins que es pugui certificar que el nou equipament compleix tots els requisits de seguretat. Educació ha posat a disposició de les famílies transport i servei de menjador escolar. L'Ajuntament de les Lloses atribueix la situació als reiterats incompliments de l'empresa adjudicatària de les obres obres. Després de la decisió d'educació, el consistori s'ha reunit novament amb els responsables dels treballs, que s'han compromès a acabar-los en un termini de 3 setmanes o, com a màxim, un mes. Tot i que l'empresa ja havia garantit que els treballs estarien acabats abans de començar el curs, de moment el consistori descarta rescindir el contracte i tornar a licitar les obres. Encara queden pendents alguns acabats a la planta superior i actuacions als lavabos, la cuina i els terres de la planta baixa. La situació s'arrossega des de l'inici del curs. Els retards a les obres ja van impedir que l'escola obrís al setembre i van obligar a traslladar provisionalment les classes a les dependències municipals.
17: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca a un metge del CAP de Torelló, Osona. Els fets van succeir aquest dimarts a les 12 de la nit i la víctima s'està recuperant a l'Hospital de Vic, on es troba fora de perill.
18: L'Ajuntament de Torelló ha convocat una concentració de rebuig a la plaça de la Vila a les 8 del vespre.
17: El 9FM, Guillem Sánchez.
14: A les 8 del vespre hi ha convocada a Torelló una concentració per condemnar l'agressió de la nit passada a un professional sanitari del CAP de Torelló. Serà a la plaça de la Vila. Una manera de donar suport i mostrar la solidaritat amb la persona agredida que es troba estable i fora de perill a l'Hospital de Vic i també amb tot el col·lectiu sanitari. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets ocorreguts ahir a la nit prop de la plaça Sant Fortià. Segons el cos policial, un individu hauria atacat l'altre amb una arma punxant. S'estan intentant esbrinar les causes de l'assalt i quines intencions tenia l'atacant. L'Ajuntament de Torelló i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han condemnat l'agressió en un comunicat i un vídeo a les xarxes socials. Aquesta tarda, la consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat el professional agredit a l'Hospital de Vic, on s'està recuperant. La podem escoltar.
15: Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
14: Els Mossos d'Esquadra treballen per esclarir els fets i detenir-ne el seu responsable.
17: El 75è Premi Planeta de Novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades.
18: El jurat ha explicat aquest migdia que els 9 finalistes tenen en comú que s'inspiren en la vida. La gala de lliurament del guardó serà demà al vespre a la Fira de Montjuïc.
17: David Navarro.
21: De les 9 novel·les finalistes, només 2 s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
22: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
21: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
16: Notícies en xarxa. Esports.
17: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
24: Bona tarda. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten des de les 7 de la tarda a la piscina Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Vallesans i barcelonins repeteixen final per 5ª vegada consecutiva. Els mariners favorits han guanyat les últimes 5 edicions i al llarg de la història n'han conquerit una 20ª, mentre que els sabadellencs n'han guanyat 4 i l'última va ser el 2020. A 4 a 5 minuts per arribar al descans del partit. De moment, partit molt igualat, domina per la mínima l'Atlètic Barceloneta per 4 gols a 3. Aquest dimecres està marcat també per l'esport en directe, que es viurà també a partir d'aquest vespre. L'Espar Girona, per exemple, arranca avui l'Eurocup femenina. El conjunt de Roberto Íñiguez rep la visita de l'Ostrava Xec a Fontajau. A partir d'un quart de 9 del vespre, les gironines amb moltes baixes intentaran trencar la mala dinàmica d'aquest inici de temporada. El tècnic del de les gironines, Roberto Íñiguez, espera que l'equip millori partit a partit.
25: A afrontar con los principios del equipo, de defensa, de ataque y punto. Porque si no, no vamos a crecer en función del rival. Vamos a crecer mejorando nuestras cosas. Y ese es mi objetivo como entrenador. Una situación complicada, ¿no? Situación que no tienes ni 10 jugadoras para entrenar.
24: El Joventut de Badalona rep a partir de les 8 del vespre el Morabanc Andorra en un partit també pendent de la Lliga CB, on els verd i negres ja estan obligats a no fallar per no complicar-se la classificació per la Copa del Rei. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
0: És ja un partit d'urgències perquè el conjunt verd i negre no ha guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic el Barça en la reedició de la final de la Supercopa CB. Però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és Cué, que està generant molts dubtes i és un dels candidats al descens. La sisa Joventut no pot fallar a casa i menys contra un rival de la zona baixa, com subratlla Luz Hackenson.
1: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la CB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
0: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no estarà donat d'alta fins d'aquí a 15 dies.
24: A tercera, avui es recuperen uns quants partits per culpa de l'aiguat de fa 10 dies. Un d'ells és a l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
2: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
19: Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes, y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
2: En una setmana amb dos partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet.
24: I partit en marxa des de les 7 de la sisena jornada de la Divisió d'Honor Femenina d'handbol, el Balonmano Granollers, que visita el Beti Onac i de moment empat a 8 al marcador.
17: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.
16: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
3: Si és la 52a edició, doncs aquest festival ha cuajat, ha calat.
4: Reprèn el projecte del Montornès, doncs que el reprèn malament i amb xapusses.
5: L'única alternativa que vam trobar perquè no es quedessin al carrer, perquè no hi havia solució habitacional, era la compra.
6: Ja me quedaré aquí, però tintaré comprar este piso.
7: Però avui mateix l'exemple que ara hem viscut és una persona que sense aquest decret possiblement ell, la família amb quatre nens menors estarien ara donant voltes per aquesta plaça sense saber on anar a dormir.
8: Que sigui tan senzill com jo anar a la farmàcia amb la meva recepta i que a mi em doni la caixa de parxes.
9: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició, la 52a d'aquest festival. El director artístic del Filmets, Marc Orts, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors. Buscant ha assenyalat propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes i també d'acció o terror. El reconegut i premiat tècnic de so ha destacat la qualitat dels curtmetratges que provenen d'escoles de cinema, de territori local i nacional. Així ha afegit que cal potenciar la col·laboració del festival amb institucions com l'ESCAC.
2: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula. No només a vegades el director i la producció, sinó directament els departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
9: Per la seva banda, el regidor de Via Pública, David Mejía, celebra que el Filmets faci que a Badalona passin coses importants i s'hagi convertit en un referent dins del sector del cinema i especialment donant valor al curtmetratge.
3: Si és la 52a edició, doncs aquest festival ha cuajat, ha calat, no?, en la població i en els veïns de Badalona, i això fa també que hi hagi molt de talent i molt de talent jove, no?, precisament en aquesta edició, que vulgui formar part i que vulgui participar d'aquest festival, doncs amb la seva feina, amb el seu professionalisme.
9: Esquerra Republicana denuncia la paràlisi de les obres del Mercat Torner, acusant el govern de García Albiol d'haver endarrerit la reforma i de reprendre-la sense planificació. Segons denuncien els republicans, les obres, aturades des del juliol, estan provocant una caiguda de les vendes dels paradistes i un empitjorament de l'estat de l'edifici. Àlex Montornès ho ha dit en una entrevista al Badalona 360.
4: Reprèn el projecte del Montornès, doncs que el reprèn malament i amb xapusses. I resulta que el projecte que han fet, no han fet unes cates a les parets per saber com estan els materials d'un edifici de 100 anys. I ara es troben que des del juliol les obres no poden seguir. I els paradistes es troben amb el mercat en obres, amb les parets, amb totes les entrades tancades, només es pot accedir per una banda del mercat, amb més goteres de les que tenien abans, amb unes ventes que cauen.
9: La plataforma Sant Roc Som Badalona celebra l'aplicació del nou decret d'habitatge, un mecanisme que qualifiquen de necessari per frenar els desnonaments previstos a la ciutat. La norma que, recordem, finalment va convalidar la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats la setmana passada, inclou la suspensió de llançaments de persones en situació vulnerable sense alternativa habitacional fins al 31 de desembre de 2030. Aquest és el cas del Zubair Sakir Khan, que de moment pot quedar-se al seu immoble. En parlen ell i la Mercè Pérez, la seva advocada.
5: L'única alternativa que vam trobar perquè no es quedessin al carrer, perquè no hi havia solució habitacional, era la compra. Vam oferir la compra a la propietat a través de la seva gestoria, ens va dir que sí, però una setmana abans del desnonament ens van dir que fins que no passés el desnonament no es podria firmar l'operació amb la terminologia que ells fan servir. Doncs estem molt contents.
6: Ja me quedaré aquí, però tintaré comprar este piso con ayuda de mi familia, de mis amigos, y tintaré comprar. No tengo palabra, verdad que estoy ahora mismo también estoy nervioso y súper contento. Muchísimas gracias a todos.
9: Malgrat el debat que està generant la llei sobre la seva eficiència, des de l'entitat Sant Roc Som Badalona valoren positivament la seva posada en marxa, un primer pas, tot i que admeten encara queda molt camí per recórrer, ho explica el Carles Segués, portaveu de la plataforma.
7: Quan es diu que és insuficient aquest decret, estem d'acord, no? Però avui mateix l'exemple que ara hem viscut és una persona que sense aquest decret, possiblement ell, la família amb quatre nens menors, estarien ara donant voltes per aquesta plaça sense saber on anar a dormir i segueixen a casa. Això és un pas molt, molt important.
9: Entre 8 i 10 milions de dones a Espanya es troben en l'etapa de la menopausa, una etapa que pot anar acompanyada d'un ampli ventall de símptomes i per la qual hi ha 6 medicaments específics disponibles. Ara, una crisi de subministrament dificulta l'accés a aquests tractaments i deixa moltes dones sense alternatives per pal·liar-ne els efectes, cansada de rebre negatives. Quan va a les farmàcies, la Rebeca Marín ha decidit mobilitzar-se amb una recollida de signatures. Aquest mes n'ha lliurat al Ministeri de Sanitat la primera remesa de 25.000 per reclamar una solució a la manca de subministrament.
8: Jo l'únic que estic demanant és que una medicació que jo tinc pautada per un metge, per un una ginecòloga, que sigui tan senzill com jo anar a la farmàcia amb la meva recepta i que a mi em doni la caixa de parxes. Una persona de 49 anys pot fer, o sigui, ha de poder fer una vida activa. Ha de poder estar pel treball, per la casa, pels fills, per sortir. Ha de poder, però és que jo no puc perquè el meu cos no em deixa.
9: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
10: Badalona 94.4.
0: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
11: Aquest dimecres a les 8 del vespre, Lliga Endesa de Bàsquet a Ràdio Ciutat.
12: La penya en joc.
11: A Sisa Joventut, Morabanc, Andorra.
12: Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Passen 3 minuts de 7:45 del vespre. Benvinguts al Palau Olímpic de Badalona.
14: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
15: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
16: Arriba el moment del bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
12: La penya en joc.
16: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
17: Força, penya!
12: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
16: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.

0: des del Palau Olímpic, 7:45 del vespre, per veure i per viure aquest partit contra el Montblanc Andorra, a partit ajornat de la primera jornada de Lliga. Recordem que va ploure i de valent, i per tant avui, Carola, molt bona nit, tarda nit.
1: Molt bona, molt bon vespre.
0: Sí? Avui sí que funciona, eh?
1: Sí, a veure, en situacions d'emergència, Protecció Civil ha de prendre decisions. Aleshores, els mapes indicaven fortes pluges que es van confirmar, però que és veritat que la previsió era per les 8 del vespre, no per les 6, que era l'hora del partit, però per prudència es va decidir, les autoritats van decidir suspendre el partit i el jugaran avui.
0: Avui, abans del partit, 10 minuts abans, hi haurà la celebració de la Supercopa CB, Carola, que en tenim moltes ganes.
1: Doncs sí, perquè...
0: Hi ha hagut una controvèrsia. Ho fem o no ho fem? Es fa o no es fa? Contra el Montblanc no s'ho mereixen, contra el Barça, el dia del Barça. Però al final es fa avui.
1: Mira, jo ara ja m'he fet tan gran que qualsevol cosa que es pugui celebrar s'ha de celebrar.
0: Això és veritat.
1: Per tant, la Supercopa no és un gran títol? No, però l'ha guanyat la penya? Sí. Feia 18 anys que no guanyaven cap títol? Doncs vinga a celebrar.
0: A celebrar-ho, i per tant nosaltres ho volíem celebrar, i també volíem celebrar avui aquest inici de la prèvia amb el responsable de comunicació del Montblanc Andorra, i li agraïm moltíssim que el Climent Viles estigui aquí amb nosaltres. Climent, primer de tot, molt bona tarda i benvingut al Bressol.
2: Bona tarda, és un plaer.
0: Climent, volíem parlar amb tu perquè l'altre dia vam veure que Montblanc Andorra va més enllà de moltes coses, no només és bàsquet. Vèiem que els dies de partit disposarem de cascos de protecció auditiva per facilitar que infants, joves i adults amb autisme puguin gaudir de bàsquet al nostre pavelló. Això em sembla brutal, Climent.
2: Bueno, com has dit, la nostra va més enllà del bàsquet, no? Com bé saps, tenim el cas especial de que representem tot un país, tant és dins de la pista com fora, i en aquest sentit ens reconeixem com un motor de país, no? Que més enllà del que passa a pista, doncs sempre intentem aportar amb el nostre petit gra de sorra. I això és una iniciativa molt maca, que ha nascut del nostre patrocinador i proveïdor Union, amb el qual ja vam començar a recaudar diners per l'Associació Andorrana de l'Aspecte de l'Autisme, AUTEA, i hem pogut ja fer una primera donació, Union, cap a AUTEA, de 500 euros, perquè el dia que van presentar les equipacions, les estampacions, la gent que comprava l'estampació de la samarreta, doncs aquests diners ja eren per l'associació. I ara, a més, Union, clar, nosaltres al cap i al fi som l'eina d'Unió, no? Però Union ha anat més enllà ara i facilitarà aquests auriculars que podrà fer el bàsquet més accessible, no? Per tota aquesta gent que malauradament, pel que pateixen, doncs no ho puguin fer a dia avui.
0: Tu vas ser un gran fitxatge de fa dos estius al Montblanc Andorra, arribat des del Cadí la Seu.
2: Ara fa tres, ja.
0: Ja fa tres? Sí, com passa el temps.
2: Passa, sí.
0: Estàs molt en forma, Climent, et veig cada vegada més jove, no sé com ho fas, però està clar que mantenir el bàsquet d'elit a territori andorrà, evidentment a l'Urgell també, és quasi un miracle.
2: Home, sí. Jo, com bé has dit, des de la meva experiència a la Seu, que jo soc urgellenc, nascut allà, he pogut representar el Cadí la Seu, sobretot amb l'apartat aquest del bàsquet femení, doncs és relativament molt complicat, no? Per un tema territorial, per un tema de buscar recolzament, perquè no estàs... Sí, ets de Lleida, però Lleida capital ho tens a 2 hores, tampoc estàs a Andorra, perquè Andorra és un altre país, i bueno, hi ha una mica aquesta petita simbiosi també a Andorra, no? Andorra sí que és cert que naturalment és potent, és un país, però els recursos són els que són també. Amb la fi tens aquesta ajuda institucional, algun patrocinador naturalment privat, com és el cas nostre Montblanc, però costa buscar i trobar més enllà, no? I amb això, doncs, mira, en aquesta situació, personalment, content.
0: Doncs Climent Viles, responsable de comunicació de Montblanc Andorra, felicitats per la feina que estàs fent.
2: Gràcies.
0: Per les facilitats que ens poses sempre i, sobretot, a seguir, que això acaba de començar.
2: Moltes gràcies i gràcies per convidar-me.
0: El Climent Viles, com sempre, sumant-se al bàsquet, sumant-se també a la retransmissió. Nosaltres també ens volem sumar avui al joc interior d'aquesta setmana, que coneixerem en profunditat un badaloní. És Isaac Nogués, badaloní que ha tornat al club de la seva ciutat. Repassem la seva trajectòria i les aspiracions que té per aquesta temporada. Ja podeu recuperar, per cert, el podcast, i després del partit també podreu escoltar l'entrevista sencera. Anem a escoltar l'entrevista que li ha fet la Montse López.
3: Isaac Nogués té 22 anys, és de Badalona i es va formar al planter del Joventut, on hi va jugar dels 8 als 19 anys. Després del seu pas per l'Ep Plata, l'Agílic als Estats Units i pel València Bàsquet, Nogués ha tornat a casa. Aquell nen que anava a l'Olímpic a animar l'equip de la seva ciutat ha aixecat aquest setembre el títol de la Supercopa al costat de Ricky Rubio, Nicola Provítola o Ante Tomic, els que han estat i segueixen sent els seus ídols. Avui coneixem en profunditat a Isaac Nogués.
1: Quan vas començar a jugar a bàsquet i a on?
4: Doncs vaig començar amb 5 anys, diria, aquí a la Cultural de Badalona, amb els meus amics, i anava alternant, feia campus de la penya, al Màgic de Badalona, quan es feia, i bueno, d'allà el Jimeno, sobretot, em deia que a veure si feia les proves a la penya, és a dir, no em van fitxar com a tal, sinó vaig haver de fer les proves, i allà amb 7-8 anys em va fitxar la penya, quan era infantil A, i ja des d'allà, doncs...
1: Un nen de 7-8 anys és conscient del que significa jugar a la penya?
4: Fa il·lusió, jo crec, però tampoc li dones tota la importància, el millor que pot acabar tenint de cara al futur, no? Tant a nivell de sentiment, que és el meu cas, com a nivell de, pues, professional, que és el meu cas ara també.
1: Quan has de marxar de Badalona i a on vas i què decideixes fer?
4: Marxo després del primer any d'EVA, és a dir, ja tinc 18 o 19, em toca marxar perquè la penya considera, doncs, que en aquell precís moment no tinc el nivell necessari per estar al primer equip ni per jugar amb el vinculat, que era el Prat, que havia pujat a l'Eport, és a dir, no estava a l'Ep Plata, i jo comparteixo l'opinió, no poso cap pega, entenc la decisió i marxo a Osca, que és un dels equips que aposta per mi abans de jugar al Mundial.
1: El millor defensor en la teva etapa a la G-League, parla'm d'aquesta etapa i com la vas viure.
4: Bueno, jo crec que vaig tenir molta sort, sempre ho dic, de trobar-me amb el Sergi Oliva i el Fabián Tellez, que ara entrenador de l'equip femení de la penya. Crec que, entre cometes, una mica em van salvar, no? Perquè jo no recordo ara mateix cap jugador espanyol que hagi triomfat a la G-League, menys jo, i resulta que he sigut l'únic que ha tingut un entrenador, pues, espanyol o català, en aquest cas, i no perquè ell m'hagi regalat res, sinó simplement jo crec que el tenir un entrenador que empatitza amb tu d'alguna manera, doncs et dona l'oportunitat que molts altres jugadors, doncs, no tenen. Òbviament et donen l'oportunitat i tu després has de fer-ho bé, no? Perquè si no, pues, cadascú juga al seu lloc. Però em donen l'oportunitat i rendeixo. Llavors jo crec que la clau de que els dos fossin catalans va ser el que em donés l'oportunitat, no? Llavors una mica em va salvar això, que ell fos català, i per això sempre estaré molt agraït. I va ser un any, a nivell personal, com a persona, esportiu, tot, va ser molt, molt bo.
1: Tornes aquí, el teu pas per València, i arriba el moment que la penya sí que et fitxa. Què significa per tu tornar a casa?
4: Bé, molt, molt feliç, em va fer molt feliç, perquè jo recordo que van ser una setmana de parlar bastant amb el Dani, amb el Jordi Martí, amb el meu agent, i res, va ser un moment molt feliç.
1: Comença la temporada amb Ricky Rubio, Nicola Provítola. Com esperes aquesta temporada? Com la preveus? O què esperes de tu mateix, també?
4: Bueno, jo crec que he fet un entrant, no, del que puc donar a la penya. Crec que la gent té molt clar el que puc donar. Bueno, hi ha gent que té més clar i altra que no tant, però bueno, jo intento demostrar-ho no a la gent, sinó a l'equip, i ajudar l'equip. I al final és un plaer tenir aquests jugadors al teu equip i, a més, sent tan bones persones, no, i tan naturals, que al final és això, és gent que tu has vist a la tele, has admirat, amb el Ricky, no sé, no sabria dir-te una persona que ha jugat a bàsquet i no tingui la samarreta del Ricky dels Timberwolves, perquè l'ha dit tothom a Badalona, haver jugat a la Play amb ell, el Nico, haver-lo admirat molt, doncs això, la seva etapa primera a la penya, quan, doncs, el partit contra l'Escònia a la Copa del Rei, no sé, són moltes coses, a l'Ante, veure'l molt quan ha jugat amb el Barça o al Madrid, és una llegenda, no? I ara tenir-los aquí, doncs, era un plaer.
1: Ara mateix ets l'únic badaloní que hi ha a la penya, si no comptem a Ricky Rubio, que ja el fem a vegades, moltes vegades, badaloní. N'hem tingut uns quants, no?, amb el pas de Pau Ribas, de Ventura, de Dives. Què significa ser de Badalona i poder jugar al club de la teva vida?
4: Bueno, per mi és molt, molt important. O sigui, a mi m'encanta, no? Jo a la penya vaig dient que soc BTV a tothom, no? Que una broma, perquè a mi quan era més petit, me recordo un afició, a Júlia em deia que jo no era BTV. I li deia que sí, i ara, com que sóc l'únic badaloní, jo dic que sóc BTV, no? I els explico què vol dir ser BTV. Llavors, a mi Badalona m'encanta, o sigui, jo ojalà poder viure tota la meva vida a Badalona, tenir una casa a Badalona, perquè és això, no és els amics, la parella, la família, és tot. I el club on t'has criat i l'equip del que ets, no? Llavors, no puc dir res més.
1: CBTV vol dir Badaloní de tota la vida, que això ho expliquem pels que ens estiguin escoltant. Isaac Nogués, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
1: I molta sort aquesta temporada.
4: Gràcies.
5: La penya en joc.
0: I tornem aquí a l'Olímpic i estem molt ben acompanyats perquè avui a Barcelona, a Mediolanum, que és a la seu d'aquesta empresa... Pensa un segon que aquí ara...
6: És el Banco Mediolanum.
0: Banco Mediolanum, que està just a la Diagonal. S'ha presentat la Copa Campeones, segona edició, que per nosaltres és fantàstic. I avui estem amb l'Albert Pic, l'entrenador de la Fedemar Joventut.
6: Soc el coordinador dels equips de Fedemar Joventut.
0: Coordinador?
6: Sí, tenim dos equips.
0: Bueno, és l'alma mater.
6: Bueno, això sí, més o menys. Més o menys.
0: Teniu dos equips que veu participar a Tarragona.
6: Sí, correcte.
0: Per ser felicitats, no només pel resultat, sinó per tot.
6: No, va ser fantàstic. Són unes experiències molt maques perquè els nanos amb discapacitat intel·lectual a través de l'esport s'integren amb la societat, encara que desafortunadament no tenim molt de públic. Però bueno, tot arribarà.
0: No hi havia públic, però tampoc no hi havia aquesta Copa Campiones, que jo crec que això és un impuls increïble. Es disputarà primera seu a Badalona 24 i 25 d'aquest mateix mes a la Plana. Seran dos dies a tot i pleni.
6: Comencem el 23. El 23 ens reunim tots i llavors no sé quina és l'activitat lúdica que ens faran fer a la tarda. Si ho ha organitzat l'Ajuntament, m'imagino que serà anar a visitar les runes romanes, no? Les termes i el museu i tot això, però no ho sé exactament. I aleshores ja ens incorporem a l'hotel, estem allà, sopem junts, esmorzem junts i llavors ja el dissabte comencem la competició. Es fan dos grups de tres, en sis equips que venen aquí en aquesta seu. Es fan dos grups de tres i a cada grup doncs, juga dos partits. Entre ells va una lligueta entre tres i després el diumenge al matí es juga el partit de el primer contra el primer, el segon contra el segon i el tercer contra el tercer. Però al cap i a la fi és un torneig que no hi ha campió, perquè tots són campions.
0: És veritat.
6: Exacte. Reparteixen medalles i tots tenim la mateixa medalla de plàstic o del que sigui que es reparteix. I no és allò... Ara és el primer, és el segon. No, tothom va recollir la seva medalla i després ballem tots junts.
0: De fet, ara vaig a canviar el titular perquè el titular seria aquest. Tots són campions.
6: Sí.
0: Perquè això s'ha vist avui que hi ha molta germanor, que aquí...
6: Exacte.
0: Molt bon rotllo.
6: Hi ha molt bon rotllo entre els equips, entre els jugadors, hi ha molt bon rotllo. És igual guanyar que perdre. Quan acabes el partit, tothom saluda i s'abracen. I a més ens coneixem, els que són de Catalunya, ens coneixem tots. I el bo és que precisament aquí a Badalona no vindrà cap equip dels de Catalunya. Sí que en ve un, perdó, rectifico, vindrà l'Andorra.
0: Andorra?
6: Morabanc-Andorra. Els altres equips van a les altres seus, que es fa el mes de març, si no m'equivoco, a Saragossa, que hi haurà 8 equips. I l'última es farà a Santiago de Compostela, que serà el maig, que hi haurà 6 equips més. Però ja puc avançar que jo estaré a Saragossa i estaré a Santiago.
0: I, evidentment, ens serà el nostre corresponsal allà. Albert Pi, coordinador de Fedemar Joventut, moltes felicitats.
6: Moltes
0: per la
6: gràcies.
0: Feina feta, no ara, tota la feina que porteu al darrere.
6: Sí, ja portem 10 anys, eh?
0: Això, vull
6: portem
0: dir això.
6: 10 anys treballant colze a colze amb el Joventut, amb la penya, que ens recolza i ens ajuda molt, ens dona lloc per jugar, ens dona lloc per entrenar, ens considera que som de la penya, ens sortim a saludar, si ens veieu quan fem la presentació del bàsquet base, també sortim nosaltres.
0: Evidentment, home.
6: I estem molt orgullosos de ser de la penya i els nostres nanos són molt penyeros, eh?
0: I us veurem i us podem seguir al 360, evidentment. Albert, gràcies per venir.
6: De res, a tu per convidar-me.
0: Us seguirem durant tot el cap de setmana del 24 i 25. Recordem que el 23 ja es troben tots, estan en un hotel i, per tant, Carola, per mi és un èxit increïble, eh?
1: Home, serà una experiència brutal, no?, per tots aquests jugadors, perquè al final, ni nanos ni nanes, aquí són jugadors dels equips de bàsquet que participen en aquesta Copa Campions. És una copa dedicada a jugadors i jugadores de bàsquet amb algun tipus de discapacitat intel·lectual i la cita, com hem dit, al cap de setmana del 23-24, no?, d'octubre a la Plana.
0: Doncs veurem si és capaç. Ara, teòricament, d'aquí mig minut hi ha la festa de... dels campions. Què et sembla, Carola? Jo tinc ganes,
1: altres,
0: jo tinc ganes.
1: Dels campions de la Supercopa,
0: correcte,
1: ara.
0: Correcte, dels altres
1: això,
0: campions.
1: Escolta'm, és un no parar de campions, avui, eh?
0: A mi m'encanta. Després de la festa dels campions es fotrem a l'Eix Duran, que l'he gravat uns dos minutets, però, evidentment, Carola, esperarem les teves seccions ràpid, perquè farem primer la celebració de la Supercopa i ens anem directament a la celebració. De moment, jo no veig que hi hagi ningú preparat per
1: no,
0: res.
1: No, la veritat...

0: Aquí a casa nosaltres hem estat molt, molt sòlids, a la Supercopa, al partit de BCL, i segur que avui ho tindrem a estar amb la nostra gent. Doncs tenim una altra, no, una altra personalitat jugant, i està clar que necessitem aquest punt d'inflexió, doncs, per canviar aquesta dinàmica a l'ACB.
1: La última, avui és dia de festa, també a moltes gràcies t'he posat de fons perquè puguis disfrutar, però més enllà de la festa tenim un rival perillós.
0: Sí, ho dèiem, no?, que tota la celebració que vam fer quan vam guanyar el títol, que ens la mereixíem, però estem d'acord que potser ens va passar una miqueta de factura, no? I avui ho parlàvem, que hem de gaudir un moment una altra vegada, quan hi hagi l'estona de la celebració, però immediatament posar-nos en xip de partit, doncs, com tu dius, perquè no? Perquè juguem contra un equip que també està molt necessitat, i doncs que aquesta celebració no ens passi factura a l'inici del partit.
1: Què hem d'anar en compte d'Andorra?
0: Home, l'Andorra té jugadors amb molt de talent, té el Cassius, que és un vell, o no tan vell, conegut nostre, té el Kai Kuric, que el coneix tothom, el Pustoboy, que també ha jugat aquí, jugadors molt motivats contra nosaltres, un base nou a la Lliga, que és la Quinjo, que domina molt bé el ritme del partit, entén molt bé el joc i genera molt bé pels companys, i bé, tenim clars els focus que hem de controlar, perquè ells són un equip seriós, són un equip treballador, i nosaltres necessitem tenir aquesta constància per ser competitius.
1: Ale Jolana, segon entrenador de la penya. Sort.
0: Moltes gràcies.
2: I tornem aquí a l'Olímpic perquè estem a punt de viure aquesta Supercopa CB, aquest títol. Veiem, Carola, tu que estàs a peu de pista, darrere teu la copa, eh?
3: Doncs sí, està en un de les cantonades, veig la copa preparada, i hi ha el dimoni, que ara me la tapa, perquè entenc que ell serà qui conduirà la copa fins que arribi al mig de la pista. De fet, per això han començat amb la presentació de l'Andorra, i suposo que després hi haurà la presentació de l'equip de la penya, i per últim entrarà la copa.
2: Han fet fora Paolo Galbiati del Baskonia, era cantant, no, això?
3: De fet, a la retransmissió de diumenge ja vam comentar que s'estava coent a veure si es podria resoldre, no?, perquè Galbiati tenia un molt bon contracte amb el Baskonia.
2: Aplaudit Pustovi, aplaudit també a Robertson. Ara hi haurà la presentació del joventut. Anem a repassar la plantilla d'un i altre equip, perquè per part del conjunt andorrà, amb el dorsal 0, Maquif, amb el 1, Mucic, amb el 3, Bes, 7, Xumi Ortega, 8, Aquino, amb el 11, Aquinjo, amb el 13, Pustovi, 24, Kuric, 25, Ibundo, amb el 30, Robertson, 43, Radosevic, i 80, Androkesnasvili, és just. I per part de la penya, amb el dorsal a 3, Ellis, amb el 4, Ndiaye, amb el 9, Ricky Rubio, 10, La Provítola, 12, Hackerson, 18, Alex Reyes, 19, Suleimanovic, 20, Adrián Torres, 32, Isaac Nogués, 34, Diego Niebla, 35, Simon Pilgander, i 55, Sherman. L'entrenador és Dani Miner, acompanyat per Aleix Durant i Albert Canyàs, també Héctor Sánchez, el Degat, Adrià Delgado, preparador físic, el Dani Moreno, i el físio és l'Albert Ruiz i l'Oriol Daute. Aquesta és la plantilla de la penya, aquest és els protagonistes.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit. La penya en joc.
2: En una setmana on la notícia està que Ante Tomic torna a fer algun exercici.
3: Home, va ser una gran notícia quan Dani Miret, al final del partit de Vitoria, no, a preguntes teves precisament, va explicar que comencen a veure la llum al final del túnel. Evidentment han estat exercicis sense contacte, però va fer molta il·lusió veure aquelles imatges en les que ell ja es canviava i posava l'embenat al dit.
2: Abans de començar la presentació, anem a Univers Bressol.
4: Univers Bressol.
3: Doncs l'Univers Bressol d'avui vincula l'Andorra i la penya. Per què? Doncs perquè hi ha tres jugadors molt vinculats al nostre Bressol, al nostre equip. Per una banda, Paco Vázquez, actual ajudant a Andorra. Paco Vázquez, recordem que va passar per la penya, una penya que l'any 2006 guanyava la Eurocup de la FIBA i començaven a despuntar Ricky Rubio i Rudy Fernández, i que també la seva trajectòria com a jugador de bàsquet

0: de bronze a l'Eurobàsquet de 2001. Paco Vázquez, un globetrotters d'aquest esport que va passar per Manresa, per Unicaja, abans de passar per la Penya, després a Bilbao, i finalment ha continuat la seva carrera esportiva des de les banquetes. L'altre vinculat a la Penya, Zantabac, l'entrenador de l'Andorra, va ser jugador del Joventut, va vestir la samarreta verd i negra les temporades 2002, 2003 i 2004. Venia del Reial Madrid.
1: Farem una petita pausa, si et sembla, perquè surten de tot mitjana mateix amb el títol de la Supercopa. Els llums apagats en l'Olímpic. Surt el capità del Joventut, ho dèiem, fent alguns exercicis, es situa al mig de la pista amb el trofeu. Demà tindreu les imatges de Televisió de Badalona, les millors imatges del partit, perquè veiem a Ante Tomic, que posa el guardó al mig de la pista, i per tant és la forma una miqueta de poder celebrar això. Veiem que hi ha un abanderó a dalt de tot preparat, i també ara en el videomarcador algunes de les imatges de resum parlant Ricky Rubio en el videomarcador de l'afició, dient que ha sigut increïble, i unes imatges fantàstiques d'aquell cap de setmana que no oblidarem mai aquí al Palau Olímpic. Ho vam viure també a Televisió de Badalona amb una programació especial que va coronar la penya després de 18 anys sense cap títol, primer eliminant el Baskonia i a la final eliminant el Futbol Club Barcelona. Un Barça que serà també diumenge el rival de la penya en el partit de la Lliga ACB. El partit serà a les 7 de la tarda i segurament que no serà una història diferent.
0: Home, serà una història molt diferent, entre altres coses, perquè el Barça que vindrà diumenge a Badalona és un Barça ja molt més rodat, que ja coneix molt millor els esquemes del seu entrenador i també que entre ells es coneixen més.
1: Queda destapada la bandera en el paret de dalt de tot del sostre de l'Olímpic en aquesta Supercopa ACB. Per tant, hi haurà poca celebració, hi haurà poca alegria, però, evidentment, val molt la pena i s'havia de celebrar perquè és un títol més per l'afició del club verd i negre.
0: És la tercera Supercopa. La penya n'havia guanyat als anys 90 i finalment, després de 18 anys, la penya que ha tornat a obtenir aquest títol.
1: Estàvem parlant de Bressol del bàsquet, a Bressol verd i negre, perquè estàvem amb Paco Vázquez i ara estàvem amb Zantabac.
0: Jo deia que Zantabac va ser jugador verd i negre, va vestir la samarreta verd i negre a les temporades 2002, 2003, 2004, quan venia del Madrid i ja havia passat per l'NBA. I finalment el tercer jugador que forma part d'aquest univers entre verd i negre i andorrà és Cassius Robertson, que va estar aquí la temporada 2024, i que el recordarem per ser un alè que va aportar poquet, va ser un home discret, però que va fer tot el que va poder vestint la samarreta verd i negra.
1: I a més s'hi va afegir Artem Puskovic, que fa dues temporades també va estar aquí sent un dels sostres d'aquesta Joventut. Anem del Bressol, de l'univers Bressol, anem a 4 graus de separació.
2: 4 graus de separació.
0: Avui els meus 4 graus de separació van de Nico Laprovittola a l'actor nord-americà Al Pacino.
1: Sí.
0: Perquè m'ha semblat que Nico Laprovittola aquestes pel·lícules de mafiosos li han d'agradar. És una cosa que li haurem de preguntar, però a mi em fa l'efecte que sí. I com vaig de l'un a l'altre? Doncs Nico Laprovittola és un jugador de bàsquet argentí que coneix bé a Manu Ginóbili, que també és un altre jugador de bàsquet argentí superconegut per la seva carrera al San Antonio Spurs. Però resulta que Manu Ginóbili té molt, molt bona relació amb Ricardo Darín, l'actor argentí que ha passat molt per Espanya i que té una carrera brutal. I resulta que Ricardo Darín va ser l'únic convidat d'honor quan Al Pacino va anar a Buenos Aires a fer un programa que es deia An Evening with Al Pacino. I Al Pacino va voler convidar específicament a Ricardo Darín. Per tant, ja ho veus, he anat de Nico Laprovittola a Al Pacino. Al Pacino, que tothom recorda per ser el gran protagonista de la pel·lícula Il Padrino.

0: deixa posar la gent amb muda. Anem a treballar per intentar sumar una la primera victòria de la temporada. De seguida escoltarem a Ivan Corrales, el nostre comentarista, que ja s'ha afegit aquí amb nosaltres. Molt important el partit d'avui, perquè recordem, la penya no guanyant cap partit, el Morabanc Andorra tampoc, la pressió és per la penya, que a més ve de males sensacions en el darrer partit, tot i que va estar dins del maig durant molta estona. Ja tenim el titular per part del conjunt verd i negre, sortirà amb Ricky Rubio, amb Luder Hackenson, Alex Reyes, Ndiaye i Simon Birgander. I aprofitem ja per saludar el nostre comentarista habitual, Ivan Corrales. Ivan, molt bona nit.
1: Molt bona nit, Xavi.
0: Una celebració discreteta, eh?
1: Bueno, però s'havia de fer. Evidentment, després, quan passa una mica de temps, doncs ja és una mica més difícil, doncs, viure el que es va viure primer aquí a l'Olímpic i després el que es va viure a la plaça de l'Ajuntament amb el gran ambient, com vam celebrar en aquells dies següents el gran títol, la gran celebració de la Supercopa. Doncs avui, doncs una mica més discret, espero i desitjo que tots els aficionats hagin gaudit del moment de fer-se les fotos, i ara, doncs, evidentment, ens hem de centrar en el partit, però bueno, està bé recordar el moment de fa poc del primer títol d'aquesta temporada i des de fa molt de temps que no s'aconseguia de la Supercopa d'Espanya.
0: Doncs ja tenim el titular per part de la penya, i van, avui la pressió, evidentment, és pel Joventut.
1: Sí, està clar que els dos equips ja arriben amb només dos partits jugats, aquest és el partit ajornat, dues derrotes, i sobretot, evidentment, la pressió és una mica més per nosaltres, perquè els nostres objectius, amb tot el respecte, crec que són molt diferents als de l'Andorra, i aquesta victòria ha de ser clara sí o sí.
0: Doncs comença el partit, pilota en l'aire, ha començat el primer quart aquí a l'Olímpic.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I comença la pilota per el conjunt andorrà. El llançament és de 3, no, de rebotes per aquí, per el conjunt andorrà. I jugaran ja. Veiem allà bloqueig directe per Robertson, que això Robertson passada interior per Radosic, que falla, déu-n'hi-do. La pilota és per dirigit.
1: Xavi, la cara del Jan Tabac s'ho veia tot amb aquesta errada del seu jugador. A sobre el Jan, un jugador interior, doncs no entenc com ha pogut fallar aquest llançament.
0: Primera falta personal i Jan Tabac, que ja comença a protestar aquesta acció. Protestava la falta personal, per mi està molt clara, no acció de tir, sinó acció de la penetració. Els àrbitres són Luis Miguel Castillo, Jorge Martínez i Roberto Lucas. Però ja estàs en posició, no?
4: Ara ja sí.
0: Hi ha molts vips avui o no?
4: No, avui el càtering serà abundant.
0: Sí, no? Tocarà molt de càtering per persona, eh?
4: Exacte.
0: Posa en joc la pilota i Ricky la llença directament al cos del defensor per evitar, doncs, que als 5 segons Ricky Barrella se la juga a 3. Oh! S'ha sortit de dins el triple. S'ha sortit el triple de dins.
1: Sí, molt ben vist per part del Ricky per la mala posició defensiva del jugador d'Andorra, i després una molt bona cistella.
0: Anota Ibundo, que posa el 0-2 en el marcador. Joan Luder Hackenson. I Ricky buscant el bloqueig de Simon Birgander. Ricky, la doble per Ndiaye, excel·lent.
1: Molt bé, molt bé.
0: I gran assistència,
1: eh? Sí, molt bona. Venien precedits d'una bona cistella de l'Andorra, però ara ben atacat per la nostra part. I avui jo crec que és un dia per evidentment aconseguir la victòria, perquè això és el més important avui. Hem de sumar ja a la Lliga CB, i després a veure si som capaços de recuperar millors sensacions en el nostre lloc, semblants o properes a la Supercopa, i no d'aquests dos primers partits de Lliga CB.
0: Aquí en jo intentava el triple, el llançament Robertson havia fallat, i al contracop jo crec que aquí dia hi està molt tou.
1: Sí, jo crec que venia després d'una cistella anotada, i jo crec que podia haver forçat una mica més d'anar cap al cercle.
0: Reyes, treu la falta, seran dos lliures. Carola, demà a la tertúlia de bàsquet de Televisió La Dona vindrà una persona que no vull entrar en polèmica ara mateix, eh? En cap cas, eh? En cap cas. Que teòricament se li ha de penjar la samarreta. Però...
1: Sí, com a mínim es va comentar. I encara
4: I com,
1: no...
4: I com està la cosa?
0: No sé, perquè teòricament és quan es retirava, però no sabem si s'ha retirat o no. I demà vindrà Albert Ventura, el capità de la... de la penya, un històric, i aquí l'agraïm moltíssim.
1: Un gran de l'Albert.
0: Li preguntarem, però no li preguntarem en aquest sentit. Home, que vingui
4: tampoc,
0: com a verd i negre.
4: Tampoc
0: prepara...
4: el posarem en un compromís.
0: Home, no, i tant que no.
1: Oh, i també com es troba ell, si ja... si està pensant en encara estar en algun equip, no? A veure com es troba l'Albert.
0: Doncs anota Reyes, els dos tirs lliures.
4: 2 minuts només, de Birgander en pista.
0: Sí.
4: Suleiman, no? Un canvi una mica d'hora, no?
0: No sé si està buscant alguna situació. No m'ha entès molt bé el... No és que no haguem entès el canvi, és que segurament busca màxima intensitat. Robertson, molt en compte que Robertson es pot aixecar fàcil, eh? I ja hi ha rebot des de Radó. Possessió esgotada. La 12-mitja, aquest jugador d'Eurolliga, fallant. I diuen que havia tocat la pilota. Jo crec que no l'havia tocat. Carola, tu estaves davant.
4: Jo crec que no l'ha deixat anar quan l'ha de deixar anar. I realment, quan sona, ell té la pilota a la mà.
1: No, el que estàvem demanant era que el llançament de Robertson havia tocat el cercle i eren, 14,
4: clar,
1: i eren 14 segons més. I jo crec que el cercle no, el llançament de Robertson...
4: Jo no he tingut la sensació.
1: No semblava. Llavors, Radosevic ho havia de fer una mica més ràpid que les dues jugades que ha tingut fins ara. Jo crec que ha dubtat moltíssim per acabar en cistella.
0: Ataca la penya. Ui, el hack en sobre el diai, eh? Ricky, interior per Sulemanovic. I la pilota ha tocat a sota el cèrcol, però diuen les sabides que havia tocat també Ibundo, i per tant serà la pilota de fons amb 8 segons de possessió. 4-2 en el marcador. Recordem que no hi ha cap més partit a la Lliga ACB perquè és el partit ajornat per la pluja. Es veu que diuen que diumenge a la tarda també plourà.
4: Sí, la previsió feta avui per Tomàs Molina, badaloní,
0: home,
4: és que la situació, almenys el que diuen els mapes ara mateix, és que entre diumenge al vespre i dilluns veurem com pot afectar això al Penya Barça.
0: Però pluja important, no deien?
4: Sí, no. A les Terres de l'Ebre estan bastant preocupats i estan mirant a veure com evoluciona cap a la costa de Barcelona.
0: Diaye, sol, se la juga a 3. No nota el triple. A rebot és per McGriff. La falta és de Reyes.
1: Ben feta.
0: Falta tàctica.
4: Ara mateix, Reyes, si fos jugador del mini del Sant Adrià, l'Ivan li hauria dit, posa la cama a la línia. Sí. No et quedis a mitges.
1: Sí, sí. No, però després la falta...
4: O sigui, no, la falta sí, però,
1: sí, però
4: amb
1: que...
4: una gambada més es posava davant.
1: Sí, es posava davant i li tallava l'espai a prop de la línia de banda. Ara molt bé el Sule.
0: Ja es penja Sulemanovic, 6-2 al marcador. Bona cistella al bàsquet. I serà canvi també en el joc interior, Carola.
4: Perdona, que m'he perdut. Estava una altra cosa.
0: No, que se'n va a la banqueta Radosevic.
4: Se'n va Radosevic i ha entrat Pustovi.
0: Sí, sí. Pustovi, que va fer un molt bon partit a Màlaga. Veurem... Sí, avui també
4: rendeix aquest nivell. Veurem com d'intermitent és.
0: Sí, sí. A Quinjo, que té davant a Ricky, que li pot posar les mans per tot arreu. La penetració, la falta personal és de... Un dia, donant-lo més d'un?
4: Sí, l'ha donat.
1: Sí, era cistella. El que passa que com ha fet les passes tan lentes, no?, i allargades, per dir-ho d'alguna manera, doncs ha tardat una mica més en llançar, però sí que quan ha sigut l'àrbitre la falta, tenia la pilota ja agafada en les dues mans.
0: Ha tirat lliure per McGriff. El tir lliure addicional, 6-4 en el marcador. La veritat és que el Andorra... Veurem què passa avui. Però el que hem vist els dos primers partits ja de pretemporada és que està molt bé a Quinjo, al base, però li costarà, eh?
1: Sí, està clar que el que deia abans, no? Que en principi, i sense en principi, per nosaltres hi ha més pressió, per dir-ho d'una manera, pel resultat, perquè els objectius de cada equip han de ser diferents al llarg de la temporada.
0: La falta entra en bonus ja amb una banda Andorra, quedant 7 minuts, eh?
4: Sí, sí, hi ha poca consistència per l'Andorra.
1: Sí, intensitat, però una mica equivocada, perquè estan utilitzant massa mans i...
4: També és veritat que la penya està atacant amb bastanta verticalitat.
1: Sí, sí, intentant tocar pintura, i d'aquesta manera doncs, és més fàcil treure aquestes faltes a la defensa rival.
0: Riqui a punt de perdre la pilota, la recupera però no es vol arriscar i la falta és de Riqui. Magif que l'accepta, a falta de 6:32 per acabar aquest primer quart. 6 a Joventut, 6, Morabanc Andorra, 5.
5: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
6: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Doncs ja triple canvi, Carola.
4: Sí, ha entrat canvi de direcció de joc, entra la Provítola per Riqui, ha entrat Isaac Nogués i també ha entrat en el joc interior Chitam. Han marxat Ndiaye, Riqui, com us deia, i Àlex Reyes.
1: Sí, l'únic que es manté del cinc inicial ara mateix és el Hakanso, el Lude.
0: Sí, no?
1: Sí, l'únic.
4: Sí, sí, sí.
0: Posa la mà amb Chitam. Un contra un, Magrif.
1: Passes.
0: Sí, atenció, sí, sí. I aquests errors em semblen increïbles, eh?
1: Sí, però la defensa del Chitam ha estat, en aquest cas...
4: Ha sigut
1: cas,
4: molt forta, eh?
1: Ha estat molt ben feta, sí. Ha estat més la defensa del Chitam el que ha provocat aquesta errada defensiva de l'Andorra.
0: Molt bé. Chitam! Bona jugada, bona triangulació. L'estan fent molt, aquesta jugada, eh?
1: Sí, aquesta jugada ja en altres temporades l'hem fet molt bé i avui, en aquestes primeres vegades, es està sortint. Jo crec que ara el que es falta una miqueta, i ja s'ha passat en els dos primers partits de l'IFB, és una mica, i en el primer partit de competició, una mica de continuïtat, no? Som capaços de tenir moments d'enllaçar bones jugades amb bones defenses i després altres en els que desapareixem una mica com a lloc d'equip.
0: La penetració de bàsquet, bona cistella, bon cistellot de Hakanson, 10 a 5, es prepara per Pugui Ellis. I Carola, continuen les rotacions en el conjunt verdinegre perquè dels 5 jugadors que estan començant només queda Hakanson, no?
4: Llavors el canvi és quasi està fet, no? Entrarà Pugui Ellis per Hakanson.
0: Quin cistellot. Sí. Amb rectificat a l'aire, cistellot de Robertson. Deu ha estat el marcador, l'Apro, que el va estar molt desencertat a Vitoria. Falta en atac de Suleimanovic. Per cert, Ivan, què t'ha semblat la notícia? Paolo Galviat del carrer.
1: Bueno,
0: però quan parlàvem l'altre
1: sí,
0: dia.
1: No parlàvem l'altre dia.
0: I hi ha hagut sorpresa. S'ha fet oficial el mitjatge de...
4: Home, una sorpresa! Per favor!
1: Home, la veritat que jo crec que en aquest cas no sé, ha estat tot molt estrany. Ja ho vam comentar el diumenge a la retransmissió, entre els quatre, que havia estat tot molt estrany des de l'estiu i, evidentment, doncs, jo crec que estàvem esperant un petit moment per fer-ho. Doncs, dues derrotes consecutives d'Eurolliga, doncs l'excusa perfecta, encara que acabant primers a la Lliga CB en tres partits només jugat, però ja era una crònica d'una mort anunciada, no?
0: Es va veure Mutic, que entrarà a pista i també entrarà Andro Kanasvili. A falta de 4:45 per acabar aquest primer quart, a 6 de Joventut 10, Morabanc Andorra 7.
6: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: De moment, fluixot de partit.
1: Amb poc ritme, falta el que dic, no? No estem jugant amb massa ritme en primers partits de temporada. No compto la Supercopa, perquè jo crec que vam fer dos grans partits i el ritme i les sensacions eren un altre, però bueno, avui el que toca és guanyar claríssimament aquest partit, perquè si podem recuperar sensacions també vindria molt bé, perquè al cap de setmana ve el Barça aquí a l'Olímpic.
0: Falla Chitam, els dos tirs lliures.
1: Sí, ha fallat els dos.
0: Robertson, davant de Pugui Ellis. Uf, l'ha salvat. Intenta el control davant de l'Apro. L'aguanta, llançament i cistella. 10 a 9 el marcador. Es prepara per entrar a la pista. Best, Aaron Best. Li pispa la pilota a l'Apro. Molt en contra i Bundo. Bàsquet. i davant és mort d'Anna Miretta. Falta de 4-12 per acabar aquest primer quart. 10-11, Dani Miretta davant és mort, és un tres mort per a Gres. No hem sortit mentalment posats, eh?
1: No, hem d'estar una mica més, més endullats, més... Estem intentant ser agressius a nivell defensiu. L'última jugada, molt bones recuperacions defensives, però al final ens hem quedat en una situació de desavantatge en la defensa del Laplo davant d'Ibundu, i no hem estat capaços d'acabar amb una bona actitud defensiva a nivell de fintes. A lo millor no podíem fer un 2-1 per jugadors que teníem a prop, que si podien ser bons llançadors, ara no ho recordo exactament, però sí que la tiritat defensiva, per fer dubte al jugador, havia estat una mica més forta. I amb aquesta pèrdua del Lapro, doncs, el Dani ha volgut, doncs, aturar ràpidament aquesta situació. Jo crec que més per la pèrdua, per les sensacions de que no estem jugant amb massa ritme o en un ritme que sigui favorable a nosaltres i no a l'Andorra.
0: Doncs, Carola, de moment el Joventut perdent 10-11 amb manca de ritme, eh?
4: Sí, la veritat és que la penya hauria de posar una marxeta més a la defensa i seguir sent vertical a l'atac, que això li ha permès portar el bonus a l'Andorra amb certa facilitat.
0: No vull portar la contrària a molts seguidors que treballen, Ivan, però m'agrada més les 8 del vespre al partit, perquè veig gent jove, que a 8:45, que llavors ja dius, me'n vaig a 10:45 cap a casa, entre setmana és complicat.
1: Sí, al final els horaris d'entre setmana, doncs, tenen uns pros i contres. Només canviem mitja hora, com tu dius, no? Però és veritat que a les 8, doncs, també els nostres joves i les nostres joves, doncs, poden venir als partits.
0: Torna a fer la pilota a la Provítola, i una altra vegada Ibundu es penja. 8 punts Ibundu, la penya 10-13.
1: Sí, el que fa la passada és responsable, però també la feina de la jugada que s'havia de fer, que segurament havia preparat el Dani a la pissarra, doncs també en aquest cas el Sule i l'Àlex Reyes havien de jugar millor aquest bloqueig indirecte.
0: Anota ara avui Elis, 12-13. Però acabarà la temporada avui, Elis, o no? Com ho veus?
4: Ai, és que hauria d'aprendre a jugar bàsquet d'aquí a Nadal, no?
0: Ostres, el que acaba de fer, doncs, Tobi. Sí, hauria d'aprendre, i veurem si ho aconsegueix. L'Abro, transició, avui Elis, que un contra un és molt ràpid. Avui Elis s'ha de jugar dos i anota. 14-13 a la penya guanyant d'un. És un jugador molt ràpid, però li falta molt.
1: Bueno, ja ho hem dit, necessita l'anotació per trobar-se més còmode. És veritat que darrere i a nivell... defensiu, encara que no ha estat gens acertat en aquests primers partits amb nosaltres, amb la penya, doncs no... ell no ha baixat aquesta idea d'intensitat, i segurament per aquesta part l'estat content, el Dani i l'estat content amb ell, però clar, està clar que serà fitxat per ser un dels referents ofensius, encara que tinguem grans jugadors a l'equip.
0: Serà jugada 3!
7: Triple, triple, trible, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple
4: parlem de Bugui Ellis, dues en atac i en la defensa, ha fet una ajuda molt bona a l'última divisió de l'Andorra.
7: Aquesta acció ha estat increïble, eh?
1: Sí, sí, aquest és el seu estil de lloc, 6 punts, abans tocant pintura una assistència pel triple del Reyes. Doncs, Pustovi amb una errada bastant gran, perquè podia haver deixat claríssimament que la pilota passés mig camp perquè l'havia tocat al Simon, però l'ha tocat ell una mica abans, no ha estat capaç d'agafar-la i llavors l'ha perdut. Ara torna Ricky a pista, però aquestes sensacions, i en Diaye també, aquestes sensacions són millors, i el Bugui Ellis, doncs, avui se'l veu millor que els altres partits de la temporada.
7: 1.42. Avui no hi ha el Xavi Mestre, aquí. No sé què ha passat, però estava... L'he vist amb el Clusell. Llavors aquí es lia. Es lia i al final és capaç de... Es lia tant que és capaç de prendre un partit de la penya, eh? El dia que celebra la Supercopa, eh? L'Apro fent un llançament que no anota. Déu-n'hi-do. Des d'aquí una salutació a tota la quadrilla televisiva de Badalona. Ataca... I anota una altra vegada amb el banc Andorra, 1 minut 16. Can Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia assegurador, croissants. A setmanes tornem i si el millor pa de Badalona a Catalunya, tot això ho podreu gaudir al bar, amb un supercafè, infusions, naturals o la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Can Bertran, carrer Can Joanera, cantonada carrer del Carme, que és el mateix. Can Bertran, carrer Cueta, cantonada carrer del Carme, Can Bertran.
8: Tot ho fem amb el millor producte.
9: A la cantonada del carrer d'en Cueta amb el carrer del Carme.
7: Dani Miret es frena i Carola no demanarà instant replay.
4: No la demanarà perquè creu que no la guanyarà i al final hi ha aquest orgull, no, d'entrenador de demanar-ho quan saps que la pots obtenir.
1: Sí, esperar-te que sigui més clara. Estava molt al límit, s'havia de demanar perquè si l'àrbitre ja la donava t'estalviaves qualsevol tema, però evidentment si no el tens molt, molt, molt clar, doncs no vol arriscar.
4: Ha sigut conservador, ara.
1: Sí, correcte.
7: El rebot és d'Ndiaye, interior per Ndiaye. L'Apro sol. No, anota el triple. Estava sol. És un bon tir.
1: És un bon tir. Ben jugat, ben atacat el rebot ofensiu després de la rada del tir lliure del Ricky. I llàstima que fins ara el Lapro, doncs, no està encertat.
7: Gustavi, dos més un abans d'Ndiaye.
4: Ha estat innocent, ha baixat la mà.
1: I molt tard l'ajuda. El problema és la col·locació prèvia en aquest tipus d'ajuda. Aquest bloqueig central, la caiguda. Si l'obligació del Simon és fer el flash o l'ajuda, la caiguda ha de ser de l'altre jugador que està a prop de cistella, i en aquest cas era l'Ndiaye, però està primer molt a sota i després ha arribat tard, i el que ha dit la Carola, no? Molt tou per ficar la mà i fer una falta molt clara que li ha donat un 2 més al Pustovi, que és el seu quart punt, i serà el tir lliure, cinquè.
7: Recordem que està assegut ante Tomic i Ani Crac a la cantonada, vestits de curt. Recordem que Tomic encara no pot jugar, tot i que està ja entrenant, fent alguns exercicis d'entrenament, eh? Ricky. Vine al marcador, 32 segons per acabar el primer quart. Ricky, moviment. No nota. El rebot és de Simon davant de Pustovi.
1: Bé, Simon, bona feina.
7: Estava Son Chiram. Ricky davant de Mutic, creu la falta i anota. 2-1, ara sí. Que és bo. Com aguanta Ricky, com treu la falta. M'ha recordat a Javi Martínez quan jugava amb el seu cosí, amb el Sergio Vera, traient la falta i a sobre... 2-1. 22-20. Ivan, talent.
1: Home, bueno, sí, talent, però intel·ligència superior, en aquest cas a Mutic, que s'ha emocionat, ha intentat, sí, és que ha estat molt... S'ha emocionat per intentar fer una defensa al Ricky a més de 7 metres, amb bonus, clar, tot el que no s'ha de fer davant d'un jugador com el Ricky, que controla aquestes coses de meravella, o sigui, li has de donar una mica de distància i defensar-ho perquè estàs en una situació mismatch, però bueno, el Mutic ja ha dit, s'ha emocionat i el Ricky l'ha tret molt bé aquest 2-1.
7: Doncs Carola, esperen la penya guanyada de 3, última possessió d'aquest primer quart, possessió per el conjunt andorrà, a punt de perdre. Arriben alguns dels aficionats de la penya, alguns seguidors de la penya, escoltant la ràdio, ens encanta, i Radosevic anotant.
1: S'asseuen
7: amb els cascos, se'ls treuen.
1: Havien entrat Isaac Noés i l'Adrià Torres per fer aquesta última defensa, però l'Andorra ha notat aquesta última cistella.
7: Doncs que acabem el primer quart, a 6 de joventut 23, Morabanc Andorra 22, i nosaltres, Carola, volíem parlar amb un ex-Morabanc i ex-Penya.
4: Doncs sí, en aquests moments estic amb un ex-jugador del Morabanc, ex-jugador de la Penya, Nacho Llobet, bona nit.
10: Què tal, bona nit.
4: A veure, primera pregunta d'aquest primer quart, què és el que més t'ha agradat de l'Andorra?
10: Que està en el partit. Ha estat un partit, jo crec, per les dues bandes de desendreçat, molta pèrdua, una mica presa de contacte, i al final, doncs, partit igualat. Jo crec que els últims minuts han estat una mica més... més fluids. M'agrada la defensa que han fet tot el camp i un parell de robos. Bueno, per lo bo i per lo dolent.
4: I ara vull saber què és el que més t'ha agradat de la penya.
10: Què m'ha agradat de la penya? M'agrada la intensitat. Han sortit bé, en Sule ha trobat un parell de bones combinacions, també han tingut un parell de bons robos, i ara al final doncs, sembla que han trobat la calma per poder jugar una mica més col·lectivament. Algun destello de l'Elis, bueno, queda molt de partit.
4: És un partit d'urgències, entenc, no? Una mica per tots els equips, però de diferent manera.
10: Sí, potser urgències no, perquè està en un moment molt iniciat de la temporada, però sí de sensacions i d'una mica recuperar algun partit perdut que tots els equips pensaven que ja haurien de portar alguna victòria, no? Els dos es volen estrenar. Sí, bueno, hi haurà tensió, segur.
4: Gràcies, Nacho.
10: Res, a vosaltres.
4: Doncs que ho veieu. Ell no és urgent, però diu que sí, clar, tothom es vol estrenar.
7: Ivan, valoració d'aquesta primera part amb un gran Nacho Llobet.
1: Sí, sí, bones paraules del Nacho. I també jo crec que molt d'acord amb el que ha dit del tema de les pèrdues. Nosaltres hem tingut moments més endollats, més de ritme, bones situacions de lloc ofensiu, defensiu, però sense molta continuïtat per aquest tema de les pèrdues, que s'han fet molt de mal i que sobretot Iwundu ha aprofitat per fer que el seu equip estigui el més a prop possible en el marcador.
7: Doncs Déu-n'hi-do, recordem que Galbiati ha estat destituït al Baskonia, nou entrenador, Belmir Perasovic, que el tenien firmat ja des de feia 3 mesos. Acaba començant el segon quart aquí a l'Olímpic.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
7: Xiram, se la juga de 3, no hi va el triple, rebot llarg és de Riqui. Molt bé, la llença contra el cos de Radosevic. Mira Tabac, Ivan, què et sembla?
1: Home, l'anima per no enfonsar-lo, clar, evidentment.
7: Per no dir-li què passaria.
1: Per no dir-li on vas.
7: Sí, no?
1: O sigui, si ja veus que tu no la pots agafar, ves tan fora.
7: Ah, no, allunya't de Riqui.
1: Allunya't, claríssimament, però bueno, per nosaltres perfecte, perquè el Riqui ha fet el que havia de fer, llançar-li la pilota al cos i ximpum.
7: Ara aquí, a la cantonada, punt de perda. Fa patir. Queden 4 segons, 6 dècimes. Xumi Ortega a la banqueta demanant més intensitat. Queden 4 segons, 6 dècimes per la pella, que s'ajuda amb Riqui Reyes, Hackenson, Chiram i Suleimanovic. Veiem si va per Hackenson. Sí, Hackenson se la juga a 3. No hi va. El rebot és per
1: Hackenson. Palude.
7: I Suleimanovic. Com protegeix, eh? Com protegeix.
1: Sí, igual que les pèrdues s'estan fent mal, l'atac del rebot ofensiu està sent molt bo per la nostra part.
7: Ataca. Una altra vegada, Morabanc Andorra guanya la penya 25-22. Sort que és a Morabanc Andorra, eh? Carola?
4: Home, clarament.
7: Perquè,
4: ostres, això no pot passar diumenge, eh?
7: No. Aquí ha de dir, sé que la motivació...
4: Ha de ser diferent.
7: La motivació serà diferent, però... Ara on ves? Acaba de notar el triple. I empat el partit. Chiram! Triple! Déu-n'hi-do, triple! Chiram! Triple. Estava en confiança. Triple! Subaru!
11: Subaru Eco Híbrid. Més Subaru que mai.
12: Subaru.
7: Avui no li dediquem al Jordi Abril perquè no hem parlat d'ell al començament de la retransmissió. No està... responsable tècnic en aquesta retransmissió. Mutic, Déu-n'hi-do la pedra de Mutic. El rebot és de Reyes, 28-25. Sorra ben en transició, Riqui per Hackenson. Està sol, Chiram. Se juga Hackenson. Triple de l'1 de Hackenson. Triple! Subaru!
12: El polígon de les Guixeres o a driving.com. Subaru.
7: Carola, això ho té, amic Hackenson?
4: Jo crec que Hackenson s'ha de reivindicar una mica, no? Ha començat una mica gris aquesta temporada, com si no acabés de trobar el seu lloc o com si no tingués confiança en la seva capacitat, tant ofensiva com defensiva. És un bon tir, s'ha d'aixecar.
7: És que el necessitem, tots, però el necessitem, Ivan.
1: Sí, està clar. Completament d'acord amb el que diu la Carola i ara que tu deies, ja ho vam comentar l'altre dia a Vitoria, no? Nosaltres som un millor equip quan la gran majoria de jugadors doncs aporten i en aquest cas si a sobre és la notació benvingut sigui, però quan tots sumen, quan només aconseguim que siguin pocs jugadors o que el pes del joc de l'equip recaigui sobre dos o tres jugadors, jo crec que això a nosaltres, evidentment en general també, però a nosaltres sobretot amb l'estil que en principi tenim d'allò d'intentar compartir molt bé la pilota, doncs ens afavoreix. Està clar que hi ha jugadors que fins ara doncs necessiten una mica més de trobar bones sensacions o confiança, com deia la Carola, per donar tot el que tenen per l'equip.
7: 25-31, la veia guanyant de 6.
4: Clar, és aquest parcial de 6-0, no? Els dos triples consecutius.
1: Sí, està clar que quan anotes de fora, o en aquest cas en el triple, doncs pots agafar avantatges que t'ajuden, no? Per exemple, això fa també que es puguin remuntar partits. Ahir, per exemple, l'Olympiacos va remuntar 24-25 punts.
4: Mare santa!
1: Perdent a la meitat del tercer quart, o sigui que són molts punts. Però en el bàsquet actual, perdó, Xavi, això es pot donar perquè s'utilitza molt el triple. Els equips, encara que tinguin un avantatge en el marcador, no juguen, no canvien el ritme, juguen pausat, sinó que continuen jugant amb el mateix ritme, i si perds l'encert i l'altre equip el troba, doncs per això hi ha aquestes remuntades actualment en el bàsquet.
7: Reyes falla el triple, estava sol, l'ha fet una
4: però
7: bona finta.
4: Ja no ha tirat amb convenciment.
7: No, té raó. Tens tota la raó.
4: La posició corporal, els braços, no...
1: Sí, tot, no? De vegades aquesta finta et dona confiança, tu ja veus que el jugador li dona confiança per col·locar-se millor i la seva expressió corporal, com tu deies, Carola, és bona, en canvi ara el Reyes li ha passat al contrari.
4: I a més és que és un jugador que té com una mecànica, no?
1: Sí.
4: Com molt establerta, no? És com molt igual sempre.
1: Sí.
7: Entra Isaac Nogués, substituint a Reyes, entra el Lapro, substituint a Ricky. Per tant, la penya jugant amb Lapro, Hackanson, Nogués, amb Chiram i Suleimanovic, que continua fent de 5. El Gander descansant.
4: Però Suleimanovic no és que jugui de 5, ell juga bàsquet.
7: Sí,
4: i ja està.
7: A mi m'encanta, aquest tio. Ha estat pare, diu que pot dormir. Kuric. Diu, puc dormir, de moment
4: no
7: es deixa.
4: No sap on s'ha ficat.
7: Sí, Lapro, interior per Suleimanovic. Quina passada, Lapro. Quin moviment de Suleimanovic. Jo crec que hi ha dues coses importants. Una, que Lapro té bona mà i sap passar, que això no és fàcil. A vegades la gent diu, home, és molt fàcil passar, no? I Suleimanovic se sap col·locar.
1: Sí, però tot ve precedit per una bona defensa o amb intensitat. Després tancava el rebot i en la transició ràpida doncs, trobem la defensa de l'Andorra descol·locada. No, ara Radosevic anota un triple, però estava el Lapro amb en Radosevic, però a prop de cistella estava el Sule amb el Kuric. Llavors molt ben jugat.
7: Triple de Radosevic era... No, del triple, rebot des de Suleimanovic, que està fent molt de mal a Radosevic en atac. Bloqueig interior. Chiram, aquest moviment el té mecanitzat, eh?
1: Sí, aquest moviment el fa molt bé, i el que dèiem abans, moltes dubtes pel tema de les pèrdues, però en canvi el rebot ofensiu ens està donant segones i fins i tot terceres opcions, i per aquesta part, doncs aquest avantatge de 7 punts en aquest segon quart.
7: És el màxim anotador del partit del Joventut, Chiram, amb 7 punts. Falta 6-0 per acabar el primer temps. A 6 ha jugat 35. Morelang, Andorra, 28.
13: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
14: Imprimeix a Gràfiques Venus.
7: Doncs, Xirem, esperem que es posi en forma, perquè de moment les coses estan sortint bé, més o menys, perquè va començar molt malament, i això és molt important, segurament és perquè va a Club Pilates Badalona. Coneix l'experiència Club Pilates Badalona fent classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe i treballem per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim, 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. 35-30, anota els dos lliures, i ja no hagués que sortir per defensar Quinjo, aquest base explosiu. Fa cançó per Birgander, Tandem, Ikea. la pro interior per Virgander, se l'escapa la pilota a Simon Virgander. Quan hi ha les mans de Pustovi, difícil això.
1: Sí, perquè aquesta vegada Pustovi havia fet una bona recuperació defensiva i al tocar-la doncs, ha impedit que el Simon ha fet la pilota.
7: Ara on ves, uf, l'aigua absoluta de l'Apro, eh?
1: Sí, estranyament, entre el partit de Vitoria i el d'avui, l'Apro com ha perdut aquestes bones sensacions en el seu llançament, però està clar que l'ha recuperat, sí, claríssimament, home.
7: Hagenson, finta, se la juga de 3, no hi va, el rebot és aquí, se'n va per sobre el cèrcol, pilota perduda per la penya que guanyava de 7 i ara no té bones sensacions.
4: Però és que aquest últim tir de Hagenson ja es veia que no entraria. Per què són tan tossuts els tiradors?
1: Bueno, és l'estil actual, Carola.
4: Sí, no?
1: S'arriba, si tens opció de llançament i d'atacar des de fora i atacar el rebot, doncs ara hi ha molts rebots ofensius que van llargs i per això també l'atac té opcions d'agafar més aquests rebots que la defensa i per això el rebot defensiu s'ha de treballar força perquè ara, abans, amb llançaments de dos, doncs els rebots eren més curts, ara són més llargs i al final aquests llançaments triples tan ràpids doncs són un aspecte del joc que ara ho intenten tots els equips i que està ja treballat.
7: Falla el triple Bugui Ellis, 35-32. Ha estat rebre i llançar, és que 5 segons.
1: El problema és que quan no trobes l'encert, doncs es converteix el partit en anar a tornar, triple, i clar, es necessita de vegades una mica de pausa, una mica de cap per intentar trobar una altra opció. Si tu anotes, perdona, Carola, sense parar, doncs tira triples, però si veus que hi ha una sèrie de possessions que no, doncs trobar una altra opció per sumar.
4: Això t'anava a dir, han sigut tres atacs consecutius, tirant de tres amb una possessió molt curta, potser necessites fer una possessió més llarga i portar la pilota a la pintura.
1: Sí, correcte. Però el bàsquet actual va per...
4: Sí.
1: Per aquest costat actualment, no? Hi ha hagut èpoques de tot i aquest és molt de ritme i s'ha fet l'estudi que et dona molt més llançar triples durant el partit que potser llançar més de dos. I ara això està tothom. Després, quan tens jugadors com el Ricky, com el Lapro, com el Marcelinho, que posen aquesta pausa, doncs fan coses que la gent es sorprèn, però fan coses que s'ha fet tota la vida, no?
7: Ataca la penya, que han queixat un parcial de 2-9. I Bugui Ellis, que avui està enxufat, està endollat, porta 8 punts. 37-34. Sí,
1: aquest tipus de partit és el que hi va millor amb les seves característiques i a sobre, si està notant, doncs, ell es trobarà cada cop més còmode a la pista.
7: Gran Tava, que es queda mirant el director esportiu, aixecant els braços, i ara aplaudiments per Bugui Ellis, perquè s'ha llançat a intentar recuperar una pilota.
1: Perquè això, Carola i Xavi, sí que ho han tingut des del principi, eh? Partits sense anotar, jo també vaig veure partits de pretemporada i encara que no ha estat anotant en regularitat en cap partit, ell continuava a nivell defensiu doncs amb el seu esforç, intensitat, actitud. Per aquesta part, jo crec que res a dir, però evidentment la nostra idea de tenir-lo a l'equip era perquè aportés més coses, sobretot ofensivament, no? Sense perdre aquesta intensitat defensiva, que està molt bé per la seva part, però esperem que aquest partit continuï donant-li confiança pel que resta de temporada, perquè és un jugador que ha de portar en aquesta línia ofensiva, no?
7: Doncs, de moment, Robertson, aviam, això, Ellis, no sé si no li han dit, però sí, aquí el coneixem perfectament, això.
1: Ha arribat tard, i amb el Robertson i amb el Kuric, que estan els dos aquí a l'Andorra, aquesta defensa s'ha de fer millor perquè són jugadors que molt ràpid sortint del bloqueig poden llançar.
7: Empat de Robertson amb un triple, Casio Robertson l'Apro, no, s'hagués fallat l'Apro. I jo crec que aquí potser hi ha d'haver un canvi, eh?
1: Un altre rebot, Xavi, després sí. Mirarem el rebot ofensiu, igual que les pèrdues. Jo crec que moltes més al primer quart, no ara en el segon.
7: I ara sí, l'Apro anotant el bàsquet. L'altre dia, Carola, deien, hi havia una reflexió. De seguida te la faig, perquè 3 minuts 22 segons per acabar la primera part. La Cida Joventut 39, Morabanc Andorra 37.
15: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
7: I ara Riqui provoca el camp enrere. I a Quinjo que li fa rabieta perquè aquell és que és Riqui. Hi havia la reflexió de que s'han d'acostumar la resta de jugadors de la penya. I enteneu-me què vull dir, que l'Apro i Riqui tindran molt la pilota i llançaran molts tirs.
4: Però creus que s'hi han d'acostumar?
7: És que és a dir... hi ha una situació ara a l'equip que és, home, és que no ens passa la pilota. No en prenem petits, eh?
4: Si algú s'ha plantejat això, que torni a l'escola de bàsquet i s'ho rumi una mica. No, ho dic molt seriosament. És a dir, en un equip de bàsquet, cadascú té el seu paper i té el seu rol. I llavors, si tu jugues bàsquet professional, has de saber quin és el teu rol a l'equip.
7: No sé si és fàcil. Jo l'he estat professional.
4: No, fàcil no és.
1: No, està clar que no és fàcil, però ja, igual que hi ha la lectura que diu el Xavi, també hi ha l'altra, que si vols la pilota te l'has de guanyar. Clar, evidentment.
4: També.
1: Si no apareix en jugadors, l'altre dia a Vitoria no apareixia cap jugador. Llavors, clar, està clar que els 20 tiros del Lapro i també el mal partit del Lapro i el Riqui tenen molta incidència, no?, en el nostre lloc. Però, clar, han d'aparèixer més jugadors. També està
4: acostat... Responsabilitat col·lectiva, al final.
1: Correcte. Això també s'ha de repartir i llavors hi ha les dues perspectives. Igual que la del Xavi, que crec que és molt correcta, doncs l'altra també pot ser molt, molt real i s'ha de trobar a l'equilibri com van ser capaços de trobar-ho durant la Supercopa. És veritat que amb un Labro Vitola amb molt d'alcert i amb un Riqui que va dominar molt bé els tempos dels dos partits.
7: 0 de 5 en triples. Labro empata el Morvan Andorra perquè hi ha un contracop i entra ara sí Reyes per Labro. Veurem la gent que... Carola, això sí que l'Apro té crèdit per estona, després del que va fer a la Supercopa.
4: Clar, és que, a veure, ja no és només el que va fer a la Supercopa. És un jugador amb una trajectòria que no té taca, no?
7: De moment, menys 2 de valoració. 0 de 4 triples. Dic de 5, però no hi ha falta sobre Riqui.
1: Jo crec que al final, a l'intentar recolzar-se en el defensor, ha relliscat més que el contacte de...
7: Estan fallant unes coses al Morvan de llançaments, la fada sobre Riqui. Estan fallant unes coses increïbles.
1: No té com es diu el número 88 de nom?
7: Andro Kinasvili.
1: No, però de nom? Aquest és el cognom, no?
7: No, doncs tu vols saber com es diu de nom?
1: Pere.
7: No, Rati. Rati.
1: Rati?
7: Rati.
1: Serà més fàcil. Doncs Rati...
7: Fa molt de Rati que no llançava, no?
1: No, doncs Rati ha intentat fer una jugada i ha forçat una mica. El Pustou intentava bloquejar el Simon per deixar-li espai, però no hi havia i ha fet un llançament molt dolent.
7: Ai, ara... Diaye. D'en Diaye també esperem més, eh?
1: Sí, va estar molt bé a la Supercopa, sobretot a la final, i és veritat que ha d'agafar confiança i jugar millor. És un altre dels jugadors que se li pot dir el mateix que deia la Carola del Lude i que podem dir del Bugui Ellis, no?
4: Sí.
7: Ellis s'ha de jugar a 3, triple. Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple de Bugui Ellis. Són ja 11 punts pel nord-americà. L'Andorra s'havia situat per davant amb el bàsquet de Robertson, però ara capgira el marcador. Triple de Robertson, triple... Subaru!
15: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorrecargable. Subaru.
7: Ja tens mort de Sant Tomac i on tens mort, va a la Grés! I no en vam tenir prou amb 4 concerts, que ara aquí... Poques grasses, eh?
4: És el que toca aquesta setmana, no?
7: Sí, no?
4: Diria, puc equivocar-me, però diria que aquests ballarins i ballarines són de l'escola Quality Dance Studio, que estan al polígon de Pomar.
7: Sí, després ho confirmarem, però amb bon ull, aquí, la Garola.
1: Molt bé, Garola, molt bé, bona info.
4: Hem d'estar totes.
1: Sí. Hem d'estar a totes i també, doncs, la gent que ens escolti, doncs, que sàpiga tot el que passa i si tenim escoles que venen aquí a ballar, doncs s'han de mencionar, evidentment.
7: 4-2, 4-1.
1: I el que dèiem, que ara la Xavi, no? El Bugui Ellis avui, endollat, participant, llavors tornaríem a aquest discurs que hem obert abans, no? Aquesta xerrada que teníem de si és un tema que el Ricky i l'Apro assumeixen massa o si altres jugadors que han de demanar o han de guanyar-se aquesta responsabilitat o aquestes oportunitats de tenir pilota, doncs avui el Bugui Ellis se'ls està guanyant i jo crec que encantadíssim en Ricky i l'Apro de donar lloc, i el Lude, per exemple, com a bases, de donar lloc als seus companys, no? S'ha de trobar l'equilibri entre aquestes dues opcions o propostes.
7: Ha entrat Xumi Ortega i aquí la jugada és perfecta.
1: Molt bé, molt ben jugat.
7: Custodi es penja. Estem patint molt, eh?
1: Sí, molt ben jugat o molt ben preparada aquesta jugada després de temps mort, i nosaltres des del principi de la jugada quasi tots els jugadors un segon darrere, llavors ens han pogut dominar massa amb aquesta assistència final.
7: Reyes, els jugadors, no hi va, ja ve el llançament. Bastant fluix, eh? Ataca una altra vegada el Moravan Andorra Mutic. Déu-n'hi-do com està el tema, però si tu tens problemes i necessites renovar la teva llar, a Badagrés trobaràs mobles de cuina, sanitari, ceràmiques i parquet amb les últimes tendències i dissenys exclusius, qualitat, assessorament expert i tot el que necessites de nos en un sol lloc. Entra a badagrés.com o truca al 93-395-111. Badagrés!
16: Badagrés.
17: Badagrés.
16: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
7: Carola, sou un equip, eh? Sou un equip perquè aquí ens envia ara, a més, el Jordi Abril. Quality Dance està a l'avinguda de Cerdanya 87, a Pumà. Per tant, clavadíssim, eh? Sí. I rebota, feia del triple ara. Andro Crespili, el rebot és de Virgant, ja surt aquí. 4-2-4-3.
1: Xavi, igual que algunes vegades li demanem al Simon contundència, sobretot a nivell... Hòstia, tècnica claríssima, home.
7: Tècnica perquè consideren que la falta sobre Ricky no existia i havia
1: per mi,
7: passat.
1: L'únic que li pot, entre cometes, donar la raó al Zan és que s'ha xiulat la falta una mica tard, però sí, però després la protesta totalment accelerada i la tècnica era claríssima.
7: Es despega Rafa Luz, que està a la cantonada, juntament amb Jordi Ardèvol, el director esportiu de l'Andorra, i Climent Viles, el de comunicació. Llavors, la tècnica de Santa va, que un tir lliure ha anotat, i empat al partit de penya, 43-43, i a 48 segons, dos tir lliures per Ricard Rubio.
1: Correcte, Xavi. I el que deia abans, estàvem parlant de...
7: Vaja, Riqui.
1: Sí, igual que l'altre dia. L'altre dia va fer 2-6, i ara porta 1-3, no, ara es relaxa una mica, que agafi aire tranquil per anotar aquest, que és important.
7: Anota el segon, 44-43, queden com a mínim dues possessions.
1: I acabo, Xavi, el Simon, les últimes defenses, boníssimes. Igual cada vegada li demanem, jo crec que més contundència, sobretot ofensiva, jo crec que és un jugador que defensivament està a un nivell molt alt.
7: Robertson, Cistellot, perdem la pera de penya d'un. I xirem amb problemes.
1: Sí, jo crec que ha fet aquesta jugada entre cometes.
7: La penya sense bonus, eh?
1: Correcte, la penya sense bonus, errada defensiva per la nostra part, molt bé, Xavi. I després, jo crec que ells han fet aquesta jugada ràpida perquè quedessin dues possessions. O sigui, quedarà aquesta nostra i, en principi, com a mínim, una més.
7: Ricky. Se la juga molt forçat. No, no, no, rebot des d'aquí, de Mutic. Queden 5 segons, en queden 4. Queda una falta per fer. I la falta és anterior, 0,8 dècimes.
1: Ben feta. No sé si revisaran el temps, perquè jo crec que la falta no pot ser d'una altra manera, però no sé si el temps, si revisaran el temps per ajustar si quedaven només 8 dècimes o una mica més. Perquè ha fet la finta el Paco Vázquez de parlar, l'ajudant de Santas, de parlar amb el Sant per demanar-la, però... Els àrbitres el que van a mirar, jo crec, és el temps que queda quan s'ha fet la falta. Que pot ser que s'ha d'ajustar a un segon i alguna dècima.
7: Doncs no. Ja revisarem per veure el temps.
1: No crec que hagin de veure res més, no sé, si hi ha aquesta falta.
7: I Bundu 10 punts i 9 per Robertson.
1: Sí, i Bundo no, ens ha fet mal al primer quart, perquè no ha notat en el segon, i en canvi en el segon una mica més al Robertson i al Pustovi.
7: Sí, Pustovi realment ha fet molt de mal.

0: sensació?
1: Una primera part, doncs, en general, igualada. Jo crec que amb nosaltres s'ha castigat, doncs, no trobar una continuïtat en el nostre ritme de joc i les pèrdues, i en canvi, com a positiu, doncs, la nostra manera d'atacar el rebot ofensiu, veient que l'encert del triple no està sent molt, molt bo, excepte situacions puntuals de Chiram i Buiel, i sobretot, doncs, aquesta part ha estat bona perquè s'han permès més d'una acció en molts dels atacs, i d'aquesta manera podria notar. Partit molt igualat, però jo crec que evidentment hem de canviar coses a nivell de ritme i d'intensitat defensiva per jugar més còmodes i poder, doncs, agafar avantatge i arribar a un final de partit més plàcid.
0: Al descans, així és, un 44, Carol, alguna cosa a afegir?
2: No, jo crec que l'Ivan ho ha explicat molt bé.
0: Doncs 44, 6 de joventut, 45, bona banda, Andorra, no, fem una petita pausa, ho deixem. El Manés destaca, que ha donat a Sinó la ciutat amb el gran Martí Villegas, i tornem de sèrie per viure el segon temps. Fins ara!
3: Tota l'emoció del joventut de Badalona.
4: Has de renovar-te el cotxe?
3: Vine als concessionaris Trivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
4: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
3: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
4: T'esperem a Trivim.
5: Notícies Badalona.
6: Bona nit. Aprofitem la mitja part del partit entre la Penya i el Morabanc Andorra per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona Film Festival, una 52a edició que servirà per reconèixer la trajectòria de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya i l'actor i director Miguel Ángel Muñoz. Les Venus d'Honor s'han donat a conèixer aquest dimecres durant la roda de premsa de presentació del certamen a l'hotel Badalona Tower. Més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. El director artístic del Filmets, Marc Orts, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant assenyalar propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes i també d'acció o terror. El reconegut i premiat tècnic de so ha destacat la qualitat dels curtmetratges que provenen d'escoles de cinema de territori local i nacional. Així ha afegit cal potenciar la col·laboració del festival amb institucions com l'ESCAC.
7: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament els departaments especialistes. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
6: Per la seva banda, el regidor de Via Pública, David Mejía, celebra que el Filmets faci que a Badalona passin coses importants i s'hagi convertit en un referent dins del sector del cinema i especialment donant valor al curtmetratge.
8: Si és la 52a edició, doncs aquest festival ha cuajat, ha calat, no?, en la població i en els veïns de Badalona, i això fa també que hi hagi molt de talent, i molt de talent jove, no?, precisament en aquesta edició, que vulgui formar part i que vulgui participar d'aquest festival, doncs amb la seva feina, amb el seu professionalisme.
6: La plataforma Sant Roc Som Badalona celebra l'aplicació del nou decret d'habitatge, un mecanisme que qualifiquen de necessari per frenar els desnonaments previstos a la ciutat. La norma que, recordem, finalment va convalidar la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats la setmana passada, inclou la suspensió de llançaments de persones en situació vulnerable sense alternativa habitacional fins al 31 de desembre de 2030. Aquest és el cas del Zubair Sakir Khan, que de moment pot quedar-se al seu immoble. En parlen ell i la Mercè Pérez, la seva advocada.
9: L'única alternativa que vam trobar perquè no es quedessin al carrer, perquè no hi havia solució habitacional, era la compra. Vam oferir la compra a la propietat a través de la seva gestoria, ens va dir que sí, però una setmana abans del desnonament ens van dir que fins que no passés el desnonament no es podria firmar l'operació amb la terminologia que ells fan servir. Doncs estem molt contents.
10: Ja me quedaré aquí, però intentaré comprar este piso con ayuda de mi familia, de mis amigos, y intentaré comprar. No tengo palabra, verdad, que estoy ahora mismo también estoy nervioso y súper contento. Muchísimas gracias a todos.
6: Malgrat el debat que està generant la llei sobre la seva eficiència, des de l'entitat Sant Roc Som Badalona valoren positivament la seva posada en marxa, un primer pas, tot i que admeten encara queda molt camí per recórrer. I els qui

0: També es veuen afectats per la crisi de l'habitatge són els infants i adolescents que viuen un procés de desnonament a les seves famílies. Les conseqüències d'aquesta situació, la majoria de vegades, es veuen reflectides també en l'àmbit educatiu. Des del Centre Educatiu Baldomer Solà, al barri de Sant Roc, expliquen que cada família ho gestiona de manera diferent. En qualsevol dels casos, però, la problemàtica genera malestar i preocupació a l'alumne que percep l'angoixa dels seus familiars. Josep Vilaró, director del centre, explica els efectes que té a l'aula.
1: La vivenda, que és un bé i un dret bàsic, no el tenen garantit. Llavors, clar, quan ja no tenim una base garantida, el seu malestar es continua i afecta, doncs, el funcionament de l'aula i a l'aprenentatge d'aquella aula. Perquè si l'alumnat ja no està bé i té una conducta disruptiva o una conducta que sigui apàtica, doncs afecta amb ell directe al seu aprenentatge, i també pot ser que afecti, doncs, el dels companys de l'aula si la conducta és més social a nivell disruptiu.
0: Per detectar-ho i fer-ne front, un dels eixos principals del centre és establir una relació de confiança entre els docents, l'alumne i la família. Escoltem l'Elisenda Salvador, integradora social del centre.
2: Establim la confiança amb els alumnes i llavors ja són ells mateixos també els que t'ho venen a explicar. O inclús ara, des de fa un any i poc, hem establert com una relació fluida amb el sindicat de l'habitatge i llavors, bueno, s'ha anat fent bastanta difusió amb les famílies i ara moltes vegades ja són elles qui donen com el pas a l'hora d'explicar-ho.
0: Marcel Vivet encapçalarà la candidatura de Guanyem Badalona a les eleccions municipals del maig del 2027. La formació ha anunciat el relleu de Dolors Sabater des del Parc de Cal Arnús, on també ha presentat una nova imatge gràfica. Professor de secundària i activista polític, Vivet ja havia de formar part de la llista de Guanyem el 2023 com a número 3, però no se li va aplicar l'amnistia i la Junta Electoral li va impedir concórrer als comicis. La seva trajectòria està marcada precisament per la participació en moviments juvenils independentistes, així com per la repressió derivada de la mobilització antifeixista contra el sindicat policial Josep Pol al setembre del 2018. Pel 2027, Guanyem i Marcel Vivet plantegen les municipals com una confrontació entre dos models de ciutat i es proposen com a alternativa al govern de Xavier García Albiol, a qui critiquen que sigui regidor des del 1991.
3: Aquesta ciutat i aquest ajuntament necessiten un revulsiu, necessiten una cosa que faci que tot canviï, necessiten un impuls, alguna cosa, alguna acció que faci que ens animem a reprendre la lluita. Necessitem noves cares. I no només parlo per aquesta organització de la que formo part i de la que forma part tanta gent, parlo de tot l'Ajuntament. Necessitem renovar cares. Necessitem fer una renovació integral del que és la política en aquesta ciutat perquè el fracàs és notori.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas un home ferit de bala al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Segons ha avançat elcaso.cat, i ha confirmat també l'ACN, cap a les 11 de la nit, un home es va presentar amb una ferida de bala al braç al cap. Segons el digital, l'home va arribar al centre sanitari amb el seu cotxe, que també tenia un impacte de bala. No obstant això, per por que el trobessin de nou els agressors, se'n va anar del cap i es va presentar a una comissaria dels Mossos de Barcelona. I s'obre el termini de presentació de sol·licituds per als infants que vulguin participar en la cavalcada de Reis en el Nadal de les Carrosses. Serà el pròxim dilluns 19 d'octubre i la convocatòria es tancarà el 2 de novembre. Es podrà fer la sol·licitud a través del portal web badalona.cat o també presencialment al Centre Cultural del Carme. Els inscrits es dividiran en dos blocs, 12 infants de 9 a 11 anys que aniran a Nadal de les Carrosses dels Reis i 26 infants de 12 a 14 anys que aniran a Nadal de les Carrosses Dolces. Els escollits s'anunciaran el proper 12 de novembre a la Casa de la Vila i també es publicaran a la web. Això és tot. Us deixem amb la segona meitat del partit de la Penya, que acabeu de passar una molt bona nit.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Temperatura a Badalona.
6: 20 graus.
7: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
8: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
7: Més clar, més ràpid, més Badalona.
8: bdncom.cat.
7: Badalona passa aquí.
9: El millor cinema és el que es pot gaudir en família.
10: I el millor lloc per veure'l és Filmets. El 18 d'octubre, al Teatre Zorrilla de Badalona.
9: Filmets en família. Reserva la teva entrada gratuïta a festivalfilmets.cat.
10: Corre, corre, que volen!
11: caduca el carnet de conduir?
12: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
11: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
12: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
11: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
12: Al costat de Pompeu Fabra.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: 94.4.
1: La ràdio d'una gran ciutat.
3: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
4: La penya en joc.
5: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
6: I tornem aquí a l'Olímpic per viure la segona meitat d'aquest partit. De moment, la penya perdent 44-45. La Ciutadella ens anirem a peu de pista, però Ivan, fes-nos una valoració d'aquesta primera part.
7: Però, Xavi, ja ho han comentat al final del segon quart, que evidentment el ritme de partit, jo crec que fins ara doncs, es juga més el que vol l'Andorra, on l'Andorra es pot trobar còmoda. Nosaltres no estem aconseguint aquesta continuïtat en el joc que jo crec que necessitaríem. Després les pèrdues s'han fet molt de mal, sobretot en els moments que semblava que nosaltres, si no m'equivoco, el màxim avantatge han estat 7 punts, i en el moment que hem tingut aquest avantatge doncs no hem estat capaços de mantenir-la, i les pèrdues han permès que l'Andorra doncs s'acostés al marcador o en aquest final de segon quart, abans del descans, doncs estigui un punt a dalt. La defensa del seu base està sent bona, perquè només porta 0 punts, però l'Igundo i el Pustovi i el Bes s'ha fet més mal de que en principi nosaltres pensàvem. I per la part positiva, el rebot ofensiu està sent molt bo. És veritat que no tenim encert en el triple, o no tenim massa encert en el triple. Això fa que els rebots siguin llargs, i aquí sí que crec que nosaltres hem estat intel·ligents, i d'aquesta manera hem tingut segones i fins i tot terceres opcions que s'han permès anotar. Evidentment, el ritme del partit s'ha de canviar, claríssimament.
6: Doncs veurem si ho aconsegueixen. Recordem que és el partit de jornada 2. Es va suspendre per la pluja. La penya havia perdut al camp del Breogán. El Morgan Andorra havia perdut a casa contra l'Obradoiro i va perdre també a Màlaga. Per tant, els dos equips 0-2.
7: Sí, els dos equips 0-2. M'imagino que l'Andorra, doncs, aquesta derrota a casa contra l'Obradoiro, jo crec que sí que li va fer mal, no? Després, entre cometes, una millor imatge a la pista de l'Unicaja, però guanyar ja és molt complicat, i evidentment ells venen amb unes necessitats, però nosaltres també. No vam estar bé, sobretot a la segona part, a Lugo en defensa, i no vam estar gens bé l'altre dia en el partit de Vitoria, i molt malament els últims minuts, encaixant una diferència molt, molt gran, que ja vam comentar, per aquesta possibilitat de bàsquet a baralls per anar a la Copa del Rei, doncs és dolenta, i evidentment doncs, també ho hem dit al principi de partit, no? Aquest partit és important pels dos equips, però per a nosaltres moltíssim més. Per primer, juguem a casa; segon, hem de guanyar per aconseguir la primera victòria d'aquesta temporada, encara que sigui en aquest tercer partit, i està clar que els objectius que nosaltres tenim jo crec que són molt diferents als de l'Andorra.
6: La Provítola, menys 2 de valoració, amb 0 de 4 triples.
7: Sí, que el Lapro continua sense encert. Ja ho van patir l'altre dia a Vitoria, que encara que va ser després, crec que al final, el màxim anotador, però va haver d'utilitzar massa llançaments, no? Bueno, l'hem d'animar, l'hem de continuar donant confiança, perquè és un jugador que quan agafa la ratxa bona, doncs pot jugar a un nivell molt gran, i per nosaltres és molt important. Ara no troba l'encert, doncs evidentment desitgem que apareixin altres jugadors. Avui ho està intentant l'Elis, que ho està fent bé, també el Xira amb una mica més d'anotació. Doncs bueno, si avui el Lapro continua sense encert, doncs hi han d'aparèixer altres jugadors on recolzar-nos i intentar tenir un millor lloc d'atac, amb una millor circulació de pilota, que sobretot és el que nosaltres necessitem, i és on ens trobem més. més còmodes.
6: Doncs quan serà el tercer quart aquí a l'Olímpic, veiem que qui és el que passa per darrere. Ara no sé qui és aquest jugador. És un exjugador que hi ha darrere.
7: El Gen Norris, no?
6: Però és el Norris, realment? Ostres, he vist molt més prim. Sí, sí, és el Gen. Però hola, el Gen una altra vegada, no se'n perd ni una.
2: El Gen és un fan de l'Olímpic.
6: Un fan de l'Olímpic perquè acaba de començar el tercer quart aquí a l'Olímpic.
8: Et caduca el carnet de conduir?
9: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
8: Carrer Francesc Macià, 6.
9: Al costat de Pompeu Fabra.
6: I el triple està aquí, sortia de bloqueig i arriba tardíssim en Diaye. La penya presenta 4.
7: Sí, aquests bloquejos indirectes hem d'anar en compte. Ja hem parlat abans de Robertson, que també porta 9 punts, i de Kuric. I aquesta sortida de McGriff també ens ha fet molt, molt de mal, perquè, com tu deies, en Diaye ha arribat massa tard.
6: I ara el basca, triple de Reyes. Triple,
0: Visita'ns a Subaru Badalona o a trivim.com. Subaru.
6: Altra vegada el llançament.
7: Sí, important aquest triple del Reyes per tallar una mica aquesta sensació del final de segon quart i aquest primer triple de l'Andorra, de que ells estaven dominant una mica el marcador.
6: Falla el triple de Sulemanovic, el rebot és d'en Diaye, Reyes està sol, se la juga a 3, no hi va, jo crec que no l'ha agafat bé.
7: Totalment d'acord, em feies el gest, que això la gent per la ràdio no ho veu, em feies el gest amb les mans i totalment d'acord que l'havia agafat malament per poder llançar.
6: 47-48, el triple de Radosevic, i la falta personal és sobre Hackenson.
7: Sí, jo crec que ja havia fet falta primer a l'Endiaye quan anava al rebot i després al Hackenson quan l'havia agafat, la falta del McGriff molt clara, que és la tercera.
6: Tercera, Reyes, 8 punts. El millor de la penya moment, Ricky Rubio, 5 punts, 5 assistències, 9 de valoració sense jugar bé.
7: Sí, sí.
6: Sense jugar molt bé.
7: Sí, sense dominar tant com està acostumat i com altres vegades, no? I el màxim anotador, Bugui Ellis, amb 11.
6: Està a banqueta ara mateix, Bugui Ellis, Ricky passant pel mig, que bé que ho fa.
7: Molt bé.
6: No anota. I el rebot és per Oscar, per Cassius Robertson, eh? Anava a sortir Oscar Robertson, no, Cassius. Triple, Ibundu, la penya presenta 4.
7: Sí, Ibundu torna a anotar, mal balanç defensiu, i Ibundu, doncs, lliurat, doncs, anota el triple, no? El que diem, quan tornes amb el balanç i no estàs ben col·locat, doncs avui en dia et penalitzen molt amb els llançaments triples.
6: Bona assistència, la falta sobre Sulemanovic.
2: Però la falta, com deia tard, l'Ivan, no? Abans, arriba tard,
7: totalment
2: la xula tard.
7: Totalment d'acord, Carola. Molta xulada. Perquè ja havia fallat el jugador, en aquest cas el Sule, i ha xulat la falla.
2: És que sembla que la pitin quan protesta.
7: Sí, correcte. Jo crec que el contacte existia, perquè
2: sí.
7: També el que hem comentat abans de nosaltres, la primera part, aquesta ajuda jo crec que arribava tard i el contacte a baix existeix més fort o més suau, però existeix, però sí que la xiulada de la falta ha estat una mica tard.
6: Tens llibres per Sulemanovic, 47-51. Carola, hi ha els VIPs que arriben ben sopats, eh?
2: Ja t'he dit que si hi havia el mateix càtering que hi ha cada setmana, avui eren menys a repartir.
7: Han aprofitat, no? Després, arribar a casa, un iogurt i a dormir, no?
2: Exacte. Ves que no hi ha hagut algun tàper.
6: Com nosaltres, un iogurt i a dormir.
2: Sí, sí. Exacte.
7: Però nosaltres sense càtering.
6: Però falla els dos llibres. Falla els dos llibres Sulemanovic.
7: Sí, molt. Ha estat molt recte sense humallar la pilota.
6: Molt bé, Ricky, com s'ha anticipat, increïble, Ricky.
7: En aquestes situacions el Ricky és molt intel·ligent perquè ja té el talent d'intuir on anirà la passada, sobretot les bases, quan entre cometes els superen amb un contra un o amb situacions de bloqueig directe, doncs ell és capaç de continuar la jugada per saber on anirà la passada.
6: El triple Sulemanovic no ha tocat el cèrcol i és per això el públic aplaudeix per animar, que això crec que és una bona notícia. Carola, el públic sap que la penya està patint.
2: Home, és que la penya està 4 punts per sota, ara 6, i no és el que s'esperava, no?, del partit.
6: Sí, jo crec que la pro tardarà 15 segons en tornar a pista, eh?
7: Claríssimament.
6: 14, 13, 47, 53, la penya perdent, de 6, 10, 9, 8, de moment tenim llet, no es mira ni la banqueta. 7, 6, queden 6 minuts 56 segons per acabar aquest primer, aquest tercer quart. Zan Tabac.
7: I sobretot el que dèiem, no? que no és el partit que segurament teníem previst, però també el públic veu una mica que les sensacions de l'equip no són tan bones, i per això jo crec que aquesta idea de recolzar els jugadors, encara que ara mateix no veníem d'un llançament
6: triple i Mundo, la penya perd de nou. Molt
2: màxima
6: en
2: diferència.
6: És màxima diferència. S'aixequen de Tomic per protestar, però jo no crec que, no sé què és el que ha protestat. 47-56.
7: Sí, sobretot darrere, perquè ofensivament només el triple de l'Àlex Reyes, crec que ha estat al principi, i després 11 punts de l'Andorra, no? O sigui, el parcial ara mateix és de 8-0, però el parcial del quart és de 3-11.
6: 0-8 de parcial, i tornen els canvis.
2: Doncs torna la Provítola, marxa Ricky Rubio, ha tornat Birgander, ha marxat Indiaye.
6: Ivan, el problema està en defensa, creus, o no?
7: Ara mateix el problema està en les situacions de balanç després de les nostres errades ofensives, perquè estem ja arribant descol·locats, i per això, aquest, per exemple, aquests dos triples de Lugundo en aquest parcial de 8-0, i això, doncs, important que ara el Reyes sigui capaç de tallar-ho amb aquest triple.
6: Anota el triple de Reyes, triple Sobaro.
3: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
1: Sobaro.
6: Doncs dona una mica d'oxigen, i avui Reyes està encertat, porta ja 11 punts. És qui es guanyaria l'esmorzar a Can Bertran. Can Bertran, més de 100 anys elaborant cada dia el seu orador croissants. En Saimàs, tornem-hi, el millor pa de Badalona a Catalunya. Tot això podrà gaudir al mar, al bar, amb un supercafè, infusions, sucs naturals, o la teva beguda preferida. No us equivoqueu, Can Bertran, carrer Canonja Manera, cantonada carrer del Carme, que és el mateix. Can Bertran, carrer Incueta, cantonada carrer del Carme, Can Bertran.
10: Tot ho fem amb el millor producte.
11: A la cantonada del carrer d'en Cueta amb el carrer del Carme.
6: Ara, la passada anterior, es pitjava el triple de l'Apro. Ara sí, l'Apro. No. Falla el triple 0-5. I sort n'hem tingut perquè Robertson havia llançat un triple sol, Ivan.
7: Sí, sí, Xavi, el que dèiem, no? Aquestes situacions de bloqueig indirectes, avui no les estem defensant gens bé, i ell llança més massa lliurats, i per sort no ha notat abans Robertson, i ara també una situació entre cometes senzilla, no ha notat Postobi.
6: Triple de Reyes avui. Ens hem d'encomanar Reyes, triple Subaru.
3: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
1: Subaru.
6: 53-56.
7: Sí, les errades de l'Andorra ens han permès, doncs, amb aquests dos triples del Reyes molt importants, doncs, tornar a ficar-nos dins de partit, i aquell parcial seu de 0-8, ara mateix, favorable a nosaltres, de 6-0, i, com t'agrada a tu, Xavi, parcial encara obert.
6: Postobi falla, i ha falta el Nando Virgande, es posa les mans a la cara.
2: Jo he tingut sensació que feia passes.
6: Jo també.
7: Sí. I ara el Simon li està dient a l'àrbitre que està sota cistella, li està dient que les passes prèvies semblaven molt, molt clares,
2: insisteix Birgander.
7: Li continua, que pot ser que al final hi hagi contacte, i el contacte li diu que ok, però clar, que les passes d'abans eren molt clares. Li està dient que el contacte en el llançament final existia, però clar, tothom estem d'acord que semblaven passes.
6: 6 minuts per Postobi, que porta 7 punts. 53-56. Anota el primer a l'ucraïnès.
7: Sí, encara no havia notat en aquest tercer quart, i anota ara el seu primer punt.
6: El primer lliure d'aquesta segona part de... Al final, el segon llançament... Postobi, que també nota falta de 5 minuts justos per acabar el tercer quart. Hi ha temps suficient per remuntar. A 6 a Joventut 53, Morabanc Andorra 58.
5: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
6: L'Abro, cantonada de Chiram. No ha anat el triple. Estem tots oberts i anat tirant de fora, eh?
7: Sí, sí. Ara, els últims atacs, o els atacs d'aquest tercer quart, amb molts llançaments triples i la defensa, evidentment, de la sèrie. I per això s'hauria de jugar potser amb un altre ritme, primer defensiu i després ofensiu, per poder buscar altres opcions en el joc que no siguin només triples.
6: Vaya Buscovi i la falta...
7: Claríssima.
6: Doncs antiesportiva.
2: Disruptiva, no?
6: Sí, sí, volia dir que seran dos tirs lliures i banda. Sí.
7: La sanció la mateixa, però no suma per una possible expulsió. Però
6: el que passa sanció... que és fent-ho d'aquesta manera, que aixequen els dos dits de tir lliure, queda com poc...
7: Sí, sí.
6: No es veu massa.
2: Exacte, per l'espectador, per saber exactament el criteri arbitral...
6: Mira, Santama que està mirant el... A la banqueta i demana revisió, eh? Santava que demana revisió perquè no havia vist que era, com ho dius tu?
7: Disruptiva. Ara hem de pensar que són disruptives o flagrants.
2: Ja, exacte.
7: Antiesportiva no existeix.
6: No.
7: Però clar, necessitem temps tothom per, i evidentment la senyalització a lo millor, però aquesta, si no hi ha una acció, diguem-ne, agressiva, si recordeu l'empenta del Nebo, a la Supercopa, per exemple, doncs accions una mica doncs agressives, però totes aquestes faltes, entre cometes, de no anar a jugar a la pilota i voler aturar una situació de contraatac o de transició, com pot ser aquesta, doncs ha de ser disruptiva, perquè encara que sembli que va a per la pilota, va claríssimament a donar-li al...
2: És el que n'havíem dit, falta tàctica, no?
7: De tota la vida. I algunes...
2: Al final és això.
7: Sí, però algunes assenyalaven antiesportiva, altres no... I jo crec que creava molt de dubte, no? Els àrbitres, sí. A mi personalment, m'ho van explicar durant la Supercopa, i jo crec que la idea que han tingut jo crec que és encertada, però al final no pots donar la mateixa... Ho pots castigar amb aquests dos llançaments i tir lliure, perquè així la defensa cada cop s'ho pensarà una mica més, però que, evidentment, per això no pots expulsar un jugador, no?
2: Perquè exacte, no perquè un fent... jugador... conegui el joc i busqui la manera de parar-lo, expulsar-lo del partit, fa un flac favor a l'espectacle.
7: O tocar la pilota perquè ja tens un avís, o quedar-te repenjat del cercle, doncs aquestes situacions no sé, no fan mal, no, diguem-ne?
2: Exacte.
7: Ni al rival, ni a l'esperit del joc, saps? Llavors bueno, doncs, es sanciona, evidentment, perquè és millor que... Ja s'ho pensaran la segona vegada a Andorra o nosaltres mateixos, perquè aquestes faltes són màxim avantatge pel rival, no? Dos tirs lliures i banda.
6: Doncs encara estan deliberant, eh? Per mi.
7: Jo crec
6: és
7: que estan...
6: clara, perquè la gent són davant...
2: No hi ha massa deliberació, eh?
6: Sí, però la gent són davant la pilota... Normal.
7: No. Mantenemos la decisió.
2: Exacte.
7: M'encanta.
6: I és molt clara perquè, a més, l'Apro tira la pilota endavant i és clarament el que se'n deia abans una falta tàctica, més que antiesportiva.
7: Jo crec que, i recordem, aquesta falta no li suma a l'Igundo per una possible expulsió. I llavors, jo crec que, igual que abans comentaven que el Dani no volia arriscar-se a perdre el seu challenge, doncs en aquesta segona part, doncs el Zan ha cregut oportú arriscar una mica més perquè semblava que estava clar que ho perdria.
6: Doncs ara 55-58 i ataca, i jo crec que ara ve el triple, eh? Els dos lliures anotats. Carola, si anoten el triple a l'Apro, que s'enfonsarà a l'Olímpic, esmorzar Can Bertran?
2: Vale.
7: Ara a la línia exterior, l'Apro, Elis i Nogués.
6: L'Apro, se la juga a 3... Oh! Ha fallat el triple. Tenia tan clar que se l'anava a jugar.
7: Sí.
6: Tenia tan clar.
7: A mi em sap greu per l'esmorzar.
2: Sí. Sí, a mi també. Jo ja el tenia coll avall.
7: Clar, jo estava pensant en el que demanaria.
6: Aquí en Jo anota el bàsquet, la penya torna a perdre 5. El triple de l'Apro hauria empatat. Xiram per Nogués. Nogués buscant a Virgander, al coll de l'ampolla. L'Apro. Continua fallant, no ha rebut de Nogués. Bona assistència, bàsquet. Excel·lent. Excel·lent assistència, Nogués en atac i el bàsquet.
2: S'ha disculpat, Nogués, amb la banqueta quan acabava de donar una assistència, però jo crec que és que li deuen estar dient que ell té tirs que no s'ha de saltar.
7: Correcte. L'altre dia ja li va passar a Vitoria i ara jo crec que ho ha solucionat bé, no? Però l'altre dia, per exemple, a Vitoria tenia també un rebot ofensiu amb opció de llançament i va fer una passada i la van perdre, no? Bueno, són decisions que han de prendre els jugadors. Des de fora les veiem totes molt fàcils. Quan estàs jugant és una mica més complicat, però és veritat que en aquestes accions de vegades l'Isaac ha de ser més contundent, una mica més egoista, i si té opció d'anotar, doncs intenta anotar, encara que ara l'última la resolvé perquè l'assistència del Simon ha estat molt bona i l'assistència molt important també.
6: La penya parlem de 6.
7: Perquè s'està costant anotar. Llavors tot el que assumem serà bo, perquè no estem anotant gens de fora, no sé el percentatge de triples general, però el d'aquest tercer quart està sent molt
12: baix. És horrorós.
7: Sí, l'única nota és el Reyes i evidentment no podem viure només del Reyes, igual que hem parlat de que en el nostre lloc ofensiu no podem dependre o viure només de la màgia del Ricky i del Lapro, doncs avui el mateix parlant del Reyes.
6: 7 de 29 en triples.
7: O del Buiel, és clar. 7 de 29 és un percentatge molt baix.
6: Sí, increïble, eh?
7: Sobretot quan ho utilitzes tant. No sé quants llançaments de dos hem fet, per fer una mica la comparació.
6: Ha fet,
7: no?
6: 14 tirs de cistelles de dos de 23.
7: Hem fet 23...
6: 61% en tirs de dos i un 24% en tirs de tres.
7: I hem fet 23 tirs de dos i 29 triples, quan no estem encertats.
6: Clar.
7: Necessitem trobar l'encert, clar, perquè és una part molt important del joc actual, no?
6: Teva meva, excel·lent. Que bo que rigui.
7: I una altra vegada, tot això per atacar bé el rebot ofensiu. Una cosa dolenta, o dues coses dolentes, les pèrdues, que jo crec que això ja ho hem corregit una mica més en el segon quart, com aquest tercer, i després, evidentment, ja que fallem, doncs el que estem fent molt bé és atacar el rebot ofensiu, que és el que s'està donant. Abans hem parlat d'un de l'Isaac Nogués, ara un altre del Ricky, amb assistència als dos.
6: Doncs ara avui Elis ha d'entrar en partit perquè portava 11 punts, estava sent el segon màxim de dos, i anota Robertson el segon tir lliure. Entrarà a Aaron Best i de moment doncs està espectacular Escasso Robertson, eh? Porta 13 punts.
2: A part del percentatge de triples, que és dolent, el de tirs lliures, 8 de 14, eh?
6: Sí.
2: Un 57, tampoc. Tampoc per tirar coets.
7: Pocs tirs lliures, no? Podria ser pocs lliures en quasi 30 minuts, i a sobre, molt a prop del 50 o 50 poc. Com a equip, és poquíssim.
6: Bàsquet de l'Apro. Connecta l'experiència de Club Pilates Badalona fent classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballant per nivells, opcions de classes privades i instructors certificats. De Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Pugui Elis, s'ajudarà el triple Xirem aquí.
7: L'Apro?
6: Perquè no s'obre, Xirem. Perquè no s'obre. L'Apro.
7: Va, Xavi, va.
6: Triple!
7: Va, Xavi.
6: Triple. Per fi, Nicolás. Portava 0 de 7 en triples. 0 de 7 en triples. A nom de triple per empatar el partit. Triple de Nicolás, la provita la triple. Sobaro!
13: El polígon de les guixeres o a drivin.com. Subaru.
6: Carol, és que hi ha tant de talent a la penya. És que Ricky està bo, és que l'Apro està bo, tot i que estava amb un cert de 7 triples, que clar, podem confiar en la remuntada. Mira Marcel Roca, ja sap Marcel Roca, que
2: I hem cregut sempre, jo crec.
6: Sí, Marcel Roca domina.
2: No hi ha hagut cap moment en què no creiéssim en que el partit el pot tombar la penya i la penya se'l pot emportar. Escolta, m'agradaria comentar-te una cosa.
6: Mira,
2: estic aquí a sota la cistella i tinc la pilota aquí davant, a metro i mig. Quants pavellons als que vas, Xavi, en els temps morts hi han criatures jugant a la pista?
6: Aviam, a la penya...
2: Jo crec que només el de la penya, no?
6: Sí, és que...
2: Doncs els àrbitres, a cada temps mort, deixen la pilota aquí posada. I aquests pobres jugadors s'acabaran entrebancant.
6: Tens raó, que ha passat. Tens raó. Aquestes coses no hi havia pensat, jo. Els àrbitres hauria d'aprendre, no?
2: Però jo crec que algú escoltarà la transmi i el...
7: Jo, dues coses. Ara va dir que la cistella d'abans del Lapro, a veure si l'animava amb aquesta safata que havia fet, i ràpidament ha vingut el triple. I dos,
2: clar,
7: el videomarcador. Dens camp significa que quan t'enfoques has de ballar, ¿vale? Vinga, ja ho sabem pel diumenge si l'utilitzem.
6: Ataca la penya. Kuric, que no ha aparegut. A Quinjo, no nota rebotes de Chiam. I es manté el Lapro Ricky. És que l'hem d'escutar, aquest.
7: A Quinjo, que continuï així, només dos punts en tot el partit, i que continuï així fins al final.
6: Sí, què li ha passat a aquest nano, a Quinjo? Està sot girant. Triple, tauler. Quinjo rot. Riu, Chiram. Riu també, Simon Virgandre. Triple, Chiram. Triple.
12: Nova gamma Subaru Eco Híbrid Autorecargable.
14: Subaru.
6: Falla el triple i el contracop des de la penya. I Chiram, que es torna a penjar. Aquest Chiram l'hauríem de renovar 3 o 4 anys més, eh?
7: 10-0 de parcial, Xavi.
6: 10-0 de parcial, eh?
7: 5 punts de Lapro i 5 de Chiram.
6: Tap de Ricky a Quinjo. Lapro se la jugarà, ho tinc claríssim. Lapro se la juga a 3. No, no, del triple. Hauria estat ja la bomba, eh? Demana falta, Lapro. Tenen 15 segons, segurament podrien haver aguantat la possessió, Ivan.
7: Sí, ara no.
6: No, segurament no, haurien d'haver aguantat.
7: es podia, no? O com a mínim allargar-la una mica més, encara que quedessin dos.
6: Ara un més, llançament de dos, no nota. Acaba el tercer quart amb aquest parcial de 10-0, deies tu, Ivan.
7: Sí, bueno, com a mínim 5 punts consecutius del Lapro, amb la safata i amb el triple, i després 5 consecutius del Chiram, que no sé si ha canviat on apuntava en el llançament triple, ha dit, no he ficat els últims, doncs llenço a...
6: 10-0.
7: Llenço amb el... Llenço al tauler i intento que entri. No sé si ha estat així, però benvingut sigui, perquè, evidentment, en aquest últim dos minuts o minut llarg, hem recuperat moltíssim de la feina feta, que fins ara, en el tercer quart, excepte el moment dels triples de l'Àlex Reyes, a l'Andorra estava dominant el ritme del partit, havia agafat un avantatge que també ha arribat als 7 punts, no?
6: 9,
7: gràcies. 9 a favor, i amb aquest últim parcial que hem comentat, sobretot amb el Lapro i amb el Chiram, doncs hem ficat 5 punts per davant quan semblava que el partit acabaria una mica més igualat aquest tercer quart. Bueno, hem de continuar perquè el partit continua igualat. Jo demano això, trobar aquesta regularitat, perquè estem jugant a empentes, no? de bones estones, i després altres que estem malament, i d'això s'aprofita l'Andorra, i bueno, només queden 10 minuts per estar endollats ofensivament, i en atac doncs intentar circular la pilota, perquè si trobem llançaments i els utilitzem, doncs hem de fer-ho amb la màxima confiança, oblidar-nos del que ha passat fins ara, per evidentment acabar guanyant aquest partit.
6: Canola, jo ara veig a la penya que veig molt difícil que la penya ara s'ensorri. Doncs de seguida recuperarem a la Carola, que no ens sentia. 69-64.
2: Us sento, però us sentia molt fluix.
6: No, dèiem sobretot que ara ja ha fet el més difícil, la penya.
2: Sí, evidentment, ha fet el més difícil. Ara el que ha de seguir és apretant, no? D'alguna manera ha premut l'accelerador i ha aconseguit aquests 10 punts consecutius, i ara ha de ser consistent en defensa i eixamplar l'avantatge.
6: Comença l'últim quart aquí a l'Olímpic.
8: Et caduca el carnet de conduir?
9: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
8: Carrer Francesc Macià, 6.
9: Al costat de Pompeu Fabra.
6: A punt de recuperar el Moravan Andorra, 6-9-6-4, 9-44.
7: Sí, ells havien canviat amb la sortida amb bloqueig indirecte del Lapro, s'havia quedat al Radosovic, que l'ha pressionat moltíssim perquè no fiqués la pilota dins el Sule, que tenia avantatge davant del Ves.
6: El que acaba de fallar Sulemanovic és sota el cèrcol, eh?
7: Sí, perquè ells han menjat un bloqueig sec i un tall, i a sota Cistella ha fallat. Per això, aquests són un dels problemes que hem tingut al llarg del partit. El balanç defensiu descol·locat, després d'una errada, poca comunicació, crec jo, i llavors que ells troben llançaments triples massa lliurats.
6: La pro, Cistellot. Cistellot, Ivan?
7: Sí, sí. El Ves intentant defensar-ho força bé, ha trobat espai per la, amb la seva mà dreta i ha jugat molt bé amb el contacte del seu defensor per anotar.
6: L'altre de peu en el cos Sulemanovic. La penya guanyant de 4.
7: Sobretot Xavi, ara en aquest inici tercer quart, hem d'anar molt en compte amb el Kuric. Aquestes sortides seves de bloquejos indirectes, perquè és un jugador que amb poc espai anota i s'agafa una bona ratxa, doncs ja ha demostrat en moltíssims partits de la Lliga CB i de la seva carrera esportiva que pot anotar triples amb molta facilitat i molt seguits.
6: Custovi. Ràpidi. Llançament Cistelló d'ara, sí, de Quinjo.
7: Sí, que hem d'intentar que no es piqui en partit, perquè ja ho has dit tu, no? Avui sense encert, però és un base molt elèctric.
6: Clar, però està sol, Riqui, no falla, Riqui, no falla, Riqui. Falla, Riqui, com te dius, de Xiro, amb 14 punts.
7: El rebot ofensiu, Carola, Xavi, el rebot una altra vegada. Són aspectes del joc i del detall, molt, i detalls que són importantíssims en un partit tan, tan igualat, on a lo millor no tens tan bones sensacions o tan cert, és importantíssima aquesta faceta i avui l'equip ho està fent molt bé.
6: Girem molt bé. Ara que entrarà per Sulemanovic, en Diallo o...
7: I també entra Hakan.
2: No, per Girem. I també entra Hakanson, substituint a Ricky Rubio.
6: Un descans de Ricky. Avui parlaven abans de començar el partit. Hi ha una conversa entre Pau Ribas i Paco Velázquez. Parlaven de que la gent en el món de bàsquet es xoca massa les mans i llavors perd la importància que té. Què en penses, Joan?
7: Bueno, hi ha de tot. Està clar que evidentment, totes les coses que ja fas moltes vegades i agafes costum i perds la importància que potser sí que té en un moment donat ser capaç d'amb aquesta acció doncs, recursar la bona feina que s'està fent entre els jugadors, entre l'equip, amb els companys. Sí, sí, evidentment, pot ser. No? Jo crec que ara, avui en dia, hi ha menys comunicació. O sigui, per mi seria més important. I abans jo crec que hi havia més comunicació i que els jugadors parlaven més a pista i ara es parla menys.
6: Gran assistència de l'Apro, eh?
7: Es fan més coses, però la comunicació jo crec que no és tan directa.
6: Aviam, pots passar? Digues.
2: Mira, tenim a Chiam aquí al fons de la pista fent estiraments amb Dani Moreno,
6: sí,
2: de la part del isquiotibial i dels bessons de la cama dreta, i de fet just a l'inici del tercer quart ja n'estava fent. No sé si hi ha algun tipus de problema muscular o una rampa, però ja és la segona vegada que l'estan atenent.
6: 0 de 4 en tirs lliures Sulemanovic en el partit d'avui.
7: Ha de respirar, ha de fer la seva rutina i evidentment ha de bombejar, i el canell sempre recte. És que està llançant i al final li dona un cop cap a la dreta i ja ha fallat 3 tirs lliures consecutius de la mateixa manera. Ara, nano. Ara.
2: Com en sap, l'Ivan?
6: D'un simple tir lliure, tota la informació que ha tret, eh?
7: Això són els entrenos amb els infantils de l'UPSA.
6: Molt bé, Ivan. M'ha agradat molt aquest detall, sí, sí, i ho dic sincerament.
2: Aquest clínic que ens acaba de fer.
6: Que sembla a vegades que tot és només si anotes o no, i la realitat és que hi ha molta cosa. Ara demana una falta sobre a Quinjo, que no la nota. Està despertant aquest jugador, eh? Ante Tomic, tot està a peu, eh? Carola?
2: Sí, sí, no li agrada la posició aquesta que li han donat com a tercera fila. Llavors, com que no és alt i no ho veu gaire, es posa dret.
7: Home, i l'Ante pateix, veient els partits. Perquè si tu... Triplaco, eh?
6: Jo crec que és de 2. L'han donat de 3.
7: Sí.
6: Triple de l'Ude Hackenson. Triple en un moment molt important. Subaru!
13: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivin.com. Subaru.
6: Anem per feina amb la publicitat perquè se'ns està acumulant aquí la feina. Reformes, canvis, al regrés ho tenim tot. Aquí què ha passat? Reformes, canvis, al regrés ho tenim tot. Mobles de cuina, sanitaris, parquet i les últimes tendències en disseny. Qualitat, estil i experts al teu servei. Entra a badagrés.com o trucarà al 93-395-0311. Badagrés!
13: Badagrés.
14: Badagrés.
13: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
6: No m'esperava patir avui. No estava preparat per això. A Quinjo. Entra en Birgander per Sulemanovic. Falla Quinjo. I el Cavi que bloqueja de rebot, eh?
7: Molt bé, Lapro, molt bé. Perquè estava al vent.
6: Però... Oh, quina assistència sobre rebot a la mà esquerra de Lapro, però no la pot agafar.
7: Era boníssim el pas.
6: És error de
2: Tornarà Diaye. Ricky.
6: És que tal com està el partit, no pots permetre tenir a la banqueta aquests jugadors. Aquí hauria d'haver una tècnica per flopping l'amic McGee.
7: Sí,
6: s'ha deixat caure, però d'una forma tan brutal. Es pot jugar, no, aquesta tècnica?
7: Sí, no sé si estan, no, però no sé si estan avisats.
6: Ah.
7: O com a mínim donar-li un avís, perquè ha estat molt clar com que es llançava sense contacte, sense res, i molt a prop de l'àrbitre, però l'àrbitre no hi ha res.
6: Gustavi. Falta de Barcelona sobre l'Apro.
7: I Carola, el que et deia abans, ara l'Ante assegut, perquè jo moltes vegades em fixo també amb els jugadors que estan, diguem-ne, no convocats o que no poden jugar, i l'Ante és el que es mou, no para. També quan recordo quan estava el Guillem Vives, també.
2: Ui,
7: no,
2: també,
7: que
2: també.
7: Que no paran, perquè evidentment, quan estàs allà ho passes molt malament, és molt pitjor que estar jugant, o fins i tot estar a la banqueta, que saps que en algun moment, si l'entrenador t'avisa, doncs pots ajudar, perquè quan estàs fora i no pots ajudar i veus que passen coses, ho passes molt malament. I l'Ante sembla que és un d'aquests.
6: Falla Reis al triple. Hauria estat molt important, aquest triple. I van eren 7 punts de diferència.
7: Sí, perquè ja tot el que es vagi sumant, tots els encerts que hi hagi, sobretot des del triple, en aquest cas, doncs, evidentment, a nosaltres es poden donar una mica més de tranquil·litat, i en aquest cas a l'Andorra, apropar-se al marcador, perquè 4 punts són pocs i el partit continua molt igualat.
6: Digue'm, es queda mirant l'àrbitre i diu, m'està agafant la samarreta, que no veus? Tant de Miquea, no. I la falta d'un atac de...
7: En Deia, sí, sí. Li ha empatat en el rebot.
6: Ha empès el seu defensor. A falta de 5.31 per acabar el partit. La bona notícia és que la penya va per davant. La mala notícia és que la penya no es desenganxa. A 6 de joventut, 77. Moravan, Andorra, 73.
15: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió.
16: Imprimeix a Gràfiques Venus.
6: Però de 4.000 hi som, no, avui, aquí?
2: Jo diria que sí.
7: Sí.
6: Robertson. No, nosaltres estem tenint molta sort.
2: Important, sí. Que no hagi entrat.
6: Sí, ja saps sol, Ivan.
7: Sí, importantíssim, però una altra vegada. Avui, evidentment, contra l'Andorra, complicat en Robertson, complicat en... amb Kuric, amb McGriff, però clar, aquestes sortides indirectes està sent no molt bona, diguem-ne.
6: Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, l'assistència de Ricard Rubio per Ndiaye. Ndiaye, la penya guanya de 7. Triple, Ndiaye, triple.
17: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
13: Subaru.
6: Carola, ja tens bord aquí a l'Olímpic, tens bord de Santa Bàrbara, temps per a més. Recordem que demà, la gent que entri a les xarxes socials perquè sortegem dues entrades dobles per veure el Joventut, el Cid de Joventut, Futbol Club Barcelona de diumenge. Que la gent que vulgui aquestes entrades dobles per veure aquest partit, que entri a les xarxes socials de Badalona Comunicació i d'Esports de Badalona Comunicació i sabrà com participar. Demà a la tertúlia direm els guanyadors.
7: Molt bé.
6: En una tertúlia demà on ve Albert Ventura, el que va ser capità de la penya i un mirall per molts i molts joves de Badalona i de la penya, perquè evidentment sense tenir el tren de Riqui de Rudi va fer una carrera espectacular.
7: Sí, la carrera de l'Albert.
6: I perquè és un dels nostres preferits.
7: Espectacular, d'aquí de Badalona, de la nostra ciutat, i demostrant una manera de treballar i de creure en les seves possibilitats per arribar al primer equip, passant per totes les categories. Jo crec que, evidentment, és un reflex per tots els nostres joves, tant nois com noies. Evidentment, per sort, les noies cada cop poden tenir també referents femenines també en el nostre club i en l'esport femení, però evidentment l'Albert ho ha estat, i això no li treu ningú.
6: 80-73, 5 minuts encara de partit,
7: Sí, encara 5 minuts, queda molt, però a veure si aquestes sensacions, aquests 7 punts d'avantatge, ens donen una mica més de confiança, de continuar doncs, fent bones defenses i anar eixamplant una mica l'avantatge per arribar còmodes al final del partit i per què no ser positius en pensar en una diferència de punts. Però és vital que el partit no està sent fàcil i haurem de treballar-ho molt, perquè ja s'ha demostrat al llarg del partit que amb diferents parcials l'Andorra ha estat capaç avui d'apropar-se una altra vegada al marcador.
6: Carola, hi veig la penya bastant sòlida ara,
2: Jo crec que sí, malgrat que no marxa del tot.
7: Aro.
6: Callen ja, Enrique. Okay. La falta, uf.
7: No estic lliures.
6: No, és a baix.
7: No? A baix?
6: Sí.
7: Vosaltres l'han de demanar.
6: Sí.
7: El Dani no... No ha de demanar instant replay, però nosaltres... Ara el Dani està preguntant si ho demana o no ho demana. Si ha estat molt clar, està parlant amb els àrbitres.
6: I doncs demana. A falta de 4:35 per acabar el partit. A 6 de Joventut 80, Morabanc Andorra 73.
5: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
6: Hi ha revisió. Des d'aquí, una forta abraçada a Carlos Baos.
7: Home, també,
6: sempre. Revisa, aviam, la jugada. Carola, sí, això t'ho deixo per tu, que sempre tens un 100% de... Error.
2: Efectivitat.
6: Home, és clarament... És acció de tir, no? Perquè acció de tir.
7: Hem de veure si té la pilota agafada. Quan hi ha contacte, si ja té la pilota agafada per fer la primera passa.
6: Jo l'he vist bastant bé, aviam. Anem a veure la repetició, ara la tenen aturada.
7: Però jo crec que en el moment de partit que estem, doncs el Dani sí que pot arriscar ara una mica més.
6: Aquí no. Ja no vota més.
7: Si és la primera... Si és el primer contacte, si és aquí, diran que no. Si és després, diran que sí. Si és aquí, els àrbitres diran que no, claríssimament.
6: Que sí o no?
7: No, diran que no, depèn. Si el contacte és ara, diran que no.
6: Carola, que poc que es mulla l'Ivan, eh?
7: No.
6: Si és aquí, diran que no, però si és aquí...
7: Clar, és molt clar.
2: Home, jo almenys fallo directament.
7: Per sort, la vida no és com estan intentant ensenyar, que és blanc o negre, sí o no. Si és ara, no és acció de tir. Si és després, sí. I aquesta és la meva opinió i no la canviaré.
6: 9:45 del vespre i anem mirant i revisant les accions. Doncs, pilota de fons. No és acció de tir. Ellis, 11 punts. Lapro, 11 punts. 14 Reyes, 14 Cheram.
7: Xavi, et perdono. Sí. I amb un esmorzar encara et perdonaré més. Vale. T'estimo.
6: Això és una declaració pública,
7: Sí, pública, i perquè no surt el Kiss Camp, perquè si no, et donaria un petó.
6: No, escolta'm, que les coses no s'han de fer perquè la gent et vegi, m'ho pots fer igualment, Ets un Instagramer, ets un sí, model, que ha de sortir tot, ha de sortir a Instagram, si no...
7: Sobretot jo.
6: No, vius, Reyes, per Virgander, buscant a Ricky. Ricky, obert a la cantonada de Reyes, en Diaye. Obert a la cantonada de Reyes, a punt de fer passes en Diaye.
7: Molt bé, vinga, va.
6: 5 punts seguits en Diaye, que és jugador que estava... Els Hawks, Atlanta Hawks. Per cert, dimarts vinent comença la NBA. Són molt de Brooklyn Nets.
7: Sempre amb el Jordi.
6: No, però són, buscant a punt de veure, a veure penetra a Quinjo. No, nota rebotes de Reyes. Per cert, a Kuric no està assumint res,
7: Sí, només. L'han trobat poques vegades. Jo deia, si un triple, crec que era el tercer quart, que comentaven al principi que havíem d'anar en compte amb les seves sortides, però en principi han jugat més pel Robertson que no per ell, i està clar que ara nosaltres molt més còmodes, sobretot ofensivament, i això està fent que en aquests últims minuts la nostra defensa, sobretot aquesta última, s'ha vist molt clara, amb moltíssima més intensitat, moltíssimes més recuperacions, perquè la prèvia defensiva, diguem, la col·locació està molt clara, i aquesta hauria de ser flagrant.
6: La revisaran o no?
7: Jo crec que sí, però no sé si s'ha de flagrant o disruptiva, però estava molt clara, no. Al final, disruptiva. Per la senyalització, disruptiva.
6: Disruptiva, la penya guanya d'11, pot ser que pot jugar 13. S'està guanyant de molt, eh? Ara, Carola, és enganyós el resultat.
2: És una diferència molt àmplia per tal com ha anat el partit, però jo crec que això també mentalment enfonsa l'Andorra.
6: Recordeu, sorteig de dues entrades dobles per penya, Barça, instruccions a les xarxes socials d'Esports BDN.com. Els guanyadors, els dos guanyadors, els direm demà dijous a les 8 a la tertúlia de bàsquet de Televisió Badalona. Hackenson ha anotat el primer. La penya guanya de 12, eh?
7: Està clar que com ha anat el partit, sobretot fins al tercer quart i inici d'aquest quart, d'aquest últim quart, doncs està clar que és una diferència més gran, però encara queden 3 minuts i mig i una vegada i som aquí, hem de pensar en recuperar el més ràpid possible, si podem, part dels 20 punts que ens van deixar a Vitoria.
6: Joan Riqui, 86-63. Reyes se la juga a 3.
7: Vamos.
6: Triple. Dale, Reyes. Triple. Subaru.
14: Subaru Eco Híbrid. Més Subaru que mai.
18: Subaru.
6: I per la pilota. Com s'està enfonsant el Morabanc, eh?
7: Sí, sí, s'està enfonsant i nosaltres, tot el contrari, doncs hem d'aprofitar.
6: De moment, Ale Reyes amb 17 punts, s'està enfotant, esmorzant a Can Bertran, però continua la festa, Riqui, buscant el tauler, no nota, rebot de Pustovi. Can Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia sobre d'un croissant, en Seimas, tornem-hi, el millor pa de la lona de Catalunya, tot això podreu al dia al bar, amb un supercafè, infusions, surt natural, sobre la teva beguda preferida. Atenció, Hackenson, no, no, tot triple, rebotes d'Entiai, eh? I entre Entiai i Virigranda s'acaba molestant.
7: Millor.
6: És molt important la diferència. Can Bertran, no us equivoqueu, carrer Canonja, cantonada, carrer del Carme, que és el mateix, Can Bertran, carrer Incoeta, cantonada, carrer del Carme, Can Bertran!
19: Tot ho fem amb el millor producte.
20: A la cantonada del carrer d'en Coeta amb el carrer del Carme.
6: Ivan, s'han molestat.
7: Per una part, millor anar als dos que no hi ha cap jugador. Després, evidentment, el que deia, ara la broma que tu feies, o el comentari que deies, de xocar-se les mans. Doncs, comunicació primer i després s'han xocat les mans. Millor més comunicació al principi.
6: Se'n va Reyes a la banqueta, se'n va el dia ahir. Bona feina als dos, eh?
7: Sí, sí, molt bona feina.
6: Hem de guanyar quan demà més, més punts possibles. Eh?
7: Correcte, correcte. Per això no hem de perdre. Que hi hagi rotacions perquè toquen, doncs perfecte, però evidentment doncs, sense perdre aquesta intensitat i pensar en les situacions de bàsquet a veres. Primer, perquè són importants, i segon, perquè l'altre dia van badar moltíssim en els últims minuts i amb un parcial de 12-0, doncs un partit que anava amb alta diferència, favorable sempre a Baskonia, el van perdre de 20, que són molts punts per una possibilitat de classificació comptant amb la baraix per la Copa del Rei.
6: Com s'està enfonsant l'Andorra, estic sorprès, eh?
2: Sí, home. Sí, li està faltant molta energia.
7: Sí, quan veus a prop la tercera derrota en tres partits, doncs també això mentalment, doncs... Segur que ells tenen sensacions, Carola i Xavi, d'haver fet un bon partit durant molts minuts, no? De posar-li les coses difícils a la penya, que evidentment aquí a casa nosaltres som clars favorits per guanyar aquest partit, i ara quan es veuen a sota del marcador amb tanta diferència, doncs clar, et vens una mica baix, i per això jo crec que nosaltres ho hem d'aprofitar.
6: Torna a fallar i serà l'Apro Soler. Està sol, no el veu. Ataca, bàsquet, la penya guanya de 18, eh?

0: mentre l'Andorra s'ha enfonsat. Uneix l'experiència del Club Pilates Badalona, fem classes de Pilates Reformer, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballem per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats de Club Pilates Badalona, t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim, 35 de Badalona, Club Pilates Badalona. Joan.
1: Molt bé, Xavi, doncs mira.
0: Més
1: 20. Un partit que semblava que s'estava fent una mica de bola, no? Saps? Quan menges i se't queda i no passa. Doncs jo crec que en l'últim quart ho hem solucionat. Evidentment, no hem d'oblidar que ens ha costat moltíssim en els tres primers quarts, però en canvi, com hem estat capaços de tancar millor el nostre rebot defensiu, perquè l'ofensiu l'hem treballat molt bé, doncs hem estat capaços de córrer, hem trobat l'encert amb el triple, i amb aquest encert ens hem endollat moltíssim més en defensa i hem agafat un avantatge que en principi podria ser que no és el real del partit, però l'altre dia, per exemple, jo crec que la diferència a Vitoria tampoc era la real de com anirà a anar tot el partit, i ara, doncs, encara que només té un minut, hem d'aprofitar perquè si poden ser una mica més de 20, doncs millor encara.
0: Falla el triple, últim minut, la penya guanyant de 20, pilota per l'Apro. L'Apro Nogués Hackenson, Soleimanovic, Xerem a la cantonada. Soleimanovic se la juga a 3, no nota el triple. El rebot és de
1: Robertson. Sí, i li tira els peus de Xerem.
2: Però és fora de Xerem.
1: Bueno, com a mínim queden dos atacs a defensar-ho i anotar l'última si podem.
0: Avui Elis portava la mitja part 11 punts, porta ara 11 punts.
1: Estem en bonus. Sí, sobretot a la segona part, perquè ha aparegut l'Endiaia, ha aparegut una mica també el Lapro, ha continuat el Reyes.
0: I la penya guanyada de 20, com a mínim, perquè queda una possessió. Lapro, que demana la pilota, tothom obert.
1: Sí, però la llançarem, Xavi?
0: Sí.
1: A veure si pot ser més de 20.
0: Lapro se la juga a 3.
1: 23 m'agrada,
0: Triple de Lapro, triple Subaru.
3: El polígon de les Guixeres o a driving.com. Subaru.
0: Acaba el partit, la penya ha guanyat. A 6 de Joan, 96. Moravant Andorra, 75.
4: Supermercats Condis patrocina aquest partit. A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
5: La penya en joc.
0: Ens anem a peu de pista, ja hi tenim la Carola Barriga, esperant protagonistes, però de moment, Carola, la celebració.
6: Doncs sí, han marxat ja cap als vestidors els dos staff tècnics, tant els de l'Andorra com els del Joventut. De fet, només queda Dani Miret per aquí fora, Aleix Duran i Albert Canelles ja són els vestidors. I aquí tenim la pinya de la penya, amb els jugadors del mini i les noies del mini que han corregut per aquí. I ho sabeu què passa ara, no? És aquesta comunió, afició, jugadors, que ja és com un clàssic de cada partit. I avui que se suma la primera victòria a l'ACB, doncs amb més motiu.
0: Carola, fixa els jugadors de l'Andorra.
6: Estan saludant els aficionats de l'Andorra que han vingut a veure'ls. S'han quedat a darrere de la banqueta saludant els aficionats. De seguida estarem amb Àlex Reyes, que està eufòric. De seguida parlem amb ell. Àlex, en primer lloc, enhorabona per la victòria.
7: Muchas gracias, importante.
6: Això, era una victòria important perquè encara no havíeu sumat. Hi havia tensió abans de començar.
7: Bueno, éramos conscientes de que el primer partido en casa siempre es muy importante. Bueno, hemos tenido dos salidas muy complicadas, Lugo y Vitoria no son canchas sencillas. Bueno, después de conseguir aquí la Supercopa, el otro día el partido de Champions,

0: partidos, pues empezar ganando en Liga era súper importante. Así que bueno, tensión, ¿no? Yo creo que un poco de responsabilidad, ¿no? De, oye, esta camiseta es importante y hay que sumar en casa como sea.
1: El partit ha estat molt igualat fins que quedaven dos minuts pel final del tercer quart, que hi ha hagut aquell 10-0, aquell parcial de 10-0. ¿Por qué se ha gustado hasta el minuto 30? ¿Por qué os ha puesto tan difícil Andorra?
0: Bueno, un equipo que juega muy físico, un equipo que está trabajado. Bueno, cualquier rival es complicado, ¿no? Es un poco el, lo que se dice siempre, pero es la verdad. Esta liga cada día es más dura, es más complicada. Cualquier rival te lo va a poner muy complicado. Y, oye, Andorra sí ha hecho. Creo que nos ha jugado muy, muy físico. Ha habido momentos de mucho acierto, por supuesto. Y ahí, pues, hemos estado inteligentes. Hemos subido el nivel de intensidad también del partido. Así que, bueno, victoria muy importante. Creo que una segunda parte mucho mejor que la primera. Y es la línea que trabajar.
1: I en quant a la teva actuació personal, deies, hi ha una responsabilitat de portar la samarreta, però pel que hem vist a la línia de 6'75, en el teu cas, 7'25, perdó, en el teu cas, veig que la responsabilitat la portem bé.
0: Bueno, es mi trabajo. Al final es la característica que se me da mejor, ese tiro de larga distancia. Bueno, por supuesto el acierto irá y vendrá. Hoy, pues afortunadamente ha estado de mi lado. Lo importante es la victoria y, por supuesto, contento también con lo individual.
1: I escolta'm, necessitem l'Olímpic ple, no, diumenge?
0: Sí, lo necesitamos y lo queremos. Bueno, creo que al final el partido, no, la gente no tiene excusa. Creo que no tiene excusa para venir aquí el domingo. Bueno, una hora buena, tienen tiempo a echarse la siesta y venir aquí a animarnos contra un rival Euroliga. Bueno, revivimos la final de Supercopa, así que, oye, les invitamos a todos y les queremos ver aquí.
1: Gràcies, Àlex.
0: Gràcies.
1: Doncs les paraules d'Àlex Reyes, que ja veieu que vol un olímpic ple.
2: Escolta, m'ha dit, os invitamos a todos. Això s'ho
1: sí?
2: Ha agafat...
1: Sí, sí.
2: Per tant, doncs, bueno, escolta'm, s'ha quedat... Reyes també té fans, no?
1: Sí, sí, tant que té fans. Està allà xocant mans, està firmant autògrafs... De fet, quan venia cap a la nostra posició... Venia eufòric, parlant amb el públic... Vull dir, ja és un mes, aquí.
3: Carola.
1: Sí.
3: La pròxima vegada li haig de dir als Reyes que nosaltres, abans d'un penya-Barça, no fem siesta. Nosaltres fem una bona migdia, fem un bon dinar i una bona sobretaula parlant de la penya, val? I del partit. O sigui, no fem la siesta. O sigui, no. Abans d'un Barça-Penya no es pot fer la siesta, és impossible, home.
1: Això... He de dir-te, Ivan, que...
3: Com a aficionat, impossible.
1: No m'he volgut entretenir, però li volia dir que la propera vegada el volem gravar. Ha fet dues fintes i dos canvis de ritmes per sortir a tirar de tres, que crec que a tots els teus jugadors de l'UPSA els aniria bé.
3: Sí, sí, correcte, sí, sí. Jo tot això i des d'aquí quan podem explicar coses per aprendre doncs, de l'UPSA, de la penya, i com ja dic jo, de tots els equips que tenim a Badalona, que per sort tenim molts, doncs ja que venen els joves a veure partits, doncs que també es fixin en moltes coses per aprendre, perquè veient partits i veient com juguen certs jugadors o moltíssims jugadors, doncs també s'aprèn moltíssim i tot el que nosaltres podem explicar i ajudar, benvingut sigui, també per a cada cop hi hagi més aficionats explicant-nos fàcil les coses que passen, perquè ho podríem fer d'una manera molt tècnica, però jo crec que és molt millor fer-ho de la manera més fàcil possible, sobretot perquè hi hagi nous aficionats i aficionades que s'apropin al nostre esport.
2: Doncs la victòria del Joventut era molt important, Ivan, molt.
3: Sí, sí, importantíssima, i sobretot, el primer de tot, la victòria. Jo crec que durant tres quarts ens ha costat una mica doncs, trobar bones sensacions de lloc. Jo ja he dit, ho vaig dir l'altre dia també a Vitoria, juguem encara com a estones, com a empentes, sense trobar una regularitat, i en canvi l'últim quart el parcial ha estat 27-10. És veritat que l'Andorra al final s'ha enfonsat, però hem de recordar que abans, al final del tercer quart, hem fet un parcial de 10-0 quan estàvem 5 punts a sota, hem arribat a estar 9 punts, no? Si no m'equivoco, Xavi, en el tercer quart a sota, o sigui que aquestes coses han estat bones per la nostra part. Jo crec que hem fet una gran feina en el rebot ofensiu i això ens ha permès durant molts moments del partit sense encert doncs, anar anotant i anar portant un partit doncs, igualat, més igualat del que al principi semblava, i al final del partit doncs jo crec que sí, nosaltres anant molt cap amunt i ells ja una mica doncs, derrotats, doncs sí que s'ha vist una major diferència entre nosaltres i l'Andorra. Al final, doncs, molt bona victòria, molt bé aquests 21 punts d'avantatge per recuperar part d'aquests 20 que ens van deixar a Vitoria, i millors sensacions per acabar el partit i per pensar que ens poden servir pel partit del diumenge, que és un derbi, evidentment un derbi que ho canvia tot, és molt diferent, però està clar que acabar amb bones sensacions el partit sempre et dona més que no el resta.
2: Amb nosaltres està aquí el Marc Blanc, en Quitus, que, Marc, primer de tot, tu ets jugador d'Andorra.
3: Xavi, molt gran aquest tio,
2: molt gran,
3: tu sàpigues, eh?
2: Molt gran.
3: Dins i fora de la pista. Jo fora de la pista no parlaré, però dins, molt gran.
2: Però ens pots explicar alguna cosa de fora de la pista?
4: No hi ha gaire a explicar.
2: Ens pots explicar alguna cosa de fora de la pista?
4: No hi ha gaire a explicar.
2: Té la seva dona a prop, vull dir, però tens alguna cosa a explicar, no?
3: Mai.
2: Escolta'm, el Quitus sempre ha estat d'aquests jugadors, deixa'm-ho dir ara que estàs aquí. Oficialment està retirat o no?
4: Oficialment no, però no crec que torni a jugar a bàsquet.
2: No, és que m'ha vingut l'Albert Ventura a la tertúlia, li preguntarem també si, com està, però Marc, jo sempre reia quan et veia jugar que no eres el més fort físicament, no eres el més alt, però tots els jugadors la deia, escolta'm, que juguin al seu costat i van perquè que n'aprendran. Saps aquelles típiques fintetes que dius, oh, quin passarell? Com han caigut a la trampa del Quitus? És que em semblava fantàstic.
3: Home, el Quitus era, bueno, i encara és, fins que ell ho digui, un jugador jo crec que també molt intel·ligent a la pista, dels que agradava veure el jugar, perquè sense tenir un físic, diguem-ne, molt corpulent, era molt, molt capaç de guanyar espais i de guanyar situacions, sobretot ofensives, amb la seva qualitat, que evidentment doncs, és un jugador de Badalona i té un talent especial ofensivament per fer-ho, perquè ho ha treballat des de petit, evident. Està clar que hi ha moltes més coses, però aquestes situacions de com ell era capaç de treure avantatges ofensives eren molt, molt de mirar-ho, i abans que ell, no sé si ens escoltava, perquè estava amb la ràdio d'Andorra, doncs hem parlat d'aprendre coses, i el Quitus seria un dels jugadors per aprendre dels nostres joves.
2: Marc, et podem robar 3 minuts que acaben d'entrar al vestidor? Sí. Doncs ens anem cap allà, Carola.
5: Estic amb Nicolás La Provítola. Nico, partidor una mica dur, no? Ha costat molt. Fins al minut 30 la cosa anava molt igualada.
6: Sí. Bueno, los dos equipos estábamos necesitados de ganar. Necesitábamos ganar el primer partido de la temporada en la CB. Así que nada, creo que era un partido con un poco de presión para los dos equipos. Bueno, creo que por suerte en la segunda parte encontramos un poco del acierto y con eso nos levantamos.
5: Abans hem parlat amb Àlex Reyes i ell comentava que l'Andorra era un equip molt físic i això havia sigut una de les coses que havia fet que el partit anés tan igualat. I estaríem d'acord? Seria aquesta una mica el tema, el físic que ells han imposat?
6: Bueno, sí, tienen jugadores físicos, intentan bueno, presionar todo el campo, intentan apretarte contra tu aro, ¿no? Van mucho al rebote, son un equipo duro, que bueno, a todos le van a hacer las cosas difíciles.
5: A nivell personal, quan has anotat la primera cistella, has demanat al públic que t'animés al públic, estava amb tu, i al final la cosa ha acabat força bé. Al final és allò de quien la sigue, la consigue.
6: Bueno, creo que había que cambiar un poco el ritmo del partido, un poco el ambiente. Entre semanas hay que empujar un poco a que todos estemos en la misma línea, ¿no? Y bueno, creo que la gente cuando se mete en el campo nos empuja muchísimo y bueno, eso también es lo que queremos ver el domingo.
5: Això t'anava a dir, que amb Àlex Reyes parlàvem del partit del diumenge i no volem cap cadira buida, no?
6: Bueno, ojalá. Creo que va a ser un partido muy importante. Ellos están jugando mucho mejor. Nosotros tenemos que todavía mejorar muchísimo. Pero bueno, tenemos que igualarles en un montón de cosas des del principi i jugar un molt bon partit.
5: Moltes gràcies, Nico.
6: Gràcies.
5: Doncs les paraules de Nico La Provítola. Aquí pràcticament tothom està o al vestidor, al vestidor, o a la dutxa, o ja sent atesos pels fissiós. Si us sembla, anem cap a la
2: Carola,
5: sala de premsa.
2: Carola, digue'm, abans d'anar cap a la sala de premsa, explica'ns, sí. Ja veus el vestidor igual que sempre?
5: No. Ara veig, abans hi havia aquí una primera sala que estava una mica, no sé, mig vestida, et diria jo. Ara aquesta sala l'han reformat,
7: És una sala xulíssima. Ah. Veig una part que és així com una mena de mini cuina, que aquí veig algú que es fa un entrepà, hi ha per fer cafè, hi ha un microones, una nevera. Llavors veig una paret amb una mega foto de l'Olímpic en blanc i negre. Aquí hi ha un sofà amb una tauleta, i al costat... Ah, diu que el sofà és el lloc de Simon Birgander, i aleshores hi ha dues... Sí, hi ha dues lliteres on els fisios ara estan treballant bastant, diguem, després de tots els cops que han rebut els jugadors durant el partit. De fet, estaven atenent aquí el tàndem Ikea, Birgander ja ha marxat cap a la dutxa, i està Lude Hackenson encara sent atès pel fisio. I al fons de la sala encara hi ha un altre espai on fan estiraments i així, i en aquest cas hi ha Dani Moreno, que, com us he explicat abans, ha atès a Chiram dues vegades durant el partit com si tingués algun problema muscular.
2: Doncs som-hi, perquè començarà la roda de premsa de Zantava, que no la deixem anar cap allà. Estàvem amb Marc Blanc, amb el Quitus. Marc, ostres, tenim moltes ganes de veure't. Tenia moltes ganes de saber de tu. Com estàs?
8: Allunyat de les pistes i a prop de les grades, no? Els caps de setmana, pues, amb els nens, juguen els dos.
2: Ah, sí?
8: Al círcul.
2: O sigui, m'estàs dient que hi ha... Continua... Molt bé.
8: Sí, continua la saga.
2: Ostres.
8: Espero
2: ostres.
8: Que defensin una mica més que jo, però bueno. No
2: és complicat, em sembla, eh?
8: No, ja els hi dic, que només que defensin una miqueta. Però jo estava al moment adequat on s'havia d'estar.
2: Això sí. Això tens tota la raó. No ens enganyem. Com has vist l'Andorra i com has vist la penya, la teva penya?
8: Bueno, ha sigut un partit que jo crec que els dos equips els ha costat entrar bastant en joc. Han estat al principi bastant imprecisos els dos equips. I al principi del tercer quart semblava que Andorra s'enxufava i agafat 8-9 punts d'avantatge, però de cop, del no res, no? De tot el que estaven fent bé ho han deixat de fer-ho bé, la penya ha entrat al partit. Sí que és cert també que Nico no estava notant i ha fet 7-8 punts en un parell de minuts. I avui ha sigut un partit que, bueno, Rey és molt bé tirant de fora i Chitam també ha estat bastant bé. I al final, bueno, Andorra ha baixat totalment els braços, s'ha deixat anar per la corrent i la penya ho ha aprofitat.
2: No diguis, Marc, avui amb Marc Blanc, amb el Quirus, a mi Chitam no m'acaba de convèncer, eh? A mi.
8: Bueno, sí que és veritat que... Quan va sonar el seu nom, quan es va anunciar el fitxatge, hi havia dubtes, però jo crec que els últims partits estan en una bona línia.
2: Sí, és veritat. Tu Ivan, què en penses tu?
3: Una mica, perquè les sensacions que dona és que nosaltres, com a aficionats, volem que
2: potser...
3: Per
2: cert, un segon. És que Roger Vilaró, ara acaba d'aparèixer aquí, diu... Gran de Quitus, un fenomeno.
3: Sí, home, clar, és
2: aviam,
3: que...
2: Aviam, per al·lusions... Roger Vilaró. Un grande.
8: Dels 3 als 14 anys, companys de classe.
2: Sí?
8: Sí. I rivals a la pista, ell a la penya i el Sant Pep, fins als 18, 19.
2: El tio no va superar-ho, se'm va haver d'anar a la Seu d'Urgell. Perquè diu, no, escolta'm, no me n'en surto de ser millor que en Quitus.
8: Hi ha una salutació en Roger, n'hem parlat molt, també.
2: Marc, es pot desenganxar de bàsquet? Tu has estat sempre enganxadíssim.
8: No, jo crec que no. De jugar, sí. Perquè porto 2 anys sense tocar una pilota, pràcticament.
2: Ui, en sèrio?
8: Sí. Però del bàsquet no, perquè segueixo venint aquí cada partit.
2: Sí, això sí.
8: Veig bàsquet per la tele, veig els nens quan juguen. Anem a veure partits del sènior del círcul, de Mar, de qui jugui, de Minguella. O sigui, desenganxar-me, impossible. Com a jugador, sí. O sigui, però com a aficionat, espectador, impossible.
2: O sigui, enganxat al 5 contra 5, perquè, clar, són tots els equips de casa, ja el buscarem. Abans d'anar a escoltar el Dantabac, Ricky Lapro. Marc, pots tornar a jugar, si vols, amb ells. És que són molt bons.
8: Per l'edat, per la qualitat, no.
2: No,
8: per l'edat, sí, per la qualitat, no.
2: Hosti, Déu-n'hi-do, eh?
8: Sí, és veritat que són jugadors veterans, però, bueno, la veterania és t'aporta coses que per molt fort i molt alt que siguis, el cap no et pensa igual ni a la mateixa velocitat que és com pensen... Tot i que Ricky, ja quan tenia 14-16 anys, ja pensava igual de ràpid.
2: Això és veritat.
8: Però sí que bueno, són dos bases de luxe per la penya i tant de bo durin molts anys.
2: Doncs espereu, Marc Blanc, quines categories hem d'anar a veure del círcul, per saber-ho, eh? En masculí, quina categoria hem d'anar a veure?
8: Premini de segon any.
2: Premini de segon any, hem d'anar a veure la saga Blanc i
8: el cadet de primer any femení, també.
2: Allà hi serem.
8: Hi ha molta qualitat.
2: Doncs hi anirem, Marc Blanc, Quitus, molta sort. Records, per cert, a la jefa de la casa, que és la que Top, eh? La Mireia.
8: Seran donats. Bueno, jo us està sentint.
2: Si la veus, si ens està escoltant, doncs des d'aquí una forta abraçada, però ens venia molt de gust parlar amb tu. Nosaltres parem a Sant Tàbac, la penya guanyant 96-75, Ivan, abans del Futbol Club Barcelona. Comença Sant Tàbac, perdona, et tallo.
3: Esperem.
9: Yo creo que estábamos tres cuartos sin partido, yo creo a siete minutos a acabar partido. Nos ha hecho un parcial, yo creo que son 20-2 o algo así. Yo creo que eso ha decidido el partido. A momento cuando no podíamos anotar, también nos afectó y nos paramos a defender. No debía ser así. Necesitábamos, a pesar de no poder anotar, seguir defendiendo, pero no lo hacíamos. Yo creo que durante tres cuartos hacíamos un buen baloncesto, que durante tres cuartos agotamos contra un equipo muy, muy fuerte, especialmente en su cancha, y un equipo con necesidad, quiere decir, un equipo que también necesitaba ganar partido. Espero, yo creo que es tercer partido que estamos jugando. En tres partidos, cada partido estamos mejor, pero no ha sido suficiente para ganar partido. Espero nuestro próximo partido que podíamos hacer un partido completo.
10: Molt bé, obrim el torn de preguntes aquí, Ivan. Bueno. Espera, hi ha el micro.
11: Zan, la meva pregunta anava precisament perquè el que acabes de comentar, que l'equip ha demostrat que és capaç de competir durant pràcticament mitja hora. Hi ha un parcial de 12-1 al final del tercer quart i el de l'últim quart crec que era 29-4 aproximadament. Les explicacions és que s'ha acabat la benzina, que l'equip ha arribat cansat, perquè ha acabat per baixar els braços, fins i tot.
9: No creo. Yo creo que simplemente necesitamos aprender que hay momentos cuando no podemos anotar y necesitamos seguir remando y defendiendo. Nosotros estamos por tres cuartos defendiendo, jugando físicamente al mismo nivel que otro equipo y después llegamos a momento cuando yo creo que era un punto de diferencia y fallamos tres tiros abiertos. Y al fallar tres tiros abiertos no podemos dejar que nos afecte mentalmente y que entramos un fallo después de otro. Pero más que todo estoy hablando de defensa. Puede pasar que no podemos anotar, necesitamos quedarnos fuertes y sólidos atrás. Y eso es que no hacíamos.
11: Una mà solo, i el fet de donar tantes facilitats a un equip com el Joventut en quant a les segones oportunitats, el rebot, això al final també ha estat clau.
9: Nosotros, tres partidos que jugamos, los tres sufríamos el rebote. No es solo esto. Los tres partidos sufríamos el rebote. Es un reto que tenemos de resolver y necesitamos buscar manera para resolverlo.
10: ¿Més preguntes aquí?
12: Hola, Zan. Ramón Serra para la cadena SER. ¿Crees que el equipo está pagando algo de ansiedad por ganar para que llegue la victoria?
9: No creo. Estamos siete minutos al final. No estamos en últimos dos minutos que dices estamos ahí y después empiezan a cometer fallos. Son siete minutos, es mucho tiempo. Yo no creo que es ansiedad.
10: ¿Alguna pregunta más? No? Molt bé, doncs. Fins aquí la roda de premsa de Sant Tàbac.
13: La penya en joc.
2: Doncs acaba Sant Tàbac. Aviam, és cert que té bons jugadors a Morabanc Andorra, però jo no... Em fan patir, eh?
3: A sobre de tenir bons jugadors, has de tenir sensació d'equip, de bon equip. I avui, com a mínim, aquí a l'Olímpic, sobretot al final del partit, no ha donat aquesta sensació. És veritat que com també deia el Zan, doncs durant molta estona, que era el que nosaltres parlàvem de les sensacions que podien tenir els jugadors de l'Andorra i el Zan i el seu staff, doncs que hi ha hagut minuts que portaven el partit doncs igualat i fins i tot per davant, però després d'aquesta comunió d'equip s'ha perdut completament al final del partit i nosaltres ho hem aprofitat perfectament perquè aquests 21 punts són, jo crec que són molt importants.
2: Aviam, hi ha una cosa que ara semblarà que estem bojos. La penya no ha jugat bé. Ha guanyat a 21, eh? Però la penya no ha jugat bé.
3: Sí, sí, amb el resultat a la mà, doncs, si no has vist el partit...
2: Jo crec que és enganyós, clar, absolutament.
3: Pots tenir unes sensacions diferents, igual que potser l'altre dia a Vitoria, també la diferència al final, doncs també, sobretot, va ser més per errades nostres al final de partit, que la diferència s'ampliés tant i, per exemple, el Dani estigués emprenyat o molt emprenyat com va acabar el partit. Doncs avui, al contrari, no? Jo crec que el partit ha anat d'una altra manera. Hem de pensar que en el tercer quart l'Andorra ha anat 9 punts per davant, que nosaltres amb un parcial del final del tercer quart de 10-0 ens han ficat 5 punts per davant, i que per agafar aquesta diferència de 21 punts, a l'últim parcial nosaltres hem guanyat 27-10. O sigui que durant molts minuts l'equip no ha trobat aquesta continuïtat de bon ritme, de bona intensitat, de bones accions ofensives i defensives, que sí, es van veure, per exemple, a la Supercopa, també amb molt d'encert, no? Ja ho hem dit, no? Molt d'encert del Napoli els dos dies, molt domini del tempo de partit del Ricky, molt bona aportació, jo recordo sobretot a la final de la Dendiaia, del Sule i del Reyes. Llavors, clar, entre cometes, així és una mica més fàcil si es reparteix tot, i a partir d'aquí, d'aquest repart en la notació, doncs hi ha molts jugadors que aporten coses positives a l'equip. Això ho han perdut una mica en aquest inici de, diguem-ne, ja de temporada més oficial, no? Encara que la Supercopa i primer la Lliga Catalana i després la Supercopa són els primers tornejos més oficials, però això ho han perdut una mica, i avui aquestes sensacions les hem recuperat a lo millor a l'últim quart per remuntar i per recolzar-nos en coses bones que sí que estem fent, que sobretot, per exemple, el tema de l'atacar el rebut ofensiu, que ens doni més opcions ofensives.
2: Arriba Dani Miret.
14: Bona nit. Primer de tot, agrair a la gent que ha vingut a donar suport a l'equip. Teníem ganes de tornar a jugar a casa i teníem ganes de tornar a jugar a la Lliga ACB i guanyar. Crec que avui s'ha vist molt clar. La primera part no hem entès el partit i no hem estat amb el to defensiu que necessitàvem per controlar el partit i tenir un avantatge. A la segona part ho hem fet millor. Penso que des de la defensa hem de construir, tenir confiança, i a partir d'aquí, en atac, anirem millorant. No hem fet un partit perfecte, però sí que vull remarcar que avui teníem una pressió extra. Hem començat la Lliga CB 0-2, tenim un objectiu que és classificar-nos en el top 8, no?, per jugar la Copa del Rei, i penso que hi ha hagut algun moment a la primera part que, entre que no hem focalitzat l'esforç defensiu necessari i estàvem allà en el marcador, això ens ha jugat en contra, i a la segona part doncs ho hem fet millor. Hem estat més sòlids en el rebot, els hem deixat en l'últim quart. També és veritat que ells, doncs, han desconnectat i han acabat amb 11 punts, no? Però nosaltres, igual que l'altre dia contra Baskonia, estava molt enfadat perquè vam, un partit que vam estar sobrevivint, anàvem a 6 punts de diferència al minut 35 i vam acabar perdent de 20, doncs avui hem fet un molt bon average. I això és molt important. Hem guanyat de 21 punts al final, hem fet una victòria que és molt bona i molt important per nosaltres en el moment que estem, i ara preparar-nos a tope pel partit del cap de setmana.
10: Obrim el torn de preguntes. Comencem aquí al davant amb Ràdio Ciutat de Badalona. Carola, quan vulguis.
15: Dani Miret, bona nit. En directe a Ràdio Ciutat de Badalona. Enhorabona per la victòria. El partit, d'alguna manera, s'ha desencallat en el minut 30 amb el parcial de 10-0 després dels triples de Lapro i Chiram?
14: Sí. No tant per al parcial en si, sinó perquè realment, doncs, nosaltres aquesta pressió que parlava, no? Crec que ens l'hem tret quan hem vist que estàvem per sobre del marcador, i també, doncs, realment l'Andorra ha baixat. Aquest to que sí que estaven tenint i aquesta competitivitat hi ha estat, doncs, on hem aprofitat per aconseguir aquest average, que, com dic, és important. Sí, hem estat allà, a l'inici del tercer quart tampoc ha estat bo, vull dir, hem fet 9 punts que eren 3 triples de l'Àlex, però no estàvem trobant una bona fluïdesa i no estàvem dominant el partit, i fins al final del tercer quart no l'hem trencat, i després, doncs, penso que sí que hem estat sòlids i fent el bàsquet que calia fer en aquell moment. Com dic, hi ha vegades que s'ha de saber com guanyar, no? I a l'últim quart, doncs, no ens hem complicat i hem aprofitat aquesta situació.
15: Les estadístiques diuen que confirmen que heu dominat el rebot, 45 a 33, i després en els triples, 13 de 42. Quina valoració en fas? Jo entenc que és un percentatge baix, però 42 tirs és un número adequat?
14: Tenim algun jugador que aquest any el seu joc passa per amenaçar des de la línia 3 i algun tir d'aquests 42 no són tirs col·lectius, i alguns altres, doncs, jugues, no?, amb la defensa que et proposen i condiciones el partit amb aquesta amenaça. Vull dir, algun cop, doncs, l'Àlex pot fer tres triples consecutius i de cop i volta, doncs, n'hi ha un que ell està fent el seu joc, que és el que ha de fer, que és el seu rol, i en tira algun, doncs, que... o el Nico, no?, o el propi Lude, que avui, doncs, ha fet un pas endavant i ha estat molt més sòlid jugant amb les coses que li demanem. Sí, hem de trobar una mica més d'equilibri, no ens hem de obsessionar amb el tir de 3, però també tenim molts bons jugadors tirant de 3, i bueno, a sobre tenim l'Emir, que és un dels nostres 4 que juga de 5, i també doncs, juguem amb això, no? Vull dir, per acabar de rematar-ho. Ho he de veure, sí que hem fet alguns mals tirs de 3, però també n'hem fet alguns mals tirs de 2. Vull dir, crec que des de l'inici ja ho vam parlar, que teníem més amenaça de 3 aquest any, i haurem d'anar ajustant coses i millorant aquests percentatges, perquè si som capaços de millorar una mica, hi haurà molts dies que estarem per sobre el 40%, no en un 31 com avui.
16: Arnau?
12: Hola, Dani, què tal? Ramon Serra per la cadena SER. Què creus que ha estat la clau? Què ha canviat el xip dels jugadors perquè els últims 7 minuts hagi caigut aquest parcial de 22 a 0? I parlaves ara de la pressió que tenien els jugadors. Com els has vist al vestidor després del partit? Si els has vist més alliberats i més tranquils de cara als pròxims partits? Gràcies.
14: Sí, penso que el partit va madurant. L'Andorra ha començat còmode perquè són un equip més ràpid que nosaltres, amb una mica més de to físic que nosaltres, i ho estaven fent, i estan còmodes. Per mi, per acabar de representar el que penso, m'ha quedat el segon quart jugant a casa, rebent 23 punts amb 3 faltes. L'Andorra estava còmoda. Nosaltres no estàvem còmodes, perquè el partit no estava anant com esperem que anés. Aleshores, el tercer quart crec que hem posat una mica més d'energia des de l'inici, no ampliant el marcador, no, perquè, com dic, no estàvem trobant cistelles fàcils i no estàvem marxant del marcador, però sí que crec que hem entès a la mitja part que avui era darrere, que els havíem de treure del camp com poguéssim, estàvem dominant el rebot i que a partir d'aquí tot seria molt més fàcil, seria molt més fàcil jugar. I al final és el que ha passat, que quan ens han començat a entrar els tirs i a ells... Al final del tercer quart els hem portat a 4, 5 o 6 atacs fora de les seves prioritats, dels seus focus, doncs allà hem trencat el partit. Els jugadors, evidentment, guanyant avui, doncs sumem la primera victòria i ens aprovem més aquest objectiu, que és el que dic de la Copa del Rei. A ningú li agrada perdre 2 partits consecutius a la Lliga CB. És veritat que són 2 partits fora de casa i contra 2 equips que ho estan fent molt bé, no? El Breogán ho està fent molt bé, i l'altre dia, doncs, no vam guanyar Vitoria perquè no vam jugar bé. I perquè per guanyar Vitoria, o fora de casa, és igual, a Vitoria, a Lugo, on sigui, has de jugar molt bé. Has de jugar molt bé, has d'estar mentalment molt bé, i nosaltres hi ha moments que no estem jugant tan bé com hauríem. Llavors, quan avui hem fet totes les coses que hem de fer per ser consistents i per estar a la mateixa pàgina i tenir la nostra identitat, doncs ha estat quan hem trencat el partit, no abans. Abans, tots els equips de la CB són competitius, tots saben què han de fer per ser competitius, i nosaltres, doncs, hem de millorar moltes coses. Però ja us dic, avui contentíssim per la victòria i per guanyar 21 punts. Contentíssim. No us ho imagineu. La pressió que és jugar un partit a casa contra l'Andorra per tots, perquè tothom pensa que si no guanyes ho estàs fent molt malament, quan no és així, i quan no et surten les coses a la primera part i a sobre no estàs entenent el partit, doncs, tal com ha acabat més 21, contentíssims, tranquils en quant a que crec que estem en un bon camí, que tenim molta feina per fer, però estem en un molt bon camí, tot serà molt més fàcil quan recuperem el Gianni Quilante. Vull dir, això de totes les comparacions, no? És que la Supercopa jugava molt bé, molt malament, sí, sí, però hem perdut un jugador molt important que ens fa jugar molt bé, que és el Yannick, que la gent no ho veu perquè fa... està en tots els intangibles. El Yannick hi ha partits que no s'equivoca ni un cop. No és que no fa 20 punts i tal, sí, sí. Jo l'estic trobant molt a faltar. És el jugador que més minuts ha jugat amb mi la penya. Llavors, quan recuperem aquests jugadors i tots anem adaptant-nos i creixent amb les coses que hem de fer, pujarem al nivell de l'equip, que és amb el que estem treballant a tope des del primer dia. Però crec que és important entendre això. La Supercopa la vam preparar molt bé, vam fer dos partits amb un encert brutal, però recordeu-vos el que dèiem quan vam acabar la Lliga Catalana, que no havíem fet una pretemporada, com tots els equips, amb la normalitat, que ens havíem de preparar... Tots els entrenadors, totes les rodes de premsa que he vist, han dit el mateix, perquè és veritat, que si les finestres, que si això t'ha portat a més lesions, que si això t'està portant a que la competició se't menja, etc, etc. Doncs estem en aquest moment que pensem que anem, no, tot i haver guanyat la Supercopa una mica amb menys temps per entrenar el que ens agradaria, i ara, doncs, a tope, a pel següent pas i a pel següent partit, que crec que, si no ho dic malament, és el Barça.
10: Molt bé. Alguna pregunta més? No? Doncs fins a...
2: aquí a l'Olímpic, es confirma el parcial que ens deia l'Òscar Merino, 22-0 en el darrer quart, que això és molt difícil de veure, i això denota que havia estat una miqueta un miratge, no?, perquè no, és enganyós.
3: Sí, sí, un miratge molt, molt gran, que al final s'ha trencat amb l'última cistella de Robertson, però amb el triple del Lapro, eren 23 punts d'avantatge, quan només estàvem a un, amb el 74-73, passava a un 96-73, que al final ha estat un 96-75 a l'última cistella, i que jo deia que l'Andorra només 10 punts, no, rectifico, eren 11 punts a l'últim quart, però un 27 a 11, però és que el parcial de l'últim quart ha començat 5-9 a favor de l'Andorra, i després d'aquest 5-9 s'ha passat aquest 22-0, 27-9, fa prova a nosaltres. Evidentment, l'encert nostre ha marcat aquesta diferència. Nosaltres, defensivament, ens hem endollat perquè ofensivament hem estat millor, i això, doncs, ens ha donat millors sensacions per fer una millor les defenses al final de partit, amb recuperacions, amb encert després amb les nostres transicions, tant en el tir exterior com a prop de cistella, i després amb aquesta baixa de braços al final de l'Andorra, quan ja he vist que nosaltres passàvem d'aquesta diferència de 10 punts, doncs hem pogut ampliar la diferència fins al 21 punts, que el mateix Dani ara deia a la roda de premsa quan estava la Carola que és molt important per recuperar la diferència de victòria, no? I després el Dani doncs, també parla una mica, parlant del Yannick. Doncs
2: de no t'has sorprès el que ha dit de Yannick?
3: No, però sobretot perquè jo crec que més que perquè pensem que el Yannick és un superhéroe, no? Dins de l'equip, no? Perquè, evidentment, la feina que pot fer el Yannick és molt important, no perquè pensem en els punts o en altres situacions que es veuen més, sinó el que Dani jo crec que ressaltava és situacions de partit que fa una bona feina, i al final és una rotació més que ens pot donar relleus en la línia exterior i també una mica en la línia interior quan juguem amb quatre verds. Jo crec que per això parla de la importància del Yannick respecte a la Supercopa, perquè la Supercopa tampoc teníem a l'Ante, i això ho tenim més assolit, no? I més acceptat, però en canvi que evidentment la baixa del Yannick doncs es dona un relleu, i evidentment ell és un jugador important per l'equip. Tothom tenim ganes de que el nostre equip recuperi a tots els jugadors i veure realment doncs el nivell que podem donar, i després, bueno, una boníssima victòria perquè ens dona confiança, perquè ara hem d'anar partit a partit, però ve el Barça el diumenge, i el cap de setmana següent hem d'anar a Tenerife en partit europeu pel mig.
2: Deixem anar fins a sala de premsa. Carola, encara ets per aquí?
16: Sí.
2: Hi havia molta gent a la roda de premsa avui?
16: Doncs trobo que sí.
2: Sí?
16: Sí.
5: Bueno, Andorra, normalment Andorra, són poquets, eh? Normalment sí. Són poquets, però per exemple avui hi havia mitjans de comunicació d'Andorra, que no és habitual. També hi havia la cadena SER, la sala de premsa, que no sol ser habitual.
2: Hi ha hagut bocinazo o no?
5: No han preguntat.
2: No han preguntat, però sempre hi són, sempre hi són.
5: Sí, sí, estan pendents, estan molt pendents.
2: Home, evidentment, Carola, evidentment no, també d'ells, eh?
3: El diumenge vindran molts, no?
5: Ui, ui, ui, és horrorós, és horrorós. Quan apareix aquí al Barça o al Madrid, sí, sí. És terrible.
2: Bueno, no, terrible. Terrible si ens guanyen.
5: És allò, si no, és allò de fora vingueren, que de casa ens tragueren.
2: Sí, home, diumenge és un partidàs. Recordem que al matí, Ivan... Sí, sí. Jo al matí també vindré. Per
3: sí,
2: què?
3: Correcte.
2: Perquè hi ha un partidàs aquí a l'Olímpic del Joventut Femení. Tu vindràs o no vindràs?
3: Contra el Maristes Corunya.
2: Molt bé.
3: Sí, sí.
2: M'agrada molt que tinguis els deures fets.
3: Gràcies. Mm.
2: Recordem que va guanyar...
5: Jo aquí hagués suspès.
3: No, i els dos equips, dues victòries, cap de roda.
5: Uà, aquí suspès molt.
2: És l'Sporting Truth Maristes de Corunya. Porten dues victòries cada un i... el conjunt de Fabián Tellez, confiem molt en ells.
3: Recordeu que tenim a sobre les jugadores... El Fabián, que va estar amb nosaltres a la Supercopa, i a sobre està el Miqui Calderón, que és entrenador del Sanabria. O sigui que...
5: És que ho tenim tot, no vols dir?
3: Jo estic atent i me'l trobo quasi cada dia amb la seva dona i amb el seu fill allà...
5: Clar, tens informació de primera mà.
3: Clar,
5: de primera
3: informació
5: mà.
3: De primera mà.
2: Vinga, anem per feina, perquè l'Espar Girona ha guanyat 77-49 contra l'Ostrava.
5: Home,
2: per tant,
5: mira,
2: talla la
5: ja
2: mà
5: els hi
2: ratxa.
5: Tocava.
2: Tinc ganes de veure que... M'agrada veure quan perd el Girona, no perquè perdi, no vull que perdi, sinó perquè... Roberto Iñiguez es va posar més nerviós cada dia. I, ostres, a vegades es descontrola, eh? No. Uh-huh. A vegades falta respecte a alguns periodistes.
5: És company de promoció meu del curs d'entrenador, Roberto Iñiguez.
2: Sí? Doncs,
5: amb Paco Redondo i Rafa Vecina.
2: Ostres!
5: I Perasovic, per cert, nou entrenador del Baskonia.
2: Ostres, pobre amic Paolo Galaviati. Mira que estava cantat, eh? Havien fitxat a l'estiu Vladimir Perasovic, el tenien fitxat, i bueno, espera que perdi, no perdia Paolo, i al final... ha perdut l'Eurolliga i diuen, ara! Ja. Ara, ara. Res més, doncs, que s'està fent tard, que us deixem ara amb el podcast sobre el bàsquet, sobretot, no us ho perdeu, perquè Joc Interior, produït per la Ciutat de Badalona, us aporta tot el que fa referència al bàsquet català. I, bueno, alguna cosa més, afegim?
3: Res més, el diumenge va al matí, aquí a l'Olímpic,
2: sí?
3: I per la tarda... també, sisplau.
2: Al matí hi serem aquí per viure el partit del femení. Recordeu, el matí contra l'equip de Corunya. El partit és a la 1 de migdia i a la tarda de les 7 aquest partit entre el Barça i el Futbol Club Barcelona. És la reedició de la Supercopa, de la final de la Supercopa de la CB. Carola, tanca la llum de la sala de premsa, que tornem
5: sí,
2: diumenge.
5: La llum i la clau.
2: Doncs tornem el diumenge amb molt més. Agraïm moltíssim al Jordi Avila, les vides de Sobem, Sulemanovic, que ara torna del gimnàs, que ha anat a fer estiraments. Recordem que tenia molèsties a l'espatlla a l'últim partit. Agraïm moltíssim a l'Òscar Merino per l'assistència del parcial de 22-0. Nosaltres tornem diumenge. Ho deixem aquí. Bona nit.
3: Bona nit.
16: La penya en joc. Supermercats Condis patrocina aquest partit. A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
17: Badalona. 94.4.
18: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. Joc Interior.
16: Benvinguts a Joc Interior, el podcast que vol apropar-vos les millors històries relacionades amb el bàsquet català. Al programa d'aquesta setmana repassem la trajectòria d'Isaac Nogués, el jugador de la Sisa Joventut que ha tornat a la ciutat on va néixer i al club on es va formar. Escoltarem la història de Dani Martínez, que va haver de deixar el bàsquet professional amb 25 anys a causa d'una patologia cardíaca. Anirem fins al Bages per conèixer el Club Bàsquet Artés i avui acabarem coneixent la feina que es fa amb els més petits a l'Escola de Bàsquet de Vilassar de Mar. Us parla Montse López, això és Joc Interior. Comencem!
18: El podcast del bàsquet català.
16: Isaac Nogués té 22 anys, és de Badalona i es va formar al planter del Joventut, on hi va jugar dels 8 als 19 anys. Després del seu pas per l'Ep Plata, la Gílic als Estats Units i pel València Bàsquet, Nogués ha tornat a casa. Aquell nen que anava a l'Olímpic a animar l'equip de la seva ciutat ha aixecat aquest setembre el títol de la Supercopa al costat de Ricky Rubio, Nicola Provítola o Ante Tomic, els que han estat i segueixen sent els seus ídols. Avui coneixem en profunditat a Isaac Nogués.
19: Quan vas començar a jugar a bàsquet i a on?
20: Doncs vaig començar amb 5 anys, diria, aquí a la Cultural de Badalona, amb els meus amics, i anava alternant, feia campus de la penya, al Màgic de Badalona, quan es feia, i bueno, d'allà el Jimeno, sobretot, em deia que a veure si feia les proves a la penya, és a dir, no em van fitxar com a tal, sinó vaig haver de fer les proves, i allà amb 7-8 anys em va fitxar la penya, quan era infantil A, i ja des d'allà, doncs...
19: Un nen de 7-8 anys és conscient del que significa jugar a la penya?
20: Fa il·lusió, jo crec, però tampoc li dones tota la importància, el millor que pot acabar tenint de cara al futur, no? Tant a nivell de sentiment, que és el meu cas, com a nivell de, pues, professional, que és el meu cas ara també.
19: I en quin moment penses, jo puc dedicar-me a això?
20: Ho dec pensar igual amb 18, o sigui, sent bastant gran ja, entre 16 i 18, quan soc, jo crec, júnior, de primer, cadet de segon, és a dir, entre 16 i 18, que ja, doncs, igual jugo amb ells d'un any més o dos anys més, tinc un paper important en algun partit important, llavors, i ja sobretot en el Mundial, jo crec que és en el moment que ja no formava part de la penya, el Mundial 19 amb el Dani Miret, jo crec que és el moment en el que soc més conscient de què podria, si seguís amb aquests passos, doncs arribar a ser professional.
19: Quan nosaltres parlem amb badalonins que es dediquen al bàsquet, ens expliquen que quan són joves van de pavelló en pavelló i viuen, no?, allò que intentem explicar de què és el bressol. Tu ho has viscut, això.
20: Sí.
19: I ho segueixes vivint, també, amb els amics.
20: Ho segueixo vivint. Aquí a Badalona no deixo d'anar als pavellons, no? O sigui, fa una setmana estava al camp de la Minguella veient a un amic i ara fa dos dies estava a la Plana veient el mateix amic que juga a la Minguella. Llavors, a mi m'agrada molt. Això m'encanta. Abans, quan era més petit, Sant Pep era els meus diumenges a la tarda, no? Els meus i de molta gent de Badalona, que sempre per la tarda, quan no sabies què fer, doncs anem a Sant Pep, que està així molt cèntric, i sempre hi havia un partit. Llavors, mai he deixat d'anar de camp a camp, i bueno, a nivell professional, doncs perquè em toca, també vaig de camp a camp.
19: Quan has de marxar de Badalona, i a on vas, i què decideixes fer?
20: Marxo després del primer any d'EVA, és a dir, ja tinc 18 o 19, em toca marxar perquè la penya considera, doncs, que en aquell precís moment no tinc el nivell necessari per estar al primer equip ni per jugar amb el vinculat, que era el Prat, que havia pujat a l'Eport. És a dir, no estava a l'Eplata. I jo comparteixo l'opinió, no poso cap pega, entenc la decisió i marxo a Osca, que és un dels equips que aposta per mi, abans de jugar al Mundial. És veritat que aquell mateix estiu just fixo amb Osca i jugo al Mundial, que ho faig força bé. I després faig una temporada molt sòlida a l'Ep Plata, amb l'Osca, i d'allà, doncs, torno a intentar venir a la penya. Em diuen què m'oferien al Prat, que ara estava a l'Ep Plata, però em donen l'opció d'anar entrenant a vegades amb el primer equip. Llavors, jo creia que ja havia assolit l'etapa de l'Ep Plata, perquè jo crec que és bastant complicat jugar a l'Ep Plata i a l'Eport. Llavors, crec que era una etapa que havia superat i que no em venia de gust tornar a fer. De fet, jo vaig dir que si havia de repetir jugar a l'Eplata un any més, que podia deixar el bàsquet. Sèriament ho deia, perquè em semblava molt complicat fer un altre any similar al que vaig fer, o és el que creia, almenys amb 18 anys. I, bueno, em surt l'oportunitat d'anar a l'Agílic, també em sortia l'oportunitat d'anar a l'Eport, però, com et dic, no em venia de gust jugar a l'Eport ni a l'Eplata. I, bueno, agafo el de l'Agílic, que era el més arriscat, perquè em van dir que al novembre, quan acabés la pretemporada, perquè començava molt més tard que aquí, em podien tallar si no els agradava, però bueno, jo decideixo agafar el risc. I entre moltes altres coses, jo crec que agafar aquest risc ha sigut el que a dia d'avui faci que estigui aquí.
19: El millor defensor en la teva etapa a la G-League, parla'm d'aquesta etapa i com la vas viure.
20: Bueno, jo crec que vaig tenir molta sort, sempre ho dic, de trobar-me amb el Sergi Oliva i el Fabián Tellez, que ara entrenador de l'equip femení de la penya. Crec que, entre cometes, una mica em van salvar, no? Perquè jo no recordo ara mateix cap jugador espanyol que hagi triomfat a l'Agílic, menys jo, i resulta que he sigut l'únic que ha tingut un entrenador, pues, espanyol o català, en aquest cas, i no perquè ell m'hagi regalat res, sinó simplement jo crec que el tenir un entrenador que empatitza amb tu d'alguna manera, doncs et dona l'oportunitat que molts altres jugadors, doncs, no tenen. òbviament et donen l'oportunitat i tu després has de fer-ho bé, no? Perquè si no, doncs cadascú juga al seu lloc. Però em donen l'oportunitat i rendeixo. Llavors, jo crec que la clau de que els dos fossin catalans va ser el que em donés l'oportunitat, no? Llavors, una mica em va salvar això, que ell fos català, i per això sempre estaré molt agraït. I va ser un any, a nivell personal, com a persona esportiu, tot, va ser molt, molt bo.
19: Tornes aquí, el teu pas per València, i arriba el moment que la penya sí que et fitxa. Què significa per tu tornar a casa?
20: Bé, molt, molt feliç, em va fer molt feliç, perquè jo recordo que van ser una setmana de parlar bastant amb el Dani, amb el Jordi Martí, amb el meu agent, complicat, no?, perquè a vegades sembla com que està molt a prop, molt lluny, tant el club com jo volíem, però al final hi havia coses que s'havien de... no sé, com un puzzle, no? I el dia que es fa, de fet, jo estic amb els meus amics, i quan jo rebo el missatge del meu agent, estem a casa un amic amb un gat, veient un partit del Mundial, Brasil contra algú, no me'n recordo, contra aquí, però me'n recordo del moment i d'on estava. I molt feliç. Vaig trucar a la meva mare, li vaig explicar, vaig trucar al Xavi López, també, per explicar-li, perquè és una persona amb la que tinc molt contacte i que sempre s'ha preocupat molt per mi, allà en Cuba. O sigui, jugadors del València, els vaig comentar, i a la família, i res, va ser un moment molt feliç.
19: Comença la temporada amb Ricky Rubio, Nicola Provitola. Com esperes aquesta temporada? Com la preveus? O què esperes de tu mateix, també?
20: Bueno, jo crec que he fet un entrant, no, del que puc donar a la penya. Crec que la gent té molt clar el que puc donar. Bueno, hi ha gent que té més clar i altra que no tant, però bueno, jo intento demostrar-ho no a la gent, sinó a l'equip, i ajudar l'equip. I al final és un plaer tenir aquests jugadors al teu equip i a més sent tan bones persones, no, i tan naturals, que al final és això. És gent que tu has vist a la tele, has admirat, amb el Ricky. No sé, no sabria dir-te a una persona que ha jugat a bàsquet i no tingui la samarreta del Ricky dels Timberwolves, perquè l'ha fet tothom a Badalona. Haver jugat a la Play amb ell, el Nico, haver-lo admirat molt. Pues això, la seva etapa primera a la penya, quan pues, el partit contra la Baskonia, la Copa del Rei, no sé, són moltes coses. A l'Ante, veure'l molt quan ha jugat amb el Barça o al Madrid, és una llegenda, no? I ara tenir-los aquí, doncs, era un plaer.
19: Que et torni a entrenar Dani Miret, també, com ho veus? Perquè entenc que ell ja et coneix, no? I ell sap què pot treure de tu.
20: Que el Dani fos el meu entrenador era un dels punts també que em feia molt voler anar a la penya. A part que estimi jo el club, també el Dani era important. O sigui, no només és la penya, sinó també és el Dani, no? Que és una persona que m'ha ajudat molt, sap el que li puc donar, i per això jo crec que per mi és un plaer. És una persona que va impulsar la meva carrera en el Mundial. Llavors, poder venir aquí i estar amb el Dani, doncs també està molt bé.
19: Ara mateix ets l'únic badaloní que hi ha a la penya, si no comptem a Ricky Rubio, que ja el fem a vegades, moltes vegades, badaloní. N'hem tingut uns quants, no?, amb el pas de Pau Ribas, d'Aventura, de Vives. Què significa ser de Badalona i poder jugar al club de la teva vida?
20: Bueno, per mi és molt, molt important. O sigui, a mi m'encanta, no? Jo a la penya vaig dir que sóc BTV a tothom, no? Que així una broma, perquè a mi quan era més petit, me recordo un afició, a Júlia em deia que jo no era BTV. I li deia que sí, i ara, com que sóc l'únic badaloní, jo dic que sóc BTV, no? I els explico què vol dir ser BTV. Llavors, a mi Badalona m'encanta. O sigui, jo ojalà poder viure tota la meva vida a Badalona. Tenir una casa a Badalona, perquè és això, no? És els amics, la parella, la família, és tot. I el club on t'has criat i l'equip del que ets, no? Llavors, no puc dir res més.
19: CBTV vol dir Badaloní de tota la vida, que això ho expliquem pels que ens estiguin escoltant. Isaac Nogués, moltíssimes gràcies.
20: Gràcies.
19: I molta sort aquesta temporada.
20: Gràcies.
0: Joc interior. Hi ha històries en el món de l'esport que no s'expliquen només a partir dels èxits. Avui recordem la història de Dani Martínez, un jugador que va haver de deixar el bàsquet professional quan encara era molt jove i que amb el temps ha hagut de trobar una nova manera de relacionar-se amb aquest esport. Ha parlat amb ell l'Adrià Duc, de Radio Ciutat de Tarragona.
21: Hi ha carreres esportives que s'acaben perquè arriba el moment de retirar-se i hi ha d'altres que s'acaben quan encara no estàs preparat del tot per deixar-ho. És el cas de Dani Martínez, format al Club Bàsquet Tarragona i que va arribar al bàsquet professional després de passar per totes les categories del club, convertint-se així en la la gran esperança del bàsquet tarragoní. Després va jugar a Càceres, a l'Ebor, i l'estiu del 2019 acabava de fitxar pel Menorca de Le Plata. Però una revisió mèdica rutinària va detectar-li una patologia cardíaca que el va obligar a deixar el bàsquet d'alt nivell amb només 25 anys. Avui, en perspectiva, parlem amb Dani de la seva història d'aquell moment i de tot el que va venir després.
1: I un cop al 2019, bueno, tenia una oferta a Menorca, que era un... també tenien un projecte esportiu molt, molt engrescador. Jo vaig fitxar per Menorca i va ser durant aquell estiu doncs, que jo tant a Tarragona, que és on visió, on viu la meva família, fent-me doncs, un xec rutinari amb els metges abans de viatjar cap a Menorca, és on vam veure una mica pues, la patologia que em van trobar en aquell moment. Va ser a través d'una prova d'esforç normal i corrent, unes proves rutinàries que van veure alguna alteració que no els hi quadrava, i allà és quan em van detectar allò de la miocardia hipertròfica, que és el que em va fer deixar el bàsquet d'un dia per l'altre, bàsicament.
21: La notícia arribava quan Dani estava a punt d'iniciar una nova etapa professional i assumir que aquella etapa no començaria no va ser gens fàcil.
1: És dur. O sigui, a dia d'avui potser t'ho pintaré diferent, però en el seu moment va ser molt dur i segurament la gent del meu voltant t'ho podria confirmar, això. Més que res perquè et canvia la vida pues, totalment. Intentes doncs pensar que, no ho sé, hi ha hagut algun error, alguna prova que no s'ha fet correctament, busques més opinions amb altres cardiòlegs i quan tots diuen el mateix pronòstic, llavors doncs, és quan ja t'ho creus del tot, no? Toques una mica de peus a terra i ja penses, hosti, i ara què? O sigui, ara què faré?
21: Doncs Dani va decidir començar una nova etapa a Barcelona, estudiant fisioteràpia. Allunyar-se de Tarragona també li va permetre agafar distància del bàsquet i de totes les preguntes que rebia constantment sobre la seva retirada.
1: Jo, personalment, em va anar molt bé marxar de Tarragona, desgraciadament. Tarragona, al final, és una ciutat petita, coneixes a la gent, els teus veïns i tot, i jo les primeres setmanes era tot molt monotemàtic, vull dir, el tema de conversa amb tothom era el mateix. Llavors a mi va ser com, hosti, un xute d'aire fresc marxar de Barcelona, marxar de Tarragona, perdó, perquè començaves com una vida una mica més nova, amb gent que no coneixes, gent que no et coneix tant a tu, però realment doncs no parlar tant de bàsquet i fer una miqueta un reset.
21: De fet, durant els primers 4 anys, pràcticament no va voler saber res del bàsquet, però amb el temps va recuperar les ganes de fer esport i més recentment, fins i tot, ha tornat a jugar.
1: Ara hem passat, 7 anys ja, quasi. És veritat que podria dir que els primers 4 anys va ser nul·la, és a dir, pues, principis quan no et ve ni de gust veure bàsquet, intentes seguir-ho d'alguna manera, però perds com una mica, no?, l'entusiasme o les ganes de en general amb l'esport. O sigui, al final jo crec que tots els que hem viscut l'esport o hem fet esport en la vida, arriba un moment que el teu cap doncs, torna a fer un clic, diguéssim, i tornes a tenir una mica de ganes. I ara, doncs, ara ja fa 2 anys, un any i mig, que vaig començar aquí gràcies a uns amics de Barcelona, una lliga que es diu la Lliga 2+1 aquí a Barcelona, que és una lliga no federada per retirats. És una mica també ara la via d'escape per treure aquest mono de ganes de jugar a bàsquet.
21: 7 anys després d'aquella retirada inesperada, Dani Martínez ha tornat a trobar una manera de relacionar-se amb el bàsquet, aquesta vegada sense la pressió de la competició professional. Una història que parla d'un final que va arribar massa aviat, però també de la capacitat de començar de nou quan la vida et canvia els plans.
4: Joc interior.
0: Avui a l'espai dedicat als clubs del bàsquet català ens acostem al Bages amb en Jordi Givert de Ràdio Sant Fruitós. Coneixem el Club Bàsquet Artés, una entitat que reuneix uns 300 jugadors i jugadores i que és tot un referent a la comarca.
22: Artés és un poble de la Vall de la Gavarresa, la comarca del Bages, que és sinònim de bàsquet. Per això, a Joc Interior els hem fet una visita. A més, és un any especial per ells perquè tornen a tenir el seu primer equip masculí en una competició d'àmbit estatal, la Tercera FEB. poc més de 6.000 habitants, Artés respira bàsquet i, de fet, la pràctica de l'esport es remunta a les escoles i als carrers del poble fins que fa 42 anys un grup de joves va decidir crear el club. Santi Parramon és el president del Club Bàsquet Artés i ens explica l'origen de l'entitat.
4: Bueno, nosaltres el 2024 vam celebrar el 40è aniversari del club. I aquest any portem 42 anys, diguem, des de que sabem que el club existeix i es va registrar. Però arran del 40è aniversari vam estar investigant i buscant i sabem que alguns anys enrere hi havia hagut algun grup d'amics o de gent que li agradava el bàsquet i ja feien alguns partidets amb, tant a nivell de Manresa com a nivell de Navàs o Viladomiu, que hi havia la colònia aquesta que hi havia molta afició per bàsquet. Doncs pues tenim algunes, inclús hi ha algun paper i alguna cosa que queda documentat que hi havia.

0: 197, 298 jugadors, més de 50 tècnics, preparador físic, fisio... O sigui, el club està movent actualment 350 persones, a part de la gent de la Junta i la gent doncs, que col·labora amb el club.
1: Encadenar anys de bona feina treballant amb la base els ha portat a ser un club d'àmbit comarcal. Molts dels seus jugadors, de fet, són de fora d'Artés, de la resta del Bages i alguns de la comarca del Moianès.
0: La veritat és que els últims anys estem rebent molta gent de fora que vol venir a jugar aquí i això doncs, vol dir que estem fent les coses bé i que la gent ens veu ara com un club on anar per poder seguir desenvolupant i millorant el bàsquet.
1: El primer equip masculí, després de guanyar la Supercopa la temporada passada, torna a situar el club en una de les màximes categories on ha estat amb poc més de 42 anys d'història de l'entitat, la tercera FEB.
2: Bueno, jo penso que ha sigut un premi al treball de, jo no diria d'una temporada, sinó d'un parell de temporades, i que al final pues, l'ascens, no, ni molt menys l'any passat, era un objectiu ni del club ni de l'equip. El que passa, jo penso que pues, això, va haver-hi un molt bon treball, va haver-hi molta bona sinergia i molta bona d'això amb tot l'equip, i al final pues, bueno, això es va demostrar perquè bueno, vam quedar campions, no? Per de pujar vam quedar campions, no? Això penso que té un mèrit afegit, i jo sempre també ho destaco, no? Un mèrit afegit per Artés i per ficar-nos una mica també en el mapa del bàsquet de la comarca del Bages, no?
1: Un retorn que el situa entre els clubs més destacats del Bages a nivell esportiu, equiparant-lo a la seva dimensió social dins del bàsquet bagenc. Una part important d'aquest èxit esportiu arriba del suport de l'afició, que no falta la cita durant els caps de setmana. Els equips sènior i fins i tot els de base reuneixen veïns i veïnes, convertint el pavelló en un punt de trobada social del poble.
2: Bueno, la veritat és que hi ha bastanta afició. Vull dir, la gent quan ve aquí, bueno, recorda que hi ha molta afició, tenim inclús un grup d'animació, vale? No constituït com a tal, però que sí que més o menys van seguint tots els partits, que inclús algun partit de fora també ens venen a seguir. I el que més penso important és que hi ha molta comunió entre els jugadors de la base i el primer equip, no?
1: El Club Bàsquet Artés no deixa de mirar endavant i ara té fixat a millorar la seva secció de bàsquet femení, tant en augment de jugadores com en la millora del joc des de la base del club.
2: I això el que més estem intentant, o el que volem aconseguir amb aquestes dues properes temporades, és que amb el femení també passi una mica això, no? Intentar orientar-nos a d'invertir una mica més amb el tema de femení per intentar que les jugadores que tenim aquí d'aquí un parell d'anys puguem anar pujant una mica més al nivell i assolir una mica de qualitat en aquest sentit.
1: Artés es considera la capital del vi del Bages, però en aquest poble rodejat de vinyes, el CB Artés és l'entitat que porta el nom del poble per diferents punts de tot el país.
3: Posem ara la mirada en l'esport base i ho fem amb la Marta Soler, coordinadora de l'Escoleta de Bàsquet de Vilassar de Mar. Descobrirem què aprenen els més petits dins i fora de la pista. És una entrevista de la Gemma Palet, de Premià Mèdia.
4: Avui posem la mirada en l'esport base i concretament en els més petits. Parlem de l'Escoleta de Bàsquet de Vilassar de Mar amb la seva coordinadora, la Marta Soler, per descobrir com és començar a jugar de bàsquet des de ben petits i, sobretot, tot el que poden aprendre més enllà de botar una pilota o fer una cistella. Marta, quan parlem d'una escoleta de bàsquet, de quines edats estem parlant i com és el primer contacte dels nens i nenes amb aquest esport?
5: Mira, doncs, actualment tenim nens del 2019, del 2020 i del 2021. Uh-huh. Són tres edats que, bueno, hi ha un que és justament abans de començar competicions i els altres doncs venen més a jugar que a fer una altra cosa.
4: Més enllà d'aprendre a botar o a tirar cistella, què aprenen realment els nens a aquestes edats a través del bàsquet? Perquè estem parlant també de nens bastant petits, eh?
5: Jo crec que el principalment que aprenen és a fer, semblarà raro, però a fer cas i entendre que no, que són un grup. Uh-huh. I que tots han d'anar a una, encara que comencin a aprendre coses individualment, però uh-huh. Més o menys això.
4: Clar, perquè per molts deu ser la primera vegada que formen part d'un equip. Quines dinàmiques feu servir per introduir-los en aquest esport?
5: Sobretot comencem amb competicions petites que poder no són intrínsecament bàsquet, però que comencin a agafar una mica aquest sentiment d'ajudar-se per poder arribar a guanyar entre tots, que uh-huh. encara que no sigui un partit com a tal, doncs comencen a agafar contacte.

0: Com s'ensenya un nen tan petit a perdre o a gestionar la frustració quan alguna cosa no li surt bé?
1: Això crec que és el més complicat de tot. És molt depèn de com vinguin de casa, perquè hi ha nens que tenen molt clar que perdre no és dolent, però hi ha altres que la frustració la tenen molt mal gestionada. I això s'ha de tenir molta paciència i intentar-los explicar que, pues, que va una mica d'això, aquest joc també,
0: clar.
1: I la vida en general.
0: Clar, que a vegades es guanya, a vegades es perd i que clar, no sempre es pot fer tot perfecte. Es pot treballar l'autoestima i la confiança a través de l'esport des de tan petits?
1: Crec que és el més bàsic que s'hauria de començar a ensenyar, perquè hi ha molts nens que és això, o la frustració, ja no en perdre, sinó en un mateix. Hi ha nens que si el primer dia no arriben a la canasta, poder no tornen,
0: clar,
1: perquè es frustren amb ells mateixos i el que no se'ls doni bé alguna cosa ho porten supermalament. Sí, jo crec que és una cosa que es treballa des de petits i intentar explicar-los que no passa res, que no es neix après el primer dia ja.
0: Sens dubte, els nens i nenes aprenen moltes coses amb vosaltres, però personalment, tu què aprens dels nens? Perquè, clar, entenem que alguna cosa també, algun aprenentatge t'emportaràs, o què és el que més satisfacció et dona?
1: Jo crec que em fa no perdre la il·lusió per seguir jugant a bàsquet i ensenyant-lo.
0: Uh-huh.
1: Perquè, o sigui, són molts anys jugant també, seguir veient com nens tan petits gaudeixen d'un esport que tu també ho has fet tants anys, et dona motivació per seguir jugant tu i per seguir volent ensenyar i veient pues, la cara d'il·lusió quan els hi surt qualsevol cosa o qualsevol cosa nova.
0: Podríem dir que hi ha un component vocacional, perquè el fet d'ensenyar als nens i nenes no hi ha doncs, un benefici econòmic destacable, per tant doncs, ho fas perquè vols i perquè t'agrada.
1: Una cosa que quan tu fas el curs d'entrenador de la federació és el primer que et diuen, que és que amb això no et guanyaràs la vida, però hi ha una cosa de satisfacció amb, sí, doncs amb ensenyar aquest esport que tant t'agrada, no? I és bàsicament això, la gent que està dins d'un club ensenyant i sent entrenador, ells, jo crec que tenim tots superclar que no viurim d'això. Però sí, hi ha una cosa vocacional i una cosa de, fins i tot de deute amb aquest esport.
0: De tot el que t'ha ensenyat a tu també, no?
1: Sí.
0: Marta, volem preguntar-te, perquè a banda de coordinadora i d'entrenadora, també ets jugadora sènior del Premià de Dalt, què t'aporta continuar sent jugadora i per què has decidit continuar?
1: Jo crec que hi ha una part de socialització que et dona l'esport que altres, no sé, en el gimnàs no et dona. I jo crec que és molt difícil deixar algú que has fet tants anys, encara que se't passi vegades pel cap, eh? Però és això, jo crec que arribar allà, tenir les teves companyes, si has tingut un mal dia desaparegui, és difícil desenganxar-se d'això també.
0: Uh-huh. I també el sentiment de comunitat, el sentiu?
1: Sí, sí, totalment.
0: Moltes gràcies per explicar-nos doncs, la tasca d'ensenyar a nens i nenes tan petits i bé, doncs et felicitem i desitgem que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Fins aquí Joc Interior, el podcast del bàsquet català, amb la realització de Jordi Abril. Al proper programa us portarem més històries relacionades amb l'esport de cistella. Bona setmana i bon bàsquet.
3: Joc Interior, el podcast del bàsquet català de la xarxa.
4: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Badalona s'estanca en les taxes de reciclatge dins de l'àrea metropolitana i es converteix en el cinquè municipi de l'AMB que menys va reciclar l'any passat. El 2025 va arribar a reciclar un 30% dels residus, no assolint així l'objectiu europeu marcat, que és del 55%. De fet, dels 36 municipis de l'àmbit metropolità, 28 no assoleixen aquesta xifra. Davant aquesta situació, avui al Badalona Matí us volem parlar d'un projecte pioner de ciència ciutadana aplicada a la prevenció i també la reducció de residus. Es tracta del projecte Desenvàs, que posa la lupa als supermercats per saber si podem comprar sense envasos. Per conèixer tots els detalls, ens acompanya l'Alba Cabrera, que és directora d'estudis de la Fundació ReZero i també portaveu de Desenvàs. Bon dia, Alba.
5: Bon dia, hola, encantada.
4: Alba, dèiem, una iniciativa pionera, anomenada Desenvàs, que vol radiografiar, podríem dir, l'oferta sense envasos d'un sol ús, oi? Com funciona? Una actueu exactament? Explica'ns.
5: Doncs sí, Desenvàs és el primer projecte que coneixem de ciència ciutadana de prevenció de residus. És un projecte que el que vol és conèixer, mapar i visibilitzar quina és l'oferta actual a l'àrea metropolitana de Barcelona en els supermercats i hipermercats pel que fa a l'accés que tenim la ciutadania doncs a això, a productes sense envasats, sense envasos d'un sol ús. Avui en dia no tenim una fotografia completa de quina és aquesta foto, no? Aquesta situació general, quin accés tenim la ciutadania a aquestes alternatives. Ens estem parlant d'alternatives com la compra a granel o la compra amb envasos reutilitzables o el fet de poder omplir els nostres propis envasos, no? En estacions de recàrrega. I tot i que la sensació general que tenim nosaltres és que aquestes alternatives són minoritàries en els supermercats i hipermercats de l'àrea metropolitana de Barcelona, el que volem amb aquest projecte és obtenir dades, tenir evidències i poder construir aquesta fotografia a través de la participació ciutadana de quina és l'oferta actual i poder-la comparar també amb el que diu la normativa actual de residus.
4: Perquè, Alba, dèiem, la ciutadania no pot comprar sense residus, no?, si els establiments no li donen aquesta opció. Entenc que aquí aquesta és la funció d'aquest projecte Desenvàs, no?, que voleu convertir aquesta frustració quotidiana, no?, en dades que ara ens explicaves i sumar almenys, dieu, unes 500 observacions, no?, per saber què està passant realment. Explica'ns una mica com la ciutadania pot participar d'aquestes observacions, com ho han de fer.
5: Uh-huh. Val, perfecte. Doncs, bueno, participar és molt, molt senzill. Qualsevol persona pot participar-hi. Tan sols cal que s'acosti a qualsevol supermercat o hipermercat de l'àrea metropolitana de Barcelona, consulti el formulari que tenim disponible a la pàgina web de desenvàs.cat i que vagi contestant les preguntes que es formulen en aquesta enquesta, no?, que està pensada com un itinerari d'observació, és a dir, a través de l'enquesta se't va guiant doncs, dins de l'establiment, doncs, per exemple, no?, ara dirigeix-te a l'àrea de fruita i verdura i consulta quina proporció de la fruita i verdura es ven a granel o quina envasada. Ara dirigeix-te, doncs, per exemple, a les àrees de venda en mostrador, carnisseria, peixateria, si és que l'establiment que has visitat en té. I el que sí que recomanem és, prèviament a contestar el formulari, és consultar la guia, perquè és cert que el formulari és senzill i et porta 15 minuts omplir-lo. No cal ser expert en residus, ni en normativa, ni ser un consumidor conscient de Déu, però la guia sí que pot donar algunes indicacions sobre com contestar correctament algunes de les preguntes. I res, es pot contestar això, com deia, totes les vegades que es desitgi, un formulari, no?, una enquesta, una observació per cada establiment, I després, quan aquesta observació, aquest formulari s'envia, això passa per un procés de verificació. Persones de l'equip de Res0 verifiquem que tot és correcte i després es publica en un mapa que anirem construint de manera col·laborativa, no? De manera col·lectiva, on podrem visualitzar doncs, les principals dades o indicadors dels establiments observats.
4: De fet, Alba, en aquest mapa també hi ha establiments de Badalona, perquè és un projecte que s'aplica a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i aquestes observacions han d'anar acompanyades d'algun tipus de fotografies, algun registre?
5: Sí que hi ha en algunes preguntes la possibilitat d'adjuntar fotografies. No és obligatori, sempre és opcional. A la guia es pot trobar algunes indicacions de com fer aquestes fotografies i simplement ens permeten, com deia, verificar en algunes preguntes on potser la persona que està contestant el formulari pot tenir dubtes, permet a Res0 després doncs, comprovar a través de la fotografia doncs, que el que s'ha indicat és correcte.
4: Podríem dir, Alba... Sí, disculpa, que t'he tallat. Volies dir alguna cosa?
5: No, anava a confirmar que sí, que Badalona és un dels municipis, evidentment, on volem fer aquesta recerca, aquestes observacions, i que animem això doncs, a tota la ciutadania a que s'animi a participar.
4: Dèiem a la presentació d'aquesta entrevista, Alba, que aquest projecte posa la lupa als supermercats, oi? Perquè és que, a més, aquests establiments concentren prop del 68% del volum de compra alimentària de les llars, de manera que la seva oferta condiciona fortament no les possibilitats de reduir els residus associats al consum, sobretot els plàstics, no? Que trobem plàstic a tot arreu.
5: Sí, correcte. Ens centrem en les grans superfícies, en supermercats i hipermercats, per això mateix que comentes, perquè és on es realitza la major part de la despesa alimentària associada a la llar aquí a Catalunya, i també perquè creiem que són els establiments on hi ha més marge de millora. És a dir, nosaltres sabem, no?, que el comerç local, el comerç de proximitat, ja està oferint moltes d'aquestes alternatives. De fet, nosaltres impulsem un altre projecte que es diu Comerç Verd, on també hi ha un mapa, en aquest cas, dels establiments de proximitat que ja permeten fer un consum sense residus. I ens centrem, a més, en els supermercats perquè són aquells establiments els quals es veuen més afectats per algunes de les mesures que recull la normativa, objectius i mesures específiques de prevenció i reutilització que estan recollides en el marc legislatiu vigent.
4: Perquè, Alba, segons diu la normativa, els establiments d'alimentació de 400 metres quadrats o més han de destinar almenys un 20% de la seva àrea de venda d'alimentació a productes sense embalatge primari, a granel o en envasos reutilitzables. Això, creieu que es compleix aquesta normativa? De qui depèn controlar això? O si aquesta tendència cada vegada doncs, va millorant? Es va incrementant aquesta venda a granel?
5: El que estem veient ara amb les primeres observacions del projecte és que en molts casos no s'està complint amb la normativa. Aquesta mesura que tu comentes és una d'elles, però n'hi ha d'altres, com per exemple l'obligatorietat de comercialitzar fruites i verdures senceres, fresques, sense envasos d'un sol ús. Bueno, hi ha una sèrie de productes que estan exempts, o també el fet d'acceptar la pròpia carmanyola de la ciutadania. I veiem que en molts casos encara no s'està portant a terme aquestes mesures, inclús veiem diferències entre establiments d'una mateixa cadena o inclús depèn de qui t'estigui atenent aquell dia, no? Aleshores, és cert que hi ha aquesta normativa, però una cosa és que hi hagi aquestes mesures en paper i una altra que estem veient molt diferent és que això s'acabi traduint en canvis reals en l'oferta d'establiments. La normativa sí que estableix un règim sancionador amb una sèrie de mesures que estan tipificades, però aquí el problema o el repte per l'administració és que no disposa, no, d'informació o capacitat de controlar i recollir informació de quines mesures estan implementant i quines no. I sense un seguiment efectiu doncs, hi ha el risc de que aquests objectius i aquestes mesures legislatives doncs, quedin, no en paper mullat, però que acabin doncs, sense acabar de transformar doncs, aquesta oferta en els establiments. I si em deixes afegir simplement que el desenvàs no vol en cap mesura ser una inspecció administrativa, ni molt menys. Aquí el que volem és recollir dades, informació útil per després demanar, no?, i motivar canvis tant per part dels establiments com per part de les administracions. I tampoc el que busquem amb el projecte és assenyalar quins establiments ho estan fent bé i quins ho estan fent malament, sinó poder tenir una fotografia real de la situació actual a l'àrea metropolitana de Barcelona pel que fa a l'oferta.
4: De fet, un cop tingueu aquesta radiografia, no, dels establiments, el que voleu aconseguir és, sobretot, conèixer, no, quins establiments ja han estat analitzats, i la suma de totes aquestes observacions ciutadanes permetrà elaborar aquesta diagnosi, no, que ara ens comentaves, de l'oferta comercial, identificar barreres, bones pràctiques, generar també aquestes evidències, oi, per impulsar canvis en les polítiques públiques i també en els models d'oferta.
5: Correcte, ara fins al gener estarem recollint dades. L'objectiu és tenir una mostra el més diversa possible d'establiments, una mostra representativa. Com deies tu a l'inici, ens hem marcat l'objectiu d'aconseguir 500 observacions, tant de bo superem aquest objectiu. I durant aquests mesos estaríem recollint el màxim d'observacions amb la idea de, a partir de gener, poder analitzar les dades. Hem definit una sèrie d'indicadors, per exemple, doncs, indicadors tipus quin percentatge dels establiments observats ofereixen incentius econòmics, per exemple, a les persones consumidores que porten el seu propi envàs, una sèrie d'indicadors diferents, i la idea és poder presentar tots aquests resultats en el Festival Residu Zero, que tindrà, bueno, que serà el 7-8 d'abril aquí a Barcelona, que és un punt de trobada, doncs, d'administracions, empreses i ciutadanies per parlar sobre la transició cap al Residu Zero.
4: Arribar a aquestes 500 observacions és l'objectiu. De moment no sé com va, quin és el nombre d'observacions que porteu de moment.
5: Doncs fa 15 dies que va engegar el projecte i de moment en tenim una 60 d'observacions. Mm-hmm. Sí que m'agradaria comentar que per poder amplificar, no, la capacitat de mobilització ciutadana, aquí comptem amb el suport d'altres entitats del territori, d'entitats ambientals i socials, no? Desenvases és un projecte que està impulsat per Resero, però que compta amb la participació d'una dotzena d'entitats, que el que volem és, entre totes, poder aconseguir, no, fer donar a conèixer el projecte i aconseguir el màxim de participació ciutadana.
4: I, Alba, creus que aquest projecte d'envàs es podria extendre també a d'altres sectors, no únicament a supermercats i hipermercats, sinó d'altres sectors que també generen residus, no sé si el sector industrial?
5: Sí, és un projecte que nosaltres sí que li veiem molt potencial de replicar-ho en altres sectors. Amb el sector industrial podria ser un. Nosaltres sí que tenim potser més en el focus al sector de l'hostaleria, per exemple, als establiments de menjar preparat, els quals també estan, no, diem, una sèrie de mesures normatives que també els afecten, no? Per exemple, a partir de... Bueno, han d'acceptar, evidentment, la carmanyola de la ciutadania també, com en els supermercats, han d'oferir, doncs, aigua potable de manera gratuïta. A partir de 2028 hauran d'oferir els envasos reutilitzables dins d'un sistema de reutilització. Llavors, és un sector on veiem també, doncs, possibilitats d'actuar i d'incidir en un projecte similar com desenvas.
4: Deien que de moment és un projecte centrat a l'àrea metropolitana. Preveieu fer-ho extensible també a la resta de Catalunya, ampliar l'àrea d'influència?
5: De moment ens centrem en l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè aquí l'objectiu és aconseguir el màxim d'observacions aquí en el territori. Però és cert que tenim en ment i estem estudiant com ho podríem fer, doncs, extensiu, no? Com escalar-ho a altres parts de Catalunya. I m'agradaria indicar també que tot i que l'estudi se centri en l'àrea metropolitana de Barcelona, l'objectiu és aconseguir millores i canvis que afectin a tota la, no, a nivell de país, no només de l'AMB, perquè aquí estarem demanant polítiques efectives, mesures per fer complir, no, la implementació d'aquesta normativa, i evidentment aquí, doncs, tots els establiments de Catalunya es veurien afectats.
4: De fet, ho dèiem, Alba, Badalona és un dels municipis de l'àrea metropolitana amb una taxa de reciclatge més baixa de l'àrea metropolitana. Creieu que també ja pot estar motivat per un problema d'oferta d'alternatives als envasos d'un sol ús? Aquestes xifres millorarien?
5: Caldria veure quina és la relació directa entre la prevenció i la recollida selectiva. El que està clar és que nosaltres sabem que de mitjana a l'àrea metropolitana de Barcelona el 35% dels residus en pes, que en volum és superior, són envasos i embalatges. Per tant, qualsevol mesura que adreci, no, la problemàtica des de l'origen, és a dir, projectes com desenvas, que tenen l'objectiu d'anar a la prevenció en origen, evidentment, té un efecte directe en la reducció de residus municipal i, evidentment, en els costos que assumeixen les administracions, especialment, no, especialment si no se separen correctament els residus.
4: Alba Cabrera, directora d'estudis de la Fundació Resero i portaveu de Desenvàs, gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
2: El mirador del Badalona Matí. Una visió en primera persona de la nostra ciutat.
0: Darrere d'una entrevista, d'una secció de ràdio i televisió, hi ha un equip de persones treballant, entre elles un o una guionista, una persona amb una ment absolutament creativa que li treu punta a tot. Avui ens acompanya un guionista badaloní que treballa a Madrid, però que coneix molt bé els intríngulis, podríem dir, de la nostra ciutat. Avui parlem amb en Bernat Barrachina. Com estàs?
3: Bon dia, Tuti.
0: Bon dia.
3: Molt bé, estic molt bé, molt content de tornar a aquesta casa.
0: Escolta'm, Bernat o Berni?
3: Berni, jo crec que em defineix més.
0: Sí, per què?
3: Sí, perquè és com més familiar, és una cosa com més carinyosa, tothom em coneix com Berni. I després sí que passa que quan estàs a Madrid molta gent li sobta una mica el nom de Bernat. I quan tu dius, soc Bernat, no ho saben escriure o et repregunten...

0: Ens has demanat per obrir aquesta entrevista Entre dos aguas de Paco de Lucía. Per què aquesta cançó?
1: Doncs mira, em porta molts bons records, perquè aquí a Badalona tenia una associació juvenil i una companyia de teatre que es deien els Nous Goliards. Fèiem teatre, bueno, amb 18, 19, 20 anys era molt amateur, però vam ser una colla, diguem-ne, molt creativa i molt implicada en activitats de la ciutat i amb la Mostra de Teatre de Badalona. I després vam fer un certamen de monòlegs que fins i tot es va fer al Zorrilla, i durant diversos anys va ser la gala de cap d'any d'aquí de Televisió de Badalona. Jo tinc un molt bon record de tota aquesta etapa, que sempre abans de començar sonava Entre dos aguas de Paco de Lucía. Triàvem aquesta cançó per començar. Quan acabava aquesta cançó és que ja pujàvem al taló i començava la funció. Ens agradava molt per acompanyar l'entrada de la gent al pati de butaques i el que representa aquesta cançó també mig flamenca, sense lletra. Bueno, ens agradava molt i em porta sempre molts bons records d'aquella època del teatre aquí a Badalona, que no sé què ha passat, però han desaparegut moltes de les companyies, si no totes, gairebé queda el círcul i poc més, però érem un munt de companyies joves, algunes adolescents, altres de gent gran, altres de mitjana edat, que feien, per exemple, la Mostra de Teatre Amateur de Badalona i quedaven moltes companyies allà per fer coses i per intercanviar coneixements i experiències, i ara sembla que no hi són, i això em fa una mica de pena. No sé què ha passat.
0: Estàs connectat, doncs, a Badalona, no? Segueixes l'actualitat de casa, tot i treballar a Madrid, viure a Madrid?
1: Una mica per sobre, no amb el detall que... És que, clar, comparant a l'època que estava aquí treballant, aleshores està superficat i no se t'escapa res. Però sí que és veritat que amb la distància de les línies generals jo crec que sí que me n'assabento, i òbviament tinc molts amics aquí amb qui parlo sovint, i bé, sí, m'agrada estar connectat amb Badalona d'alguna manera, clar.
0: Ets un home que coneixes bé Badalona, dèiem, les bueno, moltes Badalones, no?, que sempre es diu que conviuen. No sé com veus ara la ciutat, si ha canviat molt de l'època que tu treballaves aquí en política, que ara en parlarem.
1: Doncs et diria, mira, jo sóc d'aquella família, d'aquelles famílies que de petit, quan veníem, per exemple, al carrer del Mar o a la platja, dèiem anem a Badalona. Jo vivia a Llefià, la meva mare viu encara a Llefià, i quan vinc aquí a Badalona sóc de Llefià. I sí que crec que això ha canviat una mica, ja no és anem a Badalona, sinó que ja sí que hem aconseguit que tot estigui una mica més a prop, que entre el màgic, això ha fet una mica moure la centralitat de la ciutat una miqueta més cap a l'oest, i aleshores em sembla que està tot una mica més a prop. Potser és una sensació de que quan vas creixent trobes que les coses no són tan petites o tan grans perquè tu ets més petit, sinó que està tot més a prop. Però sí, crec que ha canviat per moltes coses per bé. El centre de la ciutat és supermaco, tot aquell, el passeig marítim, les platges, crec que és una cosa que recomano molt sovint a la gent que no coneix Badalona, a que vingui, al Pont del Petroli. Sí que he trobat que ha canviat força la ciutat des de que soc petit, des de que estava aquí treballant, potser no tant. Per algunes coses millor, per d'altres no tan bé, perquè és veritat que...
0: Quines creus que han quedat encallades, enquistades?
1: Mira, és com molt tòpic, però per exemple les escombraries.
0: La neteja, eh?
1: La neteja.
0: Que no hi ha manera, eh?
1: No hi ha manera.
0: Encara que hi hagi un macrocontracte de la neteja...
1: Esperem que això canviï amb aquest macrocontracte que era molt necessari, però... Jo cada vegada que vinc, ostres, trobo que sí que em sobta una mica els carrers al voltant d'on viu la meva mare que estiguin una mica deixats. Això sí que tinc aquesta sensació. I això em fa pena, perquè és, podria ser un barri molt més maco del que és, però sempre té aquesta cosa de, que bruteja una mica.
0: Tu havies treballat portant la comunicació del que va ser alcalde de Badalona, l'Àlex Pastor, aquí, la política, no sé, el món dels polítics, què et va portar? Què et vas endur d'aquells anys?
1: Molt estrès, Tuti. Molt estrès.
0: Molt estar per tot, no?
1: Sí. Mira, una de les coses, tirant-lo per la part més anecdòtica, si vols, després parlem del que vulguis, però sí que tenia una mena d'enganxada d'addicció amb el mòbil,
0: sí,
1: que jo en aquell moment sí que em vaig adonar que tenia una mena de problema, perquè estàvem constantment pendents de les xarxes socials, de les trucades, dels whatsapps. Jo me'n recordo, quan estava aquí feia servir la moto, perquè era molt més fàcil desplaçar-se d'un lloc a un altre. Me'n recordo d'un desplaçament que vaig fer des de el Viver, en moto, fins a Llefià, al Mercat de la Salut, que són 10 minuts. En aquells 10 minuts, quan vaig aparcar la moto, tenia una quantitat de trucades i de missatges que és que vaig entrar en pànic. De, si ara em poso a contestar, si ara em poso a tatatà, és tot un dia sencer pendent d'això, perquè, òbviament, Badalona és una ciutat complicada i passaven moltes coses, imagino que continuen passant. Coses bones, coses dolentes, molta política, molts moviments de la...
0: Socials,
1: en aquell moment també estava l'Albiol i la Dolors Sabater d'oposició, per tant, intentaven cridar l'atenció, fer política molt, molt activa als mitjans de comunicació, i llavors havia d'estar contestant tota l'estona allò que demanaven. Era molt intens, i sí que va haver-hi un moment que vaig dir, jo de 7 a 9 marxaré al gimnàs, posaré el mòbil a la taquilla i em posaré a... anava a la piscina, per exemple, i
0: per
1: posaré
0: salut mental, no?
1: Sí, i això sí que va ser cap al final, els últims mesos, que sí que vaig fer aquell esforç de dir, he de controlar les trucades, els whatsapps i la dependència amb les xarxes socials. I això em va venir molt bé per més endavant, després per la resta de la meva carrera professional i la meva vida, que és ser conscient de que el mòbil durant una estoneta s'ha d'estar aparcat.
0: Posar-te uns límits, no?
1: Posar-me uns límits, perquè sí que va ser molt estressant per això, perquè bé, era una època políticament complexa, 2018, doncs imagina't, passaven moltes coses i Àlex Pastor puja al govern amb 4 regidors en un ajuntament de 27, llavors érem un equip molt petit, s'havia de fer moltes coses i havíem d'estar molt, i els nous hi havia un el projecte, l'horitzó eren 9 mesos i eleccions, per tant tampoc donava temps de fer gaire cosa, sinó havíem de fer gairebé campanya per les properes eleccions, i això va ser molt estressant. Jo tinc un record d'aquella etapa que així a priori no repetiria, perquè em vaig estressar molt, però vaig aprendre molt. També és veritat que és un màster brutal, i vaig conèixer gent que és supercapaç i superinteressant. Té coses bones també, clar, òbviament.
0: Diries que has millorat en qualitat de vida?
1: Ara mateix sí. Ara mateix, sense dubte. Què passa? Ara mateix estic treballant en un programa de caps de setmana. Per tant, tinc un horari de dijous a diumenge i lliuro dilluns, dimarts i dimecres. Tinc 3 dies lliures, que això és molt, i això molta gent no ho pot dir, però bueno, sí que tens més temps per l'oci, per viatjar. Això jo crec que és qualitat de vida. I tinc la sort, a més, de que el programa on treballo hi ha molt bona gent, hi ha poc estrès. Hi ha l'estrès just del directe, però no em porto la feina a casa, no porto problemes a casa, m'ho passo bé, em diverteixo i, bueno, crec que sóc molt més feliç ara, però, bueno, per les circumstàncies, no per res més. Potser demà estic en un altre programa que no reuneix aquestes condicions i, bueno...
0: En tot cas, com es treballa a Madrid? És molt diferent de com es treballa aquí?
1: Però en quin sentit? En els mitjans de comunicació?
0: En els mitjans. Si s'entenen igual, els mitjans.
1: Ostres, no sé què dir-te. Comparat aquí, jo crec que sí. En principi, els que el que tenen... A veure, els mitjans de comunicació, si parlem de periodisme i informació, jo crec que sí, que és igual. Hi ha aquest nervi per tenir l'exclusiva, la informació, i aquesta cosa de la pressa. Això una mica dictat també per les xarxes socials i la immediatesa i ser el primer i l'exclusiva i la primícia. Això jo crec que és molt similar.
0: I l'entreteniment?
1: L'entreteniment és una altra història, perquè sí, a mi m'agrada més... Jo vinc del món de l'entreteniment, he fet concursos, humor, això, doncs, programes una mica com més allunyats del nervi del dia a dia de la informació, que és una cosa que estressa una miqueta més. Sí que es viu amb una altra història. Em crida molt l'atenció, per exemple, aquí la ràdio en català, perdoneu que parli de la competència, però bueno,
0: no.
1: RAC1 o Catalunya sí. Ràdio... o Polònia, tal, estan acostumats a fer molt humor, molt entreteniment amb imitacions i personatges i veus i imitadors i això, al matí, a la tarda, a tota hora, poses la ràdio en català i com que t'acompanya aquest guirigall de veus, que això a la resta d'Espanya no es veu, ni a la SER, ni a Onda Cero, ni hi ha programes com Polònia a la tele. El món dels personatges i les imitacions sí que és molt català, així, jo sí que trobo que hi ha aquesta diferència, per exemple.
0: A Espanya es pot parlar de tot menys de la Casa Reial? Ara explicarem l'anècdota, no sé si dir-li anècdota o problemon.
1: Com... No...
0: Perquè va haver-hi un episodi, ho expliquem, que algun recordareu, l'any 2021, no? Va ser...
1: Crec que sí.
0: Quan et van acomiadar de Ràdio Televisió Espanyola, de l'hora L1, per la publicació d'un cairon, d'un rètol, sobre la filla del rei Felip VI, quan es comentava la notícia que Leonor marxava a estudiar a Gales, no? El rètol deia, per fer memòria, Leonor se va d'Espanya como su abuelo.
1: Sí.
0: I allò
1: Leonor
0: va ser...
1: se va d'Espanya
0: como su abuelo. Clar.
1: Sí.
0: I t'acomiaden.
1: Sí, instantàniament.
0: Va ser ipso facto, eh?
1: Sí,
0: allà no va passar... Va ser una trucada, no?, suposo.
1: Doncs mira, jo t'ho explico. Sí. És que és una de les, sí, diguem, anècdotes de la meva vida, òbviament, perquè jo estava de guionista, treballava fent la part final del programa, que és més la de l'entreteniment, notícies del cor i premsa groga i tot allò.
0: Sí, que permet més el to humorístic, no?
1: Ah, exactament. No només m'ho permeten, sinó que m'instruïen en fer-ho així.
0: Perquè tu jo... van fitxar per això.
1: Bueno, a veure...
0: Ja venies, no?, del món de l'humor, podríem dir, d'altres programes.
1: Però és que les coses són complicades, perquè a mi em fitxen en aquell programa perquè s'estrena a l'hora de la 1, que fins abans es deia les mañanas de Televisió Espanyola.
0: Sí.
1: I, per tant, pretenen fer un programa diferent. Uh-huh. Una de les coses que pretenen fer diferent és tenir convidats i fer-li acció de plató com a l'Hormiguero. Uh-huh. I llavors buscaven guionistes que haguessin fet aquest tipus de format. I a mi em fan l'entrevista i veuen que jo he estat de l'Hormiguero, Tonteria a les Justes, programes d'aquests que feien acció amb convidats tota l'estona, i diuen, vale, et fitxem per això. Però a la setmana abans que estan fent la preproducció, jo crec que se n'adonen que no faran amb convidats i no faran entrevistes de convidats, que allò és un altre tipus de programa i que han de fer informació i tertúlia política i prou. I aleshores em reubiquen, diguem-ne, a la part de cor. La part del cor, que és la part final, bueno, té cor i altres tipus de continguts més livians, no? Bé, bueno, doncs aquell dia surt... Jo me'n recordo que estic en un despatx, jo estava en una habitació, perquè a més era el Covid, a l'època del Covid, que ens tenien separats per diferents parts de la redacció, i a mi em tocava amb la presentadora, que era la directora d'aquell espai. Estàvem els dos junts, arriba un teletip de Leonor se va a hacer bachillerato a Gales, bla, bla, bla, bla, i comencem a parlar. Escolta, és que va ser l'última Borbón que se va, és que no va quedar ningú Borbón, perquè el abuelo està en Dubai, en Abu Dhabi, Cristina està no sé dónde, Sofía està no sé dónde, mira, otra más que se va. I jo li dic a la directora, d'acord, doncs poso el rótol, poso Leonor se va d'Espanya como tu abuelo, ¿te parece? I dice, sí, claro, adelante. Tant és així que ella baixa a plató fent aquesta... comença la secció dient, bueno, vais a enteraros ahora de quién se ha ido. Bueno, que se va d'Espanya, otro Borbón más que se va d'Espanya. Enseguida os cuento quién. Per tant, diguem-la, la intenció estava pactada. Clar. Però això, jo vaig posar aquest rètol no com intenció de fer polèmica de res, sinó em semblava que estava bé, i prou, i ho vaig... El poso i començo a fer una altra cosa. I en el moment en què s'emet i es veu per pantalla, doncs sí que hi ha algú que crida «Cambia de ese rótulo!» I el vaig canviar molt ràpid, i a la mitja hora de passar això ja em van ficar en un despatx i literalment alguna persona de Televisió Espanyola em va dir «Zarzuela ha llamado, se ha puesto en contacto con la cúpula de Televisión Española, han pedido dos cabezas y tú eres una de ellas». La qüestió és que l'altra persona que suposadament havien d'acomiadar era una funcionària, per tant, la van recol·locar en un altre programa i ara encara té un càrrec directiu, per tant, ni despido ni nada. Em van acomiadar a mi.
0: Tu creus que per la Casa Reial va haver-hi censura perquè no era el moment, perquè hi havia totes aquestes baixes, no?, podríem dir, o que estaven fora, que no tant pel que deia el rètol?
1: Jo, sincerament, crec que la Casa Reial no es va assabentar de res, que és una xorrada i que no estaven amb allò. I que la polèmica es fa a través dels mitjans, de xarxes, de comentaris, es fa una polèmica gran, i m'imagino jo que la direcció o la presidència de Ràdio Televisió Espanyola veu allò i diu, hòstia, antes de meterme en un lío, pongo yo parches, yeah, no? Poso alguna tirita abans de la ferida i potser haurien tingut alguna conversa el típic secretari de la Casa Reial. Però és que és una cosa tan menor. Jo em fa molta... No sé, em sorprèn pensar...
0: Encara hi penses?
1: No. A mi, jo, vull dir, jo tampoc va ser un trauma, tampoc un trauma, però va ser difícil els dies següents, perquè sí que és veritat que crec que es va utilitzar d'una manera super heavy per part de molta premsa groga, molts partits polítics, els interessats per fer polèmica, i jo me'n recordo el dia següent, aquell dia que passa encara no se sabia qui era, però el dia següent, el Matías Prats en Informativos de Antena 3 obre l'informatiu dient i este és el guionista que puso el ròtulo amb la meva foto i l'adreça d'Instagram. A partir d'allà, amenaces de mort, però de les més heavies que et puguis imaginar, però també molta gent dient ets un heroi, ets el millor que li ha passat a la república. Este mundo está loco, ¿esto qué es? Llavors sí que això va ser un dijous, me'n recordo, diumenge hi havia eleccions a Catalunya, de les que després se'n parlaria, sí. I per tant va durar 3 dies la polèmica, 3 dies que això, el mòbil apagat...
0: Ara t'ho anava a dir, en aquell moment vas apagar el mòbil, no?
1: I cap a la piscina, i tranquil·lament a llegir, i el dilluns ningú parlava d'això. És que això ho sabem, que les polèmiques d'internet, tant com venen, marxen.
0: Y las noticias, aquella frase, ¿no? La noticia de hoy sirve para envolver el bocadillo de mañana, ¿no?
1: Molt bona, no la sabia.
0: Pues sí, és bona.
1: Però tal qual, sí, sí.
0: És així.
1: És tal qual.
0: Aquí al Mirador fem un petit qüestionari, Berni.
1: Ai, quina por.
0: Què no és en Berni?
1: Què no és en Berni? En Berni no és envejós. Uh-huh. Això et val?
0: Sí.
1: Envejós.
0: I què és en Bernat?
1: I en Bernat, què és en Bernat?
0: En Berni.
1: En Berni. Jo crec que sóc bon amic.
0: Què t'hagués agradat ser?
1: L'home del temps.
0: Ah, sí?
1: Sí. Sí, m'agradava molt. Jo vaig començar a estudiar física a la universitat i m'agradava molt la meteorologia i ser l'home del temps i tal, però d'alguna manera ho he fet perquè quan treballava a la ràdio allà a Madrid amb el programa Melodia FM pels matins també feia la informació del temps, per tant, d'alguna manera m'he tret aquesta espineta.
0: Va, acabem amb la cançó que també has triat per acomiadar aquesta entrevista. Però...

0: aquest Danubi Blau de la Trinca.
1: Quines cançons més rares trio, oi?
0: No, estranyes no.
1: Tuti.
0: Però són molt, molt diferents una de l'altra.
1: Molt diferents, sí, sí, tant. Sí, sí. Vaig estar un cap d'any a Viena i saps que hi ha com una mena de santuari amb aquesta cançó, tothom sí. la balla... El dia de Cap d'Any a Viena
0: és... El concert, no?, que es fa clar. També, no sé si és per Reis o per Cap d'Any.
1: No, no, el dia d'any nou, el dia 1, sí. 1 de gener, i llavors tothom es reuneix a la plaça, el que tingui entrades, que entra, òbviament, però són molt pocs, i el poble es reuneix a la plaça a veure com fan aquesta cançó, però també el dia abans, que és el dia de Cap d'Any, durant tot el dia hi ha activitats, i el dia, el moment de les campanades també sona, està sonant tot el rato el Danubi Blau, i és veritat que jo cada vegada que sonava jo em portava la meva memòria a la Trinca, aquesta cançó de la Trinca. Per tant, sí, me n'adono que la Trinca també ha influït molt en la meva cultura musical. L'altre dia, fent un viatge amb la meva família en cotxe, vam posar els èxits de la Trinca i hi ha un munt que ens en sabem de memòria perquè ens han apropat una mica la música clàssica. I després han fet programes de comèdia, d'humor, d'entreteniment. Les seves arrels arriben a tot arreu, des de la paròdia nacional, el Tariro Tariro, tot el que ha fet Operació Triunfo, Cròniques Marcianes, vull dir que, que estan al darrere de molta gran part de la televisió important d'aquest país. La Trinca, a més, són importants per mi.
0: Forma part, no?, dels teus records també familiars.
1: Això, i referents, clar que sí.
0: Berni Barratxina, moltíssimes gràcies.
1: Ai, molt bé.
0: Per haver-nos acompanyat.
1: A tu.
0: I molts èxits amb tot el que facis.
1: Igualment.
0: Allà, a Madrid, o aquí, si és que tornes algun dia.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me. Èxits per tu també.
0: Gràcies, a reveure.

0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Moment al Badalona Matí de parlar de la campanya de vacunació de la grip i la Covid-19. I ens acompanya la Janina Valls, que és infermera de l'equip d'atenció primària i EFIA de l'Institut Català de la Salut. Bon dia, Janina.
2: Hola, bon dia.
1: Explica'ns com s'ha organitzat aquest any la campanya.
2: Doncs aquest any s'ha organitzat de manera esglaonada, com anys anteriors, amb una primera fase que va començar el dia 5 d'octubre amb les persones més vulnerables, que entren doncs, les persones majors de 80 anys i 80 anys inclosos, les persones que viuen a les residències, persones en atenció domiciliària, embarassades, els infants dels 6 mesos als 4 anys i personal sanitari i sociosanitari.
1: La segona fase avui s'iniciarà a partir del 26 d'octubre.
2: S'iniciarà el dia 26 amb el gran gruix de persones que són les majors de 60 anys i 60 inclosos i des dels 15 anys fins als 59 les persones de risc i altres serveis essencials.
1: I Janina, explica'ns com estan anant aquests primers dies de vacunació al cap de IFIA.
2: Doncs a IFIA ja fa una setmana que tenim totes les persones que estan viuen en les residències, estan vacunades. Tenim un 80-90% de la població que es visita en el domicili, d'atenció domiciliària, també estan vacunades. I de forma oportunista es vacuna les consultes i bueno, es fan moltes tasques d'agendes específiques per la vacunació, des del taulell es recomana també la vacunació seguint els criteris i també i creiem que és important que totes aquestes persones que tenen visites programades amb els seus referents de salut que es visitin, que no esperin a demanar cita, que si ja tenen visites programades que ho facin.
1: I quan podem començar a demanar cita, sobretot aquestes persones no, que formen part d'aquest gruix de població que s'ha de començar a vacunar el 26 d'octubre?
2: Doncs ja.
1: Ja, no?
2: Ja, s'han de vacunar ja. Ja poden demanar cita. De fet, fa setmanes que s'estan donant cites i quan abans, millor.
1: Recordem una mica els canals per programar aquesta visita.
2: Sí, des de la meva salut, des del canal salut, gencat.cat, també es pot fer presencialment dirigint-se als taulells no, dels centres i telefònicament.
1: Tots els grups tenen recomanada les dues vacunes, és a dir, la de la grip i la de la Covid-19?
2: Els infants de 6 mesos fins als 4 anys només s'han de vacunar de la grip. No es vacunen, no es recomana vacunar de la Covid.
1: I es poden posar la mateixa visita les dues vacunes o cal espai a la vacunació
2: sí,
1: alguns dies entre
2: sí,
1: elles?
2: Sí, el Departament de Salut recomana posar les dues vacunes a la mateixa visita. No? S'ha d'aprofitar, ser vacunat i així començar a generar anticossos.
1: Janina, quan és el moment ideal per vacunar-se? Dius que ja, no? Ara ja.
2: Sí,
1: o sigui,
2: sí.
1: No podem perdre més temps.
2: No,
1: ara és el moment...
2: No. S'ha d'iniciar, doncs, tal com ha començat la campanya, el dia 5, però és important vacunar-se a l'inici de la tardor.
1: Uh-huh.
2: Permetem no, que el nostre cos generi anticossos abans que comenci el pic de l'epidèmia, de la grip i de la Covid.
1: I pels motius que siguin, si hi ha persones que no poden vacunar-se durant aquestes primeres setmanes, no sé si hi haurà més oportunitats al llarg de la temporada.
2: Sí, la vacunació està dura fins al març, però tal com he dit, ens hem de vacunar ja.
1: Uh-huh.
2: Val? Hem de demanar cita per vacunar-nos el més aviat possible. Durant l'hivern, no? Quan comença el fred, els virus circulatoris augmenten, per això hem d'arribar a l'hivern protegits.
1: Hi ha persones que pensen que la grip és només un refredat fort. Quines conseqüències poden tenir realment la grip i la Covid-19? Perquè és important vacunar-se.
2: Bueno, la grip i la Covid són refredats de vies respiratòries que poden provocar pues, febre, malestar general, mal de cap, però amb la població més vulnerable poden haver-hi complicacions greus, no? Doncs, com a pneumònies, sinusitis, descompensació de les seves patologies cròniques. Per això recomanem que es vacunin.
1: Janina, hi ha qui potser es planteja no vacunar-se cada any, pensant que encara li pot quedar alguna protecció de la vacuna de l'any anterior. Què li diries a aquestes persones que es plantegen això?
2: Doncs hem de saber, no? La població ha de saber que els virus canvien, cada any les soques es modifiquen, i per una altra banda que els nostres anticossos disminueixen amb el temps, no? A partir dels 6 mesos aquests anticossos disminueixen, per això cada tardor ens hem de vacunar.
1: I a banda de la vacunació, quines altres mesures de prevenció ens poden ajudar?
2: Doncs les mesures habituals, no?, que s'utilitzen, doncs ventilar els espais tancats, mesures de rentats de mans, quan estornudem, quan tossim, no?, doncs protegir-nos amb l'avantbraç, etcètera, no?, totes les mesures habituals que fem.
1: En cas de contagiar-nos, hi ha alguna medicació que curi la grip, o la grip s'ha de covar?
2: Sí, la grip no té tractament, no? Uh-huh. El que podem fer és prendre medicaments que puguin alleujar aquests símptomes que podem estar tenint. Però els antibiòtics no funcionen per la grip perquè és un virus, i llavors el que aconsellem és controlar els símptomes amb aquesta medicació i deixar que passi.
1: Per tant, Janina, per acabar, hi ha algun missatge que vulguis traslladar a la gent que ens està escoltant? Que es vacunin ja, eh?
2: Sí, molt important. El meu missatge és molt senzill, molt clar. Ens hem de vacunar, hem de vacunar-nos ja per arribar al pic endèmic amb anticossos, no?, generats. Recordar, doncs, que arribarem, no?, a l'hivern amb un pic també de grip i Covid. Per tal, hem d'anar protegits amb els anticossos desenvolupats, i que vacunar-nos és protegir-nos a nosaltres mateixos, però alhora estem protegint el nostre entorn, no?, les persones que tenim a l'entorn més vulnerables, i bueno, pues tenir solidaritat, no?, amb el nostre entorn.
1: Molt bé, Janina Valls, infermera de l'equip d'atenció primària IFIA de l'Institut Català de la Salut. Gràcies per venir al Badalona Matí, per parlar-nos.
2: Gràcies a vosaltres
1: d'aquesta campanya,
2: per tenir-nos en compte amb aquest tema tan important.
1: I tant.
2: De la vacunació, i ja està.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Que vagi molt bé.
0: Adéu. Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El Badalona Matí.
1: Moment per donar veu a la nostra secció amb Conreu Sereny. Per això ens acompanya la Dolors Clotas, sòcia i col·laboradora de Conreu Sereny. Què tal, Dolors?
3: Bon dia, moltes gràcies per haver-nos convidat.
1: I també al telèfon tenim l'Antonio Escoti, que és formador en permacultura.
3: Sí.
1: Bon dia, Antonio.
4: Hola, buenos días a todos. Bon dia.
1: Per començar, això de la permacultura, per qui no ho tingui clar, què és?
3: Bueno, això ho explicarà més bé l'Antonio, però així pels que som més de carrer, per entendre'ns, seria aquells conceptes... És un concepte anglosaxó, potser que s'ha fet servir més, però és aquella agricultura que permaneix amb el temps. És fer adequacions per coses que siguin... que permaneixin molt, o sigui, sí.
1: Molt bé.
3: Ja ho explicarà.
1: Com tenim l'hort ara mateix?
3: Bueno, l'hort ara el tenim així com a punt, estem sembrant tota pastilla, perquè amb totes les pluges que hi ha hagut s'ha retreçat, doncs tenia molt de plantí a punt, però clar, quan la terra està molt mullada no es pot trepitjar, perquè si no la compactes i llavors les arrels no tenen l'espai per desenvolupar-se bé. Llavors ara estem plantant a tota pastilla, perquè ens han dit que també poder aquest cap de setmana o la setmana que ve tornaran a haver-hi pluges, i això, doncs...
1: I què collim ara?
3: I ara collim, bueno, encara queden esbergínies, pebrots, mongeta tendra, tomates algunes, no masses, i llavors doncs tenim, que estan creixent, doncs, enciams, escaroles, bròquils, coliflors, colraves, fonolls...
1: I parla'ns a Dolors, no?, perquè tenim l'Antonio Escoti, que li vau demanar un projecte, no?, que es va aprovar des del Consorci. Expliqueu-nos això.
3: Sí, a veure, nosaltres, sempre que hi ha la possibilitat que des del Consorci de la Serrada Marina doncs ofereixen obrir, tenir com subvencions per arreglar espais, doncs ho aprofitem, no?, i aquest any doncs tenim una feixa d'alt que era molt emboscada, i que és molt maca per altra banda, i calia fer una cosa doncs així que estés bé, i doncs li vam demanar a l'Antonio, que ens coneixem de fa molts anys, que ens fes un projecte per aquí.
1: Molt bé, Antonio, com ha anat aquest projecte? Explica'ns.
4: Bueno, el proyecto todavía se está desarrollando, hasta ahora digamos lo que hemos estado un poco en la fase de diseño, tratar de entender exactamente que era lo que se quería ahí de parte de Correo Sereny, y entonces ahora ya estamos llegando a la fase, ¿no?, que también que por temporada es lo que toca, la fase, digamos, de acondicionamiento de la terraza. Es un suelo bastante pobre todavía, Hay mucho sauló, que es la tierra típica de esta zona, del Maresme, bueno, de todo el Maresme. Y entonces tenemos que mejorar mucho el suelo, ¿no? Tenemos que poner mucha materia orgánica y sobre todo, bueno, este proyecto es un proyecto que me pidieron de hacer, de un bosque comestible, ¿no? ¿Qué es un bosque comestible? Es un bosque comestible, pues es una plantación de árboles, arbustos, plantas herbáceas, a muchas capas, un poco como funcionan los bosques, que tienen muchas capas de vegetación, cada vegetación aprovechando el suelo, el agua, la luz que le llega, y para producir cosas que son útiles para los seres humanos, como puede ser comida, como puede ser fruta en este caso, fibras, atraer a insectos polinizadores, medicamentos, plantas medicinales, un poco todo este gama, ¿no? de plantas, seres vivos, ¿no? Que pueden ser útiles a pequeña escala para abastecer una comunidad de seres humanos. Entonces, claro, son todos árboles, especialmente arbustos y plantas que se van a escoger también teniendo en cuenta, ¿no? La variación climática, ¿no? Porque estamos viendo unos veranos cada vez más cálidos, con temperaturas muy elevadas que duran mucho tiempo, cada vez más épocas de sequía. Entonces la idea es escoger plantas que quizá no es lo habitual que se cultiven aquí, quizás son plantas que se cultiven más habitualmente en zonas más del sur de la península ibérica, pero permiten, digamos, ahorrar agua o necesitar poca agua y además aguantar las temperaturas elevadas y tener pocas horas de frío, ¿no? Porque muchos de los frutales, para poder fructificar bien, necesitan unas cuantas horas de frío, que se le llama en invierno, si no, no ponen fruto. Entonces tenemos que buscar plantas frutales que realmente no necesitan ese requerimiento, igualmente pueden dar fruto. Entonces es un poco la idea, es un poco ir adaptando también estos cultivos, ¿no? A las nuevas condiciones climáticas, para ser más resilientes y regenerar la terraza, hacer que sea más fértil de lo que nos hemos encontrado, y quizás, no sé, poner incluso un modelo, ¿no? Que se pueda replicar en otros lugares, en el mismo Correo Serén, quizás extenderlo en los otros campos. Ya veremos cómo va la cosa.
1: Per tant, un bon projecte, oi?
3: Això és el que ens sembla. Bueno, estem segurs, vaja.
1: I, Dolors, ara què ens preparem, per sembrar o per plantar?
3: Estem plantant, el que abans he comentat, bueno, així també com més varietats de... Perquè va bé que les coses, per exemple, tot el que és d'hivern, quan estàs amb fruita i verdura de temporada, sobretot verdura en el cas, perquè la fruita són menys, va bé fer diferents plantades. Pues estem amb segones plantades, per exemple, de bròcoli, de bròquil, d'enciam sempre en tenim un o altre, d'escarola també... tot això.
1: I sobretot ens ajuda, no, a transmetre la importància de produir els nostres aliments, no? Això de, a més del respecte amb el medi ambient, o sigui, fer nosaltres els aliments, no?
3: Bueno, és que potser, com que sempre veiem els supermercats plens, no ens en donem compte de la gran riquesa que tenim tota la zona periurbana de Badalona, com de moltes ciutats, no? Pensem que les ciutats havien estat construïdes en llocs fèrtils per alimentar la gent. Llavors, aquí encara queda molts espais que es podien cultivar i que, bueno, amb l'experiència també que vam tenir de la Covid o altres coses, pues, tenir, doncs, com més a prop d'allà on hi hagi les persones aliments, pues, seria molt important, i a més és una recomanació de la FAO també, que justament es va fer després del Covid.
1: Molt bé, doncs Dolors Clotas, sòcia i col·laboradora de Conreu Serein, també agraïm a l'Antonio Scotti, formador en permacultura, que, Antonio, és això que ens ha quedat una mica pendent, això de la permacultura.
4: Sí, eso estaba pensando.
1: Sí, és això.
4: Bueno, sí, mira, añadiendo un poco a lo que comentaba Dolors, decir que la permacultura es un sistema de diseño ecológico, es una metodología de diseño ecológico que para ayudar a crear asentamientos humanos que sean sostenibles, regenerativos, uh-huh, en todos sus aspectos, en todas sus necesidades. Es decir, asentamientos humanos, lugares donde las personas viven y hacen su vida, que reflejan un poco la manera en que funcionan los ecosistemas. y también la sabiduría ancestral de las personas, ¿no?, que han vivido durante siglos y milenios en lugares, se han adaptado ese milenio a, ese, a esos lugares, conociendo de manera muy íntima esos lugares, un poco qué es lo que el conocimiento, digamos, realmente de conexión con la naturaleza, y también utilizando los modernos conocimientos científicos. Con lo cual es una cosa que se puede aplicar un poco a todo. Ahora en este caso pues lo aplicamos a cultivo de alimentos, pero se puede aplicar básicamente a todo lo que son los ámbitos, ¿no?, de desarrollo, ¿no?, de la experiencia humana. Entonces, ahora dicho así, parece como un poco grandioso.

0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Donem la benvinguda a Jorge Valenzuela, Venanci Saborit, Carme Martínez, Jaume i Mar. Bon dia a tots quatre, què tal, com esteu?
2: Bon dia, bona hora.
1: Doncs vinga, entrem en matèria perquè un dels primers temes que volem tractar avui a la tertúlia tracta sobre les obres del viaducte del canal del Gorg. És unes obres que ja fa temps que es van iniciar, també ja fa uns mesos que estan aturades, i és que aquestes obres del viaducte, aquestes obres reprendran abans que acabi l'any, segons ha confirmat el govern municipal. Els ajustos tècnics del projecte inicial han anat endarrerint el calendari establert a principis de 2025, una adaptació tècnica que va paralitzar els treballs el passat mes de juny i que encara no s'han reprès. En un primer moment es van dir que es reprendrien al setembre. Ara ja passem a finals d'any. Per això el consistori i Marina Badalona han contractat uns serveis jurídics per demanar responsabilitats a l'empresa, si s'escau, davant d'aquests recàlculs tècnics que s'han anunciat que s'han de fer d'aquest projecte, tot i que no s'han concretat. Per cert, que avui l'alcalde ha convocat una trobada amb els veïns de l'entorn a les 7 de la tarda. L'executiu local assegura que aquest endarreriment del calendari respon a una complexitat tècnica d'aquest gran projecte d'enginyeria, uns canvis en el plantejament inicial, assenyala l'alcalde, que no tenen res a veure amb la seguretat ferroviària o amb l'aparició d'esquerdes i tremolors als edificis propers a les vies del tren, que no són d'obra nova. S'havia comentat això alguna vegada, que alguns veïns s'havien queixat per tema d'esquerdes. L'assessorament legal contractat diu que estudia possibles reclamacions relacionades amb les modificacions del projecte. Escoltem l'alcalde.
3: El que queda d'obra, doncs, van fer un plantejament i ara han considerat, han vist que tenen que dur a terme un altre tipus de mesures tècniques. Això obliga a un endarreriment i, per tant, per part de l'Ajuntament, per part de Marina Badalona, probablement es demanaran responsabilitats per aquest fet. No té res a veure ni esquerdes, ni que el tren tingués, no sé què, de frenar, res, en absolut.
1: Tot i com dèiem, no han transcendit de quins problemes tècnics es tracta. Quan vam entrevistar l'alcalde el passat 7 de setembre, aquí al Badalona Matí, va fer referència a uns problemes del material, o fins i tot també va fer referència a les alçades del viaducte. No sé, Jorge, sobre aquesta qüestió.
2: Bueno, pues en principio este es un tema que tal y como ha dicho el alcalde, antes de final de año se volverán a comenzar las obras. Ha habido un parón este verano, si es cierto, debido a estos ajustes técnicos del proyecto, y es un tema que no afecta a los vecinos. Los vecinos ya llevan allí un tiempo viviendo en la zona. Yo, por lo que hablo con los vecinos de la zona del colegio por Badalona y todo, pues se está transformando la zona. Es una zona de que tiene que conectarse la calle Poniente con la zona del hotel para poder conectar con el paseo marítimo, y estas obras pues lo que conducen es a la transformación de la zona, y que se reanuden las obras lo antes posible, pues para intentar finalizar esta pastilla urbanística que se ha quedado allí todavía, donde se trasladará el colegio por Badalona, la calle Poniente y el viaducto. Y precisamente esta tarde hay una reunión que ha coincidido allí en Pi Maragall con Calle Industria, donde habrá un encuentro del alcalde con los vecinos.
1: Pero los detalles, los técnicos no los conocen.
2: Son técnicos a nivel de ingeniería de este tipo de mega infraestructura, y bueno, no es que vayamos, sí que se van a contratar estos servicios jurídicos, pero no es el tema. De lo que se pretende es que se reanuden lo antes posible, y estos ajustes, si son por temas de seguridad o por lo que fuera, pues cuanto antes empiecen mucho mejor.
1: Carme?
4: És que jo no tinc res a dir, això és una notícia, em sembla molt bé que la comenteu, però no veig l'opinió sobre aquesta qüestió. Per tant, no sé, no sóc enginyera, no tinc res a dir sobre aquesta qüestió.
5: El que sí que és important, i surt allà el que diu el Jorge, de la transformació. Estem assistint, jo penso, a una gran transformació de Badalona i de tota aquesta zona portuària, ara amb el viaducte. I d'altra banda, subratllaria doncs la importància d'això, de la transparència, de que hi hagi una reunió informativa. Això és fonamental. Jo crec que els ciutadans normalment les obres les patim,

0: I per tant és important que el consistori doncs, es posi al seu abast, pugui atendre les seves preguntes, pugui aclarir, perquè quan sentim parlar d'esquerdes, doncs normalment s'esvera, no? I si doncs, això es descarta, vull dir, una bona informació tècnica on es puguin fer preguntes, jo crec que és necessària.
1: Bé, Nancy.
2: Primera, el barri del Gorg és una oportunitat perduda per Badalona. Recordem que el barri del Gorg ve de l'aprofitament d'uns solars, d'uns terrenys que no es podien fer servir perquè estaven a la línia de trajectòria dels canons del turó d'en Carig, que això durant molts anys no es va poder fer res, i quan després de molts anys finalment s'ha pogut construir, tenim un barri majoritari d'expats amb uns preus on la gent de Badalona no hi pot anar. Tu passeges pel Gorg, no sents parlar català per descomptat, però tampoc castellà. És un lloc ideal per practicar anglès i altres idiomes que ni tan sols conec, no? És una oportunitat perduda des d'aquest punt de vista. En absolut millora el problema de l'habitatge per Badalona. Segon tema, com diu la Carme, jo, qüestions tècniques, simplement desitjar que ho facin bé i estar ara bé. Si parlem del tren, és un cas claríssim de prioritats invertides. És a dir, fa molts pocs dies hem vist que el pont del tren a Sant Adrià li ha anat de centímetres de no desaparèixer, perquè han caigut uns 200 litres. Però és que 50 quilòmetres més enllà, al mar, entre Badalona i Mallorca, n'han caigut 400. Què hagués passat si haguessin caigut 400 litres a Barcelona i pitjor encara al Vallès? El pont ja no el tindria. Ja no el tindria. Això ara ja ho sap tothom qui ho ha de saber. La que ho sap, a difusar... Tenim una infraestructura que pot generar un problema gravíssim de col·lapse de la línia de Rodalies que connecta amb el Maresme. Però la nostra prioritat és fer un puntet en el Gorg perquè puguem anar passejant allà. Ja us ho fareu, diguéssim. Ja us ho fareu.
3: De fet, aquesta qüestió, que a més tots els experts en climatologia, canvi climàtic, etc., estan dient que això no és un fet puntual, que no tornarà a passar fins res, sinó que això ho veurem de manera molt sovintejada. I segurament el que tocaria de manera raonable és replantejar-se la línia del Maresme. I això és el que sembla que en aquests moments no està replantejat. Una cosa és que diguis, mira, mentrestant hem de fer això perquè el replantejament és una obra molt llarga, etc, etc. Però no veig el replantejament.
0: Què vols dir, el replantejament?
3: Sí, la línia del Maresme, està tocada de mort, perquè ens entenguem. Si els temporals i la climatologia segueix en la línia que sembla ser que segueix, És una línia que pateix moltíssim. O sigui, es talla de seguida que hi ha un temporal, no només de pluja, sinó un temporal marítim, que en aquest cas no ha sigut un temporal marítim, perquè no ha sigut una dana, no? Però en el moment en què vingui una llevantada, hi ha molts punts negres a la línia 1 de Renfe, molts punts negres. Ara que hi ha hagut aquesta pluja tan exagerada, no?, diríem. Bueno, doncs hem vist lo del Besòs. L'anterior, si recordeu, es va desfalcar una part, no?, del passeig marítim, que també donava la via, etc, etc. És a dir, això passa molt sovint i caldrà que s'hi posin a pensar què passa amb la línia U, no?, la R1. Què s'ha de fer? O sigui, els ciutadans no sabem, però sí que sabem és que no podem perdre la línia 1 cada vegada que caigui un temporal, no? Jo estic d'acord amb el Venanci, que aquest és un element cabdal.
2: I val a dir que han caigut 200 litres, 400 uns quilòmetres més enllà, que han tingut la sort de que no caiguessin aquí, sense depressió.
3: Sense
2: baixes pressions.
3: Sí, sí.
2: Que això és propi de climes tropicals. Déu's un guard que haguéssim tingut baixes depressions en aquestes condicions, perquè aleshores estaríem parlant de 600 o 800 litres. I aleshores sí que...
1: Sí, aquestes tempestes cada vegada seran més habituals. Ja vam parlar aquí al Badalona matí amb un meteoròleg.
3: Si l'estiu segueix sent calorosos com hem tingut o va en increment, aquests episodis seran molt freqüents. I aleshores això caldrà preveure-ho, no?
1: Un dels principals motius és, de fet, l'increment d'entre 3 i 4 graus de la temperatura del mar respecte a la...
2: El cas extrem, sempre ho dic, és València. Mm-hmm. És a dir, la Dana va fer tant de mal per molts motius, a part que tenien un president que estava un reservat, un restaurant, quan havia d'estar donant la cara, que això és molt greu, perquè va provocar moltes morts la seva inacció. Un dels problemes de l'Horta de València és que en diuen urbanitzat, per mi és destruït territori, és a dir, posat formigó, i el formigó té un comportament molt diferent de la terra. La terra absorbeix l'aigua, el formigó l'expulsa. Què han fet a València, des de la Dana? Autoritzar més formigonar, més formigonar.
3: Sí, l'aigua no la para res.
2: És el camí equivocat, és el camí equivocat. Jo no sé si ho veuré, no, perquè això va molt ràpid, potser sí, però estem cridant al desastre. Per això, que facin aquest puntet al Gor, francament, és que ho trobo ridícul. Mm.
1: De fet, des d'aquest programa, estem intentant contactar ja des de fa uns dies amb Adif per tractar aquest tema en profunditat, el tema de la RU, també el pont metàl·lic sobre el riu Besòs, tots aquests temes els intentarem tractar, veurem si podem entrevistar alguns dels responsables d'Adif. Bé, sigui com sigui, arribem a un minut i arribem a dos quarts de 10 del matí, canviem de tema, perquè ahir ja va ser notícia que es va esfondrar el sostre d'un edifici del carrer Bruc, els bombers van evacuar a 4 persones de l'immoble, dues menors d'edat. Doncs bé, arran d'aquest nou succés, la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona ha alertat del deteriorament del parc d'habitatge de la ciutat i del risc de nous esfondraments després dels casos ja coneguts dels carrers de Canigó, Granada i més recentment el del carrer Bruc. Denuncia la Federació que moltes famílies no poden assumir el cost de les ITES, les inspeccions tècniques d'edificis i tampoc les obres de rehabilitació. També critica que Badalona no disposi de prou habitatge públic per allotjar les persones desallotjades per risc estructural. La FAP també reclama ajuts econòmics, menys traves burocràtiques i una coordinació entre Ajuntament i Generalitat que sigui efectiva per prevenir nous casos i garantir un allotjament d'emergència. De fet, per abordar aquesta situació, aquesta problemàtica, l'Associació Veïnal del Raval ha organitzat un acte el pròxim dilluns, 19 d'octubre, a 6:15 de la tarda, amb la Confederació Estatal d'Associacions Veïnals i també el Col·legi d'Arquitectes per tal d'estudiar vies de finançament per rehabilitar els edificis. De fet, aquest tema ja el vam posar ahir sobre la taula, però avui el tornem a posar perquè hem conegut aquest comunicat de la FAP. Com pot Badalona prevenir nous esfondraments i evitar que famílies afectades acabin doncs, en una alternativa, no? Perquè en el cas del carrer Bruc, aquestes famílies van ser reubicades en altres habitatges familiars. Com veieu aquesta qüestió?
0: Parlem de Bruc Bufalà, el barri de Bufalà, el carrer del Bruc de Bufalà, perquè aquest barri ha tingut una transformació enorme. Jo hi he viscut 23 anys.
1: Al carrer Bruc, sí.
0: Sí. És a dir, aquí a Catalunya hi ha una cosa de consuetud, que és que si una masia no es renovava cada 30 anys, esdevenia un mas rònec, una masia rònica.
3: Sí.
0: Llavors això ho veus, no? És a dir, això suposo que per llei hauria de ser que cada generació s'hauria de renovar completament els edificis, les infraestructures i tot, no? Com a principi general,
3: El que passa és que en aquests moments, o sigui, quan parlem de crisi de l'habitatge, no? Estem parlant ara de la situació més greu, que és la dificultat d'accés a l'habitatge, però si veiem l'habitatge en el seu conjunt, aquest element també existeix, perquè el risc de que gent perdi... Hem tingut diferents enfondraments aquí a Badalona, és a dir, que sabem que això passa, quan la gent no pot fer front a les despeses mínimes, no?, de manteniment, efectivament una masia s'hauria de renovar cada X anys, etc etc. Però això no pot passar, o sigui, no pot passar perquè la gent, amb els salaris que té, amb la carestia de la vida, no?, pues no hi ha recursos per poder fer això. Per tant, entendria que el lògic seria que l'administració pública tingués un mapa, un mapeig de la situació dels habitatges i proposés solucions a les persones que hi viuen, solucions a les persones que hi viuen. Alguns d'ells són persones que viuen i que són propietaris del seu propi habitatge, però en d'altres casos no és així. El propietari és una persona o és una entitat financera que no li interessa invertir res en aquell habitatge pel que sigui, no? Perquè algunes vegades perquè vol acabar amb els inquilins que hi ha dintre, no? Perquè en vol treure un benefici més gran, i d'altres vegades perquè és un fons financer que està a Londres, per dir alguna cosa, i no sap de què li estàs parlant. Per tant, és una situació molt complexa on el paper de l'administració pública és clau, no? Més enllà de que aquí no tenim habitatges d'emergència ni tenim cap solució, no? Per poder donar una solució immediata davant d'una catàstrofe, no? Quan algú li diuen has de marxar de casa teva perquè té risc de col·lapsar,

0: No? Aquesta és, és la situació en la que vivim. Però és que jo no veig, no veig que això ningú s'ho estigui plantejant. Si escoltem la gent del carrer Canigó, no? Com va passar tota la història, estan molt queixosos. La gent del carrer Canigó se senten abandonats, perquè no poden fer front a les despeses, perquè no poden fer front a les despeses que suposa, i tenen amb molts d'ells en la seva casa amb puntals. Per tant, aquí, clar, és l'administració pública que ha d'acompanyar els veïns. En alguns casos, ajudant el que pugui, no? Veient la fórmula que no creï greuges comparatius, però, si més no, els ha d'acompanyar. No? I això no es produeix.
1: Jorge, el tema de los propietarios de los inmuebles, pues tienen que hacer ver que el mantenimiento de los inmuebles es necesario, imprescindible, porque estamos hablando de edificaciones de los años 60, donde han pasado muchos años y el mantenimiento no ha sido nulo prácticamente, y en el futuro nos encontraremos muchos problemas como el que ha pasado en la calle Brook. Lo que sí que es importante es, gracias a la FAP, visualizar este tipo de problemas, hacer una diagnosis en la ciudad y trabajar conjuntamente con el ayuntamiento para intentar planificar acciones de futuro para la mejora de la rehabilitación y reformas de la fachada de todos los inmuebles. Es un coste importante para las familias, pero es muy importante que se hagan cargo de hacer esos tipos de mantenimientos, porque si no, al final, a veces no hay denuncias cuando se edifican enterrados y elevan una vivienda más, nadie denuncia, hay obras ilegales y al final pues todo eso repercute en los edificios y luego colapsan.
2: Benal, sí?
3: És un tema, quan més coneixes un tema, i aquest el conec perquè he treballat anys, més complex el veus, no? Primera, la FAP hi toca molt, la FAP l'encerta. Subscribeixo punt per punt tot el que he dit. Segona, ja tenim experiències molt bones, ja ho sabem fer això. Jo sempre recordo que els blocs de Quinta Elvira, que és a Martí Pujol, passant al pont de l'autopista Madreta, amb fons Next Generation, s'han rehabilitat pràcticament tots. Tots no, perquè va haver-hi escales que van trobar que un 80% de subvenció era insuficient i no ho van fer. Això és així. Però han rebut un 80% de subvenció i han fet uns blocs nous, molt revaloritzats. Això ja ho sabem fer. Aquesta és la línia de treball. Què es fa? Es contracta una empresa especialista, no la més barata necessàriament, que anar a buscar la més barata de vegades és pagar-ho més car. Es busca una empresa responsable, t'ho gestiona tot, et fa la paperassa i al cap d'un any, un any i mig, tens el bloc perfectament recuperat i tu una obra que t'hagués costat 30.000 euros, 30.000 euros per habitatge, doncs acabes pagant 6.000. I aleshores tens un habitatge consolidat estructuralment, amb un tractament tècnic adequat, fins i tot és més maco. Això ho sabem fer. Com és que no es fa més? Prioritats invertides. Quin és el gran discurs de l'Ajuntament en l'habitatge, no a les ocupacions? A mi tampoc m'agradaria que m'ocupessin a casa, no fotem. No estic a favor de les ocupacions. Però, home, però aquest no pot ser el gran discurs. Això es crea por. El gran discurs és la lluita per l'habitatge, i això només es pot fer en consens. Generalitat, que té unes enormes competències amb això, hi ha, que tenim mossèn Aimà aquí, a vegades en col·laboració, com ha passat a Tarragona, amb les propietats que té l'Església, es pot fer, que en té moltes, i evidentment a l'Ajuntament mobilitzem recursos. Fem una burocràcia molt més senzilla i expliquem contínuament a la gent que una prioritat és que casa seva estigui en condicions. I, evidentment, si tu fas una obra il·legal a casa en el sostre, que se te caiga el pelo. Absolutament. Perquè poses
1: en risc... Jo no estic d'acord amb el que estàs dient, de que l'Ajuntament da miedo. Lo que sí que da miedo és que te ocupen un piso en el edificio donde vives i t'hagan la vida imposible. Eso sí que da miedo.
3: Però això se soluciona, i aquest és un dels problemes.
1: Però això hay que vivirlo,
0: No podem passar d'un problema que estàvem discutint...
3: Extraordinari, sí.
0: Sobre una qüestió de l'edat dels habitatges. Acabem a parlar de l'ocupació. Si voleu, parlem de l'ocupació, però anem a parlar del tema que ens ocupa.
3: Jo ho pretenia,

0: Això ho pretenia. Sí, jo sí, que sí, dic sí. És que l'Ajuntament, no, no, no, com podem veure...
1: Carme fa de moderadora,
2: saps què passa? Que l'argumentari que aquesta gent rep cada dia, no, no tinc per què sentir-lo en una tertúlia. Això no és una tertúlia d'un debat polític. Això estem parlant de coses que a la ciutat i al ciutadà li interessa. Ara tu has plantejat un tema que a mi em sembla molt interessant, que la FAP està a sobre, que té propostes, que ha discutit, que té persones que col·laboren amb la FAP per fer aquestes propostes. I no, no són propostes així a l'aire, sinó
0: no,
2: que estan molt fonamentades.
0: És molt sòlid.
2: Vale? Anem a parlar d'aquesta qüestió. Però no entrem a l'argumentari polític.
1: Hace un any
2: perquè
1: jo
2: l'argumentari polític, ara que venen eleccions, ja s'ho faran. No,
1: però mira, precisamente,
2: no,
1: Carme...
2: Ja s'ho faran. Escúchame. Jo no tinc argumentari. Aquest senyor sí. No vull parlar de l'argumentari.
1: No. Mira, hace un año y medio estuve en el barrio de la Salud en una conferencia que vino el Colegio de Arquitectos. Fue la primera conferencia que realizó la FAP sobre este tema, sobre el tema de la rehabilitación de las fachadas y los inmuebles. Estuvimos allí, el equipo de gobierno, el teniente de alcalde de urbanismo, y en ese sentido es lo que estábamos hablando, que hay que visualizar este problema y ponerlo en cuestión, como tú dices, y hacer una planificación para que esto se pueda hacer mucho mejor. Lo que sí que no estaba de acuerdo en lo que decía sobre que el ayuntamiento no hace nada sobre este respecto y sí que trabaja en este sentido.
2: No fa res, no, o sigui, siguem clars.
0: No ens enganyem.
2: Siguem clars, perquè
0: el problema és molt gran. El problema és molt, molt, molt, molt gran i cal un acord, Generalitat, institucions operatives... És a dir, llegiu el que diu la FAP. La FAP està assessorada, està ben assessorada, sap el que diu. Aquest és el nord, és el que diu la FAP.
2: Sí, sí. Perquè, a més, les emergències, saps què passa? Que no les atén l'Ajuntament. Qui les està atenent? Doncs les està atenent majoritàriament, per exemple, Càritas. No? I llavors, què passa? Que no tenim una administració que pugui donar resposta i les entitats, del tercer sector en aquest cas, a col·laborar, sinó que l'Ajuntament, davant de la seva inacció, no? Fa que agafin un protagonisme que segurament amb els recursos que dediquen al tema de l'habitatge podrien fer altres polítiques d'acompanyament a la gent més vulnerable que en aquests moments a Badalona no es poden fer. Aquesta és la meva percepció.
1: Tal y como decías, Carme, efectivamente el ayuntamiento tiene que ayudar y acompañar a todos estos vecinos en la medida de sus posibilidades. Yo quiero recordar que en el tema de Canigó se ha hecho un gran esfuerzo y se han gastado prácticamente, no sé si habrá llegado a 1 millón de euros en poder ayudar a los vecinos hasta el punto donde se ha podido llegar con los informes técnicos de arquitecto y todo. Ahora exactamente llevar a cabo este tipo de rehabilitación pues para cada familia es un coste muy importante, que era el problema de la financiación, a ver cómo lo podían conseguir.
3: Jaume. Crec que sí que cal una consciència més acurada de tots respecte a l'habitatge que ocupem i que necessita, estàvem dient, un manteniment. L'habitatge és com la nostra segona pell. I això no sé si tothom ho capta així. I l'habitatge s'hi ha de treballar i s'ha de mantenir. I un té una responsabilitat, perquè dèiem abans, qui no arregla la gotera ha d'arreglar la casa entera, no? I això... O sigui, aquest sentit del bricolatge, aquest sentit de la caseïtat, l'art de cuidar i portar la casa, jo crec que l'haurien de viure també les noves generacions amb més profunditat. No és un espai que jo simplement faig servir i utilitzo, sinó que és un espai del qual sóc responsable. Em sembla que això també pot ajudar.
0: No puc estar-hi més d'acord.
2: Totalment, sí.
4: Parlem de les escoles, deixem de banda l'habitatge, perquè la Generalitat ha anunciat que destinarà gairebé 3 milions d'euros, 2,7 milions a reformes en escoles de Badalona. Els diners formen part dels fons RAM, dotat amb 100 milions d'euros per a 723 municipis catalans, i es destinarà a renovar instal·lacions obsoletes, millorar tancaments, lluminàries, retirar elements amb fibrociment. Entre aquestes necessitats més habituals hi ha la reforma dels lavabos i també substitució de calderes. Aquests diners no es poden destinar a la climatització de les aules, perquè aquesta actuació ja s'inclou en el Pla Clima que va anunciar el govern català, dotat amb 2.500 milions d'euros fins al 2031. Com ho veieu? Aquests 2,7 milions d'euros permetran resoldre les necessitats més urgents o caldria una inversió més gran continuada? És un tema també recurrent, el de les escoles.
3: Has dit que no la climatització?
4: La climatització, no aquests 2,7 milions no, perquè és un programa a banda que ja va anunciar el govern català de 2.500 milions d'euros. que per ser una de les de Badalona, l'Eugeni d'Ors era una de les prioritàries on actuaria el govern català, però aquests 2,7 milions serien per millorar doncs, instal·lacions, ja ho diem, tancaments, lluminàries, retirar elements, calderes, tot això.
3: Serveis, també.
4: Serveis. La situació de les escoles, Carme, Badalona, com estan les escoles a la ciutat?
2: Malament. Jo només puc dir que malament. O sigui, el manteniment fa anys i panys que no es fa, que parlàvem de l'habitatge, no? Doncs amb les escoles passa tres quarts del mateix, però aquí la responsabilitat és del govern municipal, en el cas de primària, no en el cas de secundària. I no sé quin és el muntant que cal per posar totes les escoles en... O sigui, jo no puc fer aquesta valoració, em falta informació. Si tu dius 2.700.000, no, deies, no sé si es refereix només a aquelles que és propietat de la Generalitat, que és a dir, els instituts, els de secundària, que aquesta sí que la responsabilitat és 100% de la Generalitat. No sé si és només per això, si hi ha un acord amb l'Ajuntament perquè entre uns i els altres posin les escoles en solfa, diríem, però... bueno, millor 2.700.000 que res, però crec que es queda una mica curt. Si els habitatges hem de cuidar-los i hem d'invertir i tal, doncs les escoles, que és on tenim els nostres infants i joves, no sé si amb més motiu, però almenys amb el mateix motiu, i fa molts anys que no hi ha les inversions necessàries. Tenim en compte que les escoles que es van construir a Badalona, no? les primeres, doncs potser deuen tenir 40 anys, no? Per tant, aquí fa falta molta feina. Benvinguts siguin els 2.700.000, però no, ja dic, no tinc la informació suficient amb el titular de la notícia per saber si seran suficients, si no seran suficients, quin paper jugarà l'Ajuntament, perquè és important, perquè és qui té la responsabilitat del manteniment dels centres de primària. Però ja dic, millor que comencem, no? Millor que comencem.
4: Són prop de 500 municipis, que rebran en total 63,6 milions.
2: Sí, però no sé a Badalona. Jo ara em centro a Badalona.
4: 2,7 dels quals a Badalona.
2: Sí, però no sé quina és la necessitat d'inversió. Algú ha fet, ha dit, a veure, per posar les nostres escoles en solfa, què necessitem? Quants diners necessitem? Si necessitem 3 milions... 2.700.000 són fantàstics. Si en necessitem 15, 2.700.000 està bé, però queda molt lluny de les necessitats reals. Per tant, és una notícia que benvinguda sigui, no? Que s'ha de valorar positivament, perquè és un principi, però la que, si no li afegim l'altra banda, no podem anar més enllà, no? De dir, doncs benvingut sigui, mal més això que res. Igual, amb això, és que ja et dic que desconec si algú ha fet, és que també desconec si algú ha agafat i ha dit, a veure, tota la inversió que s'ha de fer a Badalona, algú ha fet un pressupost, amb una, no, gent tècnica, una empresa, no sé què, algú ha fet això? Molt amb una auditoria, si tu vols. Molt em temo que no.
4: Són diners, que el Departament d'Educació i Formació Professional lliura gairebé 500 ajuntaments perquè facin
2: obres. Sí, d'acord, sí, em sembla molt bé. Jo el que vull dir, el que insisteixo, és a dir, què costaria arreglar les escoles de Badalona? Quan?
4: Una radiografia, no, de les actuacions. Home, que s'ha de fer, quina inversió s'ha de fer.
2: Jo penso que aquest és un element fonamental. Quan un vol planificar i vol invertir, no, ha de saber què necessita invertir en el seu total, i segurament, com que potser el montant és molt gran, prioritzar, està clar, però no sé quan,
1: Carme,
2: és això.
1: Hace unos dos meses o tres, la teniente de alcalde, Cristina Huera, habían hecho una pequeña diagnosis donde se... De cara al año que viene habría una partida presupuestaria bastante importante para tener, cada colegio tendría su partida presupuestaria para invertir en cada colegio. No sé si estamos hablando de cerca de 30 millones de euros para todos los colegios públicos de Badalona.
2: Bueno, es
1: y
2: que
1: esto
2: no sé.
1: Está en marcha. Estos 2,7 millones, pues bienvenidos son de la Generalitat, es un dinero que se acoge muy bien y está, sobre todo, dar la prioridad, que los colegios en Badalona es una prioridad y se está trabajando en este tema.
4: Bien, Ansi.
0: La prioritat a Badalona, i el que no falla, és tenir el bodrio de Nadal i l'enllumenat de Nadal. Això està preparadíssim i això funcionarà de conya. Jo em pregunto si aquests diners que arribaran es licitaran i arribaran a les escoles. Ho dic perquè en aquests moments Badalona és el poble amb més... L'Ajuntament de Badalona és el poble amb més diners de Catalunya. Té un superàvit de 400 milions d'euros creixent. amb un nivell d'execució d'inversions
2: baixíssim,
0: que no sé si arriba al 20%. Em pregunto si aquests diners arribaran a les escoles. A Badalona, a l'Ajuntament, li surten els diners per les orelles i la ciutat té pobresa. Badalona té una manifesta incapacitat que ha anat a més d'executar les inversions. No li cita. Sí, podem veure que hi ha les obres de Francesc Layret i la plaça La Vila. És molt cridaner, però hi ha 400 milions a caixa. 400 milions que la inflació es va menjant. Això em preocupa molt. Això em preocupa molt. I després un comentari marginal. Jo penso que, sobretot a secundària, les direccions haurien de tenir una mica més, en general, d'autoestima per lo que tenen, perquè estic molt cansat de veure perímetres d'institut que són abocadors. Que són abocadors. No costaria gaire que amb una mica d'autoestima per part de les direccions es mogués el que s'ha de moure perquè canviés la imatge externa dels centres, perquè fan pena. I d'això la culpa no la té l'alcalde. Per una vegada la culpa no la té l'alcalde. Hi ha direccions de les escoles, que, dels instituts, que haurien de tenir una mica de dignitat respecte a la imatge que donen, i no la tenen. Ja està.
4: Jaume.
3: No, no, és que em venia a la ment una anècdota. Una vegada estava fent classe en un edifici que era intel·ligent. I es van espatllar totes les persianes intel·ligents i no ho suportàvem de calor, és que no ho aguantàvem, i vam haver de sortir al pati a fer la classe, que va ser molt agradable. Ens van increpar des de la direcció. Va dir que això no es podia fer. Doncs què podies fer? Havies d'enviar la gent a casa. Aleshores, els espais, el pati, la sortida, l'excursió, el contacte amb la naturalesa, amb uns nanos que passen tantes hores a l'aula, també és necessari. Per tant, els espais grans, externs, l'entorn, és fonamental. Perquè tot això educa, també. O deseduca.
2: Sí, sí. Sí, sí.
3: El deseduca si tenim aquests abocadors a la proximitat dels instituts.
2: Però si tu tens un espai que és acollidor, que quan arriba el fred, el radiador funciona, jo t'ho dic perquè jo he fet classe amb una aula, no? Amb els nens, amb l'abric, perquè s'havia espatllat el radiador, que hi havia un problema. No la caldera, la caldera funcionava, però la meva aula no. Vam trigar una setmana a trobar una solució. Clar, això són coses difícils. Per mi és difícil d'entendre. I ja no et parlo, per exemple, de la situació del carner, no? que no van ni als lavabos, no? que tenen goteres cada vegada que... En fi, és que podria dir, perquè quasi que podria explicar-te centre per centre quines són les greus deficiències que jo conec de fa uns anys, perquè ja fa un temps que ja no estic a l'escola. Per tant, escolta, si a mi que hi hagin 30 milions m'alegra molt, però si aquests 30 milions no arriben a les escoles, és un no sé, un anunci al sol, no? Està molt bé que siguin els 30, si és que hi són, millor que no hi siguin, que hi siguin. Però després, no, s'ha de fer una planificació. I quan tu veus el treball que s'ha fet durant l'estiu, que no hi havia alumnes, dius, no anem bé. Perquè no s'ha treballat gaire. No dic que no s'hagi fet res, però no s'ha treballat amb la velocitat necessària, perquè quan l'alumne arriba a la seva escola hauria d'estar, no, impecable. I si s'ha de pintar cada any, es pinta. I si s'ha d'arreglar, no sé què, s'arregla. I que quan una cosa s'espatlla, triguen el mínim indispensable per reparar-la. I això no passa. I si no, que els hi pregunti a primària, Secundària és més complexa, perquè estic d'acord que els entorns són fonamentals, no? No sé, tu passes per algun lloc i veus una d'aquestes empreses que potser fan coses que embruten molt, i veus aquells jardinets al fora, no? I que veus aquelles coses, i aquella empresa té una altra imatge. Doncs imagina de les escoles.
1: Jo quería apuntar lo que ha dicho yo, que me ha gustado mucho el salir, estas salidas de los estudiantes a la naturaleza, que educan mucho, que ahora se ha puesto mucho en cuestión sobre el tema de las colonias, de los colegios, y era un tema que me gustaba la reflexión que hacías, que es importante esas salidas también con el material lectivo y todo, pero lo has puesto de manifiesto y es un tema que me gustaría que me explicaras. El educar es que esas salidas son importantes, que la gente tenga contacto con la naturaleza, sobre todo el alumnado.
3: que ens recordem la renovació pedagògica de Catalunya, l'escola del mar, l'escola del bosc, tot aquest principi de contacte, sí, amb la natura, sí, sí. I l'acudit que es veia una vinyeta de nanos que estaven sentats a l'aula i la professora pintaven a la pissarra un sol i posava S-O-L, sol, i a fora tenien un sol radiant, no? Que estem aprenent, més val que sortim a fora, no? I aprendrem els ratxos del sol que signifiquen per la salut de la persona, no?
4: I parlant precisament de la natura, tenim un entorn aquí millorable, tenim el mar, però també la serralada de Marina, Jaume. I volem aprofitar aquests darrers minuts per parlar, perquè el Parc de la Serralada està treballant en col·laboració amb els ajuntaments de Badalona, Tiana, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac per restaurar i minimitzar les afectacions provocades a la xarxa de camins pels aiguats d'aquest inici d'octubre, que abans en parlàvem. Les pluges han provocat afectacions a molts accessos, a habitatges, a particulars, fins i tot impedint l'accés o sortida dels veïns. Hi ha arbres caiguts, esborancs, esfondraments, esllavissades, sobretot també a Camp Miravitges, que impedeixen aquesta circulació normal per les pistes forestals i carreteres del parc. Entre les vies afectades hi ha camins forestals utilitzats pels serveis per a la prevenció d'incendis forestals que també s'hauran de reparar. Jaume, l'altre cop que vas venir ja ens ho vas dir, no? Quin és l'entorn dels camins, sobretot també entorn del monestir de Sant Jeroni de la Murtra? També
3: estan molt degradats, necessiten manteniment urgent, gent, perquè costa molt. A més, s'ha produït un fenomen, que és que amb aquesta pluja tan abundant, doncs la mina de la Font Santa, que alimenta el monestir, ha sobreixit, ha arribat a enderrocar un mur, la força de l'aigua, no? I clar, l'aigua baixa pel seu curs natural. I llavors això planteja un tema que és molt seriós, que és el tema de les rieres, que hi ha en aquest sector i d'altres, no? Que estan molt brutes, aquestes rieres. Mm. Llavors, amb uns altres aiguats, amb el que comentàvem al principi, el canvi climàtic, etc., què pot arribar a passar amb aquestes rieres, que després passen per Badalona, eh? O sigui, del seu curs, què pot arribar a passar? Jo crec que l'Agència Catalana de l'Aigua d'una vegada hauria de prendre cartes en l'afer i posar-se seriosament en una neteja de rieres i també en un bon manteniment dels camins. Hi ha alguns trossos que van ser fets amb un tractament molt correcte que han durat 30 anys, però els trossos que són pistes naturals, no estan ben fets els conetons, no està ben fet a l'esquena d'asa i és molt difícil l'accés cada vegada més.
4: I camins que dificulten també l'accés als serveis d'emergència, si ha d'anar alguna ambulància o...
3: I tant.
0: Collserola, la serralada marina, és el mateix entorn natural. Si compareu Collserola, això és un tema històric, amb la serralada marina, sobretot Badalona, perquè el tema està a Badalona, Santa Coloma està una mica millor, veureu que Collserola històricament s'ha cuidat molt més, està molt millor Collserola. El problema específicament està a la serralada marina. Sí, evidentment, a Badalona hi ha una associació de defensar els camins públics de la serralada que fa dies que està lluitant jurídicament perquè l'Ajuntament reconegui els 36 camins públics que defensen que hi ha, i l'Ajuntament només en reconeix 4. Quin és el drama? Que l'Ajuntament s'ha posicionat al costat dels propietaris per negar la titularitat pública en aquests camins. I aquest és un problema increïble, perquè s'estan gastant diners públics per defensar interessos privats. Punt 1. Punt 2. Benvingut sigui aquest manteniment de camins, però temo que fa tard, que va molt tard. Aquest cap de setmana torna a haver-hi previsió de pluges, I tal com està el clima, a saber si ens cauran 5 litres, 0 o 200. En aquests moments crec que ni els meteoròlegs ho poden dir. No és una prioritat per aquest Ajuntament mantenir la serralada marina. I per si fos poc, en condicions normals, tenim els ciclistes, que són un perill, tal com van. No hi ha cap control. A mi m'agradaria saber, fa temps que m'ho pregunto, quines estadístiques té Can Ruti d'ossos trencats per ciclistes que van com a bojos per la serralada. I no els hi diguis res, que et foten bronca, eh? És a dir, la serralada és un tresor natural que té Badalona, com el mar, i no es cuida, està abandonat, perquè, novament, la prioritat de l'Ajuntament és el bodrio de Nadal i l'enllumenat de Nadal, que això no fallarà. Però la serralada, ¿eso qué es?
1: Jorge. Bueno, pues yo, mi opinión es, bienvenidos estos trabajos de poder restaurar los caminos y poder acceder al, a Sant Jeroni de la Murtra, que es un espacio natural privilegiado que recomiendo a los vecinos de la ciudad que suban a verlo. Si pueden hacer las visitas guiadas también mucho mejor, porque sabrán un poquito de la historia. Yo he estado hace poco y la verdad es que los caminos, pues que es exactamente la naturaleza, es la naturaleza y no podemos ir en contra de ella. Entonces, en este sentido, pues lo veo positivamente que puedan restaurar estos caminos y que puedan subir a ver el monasterio de Sant Jeroni, que vale la pena por la historia y todo lo que conlleva.
2: Però és imprescindible, imprescindible que l'Ajuntament reconegui els camins, perquè si no ens trobarem que tindrem es mantindran quatre camins i la resta no. El que es vol fer és això, tallar el dret de pas, que és un dret
0: històric,
2: i que s'ha de preservar. I qui té la responsabilitat de fer-ho és l'administració pública, perquè estic d'acord amb el Venanci, que si tu mires la Serralada Marina hi ha un greuge comparatiu amb el que suposa la Serralada Marina, que és un consorci de diferents municipis, de municipis com Montcada o Santa Coloma, en concret Santa Coloma, és que només si entres cap al monestir per Santa Coloma no té res a veure, que si entres per Badalona. O sigui, per tant, l'Ajuntament ha d'agafar això com una prioritat, vale? Arbres de Nadal, que facin el que vulguin, però l'altre també ha de ser prioritari. El tema dels camins és fonamental.
0: I un consell: si puges a Sant Jeroni en el camí, no llencis coses, sisplau.
4: Això, civisme, respectem la natura, l'entorn natural. Els que sí que van poder pujar són els Jeroni i el Badamar, oi?
3: Sí, van pujar els gegants a peu per primera vegada des del centre de Badalona. Va ser un recorregut molt bonic, sí.
4: Molt maco, que es va haver també de posposar per la pluja, aquesta pujada.
3: 8 dies.
4: Finalment es va poder celebrar. Doncs res, seguirem comentant tots aquests temes de l'actualitat badalonina. Avui us agraïm un dia més al Jorge Valenzuela, el Venanci Saborit, la Carme Martínez i en Jaume Aymar.
5: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia, allà per el llunyà 2015, i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal a en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes.